0: a protegir.
1: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
2: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
1: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
2: També a la web i l'app.
1: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
2: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: Explico que ara amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt, però molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre perquè cobreix i què no cobreix, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en queda satisfet. Però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual directament. Així que truqueu al 917-700-700 o ves directe a liniadirecta.com. 917-700-700 o a liniadirecta.com.
8: Molt bé. Vale. Va, que reprenem el tema que us dèiem abans de publicitat. Sí. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès les llicències dels supermercats 24 hores.
9: Sí, durant un any. Cada any obren més de 120 minisupermercats a Barcelona. De mitjana, això provoca molèsties, diuen, de convivència en zones on hi ha alta densitat de població o molts turistes.
10: Home, sí. Ara em sabria greu que els turistes no poguessin comprar el que vulguin a l'hora que vulguin. Ja sabeu que nosaltres a Barcelona som figurants. Sí. No, és que posem Barcelona al mapa perquè Barcelona és un decorat i nosaltres som els figurants, ja. I ens passaran per sobre.
9: Però escolta'm,
10: si els continueu votant, no voteu a ningú.
9: Mohamed,
10: voteu-me a mi, gràcies.
9: Ara que parlem dels súpers 24 hores, tu no tenies un que viures 24 hores?
10: Sí, però era en una altra temporada. Ara ho he rellogat uns argentins que tenen en parada.
9: Home, aquesta suspensió de l'Ajuntament de Barcelona afecta establiments alimentaris que poden operar sense restriccions i també atura la tramitació de les obres. Segons l'Ajuntament, aquesta mesura vol protegir el comerç de proximitat i evitar el monocultiu comercial.
8: Monocultiu comercial, molt bé. Vinga, va.
11: Arribem a temps. Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, bona hora.
8: Bon dia, com esteu? Esteu tranquils o sou del Girona Futbol Club?
11: Què vol dir?
8: Home, que no parleu del Girona.
11: Home, també.
8: Tan macos que eren quan guanyaven. Aquí sí. A RAC1 sempre en parlàveu.
11: Sí.
8: La Catalunya guapa, Girona,
11: Això ho diuen ells, però...
8: Que maco, Begú i Cadaqués,
11: Sí, bueno...
8: Que maco la fageda d'en Jordà.
11: Mm.
8: I ara què? Ara que poden baixar a segona ja no sou del Girona, aquí a RAC1?
11: Sí, home.
8: Una colla de califardeus, home.
11: Escolti, però nosaltres ara parlàvem dels supermercats aquests 24 hores de Barcelona, que l'Ajuntament diu que els ha suspès les llicències durant un any.
8: El tema dels súpers 24 hores. Cada dia rebem una autèntica llauta queixes a l'Agència Catalana de Consum.
11: Entenc que vol obrir un consumptori,
8: això? Efectivament.
11: Consumptori.
8: Abans, però, unes paraules del nostre patrocinador d'avui, amb una menció publicitària, com sempre, amb la Maria Pilar, que ja és aquí en directe, amb nosaltres a l'estudi de RAC1. Bon dia, Maria Pilar.
12: Sí. Ara no sé si grava això.
11: Sí.
12: 1, 2, 3, 4, 5...
8: Maria Pilar... Que la gent notarà que estàs gravada, això.
12: A veure, si hi ha la llum vermella encesa és que està gravant, no? Això és el que diuen sempre.
8: Maria Pilar, la menció publicitària, sisplau.
12: Després ja ho talleu tot això, Perfecte. No. Molt bon dia, Conrad.
8: Ara, va, que sembla que arrenca la Maria Pilar. Bon dia.
12: No pot venir un tècnic de so a pujar-me el micro?
11: A veure. Santa.
12: Què? Cony, està tot el dia fumant a la sortida d'emergència.
8: Maria Pilar, la menció, sisplau. Maria
12: provant.
8: Hòstia, això és un desastre. És
12: no. Molt bon dia, Conrad.
8: Ara, arrenca. Bon dia, Maria
12: Mira,
8: Pilar.
12: Mira, jo no tinc tot el dia, Ja us enviaré una nota de veu del mòbil.
11: No.
8: Hòstia santa, tu. Deixem-ho aquí, perquè això és un d'autèntic.
12: Avui a les 7 tinc Pilates.
11: No,
12: després
11: però...
12: ha quedat per sopar. Ja ens veiem demà.
11: Escolti.
8: No, escolta, sembla que avui no hi haurà menció publicitària. No, la Maria Pilar es troba
12: molt
8: malament.
12: Molt bon dia, Conrad.
8: Mira, ara sóc jo el que no té ganes de fer la menció publicitària.
11: Sí.
8: Què és això, RAC1? Tanta publicitat, en fi. Passem a les consultes.
11: Sí.
8: Consultori, edició especial, llicències de supermercats 24 hores. A veure, ja. Sí.
13: Bon dia, Conrad. Sóc l'Albert de Sarrià, Sant Gervasi.
8: Digue'm.
13: Estic indignat.
8: Sí.
13: De fet, jo i els meus veïns estem indignats. Passa. Ens acaben d'obrir un súper 24 hores aquí al carrer. On s'és vist, això?
11: Mm-hmm.
13: A Sarrià... Som un barri que porta moltes dècades lluitant perquè aquí no hi arribi la púrria.
11: A veure,
13: no tenim ni metro, perquè no volem que vingui gent de malviure. Doncs un súper 24 hores, no el volem.
8: Ja.
13: La gent del barri no tenim urgències.
8: Ja.
13: Tenim sempre de tot. Em pot ajudar?
11: A què? Quina és la pregunta?
8: Albert de Sarrià, Sant Gervasi. Em sap greu aquest calvari que està passant l'Albert. Aquesta tortura a la qual s'ha vist exposat. Aquesta corona de...

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
5: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Manlleu Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Manlleu Origen.
7: A Manlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
10: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
12: ¿De qué?
11: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
12: ¡Buah! Con ese colacao.
11: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
12: ¿Qué más quieres?
11: Más mañana es así.
13: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
14: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
15: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
14: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
15: També a la web i l'app.
14: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
15: Consulten les condicions al corteinglés.es.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
19: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
18: Amb gent pionera.
20: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
18: I que vol canviar el món.
21: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
22: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
22: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
24: Super 24 hores, pues que no ens els tanquin, perquè no, jo vull, però... amb lo maco que és, que dius, escolta, sí, l'elegia no, al costat dels però... fideos ja te como.
25: Però qui, però, sí, no, sobretot no s'equivoqui, eh?
24: Sí, no,
25: es mengi l'elegia...

0: i fregui'm els fideus.
1: Bé, escolteu, deixem-ho aquí, però nosaltres tornem demà a la competència. Feu bondat!
2: Acabeu d'escoltar
3: la competència.
4: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
5: Hola.
6: I a veure.
2: Un programa basat en fets reals.
7: Malafarida.
2: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1.
1: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
2: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
3: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
4: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
5: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Villarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio en català.
0: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1:00 PM.
6: Marc!
7: Què?
6: Hem de repetir el programa!
7: I una merda!
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Home, i amb el Joel Fortuny, que te l'estàs?
8: Bon dia.
7: L'Esther Romagosa, que te l'estàs?
8: Bon dia,
7: l'Ernest Ferrer, l'Eder Benito, que avui el tenim a la taula perquè farà la seva secció
8: bon
7: revisitant Dinastia, Falcon Crest i Menros Play. Jo crec que no arribarem a les 3.
8: Quines ganes,
7: però, bueno,
8: quines ganes.
7: Increïble, eh? Jo ja m'he llegit el guió i no, jo de vosaltres no ho perdria. Quina edat tens, Eder? Tu, perdona que t'ho pregunti.
9: 22. Sense,
7: 22, 22, 22.
8: Ets 04, no?
9: Persona... No, 2003, 2003.
7: 03. Mare de Déu, doncs una persona de 22 anys que no sabia què era ni Dinastia, ni Falcon Crest, ni Menros Play, s'ho ha hagut de tragar i avui ens dirà la seva opinió una mica des del futur, no? O sigui, viaje al passado, això sí que és arqueologia radiofònica i televisiva.
8: Ai, que bé.
7: A la Laura Fa explicarà avui una cosa que és interessantíssima, ens encantarà, però abans, amb tots vostès, Sílvia Soler.
8: Bravo.
7: Bravo.
10: Que també us porto una cosa interessantíssima.
8: Ai, sí, segur,
7: m'encanta!
8: Ah,
7: m'encanta
8: no,
7: que em parlis.
10: És que, és que en tinc moltes ganes, perquè és un llibre que m'he esperat una mica amb tot aquest embolic de Sant Jordi. L'he llegit una mica més tard del que voldria, però l'he agafat amb moltíssimes ganes i no m'han decebut en absolut. És un llibre molt diferent de tot. M'és molt difícil comparar-lo amb alguna cosa. Jo li he posat tres adjectius, que és tendre, lúdic i efervescent.
7: Meravella.
8: Tens nervis.
10: I és el llibre de la Maria Rovira Garlanda. La Maria
7: Ole,
10: Rovira...
7: millor títol.
10: Millor títol, efectivament.
7: Brava.
10: Sí, sí. La Maria Rovira, ja sabeu...
7: Clar, és inclassificable el llibre perquè ella és única.
10: Exactament.
7: Ella és una altra galàxia.
10: Exactament. Magnífica. Sí, però podia ser, no?, que al moment d'escriure diguessis, ai, mira, aquí s'ha posat convencional. Doncs no.
8: Una Garlanda és el que penja de Festa Major, això?
10: Clar, exactament. Exactament. Deixa'm dir, abans...
8: Ah, perdó.
10: No, és que no, vull dir-ho perquè potser molta gent o alguna gent dient Maria Rovira no identifiquen amb la noia que veuen a la tele i fent monòlegs i l'humorista Oye Sherman, que és com és coneguda.
8: Ara, doncs mira, no m'ho ha passat igual.
10: D'acord, sí, sí. Sí, sí. La Una Garlanda, efectivament, és un enfilall de flors o de coses boniques, diguéssim, per guarnir una casa o un jardí amb una festa. Llavors, el títol ja diu el que trobaràs a dins, que és un enfilall de coses boniques, i la segona part és un gran amor per la llengua i per les paraules, sobretot. Llavors, clar, jo amb aquests dos elements ja vaig començar a llegir molt ben predisposada, us he de dir la veritat, eh? I a dins hi trobem idees, reflexions, records, anècdotes que van, per això he dit efervescent, perquè van sortint com bombolletes del cap d'una dona molt divertida i molt llesta, que té una gran connexió amb la nena petita que va ser, i això crec que és important, tot i que practica una autoironia que en realitat és molt adulta. Vull
8: Però
10: dir
8: és
10: que...
8: novel·la?
10: No.
8: Ah.
10: És una Garlanda.
7: És Garlanda.
10: És una Garlanda. No, no, és que no hi ha una altra manera de dir-ho. Va enllaçant això que et deia, no? Records, anècdotes, idees, reflexions. Hi ha molt, molt de recurs d'anar a l'etimologia de les paraules, però sempre des d'un punt de vista lúdic, que a mi, com que ja m'agrada molt l'etimologia, m'ha fet gaudir moltíssim. I al cap d'unes quantes pàgines ja penses que ser la Maria Rovira deu ser molt divertit i molt cansat, també t'he de dir, eh? Tota l'hora. Com que el llibre és difícil d'explicar, mira, jo, Marc, no sé si tu hi estaràs d'acord, però l'únic llibre que m'ha vingut al cap per establir una connexió així estranya...
7: A veure si és el mateix. Ho diem alhora?
10: Vale.
7: Vale, un.
10: Dos, tres.
7: Espera, digues un, dos, tres, Joel.
11: Un, dos, tres.
10: No,
7: agua y jabón. també, també, ja t'entenc. Sí,
10: Nora,
7: sí,
10: Efron.
7: Nora Efron,
10: saps?
7: A mi m'ha recordat, no, no, no és exacte, no té res a veure, perquè t'ha dit que amb la Nora Efron tampoc, és que és Nora Efron, també que bo. Clar, té molt de Nora Efron i després d'Agua i Jabón de la Marta Riezu. Us ho recordeu d'aquest llibre? Us
10: no.
7: L'heu llegit?
10: No, és que igual
7: també
10: no m'ha llegit.
7: També és una successió... Ah, doncs pues està Marta Riezu, Agua y Jabón.
10: Ah,
7: Garlanda.
10: Buscaré, buscaré.
7: Sí, sí. I després ja, sense tenir res a veure, perquè són dues persones molt diferents, però, mira, i clar, Nora Efron també, total, total, tens tota la raó.
10: Saps aquests enfilalls de pensaments divertits que van d'una cosa a l'altra,
8: no?
10: I còmics, i amb records. Ella, ja et dic, jo trobo que en el cas de la Maria hi ha molt de pes de la seva infància i de la nena que va ser, que te la imagines fàcilment, una nena com una mica Pippi Landstrom, diguéssim.
8: D'aquí de Barcelona, és ella o no?
10: Sí, crec que, crec que sí. Mira,
7: no,
10: com que el llibre...
7: Això,
8: no, però a vegades la mirada de que tenim de la ciutat és molt diferent a vegades a altres zones.
10: Jo crec que és de Barcelona.
7: Mira, Catarina Albert, és veritat. Sí. Clar, que home,
10: tenia una mirada diferent.
7: No, té raó.
10: Escolta, he agafat quatre cosetes perquè us feu una idea del que podeu trobar a Garlanda. Diu, per exemple, la Maria, que ella té una característica pròpia que és una sinestèsia pròpia d'una nena golafra. Què vol dir això? Que ella té associada cada paraula a una imatge i en la majoria dels casos aquesta imatge és un menjar. Això vol dir que per ella la paraula paraula és clairament una galeta petit écolier de xocolata amb llet.
8: Ai, que bones.
10: Concreta. El nom de pila Jordi és un grill de mandarina. El dilluns és un all confitat. El dimarts és un geladet fantasmico de qualsevol color, aclareix. Ah. No? Això és una de les coses
8: sí,
10: que explica.
8: Sí que és cansat, sí, la Maria. Sí.
7: Clar, esgotada, esgotada.
10: Per altra banda, la Maria Rovira és una noia molt llegida i, per tant, al llibre hi ha moltes referències culturals que a mi m'han interessat i que he notat, des de Natalia Ginzburg fins, perquè ens posem, perquè ens fem una idea, a Harry Potter. Ah, hi ha moltes referències a pel·lícules de Disney i a molts dibuixos animats, per això et dic que el seu món infantil encara hi és molt present. Ple de regals, com us deia, relacionats amb l'etimologia. Per exemple, alopècia ve del grec alopecos, que vol dir guineu. Per què? Perquè la guineu és un animal que perd el pèl sovint. No em diràs que això no és boníssim. A mi m'encanta saber aquestes coses.
8: Sí.
10: Ara, què fa la Maria? Explica això i a partir d'aquí vas tirant un fil i acaba parlant d'una amistat d'infància que et commou i que no té res a veure amb la paraula alopècia, diguéssim. Vull dir que té molta traça en cosir aquesta garlanda. El llibre és mira, l'única pega que li poso a la Maria, petitona, el llibre és ple de notes a peu de pàgina. Moltes. Molt gracioses. Però...
7: Molt gracioses?
10: Molt, molt. Però a mi, Marc, m'ha passat que de tant en tant em distreien una mica de la lectura, perquè...
7: Però les pots fer després, no?
10: Sí, també. És que he acabat fent això.
7: Clar,
10: llavors,
7: clar,
10: no sé si ella volia que fes, que féssim això, eh?
7: És que són molt gracioses, molt gracioses.
10: Molt gracioses.
7: Les notes, perquè és com la... Sí, sí.
10: Sí,
7: això
10: sí,
7: també
10: sí,
7: passa a Agua y Jabón, que hi ha moltíssima nota a peu de pàgina. I és una forma... I acabo, has d'aprendre... O sigui, jo vaig dir... Però a veure, això, com ho organitzaré com a lector?
10: Exacte.
7: Sí, sí, t'entenc què dius.
10: Vaig començar i arribava un moment que ja no me'n recordava de què estava llegint per culpa, diguem, de les notes, però les volia llegir i al final acabava el capítol i em llegia totes les notes seguides.
7: Sí, jo vaig fer híbrid, sí, però sí, sí, exacte.
10: Hi ha molta autoironia, que això està molt bé, com en el moment que diu... la Maria, el món interior té gràcia perquè el pots treure a passejar i així tothom veu que tens molt de món interior i que segurament vals la pena com a amiga o com a parella sexoafectiva. També hi ha autocrítica o crítica social, per exemple, quan parla d'internet i del món digital, diu, i acabo, aquí és on sóc lluny de mi i a prop dels altres, és a dir, a prop de la part que m'agrada de mi. La barra lliure de descàrregues de dopamina no tanca mai. El mòbil és el meu pastor, no em manca res, excepte tolerar ansia, l'avorriment, tranquil·litat, qualitat de son, capacitat d'atenció, bona postura corporal, contacte amb un mateix, etc. No? I l'única cosa que volia destacar és que, tot i que aquest llibre bàsicament és molt divertit, hi ha un punt molt tendre, que és tot el que té a veure amb la mort del pare de la Maria, i ella té una habilitat espectacular per introduir aquest tema i barrejar-lo amb tot això altre que ens està explicant, amb molt poc de sentimentalisme o zero, però amb molta tendresa, com per exemple quan diu que el seu pare subratllava els llibres amb fosforescent, cosa que jo també faig. I ella primer ho va trobar indignant, perquè va trobar que era maltractar els llibres. Però ara que el pare ja no hi és, ella també ho fa. I diu, fer les coses que feien els que estimem és una manera de resseguir-los també. Sempre jugant amb la llengua. Vull dir, de veritat, un aplaudiment per la Maria Rovira.
7: Un aplaudiment, que és preciós el llibre.
10: I no hem dit que l'ha publicat Blacky Books. Sí.
7: Blacky Books, o sigui, és una edició preciosa. Què t'ha de dir? A més, la Oye Sherman, la Maria Rovira, és a l'Està passant, i fa una secció increïble.
10: Sí, molt divertida.
7: I a més, s'ha de seguir sempre tot el que fa, perquè clar, nosaltres som uns fans totals, diguéssim.
10: Efectivament.
7: Absolutament.
10: Enhorabona.
7: Doncs que bé que n'hagis parlat. Garlanda, Blacky Books, Maria Rovira, també coneguda com Oye Sherman. Gràcies, Sílvia, per portar-nos-la a col·lació. No sé si és català o no, però bueno, ja queda. Escolta, i currar-nos-la ahir. Amb tots vostès, Laura Fa.
11: Condis t'ofereix aquesta secció.
8: Ai, avui sóc crítica de televisió un altre cop i de documentals, perquè sóc així de polifacètica, polièdrica i politot.
7: Bueno, parlant de tot, efectivament, Laura fa la seva faceta de...
8: crítica variada.
7: Sí. Exclusives al Clapés, sí. Després també el podcast Mamarazzis al Periódico, sí. Tenim també els teus vídeos a Instagram, que són boníssims, o sigui, a nosaltres ens encanten.
8: Ai, que bé.
7: I després també crítica aquí, en aquest programa, crítica d'audiovisual.
8: Exacte.
7: Ens vas proposar el documental de Michael Jackson o comentar el documental de Sopa de Cabra i hem escollit Sopa de Cabra, perdona, carinya.
8: Sí, perquè bravo. Havia vist la pel·li de Michael Jackson, però ara sortirà un documental, però ho faré en algun moment, perquè hi ha coses molt heavies, eh? Òbviament, ja se sap. Però Sopa de Cabra, el documental del Sense Ficció del dimarts. Haig de dir que sóc ultrafan de Sopa de Cabra i llavors me'l vaig fotre amb vena i em vaig adonar que he estat... O sigui, que jo no era conscient, però que el 1900... Ells van començar perquè vivien a una casa ocupa, tot això dels anys 80 i es van ajuntar per casualitat, perquè queda molt clar que no eren amics i no han sigut amics en 40 anys que porten... No, queda claríssim que no han sigut amics. Queda claríssim que el líder d'aquesta banda és el Josep Tió, que els ha tornat lelos a tots, però lelos, perquè...
7: En quin sentit? Què vols dir? No ho entenc.
8: Bueno, manava, els esbroncava, han anat i han vingut quan el Josep Tió li ha donat la gana. És més, quan van tornar, crec que era l'any 2011
12: o així.
8: 2011, no? Que jo tornen. Jo vaig anar a aquest concert al Sant Jordi, que ells van dir, va, tornem un dia i fem un Sant Jordi. Ho van petar i llavors van decidir, ostres, potser hauríem de tornar. I el Josep Tió va dir, sí, bueno, tornarem, però jo ara estic estudiant arquitectura, quan acabi arquitectura tornem. Va trigar 4 anys en acabar, ja va anar lent, perquè ja portava un parell d'anys arquitectura.
7: Però el Josep Tió qui és? El Sopa de Cabra?
13: El baixista.
8: Llavors, quan acaba...
10: I compositor, no? Sí. La majoria.
8: Bueno, les lletres són del Gerard Quintana.
7: I el Gerard Quintana...
8: Ell és com el d'això musical. És el d'això musical.
7: I el Josep Tió és aquest que té la careta tan mona...
8: Sí, arrinxolat. Llavors, quan acaba el 2015, truca i diu que sí, que ja podem tornar. Vinga, tornen tots, menys el bateria, que li diuen no, tu no pots.
12: Per què?
8: El Pepe el deixen fora. Bueno, el que jo entenc és que era...
7: Però a veure un moment, aquest documental, llavors, ja marro.
8: Ja molt marro. No, és que...
7: Jo pensava que...
8: No.
7: I ells ho saben, ho sabien, que hi havia marro.
8: No, ho expliquen amb...
13: Ells i tothom.
8: Ho expliquen amb molta naturalitat, però...
7: Però si jo, el Josep Tió i el Gerard Quintana me vaig trobar l'altre dia al carrer...
8: Bueno, perquè...
7: I van junts.
8: Però són com una família. Jo també vaig amb els meus germans i m'he barallat moltíssim. Vull dir que no siguin amics no vol dir que no siguin família.
12: Tenen una empresa.
8: El que passa és que al final expliquen... bueno, es veu que el Josep Tió té 50.000 manies. Per exemple, quan eren joves i anàvem a l'autocar, li molestaven molt els sorollets o el follon típic d'adolescent. Llavors el tio els hi deixava un quart d'hora abans d'arribar a destí que fessin el boig, allò tan hetero de soroll, no? Entens? Mira com manava, que els hi controlava tot. Sí. Al final explica, i això ho hem sabut, que el Josep Tió fa poc va ser diagnosticat d'autisme.
10: Sí, però molt recentment.
8: Ells diuen que ara ho entenen tot. Sí. Però també us haig de dir que si tu ets gilipolles o ets amb autisme o sense, vull dir que segur que algunes...
7: Home, segur.
12: Els trets autistes sí que et donen
7: aquesta cosa. Però que el Josep Tió està viu, no? Que ens pot trucar ara a reclamar.
8: No!
7: No dic que ell
8: sigui gilipolles, però dic que segurament moltes de les manies que van haver d'aguantar tenen a veure amb l'autisme, però tampoc estigmatitzem que tots els que tenen autisme es tornaran bojos a tothom amb els que treballen.
14: Però són una mica, tenen trets estranys, diguéssim, que segons com...
7: És a dir, jo, per exemple, torno a repetir el cas d'una companya meva que té una gelateria a l'Enric Granados. Aquesta senyora tenia una criatura que té autisme, que ara no sé si diu autisme o...
8: No sé què de l'espectre autista.
7: Bueno, el que... Perdoneu-me l'espectre autista. Però ella va portar la seva criatura, perquè la seva criatura hi havia... Deia, aquesta criatura passa alguna cosa, li diagnostiquen el que diagnostiquen, i mentre li estan diagnosticant, li diuen a la mare, a la meva col·lega i veïna, escolti, senyora, vostè, no s'han fet les proves de la mandanga aquesta? No. I diu, jo no. Però vagi a l'anar a fer. Li fan, surt també a un altre grau, perquè és a l'espectre aquest, doncs, pot sortir per aquí, pot sortir per allà i tal, i ella diu, ara entenc moltes de les coses...
15: És que Joan de Ramos amb el TDA.
7: Exacte.
15: El
7: i llavors, de sobte, ella entén ara moltes coses del que li han passat, i clar, és molt tranquil·litzador. Després hi ha un altre procés, que s'inicia un altre procés, però és molt tranquil·litzador per la persona que té el diagnòstic.
14: I pels del voltant.
7: També és, i pels del voltant, que entens moltes coses i moltes coses col·loquen.
8: El Gerard Quintana ho diu tal qual, eh? El Gerard Quintana diu al documental. Clar. Quan ens ho va dir, vam entendre moltes coses, perquè, per exemple, al final dels ja comença el documental, que han acabat un concert, i el Josep Tió diu, bueno, tothom fora, que els hi haig de fotre bronca. Vull dir que era... estava carregat d'unes manies que ells no en tenien, que li respectaven perquè
14: segurament perquè també tenia funcionava. Era molt talentós en altres aspectes
15: és, que, és el que anava a dir, hi ha molts autistes compositors a Catalunya, que no direm els noms ara, que són grans compositors i no els diré, però és que s'ha demostrat al mal temps que són autistes i dius, ostres, i
7: segueixen
15: una línia és, que és un patró que és el mateix que el Josep Tió, aquest patró de fotre bronques en un moment de tenir unes manies.
7: També dic una altra cosa a banda del... Bueno, després una altra cosa, a banda de tot això...
15: I no passa res.
7: Tu estàs aquí amb un grup de rockers, tal, i com no hi hagi algú que això ordeni...
15: I vés cada dia de bolo, amb autocar...
8: Bueno, és que estaven el Ninyin, clar, el Ninyin i el Cuco, que eren com una mica, jo crec, els més rebels i els més punkis, per dir-ho d'alguna manera, exacte, doncs ja també els hi anava bé una mica així.
7: Me'n va fer molta il·lusió... capitalisme tot a l'hora no pot ser, hi ha d'algú que urbanitzi.
15: I Canada Gira és molt heavy,
8: també. Em va fer molta il·lusió veure que van gravar el disc del Ben Endins, aquest disc en directe al 90, i jo hi era a la Sala Celeste aquell dia. Jo vaig anar també al Palau Sant Jordi, que per cert, hi ha el meló aquest del mal rotllo i tot això, i després de l'autisme del Josep Tió, i després hi ha un altre meló, quan fan el concert aquest al Palau Sant Jordi dels quatre grups catalans,
14: el mític,
8: sorprèn perquè el Gerard Quintana diu que ell, jo no el volia fer perquè políticament no estava d'acord, i no acaba d'explicar quina és la causa per la...
7: Quin concert era, perdona?
8: El del 91.
10: Era un concert que...
8: Amb Sau, Santraït i els Pets.
10: De manera gairebé oficial es promocionava allò que se'n van dir rock català. Clar. D'una manera, diguem que... forçant una mica.
14: Bueno, amb recursos públics,
10: exacte,
14: no?
10: Amb recursos.
14: El govern va impulsar.
10: Jo crec que és això el que Gerard
7: crec. El Joel, que està al cogollito, estàs al cogollito?
15: No, que estic totalment d'acord, que va ser el primer concert que es va fer de música en català al Palau Sant Jordi, que es va omplir, que va tenir d'allò, però jo, com a família de la Dharma, em sap molt de greu, dius que el 94 la Dharma va ser el primer grup de rock en català que va omplir el Palau Sant Jordi.
7: Ole!
15: Això jo volia dir...
14: El primer grup que en solitari omple el Palau Sant Jordi.
15: En solitari omple el Palau Sant Jordi, perquè sempre es diu aquell concert, i bueno, escolta'm, que 4 anys més tard...
8: Vale, el que passa que va ser tan mític, pels que jo tenia 17, 18, va ser tan mític per la gent que érem adolescents en aquella època.
14: I perquè sí que era la primera vegada que un cartell d'un concert amb música tot en català omplia el Palau Sant Jordi.
8: Però 40 anys després, el Gerard Quintana diu, no
7: però
8: hauríem...
7: Però deu ser això que diu la Sílvia.
8: Sí, diu, però ara diu, no hauríem d'haver tocat aquell dia. Bueno.
7: L'etiqueta, que la millor els van encasellant, això, el rock català, i a la millor... no els hi van acabar d'explicar.
14: Bàsicament
7: o,
14: perquè Sopa de Cabra va després cantar en castellà, també.
8: Bueno, mira, a
7: que sona molt bé Sopa de Cabra en castellà, home, també. És que Sopa de Cabra sona genial.
8: És molt bona. És molt bona, la del sexo. Però que és la que encara continuen tocant alguna vegada si la toquen en castellà. Mira, explica'm molt bé com ho havien patat tant amb els 100.000 discos a Catalunya, que els arriba una mica la proposta de créixer, i clar, per créixer, doncs, no els hi passava... o sigui, la idea era arribar al milió de vendes i fer-ho en castellà, no? Havien fet la proporció, bueno, van en castellà, fatal, venen 30.000 discos, i quan tornen a tocar aquí, pedrades als concerts. És heavy de veure, eh? Com, heavy, eh? Com la gent es va remoure amb aquest pas que vam fer. Que també em sorprèn, perquè jo crec que el Gerard Quintana és independentista, no? O no?
16: Home, ai,
8: jo, sí, sí. Vull dir que em sorprèn, però no passa res, perquè jo també
16: però,
8: ho soc, i quan em paguen a Madrid...
16: Perdona,
8: vaig
16: aquell moment, et sorprèn?
10: Potser no, no ho
8: sí,
10: sé.
8: No, no. No
15: potser
8: sé,
15: era un mal consell d'un mànager, potser.
8: Ho vaig passar el meu, quan em diuen tu ets independentista i treballes a Madrid, bueno, ja, bueno, intento entendre que no té res a veure, per tant, vull entendre que per ells era una feina més i no van agafar la música per fer política, no?
10: Però aquest és el moment de recordar que també hi havia molta gent que venia molts discos en català i que segur que els hi van arribar propostes per fer en castellà i no ho van
8: com,
10: fer.
8: Com Sopa no ho petava ningú en aquell moment. Com Sopa eren els... O sigui, els Sau, no, és veritat que també... Però crec que Com Sopa en aquells
16: home,
8: dos
16: Sau?
8: Anys... No, Com Sopa no, eh? Sau també es va magnificar amb la mort de...
7: Però, respecte a això que dius de l'independentisme, no sé què, jo diria que hi ha moltíssimes persones independentistes que potser no parlen català, és a dir, que fins i tot, no sé,
8: ah,
7: hi ha gent que arriba... Que, vull
8: sí.
7: dir que només faltava...
10: Però vull dir...
7: No, que... vull dir això que diu la Laura, que bueno... I després, a nivell artístic, de sobte tu ets una persona que has treballat en una llengua, tens la proposta de parlar, no, d'experimentar en una altra llengua, i dius, bueno, per què no? Per què no? Al cap i a la fi, que a Catalunya també es parla castellà.
8: El podem dir al Gerard Quintana, si vols, quan ho diu Marc.
7: A veure. En
8: Montal.
17: Ens vam tirar de la moto i va tenir una reacció brutal. O sigui, encara hores d'ara és el disc més venut de la història de la música rock d'aquí, no? Si tres anys abans ens costava que alguna discogràfica ens fes cas, de sobte fan cua per venir-nos al darrere. Sobretot després de les xifres de ventes, que ells això els impressionava molt. Recordo el Ninyin, el Cuco, jo mateix, que ens moríem de ganes d'anar a tocar a fora.
18: La nostra idea era dir, bueno, a veure si podem obrir el mercat i anem a Espanya o jo què sé, si funciona tot podem anar a Mèxic o a l'Argentina. Jo què sé, ens feia il·lusió.
17: I recordo el moment en el que comencen a sorgir propostes i comença a sorgir la idea de fer un disc...
8: Bueno, s'entén, no? Jo crec que professionalment...
10: S'entén, però recordem que es pot anar a cantar fora en català.
7: Això,
8: sí. Però vull dir que no, que vull conciliar, perquè ells després van anar a concert i em va resultar violent que la gent els hi tirés pedres.
14: És que no es poden tirar pedres.
8: Em va semblar molt
7: heavy. Això també, nosaltres som experts en aquest assumpte. És a dir, que a veure si entenem. Que si tu estàs defensant els drets humans, una cultura, una llengua, la catalana o la que sigui, i de sobte una persona que jo, el Gerard Quintana, de més enllà, decideix treballar en castellà...
10: Home, per descomptat.
7: I li tires pedres, i te'n tires a sobre, i si per la ciutat social li tires una pedra, tot allò que havies construït en defensa dels drets humans, d'una cultura, i no sé què, vull dir que jo trobo que el català no es defensa tirant pedres al Gerard
8: exacte.
7: Quintana.
8: Exacte.
7: És com aquella vegada que la gent es va tirar contra el Serrat, quan va dir que la millor serà la independència, i ell ho dubtava, o quan les crítiques a la Cuixet, quan la Cuixet diu, escolta, bueno, jo serà la independència, doncs no, jo què sé què, que se li va tirar a sobre. Home, de forma, a més a més, molt agressiva.
8: Pues
7: mira, pues no, pues la Sílvia calla, perquè deu estar totalment contra el que jo dic.
10: No!
7: Fora.
10: Marc, escolta, tu em veus a mi tirant pedres a algú?
7: En absolut.
10: No, jo només estic dient...
7: Sabem què va passar durant el procés, que hi ha gent que deia, escolti, bueno, això d'independència m'ha parlat d'una altra manera, podíem parlar-ne, tal. I hi havia gent, que no dic tu en absolut, Sílvia, però que van dir, vinga, per fora, no sé què. Ho dic perquè jo això ho he rebut, també, el hate aquest d'una persona que...
10: Jo només dic que recordem que aquest silogisme de si vull ampliar mercat...
7: Tens tota la raó, això.
10: Tant si escrius com si cantes, com si tal, t'has de passar el castellà, no és veritat.
8: Bueno, però també quan t'arriben les propostes, tu ho has petat, que estaves en una casa ocupa, que eren quatre punquis,
7: sí, sí.
8: Vull dir que potser tota, doncs hem de pasta, doncs anem. Aquest...
15: Un apunt que no he pogut investigar, però un dels que va ser mànager del Sopa,
8: sí.
15: L'altre dia va penjar, bueno, el dia del documental va penjar el seu Instagram,
8: sí.
15: Aquí falten 6 anys de la història de Sopa de Cambra.
8: Bueno, és que ja...
15: És que no fos pa... No sé quin és el motiu, ni res, ho hauré d'investigar, però hem de rascar-ho.
7: Ens hem d'anar.
8: Ai, em falta la part que...
7: No, no.
8: Ahir vaig parlar una mica, que hi ha una travessia del desert i quan torna...
7: No tenim més temps. Què t'anava a dir? De totes maneres, aquest documental el trobem un documental valent i que no és complaent i que, a més a més, hi han posat tota la cara en la graella.
8: No, molt generosos ells, Molt generosos.
7: Que han dit la veritat. Clar, ells són tipus sincers, són artistes de veritat
8: molt
7: i diuen
8: generosos.
7: La veritat també quan els fan un documental i no
8: sí.
7: són allò... Veiem cada documental que és un rotllo patatero.
8: Total. El teniu al Sense Ficció, la 3CAT.
10: Bravo.
8: La 3CAT.
19: Tenim carn. I també peix.
20: Tenim fruita.
19: I tenim verdura.
20: Tenim amplis horaris.
19: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
21: T'esperem.
16: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
22: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
23: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
24: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
25: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
24: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
26: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
27: Valorado.
26: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
28: El éxito está asegurado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
30: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
31: I tu, què vas disfressat?
32: Aquest pista boníssim.
33: Navius? Cirera?
34: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
31: No t'ho pon estrany, al final?
30: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
35: No us he drogat. Us hem enverinat.
36: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
37: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
38: Havia passat massa temps.
39: Mai. És massa temps.
37: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.

0: i exclusions al Corte Inglés Ponés.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: RAC 1.
5: La primera va ser a Gòtova.
6: Sou les reines d'Europa!
5: La segona a Indova.
6: Sota la roca!
5: La tercera a Bilbao.
6: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
5: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
6: El Barça és finalista de la Champions League.
5: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
4: RAC 1. Tots som un milió.
5: La final de la Champions femenina es juga a RAC 1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Escolta, doncs queden exactament 4 minuts per 3 quarts de 2. Seguim aquí el vostè primer, amb la Silvia Soler, Laura Fa... Però, escolta, amb tots vostès, Eder Benito. Bravo.
8: Bravo.
7: Eder, què tal estàs?
8: Bé, bé.
7: Sí o no?
8: Amb il·lusió, Eder.
7: Sí, amb il·lusió, Eder.
8: Que sembli que estàs bé.
7: T'has fumat? T'has fumat un porro?
8: No.
7: Amb què et drogues, Eder?
8: No. Tinc fred, vale. Això sí. Però no...
7: Ah, tens fred? Ja comencem? Però ja, o sigui, acabes de començar i ja tens fred. O sigui, menuda estrella estàs feta,
8: els
7: o què
8: nervis,
7: passa? Els nervis. T'han pujat els fums ja d'estar a la taula entre estrelles i primeres espases de la comunicació, com la Silvia Soler i la Laura.
8: Està amb els papers, amb l'ordinador. No tens més mitjans aquí, perquè, vamos...
9: Comença, i no et deixis interrompre.
8: És veritat.
7: No et deixis interrompre.
8: Com la Sílvia, que no et deixi.
7: Eder, tu pots. Bueno, a veure, l'Eder és el nostre estudiant en pràctica, però bueno, ja és com de la família. I llavors el cas és que és un tipus ben curiós i cada vegada caure la boca més curiós ens sembla, Eder, també t'ho deia la teva cara. I l'altre dia vam descobrir que amb 22 anys no sabia res, ni de Dinastia, ni de Falcon Crest, ni de Menrose Place. Coses que són tres sèries dels anys 80 que són pilars de la nostra, del nostre imaginari, de la nostra construcció com a dona... i de la nostra cosa intel·lectuals. Llavors, Eder, et vam encarregar per gran alegria teva, crec, que et miressis les tres. Començarem avui amb Dinastia, si et sembla, no? Mira, exacte, aquí la tens. El primer que ens vols dir és que tant a Dinastia com Menrose Place com Falcon Crest tu has tingut problemes per trobar-les, per veure-les, no?
10: Sí, perquè Dinastia sí que té una versió del 2017, però he volgut ser fidel a la real. No estan legalment a cap lloc del territori.
8: Ah, ja has fet el quinqui, no?
10: He fet.
8: Total.
10: He apuntat totes les coses que he hagut
8: no
10: de fer.
8: Fer.
10: He utilitzat VPNs per crear comptes mexicans.
7: Què són VPNs, perdona?
8: Ni idea.
10: És una forma de, diguem-ne, passar la teva connexió com si estiguessis en un altre lloc del món.
7: Ah, però ja ens explica... O sigui, ets...
10: M'he posat com si fos mexicà.
7: Ets hacker.
10: Per entrar en algunes plataformes. He estat a Reddit buscant enllaços. He estat també a molts foros buscant enllaços. M'he vist totes les sèries en anglès, castellà, llatinoamericà, com s'ha pogut. ¿Vale?
8: Jo crec que li has de posar un 10...
10: A la
8: de les pràctiques només per aquesta recerca que ha hagut de fer.
7: Per això, profundament, que saps que era gratis, vull dir que no te la pensen pagar, aquesta secció, però bueno, endavant.
11: No. Era legal.
7: Legal esperem que no sigui, perquè esperem que sigui...
10: Vull donar les gràcies a tota la gent que puja els links per veure coses de manera gratuïta i que no estan en cap lloc, perquè és una forma de lluitar contra els tecnòcrates i les grans...
8: Bravo.
7: Una manera de democratitzar la cultura, digues que sí. Bueno, anem, per favor, ara sí, sintonia, fanfà,

0: què t'ha semblat?
1: Quin gustet, com va
2: això? Ai, pèls de punta. Pèls de punta, sí.
3: Sempre que he parlat, durant aquestes setmanes he parlat amb tothom que ha vist aquestes sèries, tothom tenia un molt bon record i us recomano o tornar-les a veure o agafar aquest record i viure completament feliços i ja està. Perquè...
2: I ignorants, no?
3: Perquè... vist, de Dinastia he vist tres capítols, els tres primers, i la trama va de Blake Carrington.
0: Perdona, Dinastia, diguem que és una sèrie del 1981, comença el 81 i acaba el 1989, si no m'equivoco, que és exactament, que jo crec que això és important, perdó que et faci Dinastia Explaining, però el sé, Marica, sí. La cabra tripa al monte, però que és exactament quan Reagan arriba al govern dels Estats Units i quan acaba Reagan del govern dels Estats Units, decau la sèrie Dinastia, diguéssim, perquè tota l'estèria, la sèrie, o sigui, tota l'estètica de Dinastia i el que s'hi explica i com s'ho explica és super reganià, diguéssim, és un moment en la nord Amèrica infecta des del punt de vista.
3: Aquestes tres sèries tenen aquest rotllo de quan Amèrica emulava i la gent es pensava que els Estats Units eren un país com
2: el somni americà, no?
3: Sí, era quan encara es creia. I Dinastia té molt a veure amb la política perquè comença precisament quan fan fora els Estats Units a l'Iran perquè els iranians volen utilitzar el seu propi petroli, que això em fa gràcia perquè a la sèrie el Blake Carrington, que és el que té l'empresa La Petroliera, diu la frase, la tinc per aquí, com aquests salvatges no sabran utilitzar el seu petroli.
0: La segueixen dient, la segueixen dient.
3: Sí, sí. I llavors la sèrie comença quan el Blake es vol casar amb la Christy, que és la Linda Evans.
0: Linda Evans.
1: Oh, Linda Evans. Que sempre duia tot el looks, te'n recordes, Marc?
0: Home,
1: anava, per exemple, tota blava, o tota rosa, blava, o tota blanca. Sí, sí,
0: aquí s'ha de dir, per favor, que és una cosa que és el tipus, o sigui, ho tinc jo al cap tota l'estona, Nolan Miller, que era el dissenyador de tot el vestuari de Dinastia, Nolan Miller, busqueu-lo, que és el que havia vestit Alice Taylor, Barbra Stanwyck, la Sofia Loren, i Norman Miller. I tot era de veritat, quan sortia amb pells era forró de veritat, quan eren joies de veritat, el caviar que menjaven era de veritat, tot el...
2: Que no faltés res, no? Que no faltés res.
0: Era tot de veritat, o sigui, la flor era fresca i era de veritat.
2: Al contrari d'ara, que tot és intel·ligència artificial, no?
0: Exacte.
3: Ara tots seran cromes, ara...
2: Sí. Vinga, Eder.
3: Vale, comença quan n'hi ha la boda entre el Blake Carrington i la Christy, i el conflicte arriba quan torna l'Steven... No, l'Steven... El Matthew, perdó, és que... És que em lio amb els noms perquè, a més, tots els personatges són exactament iguals, tots són guapos, tots són rossos, tots són la mateixa persona i em confon. Sí, rics... A totes les sèries, a més a més. El Blake Carrington té dos fills, que un és l'Steven, que això jo, si m'ho podeu confirmar, jo crec que l'Steven està enamorat del Matthew.
0: T'ho confirmo.
3: Sí?
0: T'ho confirmo.
3: I la Fallon, que és la seva filla, i crec que està enamorada del seu pare.
1: No, no me'n recordava d'aquest nom.
3: És que ella com que s'enllita amb el seu xòfer, però tenen...
2: S'enllita? Sí. Ja parles com als anys 80.
3: Ja, és que l'he vist... Podria parlar amb les expressions que he vist, però no vull imitar el llatinoamericà.
4: Clar, ben fet.
3: Clar, torna el Matthew, que el Matthew el presenten com el bo de la sèrie, i de veritat, torneu a veure-la perquè és un fill de puta. No val res, aquest tio. El primer que fa és... els iranians els estan dient, bueno, pues, torneu al vostre país, aquest és el nostre petroli, i el tio es comença a barallar amb iranians. Després...
0: Però això és molt actual, no? O sigui, és increïble.
3: Sí, sí. Després, a l'avió, està un avió, i l'Steven, que és el fill que està enamorat del Matthew, s'emborratxa
0: sí.
3: i diu, ah, vull una altra copa, però ja està borratxo, i el Matthew... Per tranquil·litzar-ho, li dona un cop de puny.
2: Clar.
3: Tranquil. I clar, sí, tot el conflicte és que el Matthew està enamorat de la Christy i la Christy es casarà amb el Blake Carrington.
0: Clar, clar.
3: Però
0: és un lío.
3: Resulta que el Matthew està enamorat de la Christy perquè era la seva amant, perquè el Matthew tot es justifica... perquè la dona del Matthew i mare dels seus fills té depressió i és alcohòlica, així que a ell...
2: Que és el que ens passava a les dones, érem loques, deprimides, alcohòliques...
3: Per tant, ell ha de tenir un amant.
2: Clar, pobre.
3: I això es presenta com... Clar, és evident, ha de tenir un amant.
2: Clar, home.
0: Escolta una cosa, de totes maneres, aquí hi ha diverses coses que jo vull apuntar.
2: Són tres capítols,
3: Sí, sí.
0: Només amb tres capítols, però el fet de que el tal Steven, que és el fill de Blake Carrington, com recordareu, i de un personatge que surt al final de la primera temporada, que és Alexis Colby, interpretat per Joan Collins, que és un, és un paper que havia de fer Sofia Loren, i quan Sofia Loren, el marit de Sofia Loren, que li portava els papers a la seva dona, va parlar amb Torin Spelling, el productor de la sèrie, i diu, escolti, tenim el Torin Spelling, i diu, Sofia Loren hauria de fer aquest paper, ens agradaria molt que fes el paper d'Alexis Colby, que és la gran dolenta de la televisió dels anys 80, diguéssim, que al final va fer el paper, com us dic, Joan Collins, és que sóc americà, que m'ho sé tot. Clar, la Sofia Loren va veure que eren 8 pàgines al dia de guió i va dir, jo això no ho puc fer de cap de les pàgines del món, perquè és molta feina. Fer un culebrón és moltíssima feina. I no va fer... és fort o no és fort, eh? I després hi ha la trama aquesta de l'Steven, que és una de les grans trames gais
2: de les primeres,
0: que a més no es podien tocar, no podia tal, que a més és una trama que es va estroncar perquè quan apareixen els primers casos de sida, l'epidèmia, doncs aquí tots els productors es van posar nerviosos i aquest personatge va desaparèixer, l'actor se'n va anar perquè tot anava de mal emborrar, sí, és una cosa increïble. Bueno, escolta, ho hem de deixar aquí.
2: Però seguirem amb les altres, no? Un altre dia.
0: Home, seguirem amb les altres. Molt ràpidament, Eider, tu, la conclusió final, quina seria, Eider?
3: La conclusió... De quina? De dinastia? Bueno, de totes. És que són totes igual.
5: D'aquesta.
3: Ah, la conclusió final, que ja basta. O sigui, 3 capítols és perfectament...
2: Suficient?
3: No es necessita més, i són 9 temporades, 220 capítols, i m'ho he mirat una mica per sobre, i les trames són encara pitjor cada dia, no la recomano. Però és entretinguda.
0: És entretinguda, que vagi molt bé. Escolta, ho hem quedat projecte i ja et portem. Gràcies.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
7: a Android Auto
6: i a Apple CarPlay.
7: Tots els podcasts de RAC 1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
7: Noves funcionalitats premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
0: Doncs escolta, abans de marxar, per favor, Esther, digue'ns aquesta meravella de notícia que tens per nosaltres.
2: Si voleu descobrir un nou concepte de cinema a Barcelona, Mubi Cinemas ha inaugurat Mubi Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per tots els públics, amb 8 sales prèmiums d'aforament reduït, amb butaques reclinables equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix la seva cartellera a mubicinemas.com.
0: Veu com, Laura, tu ara que ets crítica de cine,
2: sí.
0: És el teu cinema, eh?
2: Sí, sí,
0: fantàstic.
2: Aquest fin d'aniré. Necessito... Ah, Sarrià, val, també.
0: Escolta,
2: perfecte.
0: Faci falta. Que t'ha de dir moltíssimes gràcies, Eder, Laura, Sílvia, que vagi molt bé. Fins demà, Esther.
2: Adéu.
0: Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. La primera va ser a Gòtava.
8: Sou les reines d'Europa!
6: La segona a Indova. La tercera, a Bilbao.
8: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
6: I la quarta ha de ser aquest dissabte, a Oslo.
8: El Barça és finalista de la Champions League. Barça...
6: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC 1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. RAC 1. Tots som 1 milió. La final de la Champions femenina es juga a RAC 1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Topcorn de Fried Ravik us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
10: Doncs vinga, traiem les crispetes. Puja a l'Interfecte.
11: L'Interfecte diu que puja i apareixerà...
10: Va, que puja. Va, que de 3 hores aquí, perquè pugi un...
11: Dolç o salat?
10: Sempre salada, sempre. La dolça no...
11: No m'agrada.
10: Un dia em vaig agafar una dolça i em va sortir tot el, totes les crispetes enganxades i bé, hi havia manera de serrar-ho allò després. Vaig haver d'avisar els bombers que fessin una extracció per disseccionar el que eren les crispetes
11: les
10: dolces.
11: Les moquetes amb els xiclets i les crispetes en aquests moments
10: són... Un drama. Escolta, primer de tot, per començar, perquè tenim molta cosa a comentar, hem de parlar de l'Aina Clotet a Cans.
11: Sí, senyor.
10: Ha rebut el premi a millor interpretació revelació a la setmana de la crítica. Secció paral·lela del Festival de Cans. Quin valor té aquest premi?
11: A veure, aquesta secció que no és l'oficial, és paral·lela...
10: no és l'oficial.
11: És el Sindicat de Crítics de França que van crear aquesta secció l'any 1962 per obres que eren de directors o directores debutants. Llavors, a partir d'aquí també donen un premi, dos o tres premis, però un premi a la revelació de l'any. Teòricament és un premi a la interpretació revelació, però en el cas de l'Aina Clotet, que era directora també de la pel·lícula per la que ha guanyat, que es diu Viva, i que s'estrena el 19 de juny, o sigui, de seguida la podrem veure, li han fet saber que va pesar tant la seva interpretació com la direcció de la pel·lícula a l'hora de
10: manifestar-la. Bueno, és que ho fa tot, perquè dirigeix, produeix...
11: No, home, l'Edmond Roch també produeix...
10: No, home, ja, però vull dir, també està... Interpreta, vull dir que és una mica com aquell, el músic aquell que toca tots els instruments.
11: Sí. No és un cas únic, vull dir, això ha passat moltíssimes vegades a la història del cinema i, per tant, això se'n diu cinema d'autora.
10: No, jo estic molt feliç perquè jo crec que l'Aina Clotet ens va demostrar que té aquesta capacitat de direcció, com va fer la sèrie TV3, que va estar molt bé.
11: Estava molt bé, això no és Sibèria, no és Suècia.
10: Que crec que també la van premiar al Festival de Cans, no?
11: No, el que passa, sí, però el que passa que no era aquest Festival de Cans, era un altre Festival de Cans que es fa de televisió. Però a veure, ella ha fet un curt, ha fet una sèrie, però de fet aquest és el primer llargmetratge, el que vol dir que encara també pot guanyar la Càmera d'Or. Perquè de totes les seccions del festival, siguin o no oficials, les pel·lícules dels debutants, de totes elles, poden competir a un premi, a un jurat específic per la millor debutant o debutant senyor de la temporada.
10: Sí, ja ho està explicant l'Algorina. Què fixa? Ja ho estic...
11: No, perquè...
10: L'has vist aquesta o no?
11: No l'he vista. No he pogut anar a Canes, és una desgràcia. Però sí que la veuré de seguida i jo admiro molt a l'Aina. Jo crec que és una persona que té una carrera esplèndida. Hem parlat del Sergi López, dient quantes vegades se li ha fet finalista al Gaudí i no li han donat mai el premi.
10: Bueno, és que clar, això és tremendo.
11: L'Aina Clotet porta 10 candidatures i tampoc n'ha guanyat mai
10: cap. Gaudí?
11: Dels Gaudí.
10: També.
11: Com a directora de curt, com a productora de llargmetratge.
12: És la filla d'Otto
11: Clotet. Com a actriu, com a directora.
12: És la filla d'Otto Clotet.
11: Com secundària. Sí, i germana
12: la filla d'en PortAventura
11: Clotet. I germana de Marc Clotet. I he de dir que quan jo vaig dirigir la primera part de La Gran Il·lusió, que era la sèrie de TV3 sobre la història del cinema català, i se'n parlava de que potser hi hauria un parell de presentadors a la sèrie, jo volia que fossin el Marc i l'Aina. Que ho fessin junts.
10: I què? No.
11: I havia arribat a parlar amb ells un moment donat, després una cosa no va anar endavant.
10: Ho proposes... l'hombre propone... I Dios dispone. Això
11: no només perquè ho proposes, has perdut la batalla.
10: Sí, és un clàssic.
11: És l'error.
12: I no vas proposar la Lloll i el Saldoni Fonoll?
11: I tant. El Saldoni Fonoll.
12: Home, és una parella de l'any, eh?
11: Sí. I tant.
12: Lloll Bertran i el Saldoni... No riguis, eh?
11: No ric.
10: Bueno, home...
12: Lloll Bertran i el Saldoni Fonoll.
11: Però peto!
13: Alexandre, bueno, més... Alexandre, ahir que parlàvem de l'hotel Martínez, era l'hotel?
11: Sí. Jo dic que és el de la Cerdanya. L'hotel Martínez que parlàveu és el de la Cerdanya, no era el de Canes.
13: No, que és el mateix hotel que havien anat ell. Que
11: impossible, els preus. La Marta i tu veuen a dormir a un soterrani sense finestra que donava...
10: Escolta, en Barham està parlant ahir quan vaig arribar a casa durant els 10 minuts va baixar el suflé del mal humor. Hi havia...
12: Ui, què passa?
10: Hi havia, no sé, va haver-hi allò que quan entres hi havia...
11: Apa, que tu no arribes també a vegades.
10: No, bueno, va haver-hi... La discussió va ser qui estava de mal humor. Llavors, com que vam estar discutint qui era dels dos...
13: No teniu temes. No teniu temes que us han de buscar.
10: És que no vam passar un altre tema. Vam quedar-nos amb aquest tema.
11: Això vol dir que feu...
10: Quan vaig arribar, la pregunta... Jo li vaig dir que estàs de mal humor i em va dir no, el que estàs de mal humor és tu. I a partir d'aquí ja vam entrar en un bucle de discussió.
11: Vull fer una pel·lícula...
10: Qui estava de mal humor.
11: Vull fer una pel·lícula de Zipi i Zapa.
10: No, i vam estar discutint sobre això, fins i tot vam deixar de parlar. En un moment que vam dir, bueno, pues vete a circular... I... No et deixava parlar.
14: Marta,
10: no,
14: no, Marta, no, jo estic amb tu. Marta, estic amb tu. Marta.
15: Ens vam deixar de parlar, ja està. Com que ella estava al mort i jo vaig pensar que adeu-siau, i ella també no. Va considerar que jo estava... Per tant, no vam parlar.
10: Pues que no té cap sentit.
15: I és un tema que va quedar pendent el de l'Hotel Martínez, ja, el proper dia que ens parlem.
2: Avui el podeu recuperar, avui, no?
15: No, avui no.
10: Jo crec que us veu equivocar d'hotel, us veu equivocar d'hotel, perquè hi ha un altre que es diu Miramar, que s'assembla al Martínez.
13: No, ja ho van mirar aquí la màquina electrònica.
10: Passem full.
15: Passem full. Va, anem amb una sèrie. Jo he de reconèixer, Àlex, que l'altre dia vaig veure dissabte passat, una impressionant tanca al carrer Aragó a Aribau, on que posava era l'anunci de la sèrie Rabalejar. I vaig pensar, home, aquesta sèrie pinta bé, perquè vaig veure que era de l'Auqué, de l'Enric Auqué, sortien altres actors catalans. I...
10: el Quim Ávila, el Francesc Orella, la Lluïsa Castell, la Maria Rodríguez Soto, el Sergi López...
15: Sèrie que, per cert...
12: D'aquesta no en parlareu, no.
15: Eh?
12: D'aquesta no en parlareu, no.
15: Ara anem a parlar-ne. De la sèrie que en aquest cas està a la plataforma HBO, i el Gorina, tenim un petit tràiler, ens en volia parlar.
10: Àlex, no Gorina, posi el tràiler. No es faci efectiu.
16: Ja, què collons fotem?
17: Aquest és el nou pla de reurbanització al Raval.
16: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.
10: La banda sonora és així, eh?
13: Que guapo.
10: Brutal, brutal. Posa el bolero del Raval del Marc Martínez. Per... la música. Marc Martínez surt a la pel·lícula fent de duro facha i és brutal la seva interpretació. Brutal, eh?

0: És que el Marc Martínez, quan fa personatges d'aquests... Mala llet.
1: Calborota, gimnàs, s'ha posat com el Robert Pattinson aquest d'esport.
0: No veus a Marc Martínez, veus el personatge que es tracta d'això.
1: Bueno, la cosa consisteix en que vosaltres no sé si recordeu un restaurant que es diu Can Lluís, que està al Raval, i que abans es deia Can Mosques. El que surt a la sèrie es diu Can Mosques perquè era el nom antic de quan era una taverna que tenien aquella mena de bidons plens de bacallà salat a la, o a l'engada, sí, plenes de mosques, sí, sí, que envaïen el local.
0: Home, que hi havia aquell cercle de l'arengada.
1: Com a Portugal, que encara les tenen així. Doncs, a la sèrie expliquen la història de Can Lluís, que ara ja no és dels propietaris que representen els actors de la pel·lícula i que van ser desnonats del seu negoci. Van començar a arribar les multinacionals que s'estan apoderant de tots els edificis d'aquesta ciutat.
2: Fixa't.
1: Ja fa anys i anys i anys que passa, sempre diuen que posarem remei, i en realitat no interessa
2: no
1: en absolut.
2: No fan res.
1: Hem de fer un rentat de cara. Van començar a canviar el barri xino per Raval. I, clar, vull dir, ja era com allò de dir el carrer de Pecat de Sitges ja no se li pot dir el carrer del Pecat.
3: No
1: se li pot dir.
2: Com que no?
1: No, perquè l'Ajuntament considera que dona mala imatge.
3: Ai,
1: no, clar.
0: I com se li diu ara?
1: No me'n recordo, carrer de...
0: Ah, ja no és el carrer del Pecat?
1: No, és carrer de Florindo Pérez Gatosamada. Però això ens ho dirà algun dia.
0: Però tothom li deu seguir dient el carrer del Pecat.
1: Com aquí també diem el barri xino, o el barri xinès.
0: Jo li dic el Raval.
1: Però, en definitiva, és una pel·lícula que explica la història d'aquesta família, de les putades que els hi foten, de com el fill està codirigida per l'Isaac i la Cuesta i per Pol Rodríguez. El Pol Rodríguez és descendent de la família d'aquest local.
2: De les Mosques.
1: De l'original.
2: Sí.
1: I el que està fent és una defensa de com aquesta ciutat té l'estranya mania de no conservar res.
0: Doncs mira, no puc estar més d'acord.
2: Perquè aquí tenim un problema, que Cantaret nou fa l'aigua fresca. Tot el que ve nou li agrada a la gent. Tot l'antic no es vol conservar.
1: A mi em fa molta ràbia. Que si l'Hort del Rin, que si l'Hotel Internacional, que si l'Eden Concert, que si el teatre
2: tant,
1: i el cafè
2: del Rin,
1: espanyol, la Sala Mercè, el Teatre Circ Olímpia, el Cursal, el Valquíria, el Windsor, la Bodega Bohèmia.
3: Ai, la Bodega Bohèmia.
2: No queda res.
1: No queda res.
3: Que actuava en Maria del Valle.
1: I llavors et dius, si tot això és el que portava els turistes, perquè aquí trobava una ciutat simpàtica, diferent, eh?
3: Autèntica.
1: Autèntica, i amb el seu menjar, les seves mosques i la Mònica del Raval, doncs si ara anem eliminant tot això i anem posant botigues de... Doncs ja ho sabeu.
0: Supermercats 24 hores.
2: Telèfons mòbils.
0: Brunch, esmorzars de brunch, brinks, brunchs.
1: Això?
0: Nails, això de les...
2: Reparació de telèfons.
0: De les ungles. Carcasses de mòbil.
4: Les empanadilles, també.
0: Les empanadilles. I tot és el mateix. Doncs aquesta és la ciutat que ens ha quedat.
1: I què passa?
0: Però això, la culpa és...
3: Però
0: em sap greu dir-ho. Dels diferents ajuntaments que ha tingut Barcelona.
1: Tots ells.
0: Que no han protegit tots. Perquè els importava un pitu.
1: Pitu.
0: Tant se'ls en fotia. I per tant, botigues...
1: És culpa de l'Ajuntament, i ja t'ho diré jo també, de tota la gent que s'encarrega del turisme i de tota la gent de l'hostaleria.
0: I després també, deixa'm dir-t'ho, que aquí sempre posem la culpa al dit a l'Ajuntament, que hauria d'haver protegit aquests locals històrics, també de molts propietaris... que tenien locals històrics i que l'únic que els interessa és els diners, és treure el rendiment. I, per tant, l'antic llogater o un local tradicional o una botiga o un bar o tal que forma part de la història de Barcelona, tant se'ls en fot.
1: Però és com el comèdia.
0: Al carrer ja vindrà una gran multinacional o un xino o un pakistanès que em pagarà 2.000 euros, 3.000 euros.
2: Te'ls pagarà
0: i t'esperarà trinco-trinco. Si pot ser
2: amb negre...
0: I ja està. I aquí l'Ajuntament s'ha admirat. I què passa? Ens hem trobat fins a arribar ara.
1: El tema dels ocupes, el tema de la immigració... I espera, i el del Comèdia, que a mi em fot molta gràcia. Et diuen, no, que salvem la façana del Comèdia. Dic, perdona. Vull dir, a veure...
2: Allà ho faran malbé.
1: La façana la guardes, després li fots no sé què a darrere, però tot l'interior no. L'interiorisme no té cap mena d'importància. tot allò que, diguem, de l'interior de les cases de l'Eixample, característiques i tal, podria ser més o menys incòmode, però, esclar, també forma part d'un estil arquitectònic que també s'hauria d'intentar preservar.
2: I tant.
0: I l'interior del Comèdia, la Sala Gran, era una meravella.
2: Era preciosa.
1: Era un teatre,
2: sí,
1: antigament.
2: Però havia estat una casa, eh?
1: Un palau.
2: Era un palau.
1: Bueno,
2: un senyor molt ric, eh?
0: Sí, però no quedarà en un palau, quan ja va ser un cinema
2: i un teatre. Ja ho van desfer tot.
0: Però aquell teatre tenia el seu encant. Sí, sí.
1: Bueno, total. Què? Bueno.
4: Sí, abans, que parlàveu del carrer del Pecat de Sitges.
1: Sí.
4: Ai, com s'hi llama ara? Sabem el nom que té actualment. Ai, és el carrer Primer de Maig.
1: Mira.
2: Ai, però quina gràcia té.
4: Al centre de la vila, entre el carrer... entre la plaça Indústria i el passeig de la Ribera.
1: Amb el que m'havia divertit jo comprant, Maria,

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
2: És més, alguna vegada n'havia comprat algun per regalar.
3: Bueno,
4: ah,
3: mira,
4: ah, mira, veus, veus.
5: Canviem de tema.
4: Ja no
2: canviem de tema.
5: Canviem
2: va,
5: de tema,
2: anem
5: va.
2: A una estrena que m'has d'explicar. Que és...
5: El Mandalorià,
2: a veure, sí,
5: i Grogu.
2: De Star Wars. Però la pregunta és... Posa'm a...
5: Posa el tràiler.
2: Posa el tràiler.
6: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
7: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
5: Han fotut trampa perquè han posat música de Star Wars de John Williams en el tràiler. Però a la pel·lícula no sona això. Eh?
2: Per què? No sona.
5: Perquè hi ha un altre compositor, suec.
2: Però una pregunta.
5: On som?
2: Aquesta saga no s'havia acabat ja.
5: S'havia acabat...
2: Perquè vam veure la penúltima pel·lícula que ho va petar i la última.
4: N'han fet 12. 12
2: de, la saga de la saga de la Guerra de les Galàxies ja s'havien acabat.
5: Jo m'he perdut ja fa moltes sagues i moltes galàxies. Sí. Exactament. Això va 5 anys després del final de la tercera, que en realitat ara és la sisena.
4: Eh?
2: Com? Perdona,
5: vosaltres parlar... recordeu que hi havia la Guerra de les Galàxies, després hi havia l'Imperi Contraataca, sí, i després hi havia el Retorn del Jedi.
2: Però no, sí, no
5: em diré... Eren la 1, la 2 i la 3.
2: No em diràs que te les saps totes.
5: No, però després...
2: No, és que ara les has quadrat. La Guerra de les Galàxies, l'Imperi Contraataca i la Guerra del Jedi.
5: El Retorn del Jedi.
2: El retorn
5: del Jedi. Però després van fer 3 més que eren anteriors.
2: Sí, senyor.
5: Llavors les van reordenar totes i van posar 1, 2, 3, llavors la Guerra de les Galàxies va passar de la número 1 a la número 4. L'Imperi Contraatac, que és la número 5, i el Retorn del Jedi és la número 6.
4: Clar, perquè van posar les altres 3 demà, no?
5: Exacte, ja es van colar. I llavors, a continuació, han anat fent links. Links, links, links, links. I això que comencen a fer ara...
2: Per tant, aquestes dues últimes,
5: uh-huh,
2: que són les que vaig veure jo, que era ja, diguéssim, el final de
5: ja
2: la...
5: Ja no sé d'on són. Jo no me'n recordo, m'he perdut. I això ve d'una sèrie de televisió, que va durar 2-3 temporades, on ja canvien tots els personatges, no té res a veure amb els de l'original.
2: La vara, el
5: Mandalorià.
2: Això és d'una sèrie.
5: Això és d'una sèrie.
2: És d'una sèrie.
5: Però també... Fer...
2: I és... També de la Guerra de les Galàxies.
5: Paral·lela, és a dir, complementària. És una cueta, és, li surt...
2: Ai, una cosa, spin-off.
5: Té una trampada i surt una sèrie paral·lela, per entendre'ns, no? Llavors, això ho ha fet però un aquí, senyor que aquí... diu... I ara han fet una pel·lícula.
2: Però, perdona, qui surt, per exemple, dels que hem...
5: Cap
2: ni
5: un.
2: Ni Darth Vader, ni el Jedi.
5: No, surt només... Un personatge, que és el Grogu, que és com una mena de Jedi Yoda petit, fillet, però que té 80 anys, però acaba de néixer. I que ha de viure 600 anys. I que llavors és com aquells... No sé si recordeu els Ewoks.
2: Sí, els Ewoks,
5: feien, que feien... sorollets, eh? Doncs fa sorollets estil Ewoks, per entendre'ns.
2: Ni fet 3PO...
5: I llavors, res. I llavors, com que el Jon Favreau, que és el que ha fet això...
8: Recordes que sortia un que era verd amb unes orelles llargues?
5: Aquest.
8: Que semblava, creien que s'assemblava al president Pujol.
5: Pujol, una falta de respecte!
2: Però aquest era el Jedi.
4: Jedi, o el Jedi,
2: Jedi,
4: no sé.
2: El Jedi, era el Jedi, el que deien que s'assemblava al president Pujol.
8: Es deia que es deia Nyonya.
2: El Yoda.
8: Aquest.
2: Sí, això, però aquest
8: doncs,
2: Yoda
8: aquest,
2: era...
8: doncs el que surt és com el seu fill.
5: És, sí, petit, sí. Bueno, la còpia.
8: Petit.
5: És la còpia.
8: Que no has vist els anuncis a la tele, si només fan aquests anuncis.
5: L'únic important és un producte de merchandising que s'està venent a xurros, per entendre'ns, i és com una marca de fàbrica. I com el Jon Favreau, que ha fet tot això, va fer una pel·lícula que no li va sortir bé, que va ser un fracàs, que es deia Aliens contra Cowboys, ara s'ha inventat aquest personatge del Mandalorià, que és un cowboy estil... Ve a ser Han Solo, l'esperit del l'esperit lliure, però no li veus la cara, perquè està tota l'estona disfressat de Robocop i porta com una màscara. I el Pedro Pascal només se li veu la cara 4 minuts de pel·lícula i posa la veu al personatge, amb el qual empatia zero. No. Llavors, el resultat final
2: és... A veure, perdona, és que com que veig que aquí has generat una polèmica amb l'ordre de la...

0: Les pel·lícules aquestes de la Guerra de les Galàxies. A veure, el Xavi Pardo m'apunta que la Guerra de les Galàxies sempre havia estat episodi 4.
1: No.
0: Bueno, és
1: que no, no, perquè aquí s'han inventat
0: des que la van fer, diu. La Guerra de les Galàxies sempre havia estat episodi 4 des que la van fer.
1: Això és un invent de George Lucas.
0: Les pel·lis originals eren 4, 5 i 6 d'origen i no les van ordenar.
1: El George Lucas va fer la Guerra de les Galàxies
0: i
1: si li sortia bé la jugada, després feia l'Imperi Contraataca, després sortia l'altre, i després va voler anar enrere, va reordenar ell tota aquesta història.
0: No, no, sí.
1: Però bueno, no ens barallarem per això, perquè és igual.
0: Sí, és igual.
1: En tot cas, ja no el personatge és com la barreja dels dos ninots de Toy Story. És una mica Woody, el cowboy, i una mica
0: aquí,
1: el Buzz Lightyear, que és el robot i el supersònic.
2: No he vist això.
1: I el resum de la pel·lícula que he vist, que a mi m'ha semblat d'un avorriment total, total i absolut, és Han Solo, disfressat de Robocop, surt de Blade Runner, acompanyat de Rafaela Aparicio, fent sorollets estil Jedi Yoda, i es dediquen a jugar durant tota la pel·lícula un videojoc de combats contra els Transformers. I tota la pel·lícula són destruccions de Transformers.
3: És realista, eh?
1: Molt. I la Sigourney Weaver, una pasta, i surt 10 minuts fent veure que és la generala.
0: Però està bé o res? Està com diu en Pàmies, comptant bitllets.
1: Per mi és una... Ella, cap esforç mana i ja està. Però, en tot cas, la pel·lícula, jo diria que recull fragments del que havia de ser la quarta temporada de la sèrie de televisió que no van arribar a fer i que tenien material de sobres, ho han ajuntat, han millorat els efectes, han rodat algunes coses més i t'ho presenten com un nou intent de rellançar el mite de la Guerra de les Galàxies.
0: És que això de la Guerra de les Galàxies, però que ja ho van allargar com,
1: no,
0: com
1: dona,
0: un xiquet.
1: Més de sí.
0: Exacte, estic totalment d'acord. Es va tancar, molt ben tancat, sí, a la penúltima i l'última, i ja està.
1: I prou, ja
0: està. No cal seguir.
1: Punt i brot, punt i pilota.
0: A veure,
1: què passa?
0: Curien, no? Què passa? Sí. A veure, avui tens temps per parlar de la Birria Story.
1: Sí.
0: I ja t'avanço que estic totalment en desacord del que parlaràs.
1: Però m'és igual. Però començarem per un complement, abans un complement. El dia del 20 al 22 de maig, o sigui, ja, per què som avui?
3: 21. Avui estem a 21. Bueno,
1: d'ahir fins demà. Es fan els 30 anys d'una pel·lícula que t'agrada molt, que es diu Missió Impossible.
0: Home, per favor.
4: Home, i tant.
1: Que ve d'aquesta sèrie de televisió original. I que començava sempre amb aquesta veu.
5: Mission, Jim, should you decide to accept it, is to make Stefan believe Townsend's information. As always, should you or any of your IM force be caught or killed, the secretary will disavow any knowledge of your actions. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim.
1: Ja està. Aquest sorollet és l'autodestrucció de la cinta aquesta, que és una cosa...
0: Perquè això, perdona, recordo que aquesta sèrie de televisió li enviaven un missatge a l'agent secret.
1: El James Phelps.
0: I el missatge era una missió que tenia, i aleshores, un cop ja escoltada, el missatge s'autodestruïa.
1: El James Phelps, que interpretava Peter Graves, que era aquell actor que Aterriza como puedas deia allò de "¿Te gustan los gladiadores con
4: claro,
1: aceite?"
4: Claro, claro. Encantant. ¿Te gusta la película de gladiadores?
0: Podem recordar la seqüència que ja
4: parla. ¿Ha sido algún gimnasio de adulto?
0: No, això del gimnasio de adulto, crec que no.
1: De memòria.
6: ¿Habías estado antes en una cabina?
7: No, señor. En mi vida había estado en un avión.
6: ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
8: ¿Quieres más datos de esa borrasca, camión?
6: No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
4: ¿Ves?
7: Será mejor que nos vayamos, Joy.
6: No, puede quedarse un rato más si quiere.
7: ¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
6: Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores? Joy, ¿has estado alguna vez en una prisión turca?
1: Peter Graves.
4: Ah, alerta, però perquè encara no hi entes. Perquè havia de ser a un nen en una presó turca. No, no acabo.
9: Perquè en vez de ver un vàter hi ha la placa aquella terra per fer les necessitats. Allò que és un forat.
4: Però fa de molt mal fer, allò.
9: Has de posar les
0: càmeres. A veure si es poden tornar a centrar.
1: Sí, bueno, en qualsevol cas.
0: Això era l'origen.
1: Això era l'origen
0: de la sèrie.
1: Amb el Martin Landau, la Barbara Bain, noi negre, que era el Greg Morris, el Peter Lupus, que era un que feia porno, però també feia del catxes, del Robert Pattinson d'esports, aquest que ve aquí.
3: L'Arnau.
1: Fantàstic. I ara, ha fet 30 anys, avui, ahir i demà,
0: de la sèrie.
1: De l'estrena de la pel·lícula de Tom Cruise.
0: Ah, caram. 30 anys ja.
1: La primera, 30 anys. Sí, sí. Ui, 30 anys. I la 2, i la 3, i el protocol fantasma, i el Fallout,
0: i la sentència final. I el que ens ha fet disfrutar amb les seves pel·lícules.
1: Bueno, és veritat.
3: Molt, sí.
1: Ah. Bueno, poca conya. Escolta, poca conya, eh? Fixa't on ha arribat que la pizza Tom Cruise... que surt a Pizza Movies...
0: Però, perdona, no m'havies de dir que la pel·lícula aquesta... No
1: sí, ara ve, ara vaig.
0: Ah.
1: Estic fent una mena d'inciso.
0: Ah, no, és que ara estàs passant...
3: Una punt.
0: És que per un moment pensava que ara em passaves a Pizza Movies.
1: Ja. No, Pizza Movies l'aprofito i la dic, ah, i així va, ja està. Va. És a dir, que m'ha encantat, he rigut moltíssim, és catxonda fins a no poder més. La Judit Martín és un personatge de Picasso, però totalment, és a dir, físicament, és talment... un dibuix
3: picassiana,
1: totalment picassiana. És divertidíssim, és divertidíssim. I la pizza de Tom Cruise, jo vull que me la regalin.
9: Claro.
1: És una pizza collonuda. Collonuda.
4: No, de què té gust?
1: Té gust de Tom Cruise.
0: Però no ha vist la pizza o no ha vist la pel·lícula?
4: Re.
0: És que tant podien haver, almenys de veure la Judit Martín i Alberto Romero, que van estar aquí presentant la pel·lícula.
9: La pel·lícula.
0: Per tant, em va agradar, eh?
1: A mi Pizza Movies em va fer riure perquè és la pel·lícula més descalabrada, més lliure, més freestyle. Saps allò del freestyle?
0: Sí, sí.
1: Mira, Toni Clapés, no em miris amb aquesta cara. No estic al·lucinant i no sóc l'únic. Pizza Movies és una genialitat.
3: Sí, nosaltres també hem parlat aquest programa, va venir Alberto i la Judit.
0: Ho va dir, perdona, ho va dir la Montse Llussà, que també li va encantar. Vull dir, que a veure, que hi ha un grapat de gent que els hi ha encantat la pel·lícula. Bueno, i tot això que té a veure Pizza Movies i la pizza de Tom Cruise,
1: sí, amb... que, a més...
0: Missió Impossible.
1: Bueno, perquè Missió Impossible ha fet 30 anys, ho celebro, m'encanta, i a partir d'ara serà James Bond i s'ha acabat el Brockel, que és el que volia ser.
0: I serà James Bond.
1: Home, a veure, Missió Impossible, la televisió, clàssicament, era un treball d'equip. Molta gent col·laborant junts. Quan va entrar Tom Cruise a la sèrie nova que han fet...
0: A les pel·lícules.
4: Sí que l'ajuden, hi ha 3 o 4 que...
1: Cada vegada són diferents, no són aquell equip compenetrat i penetrat de Missió Impossible original de la televisió.
0: No, perdona, que sí.
1: No,
0: les has vist, les pel·lícules.
1: Sí. Perdó?
0: A les pel·lícules de Missió Impossible sempre són...
4: Sí, hi ha un noi negre, un especialista en màquines... De...
0: Un que fa les cares de plàstic. El negre.
1: No té res a veure...
9: Esperen telecomunicacions.
0: A veure, busquen com es diuen els...
1: El Tom Cruise ha fet un cop d'estat i una pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise, l'únic que ha de fer coses és Tom Cruise. I els altres... passaven per allà.
0: No, perdona, que estan allà. Home, sort d'ells. Això que li van dient, què tengo que hacer?
4: Cuidado, la moto, cuidado. Que viene el tren, cuidado. Te quedas, que viene el túnel, cuidado, la moto, salta.
0: Si no arriba a ser pel seu equip, quan salta de l'anterior pel·lícula, quan salta amb la moto, que han d'entrar en un tren, si no arriba a ser per la coordinació...
1: Això no té cap mèrit. L'equip no té res a veure. Això és una qüestió de guionista i d'efectes especials.
0: Vale, però no té cap mèrit.
1: Fes-ho tu! Fes-ho tu.
4: Fes-ho tu.
1: Ara et vull veure saltar d'aquí fins a l'Àlex, travessant el vidre aquell d'allà.
0: És el que t'estic dient.
4: Clar.
0: No pots dir que aquesta pel·lícula és una birria, no pots dir, home.
1: A quina? Missió Impossible, jo no ho he dit, que sigui una birria.
0: No, però aquí posa birria, és tot.
1: No, la que és una birria és l'altra. No és aquesta.
0: Espavila. Quina és?
1: Passa full.
0: Que no hem arribat a la birria.
1: No hem arribat a la birria. Bueno, però va lligada. És a dir, si fa 30 anys de Missió Impossible, fa dues setmanes va fer 40 anys de Top Gun.
9: Toma.
1: Recordes Top Gun?
0: Home, per favor.
1: Qui era el protagonista de Top Gun?
9: Tom Cruise.
1: Tornem-hi. Aquest home va de 10 anys en 10 anys. I no s'acaba.
0: I ara farà Top Gun 3.
1: Ara faran un nou Top Gun, que no sé si serà 3.
0: Diuen que és Top Gun, no ho sé.
1: Va, veníem de Top Gun Maverick.
0: Sí, però va estar molt bé.
9: Estava igual que la primera.
1: Top Gun Maverick, ara perdona que t'ho digui, entrem al tema de la Birries Story, que m'interessa molt. Si em perdona vostè...
0: Jo pensava que em anaves a dir que el Birries Story era el Missió Impossible.
1: Posa'm el Take My Breath Away, que és la cançó aquella.
0: Boníssima.
9: Oi, que tant que no he ballat jo com aquesta.
1: Va guanyar l'Òscar... És una cosa 70-80-era...
0: Però quin problema hi ha?
1: Cap ni un. La tinc avorrida, senzillament.
3: Tu i tots.
0: Però tu, quina tens avorrida? La Top Gun o Top Gun Maverick?
1: No,
9: la cançó.
1: Totes. totes.
0: Perquè tu, a veure, perdona un moment, el món de l'aeronàutica t'interessa?
1: A mi el món de l'aeronàutica m'interessa relativament, depèn del guionista de la pel·lícula.
3: No, després, la història és molt bona.
1: A mi totes les pel·lícules em poden agradar si són bones.
0: Després, la trama, perdona, aquelles exhibicions dels avions de...
1: Les úniques exhibicions que interessen d'aquesta pel·lícula és aquella escena de la platja que van tots els
0: cracks. T'interessa a tu, que som l'únic cap pescada de la pel·lícula.
1: No.
0: Amb l'oli que es posen aquells que juguen al voleibol.
1: Això és un tema de... Però saps per què? Saps qui dirigirà la nova...
0: A veure, sigues sincer. T'has quedat amb l'escena aquesta de... Bueno, basta ja, para. No.
1: És que el Top Gun original ja passava, també, eh? Ja passava, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que anaven a la platja a jugar.
1: Sí, i ara, això, a jugar, diu. Com el Peter Graves amb el nen a la cabina de l'avió. Però siéntate mis rodillas, chato.
0: No, home, el Top Gun, perdona.
1: No, clar.
0: Top Gun, a la primera, no recordo què van a fer.
1: Anaven a fer culturisme. Els gladiadors i com l'Eix Barzenegger, bueno, que tornarà a fer Conan.
0: I el Top Gun Maverick surten allà a la platja jugant a... Clar, és que et quedes amb això, però la història i tal...
1: La història és una glorificació americana, per se, absolutament, ja avui dia, que no té cap mena de possibilitat de consistència, té un masclisme repugnant des del minut zero del primer Top Gun.
4: No li agrada res.
1: L'últim,
0: perdona.
1: És militarista fins a demanar...
4: Si són militars...
9: Què seran? De Càritas.
1: És clar, és a dir, és una pel·lícula de tiarros, Saps totes aquestes, els anuncis de cotxes, que generalment són senyors que posen la directa i a la primera i tot això? Allò, perdoneu que us digui, els avions i els cotxes són palles. Són palles que es fan els conductors. Mai tant. O sigui, a veure, què vol transmetre l'anunci d'un cotxe amb un tio que està excitat allà conduint, encara que no faci soroll, però tirant cap endavant, o aquells avions tirant cap endavant. És directament un acte de violència sexual.
2: Por favor.
1: Bueno, o d'autoviolència sexual, digue-li com vulguis. No, és així. En canvi, les escenes de sexe són castíssimes. Quan estan amb una noia, els llençolets estan posats sempre en la postura correcta.
2: Sí, perquè els americans són molt poderosos.
1: Excepte quan...
2: Sí, no? Excepte quan li diu que viu a Espanya. Que després te diuen, oi, a Espanya teniu playa nudista.
1: I saluden. Al moment que aixequen la mà i la posen aquí, aquella cosa militar així, és també un acte d'autotoque massivo, col·lectivo.
0: Autotoque.
3: Autotoque.
0: Hi ha l'autotune.
3: Molta testosterona, eh? Molta testosterona.
1: Estàs d'acord o no estàs d'acord?
3: Sí, la veritat és que estic d'acord, sí.
1: Bueno, doncs ja està. Són pel·lícules per ultragais que no s'han enterat encara de que són ultragais.
0: Vale, aleshores jo sóc ultragai.
2: Ai, por favor, pues bien.
1: Escolta,
0: per
1: fi! Per fi!
10: Detector de marica activado.
9: Ja podem veure per la cançó de Plutó.
1: M'agrada la sinceritat. La confessió pública.
0: No, perquè clar...
3: Ho has fet a propòsit, eh? Volies aquesta declaració, eh?
0: Que m'agradin les pel·lícules de Top Gun i resulta que perquè t'agrada Top Gun ets ultragai...
1: Estava esperant aquest moment.
4: Però què és això?
1: He aconseguit, fixeu-vos.
3: El que passa que jo crec que hi ha un terme mig. No cal arribar a aquest extrem. Jo crec que ara vistes en perspectiva, sí, però tampoc arriben al límit.
1: Ja ho sé, però és que és una mica... La Birries Story ha de ser una mica graciosa, si no, no té cap mena de tal. La gent ha d'haver vist la pel·lícula, s'ha d'escandalitzar. I en tot cas, ara m'has de reconèixer que sóc un guionista de puta mare.
0: Sí, sí, ho has tancat.
1: Perquè he aconseguit anar portant el tema...
0: No, ho has tancat perfecte.
3: Ha aconseguit el seu objectiu, eh?
0: Fins a declarar que sóc supergay. Bueno, hem d'acabar i ho hem de fer amb la banda sonora, que sempre tries.
1: Sí, ara...
0: Recordem que tenim per regalar dos llapissos del programa.
1: Avui me deixarien cinc, eh? Però ho deixarem en dos,
0: Si tu creus que són cinc, en tenim cinc, eh?
1: A veure, és una banda sonora...
0: No ens els acabaràs, eh?
2: No.
1: Us avanço, si algú encerta abans que s'acabi el temps la pel·lícula, faré un crit que serà el més gran que s'ha sentit.
0: O sigui, pot caure l'antena del terrat d'aquesta casa
1: amb els sorolls que
0: a la plaça Francesc Macià.
1: Amb els sorolls que he sentit abans quan entraven les cròniques i els talls de veu.
2: Sona tot timbre.
0: Avui és un dia tonto. És un dia tonto tècnicament.
3: Serà un dia tonto. Puc fer un apunt? Perquè ara hem rebut un correu electrònic del Martín en relació a la pel·lícula que estàvem comentant, del Top Gun, que diu que hi ha una versió que explica la versió oculta de Top Gun. Una pel·lícula que explica la versió oculta de Top Gun.
1: L'oculta.
3: L'oculta.
1: I què diu?
3: Tu l'has vist, aquesta?
1: No, aquesta no l'he vista, per això vull saber què diu, que m'ho expliqui el Martí.
3: Ens feia l'apunt per si l'havies vist tu.
1: Canvia el títol d'aquesta pel·lícula, sisplau, per trobar-la. M'interessa molt.
3: Doncs que ens ho envia el Martín, això.
1: Sí. Bueno, com sempre posarem una música, que és una banda sonora d'una pel·lícula, i jo us explicaré la història, perquè és el més important, per això l'he dit triada, perquè no l'endevinareu, impossible d'endevinar, però és una obra mestra absoluta i total. Llença! On han d'escriure? Hora de...
3: Han d'enviar un correu a l'adreça versió@racó.net.
1: D'acord? Molt bé. I ara, tu què? Intentes... Us explicaré la història. Un director francès que va fer una pel·lícula l'any 1957. I era una pel·lícula que passava en blanc i negre i era un tema de cinema negre i d'atracaments.
4: Ui, aquelles pel·lícules dels homes.
1: D'atracaments de cinema negre.
4: Que no saps què passa, home, ens
0: portem. Aquell del... com es diu? Del Godard.
4: Jean-Paul Godard.
1: Abans de Godard, sí, l'any 57.
0: No tenim oients tan
1: veterans. Era una pel·lícula de lladres i serenos, vull dir, no passa res. I van triar un músic de jazz americà que havia visitat París i li van demanar que fes aquesta banda sonora. I el director de la pel·lícula i l'actriu de la pel·lícula el van anar a recollir a l'aeroport i els hi va dir: només tinc aquesta nit per fer tota la banda sonora i enregistrar-la.
4: I no, ja es nota, ja, anava de pressa.
1: Sí, aquí sí, en aquest tros sí, perquè si no ens dormiríem. I llavors el van portar a un estudi. A un estudi que es deia l'Institut de la Poste Parisienne. El van posar sota la pantalla i li van projectar la pel·lícula que no tenia banda sonora. I a mida que l'anava mirant, ell amb la trompeta...
4: Anava tocant.
1: Anava
0: posant.
1: I els altres músics l'anaven seguint.
4: A lo loco.
1: I improvisació total durant més d'una hora i mitja veient la pel·lícula per primera vegada i sonava així. Jo trobo... sensacional.
4: Sembla que tingui el mal de Sant Vito.
1: Sí.
0: Tenim alguna resposta,
3: sí,
0: Esther?
3: Sí, estan arribant moltes respostes,
1: sí o no?
3: Però us he de dir que cada correu diu una cosa diferent.
1: Ah, va,
3: ningú es posa d'acord,
1: Això m'agrada,
3: Vols que vagi dient les respostes
1: i després,
3: que hem rebut?
1: Després diré perquè l'he triada, eh?
3: Ara, mira, tenim, per exemple, l'Enrique, que diu que es tracta del Guateque.
1: No!
3: Tenim...
1: Va ser sabor l'actriu del Guateque, que aquesta setmana va matar el seu marit, va anar a la presó i després la van treure... I havia sigut la dona d'Andy Williams. Va, continua.
3: Oh, el Lluís.
0: Sí, com aquest carrer.
1: Claudine Longer, digues.
3: Sí. La Beatriz, per exemple...
1: Diu
3: que és la pel·lícula Un condenado a muerte se ha escapado.
1: No. Que bona. La de Bresson, no és aquesta.
3: Val. El David, ascensor para el cadalso.
1: Sí, senyores!
3: Molt bé.
1: Sí, senyores! Felicitats!
4: Ascensor por la Chafucol.
1: Ascensor pour l'échafaud.
4: Échafaud.
1: Però vostè que sap francès. Sí.
4: Perquè aquesta pel·lícula la vam veure, però no me'n recordava.
1: Aquesta pel·lícula dirigida per Louis Malle, amb Jean Moreau, que és l'actriu que va acompanyar el director a recollir, Miles Davis, i és el músic, el compositor i el trompetista d'aquesta banda sonora genial, que he triat aquesta setmana perquè Miles Davis va néixer el 26 de maig del 1926.
4: Fixa't.
1: Per tant, aquesta setmana és el centenari d'aquest absolut geni del jazz.
0: Per tant, qui s'emporta els dos llapissos?
3: El David Cassanyes, que és la persona que ens ha encertat la pregunta.
0: Molt bé. Bueno, Gorina, que ho hem de deixar aquí, perquè no ens queda més temps.
1: És que n'hi ha més temes.
0: No, pues si no hi ha més temes.
2: Vamos,
0: avui els has fet tots. Bueno, que vagi molt bé el cap de setmana.
2: A la calle del pecado.
0: Au, adéu.
3: Cap al Priorat.
0: Som-hi. Fa poc vam fer una fira del vi... allà a Falset. Ho vam petar. No vaig tenir el plaer, però...
2: No fos cas que anéssim a Catalunya a descobrir el que...
0: Tu et pots documentar des de la distància, també.
3: Sí, home, sense moure el cul de la cadira, home.
0: Vinga. Avui parlarem del Priorat, com hem dit, que es podria considerar també el Priorat la Toscana de Catalunya, una mica, no?
3: Ah, que maco.
0: La Toscana de Catalunya, amb el permís...
4: No hi estaria d'acord, eh?
0: No? Jo de... No, clar, perquè la Toscana de Catalunya hi ha alguns que han definit l'Empordà com la
9: Toscana. L'Empordà.
0: Baix Empordà. Com la Toscana. Perdó. No, bueno, jo dic, el que diuen alguns, jo no ho dic.
9: Jo t'anava a dir també.
0: I aleshores s'ho situen allà a la...
3: Però sí, que el sud de Catalunya algun dia tingui alguna cosa...
0: Bueno, la Toscana també està, perdoneu, la Toscana també hi ha parts de la Toscana que està molt bé, però d'altres que està totalment sobrevalorada.
11: No tot és perfecte,
0: exacte, us ho dic per veure si es moveu una miqueta, eh?
3: Ah, no, mira, veus, ja hi he pillat, pim-pam, o sigui, està criticant.
9: No, ens barallem per la Toscana, ja, eh? Ja no per les comarques.
0: No estem criticant el Priorat, estem criticant la Toscana.
9: Jo t'anava a dir també amb el permís de l'Alt Penedès, hi ha moltes zones que toscanegen.
0: Ara, toscaneja, la cosa d'ara. Però bueno. Exacte, toscaneja.
9: Jo volia donar-li l'etiqueta al Priorat perquè no tenen res més destacable, pobres, més enllà dels vins. Llavors, almenys donem-lis això, no? Donem-lis
2: el... Mira, perdona, ja comencem malament. Jo li agradaria la Toscana aquesta ser la meitat de maca que el Priorat o que el Penedès. I perdona, si tant t'agrada la Toscana, per què no te'n vas allà?
9: Ja hem dit...
2: No estava parlant amb tu. No estava parlant amb tu. Vés-te'n allà a la Toscana, agafa els espaguetis crusos i te'ls vas posant un a un pel cul, a ser la boca.
9: Ja trobava a faltar els seus comentaris.
2: Fàstic de tio.
9: Vinga, va, no em malinterpreteu. El Priorat és el lloc ideal per fer una escapada.
4: Preciós.
9: Especialment si tens a casa un pack experiència d'aquests d'escapada rural i cata de vinos
3: que parols. Que es queden sempre allà i no es fa servir.
9: Que te'l regalen una mica invisible a la feina i t'estan a punt de caducar, doncs aprofita'l perquè és el lloc
0: perquè
9: perfecte.
0: Perquè mai trobes el moment d'anar-hi. Sí, això sí que passa.
9: Sí. Que això no trobeu que... Estan en una mica a la baixa, això de regalar experiències? Sí. O sigui, hi va haver un moment de boom de tot això
3: i està a la baixa.
0: Perquè normalment el regal de l'experiència és el lloc més, més barato. L'experiència és paupèrrima i aleshores hi ha molta gent
4: encara
0: que
4: encara no... has de posar cèntims.
0: I encara has de posar... Exacte, si vols que l'experiència surti bé, tal com diu el senyor Virgili, o posa cèntims o l'experiència et pot amargar el cap de setmana.
9: Exacte.
0: I ho dic per experiència.
9: Jo crec... Ah, vale, te n'han fet d'aquests regals,
0: sí,
9: no?
0: Sí, clar, la meva mare un dia va tenir bé de fer-nos un regal d'aquests i...
4: On t'anava, on
0: va ser... Ho vam salvar perquè part de la família vam posar calés per sobreviure al regal aquest de el pack experiència. Sort que part de la família vam anar tirant d'estalvis i vam intentar sortir d'on havíem entrat.
3: Bueno, però el detall és haver-hi pensat.
0: Bueno, el detall era que se'l podia haver estalviat.
2: Però què te va tocar una estància en un garatge con encanto?
0: Només diré que el meu pare, en aquesta estança que va trobar la meva mare, que era un pack regal estupendíssim.
3: Però el bonic és que hi va pensar.
0: Es va obrir el peu i una mica més li hem de posar
9: a punt. Mal
0: va estar molt bé, perquè clar... A mi... Les instal·lacions estaven que queien. I aleshores, doncs, va posar el peu a una mena de... Bueno, una mena de piscina petita que hi havia. Es va obrir el peu, que a més hem de posar-li...
3: Però hi vau anar tots?
0: Tota la família. Era un pack regal d'aquests.
9: Sí, però ja tenia una anècdota.
0: És més, li vàrem dir, no em facis més, ja, d'aquest tipus. Perquè ella molt aficionada a trobar la ganga del pack regal.
2: El xollet.
0: Que per 30 euros al cap de setmana. I clar, evidentment, infecta.
9: Sí, a mi em sembla bé que vagi a la baixa, perquè això era el típic regal que et fa mandra pensar i te'l regalo, per això fes-me un bici de 50 euros.
0: I content que havies d'estar, perquè li criticaves.
3: Sí, perquè podies escollir el dia, el lloc, què anaves a fer, amb qui anaves.
9: Hi havia certa flexibilitat.
0: Sí, a sobre enfadada, perquè no ho valoraves el pack del pack.
3: Per la cara que feies quan obries, que deies, uf.
9: Bueno, això ha anat a la baixa, però hi ha...
0: Home, per sort ha anat a la baixa.
9: Però hi ha una altra experiència relacionada amb el món del vi que va a l'alça, que no sé si l'heu escoltat, que és això dels Paints and Wines. Heu ismat això? Heu estat?
3: Per què s'ha de parlar sempre en anglès? Perquè
0: tot ara és nomenclatura.
9: És una nova tendència, llavors, evidentment, és en anglès.
0: Paints and Wines, a què es tracta?
9: Ho ha posat de moda Instagram, com tot és culpa d'Instagram, sempre.
0: Però què vol dir? Pintar amb vi?
9: Exacte, paint, de pintar, wine, de vi.
0: Però què pintes?
9: És una nova tendència. Això és gent que normalment vas a un celler, una masia o alguna cosa, i et donen allà unes pintures i un oli, pintes un quadre mentre veus una copa de vi.
0: O sigui, pint no amb vi.
9: No, el vi te'l veus...
0: No com si fos... Home, perdoneu.
9: Art conceptual.
0: Que tu agafes el vi com si fos tinta...
9: Sí, exacte.
0: I aleshores fas un quadre o fas quatre ratlles amb vi.
9: No. És el vi, te'l veus...
3: Pinta i veu vi.
9: Sí, i no ho heu vist? O sigui, al meu Instagram em faig un fart de veure gent que no ha agafat un pinzell.
0: Com que no tinc Instagram, m'estalvio
4: això.
0: T'estalvies molt.
9: T'estalvies molt. Jo em faig un fart de veure gent que no ha agafat un pinzell de parvulari pintant un quadre perquè els hi ha una copa de vi, no? Que em sembla una mica hipòcrita.
0: cita, no? Que si t'agrada el vi, vés a beure vi, no?
3: I és no.
0: Sí, no intentis amagar l'alcoholisme amb què vas a pintar un quadre, no? És el que em sembla això, el Paint and Wine. Però vinga, tornem als vins en concret del Priorat, perquè els vins del Priorat són molt bons, són el gran tret identitari de la comarca, i de fet, tenen un tipus...
3: Perdona, és que estic pensant un dia que vam anar a Gratallops.
2: Ah, sí.
0: Ui,
2: sí, sona
0: trauma.
2: I érem tots, eh?
3: Tot l'equip, eh?
2: Sí, hasta la vieja Esquerra se va venir.
4: Sí, és cert.
2: Home, no te recordes que ens van regalar una experiència per tot el programa, que en vol amb helicòpter i tot?
0: Ah, sí, home, i tant. Ah. Inoblidable. Home, allò ho recordes tota la vida. Allò va ser impressionant, eh?
4: Home. Una de les vinyes
0: esmorzar
4: més antigues.
0: Esmorzar les vinyes, sí, després vam anar a les vinyes de l'espectacle, allò va ser història. Allò va ser...
2: El René Barbier.
4: L'espectacle va ser...
0: I després remate amb l'espectacle.
2: Dinar i espectacle.
0: Allò va ser una experiència magnífica.
3: I molt de tas de vi.
0: Mira, això no t'ho regala qualsevol, eh? Doncs mira...
4: El mateix vi amb copes diferents,
0: sí, no, miri,
4: i tenia un gust diferent, eh?
0: Un dels problemes que tenen per mi les, aquestes fires del vi, sí, és que la fira la fan amb copes de lo més...
4: De vidrot.
0: De vidrot. I al vi no li trobes la gràcia. Exacte. Perquè, clar, aquells vidrots no projecta
4: ara
0: el vi. És molt important controlar els verbs que toquen amb el vi. Projectar, hi ha un vocabulari
3: no
0: important.
3: No havia sentit mai,
0: no,
3: projectar.
0: Jo no en tinc
3: idea.
0: Però
3: vam anar amb helicòpter, eh? Ens van anar les vinyes,
0: no destaca, no ressalta el vi. Ja. Sí, va ser, allò va ser inoblidable.
2: La vieja no va posar...
3: Vam esmorzar allà les vinyes, nen. Sí. Ens van fer
0: bueno, va, avancem amb el tema.
3: L'abuelo no va pujar en helicòpter.
0: Això és un dinar familiar, eh?
4: Els millors vins de Catalunya, els del Priorat.
0: Sí.
4: Que ho sàpigues. Que ho sàpigues.
0: Perdoni.
4: Que ho sàpigues. I la Terra Alta, que ho sàpigues.
0: També, per una banda,
4: Priorat i Terra Alta, que ho sàpigues.
0: I jo, amb això, tampoc hi estaria del tot.
4: Ja hi som, ja hi som.
3: Que passa... Tu t'agraden espanyols, tu t'agraden...
2: Sí, Rioja, un Rioja d'en Camilo? Un Rioja d'en Camilo? Vinga! Se lo meto per el cul.
0: Em referia al territori català, que hi ha molts bons vins, tant
2: al
0: Priorat, però també a la Terra Alta, a l'Empordà, igual que hi ha moltes toscanes.
3: Sempre tires cap a l'Empordà.
2: Sí. No, un Rioja d'en Camilo?
0: El Penedès, que darrerament el Penedès ha de reivindicar-se, i si s'ha de fer es fa, de que fan uns vins magnífics. I ara el Penedès, com que ha passat de moda, ara el Penedès, és de segona. Doncs perdoneu, fa uns vins collonuts el Penedès. A veure si comencem
3: ara
0: a dir-ho.
3: Ara som Montano i Vinyes del Vero també estan molt bons.
2: L'altra enyorda.
0: Jo no m'hi he posat aquí. Jo no hi vaig aquí. Jo només venia a dir que els vins del Priorat són molt bons. Jo no en tinc ni idea. No sé si són els meus.
4: Sí,
0: molt bons.
4: Sí,
0: són molt bons.
4: Però també són molt bons tots aquests.
0: Sí, exacte.
3: Vinga, però parlem del Priorat avui.
0: Costers del Segre. Home. Tampoc es parla. I foten uns vins magnífics.
3: Vale, però,
0: i tot el dia esteu amb el Priorat.
3: Bueno, però ara parlem del Priorat.
0: Bueno, però jo reivindico la resta de vins en denominació d'origen. Sempre esteu destacant el mateix.
2: Como el Ambrusco no hi ha res.
0: Sí, i el Mateus, aquell el hòstia, portuguès, que servia per desembossar el vàter.
2: Era que gasto jo per la cita.
0: Mira, els vins del Priorat tenen una distinció, i és que es podria dir que són molt bons, però que són, en realitat, vins francesos. Els vins del Priorat, perquè, si em sap greu, però és així. Sembla que és així, perquè amb la crisi de la filoxera, que va arrasar totes les vinyes al segle XIX de Catalunya, i òbviament del Priorat, es van replantar amb vinyes franceses que eren resistents a la filoxera arribat fins a dia d'avui. Així que estrictament es podria dir que els vins del Priorat són vins francesos.
4: Jo, fins aquí t'he aguantat les besteses que dius una darrere l'altra, però això no es pot tolerar. Es nota que tu, del vi del Priorat, no en saps res.
3: No tens ni idea.
4: Ets una desgràcia, perquè el vi català es nota.
0: Vostè sap distingir un vi francès d'un vi català?
4: On vas a parar? On vas a parar? És molt diferent.
0: Quina és la diferència?
4: Doncs mira, la diferència, bé, t'ho diré. El vi català té com una mena...
2: Té cos.
4: Té com una presència.
0: Projecta, també, no?
4: Calla!
2: I el gramatge.
3: Retrogust, digui.
2: El gramatge.
4: Sí, i té com unes aromes, unes coses.
0: El vi català.
4: I
0: el vi francès?
4: És vi d'home. El vi català és vi d'home.
3: Oi.
4: I el vi francès és...
0: S'ho està inventant. Que vostè, el vi que veu, o sigui, el més proper, el vi que coneix és el vi de bota, eh?
4: Sí.
0: I no, aquí s'ha quedat. Ara, no és l'únic, el senyor Virgili, que s'inventa, perquè crec que el món de l'enologia i del vi, hi ha molta gent que ho gaudeix i que en sap de veritat, però també hi ha molt de farsant en aquest món, no? Sí, hi ha molta gent que va d'entesa,
4: a tot arreu.
0: Com monologuistes com tu. Ui, que gratuït, això, no?
4: Fuà, de pelea, però guapa,
0: Avui estem de brega. No, aquí, estàs parlant del Priorat i tal, i sí, no sap res.
1: Però miri, quin vi veus? Quin vi veus a casa teva?
0: No, jo he dit al principi que no en sé, ja. Jo m'he curat en salut. Jo no en sé, només dic que...
1: No en sé i vinc a parlar. Si no en saps, no parlo.
3: No en saps, però pontifiques, pontifiques. Dius que el vi del Priorat és francès.
0: Dono la meva opinió. Dic que es podria considerar francès. Mireu, per demostrar-vos que hi ha molt de postureig en el món del vi, hi ha un vídeo que va fer el Miquel López Iturriaga, del Comidista,
2: no sé qui és.
0: Va agafar vi d'un euro al litre, precisament, del Priorat, i
1: sempre,
0: el va colar...
1: Sempre estem amb les...
2: Sempre fotent.
0: Silenci.
2: És vi del Priorat.
1: És Pepsi-Cola, és Coca-Cola, és Coca-Molla... Va, hombre, va.
0: Escolti-ho, perquè és interessant. Va agafar vi d'un euro al litre del Priorat i el va portar un tas de vins per retratar la gent que va d'entesa. És un vídeo molt recomanable, us he preparat un tas d'un minut. Escolteu-lo, que és molt, molt divertit, molt revelador.
11: Los expertos en vinos suelen decir cosas como redondo en boca, evolucionado y goloso, o con retrogusto a regaliz y a frutos rojos. Los que no tenemos ni idea nos quedamos un poco con la boca abierta y nos preguntamos si realmente saben de qué están hablando. Para comprobar cuánto postureo hay en este mundo, nos fuimos a una muestra de vinos naturales y dimos a probar a los presentes un vino a granel que salía a un euro la botella.
12: Primer término noto unos aromas lácticos y detrás la fruta. También muy elegante en boca, muy buena entrada, con el tanino bien pulido, pero también un vino muy goloso, muy redondo. No rasca para nada, o sea, fantástico.
13: A mí me parece que es un estilo natural, sin sulfuroso, un vino muy abierto, sin peso, buscando el frescor, tiene una nariz un poco peculiar. Yo diría una apuesta moderna, actual, abierta.
12: En Cataluña no lo situaría en las regiones clásicas catalanas, lo situaría más por el centro de España.
11: Es un vino a granel del Priorat, que cuesta un euro el litro.
14: Esto ya corta, que ahora es cuando ya no podemos decir lo del evolucionado.
12: Me has pillado completamente, ¿eh? A ver, no es por vacilar, ¿no? Pero el Priorat que yo veo...
11: Ya, no es este,
12: no es este, ¿no?
0: Retratado. I si mireu el vídeo, veureu que l'únic que encerta és el que fa servir el vocabulari més senzill. És bastant divertit, us ho recomano. Però vinga, deixem els vins...
15: Deixa'm dir-te, Títol, perquè... Sí? Que un estudiós com és el Damià Amorós,
0: sí?
15: Aquí li enviem una abraçada, un petit detall per demostrar el rigor... del que ens estàs explicant, que els ceps que es van replantar, sí? Com que la filoxera venia de França, no podien ser de França.
0: Venien
1: de què? Venien dels Estats Units.
15: Exacte. El Damià Amorós m'està fent aquesta rectificació i em diu que venien d'Estats Units perquè de la filoxera no podien venir perquè tenien la... Vull dir, perdó, de França no podien venir perquè tenien
1: ja
15: la
1: filoxera. Perquè ja estaven tots morts, els ceps. Exacte. De França.
15: Ja estan tots morts.
2: S'ha equivocat!
0: Ara mateix no vendré a un company d'aquesta redacció, però això era informació de primera mà d'algú...
3: I tu no ho contrastes?
0: No ho diré.
2: Vaya periodista.
0: Bueno, d'algú que no en té ni idea, clar.
3: Bueno, ja, però Marc, el primer que fa...
15: De la redacció propera o llunyana? O sigui, del
0: RACU.
15: RACU. Ah, de RACU.
3: Del versió.
15: En tot RACU, hi ha molt impostor.
0: No donaré més detalls.
3: Ja, però llavors tu vas i ho busques. Ho contrastes.
2: Que fàstic de periodisme.
0: Estem molt ocupats en aquest programa.
3: Quant temps fa que havies fet aquesta secció?
0: Sí que és veritat que...
3: Quant de temps fa?
0: Les vinyes americanes van entrar primer a França i després de França les van portar a la resta d'Europa. Això pot haver portat a la confusió.
2: Perquè
0: van començar per França, d'acord?
2: Però vinga,
0: deixem els vins, que hi ha moltes més coses a comentar.
15: Si arreglem això.
0: Has dit que només hi havia vins, endavant.
15: No, és broma.
0: Tenen moltes més coses. De fet, més aviat, hi ha coses que té tothom que el Priorat no té, que els hi dona identitat. Com, per exemple, i això us ho juro que és veritat, semàfors. És l'única comarca de Catalunya on no hi ha ni un semàfor.
15: Home, doncs un aplaudiment.
0: Al Priorat, sí, sí.
15: Qualsevol localitat que arribes a Catalunya, semàfor i rotondes. Rotondes i semàfors fan una... Bueno, van junts.
0: Sí, sí. Doncs no n'hi ha ni un. Bueno, per ser justos, en va tenir un. Aquí sí que m'he documentat, de veritat.
15: Sí.
0: Va arribar a haver-hi una falset durant les obres que estaven fent a la N240 perquè passaven molts camions.
15: Sí, i van per regular.
0: I per regular els camions. Ara van acabar les obres i se'l van tornar a petar.
2: Pues això no pot ser veritat. I se veu que aquesta dada és mentira, perquè si la ciutat se diu Farset, el dato és Farset.
0: Tot i l'argument de pes del senyor Santa Susana...
2: Esteu a dormir, que cianuro.
0: Us asseguro que és veritat el d'això. Així que en lloc de la
4: Toscana...
0: Que
4: no parlaves del salt de la reina Mora.
0: Sí, però ja arribarà. No es preocupi.
3: Està allà marcat, eh? Està allà la paulla marcada a la roca.
0: Ara ens explicarà de què es tracta el Marc Martínez.
16: No, ho pot explicar el senyor Virgili?
2: No, culturitzen.
4: És tu que fas la secció.
3: Millor tu, clar.
0: Ja arribarà.
3: Que tu has preparat molt bé.
0: Doncs va, vinga, sí, passem a Siurana, perquè veig que teniu ganes d'escoltar-ho.
3: Ja anem a Siurana.
0: Siurana, perquè parlarem d'això del salt de la reina Mora. Siurana és un poble molt maco, que està situat sobre una cinglera, pertany a Cornellà de Montsant. És com el Castellfollit de la Roca del Priorat, podríem dir, una miqueta, està sobre una cinglera.
4: És que no té res a veure.
0: La imatge és exactament igual.
4: No, amb res.
3: Els balars dels caiacs que es poden llogar per poder passejar pel pantà de Siurana.
0: No tinc temps de parlar de tot, perquè hi ha moltes coses a fer al Priorat. Estic sobrepassat. Però, a més, com estàvem comentant, Siurana va ser l'últim reducte musulmà de Catalunya.
9: Hòstia, doncs ara és al revés, eh? Tota Catalunya és musulmana i els pocs catalans que quedem, escolta, en lloc d'anar a Siurana ens haurem de refugiar a Ripoll.
0: Sempre està amb el mateix. Ja parlarem de Ripoll un dia i no crec que quedi gaire content. Així que vinga, ja per acabar, una última cosa.
15: Però la Siurana, la petjada aquesta.
3: Sí, el salt de la reina Mora.
0: Jo us ho explico. Aquí a Siurana, com que era l'últim reducte musulmà, no?, durant la Reconquesta, l'edat mitjana, doncs hi ha una llegenda que diu que hi havia la reina musulmana d'allà, que en veure's acorralada pels enemics cristians, va saltar cinglera avall amb el cavall i encara es veu la marca de la paulla.
3: La paulla, la roca.
0: Veieu?
3: Sí,
0: oi que
3: sí?
0: Ho he explicat bé?
4: Molt bé, Virgili.
0: No s'ho esperava, això, eh?
4: Que aquí està bé.
0: L'he deixat...
4: Però d'aquella manera de pressa i corrents, eh?
0: L'he deixat tan fora de joc.
3: Però sí que ens ha deixat.
0: Ho ha d'admetre. Vinga, per acabar ja, Siurana també destaca per ser el paradís dels escaladors. Gràcies a les parets hi ha molts escaladors internacionals, de fet, que s'hi acosten expressament. I això em sembla bastant revelador.
4: Bon oli.
0: Imagineu-vos, si hi ha poc a fer el Priorat, que la seva principal activitat, una de les seves principals activitats, és passar el dia de cara a una paret donant l'esquena a la comarca. I amb aquesta reflexió dono per acabat l'escorxador comarcal.
4: És la repugnància de Catalunya. No es pot
15: aguantar. He de reconèixer que m'ha fet gràcia.
2: Tu sí que t'ha fet gràcia, perquè clar, tot el que siguin reures de Catalunya...
15: Clar, és que un escalador no està mirant el paisatge, està mirant cap a la roca per no prendre mal.
2: Doncs es pot posar un retrovisor.
15: Va, són les 6:10. Marc Martínez, moltíssimes gràcies. El següent, amb el número 24, Àlex Gorina. A veure què ens explica.
2: Ai, Gorina.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 2:15. A aquesta hora el Barça acaba d'arribar a Oslo. L'expedició del Barça ja és a la capital noruega per jugar aquest dissabte a les 6 de la tarda, d'aquí a menys de 48 hores, la final de la Champions femenina de futbol, la 6ª final consecutiva de les blaugranes. Fa 6 anys, des del 2021, que cada any, el Barça, i aquesta és la millor prova, que és el millor equip del món ara mateix, arriba a la gran final. I, de fet, és el primer equip en tota la història de la competició que és capaç de jugar-ne 6 de manera consecutiva. Tenia el rècord amb 5, l'Olímpic de Lió, que és justament el rival de les blaugranes dissabte, com diem, a partir de les 6 de la tarda a la capital noruega. Allà també acaba d'aterrar la Clara Rodergas, que serà qui explicarà aquesta final dissabte a l'antena de RAC1. Hola, Clara, bona nit.
2: Bona nit, Oriol.
1: El Barça, que ja descansa al seu hotel, eh?
2: Sí, el Barça ha arribat cap a les 7 de la tarda aproximadament a Oslo i s'ha traslladat a l'hotel, que es troba lluny del centre de la ciutat, bastant a prop del camp on es disputa la final aquest dissabte, a l'Stadion Luleven Stadion, i ho ha fet amb la novetat principal de Graham Hansen. Tothom estava pendent de l'estat de la Noruega, que recordem va lesionar-se fa 2 setmanes a la Champions, unes molèsties. El club va informar que tenia una lesió a l'abductor de la cuixa dreta i que l'objectiu era que arribés per la gran final d'Oslo. Doncs, dit i fet, Graham Hansen no fallarà a la gran cita al seu país, a més, el de Noruega, que li fa una il·lusió especial a la futbolista del Barça. També ha viatjat Laia Alessandri, que tot i estar lesionada, evidentment forma part de l'expedició de l'equip, perquè és un dia gran, és un dia de títol, i com passa sempre en aquestes ocasions, viatja tot l'equip, encara que hi hagi jugadores lesionades.
1: Doncs el Barça, que avui ja dormirà a Oslo, en un dia en què Enrique Riquelme ha confirmat que té la voluntat de presentar-se a les eleccions de la presidència del Real Madrid. Avui Riquelme havia de complir el formalisme que era notificar a la Junta Electoral la intenció de presentar-se, i això és el que ha fet aquesta tarda Enrique Riquelme, que té fins dissabte per acabar de formalitzar aquesta candidatura i convertir-se oficialment en presidenciable i competir-li les eleccions a Florentino Pérez. Riquelme assegura en l'escrit que ha presentat a la Junta Electoral que compleix tots els requisits per presentar-se, aval multimilionari inclòs, i diu també que el seu objectiu és presentar un projecte pel Madrid del futur, il·lusionant i centrat en tornar a posar els socis com a protagonistes del nou cicle. Per tant, tot apunta dissabte, que és quan hem de veure aquesta formalització de la candidatura, ho confirmarem, però tot apunta que per primera vegada en 20 anys, per primera vegada des del 2006, els socis del Madrid aniran a les urnes. No és l'únic mal de cap que li ha sorgit en les últimes hores a Florentino. Avui el sindicat dels àrbitres ha presentat una segona denúncia contra el president Blanc per haver dit en la roda de premsa de la setmana passada que els àrbitres van cometre un delicte de corrupció esportiva. La frase que va deixar en aquella roda de premsa, la primera denúncia va ser al comitè de competició de la Federació Espanyola, la d'avui ha anat a parar al calaix de la Comissió Antiviolència, que depèn del Consell Superior d'Esports. Madrid al marge, la plantilla del Barça continua de celebració després del sopar d'ahir per celebrar la Lliga. Avui s'ha entrenat amb les úniques absències de Fermín i de Lamine Yamal, però aquesta tarda l'equip ha anat a PortAventura, per tant, continuant aquestes celebracions. En clau mundial, seguim coneixent convocatòries de les diferents seleccions. Avui hem tingut, per exemple, la d'Alemanya, sense Ter Stegen, lesionat, evidentment, però amb Manuel Neuer a la porteria, amb 40 anys, i després d'haver-se retirat de la selecció en l'última Eurocopa, Neuer anirà al Mundial. I tot plegat en un dia en què a casa nostra hem sabut que l'inversor britànic que havia de salvar Lleida de la desaparició era un estafador amb una identitat falsa, ja ha estat detingut pels Mossos, i això evidentment deixa el club penjant d'un fil si no troba 2 milions d'euros en 15 dies, i en què també hem sabut que després de la seva caiguda esgarrifosa al Gran Premi de Catalunya, Àlex Márquez es perdrà segur les dues properes curses, que són a Itàlia i a Hongria. També que Djokovic i Sinner s'evitaran fins a una hipotètica final de Roland Garros, que el Club Natació Sant Andreu és el primer finalista de la Lliga de Waterpolo i que el belga Segaert ha guanyat l'etapa d'avui del Giro. El portuguès Eulàlio continua líder a 33 segons de Jonas Vingegaard.
0: Camí cap a Oslo. No, yeah,
1: Com us dèiem ara, el Barça ja és a Oslo, també la Clara Rodergues. Hi ha ambient aquí a Oslo, ambient de final a menys de 48 hores, Clara?
2: Mira, sincerament, no et puc contestar aquesta pregunta perquè literal he arribat fa 20 minuts a l'hotel on ens allotgem els de RAC1 aquests
1: recient
2: dies.
1: Recient aterrada, tu, escolta'm.
2: Sí, ja estem buscant lloc per sopar perquè evidentment aquí tot tenca bastant d'hora, volíem anar a un italià, no hem tingut sort, estava tancat, ara estem buscant coses més precàries per sobreviure aquesta primera nit, però sí que et diré que l'avió l'he volat. Una cinquantena d'aficionats del Barça ben bons, ja, que ja han viatjat avui, dijous, amb aquest vol directe cap a la capital noruega. Demà ho faran més persones, gent que farà escala, evidentment, perquè no és fàcil desfassar-se a Oslo. Vols directes n'hi havia pocs i potser hi havia massa cars. I dissabte ho farà la resta dels aficionats que també viatjaran amb el vol que organitza del club.
1: Sí, dimarts aquí al Tu Diràs, Aitana criticava que aquesta final es jugui a Oslo, de fet, en un camp que no arriba als 30.000 espectadors d'aforament, i amb un desplaçament, ara ho deies, que, vaja, no és el més fàcil per afavorir la presència d'aficionats, tant del Barça com de l'Olímpic de Lió, per la complexitat que té, d'escales i tot plegat. Quants aficionats blaugranes han d'esperar més o menys dissabte?
2: Mira, el club no ens va saber dir la xifra exacta perquè ells sí que tenien 2.500 entrades i n'han venut més de 1.300, déu-n'hi-do la festa que tenen muntada aquí al carrer ara. Però la UEFA va posar a la venda 20.000 entrades també fa temps, i els culers sabem que en compren moltíssimes de cop perquè confien en que l'equip arribi. De fet, m'he trobat des de Lisboa que tenien agafats ja els vols cap a Oslo.
1: Caram.
2: Vull dir que veurem quanta gent finalment del Barça ha adquirit entrades per la UEFA, però evidentment hi haurà majoria culer. Les finals per davant de l'aficionat de l'Olímpic de Lió.
1: Doncs la gent hi confiava, sí, des de fa un any ja va comprar, diguéssim,
2: sí, és,
1: doncs
2: és un clàssic,
1: els vols,
2: això.
1: Els viatges, l'allotjament aquí a Oslo, sabent la seu de la final de la Champions, confiant que el Barça hi arribaria. Sento molt ambient aquí als carrers d'Oslo, Clara.
2: Bé, és que ens hem trobat un grup de nois que s'han posat a fer una patxanga aquí al mig.
1: Bé.
2: La música...
1: Ui, tenim problemes amb la connexió amb Oslo, de seguida l'intentem recuperar, per explicar que el Barça ja és a Oslo, com deia la Clara, amb la novetat de Graham Hansen, que ha rebut avui l'alta mèdica, i veurem també si Irene Paredes en condicions de jugar dissabte. Hola Marta Perarnau, bona nit.
3: Bona nit, com estem?
1: De seguida et pregunto per aquesta alta de Graham Hansen, per aquests dubtes de Paredes i per com, evidentment, poden condicionar l'11 del Barça, que ara mateix no acaba d'estar clar del tot. Però abans, com veus la final? És un 50-50 per tu?
3: Mai podem dir això, jo crec, amb el Barça, no? Jo tiro una mica sempre més cap a la banda culer. Sí que crec que hi ha una final, un aspecte emocional... per suposat important perquè és una final, no? Però també especial perquè potser pot significar que és una final per les jugadores del Barça o per determinades jugadores del Barça, que esperem que no, però que sigui de les últimes, que potser no tornem a veure les de Blaugrana. Llavors crec que aquest aspecte encara el fa una final més especial.
1: És a més la primera vegada que el Barça, ho dèiem, s'enfrontarà a Jonathan Giraldez. Això és positiu o no? Ho dic perquè, evidentment, el Jonathan coneix molt el Barça, però el Barça també coneix molt el Jonathan.
3: Sí, aviam, jo ho veig molt positiu. O sigui, sí que crec que caldrà que en Pere Romeu encerti bé el pla de la final contra l'Olímpic de Lyon. Això mai ho sabem, però penso que no veurem un Olímpic amb un bloc baix molt i molt pronunciat. O sigui, crec que no portarà la iniciativa del partit, això sí que crec que ho farà el Barça, però m'estranyaria que en Jonathan plantegés un bloc molt baix. Llavors sí que crec que estaran més a prop de les jugadores del Barça, tot i que estaran ben tancadetes, i buscant les esquenes al lateral del Barça. Per què dic això? Perquè, aviam, el Jonathan coneix de sobre totes les jugadores, també les jugadores del Barça coneixen molt en Jonathan i també el Pere, no? I crec que serà un duel molt maco de veure una mica, veure qui guanya aquesta partida tàctica.
1: I a quin equip creus que li pesarà més el factor emocional? T'ho pregunto perquè, evidentment, el Barça té l'espineta clavada de perdre la final de l'any passat contra l'Arsenal i perdre dues finals consecutives, evidentment, seria dur, però l'Olympique és cert que també defensa un palmarès històric a nivell europeu i que va perdre fa dos anys la final contra el Barça, i potser tenen també la pressió de no tornar-la a perdre aquest dissabte contra el mateix rival.
3: Sí, totalment. És veritat que per mi l'aspecte clau a nivell emocional és com cada una de les jugadores a nivell individual podran realment afrontar aquesta final sense que el futur, no, afecti, que estiguin presents en aquell dia. I sí que crec que hi ha algú que pot ser determinant tant per les jugadores del Barça com les del Lió, que és a veure qui és capaç de guanyar aquests primers duels. O sigui, si veiem una Pajor agressiva que aconsegueix robar pilotes molt properes a l'àrea del Lió, crec que això a nivell emocional pot afectar molt a l'estat de les jugadores del Lió i anar fent que a poc a poquet es vinguin una miqueta baix. És la sensació que tinc, i que crec que són molt més importants aquestes accions petites que marquen la diferència en un partit com una final.
1: Uh-huh. Avui hem tingut la notícia clara, abans que el Barça viatgés, que Graham Hansen estarà disponible per Pere Romeu. Ara ens ho explicaves, ha rebut l'alta la Noruega, que jugarà a casa aquesta final. Creus que està per ser titular?
2: A veure, és difícil, perquè el cap de la filla hi ha hagut una lesió i porta unes setmanes d'inactivitat, va començar a entrenar aquest dimarts per jugar una final de la Champions. Jo crec que s'ha d'estar al 100% per ser titular. Si ho està, no tinc cap dubte que Pere Romeu la posarà, perquè és Graham Hansen, és un tros de jugadora que, a més, crec que fins a aquesta petita lesió va fer unes bones eliminatòries de quarts i de semifinals, sobretot en la tornada al Camp Nou contra el Bayern. Crec que va fer un molt bon partit i va ser un autèntic mal de cap per la banda dreta. Veurem si està prou al 100%, per això que et dic, que ha estat uns dies fora amb aquestes molèsties i també s'ha de tenir precaució. L'altre dia, quan li vam preguntar, no es va mullar tampoc el tècnic, sí que deia que era optimista que tant Graham com Paredes hi fossin el dissabte, però no va donar pistes sobre si... Jo vaig preguntar quants minuts està i no va donar pistes. Pere Romeu, veurem si demà ens en dona alguna més abans de l'entrenament, però jo vull pensar que si està al 100% i creuen que pot ser titular, ho serà.
1: Si no està al 100%, Marta, veus a Graham sí o no?
3: Jo, si sabem que no ha entrenat aquests últims dies, que ha tingut aquesta petita lesió, crec que no hi serà. Crec que no hi serà per la importància que té el partit, no? I sento que és una pena, perquè havíem vist a una Graham Hansen molt més propera d'aquests anys top de la Graham Hansen que ens va deixar fa un parell d'anys que de l'últim any que vam veure d'ella, i crec que estava en un nivell molt i molt bo, que potser, que potser la veiem de titular i això no serveix, però penso que després d'aquests dies potser el Pere Romeu no acaba d'atrevir-se.
1: I si juga o si no juga, acompanyada de qui? Qui veurem a la davantera? Pajor segur, no? Però a partir d'aquí comencen els dubtes, perquè és veritat que hi ha diferents peces, eh? Hi ha la peça, l'opció Pina, l'opció Salma, l'opció Vicky... Tu què t'imagines, Marta? És complicat.
3: Doncs, si torno a lo tàctic, crec que al Lió li agrada molt jugar al camp obert, una mica com va passar amb el Bayern. I què vam veure a la tornada contra el Bayern? Vam veure una Salma molt oberta, una Graham Hansen també molt oberta. Crec que això és algo que pot debilitar molt el Lyon a la primera part, pot debilitar molt en concret a la Lawrence, si veiem una Salma contra Lawrence, per aquesta capacitat que té la Salma de jugar un 1 contra 1, de jugar molt oberta i d'ofegar a la rival. I en aquest moment, després, minut, m'ho invento una mica, 55-60, ficar una Pina que pugui revolucionar absolutament tot i ficant-se més per dins i no tant per fora com aniria la Salma. Crec que si anem a lo tàctic i analitzem les característiques de les laterals, potser podríem encaixar més una Salma de titulars.
1: Tot plegat, també la davantera, Clara, es veurà una mica condicionada o es pot veure condicionada per si arriba Paredes o no.
2: Clar, perquè és que si Paredes no està, Rodem Paredes està entrenant al marge. Vull dir que Graham almenys ha entrenat amb el grup amb normalitat, però per ella se va costar. Si no juga Paredes, a mi em costa veure Aixa Càmara titular en un partit d'aquest nivell. I si mires les opcions defensives que hi ha, tenint en compte que no tens a l'Aia Alexandri, Patri és qui guanya números per potser ser central. Ja va jugar a la final de la Champions com a central fa 5 anys a Göteborg, per l'expulsió de Pereira. Per tant, no em sorprendria que pugui optar per això si Paredes no juga, perquè no sé fins a quin punt aixa càmera, però molta confiança que li tinguis, no és titular habitual en aquests partits grans, i posar-la en una final contra el Lió amb aquestes jugadores tan físiques i tan experimentades que hi ha, potser és llançar-la una mica als lleons. Llavors, clar, si juga Patri de central, implica que Serra Jordi jugarà de mig centre, i per tant Alexia, qui l'acompanya? Està Aitana per ser titular o jugarà Vicky al mig del camp? Si juga Vicky no tens Graham, llavors potser jugar amb Pina i Salma. És una mica complex tot plegat, sense saber com estan les dues jugadores que tornen de lesió.
1: Sí, no és fàcil, Marta, el puzzle que ara explicava la Clara, perquè evidentment la situació amb Paredes doncs condiciona una mica qui juga al mig del camp, perquè és diferent un mig del camp amb Patri o sense Patri, i a partir d'aquí doncs les peces que acabis de col·locar.
3: Totalment, o sigui, crec que la baixa de Graham Hansen es pot suplir, no?, més o menys, o d'una manera més senzilla. En canvi, quan parlem de Paredes, estem parlant ja de coses més greus, no?, per tot el que expliqueu a nivell d'individualitats i de quina jugadora seleccionar. Sí que crec que, sent això una final, no tenint una competició propera molt més important, una central amb molèsties, segurament, com Paredes, no?, segurament inici de titular, i si hi ha algun problema,
1: el que aguanti.
3: Demanem canvi, el que aguanti, i ja tirarem, més que no posar-la d'inici i després treure-la. Almenys això ja us parlo una mica més com la meva experiència, eh? I quan he tingut que jugar a la defensa, o quan companyes han tingut que jugar a la defensa, és més senzill que comencin de titular i després les canvin, que si ha tingut molèsties sortint en el descans o sortint en minuts més propers al final.
1: Sí, tu vas a jugar tot perquè no tens més competicions darrere. I Clara, Clar. Jordi, que ara ho dèiem al mig del camp, sí que apunta titular i amb només 18 anys aquí. Quina temporada la de Clara Serra Jordi, que ho rematarà, doncs tot apunta que sent titular en tota una final de la Champions, Marta.
3: I quina passada, perquè ja no és només l'edat, o sigui, és la capacitat que té, o que ens ha demostrat que té, per superar rivals, inclús que no només potser la dupliquen d'edat, sinó també d'experiència. O sigui, estem parlant de que Clara Serra Jordi tindrà que lluitar contra una Dumornay, una Johans, una Hiss, o sigui, jugadores totalment experimentades, però que ella sap que té la capacitat de superar línies, d'associar-se de la manera que aquest Barça necessita per fer mal. Jo crec que és algo molt maco que una jugadora com ella es demana.

0: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Molt contents amb ella. No ens sorprèn perquè al final de temporada passada ja va estar amb nosaltres i la veiem en el dia a dia.
3: Un esquinç del turmell va apartar dels terrenys de joc durant dues setmanes, però el dia que va rebre l'alta mèdica, el 20 de setembre, l'alegria va ser doble. El club va fer oficial que tindria fitxa del primer equip, igual que Aisha Càmara, i que portaria el dorsal 16. Des d'aleshores, trajectòria ascendent i imparable, també afavorida per les lesions de Patri i Aitana, però la de Llinars va guanyar-se el lloc ella sola.
4: Mica en mica em venien arribant les oportunitats i al final tothom em deia que tranquil·la, que les disfrutés al màxim i al final la meva família també em fa ser conscient de tot i fer-ho, o sigui, em fan que ho disfruti al màxim i em fan estar tocat de peus a terra.
3: Al febrer, més alegries. Primera convocatòria amb l'absoluta espanyola i renovació amb el Barça fins al 2028.
5: Gràcies.
4: Doncs per mi és un plaer, és un somni per mi firmar amb el club de la meva vida i espero estar aquí molts més anys.
3: Gràcies a tu el que creu en mi. Un exentrenador seu ens explica que la futbolista sobretot ha anat guanyant en confiança, que el talent ja era innat i que era qüestió de temps que arribaria fins on ha arribat. Una futbolista capaç de complir de mig centre i d'interior. Una jugadora que, ens diuen, qualsevol entrenador voldria tenir per com juga, però també per com és. El que més els agrada és que segueix sent la mateixa Clara, innocent, alegre, humil i senzilla del primer dia. Una personalitat que enamora. Serra Jordi ha guanyat tant pes que Pere Romeu no va dubtar en donar-li la titularitat per sorpresa a l'anada dels quarts de la Champions contra el Madrid o en la tornada de les semifinals contra el Bayern, també a la final de la Copa. Oportunitats i rendiment que fan pensar que dissabte completarà el mig del camp amb Patri i Alexia, dues de les seves referents. És així, Pere?
2: Claramente, nunca mejor dicho. Perdonar.
6: Claramente. Segur que tu no te l'han fet mai, aquest Clara Rodergues d'acudit.
3: Unes 50.000 vegades.
6: Aproximadament, no? És,
3: sí. A la redacció, uns quants, per començar.
6: No sé de què parles. Serra Jordi i Marta, que vaja, és una de les peces de futur clau d'aquest Barça, en un context en què es parla molt de possibles adeus.
7: Aviam, sí, és una situació, ja deia, molt emocional, jo crec que per l'equip en general, per suposat per jugadores com Serra Jordi, que està rodejada, doncs, ara mateix de les millors del món, no? I esperem que sigui així durant molt temps, però sí que crec que dissabte no tenim que tenir el cap amb això, o almenys com a esportista jo diria, ara, en el dia d'avui, què és el que tenim que fer, què és el que necessitem i estar molt lluny del que passarà, almenys si volem estar a prop del rendiment que esperem, no?, com a esportistes.
6: Totalment. Gràcies, Marta, bona nit.
7: Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
6: A tu, com sempre. Demà rodes de premsa, no, Clara?
3: Sí, demà és dia ja d'activitats frenètiques. En el cas del Barça, al matí té lliure, les jugadores poden passejar si ho volen, tinaran, i després a la tarda tenim a 3:15 roda de premsa de Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen, i just després a 4:45 entrenament a l'estadi de la final. En el cas del Lió, a 7:15 roda de premsa, podrem escoltar Jonathan Giraldez, i a 7:00 entrenament a l'Oleval Stadium. Demà també és dia de sopar oficial, el sopar que organitza la UEFA, on hi anirà Alexander Seferin, el president del màxim organisme del futbol europeu, i evidentment per part del Barça, Rafa Justi, el president, o també Àngel Riudelbas, responsable del femení, o Xavi Puig, membre de la junta electa, entre d'altres. També serà Michel Kang, la presidenta de l'Olímpic de Lió, i d'altres clubs, com per exemple el London City, que és un dels equips que es pot pescar en aigües blaugrana aquest estiu.
6: Sí, i que és també del conglomerat de Michel Kang. Tenim porra, per cert, tenim porra de la final de la Champions femenina al nostre Instagram d'Esport RAC1 amb Ametller Origen. Participeu

0: Ara, i si encerteu el resultat, atenció al regal que tenim gràcies a Ametller Origen. Un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha, chef amb estrella Michelin, que posa el seu segell al sushi d'Ametller Origen, que és, ja ho sabeu, el talismà de RAC1. Ja ho sabeu, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat, com la tonyina roja Balfego. Tu ja has participat, Clara?
1: No, encara. Ai. No he tingut temps. Moltes coses al cap, moltes maletes, capes a portar... No, ja la faré. Sí que temps, no?
0: Sí, tant ja i tant. Temps. Fins que comenci el partit. Tens encara unes hores per pensar-t'ho. Escolta'm, ens sentim demà. Tu diràs què farem en directe. Perfecte. Des d'aquí, des d'Oslo, amb l'Aleix Pariser, la nit abans d'aquesta final de la Champions, entre el Barça i l'Olímpic de Lió. A veure si trobeu alguna cosa per sopar amb l'Enric Soto.
1: No et diré el nom de l'empresa de menjar ràpid, però hem acabat aquí.
0: Bé, l'hora també
1: demà
0: és
1: la que és. Demà ja farem un salmó.
0: T'ho perdonem. Gràcies, Clara, bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: Doncs el Barça, que busca la quarta Champions de la seva història aquest dissabte, també dissabte es juga la vida al Girona. Només li val guanyar a Montilivi contra l'Elx per continuar sent equip de primera. De seguida anem a Girona per saber quin és l'estat de nervis d'alguns aficionats il·lustres del club i ja esperen a la banda el Poquí, l'Anaïs i el Marc Marvà.
2: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
2: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
3: Amb tot el contingut dels programes.
2: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
3: Més fàcil.
2: Més directe.
3: Més intuïtiu.
2: Més RAC1. Tots som un milió.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: 3 minuts i seran les 11.
5: Hi ha derrotes que no s'obliden. Nits que es queden dins. Nits que fan mal durant anys. Aquell agost de 2020, Montilivi era buit. I al minut 96, el futbol ens va colpejar de la manera més cruel. Però hi ha una cosa que aquest club ha fet sempre. Aixecar-se. Perquè aquest escut no representa només un equip.
0: Aquest és l'anunci que ha fet el Girona, 48 hores de la final per la permanència primera que té dissabte a Montilivi contra l'Elx. Queden 48 hores per saber on competiran els gironins la propera temporada i només en cas de victòria ho faran a primera. Miquel Agut, bona nit.
6: Bona nit, Oriol Jové i Font.
0: Girona, que es prepara per aquesta final caixa o faixa a Montilivi per la permanència.
6: Sí, ara em feia pensar aquest vídeo quan el sentia, que hi va haver un any i mig dramàtic al Girona, descens de primera a segona i les dues promocions perdudes per pujar contra l'Elx i contra el Rayo. Tot això es va haver d'encaixar amb un any i mig, o sigui que el Girona té la pell forta i dura de desgràcies, per desgràcia, valgui la redundància, en els últims anys. La ciutat es prepara lluint l'orgull dels colors blanc i vermells, amb tot de banderes per tot arreu, el club que en regalava fins a 100 els primers que passessin per la botiga, evidentment ja d'aquestes no en queden, i qui ja les tenia les ha tornades a posar als balcons. Hi ha una senyera amb l'escut del Girona a la plaça Catalunya que presideix aquest racó emblemàtic de la ciutat, i a més d'això, s'espera que l'afició, a partir de les 7, acompanyi l'equip en l'arribada a Montilivi. I esportivament, que aquesta és la mare dels ous, perquè es crea un ambient i un xup-xup, però cal que esportivament hi hagi un resultat, la prioritat és que jugadors amb molèsties o lesions es recuperin. Penso en Francesc, que va marxar lesionat als últims 10 minuts al Metropolitano i que no està descartat pel partit de dissabte. Mitchell, demà a la prèvia, actualitzarà segurament la infermeria. Estuani, recordem, amb els 3 partits en una setmana es va infiltrar 3 vegades per jugar. En aquesta probablement haurà pogut descansar i si no ha empitjorat la lesió que tenia podrà tornar-se a infiltrar i potser jugar més minuts que 30 o 45, i hi ha jugadors que no fan net de molèsties, com per exemple Lemar, que caldrà que acabin de fer net per intentar donar el màxim nivell en el partit de dissabte. El Girona, recordem-ho, ha de guanyar, però hi ha un escenari que, amb victòria del Girona i derrota de l'Elx, també permetria que l'Elx estigués a primera divisió la temporada vinent. És complicat, però avui ens posava sobre la pista el Marc Brugués al Diari de Girona. Si el Girona guanya i l'Elx veu com l'afavoreix, el resultat del Mallorca, el resultat del Llevant i el resultat d'Osasuna, això voldria dir que aquella nit a Montilivi se salvarien els dos.
0: I que, per tant, l'Elx no necessitaria anar a buscar, diguéssim, l'empat.
6: Clar, el que passa és que això segurament no ho sabràs fins que es tanqui la jornada.
0: I evidentment, l'Elx anirà a buscar el partit.
6: Segurament serà així. En tot cas, partit del risc, no es permetran distintius de l'Elx a la zona local per motius de seguretat, i recordo que juguen el tercer pitjor local contra el pitjor visitant. A veure si això últim sobretot es nota.
0: Doncs 48 hores per aquesta final. Et queden ungles, Josep Maria Fonalleres, bona nit.
7: Mira, me les acabo de tallar aquest dematí, ara me les està mirant. No me les menjo, jo no me les menjo, però bueno, si me les mengés no me'n quedarien, perquè és aquella típica situació que un cop saps que ha de passar, els dies costen, eh? Els dies costen, i demà ja és divendres i ja és la vigília. Vull dir que cada vegada que s'acosta, llegeixes el diari, escoltes la ràdio i t'hi vas trobant, no? No hi vols pensar gaire fins al mateix dissabte, però inevitablement no tens a sobre i saps que... Jo també estic d'acord amb això que ara acabeu de dir, Oriol i Miquel, perquè dintre de tot plegat és el millor escenari dels pitjors. Vull dir que depèn de tu.
0: Sí, que podria ser que el Girona hagués d'estar pendent d'un resultat d'un altre camp, i no, vull dir, al final el Girona depèn d'ell mateix.
7: De la ràdio o d'una connexió mòbil o el que fos, i en aquest sentit, bé...
0: Sí, sí, que millor ser el Girona que el Mallorca en aquesta última jornada, per entendre'ns, sí, sí.
7: Molt millor.
6: I tant.
7: Millor, i tant. I tant. I gairebé que tots, no? Sí. Vull dir que, bueno, com els altres també depenen d'ells...
0: Sí, sí, de fet, Michel va dir que ho signava, de prendre d'ell mateix.
7: Sí, sí, és la millor notícia de tot això.
0: Hola, Jordi Bosch.
8: Hola, bona nit, què tal?
0: Tinc
8: com estem?
0: Tinc moltes ganes
8: de...
0: Sí, exacte. Tinc moltes ganes de saber, Jordi, com has passat, com estàs passant la setmana.
8: No, la setmana bé, perquè, com deia en Josep Maria, amb el que hem format un clàssic dels grans moments, abans i post, en circumstàncies diverses, amb en Josep Maria. Jo diria, demà m'he programat per fer el que he de deixar fet, perquè sí que el dia del partit al matí entro en situació, vull dir, en situació extrema. Jo, mira, ara més o menys he anat, bueno, vas fent i vas pensant.
0: Cada quan hi penses?
8: Bueno, pues més o menys, diríem, tres vegades al matí, tres a la tarda i dos abans d'anar a dormir. Però, a més, estàs pendent dels missatges, de com quedem, com anirem, de les notícies, del diari, de la ràdio, etc. Evidentment, a mi em passa això. Jo el dia entro en... I dius, ostres, què em passa avui? No, què em passa? Doncs, pues, el partit, et passa això, eh? I per tant,
7: Jordi, perdona, igual venint de Madrid no et passa tant i et passarà a partir de demà la gent que et
8: bueno,
7: para pel carrer.
8: M'amago, també, m'amago. Per
7: Com ho veus,
8: Madrid,
7: com ho veus
8: amagar.
7: Tu?
8: No, a veure, exacte, perquè mira, aquest matí el porter, perquè a Madrid encara les finques tenen porter, moltes d'elles, el porter. El senyor del quiosc, perquè jo soc dels que vaig a comprar el diari en paper encara, et fan el comentari, què farem? El cambrer, que es recorda de tot, del que va passar, això que t'ho has recordat de l'Elx el dia de la pandèmia, que ens va faltar, que van expulsar l'Estuani, etc. Tot això queda gravat, aquests partits bons i dolents, no?
7: Oye, vos, com ho veus?
8: El dia del Lugo, que ens va curar de tot Espanya, és com una vacuna infantil, una mica, estan, no? Lo del Lugo, que ens ha servit no per estar immunitzats, però sí per estar atents que els partits s'han de jugar. I aquest, per mi, és el principal discurs. És a dir, ja no li val al Girona el que ha passat una mica en els darrers partits, que és que en aquesta final hem dit, si no ens en sortim ja fallaran els altres. I els altres no han fallat. És a dir, hi ha hagut un percentatge de resultats positius molt importants dels nostres rivals que nosaltres no hi comptàvem. I per tant, en aquests moments, és a dir, el gran pes esportiu és que ens ho hem de guanyar nosaltres i ho hem de perdre nosaltres. És a dir, no depèn d'un tercer cercle i aquest equilibri que has dit, que em sembla complicat perquè com que juga a la mateixa hora, clar, potser ve d'un gol que han marcat dos minuts abans, però vaja, els transistors, el que abans en deien els transistors, ara les ràdios que s'escolten pel telèfon seran decisius, no? I hi haurà un sistema de gestualitat probablement perquè en el cas del Girona li pot treure pressió, però en el cas de l'Elche, si li diuen 3 minuts abans que li va bé, no els deixarà fer un gol, m'entens? No hi crec.
0: Exacte,
8: amb això.
0: Sí, però jo no veig que amb un empat, que si el partit està empatat i de cop i volta a l'Elche li serveix la derrota, jo no els veig deixant-se anar. Tampoc,
8: jo no hi he entrat amb això. És a dir, aquí el que jo estic concentrat és en marcar un parell de gols, que és el que més m'ha fet patir.
0: Homenatge Estuani.
8: És el que, com a homenatge Estuani i el que vulgui, després que demani el que vulgui, no? Però, vaja, per exemple, el darrer partit, amb la Real Societat, doncs nosaltres vam tenir, diríem, i dius, ostres, aquí falta... doncs, bueno, falta algú. I va sortir l'Estuani i va resoldre almenys aquell punt, no? Però, vaja, jo crec que tots el que estem és... És a dir, jo crec que s'ha fet la feina de que tothom vegi que això és decisiu. Però, i l'equip i la gent ha d'estar amb l'equip, però és l'equip que ha de donar una actuació i un resultat i una eficiència que ens porti a guanyar-lo. Mm. És a dir, això no es tracta d'inventar res, es tracta de guanyar 1-0.
0: Sí, sí. Tu, Fonolleres, ets més optimista o pessimista? 50-50.
7: Mira, a veure, jo intento... És a dir, no vull ser massa optimista, per entendre'ns, perquè...
0: Si tu et vols posar en el pitjor dels escenaris i després, sí, mira, si sí, tenim una alegria, sí, doncs ja la celebrarem,
7: sí,
0: no?
7: Sí, perquè és evident, com deia en Jordi, que és una... que és un partit que hem d'oblidar el que ha passat als últims partits i centrar-nos en aquest i... Però, vulguis o no, hem de ser conscients que ens falta gol, no? I en aquest sentit, jo vaig fer un tuit aquesta setmana perquè una de les coses que faig, que no en sol fer gaires, és fer tuits, perquè se t'acudeixen coses i dius, seria molt maco un gol de l'Estuani al minut 94, sí, perfecte. I molt èpic i tot això. Però si al minut 80... Si al minut 80...
0: Si és el de la victòria, una filera de morts...
7: Encara que no sigui tan èpic, al minut 80 guanyar 4-0, ja m'està bé, saps què vull dir?
0: Perquè
7: últimament últimament seiem bastant junts en Jordi i jo al camp,
8: sí,
7: i jo m'hi fixo, me'l miro, i ell poder ho fa amb els altres també, i ens veiem patir, saps? No, sí. A més, allà on estem al camp no podem expressar les emocions.
8: Sí,
7: però qüestió
8: sí.
7: De protocol. I a mi se m'enrampa la cama, saps? Jo tinc...
0: Es pateix a la llotja.
7: Allò que t'has d'aixecar de cop i... Bueno...
6: Però el partit el veureu a la llotja els dos o anireu a una altra localitat per poder-vos expressar?
8: No, anirem a la llotja... perquè ens han convidat i perquè així el nostre carnet hi anirà un de la família, així de clar.
7: Tal qual.
8: Perdó, que m'expressi amb aquesta cruesa,
0: no,
8: que pregunto.
7: Jo el que s'hi portaré serà a sota l'americana de bandera.
0: Ben fet,
7: que durant el partit, per educació, sí, no l'ensenyaré, però que si guanyem, sí, t'asseguro que la traurem ens abraçarem. Sí. És a dir, amb en Jordi ens abraçarem tant com ens vam abraçar el dia que vam anar a la Champions,
8: Hombre!
7: O potser més i tot.
8: Sí.
7: No, i tornant allò que deies de positiu, d'optimista o pessimista, a veure, jo crec que el Girona té arguments per ser optimista. I és un partit que, si fos al revés, estaríem tots espantadíssims. Perquè dirien, hem d'anar a Elx, amb l'ambient que hi haurà, a guanyar un partit a Elx, no sé què, bueno, ja el donaríem per perdut, quasi. Clar, el partit el tenim a casa, i realment el que s'ha fet aquesta setmana és molt elogiable, perquè per tots, des de l'afició, el jovent, el mateix club, la gent, els socis, les penyes, tots plegats estan creant un ambient, no sé si dir-ne un infern a Montilivi, que això me sona més una cosa turca, però que s'hi ha de costar, i en aquest sentit... Bé, els jugadors, vulguis o no, tenen segur que aquest tipus de coses, que no és habitual a Montilivi, doncs es faran notar, i això són factors que tenim a favor, esclar.
0: Doncs a veure com va. Ànims a tots dos, a passar...
8: Sí, però, exacte, deixa'm que digui una cosa final.
0: Vinga.
8: Entre l'optimisme i tal, hi ha un punt de realisme que és dir que és una opció clara, la nostra, de poder guanyar. I el que hem de traslladar, Josep Maria, ara, és, amb la nostra petita contribució, és generar la il·lusió en tothom suficient per dir, això entre tots es pot treure.
7: Totalment, totalment, Jordi.
8: Ja està.
7: Mira, ara m'has fet canviar i d'aquell optimisme 50-50 ara soc 85% pràctic. Optimista.
8: Què puc fer? Saps allò que li dius a un amic? Què puc fer per tu? I a vegades dius, no sé, doncs anem a fer un cafè.
0: Ja està. Doncs mira, hem fet...
7: O aquell anunci de la Primera Guerra Mundial, què pots fer tu pels Estats Units, no? Allò...
0: Què pots fer tu per Girona?
6: Ara hi ha la gent que va pel carrer i posa regalo abraçades, no?
0: Sí.
6: Jordi Bosch, ara mateix, regala
0: optimisme,
6: ànims, clar.
0: Sí, realisme pràctic, absolutament.
6: Exacte.
0: Doncs,
7: 3-0 a la mitja part. 3-0 a la mitja part.
0: Doncs una mica de teràpia que hem fet aquesta nit al T'ho diràs, a falta de 48 hores. A passar com pugueu fins dissabte a la nit, i que sigui el que hagi de ser.
8: Molt bé.
0: Gràcies, Jordi Bosch. Bona nit.
8: Adéu-siau.
6: Una abraçada, adéu.
0: Demà parla Mitchell, no ha hagut?
6: Correcte, demà roda de premsa de Mitchell a 2:15, prèvia al partit, probablement la penúltima roda de premsa, vaja, o l'antepenúltima roda de premsa de Mitchell, perquè quan acabi la temporada em fa l'efecte que deixarà de ser entrenador del Girona, comptant que faci la prèvia, que hi hagi la roda de premsa postpartit i suposant que n'hi hagi una de comiat, doncs jo crec que és tot el que li queda a Mitchell, tant de bo que amb la permanència al Sarró per tancar els 5 millors anys de la història del Girona, amb un ascens, 4 permanències i una Champions.
0: Potser la permanència fa, un possible descens fa una mica més de vertigen, sabent que segurament no tindràs Mitchell, però...
6: No, i que pot ser que... Vaja, és un escenari en el qual Jordi Bosch ens amonestaria si ens hi situéssim gaire, perquè hem deixat el llistó de l'optimisme molt alt.
0: Sí, ara no podem baixar
6: però,
0: aquí.
6: Però, en tot
0: no
6: cas, ja en parlaríem si passés, però hi hauria un canvi d'escenari al Girona, i no només a la banqueta en cas de descens, però això ja ens ha deixat clar en Jordi que no passarà, per tant, tothom tranquil, demà escoltar les explicacions del míster a la prèvia i dissabte fer cap a Montilivi amb el millor dels ànims.
0: Doncs a veure, el Girona, que es juga la vida dissabte a la nit, jornada unificada de Lliga, en què l'Espanyol, per cert, ha passat de jugar-se la vida a optar a anar a Europa. S'ha de donar una carambola de resultats, entre els quals hi ha que els blanquiblaus guanyin a casa la Real Societat, però hi ha matemàticament opcions d'Europa, que després de la segona volta que ha fet l'equip, em sembla, vaja, l'hòstia en patinet. També ho reconeix així avui el migcampista de l'Espanyol, Edu Expósito.
9: Bueno, pues es que sería increíble, ¿no? Eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro, que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Un Expósito que, per cert, s'ha afegit a la llista de jugadors que han donat suport públicament a Manolo González perquè sigui el tècnic blanquiblau la propera temporada. Ha dit Expósito que és el millor entrenador possible per l'Espanyol. Déu-n'hi-do la jornada que tenim dissabte amb la final de la Champions femenina, abans en parlàvem, i amb la lluita per aquesta permanència i també per Europa a la Lliga masculina. També dissabte tindrem la confirmació definitiva que hi haurà eleccions a la presidència del Madrid. Dissabte, Enrique Riquelme presentarà oficialment la seva candidatura per fer oposició a Florentino Pérez. Avui ha complert el formalisme de notificar-ho amb 48 hores d'antelació a la Junta Electoral, per tant, tot apunta que aquest mes de juny tindrem eleccions al Bernabéu per primera vegada en 20 anys. De seguida ho comentem amb el Poquí, l'Anaïs i el Marbà.
4: Tu diràs, amb Oriol Jové. A mi me parezca.
10: caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el bici.
0: 13 minuts per la mitjanit, més enllà de la qüestió electoral, que insisteixo, avui hem sabut que Enrique Riquelme ha fet el pas previ a presentar la seva candidatura per ser presidenciable, per ser candidat a la presidència del Madrid. En l'àmbit esportiu, l'equip s'ha entrenat per l'últim partit, el comiat de la temporada del Bernabéu contra l'Atlètic, que tancarà la Lliga. Ho ha fet sense Vinícius, absent amb permís del club per motius personals. Molts motius personals en aquest tram final de temporada, Dami.
11: Sí, bé, motius personals i motius mundialistes, no? Bàsicament, de fet, Vinícius ja no tornarà a jugar, ja es prepara per anar amb la selecció de Brasil, i, en fi, hi ha casos i casos. Per exemple, a Vinícius no li pots dir res, ha comparegut permanentment en aquest tram final de temporada, no és el cas de Mbappé, per exemple, i bé, t'anava a dir, el Bernabéu jutjarà, no és el cas de Vinícius perquè no hi serà, però bé, sí, jo crec que aquest partit contra l'Atlètic Club ja és més aviat per acomiadar els que no hi seran la temporada que ve, com és el cas sobretot de Carvajal. El que passa que aquí ja entren moltes històries creuades, no? Perquè Arbeloa en principi l'ha de fer jugar, però després va Carvajal, convoca un sopar i no convida Arbeloa. Són tants fronts i tantes històries les que hi ha ara mateix a Madrid, que aquest partit gairebé que s'obre, i que el millor que pot passar dins d'aquest vestidor és que s'acabi la temporada i que arribi qui hagi d'arribar i faci una bona sacsejada allà dins.
0: Jo crec que Arbeloa fa dies que vol que això s'acabi quan abans. Però bé, s'acabarà aquest dissabte a partir de les 9, en aquest cas contra l'Atlètic Club. Ja que parlem del Mundial, Dami, avui hem tingut llista d'Alemanya amb Manuel Neuer, i això és notícia.
11: Exacte, sí. Han sortit algunes convocatòries, una d'elles, com dius, d'una selecció grossa, la selecció alemanya, 4 vegades campiones del món, amb una novetat molt important. Torna Manuel Neuer, que també tindrà el seu Les Dents. Cas curiós aquest, Neuer deixa la selecció després de l'Eurocopa per donar pas per fi a Ter Stegen, que portava la vida esperant com a etern suplent, i quan Ter Stegen estava destinat a ser el titular en aquest Mundial, les lesions l'han tret del mapa. Nagelsmann, el seleccionador, ha anat provant altres porters, cap d'ells l'ha convençut i ha acabat tirant de Neuer, amb qui està mig barallat. Els suplents de Neuer seran Baumann i Nubel, i Neuer serà el número 1. Ja veurem com surt la cosa.
0: Doncs torna Neuer, tu. Escolta'm, amb 40 anys, havia retirat i serà un Mundial molt de molts comiats.
12: Sí.
0: Perquè serà l'últim Mundial de Messi, si va, de
12: Cristiano.
0: L'últim de Cristiano.
13: Neymar.
0: De Neymar, correcte, de Neuer. Vull dir que serà Mundial de comiats.
12: Nagelsmann s'ha baixat del burro, eh? Jo crec que està bé aquí.
0: Sí.
12: Jo crec que l'honora, perquè una mica jo crec que Neuer no s'hauria retirat si no hagués tingut aquesta mala relació amb Nagelsmann. No recordo declaracions després de l'Eurocopa. Ell ho deixa perquè sap que deixa pas a Ter Stegen, no els que vinguin a darrere, però al final, com a entrenador, crec que està bé, com a seleccionador, dir: em vaig equivocar, segueixes sent el millor, torna, i l'altre també ho accepta. Vull dir que m'ha sorprès positivament, diguéssim, la recollida de cable de Nagelsmann, en aquest cas.
0: I Ter Stegen, que va anar al Girona justament per tenir minuts i poder anar a aquest Mundial i tot plegat, i mira, al final, ni una cosa ni l'altra.
13: Ni una cosa ni l'altra, i es tornarà a repetir la mateixa pel·lícula que l'estiu passat, perquè ara, clar, ha de tornar al Barça, el Barça que té 6 porters en nòmina, repartir.
0: Hosti, 6?
13: Sí, comença a comptar-los.
0: Aviam, Joan...
13: Tens a Joan Garcia, a Ter Stegen, a Chesney, a Iñaki Peña. Tens a Cochen, tens a Iaco, però és que a part hi ha un parell més, un que estava a l'Andorra,
12: Astràlaga,
13: i ja, ostres, ara no em surt. No, clar, és que és increïble la quantitat de porters que tens en nòmina. Me'n falta un, ara us el dic, però vaja, que clar, hi ha molts que han de tornar i han de decidir a veure què és el que passa, perquè Iñaki Peña, us recordo que va renovar abans de marxar cedit. Tots tenen contracte vigent i aquí, doncs, bé, és un sideral que tornaràs a tenir aquest estiu, perquè clar, evidentment, Ter Stegen, doncs, amb la mala sort que té amb les lesions, Vaja, crec que té més motius ell per pensar que ja no està per jugar a l'elit que Neuer ara mateix. I és una llàstima, però...
0: Jo crec que és la principal diferència respecte a l'estiu passat. Pot ser que podies tenir el debat de dir ha vingut Joan Garcia, però Ter Stegen m'ho competirà i aviam, jo crec que ara ja Ter Stegen no té aquesta força.
14: L'any passat tampoc.
0: Bueno, jo crec que hi havia una mica de debat. O sigui, evidentment Joan Garcia venia per ser titular, però...
14: Això és el que Ter Stegen va pretendre. Va fingir que era així, però les coses són com són. I al moment que el Barcelona fitxa Joan Garcia, està clar que Ter Stegen no comptava, igual que... és evident que és un cas que s'haurà de resoldre, perquè té contracte per 2 anys més... Però és evident que no està, ja no estava la temporada passada i ara encara menys en els plans de futur del Barcelona.
12: Però a nivell de competitivitat, no en el Barça, però sí que abans de que es fa pública la lesió que torna a tenir el juny, just més o menys fa un any, havia jugat un parell de partits amb Alemanya, que és en el moment en què es torna a lesionar, i jo sí que pensava, en el Barça no, perquè està jugant, però en el moment en què va a Girona jo el veia per poder jugar bé a Girona, com va estar per davant de Gazzaniga, i ara fins i tot pots arribar a tenir dubtes d'això. Vull dir, quin equip apostarà per Ter Stegen amb ja tantes lesions encadenades, sense ritme? Vull dir, potser ja no ha de ser un equip de la primera divisió espanyola, o si ho és hi haurà cert risc jo crec que a darrere, perquè ja és una temporada sense haver jugat.
13: En qualsevol moment em deixava Eder Aller.
0: Ah, sí.
13: Sí,
0: que ha entrat a moltes convocatòries aquesta temporada.
13: Tens a Joan Garcia, si acaba contracte al 2028.
12: Eder
0: Aller.
13: Sí, Eder Aller, 19 anys.
0: Com Ter Stegen, no? El 28.
13: Sí, com Ter Stegen. Llavors tens a Iñaki Peña, que va renovar fins al 2029. Diego Cochen i Eder Aller fins al 2028. Ander Astràlaga, que sí que és veritat que se li acaba el contracte al juny del 2026, però que té l'opció d'ampliar-lo fins al 2028. Però té allà una opció d'ampliació. I llavors tens el Jaco, que també té contracte fins al 2028, s'ha dit a l'Andorra fins al 30 de juny. Doncs, vull dir que tens aquí
0: tens un
13: bon grapat de porters que has de mirar a veure què...
0: I evidentment la més difícil de resoldre d'aquestes situacions és la de Ter Stegen. Ja no per Ter Stegen, per trobar un equip, sinó pel Barça també, de trobar-li, perquè alliberar el sou de Ter Stegen...
13: I per la massa salarial que allibera. Que aquest sí que et compta pel fair play, perquè Lewandowski, d'acord, en marxa, et deixa alliberar pes a nivell de massa salarial, però de fair play res, perquè se li acaba el contracte el 30 de juny. En canvi, Ter Stegen és la mare dels ous i ho tornarà a ser aquest estiu.
12: I un dels porters que tenia el Barça a l'època juvenil, que no el renova i marxa, és Ramon Vila, que ha sigut el porter titular. Va estar a Lleida i ha sigut el porter titular de l'Aldenc, que ha pujat de primera federació a segona divisió. Vull dir que... I crec que coincideix amb Iacoshvili. Vull dir que al final veus la retaila de porters, que són 8 o 9 que han sortit en els últims 3-4 anys, i la veritat que molts són per segona divisió o primera divisió.
14: Hi ha algun que fitxem? Algun que fitxin?
0: De porter.
13: Remiro, que se l'estan mirant per si... Bé, perquè com que no tenim porters en nominar el Barça, doncs...
12: Algun més, no? Doncs...
13: No, però és veritat, necessitats... Jo crec que hi ha un debat aquí. Necessites a un segon porter. Perquè, d'acord, molt bé...
12: No renovarà Chesney.
0: Chesney, si el renoves...
13: Si el renoves, jo crec que està molt clar que té un paper testimonial. Jo penso que seguirà. La pregunta és, el dia que es lesioni Joan Garcia, a qui poses?
0: Sí.
13: No? Vull dir, qui et dona més confiança?
12: Chesney serà Pepe Reina, no?, de la selecció espanyola.
13: Pinto, no cal anar tan...
0: Sí.
13: No? Vull dir,
12: però Pinto era un segon que jugava. Sí, Pepe Reina, aquella selecció campiona del Mundial, eren Valdés Casillas.
0: Sí.
12: I llavors Pepe Reina...
0: Sí, que... comparsa Pepe Reina.
12: No, el Poqui riu.
14: No, però... sí.
12: No, sí.
14: A mi m'agrada Chesney, sempre m'ha agradat.
13: La comparsa i Pepe Reina.
14: M'agrada més Chesney que Ter Stegen.
13: I menjar pizza i menjar...
12: Mala feina que havia de venir a fer Chesney... Jo crec que, vaja...
14: L'ha fet a bastament,
12: i a més
0: sobradíssim.
14: Té un paper molt... És a dir, té una ascendència sobre Joan Garcia, una relació molt estreta amb el porter de Sallent, que per cert aquesta nit l'han nomenat ambaixador del Bages.
0: Vens d'allà, no?
14: Del Bages, vinc de Manresa, de l'Institut de del Tèxtil... No, de l'Institut de l'Aigua i el Tèxtil... Mm. No, perdona, del Museu de l'Aigua i el Tèxtil d'allà de Manresa, i el Consell Comarcal han organitzat la primera nit del Bages, i eren més de 300 persones, i l'acte central era... O sigui, l'únic acte. El motiu de l'acte era nomenar Joan Garcia ambaixador del Bages, i ho faran amb la idea de promoure la comarca. Hi havia industrials, representants socials i culturals, els alcaldes de les 30 poblacions, etc. I estava Joan Garcia amb la seva família, i ha estat un acte molt, molt, molt bonic. Uh-huh. I dic que Joan Garcia té una relació molt estreta amb Chesney.
0: Sí, sí.
14: Chesney l'ajuda, l'impulsa, l'anima. Sé que Chesney, un dels primers comentaris que va fer quan va veure Joan Garcia, va dir: hòstia, no he vist mai un porter d'aquesta edat i d'aquestes característiques. Això només veure'l jugar, i amb la qual accepta perfectament el seu paper de donar-li suport. I a partir d'aquí, un tercer porter, o un segon porter de suplent, jo no sé si valdria la pena algun d'aquests molts que té el Barcelona donar-li l'oportunitat, per exemple, digue Cotxen. Una altra cosa és que no els vegin encara prou fets com per assumir una hipotètica, una eventual lesió de Joan Garcia. I que per això busquin el possible fitxatge de Remiro, que estava fa unes setmanes bastant avançat. Per tant, entenc que, jo crec, penso que també s'acabarà fent. I això vol dir que no veuen prou fets a tots aquests porters que té el Barça por ahí.
0: A veure, de moment la carpeta de Ter Stegen hi és, a veure com la resol el club. El porter alemany, insistim, no és a la llista d'Alemanya pel Mundial, sí que hi és Manuel Neuer, amb 40 anys i després d'haver-se retirat. Parlant de Mundial, que no queda res, són 104 partits en 39 dies, una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional? Doncs, com sempre, a Movistar, a través de DAZN, i a més, amb l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola. Alguna cosa més en clau mundial que haguem de saber, Dami?
11: Doncs sí, en clau selecció espanyola, per exemple, Mikel Merino ha parlat avui en el Media Day de l'Arsenal, ahir va parlar al PSG, prèvia a la final de Champions, que es disputarà el dia 30. Bones notícies per Luis de la Fuente. Diu Merino que està recuperat i preparat per disputar el Mundial.
15: Me encuentro bien, me encuentro fuerte. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno durante estos meses que he estado fuera para intentar volver de la mejor manera. Y bueno, el pie olvidado y físicamente, desde luego, que mejor cada día. Físicamente me siento bien. A partir de ahora ya soy uno más del grupo, uno más del equipo. O sea que estoy más que preparado para ayudar al míster en lo que necesite y ojalá, porque en un futuro a la selección.
11: A banda d'Alemanya, també ha sortit la llista de Noruega, que no juga un Mundial des de França 98, entre Haaland, per descomptat, i també altres futbolistes destacats com Sørloth, Odegaard, Strand Larsen, Nusa o Sjelderup, un molt bon equip noruega. I també convocatòria de Senegal, la campiona d'Àfrica, fins que la Confederació Africana la va destronar, va decidir que el títol havia de ser per Marroc. El TAS decidirà. Sadio Mané és el líder d'un equip on hi ha un futbolista que juga a la Lliga Espanyola, el migcampista del Rayo Patesis. Demà està previst que coneguem la llista d'Anglaterra, una altra selecció potent. La notícia és que Harry Maguire ha explicat en xarxes que està molt afectat per la seva no convocatòria, que li ha comunicat al seleccionador Thomas Tuchel les últimes hores. S'estan filtrant diversos noms de futbolistes importants als quals Tuchel hauria comunicat que no hi van. Ho està fent la premsa anglesa, ha parlat, per exemple, de Phil Foden o Cole Palmer. Demà sortirem de dubtes amb la llista que facilitarà demà divendres Thomas Tuchel.
0: Per cert, avui ha jugat Hamza Abdelkarim amb el juvenil del Barça, que ahir va entrar a la llista d'Egipte. Jo no sí, sé si... Vaja, parlàvem amb el Marcet i creiem que és el primer juvenil de la història del Barça en una convocatòria absoluta en un Mundial, no tenint edat juvenil, sinó sent del juvenil del Barça, que és fortíssim. Avui ha jugat, Dami?
11: Sí, 18 anys. Ahir a última hora, quan Egipte facilitava la convocatòria, es va convertir en la gran sorpresa. Hamza no havia anat mai amb la selecció. Per exemple, no va jugar al març, el famós Espanya-Egipte-Cornellà. I debutarà directament al Mundial amb una de les millors seleccions d'Àfrica al costat del Salah, Marmouchi i companyia. I com dius, avui ha jugat amb el seu equip, el juvenil del Barça, en les semifinals de la Copa de Campions contra les Palmes, el Alcalá de Henares. Ha guanyat el Barça 2-0 i ha marcat. Ha celebrat la convocatòria amb gol, l'1-0 al minut 41, picant la pilota per damunt del porter i demostrant les seves habilitats golejadores, és a dir, que el seleccionador egipci no s'haurà penedit d'haver convocat Hamza Abdelkarim pel Mundial.
14: Igual no cal un nou, no?
13: No, i a més és que és l'únic
0: nou... Ja tenim a casa.
14: Ja està,
0: ahir l'Albert Ballas...
14: Nou mundialista.
13: Està cedit i es pot, el Barça té previst
0: executar l'opció de compra.
13: De compra i estan sorpresos. És el primer egipci que arriba a Barcelona, que això tu ho sabràs
0: sí, amb sí,
13: la
0: no
13: teva fantàstica
0: cap, no,
13: base
0: sí,
13: de dades.
0: Sí. Afegirem un país a la base de dades.
13: I serà el futbolista més jove en debutar en un mundial amb Egipte, perquè mai havia debutat un futbolista amb 18 anys i amb números de tenir minuts, perquè et mires els perfils dels davanters d'Egipte i un nou pur només se l'emporta amb ell, o sigui que potser té protagonisme i tot.
0: Sí, sí, ahir ens deia el Blaia que si el Barça, que està buscant nou evidentment després de la de Robert Lewandowski, hagués de mirar la casa per trobar un nou, posar damunt la taula el nom de Gistau, del Barça Atlètic, sí, i el de Hamza Abdelkarim, que està al juvenil.
14: Home, a mi m'agradaria que pogués jugar, que ell, o sigui, que posés el primer equip, que es quedés al primer equip, no sé si com a titular o consolidat, i que mentrestant Marc Guiu estigués jugant, doncs, no sé, el Trabzonspor o el igual.
0: No li perdones...
14: Que marxes.
13: I sempre treu el Trabzonspor, no? Turc.
14: Bueno, perquè podia dir...
0: No en va tenir prou el Trabzonspor amb 7 gols en aquella eliminatòria.
14: Un d'ells de Koeman, dels millors gols de Koeman.
0: Sí, senyor.
14: Com a jugador del Barcelona.
0: 7-2, crec, no? 7-2, sí, sí. 7-2.
14: El Barcelona havia perdut 2-0 la nada.
0: Sí. Doncs Hamza Abdelkarim, que l'hem de considerar un dels internacionals d'aquest del Barça en aquest Mundial.
16: I a la Ciutat Esportiva, quan juga el juvenil, ja fa des que va arribar, sí, té més afició de lo normal, el juvenil. O sigui, és un,
0: sí,
16: és un jugador que la afició, sí, enganxa, i afició, doncs, egipcis, que hi ha, com que la Ciutat Esportiva el cap de setmana està oberta i tu et pots apropar a veure els partits. A mi m'ha sorprès veure, normalment els partits de juvenils hi ha el mateix volum de gent, però jo he vist gent egipcis amb banderes, no? Vull dir que arrossega gent, que es fan fotografies amb ell quan acaben els partits i tot. Vull dir que és, deu tenir una part mediàtica que des d'aquí desconeixem, no? En el seu país, que no sé si això ha acabat sumant a la convocatòria, però jo ho he vist en directe i la veritat que sorprèn un juvenil amb afició de gent que el va veure directament
0: sí, ell. Sí. Serà un dels noms a seguir, Dami, en aquest sí, Mundial, sens dubte. Sí, sí.
17: És curiós això dels egipcis, perquè a banda del tema de Hamza, també tenen el futbolista més veterà en haver jugat mai un partit a la història dels Mundials, el Hadari, amb 45 anys, al Mundial de Rússia. Vull dir que no és una selecció molt prolífica ni que hagi fet molta cosa en la història dels Mundials, però tenen el jugador també més veterà en haver jugat mai un Mundial.
0: I ara tindrà el més jove. Bé, doncs ho anirem seguint.
14: Egipte, sí, sí. Perdona, és que això... Estava pensant just l'última frase. Ha jugat molts Mundials, Egipte, no en tinc ni idea, però ho pregunto.
13: Ha guanyat 7 Copes d'Àfrica, Mundials, el de Rússia segur, sí.
17: Sí, va jugar el de Rússia, el Mundial d'Itàlia 90, que estava en un famós grup amb Holanda, Alemanya, etc. Famós. Ha jugat 3-4 com a molt.
0: Mira, el 34, famós, el 90 i el 18. Serà el quart
17: aquest,
0: Mundial.
17: Quart. Serà el quart Mundial, sí.
0: Hòstia, el 34, eh?
17: Els faraons, sí, sí, són els faraons.
0: Sí, sí, allà estan els
17: faraons egipcis, sí, sí, sí.
0: Molt bé, Dami.
17: Molt bé.
0: Apa.
14: Au, cap a les piràmides.
17: Cap a les piràmides, sí. A veure el Tutankamon.
14: Tira pa casa.
16: Demà Anglaterra, eh? Demà Anglaterra, no?
0: Sí, sí, sí. Demà
16: Anglaterra, Dami.
0: Ara ho explicava el Dami. Sí, sí. En fi, doncs el Barça buscant nou, eh? Esteu tranquils amb aquesta carpeta o què?
13: Què vol dir, tranquils?
0: Si confieu que vingui algú de garanties
13: jo crec que ens trobem davant d'un
0: Julián.
13: Crec que ens trobem davant d'un estiu que és bastant clau a l'hora de definir el futur. Important perquè sembla o tot apunta que per fi, 6 anys més tard, el Barça podrà operar amb normalitat.
14: Sempre i quan faci... Sí, per això.
13: Vull dir que...
0: L'últim va ser Griezmann, eh?
13: Imaginem-nos.
0: L'últim fitxatge així, allò, gran inversió i que no hagis de patir pel fair play, i ahir recordàvem, ens anàvem a Griezmann el 2019. 120 milions d'euros.
14: 120, no?
13: Sí. Jo crec que és un estiu important en aquest sentit, de mesurar bé i posar bé els ous on toca, que és en fitxar un davanter centre i no sé si serà Julián, però home, jo crec que és el nom que més il·lusiona, no? Perquè aquí també has de, ara que parlàvem d'afició i de gent que, de futbolistes que arrosseguen, crec que en aquest sentit Julián és qui més il·lusió genera, però és un estiu bastant clau en aquest sentit.
16: No, en aquest sentit jo tinc la sensació, però, que vas una mica a nivell de negociació explicant-li a tothom que ja se t'ha anat Lewandowski, que estàs en l'1x1 i tindràs poc marge de poder negociar. Vull dir, tothom ja sap una mica que no estàs fent públic i notori que tens diners i que te'ls pots gastar, i aleshores no sé si això és una bona carta de negociació a l'hora de negociar, perquè és a dir, qualsevol equip al que vagi, sigui l'Atlètic de Madrid, sigui el Chelsea, sap que necessites un nou i per tant hauràs de passar per l'adreçador, i a més estàs explicant, no, que tens tots aquests diners.
14: Un moment. Que tinguis l'1 per 1 no vol dir que tinguis diners. Vol dir que pots inscriure. Si no estàs dient que tens diners.
16: Però t'has tret a Lewandowski, per tant, aquesta massa salarial que t'has tret a Lewandowski, per tant, ja la pots fer entrar per un futbolista.
14: I contribueix a que tinguis l'1 per 1. Per tant, el que li estàs dient al mercat és tot el contrari. Ho veig al revés. Li estàs dient a un hipotètic Nico Williams, no dic que el Barça hagi de fitxar aquest individu.
0: Ostres, no, obrir la carpeta, sisplau.
14: Deixa'm que m'expliqui. Nico Williams, entre tot el teatrillo de la setmana, de la temporada passada,
16: que no tingui dubtes,
14: un dels motius que es va donar és que l'home exigia garanties
0: de que
14: es pogués inscriure. Per tant, el Barcelona el que està dient al mercat és: no us preocupeu, que si nosaltres arribem a un acord amb un davanter, o amb un defensa, o amb un central, o amb un massagista, o amb un secretari de la Junta Directiva, no us preocupin, que el podrem inscriure. Això és el que els estaria a Barcelona.
16: Alhora, però, saps que...
13: I sense passar-te, perquè saps que en el moment en el que et passis una mica tornes a estar
0: cedit.
13: Vull dir que s'ha d'anar una mica amb previsió de no prometre fitxes multimilionàries perquè no les podràs...
0: Sí, que serveix això per no tornar...
13: Correcte.
14: Jo estic molt tranquil, però molt, perquè... estaria menys tranquil, és a dir, el que no vull que passi... Si hem de fitxar un Griezmann, heu referit a aquest individu també, Griezmann, si hem de fitxar un Griezmann, un Coutinho o un
0: Dembélé... Poc hi va apuntant els noms avui...
14: O un Dembélé, si hem de fitxar un... Prefereixo tenir dificultats, la veritat. És a dir, si no tenir dificultats vol dir que hem d'anar a fitxar a un Griezmann, prefereixo tenir...
0: Qui és per tu un Griezmann? Julián, per tu és un Griezmann?
14: Que, per favor, no.
0: Un
14: Griezmann
0: pregunto.
14: Griezmann és Víctor Roque, vull dir, és una cosa d'aquestes. Julián és un Lewandowski.
0: Val.
14: Jo vull un Lewandowski, no vull un Griezmann. Vull dir que prefereixo tenir dificultats si és abans que fitxar un Griezmann. Però jo estic molt tranquil, primera, perquè crec que Deco té les idees molt clares, sobretot pel que fa al nou. Crec que el Barcelona tindrà marge per negociar. Crec que hi ha una estructura financera preparada per invertir una quantitat que tenen molt clara de diners, que pot ser que es pot incrementar en funció de si hi ha sortides, que això incrementaria la capacitat de, és a dir, la capacitat de diners a invertir, i després que el mercat comença l'1 de juliol. Per tant, estic molt tranquil. I una de les coses que m'ha cridat l'atenció aquests darrers dies és quan va sortir el nom del Joan Pedro. Automàticament van sortir informacions procedents de l'entorn del futbolista. Bueno, escolti, és que el Chelsea no el vendrà per menys de 100. A partir d'aquí, jo estic bastant tranquil, crec que el Barça no entrarà en aquest mercat d'acabat. Per què? I poso aquest nom per exemple, perquè per mi és claríssim. Un tio que no va al Mundial, que ha quedat exclòs, de la llista d'Ancelotti. Joan Pedro.
0: Que no jugarà a Europa.
14: Que no jugarà a Europa perquè el Chelsea va perdre la final de la FA Cup, per tant no jugarà l'Europa League i no es classifica ni per, ni tant, per la Conference. Si algú, algú no entén que això vol dir que aquest home no pots... És a dir, el seu valor de mercat automàticament baixa, el Barcelona estic segur que no entrarà en un, en una, en un mercat de gala, fins, insisteixo, per fitxar...
0: Una subhasta.
14: Un, una subhasta, correcte, aquesta és la paraula. Una subhasta per aconseguir aquest paio. I, el, i si el... I si el cas de, si fos Joan Pedro l'escollit per Deco, Joan Pedro hauria d'entendre que ha de fer un esforç per la persona, i el Chelsea hauria d'entendre que el valor del seu jugador no és el mateix si està al Mundial que si no està al Mundial, i si va a Europa i, o no va a Europa. Vull dir, és així.
13: Sí, jo sí. L'únic que aniria a pescar del Chelsea és Marco Corella.
14: Per favor. La, és...
13: Tampoc t'agrada, eh?
14: Per favor, és Selma, sí. Selma Diguas. És la
0: germana... A mi m'agrada,
14: sí,
0: però...
14: Sí, la germana
0: no sé si...
14: Simpson. És la germana de Mark Simpson.
0: A mi m'agrada, però
14: una
0: no...
14: Una de les dues.
0: No sé si és la posició que més necessites.
13: No, no, ja, ja. Per això dic que l'únic que aniria a buscar és amb ell, de resta no...
16: Però sí, tinc... Amb això que deia el Joan de Joao Pedro, o Julián, si són els dos, no?, que ara posaries
0: sí,
16: en
0: sí,
16: el...
0: Objectiu número 1, Julián.
16: En la pole position... El que sí, per mi està clar és que si Deco ha decidit juntament amb Flick que aquest és l'estil de jugador, el que des de fora es percep és que no és un estil de jugador com el de Lewandowski, per tant la manera de jugar o la manera que tu tens plantejat amb Flick que sigui la teva figura del nou, per mi és una mica diferent a la que té Lewandowski, s'apropa més a la que tens amb Ferran que la que pugui tenir Julián, no? O sigui, Julián, Joao Pedro, Ferran són els mateixos estils de nou, cadascú amb lo seu, i un s'associa millor, l'altre remata millor, i... però són estils diferents. És a dir, per què no pots anar a buscar Haaland o Harry Kane si no estàs ni accedit econòmicament? Entenc que és una tria futbolística també, no és només una tria econòmica, perquè si parlem econòmicament ja no pots aspirar a Julián, no? Ja hauríem d'anar a buscar uns altres. Si pots aspirar a Julián i aquests 120-150 que demana l'Atlètic de Madrid, no pots aspirar també a Haaland, no? Entenc que no deu costar més de 150 milions d'euros,
13: però
16: Haaland,
13: les
16: no?
13: Les comissions i tot el que hi ha darrere de Haaland, que això també ho has de mirar.
16: Però si parlem de Julián, que l'Atlètic diu 120-150, jo ja, penso, però quan costaria Haaland?
13: Dins de l'operació per Haaland també tens quina és la gent, que ara no em surt, la Rafaela, no?
16: Rafaela...
13: Aquí sí, també... Aquí...
16: I el seu pare també, no? Vols dir?
13: Clar, sí, vull dir, aquí s'ha repartit...
16: Pimienta, Rafaela Pimienta.
13: S'ha repartit una de diners, que també formen part i també compta dins del que és l'operació per fitxar un
16: futbolista. O sigui, el que... En el fons intento...
13: Tant de bo, Haaland només costés sí, sí. 100 milions d'euros, no, perquè jo crec que llavors el debat estaria bastant
16: però gran. Però la reflexió de dir, d'acord, el Barça està triant un estil de nou diferent al que ha marxat.
0: Sí, sí, sí.
16: O sigui, Lewandowski és un estil de nou, més estil per mi Harry Kane, més estil Haaland, més estil...
14: No, tens egipci.
16: Tens egipci. Exacte, tens egipci. Ja tens egipci.
14: Jo és que estic... Jo crec que el plan del Barça era que Lewandowski es quedés... Fitxar Julián Álvarez, el pla molt, molt primigeni, fitxar Julián Álvarez i que Ferran sortís. Aquest, i aleshores sí, aleshores és el que diu el Marc, tens un perfil de davanter Julián Álvarez i tens un perfil de davanter rematador que seria Lewandowski. Aquest dibuix ja no el pots tenir perquè Lewandowski ha decidit que se'n va. I per tant, jo coincideixo amb tu, que aquí veig un petit problema, i és que perds un perfil de davanter que fins ara tenies i que deixaràs de tenir.
0: Sí, sí, tens menys opcions, però bé, és evident que, ostres, Julián és
14: sí.
0: dels millors del món en aquesta posició i...
14: Home, jo un sacrifici el faria per Julián.
13: I tant.
14: Jo pel Joan Pedro, aquest no el faria, un sacrifici, no.
13: Joan Pedro, m'agrada com...
0: Sí, sí, sí.
16: L'ha rebatejat Joan Pedro.
13: Estàs a zero coma de dir-li Joan Pere.
0: Sí, sí, sí, sí. Un quart d'una, fem una pausa i de seguida expliquem com ha estat el dia del Barça, que se n'ha anat a continuar celebrant la Lliga i a més hem de sentir Eric García i Irene Paredes, que han parlat a 3CAT. Ara tornem.
18: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Què Les 12 i 20, hem arrencat aquest Tu diràs explicant que el Barça ja passa avui la primera nit a Oslo, a 48 hores, a menys de 48 hores, per la gran final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió, dissabte a les 6 de la tarda. Explicàvem que avui Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica, però que el dubte continua sent Irene Paredes. Quim Salvador, bona nit.
19: Hola, bona nit.
0: L'hem sentit a 3CAT, a France 1.
19: Sí, el programa amb el Gerard Romero. Irene Paredes no va jugar dissabte a la final de la Copa de la Reina per unes molèsties musculars. No hi ha hagut comunicat explicant que estigui lesionada, per tant, tampoc hi ha hagut comunicat d'alta mèdica. És a la convocatòria. També hi era a la final de la Copa de la Reina, però no va disputar ni un minut, es va quedar a la banqueta. I, com dius, és una de les incògnites de l'11 de Pere Romeu per la final de Champions de dissabte contra l'Olímpic de Lió. Paredes ha dit, en declaracions a TV3, que està bé.
20: Estic bé, estic molt millor. Vaig tenir algunes molèsties, però estic bé.
21: Seràs per el partit?
20: Sí.
19: S'entén, doncs, serà que estarà ja a punt està. Per jugar.
0: Dubte resolt.
14: Xic-xac curado.
0: Amén.
14: A dir de fer, xic-xac curado.
0: Amén. A més, sí. Ens deia la Marta Perarnau això, que poc bé que estigui Paredes, que ja se la jugaria amb Paredes. També perquè et condiciona molt l'estructura de l'equip al mig del camp i de més. Alguna cosa més ha dit la central basca?
19: Irene Paredes també ha valorat en aquesta entrevista al Fan Zone la dificultat de la final contra l'equip al millor palmarès d'Europa i contra un entrenador que el vestidor del femení blaugrana coneixen perfectament perquè és l'antecessor de Pere Romeu, Jonathan Giraldez.
22: La dificultad es la misma, es altísima, es un equipo que se ha merecido como nosotras estar en la final de la Champions, es verdad que es un entrenador que nos conoce muy bien, nosotras también le conocemos a él, es que va a ser complicado, pero vamos a intentarlo, es una oportunidad, la tenemos ahí delante y vamos a por ella.
0: Doncs bona notícia, aviam si es confirma aquest...

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Tenir rituals i no m'estranyaria que repetissin l'any que ve. Vaja, que s'ho han passat d'allò més bé, que PortAventura és terra, és territori Barça, i que tenim uns jugadors que estan molt per les atraccions. No m'ho heu preguntat, però us ho explicaré. Jo no he pujat mai a cap gran atracció
4: no.
3: ni
4: de
3: fans que moc per aquestes
4: terres.
3: Ni Dragon Khan, ni Shambhala, ni Ferrari, ni Huracán... No,
4: o sigui, t'expatriaran
3: Sí,
5: però vas, no t'hi puges, eh?
3: Em podrien expatriar, però jo tinc l'excusa de que si pugés en alguna d'aquestes atraccions no serviria de res durant 4 o 5 dies.
5: Home, ja al Far West hi ha uns cavalls.
3: Sí, els cavallets... No, i els tronquets...
4: A qui encara t'hi trobaria?
6: El Tibidabo, recordo les foques.
7: Tens el Tomahawk, també, que és una versió...
3: Pujo al Tomahawk, pujo a les atraccions aquestes, diguéssim...
7: El Tutuki...
3: El Tutuki també.
7: Veus, home, però sí que fas coses.
3: Anaïs, que per cert, ens vam trobar l'any passat a Lisboa.
7: Sí.
3: No va anar bé. T'haig de dir que aquest any no viatjo a Oslo, per tant, espero que vagi millor. Tu tampoc viatges,
7: eh? Esperem que vagi millor, sí.
3: Esperem que vagi millor.
6: Perfecte, les mufes us quedeu aquí, no?
3: Sí, quedem a
7: terra. Tens alguna cosa a dir? Jo a Bilbao hi era, que és on es va guanyar l'Olímpic de Lió per primera vegada.
3: Jo també hi era, a Bilbao.
7: Ah, mira,
3: no ens vam trobar, però jo també hi era, i vam guanyar.
7: Veus?
4: Doncs a veure si dissabte repetim. Esteve, gràcies per acostar-nos les interioritats d'aquesta visita.
3: Ha sigut una visita xula, han xalat molt i la gent de PortAventura també em consta que feia setmanes que ho preparaven, però que també s'ho han passat d'allò més bé. Clar, això de rebre el Barça és dia de festa gran.
4: Molt bé.
3: Una abraçada a tots. M'agrada molt coincidir amb Anaïs i amb en Poqui, sobretot. Poqui, visca el Barça i visca la teva manera d'entendre el periodisme esportiu.
5: Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
4: No passarà per la porta avui el Poqui. Gràcies, Esteve.
3: Adéu, guapos.
4: Adéu. De seguida, l'Edu Mutante amb el Torri Horas com cada dijous, però per tancar tertúlia. Avui ha passat una cosa... que és cert que a mi m'agafa de prop, ho reconec, però que crec que és un dels episodis més surrealistes que s'han vist mai al futbol de casa nostra, i si m'equivoco, Marvà, tu que domines el futbol català, em corregeixes.
6: El Lleida
4: havia anunciat fa 10 dies que havia signat un acord amb un inversor britànic que assumia els deutes i evitava la desaparició del club,
6: francès,
4: que fa molts anys... Passaport britànic, resident a França. Sí. El club fa molts anys que arrossega problemes econòmics. Què ha passat avui? Doncs que ha resultat que era una estafa. El suposat inversor anava amb un passaport fals i els Mossos d'Esquadra l'han detingut després de comprovar que ja tenia un ordre de detenció i d'ingrés a presó emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Això, evidentment, aboca el Lleida a la desaparició, perquè l'ha deixat sense comprador a falta de 15 dies, perquè s'acabi el termini que tenia per fer front als primers pagaments del seu deute, i per tant, doncs, molt males notícies per un club històric del futbol català.
6: No, jo crec que estàvem vivint durant la temporada la desaparició, i que cada partit que es vivia, sobretot al Camp d'Esports, amb tanta gent, el Lleida ha sigut últim durant moltes jornades a la Tercera Federació, i era una pena veure com esportivament lluitaven, i parlaves amb el Pucci, amb el capità, amb el Jordi Cortés, amb l'entrenador, i com han lluitat des de dins esportivament i ho han intentat fins al final, i com l'afició els ha anat acompanyant cada setmana, i senties que anava a desaparèixer, i aleshores va ser una gran sorpresa pensar que al final no podia desaparèixer, no? Fa uns 15 dies quan...
4: Sí, abans de l'últim partit de Lliga. Clar, aquí,
6: quan es va anunciar.
4: Aquí hi ha una cosa que és tremendament cruel, que és que la gent va anar a veure l'últim partit sense saber que era l'últim partit, segurament, del seu equip, que això és dramàtic. És dramàtic, vull dir, quan el Paco Cabeza sempre diu que li donem massa importància als títols, quan l'important del futbol són els records que crees amb el teu equip, anant al camp, amb el teu pare, amb el teu avi, amb la teva filla, amb qui sigui, doncs, ostres, tot això s'ho emporta per davant la realitat, que és que el Lleida és un club ofegat pels deutes, però que a més ha estat víctima d'aquesta estafa que, vaja, em sembla una història absolutament surrealista. Sí.

0: És un gir de guió final molt cruel. I el que, no sé, o sigui, dins de tota aquesta crueltat i de tot el que ha passat, com que sé qui hi ha al voltant de Lleida i l'afició que hi ha, no sé, tinc un bri d'esperança. Vull dir, recordo la temporada passada el que va fer l'Europa, amb allò que li va dir la Resistència, em sembla, que va recollir molts diners que li van servir per fer la temporada que està fent a Primera Federació. No sé si el Lleida seria capaç de fer una resistència amb els seus... mira, 300.000 euros, em diu l'Edu Mutante.
1: No, són Mutante. El que ha de pagar el Lleida són...
0: No, 300.000 euros és el que va recollir l'Europa.
1: L'Europa. El Lleida...
0: Però ara el Lleida hauria de...
1: 1.800.000. Té fins al 5 de juny per posar-los. És els que anava a posar aquest suposat inversor, que ara mateix està passant la nit a la comissaria i que doncs passarà a disposició judicial d'aquí poc, perquè, a més, insisteixo, els Mossos ja el buscaven.
0: Sí, però vull dir que estem parlant d'un dels 6 equips catalans que ha jugat a primera divisió, sí. El Lleida, un dels equips més històrics que té el futbol català i que, no sé, si una última hora creés una... resistència, són molts diners, ho veig molt difícil, però vaja, la veritat que és una pena i els últims 9-10 mesos que s'han viscut ha sigut com una mescla de tristor i alhora de també d'orgull de veure com s'omplia el camp d'esports amb l'afició que té el Lleida darrere, animant, sabent que al final podia estar a prop.
1: Sí, aquí la gran pregunta és què anava a guanyar aquesta persona que va signar un document conforme pagaria 1.800.000 euros per salvar el Lleida i que resulta doncs, que tenia un passaport fals, que tot s'ho havia inventat, que no té els calés, evidentment, no, que hi guanya. És la gran pregunta que ni tan sols el Lleida saben respondre. Així en parlava Marc Torres, portaveu del club, sobre quina finalitat doncs, pot tenir una persona que fa això. Podem sentir el document.
2: Quin objectiu té aquesta persona de venir aquí i fer-me creure o fer-nos creure que vol assumir un deute? És que quin benefici em pot treure aquesta persona? A no ser doncs que algú li hagi dit, que no ho sé, eh? Estem ara aquí amb boles de vidre i jo estic donant ara una opinió personal i insisteixo presumptament. I quan dic que arribarem fins al final, dic que doncs, demanarem totes les diligències que facin falta per veure què hi ha darrere. Potser sí que aquest senyor doncs, té algun tipus de psicopatia i ha vingut aquí a fer això. Però tampoc se volia mostrar públicament. No sé, ja, les incògnites també les tenim nosaltres.
1: Doncs incògnites que haurem d'anar resolent perquè realment és molt estrany.
0: És estrany i, a veure, també la gent ha de saber el conflicte que hi ha darrere de Lleida amb l'Atlètic Lleida. En Lleida es va crear un club com és el de l'Atlètic Lleida, que ara ha baixat, estarà a Tercera Federació, que ha intentat suplantar, no?, aquesta identitat. El que no ha pogut suplantar són els seus socis, els del Lleida, que
1: no s'ho han cregut.
0: Han seguit al costat del que era el Lleida, de la Unió Esportiva Lleida, després el Lleida Esportiu. Per tant, d'alguna manera les sospites podrien
1: avui
0: existir, però
1: parlaves amb gent del club,
0: el
1: no ho han volgut admetre públicament, però parlaves amb gent del club i la cosa no ho volen dir perquè evidentment és una acusació molt greu, però la cosa anava cap aquí una mica, de dir, vale, és que qui pot tenir interès en fer que passi això, no? Bé, no ho sé, és molt estrany tot plegat. A més es va comprovar la documentació, que estava signat, la gent ho donava per fet i al final res de res, i si en 15 dies no arriba a 1.800.000, doncs Lleida segurament desapareixerà aquest mateix estiu.
3: Hi pot haver una refundació del club?
1: Ja hi va ser el 2011. Ara és més complicat que passi el que va passar el 2011, que és que va continuar el club a la mateixa categoria, amb la mateixa plantilla, amb els mateixos símbols, només va haver de canviar el nom, efectes pràctics. Crec que ara això seria més complicat perquè hi ha hagut més casos posteriors, Salamanca, Logroñés i altres equips que se n'han anat en orris, i ara és més difícil poder fer passar, diguéssim, gat per llebre en aquest sentit. No ho sé, avui ho tindràs difícil, per aixecar-nos els ànims, com a mínim sí, els oients que ens escolten des de Lleida.
4: M'ho està deixant per terra, eh?
1: Anem-ho a intentar.
4: Prefereixo de teloner al Miquel Agut, eh? Que ho deixa dalt.
1: Mira, la setmana que ve potser bueno, el tens ell.
0: Esperem que ho aixequin de la bloga.
1: Anem a intentar-ho.
5: Vinga. Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: I com cada dijous acabarem, encara que avui sigui una mica difícil pel que acabem d'explicar, doncs acabarem rient una mica en aquest... Tu riuràs... Mira, sí, ja hi som, ja hi som. Ja hi som.
4: L'Oriol Jové...
1: No, tu ets, en tot cas, l'altre, Oriol Jové, el de veritat, el de Lleida... no es pot suplantar, és com la identitat...
4: Tu ets de l'Atlètic Lleida i aquests fulanos i el francès impostor que ha deixat el... tirat a la Lleida com a l'agafi l'estomac.
1: Va, tira sintonia, Montfort, que vaja, que em prendrem mal encara.
4: Però aquest no és Jové.
1: Bé, després d'aquest moment histriònic, diria, repassem una mica l'actualitat.
6: Compañeros, paramos el programa, bajamos sintonías. Estamos donde está la noticia.
1: Què vols, ara, Pedrero?
6: Pinchamos, venga, vamos. Pinchamos.
7: Número uno ahora.
8: Ojo. Lautaro también.
6: Estamos esperando la llamada de Enrique Riquelme. Vendrá...
7: Julián.
6: Llamarà...
4: Passant i
6: gratant. Tic-tac.
1: Va, prou. Pedrerol, que
6: volem... Dejado una silla libre por si Enrique Riquelme... Aparece.
1: Sí, mira, es presentarà les eleccions del Madrid. Volem parlar, però, amb Pep Guardiola, que no seguirà al Manchester City després també que l'Arsenal li guanyés la Lliga. Com estàs, Pep?
9: Adéu. Futbol així... la vida és així... I bé, amb ganes de plegar.
1: Per estar amb la família, suposo.
9: No. Per no tornar a trobar-me el Real Madrid en una eliminatòria de Champions, que em buida per dins, i em surt urticària, i picors, i fongs, els peus, els genitals...
1: D'acord, Pep. Parlem del Mundial. Dilluns sabrem la convocatòria de la selecció espanyola. La gran pregunta és si els lesionats estaran a punt, perquè en té una pila, Luis de la Fuente, de jugadors a la infermeria.
10: Bueno,
1: don Luis de la Fuente, com ho porta, això?
10: Soy Luis de la Gente. Bueno, lo primero saludar a los compañeros de la prensa. Barba, oye, ¿cómo ha ido
1: Barba, el reportaje? Barba,
10: ¿cómo ha ido el reportaje en Como?
11: Molt bé, menjat bé.
10: Bueno, ¿habéis cogido ideas para pasarle a vuestro seleccionador?
11: Sí, de Cesc Fàbregas. Bueno. Buenas ideas.
10: Anaís, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal?
10: Oye, ¿cómo se come en el restaurante Gala de la calle Provenza?
12: Muy bien, te lo recomiendo.
10: ¿Qué tienen, Chuchi?
12: Sí, bueno. Tienen sushi.
10: Oye, Juan, me gustaría que vinieras al Mundial.
13: Hola, señor Mota. ¿Hacer qué?
10: No, invitado por la selección, por la federación. Ajá. Y estar allí con el cuerpo técnico.
13: No tenía un manual del bombo, ¿no? O el jefe.
10: ¡No, para que
13: España! ¡Bum, España!
10: Juan, que quiero limar las perezas.
1: Aquest el traurem por aquí.
10: No, para que estés con el staff técnico y estés ahí, pues, con nosotros en el banquillo.
13: Ah, vale.
10: Bueno, quiero decir que en este Mundial no vamos a ser la roja, nos vamos a llamar la coja, porque tenemos tantos lesionados que nos mandan desde los clubs, que mira que yo llevo todo el año diciéndolo, que los dosifiquen, que no los pongan. Pues ala, a ver a quién llevo el lunes, voy a tener que convocar a los Legends o a un médico de familia.
1: Qui ho ha tingut bastant clar és Lewandowski, que va confirmar que marxa del Barça. Robert, bona nit.
14: Colos, la verdad que una vez Colos, siempre Colos, con Cataluña independentista y Castelldefels, capital de Cataluña, Lewandowska, contenta con apoyo de Robert. Con culos, gracias, apoya en culos, Robert.
1: Gràcies, Robert, gràcies, t'ha quedat clar. Dissabte, jornada unificada amb drama per la permanència. El Girona se la juga a casa contra l'Elx. Li preguntem a Mitchell si ja té el tranquimacín a punt a la tauleta de nit.
15: Bé, el que tinc fet és la maleta per marxar corrent cap a allà.
1: Vaja.
15: Y espero que el famoso Miquel no vingui, perquè vull deixar enrere el cònic, el rocambolès, l'esperit roca, el cul de la lleona i els periodistes de Girona, i ficar-me de ple en la vida d'Amsterdam amb el barri vermell, els canals, el brownie amb verdecito que així et surt millor la tàctica i canviar una miqueta el xip.
1: Doncs independentment de per on passi el futur de Mitchell, que tots desitgem és escoltar a Miquel Agut cantant un gol d'Estuani.
4: Gol d'Estuani! El Girona és de primer!
1: Déu t'escolti, Déu t'escolti.
15: Sí, perdone, per alusiones. Què quiere que le diga?
1: Ningú l'ha convidat a no, aquestes hores, senyor Florentino.
15: Se ha nombrat el senyor Enrique Riquelme, que se quiere presentar. Pues me gusta que quiere que le diga. Pues que se presente las elecciones. Que se presente, y si no, pues me gusta. Pues que compre el Lleida.
1: Ah, mira, això estaria bé.
15: O ponga una churrería. Que ponga una churrería en Banyoles. Pero nosotros, desde el Real Madrid, no podemos permitir que un grupo de periodistas pues quieran comprar el Real Madrid.
1: No, però
15: los Relaño, Segurolas, los Poquís.
1: S'equivoque.
15: Porque desde el año 2000 pues hemos intentado que el club pues sea de sus socios. Hemos ganado 66 títulos,
1: 7
15: Champions, 7 Champions y 7 ligas más. Y no hemos ganado 7 ligas más pues porque nos las han robado. ¿Y qué quiere que le diga?
12: Ay, pero bueno,
15: si alguien quiere preguntar, que pregunte, a ver, la niña, porque el resto son feos como un camión.
1: Tingui respecte.
15: Me voy a dar de alta a la Vanguardia, menos sé, porque la niña esta pues es muy guapa.
1: Tingui respecte, senyor Florentino, que no, ja vam veure de quin peu calçava dimarts de la setmana passada.
4: No parlaràs de l'Atlètic Lleida.
1: No, ja n'hem parlat, ja n'hem parlat.
4: Conspiració.
1: Ja n'hem parlat, ara toca l'1x1 de la temporada del Barça, jugador per jugador. Atenció, som-hi.
16: L'1x1 de RAC 1.
1: I aquest 1x1 el farem amb don José María García.
17: Saludos cordiales a oyentes y oyentas. Y si hay alguien que se identifique con un mapache o un pepino, también queda saludado, porque hoy en día hay mucho abrazo a farola por el mundo.
1: Doncs saludats queden. Vinga, va, comencem amb els porters. Joan García.
17: Hablando de animales, la rata acabó siendo cabeza de león.
1: Chesney.
17: El estanco se ha fumado la temporada entera.
1: Jules Koundé.
17: El oro a 1000 grados, fundido.
1: Eric García.
17: Demi Moore en striptease, espectacular.
1: Pau Cubarsí.
17: El pelo dentro de la nariz no para de crecer.
1: Gerard Martín.
17: Los coches eléctricos cuando salieron nadie daba un duro por ellos y ahora son unos fijos en la carretera, como el chaval en el 11 inicial.
1: Ronald Araujo.
17: Aquaman en el desierto. Ha pasado sin pena ni gloria.
1: Alejandro Valde.
17: Antorcha humana en el Polo Norte. No ha acabado de estar a gusto.
1: Joao Cancelo.
17: Cuando la renta te sale de volver. Inimaginable.
1: Frenkie de Jong.
17: El turrón de coco. No le gusta a nadie, pero lo siguen haciendo.
1: Pedri.
17: La paella en el menú de un bar un jueves. No puede fallar.
1: Fermín.
17: Ábalos, el más importante desde el banquillo.
1: Mira eso. Gaby.
17: Rodalías. Llegó tarde, pero llegó para tranquilidad y alegría de todos.
1: Mar Bernal.
17: El orgasmo femenino ha costado, pero también llegó.
1: Catado.
17: El dueño de Mango. Le ha faltado un empujón.
1: Rafinha.
17: La Roca está lleno de taras.
1: Ferran Torres.
17: Julio Iglesias, siempre cumplí.
1: Rashford.
17: El último disco de Alex Ubago, no lo compraría.
1: Ronnie Verdaggi.
17: Comprar preservativos a los 60. Has tirado el dinero.
1: Lamine Yamal.
17: El huevo frito del plato combinado es la estrella.
1: Y acabaremos con Hansi Flick.
17: Negreira, todo es culpa suya.
1: Bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Brutal. Brutal, brutal aquest 1x1 de la plantilla del Barça d'aquesta temporada amb José María García, impressionant com sempre, però ara toca, ara ve la part més important, el consell del nostre amic Sergio Ramos.
18: Hay cosas que no te di, que todavía me duele, Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuele.
1: Hola, Sergio.
10: Bueno, buenas noches, ¿no?
0: Costarà.
1: Costarà molt,
0: Sergio.
1: Escolta, Sergio, que aquesta setmana una Emery ha guanyat una altra Europa League. Volia saber la teva opinió com a proper president i propietari en principi del club que lidera aquest palmarès, que és el Sevilla, el palmarès de l'Europa League.
10: Bueno, la verdad que quería felicitar a Unai y a David Villa, que es su equipo, ¿no? El Aston Villa.
1: Aviam, Sergio, l'Aston Villa és un històric del futbol anglès, de la ciutat de Birmingham, al West Midlands.
10: Bueno, sota tant... opinió, no, però... Bueno, felicitar a quien sea, pero no pude ver el partido porque estuve con la Pili viendo la película Salvar al Soldado Ryan. Porque...
1: No ho traurem, això, avui, no ho traurem. ¿Et va agradar la película?
10: Bueno, dice que le recuerda a mí cuando sale el tanque apuntando al campanario.
18: Tu historia fue una leyenda. No quiero morir de pie.
1: Jo crec que ho podríem deixar aquí, no? Vull dir...
10: No. Sí, le recuerda a mí cuando entro al jacuzzi y siempre me dice: Sergio, si no eres buzo, ¿por qué llevas esa bombona?
1: Edu Mutante, gràcies, estimat. Avui la veritat és que pensava que això no ho trauríem endavant.
0: Millor. Ha gustat, eh?
1: Què tens a l'agenda els propers dies?
15: Pues tinc el dissabte 30 de maig al cinema Kinépolis de l'Esplau. Les entrades estan a la pàgina web del Kinépolis, com si fos una pel·li més. Entres allà, 30 de maig, Edu Mutante... I la funció de les 6, podeu agafar crispetes i de tot. Tota la info està al meu perfil d'Instagram, @edumutante, i amb els vídeos aquí del Tu diràs i la resta de coses que vaig pujant.
1: Ai.
15: @edumutante.
1: Ens has fet riure molt, Edu.
15: Oh.
1: Escolta'm,
15: apa.
1: Setmana que ve sí. Ja farem un balanç de la temporada, no?
15: Intentarem, sí. Farem un 1x1 dels equips de la Lliga.
1: Molt bé. Apa. Tenim 2 minutets per recuperar-nos aquí al Tu diràs i rematar el programa amb l'última possessió. Gràcies, Edu. Gràcies, Marroa, Puquí, Anaïs.
0: Gràcies,
1: la setmana que ve. Una pausa i l'última possessió.

0: L'última possessió.
1: Vinga, encararem la recta final d'aquest Tu diràs, després de l'Edu Mutante. Ens tornem a posar seriosos per entrar en el món del bàsquet. Abans, hola, Dani Aguilar, bona nit.
2: Hola, deixa'm... Oriol Jué, bona nit.
1: Sí, el costum. Deixa'm recordar...
2: És que heu rigut tant que sí, m'heu confós ara.
1: Demà fem el Tu diràs des d'Oslo, eh?
2: Sí.
1: Demà serem a la capital noruega per acompanyar el Barça a la final de la Champions. No us perdeu el programa que farem en directe des d'Oslo amb Aleix Pariser i que servirà per donar el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 per viure la gran final entre el Barça i l'Olympique de Lió a partir de dissabte a les 6 de la tarda a la final. Demà ja es començarà a viure aquesta final al Tu diràs amb l'Aleix Pariser i amb el suport d'Ametller Origen. Com deia, temps pel bàsquet, setmana intensa, setmana de molts moviments als despatxos, hi ha molta informació a tractar. Avui ens jugarem l'última possessió amb el Dani i amb el Xavi Ballesteros. Hola, Valles.
3: Bona nit.
1: Molt moviment, aquests dies.
3: Molt, i s'està precipitant. Jo crec que el tema dels cupos, els jugadors de formació, això està removent tot plegat perquè cada vegada n'hi ha menys, per tant, t'has de moure abans.
2: Sí, hi ha noves normes que fan que cada vegada tot vagi abans. Per tant, bàsicament no ho expliquem perquè volguem, sinó perquè s'estan donant totes aquestes notícies.
1: Sí, primer de tot, però parlem del gran esdeveniment que arrenca demà, un dels grans moments del curs, llàstima que no hi serà el Barça, però la Final Four de l'Eurolliga. Ja m'arrenca tot, amb les semifinals.
2: Sí, noi, com dius, són aquells moments que realment sap greu no ser-hi, veure-ho des d'aquí, entrevistes prèvies dels protagonistes, dies d'actes de declaracions de jugadors, veure'l ja trepitjant el parquet de l'OAC a l'escenari de la Final Four. Demà arrenca a les 5, Olympiacos Fenerbahçe, a les 8, València-Madrid. Tenim protagonista català, Pedro Martínez, l'entrenador del València, un, insisteixo, dels grans noms propis. Avui, de fet, bon rotllo entre Pedro i Sergio Scariolo, que reeditaran una final europea, ja se n'ha parlat molt, de fa 36 anys. Oriol va ser a la Courage del 90 entre el Joventut de Badalona d'un joveníssim Pedro Martínez contra l'Escabolini de Pesaro d'un joveníssim Sergio Scariolo. Busca el Madrid la dotzena Eurolliga, l'Olympiacos la quarta, el Fenerbahçe la tercera i el València la primera.
1: Com veus les semis, Valles?
3: Bueno, jo l'Escariolo fa 30 anys portava la mateixa...
1: Sí, sí, sí. Hi ha coses que no canvien.
2: És increïble com alguns anem perdent cabells i ell els té tots, eh?
3: Home, va ser una final d'Escabolini de Pesaro contra Joventut i és curiós, no? Pedro Martínez, millor entrenador de l'Eurolliga, merescudíssim, perquè, home, ho deia el Dani, no ser-hi amb el Barça és una cosa que fa molt de mal, però és que ser-hi al València em sembla increïble, no tenint en compte el nivell de joc que ha donat. Per tant, dret a somiar, crec que València fins i tot pot sortir de favorit contra el Madrid, tenint en compte la situació de les baixes de l'equip blanc, però també és cert que a l'altra part del quadre hi han dos equips, dos rivals amb molta qualitat, però sobretot molta experiència, no?
2: Sí, de fet és molt bonica perquè són diferents maneres de jugar a bàsquet. El Madrid, que arriba tocat sense aquests, sense el joc interior, amb el joc interior molt i molt ferit, i dels quatre... És que jo no sé, jo suposo que de la primera semifinal d'aquest Olympiacos Fenerbahçe, tenint en compte les baixes del Madrid-Vallès, són els dos equips que no sé si estan més fets o com a mínim que estan més acostumats als últims anys d'estar en aquestes latituds.
3: Sí, i a més, aviam, veurem què passa, que el València, evidentment, té molt a guanyar i poc a perdre, però saber jugar aquests partits, Olympiacos i Fenerbahçe, ja han vist la trajectòria que porten. Olympiacos no només perquè arribi com a principal candidat, sinó que Fenerbahçe és el vigent campió. Per tant, estem parlant de dos equips que, encara que es desgastin en aquesta semifinal, a un partit és molt complicat, no?
1: Sí. Doncs demà sabrem qui és el finalista d'aquesta Final Four a casa nostra, Dani. El cas Xavi Pasqual, ara mateix, per tornar a posar en situació a tothom com tenim la cosa.
2: Doncs el tècnic, en principi, ha de ser en aquesta Final Four, ha de ser a Atenes. El Barça no juga aquest cap de setmana perquè precisament juga contra el València. Aquesta setmana jugava contra el València. Dissabte s'ajorna el partit. Setmana que ve, ja ho sabem, reunió entre Joan Laporta i Xavi Pasqual en aquest darrer intent, tot i que també ho hem explicat a les últimes hores, em fa l'efecte que arriba massa tard.
1: Sí, no, Valles, molt apurat.
3: Aviam, és una situació molt surrealista tot plegat, només superada pel Lleida de futbol, també em sap greu, però deixa'm dir que una cosa és anar tard i l'altra cosa és que el que no pots fer és intentar anar en contra del que has estat fent durant tota la temporada, des que va arribar Xavi Pascual, explicant una sèrie de coses i després aquestes coses no portar-les a terme, no? Aquí, evidentment, s'està fent un joc de filtracions en quant a versions, però la realitat és que si hi ha un entrenador que ha tornat al Barça per quedar-s'hi i per tornar-los tant als grans i resulta que al cap de 3 mesos ja ha signat un preacord amb el Dubai, digue-li signar o digue-li donar-li la paraula,
0: parlat, sí.
3: que va cap allà, vol dir que alguna cosa no s'ha fet bé, segur, no? I això crec que pels aficionats del bàsquet, però sobretot del Barça, això s'ha explicat molt bé, perquè jo crec que és una cosa que preocupa, tenint en compte que estem parlant de que teòricament el pressupost tornava a pujar en els nivells dels millors Barces de la història, doncs sorprèn, no?, que Xavi Pascual no accepti aquest repte.
2: Jo, per veure-hi, molt breu, m'agradarà molt, Valles, amb el pas del temps intentar, i així ho estem intentant explicar tots, entenc, tenir tota la informació, perquè és molt amant la societat a dia d'avui de buscar culpables, no?, i responsables, però jo a hores d'ara em costa molt, no?, a corresponsabilitzar totes les parts, perquè és el que dius tu, el Barça no ha fet el que havia de fer, però al Xavi també li ha arribat aquesta oferta.
3: Clar, no, però aquí serà molt important, Dani, com a periodistes hem de fer autocrítica, de saber trobar les dues versions i contrastar-ho, no? No poder explicar perquè t'ho expliquen des d'un costat i dius, home, només faltaria, t'ho expliquen des de l'altre i dius, home, és que ho entenc, no? Ostres, no pot ser que hi hagi tanta diferència i no pot ser que hi hagi tanta diferència en una situació en el Barça, o sigui, no estem parlant de que això estigui passant en un equip, doncs, que per circumstàncies no té pressupost, per circumstàncies s'arruïna. No, estem parlant d'una situació que semblava idònia, no?, perquè tornava un referent com en Xavi Pascual, que jo crec que trobar una persona com ell amb el perfil és impossible, no?, trobar un perfil millor. Per tant, doncs això, moltes ganes de que acabi la temporada, perquè es farà llarg, no? Si al Barça no li surten les coses, doncs el Palau Blaugrana pot ser molt crític.
1: Sí, sí. A partir d'ara, el que deies ara, pensant en el futur, ja hi ha dos noms que han aparegut.
2: Sí, el Divón Navarro, amb qui hi ha hagut aquests contactes, res de negociacions, però contactes, i també el de Vasilis Spanoulis, amb qui s'ha parlat, tot i que jo crec que Spanoulis també està esperant a veure els esdeveniments, perquè no només li pot interessar la de banqueta del Barça, sinó que hi ha altres banquetes que li poden interessar.
1: Creus que serà un o l'altre, Valles?
3: Jo crec que en el cas d'Spanoulis, per la informació que tinc jo, és més la gent d'Spanoulis que el vol col·locar que no pas que l'interès del Barça. Mm. Però, sobretot, per mi, el més important de tot és que el Barça, la direcció tècnica del Barça, tingui clar cap on va, no? Un cop tu tens una situació que has de canviar de rumb, un cop has de canviar de lloc de vacances, escolta'm, però volíem anar a la muntanya, per integrar la muntanya, doncs com és que estem a la platja, no? Doncs jo crec que no passar al Barça de blanc a negre, ha de trobar una línia, encara que sigui una línia que evidentment no serà amb en Xavi Pascual i per tant serà, entre cometes, low cost, però què volem? Un entrenador de resultats immediats, i parlo de Zeljko Obradović, o parlo, i m'estic inventant, això de Zeljko, vull dir com a extrem,
2: sí.
3: O un entrenador jove, no?, per intentar demostrar. Jo crec que aquí és molt important també ara saber cap on vol anar el Barça, que és molt important això de cara al futur.
1: Sobretot perquè ja estàs reforçant la plantilla.
2: Sí, i clar, aquesta és una altra, que és que el que s'ha signat tot fins ara ha estat de la mà de Xavi Pascual. De fet, fins i tot amb Isaac Bonga, que hi ha hagut aquests contactes, és molt difícil que el Barça fitxi Isaac Bonga, perquè Isaac Bonga té un buyout molt alt de Partizan, perquè té un any més de contracte, perquè té interès de NBA, etc. Però es contacta amb ell de la mà de Xavi Pascual. Per tant, això també és un atzucac important, perquè al final també, Valles, caldrà que el nou entrenador s'adapti a aquesta plantilla.
3: Sí, però a més hi ha una altra cosa que crec que s'ha fet malament, que és que el Barça anunci amb altaveus que l'any vinent el pressupost es dispara, no? Clar, jo sóc un agent d'Isaac Bonga i, escolta, vinga, posem en el mercat, no?, que vagi augmentant el seu caché. I així anem fent, perquè cada vegada hi ha menys jugadors de nivell d'Eurolliga per jugar al nivell top de l'Eurolliga, no? Per tant, tots aquests van buscadíssims.
2: Ara, deixa'm refermar, i estic totalment d'acord, com és habitual, com sempre, amb el Valles. Què dimonis vol ser el Barça com a secció? Vull dir, però és que començant des de dalt, començant amb qui mana, començant amb qui són els que defineixen la línia, amb la direcció esportiva, en quin projecte vol, que és el que ha fet el Real Madrid i que tan bons rendiment li ha donat, i a partir d'aquí definir què és el que vol ser com a secció durant molt temps.
1: Totalment, doncs això és el que té a veure amb el Barça, però clar, som a final de maig, això del mercat, ja ho hem vist aquests dies, comença a entrar en ebullició, comença a centrar totes les mirades. El Valles és algú que controla com ningú el que es mou pels passadissos d'aquest mercat. Per tant, Dani, per on comencem?
2: Doncs mira, pel que li queda més a prop en Xavi, si et sembla, que és la penya Badalona alguns noms propis, vaja, jo crec que tots els aficionats del Penya que ens estan escoltant, si poguessin fer un cafè amb Xavi Ballesteros, de les primeres coses que li preguntaríem, més enllà de passar-s'ho molt bé, seria Ricky Rubio amb tot el que està fent, amb el gran rendiment que està tenint, l'any que ve on estarà. Clar, suposo que és difícil de respondre això, però és que està a un nivell espectacular en Ricky Valles.
3: Sí, és difícil de respondre, gens difícil, continuarà. Ricky Rubio no pot, tal com està jugant, clar, tal com s'està divertint, ara a més anota, no només dirigeix, només lidera, és un jugador determinant, no? És un jugador determinant per l'afició, pel que és el bàsquet, però també per ell mateix. Jo crec que ell volia disfrutar, volia gaudir, ha trobat el que buscava i, per tant, Ricky Rubio, evidentment no és oficial això i és la meva opinió només, serà el puntal del joventolenc, evident.
2: Doncs opinió del Valles valim molt. Ah, clar, hi haurà molts canvis a la penya perquè hi ha moltes sortides potencials. Hunt, un jugador que agrada molt a l'Eurolliga, altres jugadors que poden sortir com Hanga també per una qüestió d'edat. Ahir el que li escoltàvem a la Ràdio Ciutat de Badalona, aquestes declaracions d'impacte d'en Guillem Vives al micròfon del Ballesteros, dient que fins i tot molest, no? Un pèl molest en com hi ha hagut les formes de la continuïtat i amb noms d'arribades com d'Àlex Reyes, com de Xavi López Aróstegui, sembla que s'està intentant modificar una mica, Valles.
3: Bueno, perquè també s'ha de reinventar, no? Hi ha moltes situacions que el joventut mateix no vol. Per exemple, Michael Rusic està fent un pas endavant clarament ara sense Tomic, és un jugador que podria ser el pal de paller del joventut els pròxims anys, però és que hi ha una situació real que és la de les universitats americanes. Considera Rusic que té en el cap des de fa temps, no d'ara, que ell vol la NBA, és un bon trampolí, va estar a la universitat i Louisiana State University és la que aposta per ell, no? El que passa que el joventut no té a les seves mans el poder retenir un jugador així. Per tant, si marxa Rusic, en aquest cas és un bon moviment en el sentit de que marxa però et deixa diners en el sac. És el mateix cas que Cameron Hunt. Cameron Hunt jugarà a l'Eurolliga l'any vinent, però Cameron Hunt, tot i com que té un contracte, té una sortida. Clar. Deixarà uns diners, però tots aquests jugadors no els pot retenir. Miguel Maligalen té contracte, però no seguirà, perquè no vol seguir, però també ja s'han de posar d'acord. No és tan fàcil de dir, bueno, jo tinc contracte, però me'n vaig. Bueno, però això com ho pactem, no? I després hi ha aquestes situacions que explicava el Dani, doncs que en el Guillem ahir mateix confirmava que no ha rebut cap proposta i, per tant, ell s'ha hagut d'obrir en el mercat per veure quins equips en té, tindrà ofertes segur i les té, i després hi ha la situació de l'Hanga, que tot i que va reconèixer que té un any, una proposta d'un any més, és una proposta a la baixa i per tant ara mateix està més fora que dins. Per tant, molts canvis en aquesta plantilla, alguns forçats per situacions d'interès i altres forçats per situacions de mercat. No?
1: Sí, això que explicaves, per exemple, dels cales universitaris, que no només està afectant a la penya.
3: No, està afectant a tothom. És que el Barça i el Madrid s'estan quedant sense jugadors, no? Jo crec que el Dani ho pot subratllar més. Hi havia un jugador com Keita que i ho vam comentar aquí, a més, en el programa, el mes d'octubre, vam dir, escolta'm, ja ha escollit la universitat. Sí. I ha escollit la universitat i se'n va anar l'any. Des de llavors, Dani, quantes vegades l'hem sentit en el primer equip? Doncs poquíssimes, per què? Perquè el va prioritzar el poder arribar a la universitat amb el contracte que tindrà, que no pas...
2: Va arribar a ser titular, Valles.
3: Sí, sí.
2: O sigui, un dia, circumstancialment, si vols, però va arribar
3: a tenir... Sí, però és que el Barça ser titular circumstancialment vol dir que tens molt de nivell, no? Sí, clar, 18 total. Anys.
2: I altres jugadors, que aquí és el gran problema, el canvi de paradigma. Altres jugadors que estan en rendiment absolut de l'ACB, com per exemple Juan Fernández, pivot del Girona, o Agustín Ubal, a l'exterior del Manresa. És gent que té incidència en l'ACB i que poden acabar arribant al bàsquet universitari, doncs per tots els calés que hi ha. Que aquest és un canvi de paradigma molt important.
3: Oriol, el més curiós serà, i no queda tant, vull dir que el temps passa ràpid, no? El més curiós serà que són jugadors que aquí no són estrelles, que se'n van a les universitats cobrant 1 milió d'euros per temporada, però quan passen aquests 4 anys d'universitat, s'han fet rics perquè han guanyat 4 milions, però quan tornen, molts d'ells, el màxim que li oferiran a la Lliga ACB són 150.000 euros. Sí, vull dir que t'has d'adaptar també després de dir, ostres, però si jo era el rei del mambo. Sí, home, sí, és el rei del mambo per les circumstàncies, però aquí, si vols ser professional, això no va així.
1: Sí, sí, realment això està distorsionant molt el mercat del bàsquet pel que fa, sobretot, a casa nostra, que no és l'únic lloc on hi ha moviments, Dani.
2: No, a la CB, no només és a la CB, sinó a la Lliga Femenina. A casa, per exemple, a l'Espar Girona, tota la reconversió que ha de fer, amb un nom que a mi m'agrada molt que estigui sobre la taula, que ens consta que si no està a tocar, està molt a prop de fer-se, que és el cas de Iana Martín, la base de perfumeries Avenida, per l'Espar Girona, que et llegia a l'Esportiu, Valle, és un article en el qual estic totalment d'acord sobre Iana, sobre la figura que és, sobre el somriure, sobre el tipus de jugador i de persona que pot ser. Home, seria un gran fitxatge pel Girona.
3: Bueno, jo crec que és el pal de paller, no? Crec que l'arribada de Iana Martín a l'Unió Girona converteix el conjunt gironí en un lloc per ser-ne fan, no? Per ser fan, però sí, del present i del futur. És una jugadora molt diferent, és una jugadora que no prioritza els diners, i això és molt difícil perquè aquest any mateix, t'han tingut ofertes que multipliquen per 10 l'oferta que tenia de perfumeries. També anem en aquella situació de les situacions que es produeixen en el bàsquet, que a vegades acaben també trencant-ho tot, amb la NBA femenina, però també amb situacions com a Perfumeries Avenida, no? Un històric del bàsquet espanyol que perd després de 25 anys el seu patrocinador principal. Per tant, què passarà amb el Perfumeries? Passa a ser un equip de segon nivell, i després altres equips, com veiem el Submarino de Balear, que és capaç d'arrencar, entre cometes, una jugadora a l'Espar Girona que juga a Eurolliga.
2: Una brutalitat.
3: No? I Holm, com pot ser que se'n vagi allà? Doncs se'n va amb Alba Torrents, que és una jugadora, que és una llegenda, que estava aquesta temporada jugant Challenge allà. Per tant, ostres, jo crec que és molt important, i ara parlant de Lliga Femenina, que l'Uni Girona, amb la renovació de Roberto Íñiguez, consolida el que és un referent a les banquetes i consolida que jugadores ambicioses com Iana Martín, que el seu objectiu és ser la millor base d'Europa, vulgui anar a Girona per ser la millor i per fer que el Girona sigui també el millor, no? I per tant, aquí sí que hem d'estar molt contents com a bàsquet català que hi hagi aquest projecte.
2: I no només pels calés, com deia el Valles, perquè mira, el projecte que està fent el Zulmarino, que és una barbaritat, deixa'm dir, també la Lliga Femenina, avui renovació important d'Anna Palma, amb el que de la seu, 6a temporada ja, per tant, significació absoluta amb el conjunt de la seu.
1: Doncs caldrà estar atents, les properes setmanes, venen setmanes intenses, sí. I evidentment tot el que passi ho explicarem aquí a RAC1. Et jugues les últimes, Valles?
3: Som-hi.
1: Vinga.
3: Doncs dues coses de Mercato, i aquí ja començarem a encendre alarmes. Ahir a Tenerife jugava el Joventut contra el Tenerife, i un dels que no va jugar va ser Marcelinho Huertas. Quan va acabar el partit hi havia David Kahn, que és el que va ser el general manager dels Timberwolves, va estar parlant molt d'estona amb Ricky Rubio, dels Minnesota Timberwolves, sí, que quan van coincidir amb Ricky Rubio, sí, i va estar també parlant amb Marcelinho Huertas. Per què parlava amb Marcelinho Huertas, David Kahn? Doncs recordeu que la temporada passada se li va fer una oferta des del Barça a Marcelinho per tornar. Doncs dins d'aquesta oferta que el Barça li va fer Marcelinho també tenia una del París Basketball, on hi havia el seu amic Thiago Splitter com a entrenador. La proposta era acabar a l'equip d'Eurolliga del París i, quan plegués de jugador, ser l'entrenador del París Basketball. Veurem en el futur si les converses d'ahir, en el futur, van encaminades a que Marcelinho acabi sent entrenador del París Basketball. I parlant de llegendes, es confirma que després de la Final Four, per tant, setmana vinent, esperem la resposta de Zeljko Obradović al seu retorn a les banquetes. El serbi que està convençut de fer-ho i, per tant, ja té 6 ofertes sobre la taula. Veurem quin escull, perquè torna a ser el mateix que comentàvem abans. Segons on vagi, el projecte tindrà un caràcter o un altre. De ben segur que vagi on vagi, Zeljko, amb qui sigui, serà un candidat a la Final Four de l'any vinent.
2: Tant de bo tornar a veure Obradović, que sempre dona moltíssim caché a l'Eurolliga, i tant de veure Marcelinho a una banqueta.
1: I tant. Gràcies, Valles, eh?
3: A vosaltres, com sempre.
1: Adéu, Aguilar.
2: Bona nit.

0: tu diràs no abans sense recordar, per exemple, que aquest cap de setmana el Barça de Futbol Sala juga la Final Four de la Copa del Rei a Càceres, una competició que, de fet, Albert Ferran, bona nit.
1: Bona nit.
0: Desapareixerà del calendari la propera temporada.
1: Sí, la Federació Espanyola ha decidit suprimir aquesta Copa del Rei perquè és deficitària i, per tant, diumenge sabrem qui és l'últim campió de la competició. El Barça és de llarg el dominador del palmarès, amb 8 títols en 15 edicions, i a Càceres buscarà la novena Copa del Rei. Seria el primer títol de la temporada i el primer del nou projecte amb Javi Rodríguez al capdavant. El tècnic veu l'equip preparat.
2: Creo que las sensaciones son muy buenas, creo que llevamos un año, creo no, los números avalan la temporada que hemos hecho en la liga regular, con ganas, con ilusión, creo que es una competición para mí de las más especiales. Esta competición la empezó ganando el Barça y creo que sería muy bueno que la cerrara también el Barça.
1: El Barça, que no perd des de mitjans de novembre, és el principal favorit, però dissabte juga la semifinal contra el Jaén, que és el seu butxí de fa unes setmanes a la final de la Copa d'Espanya, aquella final que es va acabar amb empat a 0 i que els blaugrana van perdre a la tanda de penals. Dissabte, semifinals, a les 12, Cartagena-Valdepeñas, i a les 4, en directe del Superesports, Barça-Jaén. La final, diumenge, també a les 4 de la tarda.
0: I tenim un parell de notícies més del món del futbol sala.
1: Sí, la primera, sanció de 3 mesos al nou president de la indústria, Santa Coloma, Julio Gómez, per haver insultat i amenaçat els àrbitres en l'últim partit de Lliga, i que avui s'ha certificat la deuda a Movistar com a patrocinador de l'Inter. A partir de la temporada vinent ja ens hem d'anar oblidant de Movistar Inter o Inter Movistar. El nou patrocinador serà JP Financial, una consultora financera. Per tant, la temporada 26-27 serà Inter GP Financial.
0: I afegirem, abans de l'últim minut i d'anar baixant la persiana que tu diràs, una notícia d'aquesta nit pel que fa als play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Sí, és un gir de guió en l'eliminatòria de quarts de final entre el Calafell i el Reus. Dissabte passat, en el primer partit, els reusencs van sorprendre amb una golejada 1-8 a la pista del Calafell. Per tant, situaven el 0-1 a la sèrie i tenien l'opció de sentenciar-ho a casa. Però el Calafell va reclamar irregularitats a la fitxa federativa d'un dels jugadors rivals, de Carles Casas, i la Federació Espanyola li ha donat la raó. Això vol dir que de l'1-8 passem al 10-0 pel Calafell, que d'aquesta manera aconsegueix als despatxos la primera victòria i manté el factor pista a favor.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Albert. Bona nit. I per tancar el tu diràs, afegir que la Hyundai Mitja Marató de Barcelona ha exhaurit avui les 40.000 inscripcions per la prova que es disputarà, recordo, el 14 de febrer de l'any que ve, del 2027. Hola, Gemma Montero, bona nit.
3: Bona nit. Aquest matí s'han tancat les inscripcions. Ha estat un èxit. La prova, que es farà el 14 de febrer del 2027, s'ha consolidat com la mitja marató més ràpida i festiva del món, amb un creixement que ha tornat a superar totes les expectatives. El 2027 hi haurà un 10% més de corredors. Durant les primeres hores de dijous passat, de fet, els participants s'inscrivien a un ritme de 300 peticions per hora. D'aquests 40.000 inscrits ja sabem que el 41% seran dones. I ara el repte és un altre, assolir els 37.000 participants a la marató el 14 de març del 27. Ho explicava Cristian Llorenç, director d'Assets d'RPM.
4: Faria molta il·lusió, seríem la marató amb més participació d'Espanya, sens dubte. Sens dubte, Barcelona té el potencial i farem tot el possible per poder arribar a aquests 37.000, que ja seria una fita també molt històrica.
3: I David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, espera que la mitja i la marató de Barcelona del 27 siguin les dues grans fites esportives de Barcelona, així com el Tour de França ho serà enguany.
5: El 26 és evident que la gran de part del Tour de França, doncs crec que és l'esdeveniment més important que pot haver per les xifres de gent que hi sortiran, però pel 27, el nostre gran esdeveniment internacional, sens dubte, perquè estem treballant des de fa temps amb RPM, és mitja marató i és marató. Volem anar a fer que després de les majors siguem la marató i la mitja marató de referència.
3: L'Ajuntament de Barcelona continua lluitant als jutjats perquè la World Athletics homologui el rècord de Jacob Kiplimo de l'any passat a la mitja marató de Barcelona.
0: Doncs 14 de febrer del 2027, exaurides ja les inscripcions, les 40.000 inscripcions d'aquesta Hyundai Hyundai mitja marató de Barcelona. Què més hem de saber, Pau Espí?
6: Doncs que aquest divendres escoltarem les rodes de premsa de Hansi Flick, Manolo González i Michel en la prèvia de l'última jornada de Lliga. El tècnic alemany compareixerà a la una abans del València-Barça. Michel parlarà a dos quarts de dues abans del duel a Carau Creu per la permanència de dissabte davant l'Elx. I a la tarda serà el torn de Manolo en la prèvia de l'Espanyol Reial Societat. També heu de saber que Iago Aspas continuarà jugant al Celta una temporada més. El de Moanya, als seus 38 anys, ha renovat fins a l'estiu del 2027. En futbol internacional, l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha guanyat la Lliga Saudita després de desfer-se per 4-1 del Damac amb un doblet del portuguès. Per cert, un Cristiano visiblement emocionat amb el que és el seu primer títol a Aràbia. Després de 4 temporades, els ex-blaugrana Íñigo Martínez i Joao Félix també s'han proclamat campions de Lliga amb l'Al Nassr.
0: A 27 gols crec que està Cristiano Ronaldo d'arribar als 1.000. Avui, mira, celebrarà el primer títol des que va arribar a l'Aràbia Saudita. Alguna cosa més?
6: Doncs sí, en handbol aquest divendres a les 9 es disputarà la penúltima jornada de la Lliga Sobal. El Barça, amb el títol ja a la butxaca, rebrà el Torre la Vega i el Freking Granollers visitarà el Bidasoa en un partit clau per les aspiracions europees dels vallesans. I en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu s'ha convertit en el primer finalista de la Lliga Femenina després d'eliminar el Terrassa a les semifinals.
0: Gràcies, Pau, bona nit.
6: A tu.
0: La 1 i 19, fins aquí el T'ho diràs, un programa que ha fet possible la redacció d'Esports de Recull, com sempre l'Oriol Montfort des del control tècnic. Demà tornem, recordo, a partir de 11:15 amb l'Aleix Pariser en directe des d'Oslo. Demà T'ho diràs especial des de la capital noruega la nit abans de la final de la Champions Barça-Olympique de Lió. Bona nit.
7: T'ho diràs.
8: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
9: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 22 de maig del 2026. Som a les portes d'un cap de setmana que vindrà marcat per la calor. Sobretot a les comarques interiors, a la costa, les temperatures es quedaran frenades i fins i tot es formaran algunes boires que frenaran aquest augment de temperatures. A les tardes creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran algun ruixat aïllat. L'Audiència Nacional, que acolla encara més José Luis Rodríguez Zapatero, ara el jutge ha ordenat l'expresident del govern d'Espanya que li bloquegin prop de 500.000 d'euros dels seus comptes per presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A casa nostra, mentrestant, les negociacions entre el govern i els mestres van pel pedregar, ja han estat a punt d'anar-hi del tot, la CGT es va aixecar de la taula i l'USTEC va imposar un ultimàtum: si avui no es presenten una proposta encara i ulls, trencaran les negociacions. Demanen ara, sembla, uns 500 euros més mensuals i la contractació de 6.400 professionals més. Avui que el govern català portarà al Parlament els pressupostos que aquest any quedaran aprovats per començar ja el tràmit parlamentari. En parlarem a la tertúlia amb Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folch, Cris Puig i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem les novetats del cas d'aquesta setmana, el cas Endic. Segons El País, Jonathan Endic va admetre davant del jutge que tenia una mala relació amb el seu pare, però el fill del fundador de Mango va matisar que quan van sortir a caminar per Collbató ja havien fet les paus. A tot això, un dia més hem de lamentar un nou tiroteig a Catalunya. Ha estat aquesta nit al barri de Can Puiggener de Sabadell i ha deixat almenys un ferit. Segons llegim el diari de Sabadell, tot plegat hauria començat amb una baralla entre dues famílies. I per si algú encara no ho sap, el que vingui del planeta Piruleta, que sàpiga que aquest vespre Bad Bunny comença la seva gira europea a Barcelona. El cantant actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades exaurides tant avui com demà. Els hotels de la ciutat, evidentment, que estan fent l'agost. Els esports, el rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, fa el pas i ha comunicat a la Junta Electoral que es vol presentar a les eleccions. Ara bé, manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Si hi ha eleccions, tot fa pensar que serien el dia 7 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Madrid. I l'equip femení del Barça ja és a Oslo, on demà l'espera l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Els primers aficionats blaugranes ja han viatjat a terres noruegues. S'esperen uns 4.000 aproximadament. I també el Girona té demà un partit de caixa o faixa. A les 9 del vespre, en directe, recorrep l'Elx a Montilivi. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd, en canvi, o empata, baixarà a segona divisió. Clara Rodergues, enviada especial de RAC1 a Oslo. I Miquel Agut, des de Girona, ens en parlaran d'aquests dos partits genials que, i impressionants, que jugaran demà. I Xavi Bundó ja té a casa el Premi de Ràdio Associació el millor professional. El va recollir ahir al vespre, agraint la feina de tot l'equip. Marta Cailà i Cristina Gatjoli també es van endur un premi pel podcast Sense Filtres, dedicat a la salut mental. I a les 11, com sempre, el Centrifugador amb l'Edu de Valle i el Boi Millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la Meta Tertúlia amb els Cafres, i avui el Sergi Embudio, amb David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez, Mònica Usar i amb el Joan Ferrer, el diàling, com sempre, al migdia i ole al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tuja la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor.
2: Sí, que la justícia continua acorralant José Luis Rodríguez Zapatero. Ara l'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar gairebé 500.000 euros dels seus comptes i, a banda, també ha congelat el saldo de l'empresa de les seves filles, que també forma part del cas. Amb aquesta decisió, el jutge pretén que, en cas que en el futur l'expresident espanyol hagi de retre comptes amb la justícia, tingui prou diners per poder pagar la sanció. Mentrestant, les autoritats ja revisen també tots els documents que es van endur de l'oficina de Zapatero.
0: Per la seva banda, el govern d'Espanya nega haver prevaricat en cap cas.
2: Sí, el Ministeri de Seguretat Social apunta que no es va deixar endur per la influència de Zapatero i descarta que a la pandèmia ocultessin els deutes de l'aerolínia Plus Ultra. En espera que l'expresident declari el proper 2 de juny, d'aquí a 11 dies, el cercle que li fa costat cada cop és més petit. Només li mantenen el suport al PSOE i Sumar. Tota la resta de partits, també Podem, en comencen a recelar, i el PP intenta convèncer Junts i el PNB perquè li retirin la confiança a Pedro Sánchez i d'aquesta manera forçar una moció de censura.
0: I A Catalunya, mentrestant, i canviant de tema, les negociacions entre els professors i el govern català tornen a estar al caire de l'abisme.
2: Nou ultimàtum de l'USTEC, el Departament d'Educació. Si a la reunió d'aquest migdia la conselleria no presenta una oferta amb cara i ulls, el sindicat majoritari trencarà les negociacions i organitzaran més vagues abans d'acabar el curs, ho avisava la portaveu Yolanda Segura.
3: Si no hi ha ara una contraproposta i no obrim aquest marc de negociació on puguem acostar postures, s'ha acabat i nosaltres continuem amb aquesta mobilització que ja tenim convocada i no descartem anar amb noves convocatòries de vaga.
2: A la reunió d'ahir, la CGT es va aixecar de la taula perquè creuen que els estan prenent el pèl i professors de secundària directament no hi van assistir.
0: I... hi ha dues coses que en tenen mirat, que és com el... Primer, el poc que duren les negociacions, s'aixequen de la taula i que no hi ha manera de seure i de parlar i de parlar, la gent s'entén, tu. I és que no pots arribar a un acord, escolta'm, doncs sortiu un moment, foteu un cafè i continueu negociant, no sé. Això una, i després, he de dir que em sorprèn també com resisteix el govern. O sigui, és al·lucinant. Normalment, normalment la feblesa la tenen... O sigui, la feblesa real la tenen els treballadors, però la feblesa negociadora la té l'empresa, per entendre, que és el departament. Hosti, és bestial com està aguantant les embestides el departament d'ensenyament. Ho dic perquè ara sabem que el que demanen els professors sembla que 500 euros més de sou mensual i 6.000 professionals més.
2: Sí, reclamen que l'augment del salari mensual sigui d'entre 478 i 544 euros d'aquí a 4 anys, en lloc dels 200 que proposa el departament en un termini de 3 anys. Per tant, demanen més del doble del que proposa el departament.
0: Ja, però estem parlant de que aquest sou el tindrien d'aquí 4 anys.
2: Sí, exacte.
0: Val. O sigui, seria progressiu.
2: Exactament. I també reclamen, el que deies, contractar 6.400 professors més en els propers cursos. El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, no ho acaba de veure massa clar.
4: Hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional.
2: Els sindicats també demanen apujar un 30% als complements d'antiguitat o que es paguin hores extres a les colònies. Avui el departament els farà una contraproposta en un dia que, per cert, no hi ha vagues.
0: Tot i això, no hi ha vagues, entre altres coses, perquè dilluns és dia... és la segona Pasqua.
2: Sí.
0: La qual cosa hi ha bona part... És aquella festa que tallar fotuda que també algun dia s'hauria de revisar, aquesta segona Pasqua. Cap a bé, vull dir, o que fem tots o que no agafi ningú. És que, esclar, aquella sensació de que hi ha més de mig país de festa, l'altre, un quart de país que s'agafa festa i l'altre quart de país que treballen que no saps ben bé si s'haurien de fer festa. Però, en fi, tot això... quan el Parlament ha demanat la destitució de la Conselleria d'Interior i del director dels Mossos.
2: La iniciativa ha tirat endavant amb els vots de Junts, Esquerra, la CUP i l'abstenció dels Comuns. Fins ara, Salvador Illa ha fet pinya amb Núria Parloni i amb Josep Lluís Trapero. Ha dit que no pensa destituir ningú. La moció aprovada també demana fer fora la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no aconsegueix arribar a un acord amb els sindicats.
0: I aquest matí, però, Salvador Illa agafarà aire amb l'aprovació dels pressupostos.
2: Sí, a les 9 del matí, el president reuneix el govern en un consell executiu extraordinari per avalar-lo i després, cap a les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, el portarà al Parlament. Amb aquests dos tràmits s'engegarà el compte enrere per l'aprovació definitiva, que serà el juliol. Seran els primers pressupostos en 3 anys i els primers que aconsegueix Salvador Illa.
0: Més coses. Avui hem sabut que Jonathan Andic va admetre la seva declaració de dimarts que tenia una mala relació amb son pare.
2: Són novetats que publica El País. Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i, això sí, va matisar que quan van sortir a caminar per Collbató ja havia fet les paus amb son pare gràcies a una teràpia que van fer de forma conjunta. Okay. Això, tot i que els Mossos apunten que no es portaven gaire bé després de revisar la conversa de WhatsApp entre tots dos. Sobre la pèrdua del seu mòbil, Jonathan Andic assegura que és habitual que a Mango els directius renovin el telèfon sovint i que ell ja havia demanat un nou dispositiu mesos abans que morís el seu pare. Els seus advocats, en canvi, no li van preguntar per què va anar 3 vegades a la mateixa zona de les muntanyes de Montserrat uns dies abans de la mort d'Isaac Andic.
0: I la justícia ha confirmat que Antena 3 ha de deixar de fer el rosco del passapalabra. El Suprem ratifica punt per punt la decisió de l'Audiència de Barcelona d'ara fa 4 anys.
2: La sentència determina que els drets de propietat intel·lectual són d'una empresa neerlandesa i no de la productora britànica que va vendre els drets a 3Media. Per tant, el Suprem considera que el format està blindat i que no es pot emetre més per Antena 3. Ara bé, aquesta nit, el rosco s'ha fet amb normalitat.
5: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
2: Antena 3 afirma que mantindrà la missió de passapalabra perquè encara no ha rebut cap notificació judicial. Ara bé, segons l'Economista, Mediaset fa un any que va comprar els drets del Rosco a la productora neerlandesa i ja prepara un nou programa per emetre aquest format.
0: Vaja. Mira que bé. I avui, un dia més, hem de lamentar un nou tiroteig a Catalunya.
2: Ha estat aquesta nit al barri de Can Puiggener, de Sabadell. Ha deixat almenys un ferit, que ha passat la nit a l'Hospital Parc Taulí. Segons el diari de Sabadell, tot plegat hauria començat amb una baralla entre dues famílies. És el segon incident amb armes de foc en menys de 24 hores i els Mossos ja ho estan investigant.
0: L'altre dia, quan vam anar a fer l'acte dels Premis Nacional a Sabadell, va haver gent del carrer que em va dir que tenien un problema en aquella zona. Precisament en aquella zona, diu, perquè, diu, hosti, cada vegada hi ha més... Tal qual em van dir, hi ha més problemes i menys policia. I això és Sabadell, m'ho deien. I a Brion, a Corunya, ha mort una nena de 2 anys. Això és terrible. És terrorífic. Però terrorífic, després de passar hores tancada dins d'un cotxe.
2: El seu pare va deixar...
0: Però és terrorífic i és molt trist, perquè la història és molt trista. Digues, Víctor, digues.
2: El seu pare va deixar el seu fill gran a l'escola i quan es dirigia cap a l'escola Bressol va rebre una trucada urgent de la feina. Aleshores es va oblidar que la nena era dins del cotxe i se'n van a treballar. La mare la van a recollir a l'escola, llavors van saltar totes les alarmes i quan van arribar al vehicle, cap a les 5 de la tarda, més o menys, ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
0: O sigui, imagina't, eh? O sigui, no és que és aquell punt de maldat de dir que t'has oblidat la nena perquè el truquen de manera urgent per anar a la feina. Va a la feina... I s'hi posa allà, i la feina efectivament devia ser tan urgent que s'hi va quedar sense oblidar-se que tenia la nena al cotxe. Es veu que la directora de l'escola estava de baixa i que llavors no podia, no la podia, no van poder trucar la mare perquè no hi havia la nena a l'escola Bressol.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Les xarxes socials han especulat que podrien pujar a l'escenari artistes com la Rosalía o Quevedo.
4: Ai, la caseta. Quina la caseta? La menja mal?
5: Això t'anava a dir. L'altre dia llegia que mitja plantilla del Barça va al concert.
4: Sí, sí. Sí, sí, mitja plantilla del Barça, demanda d'amics de mitja plantilla del Barça, demanda de cosins germans de mitja plantilla del Barça, i algú, amb dos dits de front, es veu que els ha dit: nois, tampoc us passeu, que l'estadi olímpic ja està ple. Saps?
5: Bueno.
4: Què?
5: No, a veure què apareix a la caseta.
4: Aviam qui veuràs a la caseta. Aviam si tindràs sorpresa, i veuràs a la caseta.
5: Ah!
4: A veure qui veuràs a la caseta. Perquè la caseta té cap gent, eh? No penses que és petita,
5: per
4: eh?
5: Per què ho dius?
4: Ah, no, jo, si em faltaria jo estar allà a la caseta.
5: Ah.
4: No. Però hi vaig, eh?
5: Sí?
4: Sí.
5: Ah, ja diràs.
4: Sí, perquè aquestes coses s'han de veure. Encara que sigui d'acompanyant, però s'ha de veure. S'han de veure, vas allà acompanyant i a veure què surt d'aquí. Que jo crec que molt bona cosa, tampoc et pensis que penso que pots... No, però vull dir que jo soc un cantant que no... O sigui, he de reconèixer que el que vaig veure a la mitja part de la Super Bowl em va semblar descomunal, però que entenc que no farà un concert llarg, perquè em sembla que és llarg, diuen que dura 2 hores i mitja o així, llarg, no me l'imagino fent tota la mitja part de la Super Bowl, per tant, no serà això només, saps? I després espero que com a Rosalía hi hagin subtítols per poder entendre'l, perquè no... Bueno, el que sí que tinc també moltes ganes de veure, encara que sigui sol, és la pel·lícula dels Javis, La bola negra, que ha fet història al Festival de Cannes amb una ovació que, en fi, hi ha de tot. Això també és una mica com les manifestacions. Que ha fregat els 20 minuts. Això sí, més llargs. Apa, aquí. L'Adrià ha sortit tan excitat de la... Perquè em consta, ha sortit tan excitat que ara diu que és els aplaudiments més llargs en els 80 anys d'història que té el festival.
3: Sí, perquè no s'ha quedat gaire lluny del rècord històric del Laberinto del Fauno.
4: Imagina't, la que més t'entés és el Laberinto del Fauno.
3: Sí, va aconseguir 22 minuts d'ovació i els Javis aproximadament uns 19, pel que ens diu l'Adrià. Ara la pel·lícula entra amb força a les travesses per la Palma d'Or i ni Javier Calvo ni Javier Ambrosi se'n sabien a venir.
6: Ninguno soñamos que fuéramos a poder escribir nuestras historias, tener una voz, ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes.
7: We are here tonight.
3: Al seu costat hi havia Penélope Cruz, Guitarrica de la Fuente o Miguel Bernardo, que són alguns dels protagonistes de la pel·lícula.
4: Ja. I la Glenn Close, que diuen que parla un espanyol, perfecte. Que es veu que... He llegit de tot, eh? O sigui, he llegit molt bones crítiques, molt bones, però he llegit algunes, per exemple, alguna del Cinemania... alguna francesa, que la de Lotte Rodríguez Marchant a l'ABC, que sí que està bé. I per cert, que aquesta hora està en marxa l'últim programa de The Late Show with Stephen Colbert a la CBS.
3: Ha començat a 4:45, la cadena tanca definitivament aquest espai, també la històrica franquícia Late Show, després de 33 anys, entre l'etapa de David Letterman i la de Colbert. El d'avui és un programa especial, amb molts convidats sorpresa i cameos que anirem coneixent al llarg del matí. Per exemple, ja hi ha aparegut Paul McCartney.
8: When you're here...
9: Quan ets aquí dalt, quina sensació tens? Quan tanques els ulls, sents a noies cridant?
8: Sí.
3: Stephen Colbert és molt fan dels Beatles. També s'espera que surtin els presentadors Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers o John Oliver. I també estem pendents del to polític del programa, de si hi ha algun clatallot a Donald Trump, ja que Colbert ha estat un dels grans crítics televisius del president dels Estats Units.
4: I el temps, molta calor, no?
10: Sí, avui encara pugen una mica més les temperatures. De fet, ahir van arribar els 34 al Carràs, 33 a Lleida, 31 a Escó, i avui es poden repetir aquests valors a fins i tot superar-ho. Per exemple, les comarques de Ponent, cap a punts del Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, cap al Priorat, es podrien superar avui els 35 graus i temperatures més aviat al voltant dels 25 a la línia de la costa, on encara tenim un mar fred i això el que fa és recordar

0: aquesta temperatura i també es formaran algunes boires en punts propers al mar. Tot i això, la temperatura marítima ha pujat, es nota també aquesta escalfor al mar i en una setmana s'ha escalfat 3 graus i mig i a la costa de Barcelona tenim una temperatura al voltant dels 20 graus, que ha estat 2 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Matí de sol amb alguna boira costanera i després a la tarda algun ruixet aïllat al Pirineu, més aviat al voltant del Ripollès. A la resta, en canvi, tarda de sol i tarda tranquil·la. I al cap de setmana continuen les temperatures elevades i aquesta dinàmica de temps marcada pel sol, per les boires en punts del litoral que poden fer baixar la temperatura i per alguns ruixats de tarda en sectors del Pirineu. I comencem el dia ja amb suavitat, entre 18 i 20 graus ara mateix a Barcelona, 17 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona, 14 a Igualada i 17 a Berga.
1: I en salut, per si no en teníem prou, resulta que l'Agència de Salut Pública de Barcelona està molt preocupada per una possible mutació de la grip aviària.
2: El director Joan Ramon Villalbí creu que hi podria haver una variant de la malaltia que és molt més letal que la que hi ha actualment i que podria suposar un problema als nivells de la grip espanyola de l'any 1918. Villalbí, però, ha apuntat a BTV que estan fent treballs de vigilància per evitar que el virus s'estengui.
3: Ens preocupa molt una mutació amb el virus de la grip aviar que pugui generar una forma de grip letal. Sabem que pot passar. Tenim sistemes per detectar-ho més precoçment i intentem evitar que els casos que pugui haver-hi de grip aviar puguin estendre's.
2: L'any passat es van detectar 6 brots de grip aviària arreu de Catalunya.
1: Mare meva, per Déu. I als cinemes avui s'estrena aquesta comèdia dramàtica que es diu Cowgirl. La protagonitzen el Carlos Cuevas i la Isabel Rocati. I a les plataformes, atenció, perquè HBO estrena la magnífica Rabalajà, que dirigeix el Pol Rodríguez amb l'Isaac i la Cuesta.
4: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
1: Amb Enric Auqué, amb Maria Rodríguez Soto i amb Sergi López com a grans protagonistes, i a les estrenes musicals d'avui destaquem Charlie XCX. La novetat que realment li interessa a l'Albert Pedrol és la nova cançó d'Omar Montes.
5: Home.
1: Aquesta, tal com va definir-ho el Pedrol, ha publicat Camioneta G. O sigui, imagina't el títol de la... de la cançoneta, Camioneta G. Camioneta G. Si veieu el Pedrol per Esparreguera, li canteu la cançó d'Omar Montes. Els esports el pot portar l'alcalde de la Festa Major. El rival de Florentino a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, fa el pas i comunica a la Junta Electoral que es vol presentar.
6: Sí, l'empresari és l'única alternativa a Florentino i ahir va complir el tràmit que marquen els estatuts, informar al club que vol plantar cara al màxim mandatari del Real Madrid, tot i així manté que no prendrà una decisió definitiva fins demà, que és quan s'acaba el termini per presentar candidatures.
1: Per cert, mentrestant, els primers aficionats del Barça han arribat a Oslo, quan encara queda més de 24 hores per la final de la Champions femenina contra l'Olímpic.
6: Sí, en total se n'esperen uns 4.000. El club ha venut prop de 1.500 entrades, però n'hi ha molts que en van comprar fa mesos perquè confiaven que l'equip de Pere Romeu podria repetir presència a la gran final de la Champions per 6a vegada consecutiva. La final és demà, però a RAC1 començarem una programació especial ja des d'avui mateix, a 11:15 de la nit. Tu diràs especial des d'Oslo amb l'Aleix Pariser. Però el Barça femení no és l'únic que demà té un partit de cara o creu. El Girona es juga la permanència contra l'Elx i només li val la victòria. És un dels partits més importants de tota la història del club. 9 del vespre, en directe a RAC1. Els càlculs són senzills. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd o empata, baixarà a segona divisió. I com que la jornada és unificada, excepte d'un partit, el Barça i l'Espanyol també juguen demà a les 9 del vespre, també a RAC1. Això sí, cap dels dos s'hi juga res. El Barça va al camp de València, mentre que l'Espanyol rebrà la Reial Societat. I a Anglaterra també hi ha jornada unificada. Diumenge, a les 5 de la tarda, l'Arsenal, el campió de Lliga, juga al camp del Crystal Palace, mentre que el Manchester City rep l'Aston Villa.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: I el diàling. Hola, Joan Pereguri, bon dia.
8: Hola, bon dia. A veure, sabeu que aquesta setmana el Barça ha celebrat els títols de Lliga i la Supercopa d'Espanya en un restaurant de Castelldefels?
9: Sí.
8: Doncs el Saper es va anar-hi i anava explicant com anaven sortint els jugadors. El que passa que, sentint-lo, crec que hauríem d'anar robant la plantilla.
10: Però més enllà del futbolista del 10 del Barça, del dimoniet de Rocafonda, hem vist sortir ja també a Ferran, a Bardaggi, a Christensen, a Rashford, a Frank de Burda...
11: Frank de Burda... Tu eres muy malo.
10: De manera que ara ja, de mica en mica, van sortint tots els futbolistes.
11: Sí, muy bien, muy buen Edding Dingles.
12: Sí, Frank de Burda... I Kluivert, i Bogarde, i Cocu... Aquests van trigar una mica més, que s'estaven netejant la dentadura. Entrem que volia dir Frankie de Jong.
1: Suporto, no?
13: Té pinta.
1: Estàs content avui?
6: Sí. Estic amb vosaltres.
0: Ja, sempre, cada dia.
6: Sempre és motiu. Ja.
2: Però és pràcticament dilluns, eh?
1: Sí, opa.
6: L'altre.
1: Cada loco con su tema. És a dir, aquí cadascú és 13 rodes del percebe. Cadascú està en una habitació. 6 i 23 minuts. Fa 40 anys d'aquest èxit, que quan me vaig assabentar aquesta cançó tenia 40 anys, vaig començar a pensar a apretar a córrer. Tira, tira, tira. 40 anys. 40. Els Crowded House, és una banda magnífica, van fer aquesta cançó que es titula Don't Dream, It's Over. Buah.

0: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
2: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
3: Últims dies de venda privada a La Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Adidas, Bosch i Michael Kors. Només fins al 25 de maig. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com. És ara o mai. Obrim de dilluns a diumenge, festius inclosos.
4: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
6: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
5: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
8: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
7: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
8: També a la web i l'app.
7: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions al corteinglés.es.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
10: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, hipercor i supermercat Al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
12: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
13: 29 de desembre del 1933.
12: I el número de la sort, el
13: 11.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que l'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Reclama congelar-li vora 500.000 d'euros i també els comptes de l'empresa de les seves filles. El jutge ho ha ordenat mentre investiga el suposat tràfic d'influències.
0: La USTEC amenaça de convocar noves vagues si avui fracassen les negociacions amb el Departament d'Educació.
2: Reclamen a pujar els sous uns 500 euros en 4 anys i contractar 6.400 professionals més. La conselleria ho veu inassumible i avui farà una contraproposta. Avui no hi ha aturades enlloc.
0: I Jonathan Andic va admetre davant dels Mossos que tenia una mala relació amb el seu pare.
2: Ho treu El País, tot i això va explicar que ho havien arreglat després de fer teràpia conjunta. Segons La Vanguardia, la cúpula de Mango està consternada per aquest cas.
0: El Tribunal Suprem confirma que Antena 3 ha de deixar de fer el rosco de Passapalabra.
2: El motiu és que no té els drets, que són propietat d'una empresa neerlandesa. Aquesta nit el rosco s'ha fet igualment i la cadena diu que continuarà fins que li notifiquin oficialment.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que ha deixat un ferit a Sabadell.
2: Ha passat aquesta nit i la víctima està ingressada al Parc Taulí de Sabadell. És el segon tiroteig en 24 hores a Catalunya i de moment no hi ha cap detingut.
0: Aquest vespre Bad Bunny fa el seu primer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Un dels grans esdeveniments musicals de l'any a Barcelona. Avui donarà el tret de sortida a la seva gira europea i demà oferirà un segon concert.
0: La pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, s'ha endut una ovació històrica al Festival de Canes.
2: Gairebé 20 minuts d'aplaudiments, el rècord històric és de 22 minuts. La Bola Negra parla de la identitat sexual i ja sona les travesses per la Palma d'Or.
0: Als esports, el rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, fa un pas endavant i comunica a la Junta Electoral que vol presentar-se a la votació.
3: Això sí, manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Si hi hagués eleccions, tot fa pensar que serien el dia 7 del mes que ve, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola.
0: I els primers aficionats del Barça han aterrat a Oslo quan queda un dia per la final de la Champions femenina.
3: S'hi esperen uns 4.000 seguidors del Barça. El partit és demà a les 6 de la tarda, però avui a RAC1 ja farem un Tu diràs especial des d'Oslo. Demà també és un dia de cara o creu pel Girona, que a les 9 del vespre es juga la permanència contra l'Elche Montilivi.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui som a les portes d'un cap de setmana de sol, de calor i de boires a la costa.
4: Exacte, es mantindran les temperatures altes durant tot el cap de setmana i es formaran aquestes boires a prop del mar que frenaran la pujada de les temperatures, sobretot en punts costaners. En canvi, cap a l'interior es disparen les temperatures. De fet, ja ho faran avui amb màximes que poden arribar als 35 graus en punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i també a la comarca del Priorat. Tot la tarda al matí amb més estones de sol i després a la tarda amb algunes nuvolades que deixaran algun ruixat aïllat en punts del Pirineu.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 18 i 20 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 17 a Tarragona, 15 graus a Lleida, 13 a Girona, 12 a Planoles, 17 a Tortosa i 19 a Mataró.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 22 de maig del 2026.
5: RAC 1. El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
6: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarcha.org.
5: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
6: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
7: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
8: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
9: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
10: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
11: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
11: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
12: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
13: Maleïda incertesa.
14: No podem preveure res.
15: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
16: No és meu. El va postular Heisenberg.
15: Heine, ¿quién?
17: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
18: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
19: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
20: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
19: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
21: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
22: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
23: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
22: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
24: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: El món a RAC 1.
0: 6:38, l'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar gairebé 500.000 d'euros dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.

0: La justícia continua acorralant l'expresident del govern espanyol. No només ha bloquejat 500.000 euros dels seus comptes, sinó que també ha reclamat fer el mateix amb els comptes de l'empresa de les seves filles, que també forma part del cas. El jutge José Luis Calama atén, accepta la petició de la UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Espanyola, i la mesura també té el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Tot això mentre el magistrat continua investigant el cas Plus Ultra. Les autoritats ja revisen tots els documents que es van endur de l'oficina de Zapatero. El bloqueig dels diners que ha ordenat l'Audiència Nacional el que busca és garantir possibles responsabilitats econòmiques futures. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Bon dia. L'import bloquejat als comptes corrents de Zapatero són concretament 490.780 euros. El per què de la xifra? Per què no és rodona? Doncs perquè és l'import de la factura que Zapatero emet a l'empresa Anàlisis Relevante, que el jutge sospita que seria l'empresa pantalla a través de la qual l'expresident espanyol hauria cobrat una comissió pel seu assessorament, però que Calama, el jutge instructor, creu que representa un cas clar de tràfic d'influències. També es bloquegen saldos d'altres empreses relacionades amb tot l'entramat, inclosa la de les seves filles, que es diu What the Fab. La UDEF ha demanat la mesura.
0: Per la seva banda, el govern espanyol nega haver prevaricat. El Ministeri de Seguretat Social apunta que no es va deixar endur per la influència de Zapatero i descarta que a la pandèmia ocultessin els deutes de l'aerolínia Plus Ultra. En espera que l'expresident espanyol declari el proper 2 de juny, d'aquí a 11 dies, el cercle que li fa costat cada cop és més petit. Només li mantenen el suport al PSOE i Sumar. Tota la resta de partits, també Podem, en comencen a recelar i el PP intenta convèncer Junts i el PNB perquè li retirin la confiança a Pedro Sánchez i forci una moció de censura. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. L'USTEC ha llançat un nou ultimàtum al Departament d'Educació. Si a la reunió que faran avui al migdia no els presenten una oferta amb cara i ulls, el sindicat majoritari trencarà les negociacions. Així ho avisava la seva portaveu, Yolanda Segura, a la sortida de la trobada d'ahir.
2: Si no hi ha ara doncs una contraproposta i no obrim aquest marc de negociació on puguem acostar postures, s'ha acabat i nosaltres continuem doncs, amb aquesta mobilització que ja tenim convocada i no descartem anar amb noves convocatòries de vaga.
0: La reunió d'ahir al vespre va tornar a acabar sense acord i amb només tres sindicats, l'USTEC i les dues organitzacions que van signar l'acord el mes de març, Comissions Obreres i la UGT. En canvi, la CGT s'ha aixecat de la taula perquè creu que els estan prenent el pèl i professors de secundària, com dèiem ahir directament, no van assistir a la reunió. Malgrat tot, els sindicats han concretat al departament les seves principals reclamacions, demanen que l'augment de sou mensual sigui d'entre 478 i 544 euros d'aquí a 4 anys, és més del doble dels 200 euros que proposa el departament en un termini de 3 anys. També reclamen als mestres contractar 6.400 docents més i la conselleria creu que tot plegat és una proposta inassumible i, per tant, avui els farà una contraoferta, Eudald Martínez.
3: La carta als Reis dels sindicats també recull altres mesures salarials. A pujar un 30% els complements d'antiguitat, que se'l retorni el deute pendent de les retallades o que es paguin hores extres durant les colònies. També proposen que a partir d'ara els salari s'actualitzi sempre segons l'IPC o augmentar els complements pels coordinadors digitals. Temes retributius a banda, els sindicats també demanen revisar les ràtios, que no es tanquin línies a la pública o negociar els currículums. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, diu que la proposta encara és de màxims, però que l'estudiaran.
4: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. S'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions.
3: Jiménez admet que ara mateix el reforç de l'escola inclusiva és on hi ha més entesa.
0: El que també ajudarà a donar una mica d'aire a les negociacions és el fet que, després de 8 dies de vaga consecutius, avui torna a haver classe sense afectacions a tots els centres del país. Sí, sí, 42. Salvador Illa agafa aire per primer cop en molts mesos. De fet, per esgotar el que queda de legislatura, d'aquí a una estona, a les 9 del matí, el president reuneix el govern en un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos. Després, cap a les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament. Amb aquests dos tràmits s'engegarà el compte enrere per l'aprovació definitiva, que serà el juliol. Seran els primers pressupostos en 3 anys i els primers que aconsegueix Salvador Illa. I 4 dies després que els Mossos d'Esquadra detinguessin Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, hem sabut que la seva declaració de dimarts El fill del fundador de Mango va admetre que tenia una mala relació amb son pare, segons El País, però Jonathan Andic també va explicar que, gràcies a una teràpia que van fer de forma conjunta, van aconseguir reprendre la bona sintonia, Pol.
5: L'acusat per la mort d'Isaac Andic subratlla, però, que el dia de l'accident no hi havia cap problema entre tots dos, al contrari del que apunten els Mossos, que després de revisar els missatges de WhatsApp consideren que tots dos no es portaven gaire bé. Sobre el canvi de mòbil que va fer coincidint amb la reobertura del cas, assegura que no té res a veure amb la investigació. Diu que a Mango els directius renoven els telèfons mòbils ben sovint i que ja havia demanat el nou dispositiu mesos abans que morís el seu pare. En canvi, els seus advocats no li van preguntar dimarts passat per què va anar tres vegades a la mateixa zona de les muntanyes de Montserrat uns dies abans de la mort d'Isaac Andic.
0: I per cert, que la justícia ha confirmat que Antena 3 ha de deixar de fer El Rosco de Pasapalabra. El Tribunal Suprem ratifica punt per punt la decisió de l'Audiència de Barcelona d'ara fa 4 anys. La sentència determina que els drets de propietat intel·lectual són d'una empresa neerlandesa i no de la productora britànica que va vendre els drets a A3 Media.
5: Per tant, el Suprem considera que el format està blindat i no es pot emetre més per Antena 3. Ara bé, aquesta nit, el presentador, Roberto Leal, ha fet allò que fa cada vespre.
6: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
5: Aquest era el moment en què els dos concursants començaven a competir pels 532.000 euros a El Rosco. Per ara, Antena 3 ha continuat amb la seva graella televisiva. La cadena diu que mantindrà l'emissió de Passapalabra perquè encara no ha rebut cap notificació judicial. A més, destaquen que la sentència té un termini d'execució voluntari.
0: I obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que ha deixat almenys un ferit a Sabadell. És el segon incident amb armes de foc en menys de 24 hores.
5: Ha passat aquesta nit al barri de Can Puiggener. Una persona ha rebut diversos impactes de bala i l'han ingressat a l'Hospital Parc Taulí. La policia també continua investigant un altre tiroteig, el que hi va haver dimecres al vespre a Viladecans, al Baix Llobregat, en aquest cas sense ferits.
0: Ara són 7:15 del matí, que per cert, si aquests dies heu marxat de vacances fora de la Terra, sapigueu que aquest vespre Bad Bunny fa el seu primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
7: Te vi tirar-me foto de cuando te tuve de vida al tema.
0: I evidentment, totes les entrades estan exaurides, tant pel concert d'avui com pel de demà.
5: El d'aquest vespre comença a les 8, és la primera actuació del cantant de la seva gira europea de Debí tirar-me fotos, que farà pel continent els propers mesos. És el seu retorn a Barcelona des del 2019 i, de fet, aquesta hora del matí ja hi ha gent comptant les hores per anar a fer cua i per aconseguir les millors posicions a la pista. S'espera que vingui gent d'altres punts d'Europa. Els dos concerts de Bad Bunny a casa nostra mouran més de 100.000 persones a la ciutat en només dos dies.
0: I encara d'aquesta plana cultural, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, ha fet història al Festival de Canes amb una ovació que ha fregat els 20 minuts.
8: Ninguno soñamos que fuéramos a poder escribir nuestras historias, tener una voz, ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes.
9: We are here tonight.
0: Com dèiem, ha estat un dels aplaudiments més llargs en els gairebé 80 anys d'història que té el festival. No s'ha quedat gaire lluny del rècord històric del Laberinto del Fauno, que ocupa el primer lloc amb 22 minuts d'ovació. I ara la pel·lícula entra amb força a les travesses per la Palma d'Or. Enviat especial de RAC1 a Cannes, Adrià García, bon dia.
10: Lorca va morir afusellat poc després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, quan només havia escrit 4 pàgines de La bola negra. Ara els Javis en reprenen el fil i converteixen la història en una oda a la llibertat sexual i a la memòria històrica a través de 3 personatges. Javier Calvo i Javier Ambrosi defensen que la pel·lícula rescata morts prohibits enterrats en fosses comunes d'arreu de l'estat.
11: Federico fue asesinado por el fascismo por ser homosexual, entre otras muchas razones.
12: No podemos pasar por lo mismo que hemos pasado. ¿Qué hemos hecho con las libertades que hemos conseguido? Gracias a esa gente que ha muerto y que han matado y que ha luchado porque nosotros hoy estemos aquí, ¿no?
10: Guitarrica de la Fuente debuta al cinema com un jove soldat franquista i Penélope Cruz brilla com a vedet. També Glenn Close s'atreveix amb el castellà posant-se a la pell d'una acadèmica experta en Lorca.
11: Era muy fan de La Mesías, nos escribió un mail ya en su día cuando La Mesías para explicar cómo le había gustado y le había tocado. Oye, ¿querrías hacerlo? Y dijo, sí. Pero solo si lo hago en español.
12: Bueno, es que el mail fue...
11: para que fuera un reto interpretativo, porque no sabe ni una palabra.
10: La pel·lícula té banda sonora del barceloní Raúl Refri i s'estrena a casa nostra el dia 2 d'octubre.
0: I encara un últim apunt de la plana de salut, perquè per si no en teníem prou, l'Agència de Salut Pública de Barcelona està molt preocupada per una possible mutació de la grip aviària. El director, Joan Ramon Villalbí, creu que hi podria haver una variant de la malaltia que és molt més letal que la que hi ha actualment i que podria suposar un problema als nivells de la grip espanyola de l'any 1910. Units 18 Villalbí, però ha apuntat a BTV que estan fent treballs de vigilància per evitar que el virus s'estengui.
13: Ens preocupa molt una mutació amb el virus de la grip aviar que pugui generar una forma de grip letal. Sabem que pot passar. Tenim sistemes per detectar-ho més precoçment i intentem evitar que els casos que pugui haver-hi de grip aviar puguin estendre's.
0: L'any passat es van detectar 6 brots de grip aviària arreu de Catalunya. Sis i 48.
14: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els esports, les primeres eleccions en 20 anys, el Real Madrid ha estat més a prop que mai. El rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha fet un pas endavant i ha comunicat a la Junta Electoral que vol presentar-se a la votació. Ara bé, manté que no prendrà una decisió definitiva fins demà, que és quan s'acaba el termini per presentar candidatures, Pedrol.
15: Sí, l'empresari de 37 anys és l'única alternativa a Florentino Pérez. Els estatuts del club l'obligaven a informar ahir de si finalment tenia la intenció o no de presentar-se a les eleccions, i Riquelme va complir amb el formalisme, va dir que sí. Tot i així, insisteix en mantenir la incògnita fins demà dissabte, ho ha explicat aquesta nit a Mega.
16: Vamos a mantener los plazos, vamos a agotar los plazos hasta el sábado. Simplemente estamos cumpliendo con el protocolo que exige decir que tenemos intención el sábado. Pero igualmente digo, el sábado decidiremos pues, si tenemos una candidatura al nivel que se merece el Real Madrid, que yo espero que sí, estamos trabajando y espero que así sea.
15: Si llegués a eleccions, que serien les primeres des del 2006... Tot fa pensar que serien el dia 7 del mes que ve, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola.
0: Mentrestant, els primers aficionats del Barça han arribat a Oslo, quan encara queden més de 24 hores per la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió.
15: Sí, en total se n'esperen uns 4.000. El club ha venut prop de 1.500 entrades, però n'hi ha molts que en van comprar fa mesos perquè confiaven que l'equip de Pere Romeu podria repetir presència a la gran final de la Champions per sisena vegada consecutiva. El que és segur és que l'afició del Barça serà majoria respecte dels seguidors de l'Olímpic de Lió. La final de la Champions és demà a les 6 de la tarda, però a RAC1 comencem des d'avui una programació especial a 11:15 de la nit. Tu diràs des d'Oslo amb l'Aleix Parisé.
0: I el Barça femení no és l'únic que demà té un partit de cara o creu, perquè el Girona juga la permanència contra l'Elx i només li val la victòria.
15: Sí, és un dels partits més importants de tota la història del club, a les 9 del vespre i en directe, evidentment, a RAC1. Els càlculs són molt senzills. Si el Girona guanya, se salva, i si perd o empata, baixarà a segona divisió. L'afició és conscient de les urgències de l'equip de Michel i per això va exhaurir totes les entrades només començar la setmana. I com que la jornada és unificada, excepte d'un partit, el Villarreal Atlètic de Madrid, Barça i Espanyol també juguen demà a les 9 del vespre, també a RAC1, això sí, cap dels dos s'hi juga res. El Barça va al camp del València, mentre que l'Espanyol rebrà la Reial Societat.
0: Alguna cosa més?
15: Sí, que Anglaterra també és jornada unificada. Diumenge a les 5 de la tarda, l'Arsenal, el campió de Lliga, juga al camp del Crystal Palace, mentre que el Manchester City rep l'Aston Villa. I en atletisme, nou èxit de la mitja marató de Barcelona, que ha esgotat els 40.000 dorsals disponibles en només una setmana. D'aquesta manera, la cursa consolida el seu creixement, es farà el 14 de febrer de l'any vinent. I a l'NBA, els New York Knicks estan a només dues victòries de la gran final. Avui han guanyat de 16 punts als Cavaliers i dominen l'eliminatòria per 2-0.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
18: Perfecte.
17: Arribarem a tot?
18: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 8 minuts i les 7 del matí.
20: RAC 1. Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
21: Mmm, això és boníssim. D'on és?
22: És de Dia.
21: De debò?
22: Sí.
21: Molt bé.
22: Avui, a Dia, el plàtan per només 1,19 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
23: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
4: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
24: Setmana de les ofertasses a Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
25: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
26: El 23 i 24 de maig vine al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
27: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
26: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
27: Més informació a palamosterrademar.cat.
28: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
29: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
30: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
29: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
31: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
29: I el dissabte a la nit totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlleu Origen.
32: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i mig i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
33: Tu als teus amics els hi fas like quan posen alguna cosa a Instagram? Et creus que els estàs fent un favor? Doncs tot el contrari. Perquè, a veure, t'explico. Tu normalment el que fas és veus un vídeo d'un amic o d'una amiga a Instagram i què li fas? Tac, tac, li fas like, no? Molt bé. I què fas després? Passes immediatament. O sigui, no et quedes ni a veure el vídeo. Però quina classe d'amic o d'amiga ets? Doncs al teu amic no li estàs fent cap favor perquè li estàs dient a Instagram que el vídeo del teu amic no t'interessa perquè l'has passat molt ràpid. Encara que li facis un like, Instagram ho interpretarà com un error, perquè si realment t'agradés el vídeo, te'l quedaries mirant. Aleshores, si tu vols ajudar els teus amics amb els seus vídeos, amb les seves publicacions d'Instagram, el que has de fer, tant sí com no, és quedar-te a veure el seu vídeo sencer. I si encara els vols ajudar més, aleshores sí, fas el like, et guardes el vídeo i fins i tot alguna vegada el pots repostejar o posar-li algun comentari. Això és una ajuda de veritat. Amb amics així, no calen enemics. Que ja sé que no ho faràs, perquè ets un mandrós, eh? Però ho havies de saber.
0: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
34: La còmica i escritora Victoria Martín adapta su propia novela en la miniserie de 6 episodios Se tiene que morir mucha gente. humor ácido con mala leche, incómodo y descacharrante en muchos momentos, con la historia de tres amigas treintañeras que se conocen desde el colegio y que llevan vidas caóticas y nada ejemplares. Son egocéntricas, narcisistas, neuróticas y un desastre. Lo mejor de la serie, sin duda, es el reparto. Ana Castillo, Macarena García y Laura Beismar junto a Sofía Otero, la niña que ganó el Oso de Plata por 20.000 especies de abejas. Todas están sensacionales y dan sentido a una serie que no tiene moraleja ni da lecciones. Es un buen rato con capítulos de media hora para pasar el fin de semana. Se tiene que morir mucha gente, está disponible en Movistar Plus.
0: I al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia, Víctor Cullell. El PSOE no travessa el seu millor moment, però el del Marc Sagués encara és pitjor.
6: L'ABC titula en portada, Moreno torna a arrasar mentre Sánchez i Irene Monet... Uf, perdoneu. Mentre Sánchez diu una catàstrofe històrica.
7: Vamos a vivirlo otra vez, a ver si fue para tanto o no.
6: Mentre Sánchez i... Irene Monet... Uf, perdoneu.
8: Estamos mal, pero menos mal que estamos.
5: Jo em pensava que ahir havíem fet el programa des de la Zona Franca, però es veu que no.
9: Demà farem el programa, recordeu, des de les 8, qui vulgui venir està convidat, des del The Factory, que és el centre tecnològic internacional que impulsa el consorci de la Zona Franca. Allà hi serà Neus Tomàs, Pere Mas, Àngeles Ribes... He dit Franca, però és Franca, ja ho sé, no riguis, idiota.
10: Por un beso de la...
9: Flanca.
10: Daría lo que fuera.
5: Por un beso de ella...
9: Molt bé, molt bé, molt bé.
11: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: Són les 7 del matí, bon dia Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 22 de maig del 2026. Comencem el dia en suavitat, però al migdia farà més calor, amb valors que poden superar els 35-36 graus al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el Priorat. A la costa quedaran bastant més frenades, tot plegat amb sol, alguna boira a la costa i algun ruixat de tarda al Pirineu. El cap de setmana, si fa o no fa, igual. A Madrid, l'Audiència Nacional continua acorralant José Luis Rodríguez Zapatero i ara ha ordenat bloquejar prop de mig milió d'euros dels seus comptes. Són els calés que el jutge creu que hauria guanyat per pressionar la Moncloa perquè rescatés l'aerolínia Plus Ultra. A Catalunya, les negociacions entre el govern i els sindicats de docents es tornen a enrocar. Ahir la CGT es va aixecar de la taula de negociació i l'USTEC va imposar un ultimàtum. Si avui la consellera no els presenta una proposta que els faci el pes, ho engegaran tot a rodar. Exigeixen 500 euros mensuals més de sou en 4 anys i vista i contractar 6.400 professionals. Un dia més també tenim novetats del cas de la mort d'Isaac Andic, que avui les publica el diari El País, que ha tingut accés a alguns detalls a l'interrogatori del sospitós de matar-lo, Jonathan Andic, davant la jutgessa que l'investiga. Segons llegim El País, el fill del fundador de Mango va admetre que tenia una mala relació amb son pare, però va afegir que el dia de l'excursió ja havien fet les paus. De tot plegat en parlarem a la tertúlia amb els habituals de divendres, Jordi Bosch, Ernest Folch, Glòria Serra, Cris Puig i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem l'últim tiroteig a Catalunya, aquest cop a Sabadell, i que hauria deixat almenys un ferit al barri de Can Puiggener. Amb música, atenció, perquè Bad Bunny comença la seva gira europea aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Barcelona, amb totes les entrades exaurides, tant avui com demà. Als esports, Enrique Riquelme comunica oficialment a la Junta Electoral del Real Madrid que serà l'oponent de Florentino Pérez a les eleccions, que tot apunta que podrien ser el 7 de juny, a més coincidint amb la visita del Papa al Santiago Bernabéu. Ara bé, Riquelme manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. Encara en futbol, el Barça femení ja és a Oslo per enfrontar-se demà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Al seu costat hi haurà 4.000 aficionats del Barça, alguns dels quals ja volten per la capital noruega. També hi ha la Clara Rodergues, una dels enviats especials de RAC1, a qui saludarem cap a 3:15, i també parlem amb la veu del Girona jugar a RAC1, Miquel Agut, la vigília d'un partit clau a Caixa o Faixa a Montilivi. El Girona rep l'Elx i se salvarà només si guanya. Avui que a RAC1 també estem d'enhorabona perquè Xavi Bundó va rebre ahir al vespre el Premi de Ràdio Associació al Millor Professional. Marta Cailà i Cristina Gazzoli també es van endur un guardó pel podcast Sense Filtres dedicat a la salut mental. A les 11 del matí, la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el bo i millor del que ha donat de si aquesta setmana del món a RAC1, i per rematar-ho com sempre, a partir de les 11 tocades, la Meta Tertúlia amb el Sergi Embudio i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usart, Marc Puga i amb el Joan Ferrer i el diàling com sempre, al migdia i ole al cap de setmana. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Mònica Usart... Perdona, Víctor Cullell no. Mònica... Espera't un moment, que m'he importat.
2: Estàs jo.
0: Ah, ja. Perdó. Mònica... Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que l'Audiència Nacional colla encara més José Luis Rodríguez Zapatero, ara ordena el bloquejar mig milió dels comptes bancaris de l'expresident espanyol. És l'import que hauria rebut de la societat Análisis Relevante, l'empresa de Julio Martínez, amic de Zapatero, que també està investigat. Tot plegat després que dimarts el magistrat imputés Zapatero per blanqueig de capitals, tràfic d'influències i falsedat documental en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar com a investigat el 2 de juny.
0: Fins ara Zapatero ha negat en contundència haver fet gestions relacionades amb el rescat de Plus Ultra i el govern d'Espanya també nega la major.
2: I assegura que el rescat de la companyia es va fer seguint tots els passos previstos en el procediment administratiu. Va ser fa 5 anys, durant la crisi de la pandèmia. Ho va aprovar el govern a través d'un ajut amb càrrec al fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques. La Moncloa posa l'èmfasi en el fet que el rescat va ser revisat també pel jutjat d'instrucció número 15 de Madrid i que no en va trobar cap d'irregularitat. I el mateix pel que fa al Tribunal de Comptes i a la Comissió Europea.
0: A casa nostra, les negociacions entre els mestres i el govern han estat a punt d'anar pel pedregar.
2: Sí, un dels sindicats, la CGT, es va aixecar ahir de la negociació, mentre que l'USTEC va posar un ultimàtum sobre la taula. Si avui la conselleria no els presenta una proposta amb cara i ulls, trencaran les negociacions. Ho advertia la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: si no hi ha ara doncs una contraproposta i no obrim aquest marc de negociació on puguem acostar postures, s'ha acabat i nosaltres continuem doncs, amb aquesta mobilització que ja tenim convocada i no descartem anar amb noves convocatòries de vaga.
2: Per cert, que els docents van concretar les seves demandes, 500 euros més de sou mensuals i la contractació de 6.400 professionals més. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no ho acaba de veure clar.
4: Hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional.
2: Avui, per cert, jornada sense vagues. La pròxima, a nivell nacional, serà dimecres que ve.
0: Un altre tema que ha tret de polleguera els professors és la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Doncs bé, el Parlament reprova la consellera d'Interior i el director general de la policia.
2: I en demana el cessament tant de Núria Parlon com de Josep Lluís Trapero. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots de Junts, Esquerra, la CUP i l'abstenció dels comuns. La moció aprovada també demana destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un acord amb els sindicats.
0: Més coses, avui llegim al diari El País, novetats del cas en dir que el fill del fundador de Mango va admetre davant del jutge abans d'ahir que tenia una mala relació amb son pare.
2: Però va matisar que el dia de la fatídica caiguda, quan van sortir a passejar per Collbató, ja havien fet les paus després d'una teràpia conjunta. Això, tot i que els Mossos, recordeu, apunten que no es portaven gaire bé després de revisar la conversa de WhatsApp entre tots dos. Sobre la pèrdua del seu mòbil, Jonathan Andic va assegurar que és habitual que Mango els directius renovin el telèfon sovint i que ells havia demanat un nou dispositiu mesos abans que morís el seu pare. Els seus advocats, en canvi, no li van preguntar per què va anar tres vegades a la mateixa zona de la muntanya de Montserrat uns dies abans de la mort d'Isaac Andic.
0: I la justícia confirma que Antena 3 ha de deixar de fer el rosco de Passapalabra. De fet, el Tribunal Suprem ha ratificat punt per punt la decisió que havia pres l'Audiència de Barcelona ara fa 4 anys.
2: La sentència determina que els drets de propietat intel·lectual són d'una empresa neerlandesa i no de la productora britànica que va vendre els drets a 3 Media. Per tant, el Suprem considera que el format està blindat i que no es pot emetre més per Antena 3. Ara bé, aquesta nit el rosco s'ha fet amb normalitat.
5: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de la roca.
2: Antena 3 afirma que mantindrà l'emissió de Passapalabra perquè encara no ha rebut cap notificació judicial. Ara bé, segons l'Economista, Mediaset fa un any que va comprar els drets del rosco a la productora neerlandesa i ja prepara un nou programa per emetre aquest format.
0: I nou tiroteig a Catalunya ha estat aquesta nit al barri de Can Puiggener, a Sabadell.
2: I ha deixat almenys un ferit que ha passat la nit a l'Hospital Parc Taulí. Segons el diari de Sabadell, tot plegat hauria començat amb una baralla entre dues famílies. És el segon incident amb armes de foc en menys de 24 hores i els Mossos ja l'investiguen.
0: Hi ha un cas que ens ha deixat tristos, esmaperduts. És que no vull imaginar, és que no vull ni imaginar com deuen estar els pares. Perquè és d'aquelles coses, ja ho sé, eh? El fàcil és dir, pues mira, que no haguéssim fet el que el pare no hagués fet el que hagués... No, és que no és un cas allò que dius, bueno, hi havia un problema pel mig de... No. Estem parlant d'una... Això passa a Brion, a Corunya, una nena de 2 anys ha mort després de passar hores tancada dins d'un cotxe.
2: Sí, el seu pare va deixar el seu fill gran a l'escola i quan es dirigia cap a l'escola Bressol per deixar la nena, va rebre una trucada urgent de la feina. Se'n va anar a treballar i es va oblidar que la criatura era dins del cotxe. Quan la mare la va anar a recollir a la llar d'infants, van saltar totes les alarmes i quan van arribar al vehicle ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
0: O sigui, la història és, el pare cada dia feia aquest recorregut amb la nena, cada dia. I aquell dia va rebre una trucada de la feina dient, hosti, hi ha una cosa urgent que has de venir a arreglar. I es va desviar per anar abans a la feina que a la llar d'infants. Va arribar allà i, com normalment el recorregut era un altre, es va oblidar de la criatura que la tenia al cotxe perquè tenia molta feina. A més, s'hi va afegir que la directora de l'escola estava de baixa, amb la qual cosa vol dir que no va trobar a faltar a ningú la criatura. I llavors ningú va trucar a la mare o al pare per dir-li, escolta, on està la nena? I va passar el que va passar. És horrorós. És que no tinc paraules, perquè és que no vull arribar a pensar això. Una família ja trinxada per vida. I si sou usuaris de Rodalies, heu de saber que a l'abril més de la meitat dels trens va arribar tard.
2: Sí, només van anar a l'hora el 46,5% dels trens. Tot i això, la xarxa ferroviària va reduir els retards en comparació amb els 3 primers mesos de l'any. El 95% dels trens van arribar a destí amb una mitjana de menys de 5 minuts de demora. Però tot i que el servei no és òptim encara, més de 9 milió i mig de persones el van fer servir més que un any enrere. Tenta una paciència.
0: Sí, noi, ja. Per si algú encara no ho sap, per ser aquest vespre, Bad Bunny comença la gira europea a Barcelona. Però tu

0: passar els subtítols fàcilment.
1: Sí,
2: Escolta'm, la Rosalía, el concert que els concerts que va fer, els concerts que fa, posa subtítols en català.
3: Sí, no sé si seria molt fàcil que aquí hi haguessin subtítols en català les cançons de Bad Bunny, perquè la lletra està ple d'argot i conceptes que crec que són complicats de traduir en català.
2: Ja. I això agrada molt, es veu, que és que agrada.
3: Sí, bueno, a tot el món, sí.
2: Sí, a tot el món li agrada. Bueno, el cantant actua Bad Bunny avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot venut, però tot venut, tant avui com demà.
0: Sí, és el seu retorn a Barcelona des del 2019 i els seus dos concerts mouran més de 100.000 persones en només dos dies. Un nivell de mobilització semblant al del Congrés Mundial de Mòbils, per exemple. Els hotels i allotjaments ja es freguen les mans, estan plens de gom a gom i els preus que s'han pagat per les reserves també són més alts que els d'un dia qualsevol. Al centre de l'escenari de l'Estadi Olímpic, a més, ja hi ha la seva famosa caseta de color rosa, que ja vam veure durant la Super Bowl, la recordeu? Uh-huh. Allà s'espera que hi hagi moltes celebritats veient aquest concert, i un altre dels dubtes és si hi haurà o no alguna col·laboració. Les xarxes socials han especulat que podrien pujar a l'escenari artistes com Rosalía o Quevedo.
2: Veus? La caseta.
3: Tu hi seràs o no allà?
2: Jo avui vaig a veure'l, sí. Avui vaig a veure'l.
3: Però la caseta...
2: Bueno, vaig acompanyar. Saps? Jo vaig acompanyar. Avui vaig de recada de penjoll. Sí.
3: Ja veuràs que dilluns seràs el fan número 1, de Bad Bunny.
2: Ui! Sí,
3: ja et veig a venir. Sí.
2: No, aviam una cosa, jo estic al·lucinat de Bad Bunny de la... Mira, ahir la tarda vaig sentir, vaig recuperar lo del Guille d'ahir i em va ajudar molt. Lo d'ahir, el Guille, que ho recomano als fans de Bad Bunny i els que no siguin fans per entendre el fenomen Bad Bunny, escoltar ahir a partir d'un quart de 12 el Guille Milkeway aquí al món RQ. Una. I la segona... és que amb lo de la mitja part de la Super Bowl a mi em va semblar un escàndol de bo.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
2: Al seu costat hi havia Penélope Cruz, guitarrica de la Fuente, Miguel Bernadó, que són alguns dels protagonistes de la pel·lícula. Diuen que hi ha un moment... Té poc paper a la Penélope, però que es veu que fa un musical, que es veu que és un tros musical, que és una meravella, i també parlen molt bé dels pocs minuts que també actua a la pel·lícula la nord-americana Glenn Close, parlant un espanyol gairebé perfecte. Gairebé un quart.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
2: Mira, de debò, fes-t'ho passar.
4: Oh, perquè no t'agrada la calor.
2: Tanta no.
4: Ja, sap greu, eh? Doncs hauràs de tenir paciència, perquè de moment puja una mica més avui la temperatura i es manté sostinguda a la banda alta durant els propers dies i no es veu cap baixada clara dels termòmetres. Continua la calor avui amb temperatures màximes que poden arribar a superar els 35 graus cap a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també cap al Priorat, i en canvi a la costa més frenada, al voltant dels 25 graus de màxima, amb algunes boires que es poden formar a tocar de mar. Un mar que encara tenim fred, però tot i això, durant aquests últims dies han filat també la seva temperatura. En una setmana s'ha escalfat, per exemple, a la zona de Barcelona 3 graus i mig, i a la costa de Barcelona ara mateix la temperatura del mar està al voltant dels 20 graus, que són 2 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Tot plegat ara al matí amb més sol, alguna boira que es podria formar en punts de la costa, i després a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu i algun ruixat al voltant del Ripollès, nord d'Osona, de cara a aquesta tarda. I al cap de setmana continua la mateixa dinàmica de temps, les temperatures es mantenen a la banda alta, amb sol, amb boires costaneres i nuvolades de tarda en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats al Pirineu. I ara mateix suavitat entre 19 i 21 graus a la ciutat de Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 17 a Reus i 10 a Puigcerdà.
5: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
2: I en salut, per si no en teníem prou, l'Agència de Salut Pública de Barcelona està preocupada per una possible mutació de la grip aviària.
6: El director Joan Ramon Villalbí creu que hi podria haver una variant de la malaltia que és molt més letal que la que hi ha actualment i que podria suposar un problema als nivells de la grip espanyola de l'any 1918. Villalbí, però, ha apuntat a BTV que estan fent treballs de vigilància per evitar que el virus s'estengui.
7: Em preocupa molt una mutació amb el virus de la grip aviar que pugui generar una forma de grip letal. Sabem que pot passar. Tenim sistemes per detectar-ho més precoçment i intentem evitar que els casos que pugui haver-hi de grip aviar puguin estendre's.
2: Prou ja.
6: L'any passat, Jordi, es van detectar 6 brots de grip aviar i arreu de Catalunya.
2: Prou, de debò. És que hi ha prou. Prou i prou. Bueno, anem a les plataformes, perquè avui val la pena destacar que HBO Max estrena avui la sèrie Rabalejar, dirigida per Pol Rodríguez i Saki La Cuesta.
8: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
2: Amb l'Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i el Sergi López com a protagonistes. I a les estrenes musicals d'aquest divendres destaquem Charlie XCX, el Nil Moliner, sempre es fot alegre, es fot. I després també novetat per l'Albert Pedrol.
9: Home.
2: Perquè la nova cançó d'Omar Montes.
9: Bé.
2: La cançó que es titula Camioneta G. És a dir, algun comentari, Joan Ferrer, bon dia.
10: No, bon dia, que jo encara no entro.
2: Ja. Camioneta G.
11: Lo que tú quieras que yo te lo pago. De Madrid en primera clase la bola.
10: Es que un poeta.
2: Bueno, que no necesita subtítulos. Porque... Als esports, el Madrid va directe cap a unes eleccions a la presidència per primer cop en 20 anys. Enrique Riquelme ja ha comunicat a la Junta Electoral que vol presentar-s'hi.
12: Sí, l'empresari d'Alacant és l'única alternativa al Florentino Pérez. Els estatuts del club l'obligaven a informar ahir si finalment

0: tenia la intenció no de presentar-se a la votació i Riquelme va complir amb el formalisme. Tot i així, manté que no prendrà una decisió definitiva fins demà, que és quan s'acaba el termini per presentar les candidatures. Ho ha explicat aquesta nit a Mega.
1: Vamos a mantener los plazos, vamos a agotar los plazos hasta el sábado. Simplemente estamos cumpliendo con el protocolo que exige decir que tenemos intención el sábado. Pero igualmente digo, el sábado decidiremos pues, si tenemos una candidatura al nivel que se merece el Real Madrid, que yo espero que sí, estamos trabajando y espero que así sea.
0: Si hi hagués eleccions, tot fa pensar que serien el dia 7 del mes que ve, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola.
2: Només li falta ja o sigui, imagina, el Papa va al Bernabéu i Florentino pot convocar eleccions el dia que el Papa va al Bernabéu. O sigui, la gent com no vagi a votar amb helicòpter, no sé com ens ho fotrà. Perquè, però, en fi. Mentrestant, els primers aficionats del Barça han arribat a Oslo quan encara queda més de 24 hores per la final de la Champions femenina.
0: Sí, en total se n'esperen uns 4.000. El club ha venut prop de 1.500 entrades, però n'hi ha molts que en van comprar fa mesos perquè confia abans que l'equip de Pere Romeu arribaria a la final de la Champions per sisena vegada consecutiva. El partit és demà, però a RAC1 comencem una programació especial des d'avui mateix. Per començar, a 2:15 de la nit, l'Aleix Parisés posarà al capdavant d'un Tu diràs especial des d'Oslo. Demà també és un dia importantíssim pel Girona, que a les 9 del vespre en directe a RAC1 juga la permanència contra l'Elche Montilivi. La situació és límit i els càlculs són fàcils. Si el Girona guanya, se salvarà. Si perd o empata, baixarà a segona divisió. I com que la jornada és unificada, excepte d'un partit, el Barça i l'Espanyol també juguen demà a les 9 del vespre, també a RAC1. Això sí, cap dels dos s'hi juga res. El Barça va al camp del València, mentre que l'Espanyol rebrà la Reial Societat.
2: L'últim partit de la jornada i de la Lliga serà a la vez Atlètic de Madrid diumenge a les 9, que en diràs serà apassionant. Alguna cosa més?
0: Sí, que a Anglaterra també hi ha una jornada unificada diumenge a les 5 de la tarda. L'Arsenal, el campió de Lliga, juga al camp del Crystal Palace, mentre que el Manchester City rep l'Aston Villa a l'Etihad. I nou èxit de la mitja marató de Barcelona, que ha esgotat els 40.000 dorsals disponibles en només una setmana. D'aquesta manera, la cursa consolida el seu creixement. Es farà el dia 14 de febrer de l'any vinent.
2: I a les 7:20...
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: A les 7:20, deia...
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
2: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. No es registren incidències destacables. Trobem lentitud ja cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben sobretot per la C58 ja des de Sant Quirze. També hi ha afectacions a la ronda de dalt amb congestió fins a Canyelles i a la ronda litoral fins a la Barceloneta, tot plegat en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat també ja comencen a formar-se algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei o per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, el sector del Vallès també ens deixa retencions més enllà d'aquesta C58 per la AB7 amb poca intensitat, però entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, al punt de Cerdanyola en sentit nord i també a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
2: 7:22.
3: RAC 1.
8: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
9: Que bo.
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, què us posem per aquí?
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Filla, quan era el teu aniversari?
12: Un altre cop, papa.
13: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
9: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou a Kia Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
14: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
17: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
16: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
18: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Estic venent casa meva i no me'n surto.
22: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
24: I si aquest estiu comencés abans? Als Clubs d'Air ho tens tot per entrenar, però a més pots refrescar-te i desconnectar amb 13 piscines i 13 zones de solàrium. Activa't aquest maig i prepara el teu millor estiu al DIR. Apunta-t'hi a dir.cat, ara amb inscripció 0 euros. DIR, com sempre, anem a més.
25: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: 3 minuts i 2 quarts d'avui.
3: Cada dia, una idea.
2: La del Xavi Puig.
26: Un bar on serveixin berenars de forquilla.
27: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
2: Veiem què ens proposa avui divendres el Pep Prieto.
28: La relació entre Cuba i els Estats Units sempre ha estat tensa. Ho demostra la situació actual i també la manera en què els nord-americans han mostrat l'illa en pantalla. Però hi ha excepcions, com Cuba, en The Cameraman. En aquest magnífic documental, el guionista i director John Alpert radiografia gairebé 5 dècades de la vida política i social del país. Ho fa des de diferents perspectives i sense perdre de vista totes les seves complexitats. El documental explora la família Castro, però també altres veus que ofereixen mirades molt diverses. No pren partit, sinó que ens situa al centre d'un debat i aprofita per fer un sentit homenatge al país i la seva gent. Trobareu Cuba and the Cameraman a Netflix.
0: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
1: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
4: Detersolin Pearls.
1: Què?
4: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
1: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
0: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
2: Santibal, més bon dia.
5: Bon dia, catalanes i catalans. Un home anomenat Marc Parisi va donar un dels seus testicles a la ciència a canvi de $35,000 per tal de poder comprar, atenció, un Nissan 370Z. Si us pregunteu per què ho ha fet, segurament ell diria per què m'ha sortit de les pilotes. El Santify d'avui és Vota Pilota, de la Damaris Gelabert.

0: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia. Que l'Audiència Nacional ha bloquejat 500.000 euros dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero. Són els diners que el jutge creu que hauria guanyat per pressionar la Moncloa a l'hora de rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
2: L'USTEC podria convocar encara més vagues si el govern no accepta les demandes dels professors. Reclamen 500 euros mensuals més de sou i contractar 6.400 professionals, però el departament ho veu inassumible.
1: Jonathan Andic va admetre davant la jutgessa que tenia una mala relació amb el seu pare, segons El País, però també va explicar que havien fet les paus després de fer teràpia conjunta.
2: El Tribunal Suprem confirma que Antena 3 haurà de deixar d'emetre El Rosco de Passapalabra perquè els drets són d'una empresa neerlandesa. Tot i això, el programa ha mantingut la secció aquesta nit.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que ha deixat un ferit a Sabadell. Ha passat aquesta nit i la víctima està ingressada a l'Hospital Parc Taulí.
2: Ah, aquest vespre Bad Bunny engega la seva gira europea a Barcelona. El cantant hi actua avui demà amb totes les entrades exaurides.
1: I la pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, s'ha endut una ovació històrica al Festival de Canes que ha fregat els 20 minuts. El rècord històric és de 22 minuts, una xifra que va assolir El Laberinto del Fauno.
3: Els esports del Real Madrid va directe cap a les primeres eleccions en 20 anys. El rival del Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha comunicat a la Junta Electoral que vol presentar-s'hi, però també manté que fins demà no prendrà una decisió definitiva. La votació apunta el dia 7 de juny. I els primers aficionats del Barça han aterrat a Oslo a un dia per la final de la Champions femenina. S'hi esperen uns 4.000 seguidors blaugranes. Demà també és un dia importantíssim pel Girona, que juga la permanència contra l'Elche Montilivi.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comencem la jornada amb suavitat i al migdia farà més calor que ahir, amb temperatures que fins i tot poden superar els 35 graus en punts de les comarques de Ponent. Ara al matí amb més sol, alguna boira que es podria formar en sectors de la costa i després a la tarda amb nuvolades en punts del Pirineu amb algun ruixat aïllat. De cara al cap de setmana continuen les temperatures a la banda alta, amb boires costaneres, amb nuvolades de tarda amb ruixats al Pirineu i en canvi a la resta amb més sol durant tota la jornada.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire. Mònica.
5: Avui hi ha semàfors grocs amb qualitat regular al Montsec, al Montseny i també a l'Observatori Fabra de Barcelona per Osó.
7: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
8: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
9: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
8: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
7: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit?
11: Cupra us ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes com cada matí. Al RAC hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
12: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. No es registren tampoc incidències destacables. Trobem lentitud ja cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58 de manera molt intermitent des de Sant Quirze, però també a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat deixa afectacions a la ronda de dalt amb congestió en sentit sud fins a Penitents. A la ronda litoral es fan retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barcelona. El vessant del Llobregat ens deixa també una entrada amb força cues per la B23 des de Molins de Rei o la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. També trobem un quilòmetre de lentitud en sentit nord des del Prat i Viladecans. Al sector del Vallès també trobem retencions habituals a la AP7, sobretot amb poca intensitat, però entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
14: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts, com cada dia, obrim el diari del món a RAC1. I a aquesta hora, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
15: Bon dia.
0: El de José Luis Rodríguez Zapatero és per enèssim dia el nom protagonista a totes les portades dels diaris, mentre a Madrid la majoria de mitjans ja no recorden la presumpció d'innocència i carreguen contra ells sense miraments. A Catalunya el cas ja comença a fer arrufar el nas.
17: Sí, l'ABC avui fa mofa de Zapatero en portada, publicant una immensa caricatura seva. Dibuixa en primer pla un primer pla en què li ha substituït les seves celles arquejades per dos martells de la justícia. Els martells forcen a obrir-li els ulls, que els té com dues taronges. La vinyeta la maneja una rialla immensa de galta a galta. La resta de la portada l'ocupen titulars que l'incriminen.
16: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos titlla Zapatero de cap d'una màfia enorme que s'ha forrat més que amb mossegades amb una mandíbula d'acer. Defineix l'autor del jutge com un autobús enorme, velocíssim i explosiu, que impedeix presentar Zapatero com un bambí innocent i el fa ser el Zapaterone.
18: I al País, Najat El Hashmi sosté que el jutge porta múltiples proves de nepotisme i indecència i recorda que no fa falta el delicte perquè l'activitat de molts expolítics sigui tèrbola i critica Zapatero per haver-se passejat per platós fent bandera de la superioritat moral a una esquerra que ha quedat, diu, desolada i òrfana total.
17: A Catalunya, a La Vanguardia, Marta Rebón escriu que serà molt difícil no relacionar Zapatero amb tractes opacs i comissions milionàries. I Jordi Juan reconeix que les acusacions són molt contundents. Per això el veu com l'última tanca que queda per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un cartell de cartes.
16: I a l'editorial de l'Ara creuen que aquesta nova trama ha afegit plom a les ales d'un PSOE debilitat i d'un president espanyol que fa temps que viu pendent dels tribunals i assetjat per l'oposició. I acaben el panorama és molt complicat, fins i tot per Pedro Sánchez.
0: Casta Patero Banda, avui els diaris d'arreu del món també es fan analogis cap als Javis, que ahir van presentar la seva última pel·lícula al Festival de Cannes, La bola negra, que va rebre una ovació majúscula que avui es tradueix a la premsa.
19: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
18: Als Estats Units, a The Hollywood Reporter destaquen que la pel·lícula és una epopeia vívida i captivadora, un drama impressionant sobre amants i amics atrapats en la tempesta de la història, barreja seductora de sensibilitat pop contemporània i cinema clàssic que té una potència embriagadora.
17: Variety destaca el titular que Penélope Cruz il·lumina l'èpica La bola negra de García Lorca, també lloa el muntatge cridaner d'Alberto Gutiérrez i la banda sonora impactant. Una pel·lícula ambiciosa, diu, però també tediosa en algunes parts.
16: Al Regne Unit, The Guardian li dona 4 de 5 estrelles i afirma que La bola negra és una pel·lícula produïda amb cura i construïda amb confiança. Per tot plegat, conclou que és un tríptic narratiu, interpretat i filmat de manera superlativa.
18: A casa nostra, a La Vanguardia, Astrid Massaguer creu que el pas pel Festival dels Javis no hauria pogut ser més especial i deixa clar que per ella la pel·lícula és la producció més ambiciosa que han fet plegats.
17: A El Periódico, Nando Salvà parla d'una història imponent, aclaparadora i captivadora. Creu que la pel·lícula se sap gran, però insisteix a ser-ho encara més, i que a més no accepte un no per resposta.
16: I a Madrid, El Mundo titula que ens abraça entusiasmat La bola negra, una pel·lícula desmesurada per la commoció. El País la defineix com una pel·lícula ambiciosa amb una estructura monumental, i Elsa Fernández Santos remata afegint que és un film coral que confirma el talent dels seus creadors.
20: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
21: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: I avui als diaris encara hi ha un altre protagonista, Bad Bunny, que avui estrena gira europea a Barcelona.
18: Sí, a La Vanguardia assenyalen que Bad Bunny inicia a Barcelona el tour europeu més esperat a l'any i Carlos Zanon resumeix la contradicció que li produeix l'artista de la següent manera. Diu, és una trampa, és el millor i pitjor cantant del món a la vegada, no pots defensar-lo sense sentir que et prenen el pèl.
17: A El Periódico llegim que el més rellevant que ha fet Bad Bunny és reinventar el reggaeton i que quan un artista té un impacte d'aquestes característiques és perquè ha confluït amb una cosa més gran. I Jordi Bianchot el descriu com una icona llatina capaç de desafiar l'imperi nord-americà i d'estimular l'orgull col·lectiu.
16: I ara Xavier Cervantes el qualifica d'estrella i titula Bad Bunny, ser el rei del pop fent reggaeton, dembow i salsa. I diu que l'artista es pot explicar amb una sola cançó, Nueva York. Explica que hi ha reivindicació porto-riquenya, el conflicte etern amb els Estats Units, el diàleg amb la riquíssima tradició musical de l'illa, l'autoestima cultural, un missatge d'advertència sobre algunes drogues i l'autoafirmació d'un orgull artístic.
0: I hola, Polls, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: Doncs no sé si t'agradaria portar la teva empresa a nous horitzons. Si és així, exportar o implantar-se a l'estranger és el gran salt estratègic per competir en un món que no s'atura. Per fer-ho realitat, Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb el suport expert i personalitat de la teva xarxa global d'oficines. Visita acció.gencat.cat i descobreix com et poden ajudar en tots els teus projectes internacionals.
0: 20 minuts i les 8.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
23: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
22: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
23: Si busques el millor, recorda.
22: Només Daikin és Daikin.
24: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
25: Què fas?
26: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
25: Què és això?
26: És el mantra clau de l'estiu.
25: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
27: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
28: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
29: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
30: És tan tendre amb mi, Idi.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
31: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
34: Quan vulgui.
33: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
34: Tot el temps que vulgui.
33: I totes les bombolles que vulgui?
34: Totes les bombolles que vulgui.
33: I tot el relax que vulgui?
34: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
35: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
36: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
37: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
38: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Què se l'entrevessarà aquest matí, el Suixul?
17: Aquest matí, els fans de l'entrecot, que llegeixin l'article de Maria Nicolau a El País...
0: Què passa, ara?
17: Diu que l'avorreix molt, perquè és bàsicament mig quilo de reiteració.
0: Home, sí,
17: que l'únic que t'ofereix, amb certesa, a cada mossegada de principi a final, és que serà exactament igual que l'anterior. Defensa que, en canvi, una esquena de conill ofereix en només 40 grams, 5 textures i sucositats diferents. I conclou, si em preguntessin quina és la meva part preferida de la vaca, diria el formatge.
0: Com el Ramos. Martí Esteban, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
1: Que els mosquits han arribat a Islàndia, l'últim lloc del planeta on no n'hi havia, a causa de la fàbrica de mosquits de Bill Gates, i que és un pla perquè la població agafi malalties i després hagi de comprar les vacunes que ven el mateix empresari nord-americà. Però, evidentment, és fals. Ni és l'últim lloc on no hi havien arribat, ni Bill Gates tindria res a veure amb això. Ara hi ha mosquits a Islàndia per l'escalfament del planeta i per la globalització. Ho explica Verificat.
0: Què ha proposat un docent al Departament d'Educació?
2: Instal·lar una xemeneia a la teulada de la seu de la conselleria per, quan el govern i els sindicats arribin a un acord, poder anunciar-lo amb una fumata blanca, com quan hi ha nou papa.
0: Gran idea.
2: Tal com llegim al Forat al Pany de La Vanguardia, els enfrontaments amb humor es porten millor.
0: Parlant de sindicats, qui ha aconseguit l'acord somiat amb la seva empresa?
3: Doncs els treballadors de Samsung a Corea del Sud, que havien amenaçat amb una vaga de gairebé 20 dies perquè la companyia ha disparat els beneficis per la intel·ligència artificial, però ells no els hi havia repercutit de cap manera. Després de les negociacions, Samsung ha acordat amb els sindicats pagar 290.000 euros a cada treballador.
0: No m'ho crec, home.
3: Això diu Der Spiegel. Trucarem a Samsung.
0: Això mateix. O Der Spiegel. I en Martí, la notícia que agradarà a Sergi Embudió.
1: Que el Grand Theft Auto 6 no s'ajorna. Almenys això és el que defensa l'empresa Rockstar, que ha sortit al pas dels rumors que parlaven d'una nova data d'estrena per reconfirmar que el llançaran el 19 de novembre d'aquest any. Ara bé, l'anunci genera cert escepticisme perquè ja han ajornat l'estrena diverses vegades. Ho llegim en diversos mitjans especialitzats.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ahir es va batre un rècord de calor a Oviedo.
4: Sí, els termòmetres es van enfilar de valent a tota la península i van arribar als 34,2 graus a la ciutat asturiana en una estació que agafa dades des de 1972. Aquesta és la temperatura més alta mai registrada en aquest indret en un mes de maig. L'anterior rècord va ser de 32,4 graus el 4 de maig de l'any 2020.
0: Només un de cada quatre joves amb feina es pot independitzar.
37: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: Parlem de gent d'entre 16 i 34 anys que, malgrat treballar, ho tenen impossible per marxar de casa dels pares i anar de lloguer o comprar-se un pis. Ho apunta l'últim informe del Consell de la Joventut d'Espanya, que també conclou que l'accés a l'habitatge depèn cada vegada menys de la feina que tinguin els joves i més dels recursos de la seva família.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
6: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
7: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: A les xarxes.
8: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Amb l'amic Guillem Tarrés. Bon dia.
9: Bon dia. La pel·lícula de terror que està arrasant aquests dies als cinemes americans es diu Obsession, i darrere no hi ha cap gran director de Hollywood, sinó un youtuber de 26 anys.
10: Un youtuber és una pel·lícula de terror con el dinero que Hollywood se gasta en un dia de rodaje i està arrasant en taquilla.
9: El director es diu Carrie Barker i es va fer conegut a internet fent vídeos d'humor pel seu canal de YouTube. Ara ha estrenat Obsession, una pel·lícula de terror que ha costat un total de 750.000 dòlars i s'ha acabat venent a un preu de 15 milions al Festival de Toronto. Una xifra rècord per una pel·lícula de gènere dins del festival. A banda d'això, l'estrena ha estat un èxit i en el seu primer cap de setmana no només ha tingut bona crítica, sinó que també ha triomfat a taquilla generant 23 milions de dòlars. Un cas interessant perquè demostra fins a quin punt internet està canviant també la indústria del cinema. Un noi que fins fa pocs anys estava penjant vídeos d'humor a YouTube, ara està estrenant una pel·lícula als cinemes de tot el món.
8: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
37: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
0: El director esportiu del Barça, Deco, té un restaurant a Barcelona.
1: Sí, el brasiler s'ha associat amb la cadena de menjar saludable Boali del Brasil i ha impulsat l'obertura del primer restaurant a Catalunya. Està situat a Via Augusta, número 47, i segons llegim el periòdico, busca convertir-se en un dels restaurants de moda de la capital catalana. La cadena vol fer-se gran a Catalunya i, de fet, té previst obrir un altre local el mes de setembre al centre comercial Diagonal Mar.
0: i una vaga de strippers sacseja el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1.
11: Sí, ballarines i treballadores sexuals de Montreal han protagonitzat un boicot coincidint amb l'arribada del Mundial al Canadà. Segons llegim a El Mundo, la celebració del Gran Premi impulsa la demanda dels seus serveis i per aquest motiu han aprofitat per plantar-se i demanar més protecció davant dels turistes que asseguren que arriben més estimulats de l'habitual. També demanen que els locals no facin pagar les ballarines preus tan alts per ballar en el seu interior i posar fre d'aquesta manera les tarifes abusives durant el Gran Premi de Fórmula 1.
12: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: La notícia fric.
13: Cafès Novell i la nova gamma Novell Atelier t'ofereixen aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
15: Bon dia. Polèmica per la nova moda etílica dels turistes a Mallorca, els slapshots, el que podríem traduir com a xarrupòsties.
0: Com?
15: Es prenen un xarrup i a continuació algú altre li fot un mastegot al client. Ja circulen diversos vídeos de xarrupòsties, fet que estén la preocupació per la normalització d'aquest tipus de comportaments vinculats al consum d'alcohol.
0: La preocupació és per tenir gent absolutament idiota pel món, passejant i no tenint-los tancats. On hi ha Salmó aquest matí?
15: Al The Times, on llegim que la policia de l'illa italiana de Stromboli va haver d'acabar precipitadament la festa de final de rodatge de la pel·lícula Tres germanes incestuoses. A la festa hi participaven els actors i actrius protagonistes Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley o Josh O'Connor. I també s'hi va afegir amb 82 anys Mick Jagger.
0: Sí.
15: Els veïns es van queixar del soroll i la policia va precipitar el final de la celebració.
0: I avui que Santa Quitèria és l'aniversari de...
15: El cantant Lil Dami puja la calor a la secció del congelat, que fa 32 anys. El tenis Novak Djokovic, 39 anys, la model Naomi Campbell, 56 anys, l'actriu Antonia San Juan, Todo sobre mi madre, El Hoyo, 65 anys, i el comunicador Alfons Arús, avui també fa 65 anys.
0: Però molts anys a l'Arús.
16: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
1: La del Diari de Girona, que entrevista Bernat Costa, dibuixant i també doble de Johnny Depp, tot per casualitat, explica ell. Aquest gironí admet que de tant en tant l'assalten fans, que rep proposicions a les xarxes o que tot sovint ha d'ensenyar el seu anell de casat. Costa, que també va ser l'autor del Lleopard dels Chetos, diu que ha arribat a conèixer l'actor i que sabia de la seva existència. I acaba dient, em conviden a iots pensant que sóc el Johnny Depp real.
18: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
19: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8 i les 8.
21: Amb Renfe i Interrail, tota Europa hi cap en un sol bitllet. Un passi personal amb el qual pots descobrir més de 30.000 destinacions a 33 països, viatjant en tren en primera o segona classe. Hi ha passis per a totes les edats. Jove, adult, sènior i infant, que viatja de franc si va acompanyat d'un adult. Recorda reservar plaça als trens d'alta velocitat, als nocturns i a les rutes amb molta demanda. Pots fer-ho fins a 2 mesos abans a interrail.eu. Deixa que Europa et sorprengui. A Renfe.
22: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
23: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
24: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
23: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
24: Si busques el millor, recorda.
23: Només Daikin és Daikin.
25: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
5: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i les 8. I aquesta és la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, en The Oscar Goes to...
17: L'Acadèmia dels Premis Òscar canviarà les normes per l'edició del 2027 per prioritzar l'autoria humana davant l'ús de la intel·ligència artificial, tot i que no prohibirà la IA en el cinema. Els guions hauran de ser escrits per humans i les interpretacions només comptaran si els papers han estat interpretats demostrablement per persones amb el seu consentiment. M'imagino explicant aquesta notícia als meus avis, al Celsian, i no entenent res. Seria com dir que l'aigua mulla. Potser caldrà inventar una nova acadèmia, una de les arts artificials. Caldria pensar un nom, els Premis Turing. Pel·lícules i sèries fetes per intel·ligències artificials. Jo miraria la gala encantat. Tots els robots ben vestits, fent declaracions previsibles per quedar bé amb els humans, discursos perfectes. Festes artificials, tot seria tan fantàstic que ens oblidaríem, durant uns instants, de ser humans.
0: Aquesta hora?
26: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Com la vinaixa.
27: Els mòbils carregats, la vestimenta pensada i la discografia presa. Ja ho tenen tot llest els milers de fans que avui i demà cridaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys les cançons de Benito Antonio Martínez Ocasio, és a dir, Bad Bunny. Segur que devi tirar-me fotos, enlluernarà el rebel alhora tendre porto-riqueny. Un estil diferent a la rapera Funky Cold Medina.

0: Avui parlem amb la Carme Viva, responsable d'IMSD de Manlleu Origen Obradors. Per què els vostres iogurts són tan cremosos i gustosos?
1: Sens dubte, el secret és la llet i fer les coses amb temps. Per això, utilitzem llet de la millor qualitat i de granges gironines i deixem fermentar els iogurts lentament durant 12 hores.
2: A Manlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1.
4: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: ha silencis que fan més soroll que mil rodes de premsa i el de José Luis Rodríguez Zapatero comença a ser aixordador. Tot és estrany en aquest cas ja anomenat plus ultra. Les quantitats, els noms, les relacions, els rescats, les empreses que apareixen, les que desapareixen i sobretot aquest aire de clavegueram elegant de despatxos amb moqueta gruixuda i favors que mai no deixen rastre. Ara més hi apareix el paper galdós de l'empresa vinculada a les seves filles, segons les investigacions judicials. I mentrestant, Zapatero calla. O gairebé, perquè el silenci només el va trencar amb aquell vídeo estranyíssim poques hores després de conèixer la decisió del jutge d'investigar-lo. Un vídeo fet a contrallum, mal il·luminat, amb els ocells cantant de fons, com si fos una meditació de YouTube gravada a correcuita des del jardí d'una casa rural. Un expresident del govern d'Espanya defensant la seva innocència amb una estètica mescla d'una cosa amateur i un testament polític. I amb això, ara no hi ha prou. Perquè quan un expresident del govern d'Espanya és imputat per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, no pot limitar-se a enviar un vídeo de 80 segons dient que tot és legal. Toca parlar. I ell vol. I sap, perquè sap que ho necessita. També és lògic que els advocats el frenin. Perquè cada paraula maldita pot convertir-se en una prova. Cada explicació mal feta pot obrir una nova contradicció. Però també és veritat que cada dia que passa el segle XXI sense donar la cara, cada nova informació que surt, cada filtració, cada àudio, cada detall sobre com es va cuinar aquest rescat de plus ultra, l'empastifa una mica més fins a les celles. Aquelles celles seves arquejades, les mateixes que un dia van simbolitzar una nova manera d'entendre la política. Les que el van fer reconeixible a qualsevol lloc del món, les que fins i tot van ajudar-lo a guanyar eleccions. Ara aquelles celles tornen a ser portada, però per una història ben diferent. I en política hi ha una regla molt simple. Quan no expliques tu el relat, te l'escriuen els altres. I més, quan et tenen ganes. A tu i a qui representes. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 22 de maig del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana marcat per un ambient de ple estiu, amb temperatures elevades, amb boires a la costa i algun ruixat de tarda al Pirineu, a la resta amb sol.
0: I pel que fa al trànsit, ara mateix no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlàvem ara al davantal, un matí més ens llevem amb novetats que en Fanger, encara més José Luis Rodríguez Zapatero, en la causa per corrupció que investiga l'Audiència Nacional a Madrid. L'expresident del govern d'Espanya continua al punt de mira del magistrat José Luis Calama, que ahir al vespre va ordenar bloquejar gairebé mig milió d'euros dels comptes corrents de Zapatero. També ha donat instruccions per paralitzar el saldo de What the Fab, aquesta empresa de màrqueting i publicitat de les dues filles de l'expresident del govern d'Espanya. El jutge ha fet el pas després que li sol·licitessin l'UDEF, que és la famosa unitat de delictes econòmics i financers de la policia espanyola, i també la Fiscalia Anticorrupció. L'objectiu és retenir els calés que Zapatero hauria pogut guanyar il·legalment per assegurar-se de cobrar si la justícia l'acaba condemnant. Anem cap a RAC1 a Madrid. Allà ens espera Jordi Armenteres.
3: Sí, l'import bloquejat als comptes corrents de Zapatero per ordre de l'Audiència Nacional són concretament 490.780 euros. El per què de la xifra? Perquè no és rodona? Doncs perquè és l'import de la factura que Zapatero emet a l'empresa Anàlisis Relevante, que el jutge sospita que seria la societat pantalla a través de la qual l'expresident espanyol hauria cobrat una comissió pel seu assessorament, però que Calama, el jutge instructor, creu que representa un cas clar de tràfic d'influències. També es bloquegen saldos d'altres empreses relacionades amb tot l'entramat, inclosa la de les seves filles, que es diu What the Fab. La UDEF és qui ha demanat aquesta mesura.
0: Zapatero continua negant tot i ja prepara l'interrogatori a l'Audiència Nacional per desmentir les sospites del jutge. Haurem d'esperar més de 10 dies perquè està citat a declarar el dimarts 2 de juny. Però la defensa de l'expresident espanyol es planteja demanar una pròrroga per guanyar temps i revisar les proves incriminatòries a fons. Ja m'ha anat explicant que, a grans trets, el magistrat José Luis Calama creu que Zapatero hauria aprofitat la seva influència a la Moncloa per facilitar el rescat de la companyia Plus Ultra l'any 2021 en plena pandèmia del coronavirus. Ara bé, una de les claus d'aquesta investigació és acreditar quines gestions concretes va portar a terme Zapatero per complir amb l'encàrrec que suposadament havia rebut. N'hi ha una que el jutge, els agents de la UDEF, han posat sota la lupa. Zapatero s'hauria reunit amb qui era ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, per demanar-li que ocultés els deutes amb l'administració que arrossegava la companyia aèria. Era un pas imprescindible perquè només podien accedir a un rescat del govern d'Espanya les empreses que acreditessin estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Com que Plus Ultra devia diners, n'hauria quedat fora si no fos per la pressió que els investigadors diuen que Zapatero va exercir sobre el ministre Escrivá. Aquesta martingala també esquitxa la Moncloa, que s'ha afanyat a desmarcar-se'n. Escrivá ja no és ministre perquè Pedro Sánchez el va col·locar com a governador del Banc d'Espanya, però el Ministeri de Seguretat Social ha fet pública una nota per deixar molt clar que ningú va amagar mai els deutes de Plus Ultra. El problema és que, de mica en mica, com si fos una mena de gota a gota, les sospites que sobrevolen José Luis Rodríguez Zapatero es van espessint. El PP intenta convèncer alguns dels socis parlamentaris del PSOE, sobretot PNB i Junts per Catalunya, que diguin ja prou, parteixin peres amb Pedro Sánchez i forcin una moció de censura per desallotjar-lo immediatament de la Moncloa. Tot i que de moment tant Carles Puigdemont com Aitor Esteban es fan els sords, el PP no pensa rendir-se i ara obligarà a comparèixer l'exministre José Luis Escrivá i la secretària personal de Zapatero al Senat per continuar fent bullir l'olla. A Jordi.
3: Sí, el PP cita la secretària històrica de Zapatero, que encara treballa amb ell, Gertrudis Alcázar, Gertru per tothom, i el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, exministre de Seguretat Social. El jutge apunta que Plus Ultra no havia pagat quotes socials i no podia optar al rescat. Aquí és on entra Escrivá, que suposadament emet un certificat per validar operacions després d'una reunió amb Zapatero. Alicia García és la portaveu del PP al Senat.
4: Les anuncio una ofensiva total en la Comisión de Investigación CEPI, para seguir destapando todo aquello que el gobierno de España y Sánchez quieren esconder. Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal.
3: Moncloa el que diu és que el jutge s'equivoca, que si Plus Ultra no havia pagat quotes de la Seguretat Social era per la petició d'ajornament, com van fer 137.000 empreses a tot l'Estat durant la pandèmia.
0: Fins i tot bona part dels partits a l'esquerra del PSOE, com Podem, comencen a retirar la confiança a Zapatero. A les primeres hores tots van donar per fet que era un altre cas de persecució política per complicar la vida a Pedro Sánchez, però ara, després de llegir les proves que ha recopilat el jutge, ja no ho tenen tan clar. De fet, ahir el portaveu de Podem, Pablo Fernández, admetia a Ràdio Nacional d'Espanya que el cas Zapatero fa pudor de socarrim.
5: Yo creo que en este caso concreto de Zapatero no estamos ante un caso de Laufer y creo que, bueno, pues Zapatero tendrá que dar las explicaciones pertinentes el día 2 y a lo largo del proceso, si es que al final se acaba abriendo, y creo que también el Partido Socialista pues también debería dar más explicaciones.
0: En canvi, Sumar continua fent costat a Zapatero i al PSOE. El portaveu d'un dels partits que forma part de la confluència, Enrique Santiago, d'Esquerra Unida, insinua que els Estats Units haurien pogut facilitar els missatges d'un empresari de Venezuela que incriminen Zapatero només per picar la cresta a Pedro Sánchez. Enrique Santiago ho deixava caure ahir a Televisió Espanyola.
6: Miren ustedes cuál es la estrategia de Estados Unidos, convertir en causas judiciales lo que no son más que intentos de interferencia política en la soberanía de otros estados, habitualmente por algún interés político. El señor Trump creo que mucho aprecio no le tiene al gobierno de España.
0: El PSOE també fa pinya en Zapatero, evidentment ahir des de Barcelona el ministre Òscar López posava la mà al foc per Zapatero.
7: Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero por una razón muy sencilla, y es que le conozco hace 26 años. Desde luego, todo lo que yo he visto y vivido con Zapatero durante 26 años es todo lo contrario. Una persona d'un comportament ètic intachable.
0: Ara bé, de portes endins es multipliquen les veus a la Moncloa i al PSOE que comencen a tenir la mosca al nas. Alguns han confessat al món a RAC1 que els indicis fan, literalment, tuf de podrit, però creuen que encara no són prou contundents per deixar caure Zapatero un autèntic far moral de la militància socialista. Però el cas podria anar fins i tot més enllà de Zapatero. Ara la justícia també investiga una altra derivada que esquitxa Catalunya. La UDEF sospita que el soci de Zapatero a la trama, l'empresari Julio Martínez, hauria intentat embutxacar-se una comissió de 60 milions d'euros a canvi de donar un cop de mà als promotors del famós Hard Rock, el macrocomplex d'oci que s'havia de construir al costat de PortAventura. Els agents, segons el diari ABC, creuen que el modus operandi era el mateix que en Plus Ultra. Julio Martínez es comprometia a parlar amb qui calgués perquè el Hard Rock tirés endavant sempre que l'empresa que l'impulsava el recompensés amb una comissió sucosa. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la redactora en cap de Política de la Vanguardia i col·laboradora del món a RAC1, Sílvia Angulo.
8: Zapatero és el president de la SEIA, el que va tirar endavant el matrimoni homosexual, el que va impulsar la llei de l'avortament i des de dimarts està acusat de ser presumptament el líder d'una trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. És greu, ho diuen fins i tot a dins del PSOE, que han rebaixat les acusacions inicials de Loofer i ara esperen amb tensió poder llegir un sumari que podria marcar un abans i un després a la legislatura. De moment li han bloquejat 500.000 euros dels seus comptes bancaris i també els de l'empresa de les seves filles, en funció de com avanci la investigació, el magistrat podria activar altres mesures cautelars. Tot plegat, com deien, a l'espera de conèixer el contingut del sumari. I mentre tot això passa i el PSOE continuen en estat de xoc, el PP insta els partits aliats del PSOE perquè donin suport a una moció de censura que de moment només compta amb Vox. Els socis del govern encara es mouen en cautela, encara que comencen a aixecar el dit i demanar explicacions, i Sánchez es manté ferm amb la idea d'esgotar la legislatura. Costa creure com es pot reconduir una legislatura que cada vegada més condicionada per l'agenda judicial i fins a on aguantaran els seus aliats.
0: Mentre el cercle sobre Zapatero s'estreny, la justícia continua clavant estocades a l'entorn personal de Pedro Sánchez. A les últimes hores hem conegut que un jutge de Madrid ha arxivat la denúncia que la dona del president espanyol, Begoña Gómez, havia presentat contra l'agitador ultra Vito Quiles. Recordeu que fa 20 dies es va fer viral un vídeo d'ell increpant Begoña Gómez a la terrassa d'un bar. Doncs la justícia espanyola creu que no hi ha prou indicis per demostrar que Vito Quiles l'assetgés i ha arxivat aquella denúncia. Són les 8 i 11 minuts. Mentrestant, a Catalunya, avui continuem molt pendents de les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats per desconvocar el calendari de mobilitzacions que està condicionant el tram final del curs escolar. A les últimes hores, les converses han estat a punt d'anar pel pedregar perquè la CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera s'han aixecat a la taula de negociació. La USTEC, que és el sindicat majoritari, encara no ha estripat les cartes, però sí que ha llançat un nou ultimàtum a la consellera. Si a la reunió d'aquest migdia no hi arriba amb la feina feta i els presenta una oferta amb cara i ulls, trenquen negociacions. Ho advertia la portaveu de USTEC, Iolanda Segura.
9: Si no hi ha ara doncs una contraproposta i no obrim aquest marc de negociació on puguem acostar postures, s'ha acabat i nosaltres continuem doncs, amb aquesta mobilització que ja tenim convocada i no descartem anar amb noves convocatòries de vaga.
0: USTEC demana que l'augment de sou mensual sigui d'entre 478 i 544 euros d'aquí a 4 anys, en lloc dels 200 que proposa el departament. També reclama contractar uns 6.400 professionals més als pròxims cursos, gairebé 6 cops més que la proposta de la conselleria. L'equip de la consellera Esther Niubó no ha clavat un cop de porta a les exigències dels sindicats, però ja alerta que no es pot demanar la lluna, Eudald Martínez.
10: La carta als Reis dels sindicats també recull altres mesures salarials.

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: RAC & GO, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, or the world will change you.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: La CUP i l'abstenció dels comuns, el gest no deixa de ser un brindis al sol perquè el PSC continua fent pinya amb Parlon i en Trapero, Segiró.
5: Un text de la CUP amb aportacions de Junts i els comuns, els de Carles Puigdemont, hi van incloure a través d'esmenes les peticions de reprovació i destitució que van acabar tirant endavant. Ho va defensar Xavier Pellicer de la CUP, Andrés García Berri dels comuns, Laia Canyigaral d'Esquerra i Sònia Martínez de Junts.
6: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
7: Considerem que amb la trajectòria del director general José Luis Trapero no podem assegurar aquest gir de 180 graus.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut. No es poden donar la culpa als agents i als càrrecs intermitjos.
9: Quan es vulneren els drets fonamentals no hi ha prou amb disculpes. S'han d'assumir conseqüències polítiques.
5: La moció també exigia al Departament d'Interior respecte als drets fonamentals i colava a través d'una esmena un acord entre el partit de Jéssica Albiach i el govern per prohibir infiltracions policials en moviments socials, associacions, col·lectius o sindicats sense autorització judicial.
4: Per acabar d'afegir llenya al foc, atenció a la polseguera que han aixecat unes paraules de la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay. Durant una comissió municipal, alguns representants del sindicat de les escoles Bressol estaven fent molt xivarri i van acabar expulsats de la sala. Doncs bé, mentre sortien, Gay va deixant la frase amb el micròfon obert en mans de qui estan els nostres nens. Escolteu.
10: Si volen posar la pancarta, la posen al darrere i això se'ls hi retirarà.
11: Que no pot estar en les cadires.
10: Que no pot estar aquí, que el poden posar al darrere, a la part del darrere.
11: S'han de moure.
10: Espera, deixen que presideixi jo. No la volen retirar? Retiren-la, per favor, perquè si no els hauré de demanar que marxin també de la sala. Faci el favor de sortir. Vol marxar de la sala, sisplau? Ara sí que l'expulso de la sala. L'expulso de la sala. Faci el favor de sortir.
11: En mans d'aquí estan els nostres nens, des de lluny.
4: De l'incendi que no s'apaga a les escoles i instituts, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RAC1, Pere Cullell.
12: Les reunions entre ensenyament i els sindicats prometen ser molt i molt llargues, molt més del que desitjaria tothom. Per molts motius, les reivindicacions dels mestres són el fruit de molts anys d'acumulació de disconformitats. No n'hi haurà prou en posar un pedaç per sortir del pas. D'altra banda, hi participen molts sindicats diferents que, com és normal, voldran marcar perfil. Ahir uns es van aixecar de la reunió, altres no hi van anar, altres volen convocar el comitè de vaga, el departament també juga les seves cartes. Serà llarg i difícil. Tindrem ultimàtums cada dia. Però han de saber que en unes negociacions tots els implicats, tots, han de tenir la sensació que hi surten perdent. L'objectiu és l'equilibri en la insatisfacció. Només així es podrà dir que la negociació ha estat un èxit. Si les parts es quadren amb la idea de sortir-ne guanyadores, ja podem avançar que la negociació serà un fracàs perquè més aviat que tard es tornaran a obrir les costures. Siguem conscients que mal que ens pesi, en tenim per dies.
4: Més enllà de les negociacions del Departament d'Educació, l'altra gran notícia de la setmana a Catalunya és el gir al cas d'Isaac Andic. Quatre dies després que els Mossos detinguessin el fill gran del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort de son pare, avui comencen a filtrar-se amb comptagotes els detalls de la declaració del sospitós davant de la jutgessa de Martorell, que és qui l'investiga. Sabíem que només havia respost les preguntes dels seus advocats i que havia llançat pilotes fora, però aquest matí el diari El País publica més detalls de com va intentar desmuntar els indicis que l'assenyalen. Per exemple, El País revela que, tot i que Jonathan Antic va admetre que havia tingut mala relació amb son pare, va afegir que finalment havien fet les paus gràcies a una teràpia conjunta. De fet, va explicar que si havien anat a caminar aquell fatídic 14 de desembre del 2024 per la muntanya de Montserrat és precisament perquè ja es portaven bé. Aquestes afirmacions matisaven les explicacions que havia donat en els dos interrogatoris amb els Mossos d'Esquadra les setmanes posteriors a la mort del seu pare. Llavors va assegurar, sense vacilar, que la relació amb el seu pare era fantàstica i va negar qualsevol fissura o desavinença, fins i tot després que Isaac Andic el destronés com a màxim responsable de la seva empresa l'any 2015. Ara el seu fill es veu obligat a puntualitzar-ho perquè els Mossos han recuperat missatges seus de WhatsApp que deixen clar la tibantor que hi havia entre els dos. Jonathan Andic també

0: va haver explicat davant la jutgessa per què va canviar de mòbil just quan va saber que el cas es reobria. Els Mossos d'Esquadra consideren molt sospitós que el seu iPhone desaparegués durant un viatge de 3 dies a l'Equador i que el contingut del telèfon s'esborrés. Però ella assegura que el canvi no té res a veure amb la investigació. Diu que a Mango és habitual que els directius renovin els telèfons mòbils sovint i que ja havia demanat el nou dispositiu mesos abans que morís el seu pare. El que els advocats de Jonathan Antic no li van preguntar és per què va anar fins a 3 cops a la mateixa zona de les muntanyes de Montserrat només uns dies abans del 14 de desembre, quan tenien agendada l'excursió amb el seu pare. Aquest és un altre dels indicis que tenen els Mossos amb la mosca al nas. Tot i el gir en la situació processal de Jonathan Antic, el fill del fundador de Mango manté el càrrec a la multinacional. És una decisió que no ha paït bé tothom. Segons La Vanguardia, el xoc a la cúpula de l'empresa és fort, amb alguns executius que estan consternats per la interlocutòria de la jutgessa. Malgrat tot, l'empresa de moment no fa moviments i manté Antic com a vicepresident del Consell. I mentrestant, de la crònica judicial, si sou fans d'un dels concursos més famosos d'Espanya, el Passapalabra, heu de saber que la justícia ha confirmat que Antena 3 haurà de deixar de fer això que en diuen el Rosco, una de les proves més importants del concurs. El Passapalabra és líder absolut d'audiències en la seva franja i d'aquest programa la prova més famosa és el Rosco, on els concursants es juguen a emportar-se pots milionaris que es van acumular en programa rere programa. Doncs bé, ara el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que obliga Antena 3 a deixar d'emetre aquesta prova. I us preguntareu els motius. Doncs el jutge considera que els drets de propietat intel·lectual són d'una empresa neerlandesa i no de la productora britànica que va vendre els drets a 3Media. Per tant, el tribunal diu que el format està blindat i no es pot emetre més per Antena 3. Ara bé, aquesta nit, el presentador Roberto Leal ha fet allò que fa cada vespre.
1: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas. Arena. Si ve, remover...
0: Aquest era el moment en què els dos concursants començaven a competir pels 532.000 euros que hi ha al Rosco, i és que el panorama en aquests moments és d'incertesa. L'únic que se sap és que Antena 3 continuarà amb l'emissió de Passapalabra al complet fins que rebi la notificació judicial. A més, la cadena recorda que la sentència té un termini d'execució que és totalment voluntari. Des de Madrid té totes les dades Arnau Mañé.
2: La sentència del Suprem fa trontollar un dels moments més exitosos de la graella televisiva i d'Antena 3 en particular. El tribunal confirma que la cadena no té dret a emetre el Rosco de Passapalabra i que, per tant, l'ha de deixar de fer. El Suprem, a més, condemna 3Media a pagar una indemnització de 50.000 euros. És el punt final a una estira i arronsa judicial que ve de lluny, ve de fa anys, i que deixa coix el programa estrella d'Antena 3. Passapalabra podria continuar, però de moment sense el Rosco. La sentència del Suprem, per tant, tomba el recurs de la cadena i deixa molt clar que el format actual copia el format original per molt que no sigui idèntic.
0: De fet, això que explica l'Arnau Mañé ha fet revolucionar el panorama televisiu i ha encetat una guerra entre les dues cadenes privades espanyoles més importants. Unes hores després de conèixer el contingut de la sentència, l'Economista va avançar que Mediaset afirma que fa un any que va comprar els drets del Rosco a la productora neerlandesa, la legítima propietat intel·lectual. El grup de comunicació ho ha mantingut en silenci tot aquest temps perquè, segons una de les clàusules del contracte, l'operació només es faria efectiva si aquesta sentència al Tribunal Suprem donava la raó a l'empresa dels Països Baixos. Mediaset, és a dir, Telecinco, ja ha dit que prepara un nou programa per emetre aquest format. Això fa que el Rosco pugui tenir els dies comptats a la seva gran competidora Antena 3. 8 i 22 minuts de la crònica de successos. Avui hem sabut que hi ha hagut un nou tiroteig a Catalunya. Ha passat aquesta nit a Sabadell, al barri de Can Puiggener, i ha deixat una persona ferida. Una persona ha rebut diversos impactes de bala i l'han hagut d'ingressar al Parc Taulí. Segons el diari de Sabadell, tot plegat hauria començat per una baralla entre dues famílies i els tiradors haurien fugit dins d'una furgoneta. Els Mossos d'Esquadra ja han desplegat un ampli dispositiu per detenir-los. És el segon incident amb armes de foc de les últimes 24 hores a Catalunya. La policia també continua investigant el tiroteig que hi va haver dimecres al vespre a Viladecans, al Baix Llobregat, en aquest cas, i sortosament sense ferits. La Guàrdia Civil ha detingut un suís, un home suís, que hauria matat la seva dona i que hauria fugit a Catalunya. L'han enxampat a Riba-roja d'Ebre. El van detenir a finals del mes d'abril a la seva finca, que era de difícil accés, però la notícia no l'hem sabut fins ara. I de Brion a la Corunya ens arriba un cas que ens ha deixat glaçats. Una nena de 2 anys ha mort després de passar hores tancada dins d'un cotxe. El seu pare es va oblidar d'ella i se va anar a treballar d'urgència. L'home va deixar el seu fill gran a l'escola i quan anava cap a l'escola bressol va rebre una trucada urgent de la feina, va anar fins al taller on treballa per resoldre l'imprevist i es va oblidar que havia deixat la nena tancada al cotxe. Quan la mare la va anar a recollir van saltar totes les alarmes. Quan la van trobar la nena encara respirava però va acabar morint ofegada per un cop de calor. De fet, aquest municipi gallec, a Brion, ahir es van assolir als 30 graus de temperatura. I alerta aquesta informació si, si aneu amb bici per Catalunya, per Barcelona, cada dia es roben com a mínim 3 bicicletes a la ciutat, 3 al dia. Així ho confirma la Guàrdia Urbana. L'any passat es van presentar 1.050 denúncies per furts d'aquests vehicles, un centenar més que el 2024. Els agents asseguren que en realitat la xifra és molt més alta i podrien fregar les 6 bicicletes diàries, ja que una enquesta recent afirma que més del 70% dels ciclistes a qui els havien pispat la seva no han anat a denunciar. Per tal de reduir el mínim els robatoris, la UAP i la Bicicleta Club de Catalunya plantegen dues propostes. La primera, crear aparcaments més segurs props de centres de treball, i segon, parades de tren i metro. Per l'altra, deixar-ne algunes aparcades a l'aire o lliure amb un GPS a dins, perquè si els lladres la roben s'acaba esbrinant on les guarden. Informa Eulàlia Carrascal.
3: Dues de cada 10 persones a qui han robat una bicicleta no se'n tornen a comprar una altra per moure's per la ciutat. I n'hi ha moltíssimes més que directament no opten per aquest mitjà de transport per por que el robin el vehicle. L'any passat es van posar més de 1.000 denúncies per robatoris, tot i que els autors de l'informe calculen que en van desaparèixer com a mínim el doble. La meitat de les víctimes no denuncien per diversos motius, per exemple, perquè creuen que no els trobaran la bici. Per això l'informe proposen que es creï un registre comú de bicicletes, una mena de matrícula que permetria identificar cada vehicle i que d'aquesta manera seria molt més fàcil tornar-li al propietari. També reclamen reforçar la seguretat dels aparcaments i fer-ne més de tancats. Si es reduïssin els robatoris, creuen que cada vegada més persones optarien per moure's en bicicleta per les ciutats.
0: Amb música, si aquests dies us heu amagat en una cova i no us heu assabentat de res del que passava a Barcelona, us hem de fer saber que, i a més de manera urgent, que aquest vespre Bad Bunny obre la seva gira europea amb un primer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Si ara que us heu assabentat voleu córrer a comprar entrades, les notícies està tot exhaurit, tant per avui com per demà. El d'aquest vespre, que comença a les 8, és el primer recital del Tour Europa de l'últim àlbum de Bad Bunny, David Tirar Más Fotos.

0: feia 7 anys que Bad Bunny no passava per la ciutat de Barcelona i a aquesta hora del matí ja hi ha gent fent cua per agafar les millors posicions a pista. Anem en directe amb els accessos a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Allà hi tenim el Martí Esteban. Martí.
1: Doncs sí, mira, ara mateix ja s'acumulen més de 500 persones, mig miler ben bo de persones aquí davant de l'Estadi Olímpic fent cua. Hem pogut parlar ràpidament amb un grup de noies que ens ha explicat que ha arribat a les 7:30 del matí, és a dir, fa una hora, i ja tenien 233 persones al davant. És a dir, la bogeria per Bad Bunny és absoluta, gent aquí que intenta fer cua ja per trobar el millor lloc després a la pista al concert, i per tant, com diem, gent que farà tranquil·lament 10 hores de cua. Pensem que obren portes a les 5 de la tarda i Bad Bunny no comença fins a les 8. Per tant, aquí hi ha la gent molt expectant, tot de gent jove preparada per veure Bad Bunny aquest vespre.
0: És Martí, per tant, més de 500 persones fent cua ja. Entre els 100.000 assistents que entre avui i demà passaran per Montjuïc, n'hi ha molts de fora de Catalunya. De fet, els hotels comparen l'esdeveniment amb el Mobile i reconeixen que aquest cap de setmana faran l'agost. La gentada també s'ha notat als trens. Segons la plataforma Trainline, els viatges de Lió a Barcelona han crescut un 43%, des del País Valencià un 33% i des de Madrid a Barcelona un 19%. En tant d'expectació, l'estadi Lluís Companys ho tenen tot a punt. Al centre de l'escenari hi ha la seva famosa caseta de color rosa que ja vam veure durant la Super Bowl. Allà s'espera que hi hagi tot un grapat de celebritats seguint el concert, com ara diversos jugadors del Barça. Una altra de les cantant de les incògnites que dissiparem aquesta nit és si Bad Bunny comptarà amb alguna col·laboració. Les xarxes han especulat que podrien pujar a l'escenari artistes com la Rosalía o Quevedo, però a hores d'ara no hi ha res confirmat. De fet, Rosalía es troba a les travesses perquè l'any 2020 ja va col·laborar amb Bad Bunny.

0: Doncs es van publicar aquest La Noche de Noche. Bad Bunny va arribar a la ciutat abans d'ahir, es va instal·lar en un hotel al Passeig de Gràcia, el Mandarín. Desenes de fans s'han concentrat a les portes de l'establiment per intentar veure'l. Després dels dos concerts a l'estadi Lluís Companys, el cantant oferirà 10 més a l'estadi Metropolitano de Madrid. En total, a les dues ciutats ha venut 600.000 entrades. Ara les revendes poden trobar per més de 3.000 euros. Quan acabi la gira mundial, haurà fet una seixantena de concerts arreu del món. Pràcticament dos quarts de nou, més enllà de Bad Bunny, els altres protagonistes de la crònica cultural de les últimes hores són els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo. La seva pel·lícula, La Bola Negra, ha fet història al Festival de Cannes, amb una de les ovacions més llargues que recorden, ha fregat els 20 minuts. De fet, al Teatre Lumière hi ha hagut un dels aplaudiments més llargs dels gairebé 80 anys de vida que té el certamen. No s'ha quedat gaire lluny del rècord històric del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, que ocupa el primer lloc en 22 minuts. La Bola Negra és un relat sobre la identitat sexual, la repressió i els silencis enterrats que ha emocionat el públic i que romp amb molta força a les travesses per guanyar la Palma d'Or. Aquesta nit, Javier Calvo i Javier Ambrosi intentaven trobar paraules entre llàgrimes d'alegria i d'emoció.
1: Ninguno soñamos que fuéramos a poder escribir nuestras historias, tener una voz, ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes.
2: We are here tonight.
0: Mira, ara són dos quarts de nou. De fet, al Teatre Lumière, al costat hi havia Penélope Cruz, el cantant guitarrista de la Fuente o Miguel Bernadó, que són alguns dels protagonistes d'aquesta pel·lícula. També ho és Glenn Close, que ahir no va ser present a la projecció. La Bola Negra parteix de l'obra inacabada de Lorca per entrellaçar les vides de tres homes homosexuals de tres generacions diferents. Ara bé, malgrat ser una de les produccions espanyoles més grans de la història, els Javis es mantenen fidels al seu estil reivindicatiu i poètic. Enviat especial de RAC1 al Festival de Cannes, Adrià García.
3: Lorca va morir afusellat poc després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, quan només havia escrit 4 pàgines de La Bola Negra. Ara els Javis en reprenen el fil i converteixen la història en una oda a la llibertat sexual i a la memòria històrica a través de 3 personatges. Javier Calvo i Javier Ambrosi defensen que la pel·lícula rescata amors prohibits enterrats en fosses comunes d'arreu de l'estat.
4: Federico fue asesinado por el fascismo por ser homosexual, entre otras muchas razones.
5: No podemos pasar por lo mismo que hemos pasado. ¿Qué hemos hecho con las libertades que hemos conseguido? Gracias a esta gente que ha muerto y que han matado y que ha luchado porque nosotros hoy estemos aquí, ¿no?
3: Guitarrista de la Fuente debuta al cinema com un jove soldat franquista i Penélope Cruz brilla com a vedet. També Glenn Close s'atreveix amb el castellà posant-se a la pell d'una acadèmica experta en Lorca.
4: Era muy fan de La Mesías, nos escribió un mail ya en su día cuando La Mesías para cómo le había gustado y le había tocado. Oye, ¿querrías hacerlo? Y dijo, sí. Pero solo si lo hago en español.
5: Bueno, es que el mail fue...
4: para que fuera un reto interpretativo, porque no sabe ni una palabra.
3: La pel·lícula té banda sonora del barceloní Raúl Refri i s'estrena a casa nostra el dia 2 d'octubre.
0: De fet, els diaris de tot el món es desfan en elogis cap als Javis. Els aplaudiments que van rebre ahir al festival avui es traslladen i es tradueixen a la premsa internacional. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
6: Als Estats Units, The Hollywood Reporter destaca que la pel·lícula és una epopeia vívida i captivadora i un drama impressionant. Asseguren que és una barreja seductora de sensibilitat pop contemporània i d'un cinema clàssic que té una potència embriagadora. En canvi, Variety lloa el muntatge cridaner d'Alberto Gutiérrez i la banda sonora impactant de Raúl Refri, però alhora diuen que és una pel·lícula ambiciosa però avorrida en algunes parts. Al Regne Unit, The Guardian li dona 4 de 5 estrelles, afirma que La Bola Negra és una pel·lícula produïda amb cura i construïda amb confiança, i per això conclouen que es tracta d'un tríptic narratiu interpretat i filmat de manera superlativa. A casa nostra, La Vanguardia, Astrid Massaguer creu que el pas pel Festival dels Javis no hauria pogut ser més especial i deixa clar que per ella La Bola Negra és la producció més ambiciosa que han fet plegats. El periòdico Nando Salvà parla d'una història imponent, aclaparadora i captivadora. Creu que la pel·lícula se sap gran, però insisteix en ser-ho encara més i assegura que no accepta un no per resposta. I a Madrid, El Mundo titula que ens abraça entusiasmat La Bola Negra, una pel·lícula desmesurada per la commoció. El País la defineix com una pel·lícula ambiciosa amb una estructura monumental i Elsa Fernández Santos remata afegint que és un film coral que confirma el talent dels seus creadors.
0: I encara amb la ressaca del premi d'Aina Clotet, ahir va tornar a ser dia important pel cinema català. A Cannes, la reusenca Maria Martínez Bayona va presentar a la secció oficial la seva òpera, l'òpera primera, The End of It. Està ambientada en una societat distòpica en què els humans han trobat la fórmula de la vida eterna. La directora explicava a RAC1 d'on sorgeix aquesta idea.
7: Van llegir en un article, això ja fa anys, que deia que la primera persona que viurà 150 anys, crec que era, ja ha nascut. em va xocar moltíssim i també de començar a pensar quin tipus de societat seria, si realment arribem a aquest punt de que podem restaurar el nostre cos.
0: Té un repartiment format per grans noms del cinema com Rebecca Hall o Noomi Rapace, però també compta amb un habitual de casa nostra com el David Verdaguer. I als Estats Units, a aquesta hora, la CBS encara està en marxa l'últim programa de The Late Show with Stephen Colbert. Ha començat a quarts i cinc de sis del matí, hora d'aquí. Arran de les pressions de la Casa Blanca, la CBS ha decidit tancar definitivament la històrica franquícia després de 33 anys sota la batuta primer de David Letterman i ara de Stephen Colbert. El d'avui és un programa especial amb molts convidats sorpresa i cameos que anirem coneixent al llarg d'aquest matí. Com, per exemple, ja ha sortit Paul McCartney.
8: When you're here...
9: Quan ets aquí dalt, quina sensació tens? Quan tanques els ulls, sents a noies cridant?
8: Sí.
9: Tinc curiositat. Com de sovint et passa això actualment?
8: Sovint.
0: També s'espera que hi passin els presentadors d'altres late nights, d'altres cadenes com Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers o John Oliver. I a 8:45 del matí, pràcticament, de tornar a Catalunya, si aquestes últimes hores heu passat calor, calceu-vos perquè en farà encara més. De fet, el cap de setmana serà d'estiu amb temperatures més pròpies del juliol que no pas del mes de maig, sobretot a l'interior.
10: Mònica. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: El que deia, Mònica Usar, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Avui a l'interior i a Ponent poden superar les temperatures als 35-36 graus.
11: Exactament, sí, es poden superar aquests 35 graus. De fet, ahir ja van arribar els 34 al Carràs o 33 a Lleida. Doncs avui podem superar aquesta línia dels 35 en punts a la Vall de l'Ebre, també del Pla de Lleida. Per tant, dia molt càlid, sobretot a l'interior del país, i temperatures més aviat al voltant dels 25-26 a la línia de la costa. Ara al matí, amb sol, només amb alguna boira que es podria formar arran de mar, i després a la tarda amb nuvolades al Pirineu que deixaran algun ruixat al voltant del Ripollès o nord d'Osona. I al cap de setmana es mantenen les temperatures a la banda alta. Sí que es poden formar aquestes boires costaneres. De fet, el mar encara està fred, 17-18 graus. Tot i això, a Barcelona ahir es va prendre la mesura de la temperatura de l'aigua del mar i en una setmana s'ha escalfat 3 graus i mig i la tenim al voltant dels 20 graus, que són 2 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Tot i això, amb molt contrast entre la temperatura ambient, i això podria formar aquestes boires a bona part de la costa durant el cap de setmana. En canvi, a la resta farà sol i a les tardes sí que amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. I s'ho ha evitat ara mateix amb 20 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida i també a Girona, 18 al Canà i a Banyoles i 10 a Sort.
12: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
13: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
12: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: De nou a la crònica política, Salvador Illa agafa aire per esgotar el que queda de legislatura. D'aquí a poca estona, a les 9, el president reuneix el govern en un consell executiu extraordinari per aprovar per fi el projecte de la llei de pressupostos. Després, cap a les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els portarà al Parlament. Amb aquests dos tràmits s'engegarà el compte enrere per l'aprovació definitiva dels comptes al juliol. Seran els primers pressupostos en 3 anys i els primers que aconsegueix tirar endavant Salvador Illa. Informa Laia Colomer.
14: La coreografia d'aquest matí serà exactament la mateixa que fa 3 mesos quan el govern va aprovar el primer projecte de pressupostos, però ara el desenllaç serà ben diferent. Salvador Illa aconseguirà finalment que el Parlament li aprovi els seus primers pressupostos. Com dèiem aquest matí, el Consell Executiu els hi donarà llum verda i la consellera d'Economia, Alicia Romero, els portarà cap al Parlament per entregar-li al president Josep Rull. Després es reunirà amb els grups parlamentaris i d'aquesta manera s'engegarà tot el tràmit amb la previsió que el debat i l'aprovació final sigui el juliol abans de marxar de vacances, tot plegat després d'una setmana intensa de negociacions. Va començar dilluns amb el vistiplau del Consell Nacional d'Esquerra a l'acord amb els republicans i va acabar ahir amb la signatura del pacte amb els comuns. Seran els primers pressupostos que s'aconsegueixen aprovar en 3 anys i tot i que el govern assegura que l'any que ve ho voldrà intentar, els d'aquest any potser són els únics de la legislatura perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals.
0: Això després que el president tanqués ahir l'acord amb els comuns. Jéssica Albiach avisa, però, que no és cap xec en blanc.
15: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat per anar avaluant el compliment dels nostres acords. Això no es tracta de l'estabilitat del govern, això es tracta de donar resposta a les necessitats del país.
0: Els nous comptes també preveuen perdonar el deute de les persones més vulnerables amb Endesa, així les famílies amb menys recursos faran net de les factures que hagin acumulat des de l'any 2022. Dos quarts i mig de nou, en pàgina de Salut, més males notícies pels hipocondríacs. El reguitzell de virus, brots i malalties que estan ocupant portades i els informatius d'aquestes setmanes, ara podrien sumar-ne una de nova, la grip aviària. El director de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Ramon Villalbí, ha admès que estan molt preocupats per si una mutació del virus desenvolupa una variant molt més letal. En una entrevista a BTV, Villalbí ha explicat que aquesta nova soca és equiparable als nivells de la grip espanyola de l'any 18, però també ha afegit que la segueixen de molt a prop per evitar que s'escampi.
16: Ens preocupa molt una mutació amb el virus de la grip aviar, que pugui generar una forma de grip letal. Sabem que pot passar. Tenim sistemes per detectar-ho més precoçment i intentem evitar que els casos que pugui haver-hi de grip aviar puguin estendre's.
0: Una altra plaga és la dels problemes de salut mental. Aquesta mena de trastorns s'han duplicat els últims 30 anys per dos. De fet, avui hi ha gairebé 1.200 milions de persones arreu del món que en pateixen un. Segons un informe que ha publicat The Lancet, afecten sobretot joves d'entre 15 i 20 anys, la majoria dones. Els més estesos, ansietat i depressió. A Barcelona, la Sagrada Família ja escalfa els motors per l'arribada del Papa a Lleó 14 el 10 de juny. La basílica acollirà 8.000 persones que viuran en primera persona la missa i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de totes. L'acte es tancarà amb un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona al costat d'una de les grans frases cèlebres de l'arquitecte. Primer l'amor, després la tècnica. La majoria dels assistents seran barcelonins convidats per les parròquies de la ciutat. Informa Joel Penya.
17: El 10 de juny hi haurà 4.000 persones a l'interior del temple i 4.000 més a l'exterior. Primer, seguint la missa per dues o tres pantalles gegants i després veient en directe la benedicció de la Torre de Jesús. A menys de 20 dies ja per la litúrgia se'n van coneixent detalls. El papa estarà acompanyat d'un cor de 600 veus i a dins també hi haurà pantalles per veure la inauguració de la torre. En parla el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: No és un procés complicat ni cap espectacle, és al final és un salt passer a, diguéssim, al que és la Torre de Jesucrist i la creu. Per tant, és un acte molt senzill i molt humil que té aquest objectiu. No?
17: La Sagrada Família ha donat 4.200 entrades entre dins i fora del temple a les parròquies de la ciutat perquè les reparteixin. L'acte serà el centre de l'any Gaudí. Va començar l'octubre passat i acabarà el desembre. Segons Martínez, els 31 actes que s'hi faran suposaran una despesa de 3.200.000 euros que pagaran les empreses que habitualment col·laboren amb la Sagrada Família.
0: 19 minuts i les 9 i després ja comencem a obrir el que és el suplement d'aquest cap de setmana. I començarem parlant dels premis de Ràdio Associació de Catalunya que hi van premiar, entre d'altres, el Xavi Bundó i la Marta Cailà. I també parlarem de música, parlarem de pantalles i, evidentment, que hi haurà, sembla que anem camí d'eleccions a la presidència del Real Madrid. I pinten que almenys la data podria ser precisament el dia que el papa ha de visitar el Santiago Bernabéu. Ximpum.
19: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. I a més, per temps limitat, emporta't un Smart TV TCL de 55 polzades i estalvia fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
20: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
21: Moeve, estem amb tu. Per això, ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go, estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy, pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a moeve.es.
22: Moeve. Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
23: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: És tan tendre amb mi, Di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
3: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
25: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
26: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
27: Les notes del nen, les obres a casa...
26: El manteniment del cotxe...
27: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
28: Peugeot.
0: 3 quarts clavats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Aquesta setmana a RAC1 anem encadenant les bones notícies. Avui estem d'enhorabona després que el Xavi Bundó hagi recollit aquesta nit el Premi Ràdio Associació Millor Professional de Ràdio. L'editor i presentador del Via Lliure de RAC1 s'ha endut el guardó després de consolidar el lideratge del programa que acumula gairebé 750.000 oients. El seu discurs, Bundó va destacar i agrair la gran feina a tot l'equip i va explicar d'on li ve la seva passió per la ràdio.
29: La segona decisió més important en una vida és decidir amb qui te'n vas a dormir. La primera és amb qui et lleves al matí. El meu avi, fruit de que es va quedar vidu massa ràpid, va decidir que aquell acompanyant seria la ràdio. I això no em deixa de semblar sensacional. I per què? Doncs per mi és, la resposta és bastant clara, que és la companyia. La ràdio té aquesta estranya habilitat de sonar íntima malgrat ser massiva.
0: L'entrega de premis va tenir lloc ahir al vespre a La Paloma, a Barcelona, una de les sales més emblemàtiques de la ciutat. I era també la Mar Poyato.
30: Una sala mítica, plena de reconeguts professionals dels mitjans, alguns dels quals van desfilar per l'escenari per recollir premis. Xavi Bundó, a millor professional, i Jordi Basté, a tota una trajectòria.
31: 19 anys llevant-se a 4:45 del matí, 19 anys dient que cada temporada serà l'última, 19 anys descobrint que l'última sempre és la següent.
30: Marta Cailà i Cristina Gatjoli van endur-se un premi pel podcast Sense Filtres, dedicat a la salut mental.
32: Hi ha una frase que s'ha dit a moltes llars, que és que la roba bruta es renta a casa. La roba bruta es renta a casa. Doncs bé, la salut mental no és cap vergonya que s'hagi d'amagar.
30: Un guardó que van guanyar Exaequo amb Escolta Poblet de Ràdio 4. Premis pels periodistes Carlos Losada i Pilar Sanpietro, per la 2CAT, per la Renaixença de Catalunya Ràdio i per aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà. Tot plegat, orquestrat per una gens estranya parella, Joan Maria Pou i Albert Tom.
0: I que van estar la mar de bé. Les coses es comen com són. I podrien repetir l'any que ve perquè ho van fer molt bé, certament. De la crònica econòmica, recordeu la intenció de la multinacional Puig de fusionar-se amb la nord-americana Estée Lauder? Doncs finalment l'empresa catalana tanca la porta a aquesta operació. Feia un parell de mesos que estaven parlant discretament per crear una gran multinacional que hauria competit frec a frec amb L'Oréal, el líder del mercat, però finalment no s'han posat d'acord i Puig ha anunciat que trenquen les negociacions. Olot ha tirat pel dret i sancionarà una vintena de comerços per no rotular ni atendre en català. És un dels primers ajuntaments de Catalunya que fa el pas amb multes de fins a 3.000 euros als establiments que no compleixin amb la normativa. Ha pres aquesta decisió després d'assessorar-los i d'acompanyar-los durant els últims mesos, informa Eulàlia Carrascal.
6: van encarregar un estudi que va analitzar més de 600 comerços i va determinar que 9 de cada 10 complien amb la normativa, però que la resta no. Després de mesos d'acompanyament personalitzat, la xifra de compliments va créixer un 6%, fins al 96%. Ara castigaran els que no han fet cap canvi. La majoria són supermercats i bars, seguit per barberies, basars i botigues de telefonia mòbil. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, apunta que els podran multar diverses vegades.
7: Poden ser recurrents, també. O sigui, si es marquen termini perquè hi hagi el canvi, per exemple, si és un rètol que no està bé, llavors se sanciona. Si no s'arregla en un període de temps que també estarà establert, també se'ls avisarà, es pot tornar a sancionar.
6: Les multes aniran dels 300 fins als 3.000 euros. Tot plegat s'emmarca dins una iniciativa de l'Ajuntament per fomentar l'ús del català.
0: L'Ajuntament de Barcelona preveu allargar les restriccions a Collserola per la pesta porcina almenys fins després de l'estiu. Tot i que tancar el parc perjudica els veïns que anaven a passejar o a fer esport, a les portes d'un estiu calorós, clausurar-lo pot ajudar a destensar la campanya forestal dels bombers de Barcelona, Violeta Martos.
8: Els bombers apunten que les pluges dels últims mesos, afegides a la sequera de l'estiu passat, han generat combustible que pot cremar si no es va amb cura. I reconeixen com part de Collserola tancat al públic els pot facilitar la feina. Malgrat això, l'Ajuntament avisa que estan davant d'una campanya molt exigent. N'ha parlat el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
9: Ens trobem davant d'un escenari que exigeix aquesta responsabilitat compartida, aquest plus de responsabilitat compartida, aquesta que reclamem cada any, ho tinguem tots doncs, ben presents. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
8: Els bombers avisen, però, que el tancament de Collserola pot incrementar la pressió sobre altres punts naturals del territori.
0: Als cinemes, avui arriba la comèdia dramàtica Cowgirl.
10: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita
0: calma. La pel·lícula és una coproducció catalana ambientada en el món rural que parla de les segones oportunitats i l'amistat entre persones de diferents generacions. Els protagonistes són el Carlos Cuevas i la Isabel Rocati. Una altra estrena destacada és Vist la bèstia. Why are we trying so hard? So I can breathe. Ambientat al món de la lluita lliure sobre un campió retirat que es veu obligat a retornar per resoldre problemes econòmics de son germà. El repartiment compta amb Russell Crowe i Luke Hemsworth. Avui també aterra a les sales Un món fràgil i meravellós.
11: Vas néixer a les 5 i 5 de la tarda i jo un minut després.
0: Va ser la guanyadora del Premi del Públic a Venècia, a Valladolid i el d'autor de Barcelona i també la candidata del Líban als Premis Òscar. El film que narra una història d'amor que al llarg de 30 anys és un país, en un país convuls, s'estrena doblada i també en versió original subtitulada en català. I recordeu que aquest cap de setmana també podeu anar a veure la pel·lícula de l'univers de Star Wars, The Mandalorian en Grogu, que es va estrenar ahir. Hey, never touch the buttons. És la continuació de la sèrie de Mandalorian i torna a tenir Pedro Pascal com a protagonista i un Baby Yoda cada cop, cada vegada més autònom. I a les plataformes HBO Max estrena avui la sèrie Rabalajà, magnífica i dirigida per l'Isaac i la Cuesta i el Pol Rodríguez.
12: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
0: Amb l'Enrique Auqué, la Maria Rodríguez Soto i amb el Sergi López com alguns dels seus grans protagonistes, explica la història de Can Mosques, un restaurant centenari del Raval de Barcelona que afronta un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. Sobre l'estrena de Rabalajà, escoltem el comentari del crític de sèries de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Pere Soler-Ginferrer.
13: La sensació que vaig tenir en mirar Rabalajà és que és una sèrie necessària. Explica la història d'un restaurant centenari i familiar del Raval, Can Mosques, que pot ser desnonat després que un fons d'inversió compri l'edifici on es troba. És una sèrie, per tant, sobre el drama humà de trobar-te sol i desemparat davant de l'especulació immobiliària. Però sovint darrere de l'etiqueta de necessària s'hi amaguen obres mediocres, que com que tenen el missatge correcte segons l'espectador o els mitjans, automàticament reben l'aplaudiment. No és el cas d'aquest Rabalajà de Pol Rodríguez. Com a sèrie és fantàstica, en tots els sentits. T'obliga a posar-te la pell de l'altre, reflexiona sobre l'ocupació, té uns arcs dramàtics punyents i sobretot t'ho explica tot amb molt de nervi. La càmera de Pol Rodríguez i d'Isaac i la Cuesta explora el Raval i els racons de Can Mosques amb curiositat, però també d'una manera íntima i incisiva. Amb l'Enric Auqué, en Quim Ávila i la Maria Rodríguez Soto al capdavant, la història dramàtica es converteix en un thriller trepidant on la tensió creix episodi a episodi, afegint matisos als temes que tracta fins a arribar al clímax. És, en resum, una gran sèrie. Que sigui catalana, en català, i ens parli d'una de les grans problemàtiques catalanes, és la cirereta del pastís.
0: En l'apartat musical, així sona el més nou de Charli XCX. Spring, summer, 26, when the world is gonna end, no diu SS26 i és una aposta nova de la cantant britànica que ara innova amb aquest pop-rock experimental. I bones notícies pels fans d'Olivia Rodrigo, que avui publica The Cure.

0: També aquest matí, el productor de Taylor Swift o Lana del Rey, Jack Antonoff, estrena nou treball amb el seu grup The Bleachers. Es diu Everyone for the Minutes. I a Catalunya aquesta matinada ha estrenat el seu quart disc, el Nil Moliner. Inclou diverses cançons inèdites com aquesta que es diu Nuestro Jardín. I bones notícies per l'Albert Pedrol. Avui Omar Montes treu un nou tema, tot i que fa no tant, va anunciar que deixava la música. Es titula, atenció al nom, Camioneta G, i és una col·laboració amb Fabio i el Jordan 23. De tornada a Catalunya, després de l'enorme èxit de Et Prometo, el cambrilenc Ivan Herzog estrena la cançó titulada Des de lluny.
1: Que l'abril no ens faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princesa. Que ho visquem com fem per Sant Joan, que ho camem perquè ha valgut la pena, i per això la foguera s'ha fet tan gran.
0: I un altre català, Pol Lupion, ha tret, atenció, el seu primer EP. Exacte.

0: És de cop ho entès, fruit del seu treball final a l'exitosa acadèmia de la cantant Nina. I atenció amb el tema que ha recuperat Melody. L'última representant espanyola a Eurovisió treu una nova versió de l'Hilari-Larié de Xuxa dels anys 90. Pel que fa a l'agenda de concerts més enllà del de Bad Bunny, aquesta nit els Búhos celebren 20 anys de trajectòria a Sabadell. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així. Per un concert de Frank, a les 10 de la nit, al mar del festival Observa. Abans actuarà Miquel del Roig. El festival es fa al Parc Catalunya i s'allargarà fins al 7 de juny. A tocar de Sabadell aquesta nit ha expirat el termini perquè la de famosa discoteca Waka tanqui. Però encara no ho ha fet. El local que està ubicat a Sant Quirze del Vallès havia de tancar aquest dijous després que l'Ajuntament hagi decidit no renovar-li la llicència arran dels episodis de violència que es registra sovint. Però els propietaris s'hi han negat en rodó perquè asseguren que disposen de tots els permisos. De fet, aquesta nit, la sala, aquesta nit que ve, té previst acollir un altre concert, en aquest cas el cantant madrileny Moncho Chavea. I a 3 minuts per les 9, els esports, el Real Madrid... I sembla que hi haurà eleccions, amb la primera en 20 anys. El rival de Florentino Pérez, que és Enrique Riquelme, ha fet un altre pas més i ja ha comunicat a la Junta Electoral que vol presentar-se, que una votació que podria ser el dia 7 del mes que ve.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El Real Madrid no viu unes eleccions des del 2006, quan Ramon Calderón va guanyar per davant de Juan Palacios, Juan Miguel Villarmir, Lorenzo Sanz i Artur Baldassano. Però això podria canviar d'aquí uns dies. El motiu és que l'alternativa de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha confirmat que té la intenció de plantar-li cara. Això sí, l'empresari de 37 anys manté el relat dels últims dies i assegura que no prendrà una decisió final fins demà, que és quan s'acaba el termini. El motiu ha d'acabar de lligar noms importants del seu projecte i encara no ho ha fet. El temps se li acaba, però no per l'esperança, no perd l'esperança. Ho explicava ahir a la nit a Mega.
2: Vamos a mantener los plazos, vamos a agotar los plazos hasta el sábado. Simplemente estamos cumpliendo con el protocolo que exige decir que tenemos intención el sábado. Pero igualmente digo, el sábado decidiremos pues, si tenemos una candidatura al nivel que se merece el Real Madrid, que yo espero que sí, estamos trabajando y espero que así sea.
0: Si aquestes eleccions tiren endavant, ho fa pensar que serien el dia 7 de juny. Això coincideix amb la visita del Papa a la capital espanyola. De fet, el mateix dia el Pontífex té un dels seus actes centrals a la plaça de la Cibeles. Segons deixem el diari El Mundo, la coincidència podria alterar la cita electoral per òbvies raons de seguretat. Mentrestant, l'actualitat de Can Barça està centrada en la gran final de la Champions femenina. L'equip de Pere Romeu ja és a Oslo, on l'espera l'Olímpic de Lió demà a les 6 de la tarda i, evidentment, aquí a RAC1. Tot i que encara queda un dia pel partit, els primers aficionats blaugrana ja han arribat a la capital noruega. Se n'esperen uns 4.000. El club ha venut prop de 1.500 entrades, però n'hi ha molts que en van comprar fa mesos perquè confiaven que el Barça repetiria la gran final. Enviada especial de RAC1 a Oslo, a Noruega, informa Clara Rodergas.
3: És dia de prèvia a Oslo de cara a la gran final de la Champions d'aquest dissabte. El Barça va arribar ahir a la tarda amb la novetat de Graham Hansen recuperada de la lesió que l'ha deixat fora les dues últimes setmanes. També va viatjar Irene Paredes, que ha estat entrenant al marge aquests dies, però que també estarà disponible. Laia Alexandri, baixa de llarga durada i única lesionada ara mateix, també forma part de l'expedició per fer costat a l'equip en un cap de setmana tan i tan important amb un títol en joc, el que podria significar el pòquer aquesta temporada. Avui viatgen diversos membres de la Junta electa, com el president Joan Laporta o Helena Fort, entre d'altres. Aquesta tarda, a 3:15, roda de premsa de Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen i entrenament posterior a l'escenari del partit. També parlarà Giraldez i entrenarà l'Olímpic de Lió. Al vespre hi ha sopar oficial de la UEFA, per cert, amb el president del màxim organisme de futbol europeu, Alexander Seferin. També avui anirà arribant el grup d'aficionats del Barça, tot i que ahir alguns ja van viatjar a la capital noruega per fer costat a l'equip.
0: Encara queda més de 24 hores per a aquesta gran final, però des d'avui mateix a RAC1 ja comencem una programació especial. Per començar aquesta nit, a 2:15, l'Aleix Pariser es posarà al capdavant del Tu diràs, des d'Oslo, que és l'escenari, com deien, d'aquest maig. Però el Barça femení no és l'únic que demà té un partit absolutament clau, d'aquells de caixa o faixa. Demà a les 9 del vespre, i també, òbviament, en directe aquí a RAC1, el Girona juga la salvació a cara o creu contra l'Elx a Montilivi. Tot és molt senzill. Si el Girona guanya, salvat. Si perd o empata, baixa a segona. L'afició és conscient de les urgències de l'equip de Mitchell i per això va exaurir totes les entrades ja a començaments d'aquesta setmana. I com que la jornada és unificada, excepte el partit entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid, que juga diumenge, el Barça i l'Espanyol també juguen demà a les 9. Això sí, cap dels dos hi juga res. El Barça va a Mestalla, al camp del València, mentre que l'Espanyol rebrà la Real Societat. Per la seva banda, el Real Madrid tancarà la jornada a casa contra l'Atlètic de Bilbao. Serà l'últim partit de Dani Carvajal i també d'Álvaro Arbeloa. També hi ha jornada unificada a la Premier League d'Anglaterra. Diumenge a les 5, l'Arsenal, campió ja de la Premier, juga al camp del Crystal Palace, mentre que el Manchester City rep l'Aston Villa a l'Etihad. La cursa pel títol va quedar resolta aquesta setmana. L'última jornada intentaran evitar el descens al Tottenham i al West Ham. El Tottenham rep l'Everton, mentre que el West Ham també juga a casa contra el Leeds. El Tottenham parteix amb avantatge perquè té dos punts més que el seu rival. Més coses, el Lleida torna a estar abocat a la desaparició. L'inversor que s'havia compromès a sanejar el club de la terra ferma resulta que és un estafador. L'han detingut i ara el club necessitarà algú que posi diners per continuar endavant. I nou èxit de la mitja marató de Barcelona, que ha esgotat els 40.000 dorsals disponibles en només una setmana. La cursa, que es farà el pròxim 14 de febrer, consolida el seu creixement. I la notícia, Toni Clapés, aquesta tarda arrenquen els entrenaments lliures del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. La cursa serà diumenge a les 10 de la nit, hora d'aquí. I en bàsquet avui comença la Final Four de l'Eurolliga Atenes amb els dos partits de semifinals. A les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe. I després, a les 8, el València del gran Pedro Martínez s'enfronta al Real Madrid. I als Estats Units, els New York Knicks, estan a només dues victòries de la gran final de la NBA. Aquesta matinada han guanyat de 16 punts els Cleveland Cavaliers i d'aquesta manera els Knickerbockers dominen l'eliminatòria per 2-0.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I el trànsit.
5: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes, anem al RAC i com cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb força, normalitat i fluidesa arreu de la xarxa viària catalana. Fa una estona, però, hem de destacar que tenim un accident actiu a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord i que fa poca estona ja reobre el carril tallat, però deixa els vehicles al voral, provocant fins a 3 quilòmetres de retencions en direcció Granollers. A hores d'ara també hi ha congestió al Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barcelona. Per últim, al Vallès hi ha aturades de fins a 6 quilòmetres a la AP7 encara, en sentit sud, entre Mollet i Barberà del Vallès. També a la C58 queden trams en lentitud a l'altura de Sant Quirze i Ripollet cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de turistes, perquè resulta que a Mallorca s'està viralitzant una polèmica moda protagonitzada per turistes de borratxera. Els slapshots, que podrien traduir com xarrupòsties. Els clients s'asseuen, es veuen un xarrup i automàticament després algú altre els llença un got d'aigua a la cara i li fot un mastegot, d'aquells forts i que peten amb la mà ben oberta. Sí, es veu que hi ha gent que paga perquè en un bar et maltractin per consumir. No, res en contra, hi ha idiotes per tot, hi ha gent que s'ho mereix, el que potser no saben aquests que demanen xarrupòsties un darrere l'altre és que la clatellada més dolorosa ve al final amb el compte corrent.
9: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 9:05.
11: Salut!
12: Però brindes amb aigua?
11: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural.
13: Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
14: Salut! Salut! Salut!
15: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
17: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: Saludem Ernest Folk. Hola, Ernest, què tal? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
0: Saludem també Glòria Serra. Hola,
19: bon
0: Glòria,
19: dia,
0: què tal?
19: Bon
0: dia, bona hora, ben tornada, estimada.
19: Sí, ho sento,
0: Fos més feina, també, amb un llevat com un ventilador,
19: horrible,
0: tu, eh?
19: Sí, aquesta temporada ho sento moltíssim.
0: Avui què tens, avui?
19: Molt. Avui, espera't un moment.
0: Que no saps ni el que tens, ja.
19: És que estic pensant en el de la setmana que ve és grafiters, i aquesta setmana que ho vaig gravar ahir, eh?
20: Sí. Una cosa en la producció i l'altra la visió.
0: Això mateix.
19: No, jo no, eh? Jo vaig gravar ahir i emeto avui.
0: Ah.
19: Jo gravo el dia abans.
0: I de què vas gravar ahir?
19: És que t'ho prometo que és horrorós.
18: El Jordi riu.
19: Estic supercansada. Quina vergonya. Ja ho pensaré. Espera't. La setmana que ve és grafiters, perquè sé que avui he estat mirant unes coses...
18: Ai, però, Glòria, si graveu ahir i emeteu avui, això és un semidirecte.
19: Doncs clar, doncs per què penses que anem com anem, que anem rebentats? Ai, per favor.
0: Bon Jordi Bosch, què tal? Bon dia, eh?
20: Bonjour.
0: Com esteu? Bé, esperant la...
19: Ah, ja està, fentanil.
0: El fentanil, és veritat, si ho vam parlar, si ho vam parlar del fentanil.
19: Molt xulo, com el fentanil està arribant aquí, bueno, molt xulo. Molt xulo, molt xulo.
0: Falta el Jordi Juan.
19: Perdoneu, eh?
0: Hola, Cris Puig, bon dia.
19: No toco ni quarts ni hores,
0: ja, últimament.
18: Però està arribant aquí, de veritat?
19: Sí. Per sort, aquí hi ha molt control. Des del punt de vista mèdic, hi ha molt control.
0: Jo ja, de debò, prou.
19: Però està arribant lentament al mercat negre. Clar, des del punt de vista mèdic, la gran sort és que hi ha molt més control del que hi va haver als Estats Units, que es van pagar milions perquè els metges ho receptessin com l'aigua clara. Mm. Però està arribant al mercat negre. A més, Espanya, us recordo que és un país, és per això el tema de les armes, productor i distribuïdor de droga dels més importants del món.
0: Hola, Guriguri, què tal, com estàs?
21: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, correu electrònic a dialing@recu.net, amb la paraula clau a l'assumpte així de fàcil. Posem en joc un xec de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival que es fa al Poble Espanyol de Barcelona del 28 de juny al 24 de juliol. Atenció, que podeu escollir anar a veure Beat, ZZ Top, Rubén Blades, Gypsy King i Los Manolos, M-Clan o Lax en Busto, entre d'altres. Què rius?
21: Sí, sí, no, que durem a escollir.
0: I una fregidora d'aire Moulinex, Dual Easy Fry, amb capacitat per més de 8 litres. Carai, la tombola d'avui. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
21: Jordi Armentera se'n va cobrir les eleccions andaluses, però com que no para quiet, no hi ha manera de saber on és.
22: Vamos, tenim aquí un desplegament. Oh, i tant. Tinc a Granada, crec que està a la Granada, a l'Armenteres. Armen!
23: Sevilla, però val, sí, quadra.
24: Com apunyalei!
22: Escolta'm, no parles d'aquesta manera. És a dir, pots anar molt ràpid, aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
24: No, des de Cádiz. Jordi, ahir des de Granada.
25: Ni una vol dir ni una.
0: Correu a Dialing.
24: I a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem.
26: Me la imaginava més gran.
0: Ja. Correu a dialing@recu.net. Assumpte Andalusia, el segon finalista.
21: El Telenotícies Migdia informen de la detenció de Jonathan Andic, però es carreguen la presumpció d'innocència.
27: Els Mossos l'han detingut aquest matí i a aquesta hora està declarant davant del jutge en relació a la mort del seu pare, Isaac Andic. L'empresari va morir fa un any i mig en una execució a Montserrat amb el seu fill.
26: Com?
27: L'empresari va morir fa un any i mig en una execució amb Montserrat amb el seu fill.
26: Carai. Que vamos, que la liado parda, ¿sabes?
0: Assumpte excursió, el tercer tall.
21: Maica Navarro va ser la primera en informar precisament de la detenció de Jonathan Andic, però ella va matar la seva modèstia.
1: Recordem que Jonathan Dantit des del primer moment ha dit que ell no va tocar el seu pare aquell dia, que el pare va caure per accident. I ja està, és que no vull dir res més, només bueno, doncs, felicitar-me a mi mateixa.
2: El secreto es ser humildes.
1: I anar-me i al meu diari i anar-me a la dutxa, que me'n vaig cap a Martorell.
3: I bueno, ya se puede morir.
0: Assumpte Navarro, el quart tall.
21: RAC1 no para de sumar reconeixements, ara també és la ràdio que més factura.
22: Avui que RAC1 estem de celebració perquè aquesta nit ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que reconeix la fita històrica de superar el milió d'euros diaris.
3: El dinero lo pudre todo.
22: El milió d'euros diaris.
9: RAC1. Tots som un milió
22: d'euros diaris.
0: Assumpte euros. I el cinquè?
21: El CD no travessa el seu millor moment, però el Marc Segués tampoc.
4: L'ABC titula en portada, Moreno torna a arrasar mentre Sánchez i Irene Montero... Uf, perdoneu. Mentre Sánchez viu una catàstrofe històrica.
5: Vamos a vivirlo otra vez, a ver si fue para tanto o no.
4: Mentre Sánchez i... Ni Irene Monet... Uf, perdoneu.
0: Assumpte Marc. En joc, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis, una entrada doble per anar al concert que vulgueu del Bars Festival de Barcelona, on podreu gaudir o de Rubén Blades, o de ZZ Top, o de Gypsy King i los Manolos, o de Lax en Busto, per exemple, i també una fregidora d'aire Moulinex Dual Easy Fry amb capacitat per més de 8 litres. 9 i 11 minuts, senyor director de La Vanguardia. Bon dia tingui. Jordi Juan, què tal està vostè? Bon dia i bona hora. Bon dia, bona
19: ja som hora. Tots.
0: Som tots, ara ja som tots. Algú anirà a veure Bad Bunny avui, per cert?
19: Tu?
0: Sí, bueno, però marge de...
19: No. Però hi vas perquè t'agrada la música?
0: No, hi vaig d'acompanyament.
19: O per l'espectacle?
6: No vaig perquè no m'importaria anar-hi.
0: No, aviam. Vaig a veure la meva opinió. Aviam, a mi no... És una música que em costa.
19: Clar,
0: d'acord?
19: Que no et posa.
0: Comencem per aquí.
19: T'entenc.
0: Segona, de la música que em costa, diríem que el que menys em costa és Bad Bunny.
19: Val.
0: D'acord? Tercera, el que vaig veure a la mitja part de la Super Bowl em va semblar un espectacle majestuós. Majestuós. Per tant, vol dir que...
19: Però els espectacles de la Super Bowl són...
0: És aquí. No aniria a Madrid, però és aquí. Per tant, puc anar-hi i vaig acompanyant.
18: I cinquè. Cinquè.
0: No, i cinquè, que algo tendrá el agua cuando la bendicen.
18: Vale. No, espera. I sisè. Sisè, Jordi. És un símbol de l'antitram a escala global, llavors fa il·lusió.
19: Bueno, són els seus missatges, altra cosa és que musicalment t'agrada.
18: És un senyor que fa il·lusió, perquè el que representa és tan gran arran del que va passar a la Super Bowl. Ja era un senyor ja que ja havia construït moltes coses, però arran d'allò s'ha convertit en una icona, llavors la icona és divertit anar-la a veure. No? Sí, jo crec que aquest factor és molt important.
19: Jo crec que s'ha de veure tot.
6: És una història personal, no? D'estar allà en una botigueta... Ha passat a ser un icona mundial, no? Un cantant superconegut. I és veritat que l'espot de la Super Bowl, amb la reacció que va fer el Trump en contra d'ell, doncs encara l'ha aixecat més, no? Sí. No, jo no puc, però no m'importaria anar-hi.
0: No. El català és alguna cosa de tenir l'aigua quan la vereixen. Doncs això. Si em permeteu anar un moment cap a l'estadi olímpic i els companys, gràcies. És un moment perquè vull passar per allà.
6: Hi ha unes cues, no?
0: Sí. Fa una estona em deia el Martí Esteban, ens deia que hi havia més de 500 persones fent cua. Més de 500.
18: Però quanta...
0: Bueno,

0: Exacte, portaven des de 8:15 i pensa que hi haurà gent que farà 10 o més hores de cua avui, perquè obren portes, en teoria, a 5:00 PM i Bad Bunny no comença fins a 8:00, per tant, una barbaritat d'hores. I la majoria és gent jove, m'atreviria a dir que no passen dels 20 anys, la majoria, i s'ha de dir que tindran premi, pel fet d'haver vingut tant d'hora, perquè hem sabut que les 380 primeres persones que estiguin aquí fent cua rebran una pulsera especial i a 4:00, és a dir, una hora abans, teòricament, que obrin portes, podran accedir a una altra zona amb tanques on s'aïllaran, diguem, de la resta de la cua de gent que va a la pista. Per tant, podran guanyar un espai, una mica de metres, que quan obrin definitivament les portes els servirà per agafar el millor lloc a la pista.
1: A mi que m'agrada badar, que és el que és un que m'entusiasma, a mi que m'agrada badar. Clar, ara s'està posant molt de moda, molt de moda, i se'n parla poc d'aquest tema, que és que els concerts ara tenen sorpreses. Per exemple, els convidats que poden haver-hi, si hi haurà amb Bad Bunny, es parla que si pujarà també Rosalía cantant amb ell, Quevedo cantant amb ell. Després hi ha el que va passar amb Rosalía, que és que et fot un confessionari i comencen a xerrar 20 minuts amb un concert, amb algú... Ai, qui serà aquesta altra persona? I ara resulta que el que vam veure al Super Bowl, que és que enmig de la pista hi ha una caseta, i en aquesta caseta hi ha gent famosa, que alguns parlen de que si hi haurà jugadors del Barça en aquesta caseta, que em consta que...
2: Però no és pel concert,
1: Es veu que els jugadors del Barça, la quantitat...
3: Sí, és part del concert.
2: No he dit això. He dit que no es fa pel concert, es fa per les xarxes socials. Els artistes parteixen de la base de que tot el concert es retransmetrà. De fet, tu pots veure un concert en streaming d'algú que el penja a la història i te'l passa sencer.
3: La casita. Sí.
4: Però, en canvi, els mitjans no poden entrar i ensenyar-ho.
2: Clar,
4: és tan surrealista.
2: Però per què? Perquè es delega tot això en xarxes socials.
4: Per l'amor de Déu.
2: En xarxes... Bueno, ho puc acabar d'explicar.
4: Perdona, Gloria, és que m'indigna aquest tema.
2: Ho sé.
4: Em crispa.
2: Però què fas tu? Tu comences una gira i en situacions normals la notícia és que comences la gira i a mesura que vas arribant a cada ciutat, allà, en aquella ciutat és notícia i després la següent ciutat. Gràcies a això dels confessionaris i les casetes i tal, continua sent notícia a escala global. Jo m'he assabentat no només del confessionari que jo vaig veure aquí a Barcelona, sinó de tots els confessionaris que ha fet la Rosalía al llarg de la seva gira. Com? A les xarxes socials. Clar. Llavors, totes aquestes coses que es fan és única i exclusivament espots publicitaris en xarxes socials.
1: El que deia d'això de la caseta i tot plegat és que els jugadors del Barça es veu que el número d'entrades que han demanat era per omplir mig estadi. Perquè, esclar, van demanant, esclar, per mi, per la dona, per els cosins, per la tribu...
0: Per demanar que no quedi, no?
1: Home, per demanar que no quedi. Per demanar que...
3: Bueno, però això ens passa a tots, eh?
1: Sí, bueno...
3: Perdona, eh?
1: Sí. En alguns moments sí. I en altres indrets.
2: Passa que hi ha gent que té els seus millors 55.000 amics i hi ha gent que en té 5.
1: Sí, efectivament.
2: És la diferència.
1: En fi, doncs això. Bueno, Martí, vols explicar alguna cosa més des de l'Estadi Olímpic?
0: Sí, que no sabem aquestes sorpreses exactament quines seran, però sí que sabem una mica la distribució del concert. Ens han dit que seran 50 primers minuts a l'escenari, després una hora sencera a la famosa casita que comentàveu i després 50 minuts més un altre cop a l'escenari. Per tant, se'n va tranquil·lament aproximadament a 3:00. I si vols podem escoltar la gent que hi ha a l'inici d'aquesta cua tan llarga que ja hi ha per esperar Bad Bunny. El noi que forma part del grup que hi ha al principi de la cua m'ha explicat que porten més de 48 hores fent cua. I també podrem sentir una noia que ens explica que si hagués fet falta hagués viatjat per anar a veure Bad Bunny on fos.
5: Nosaltres vam arribar, som un grup de 7 i ens hem distribuït. Jo vaig arribar dimecres a 12:00 AM i vam fer dia aquí, vam fer nit, jo vaig anar a classe i ja vam tornar i vaig tornar a fer nit avui i ara ja estem aquí.
6: Tenia moltes ganes d'aquest concert, em sembla que serà molt interessant i encara que no et sàpigues les cançons, és un concert que s'ha de viure un cop a la vida. Teníem molt clar que seria més còmode venir a Barcelona, però si no aconseguíem les entrades sí que estàvem dispostes a anar a qualsevol altre lloc o inclús agafar un avió per anar-hi.
0: I un últim... Digues.
1: Digues tu.
0: No, que un últim advertiment per qui tingui pensat venir amb certs objectes a la cua. Hem pogut saber que els controls seran molt estrictes, eh? Han comentat a la cua els agents de seguretat que hauran de requisar, evidentment, tot material punxant i faran un control exhaustiu per trobar-nos. Fins i tot hi haurà gossos per detectar droga i altres substàncies que puguin entrar els joves que assisteixin a aquest concert. I també han advertit que hi haurà policies de paisà per controlar

0: que tot funcioni bé.
1: Perfecte, apuntat queda.
2: Què valia una entrada del Bad Bunny?
1: Depèn, depèn.
2: Que s'ha arribat a pagar per una entrada? Això, aquesta és la pregunta,
1: si no
2: sabràs, que s'ha de fer ara, no?
1: No,
2: que
1: val, no sabràs. Sinó... Bueno, però jo, i també et dic que si no és aquí, és allà, i si no és més allà.
2: No,
1: és a dir,
2: tant.
1: La globalització fa que si no posen aquí...
3: I la generació de les experiències.
1: A Madrid.
3: Tot ha de ser unes experiències, tot ha de ser única la vida, tot
2: no,
3: ha de
2: però vull
3: especial.
2: Dir que ja que pagues com a mínim que, home, que si no, estigui clar. 3 hores dalt de l'escenari fent coses.
1: Bueno, però si hi havia unes entrades que es van posar a la venda... Digues, Jordi.
4: No, digues.
1: No, que hi havia unes entrades que es posaven a la venda fa uns dies que eren gairebé darrere l'escenari, amb la qual cosa vas a veure un concert, el vas escoltar...
3: Però estàs allà.
1: Estàs allà. El FOMO.
2: Pots explicar-ho i penjar-ho a Instagram.
1: Digues, Jordi, digues.
4: No, és que la ronda anterior ha dit una cosa, Jordi, que és la paraula exacta, és la paraula icònic. És a dir, més enllà de que gent crida gent, que això és evident, perquè quan s'hi ha d'estar i intenta estar tothom, i això ho hem vist en concerts diversos aquesta mateixa temporada, de mena diferent, que si en feien dos en farien tres i haguessin fet sis. Però sí que realment, evidentment, aquest home va afegint temes, no? L'Ernest en plantejava algun, etcètera, la seva personalitat. Realment és un tipus icònic del que representa avui el llatí, diríem, amb una dimensió universal, però també amb una connexió americana amb la cultura anglosaxona. Aquest home és protagonisme essencial de cameos en el programa bàsic de l'humor i de la referència de la crítica política als Estats Units, que és Saturday Night Live, és a dir, està començant les temporades, etc. Vull dir que és un tio molt potent. És un tio molt potent. Pel que fa a la seva música, evidentment, a mi a vegades em pot semblar repetitiva.
2: Aquí no, jo.
4: Però repetitiva. Jo crec que ningú el anirà a veure només per una sola cosa, no? Però... realment la dimensió que té d'espectacle, això ara que dèiem de la casita, el concepte de la casita, etc, doncs, bueno, el fa un tio diferent, no? Bueno, hi ha gent que ha aconseguit això al llarg dels temps. Madonna ho va fer-ho en el seu moment.
2: Home, però Madonna no? Tenia grans hits, llavors, musicalment no, arribaven.
4: A veure, hòstia, no em donis la contrària per una cosa tan bàsica. Estic parlant dels personatges icònics. Llavors, no estic comparant amb Madonna, per favor. Jo dic que en el seu moment Madonna va tenir aquest aspecte icònic.
2: Sí.
4: Per què? Perquè va ser un personatge que va tenir una gran profunditat de penetració social i de l'opinió en moltes coses, no? I aquest home ho està fent. Gràcies.
2: Però Rene. Sí, home, no t'enfadis, però si a mi m'agrada que en parlem d'això. Si a més, jo, a mi m'encanta que passin aquestes coses. Tot el que sigui anar a concerts, a mi m'hi trobaràs.
4: Jo no m'enfado mai, eh?
2: Ja ho sé, a mi m'hi trobaràs. Jo el que deia és que quan el Jordi, que hem començat la conversa, dient, qui va veure Bad Bunny? I ell hi va, i jo li he dit, però perquè t'agrada la seva música? És a dir, contra gustos musicals no hi ha res escrit, eh? Jo el que dic és que...
4: Bueno, però va tot,
2: vas a veure
4: Jordi,
2: un
4: espectacle...
2: Sí, però vas a veure un espectacle... Exacte, va tot, ja ho has dit tu. Però que musicalment, a mi, el que m'ha cridat més l'atenció de Bad Bunny és que musicalment, una cosa és el tema reivindicatiu, i Madonna era una polèmica i potser les cançons no t'agradaven, però realment muntava un Cristo dalt de l'escenari. Jo dic que musicalment, o t'arriba o no t'arriba. Llavors, bueno, hi ha gent a qui li arriba i hi ha gent a qui només va veure l'espectacle.
3: Però això passava exactament igual a Madonna. El que passa és que tu ho recordes, perquè eres jove i connectava amb tu, i ara els que connecten amb Bad Bunny, doncs estan igual.
1: Farem una cosa, digues.
5: Només farà afegir que té un discurs polític, no?
2: Clar, i és important, això.
5: Quan rep els Grammy, en lloc de dir lo típic, li dedico a la meva mare, li dic a la... fa aquell discurs, dic, no som animals en relació a la campanya que s'estava fent, con delícia, expulsant a gent, som humanos, i tot això fa un discurs que la gent es posa el pell de gallina, i les quedes mirant, dius, ostres, aquest és un cantant que penses que per la música que fa, doncs, bueno, deu ser d'aquests que no té dos dits de front, no, té un discurs, i clar, això fa que tingui molt més apreci, molt més estimació.
1: Mira, farem una cosa, una de les persones que en sap més... de Bad Bunny, que és el Guillem Milky Way, ahir va fer una masterclass de Bad Bunny a partir d'un quart de 12 aquí al Món Arracú. Quan acabi aquesta tertúlia, tornarem a posar, no sencera, però un resum de la mirada del Guillem Milky Way a través de per què Bad Bunny és Bad Bunny i per què Bad Bunny té aquest èxit i per què ha omplit dos estadis olímpics i en podia haver omplert 10.
2: I tant.
1: 10, perquè estem parlant d'una altra cosa, estem parlant que hi ha, efectivament, això passa tot arreu, que a la Diva de Torn la gent l'espera a l'hotel de Torn. Clar, aquí en fa dos. Però Madrid en fa un grapat més. I comença avui la gira europea aquí, que és un element també a tenir en compte. I, per cert, no és un concert breu.
2: No, 3 hores.
1: No, no, gairebé, gairebé. 2 hores 30, 2 hores 40, aproximadament. Llarg, llarg. Els que estem a la, el que estem a l'època de, del Netflix, de les pel·lícules de 90 minuts, 2 hores i mitja de tirar-me fotos, i Nova York, En fi, són les 9 i 24 minuts. Un moment que ara d'aquí uns moments parlarem d'un dels temes d'aquesta setmana, que és el que més es parla en aquests moments a totes les televisions. Si mireu Xau al Cap, veureu José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Martell, Martell Piló.
5: No es podia imaginar això.
1: No, no se podia saber, efectivament. Són les 9 i 25. I sí, Ernest, després anirem cap a Oslo per parlar del final de la Champions femenina. Anirem també cap a Girona, Jordi Bosch.
0: Que és com una final de la Champions.
1: Que és com una final de la Champions, efectivament, que és el Girona-Elx de demà. I tenim dos contenidors que faran les delícies del nostre públic. Però abans, hola, Noemi, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon divendres, com estem?
1: Fatal, fatal, fatal.
6: Fins diumenge, el Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica, electrodomèstics i en molt més. I això no és tot, perquè a més, per posar-t'ho encara més fàcil, tens finançament 100% per a clients amb la targeta El Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, aire condicionat i també en electrònica esportiva, tecnobellesa, mobles de cuina i bany. Aprofita-ho i equipa't per viure el futbol amb l'última en tecnologia. A més, amb els tecnoavantatges que només t'ofereix El Corte Inglés, també a la seva web i app. Estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molt més, i amb finançament 100%. Què més pots demanar? Fins diumenge 24 de maig, per compres superiors a 200 euros, amb finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I abans d'acabar, recorda que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Que vagi molt bé el dia i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut! Salut! Salut!
0: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
13: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
13: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
14: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
16: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: El per què de tot plegat.
19: 9:45, ja què? Arriba el PTT.
18: Ai.
19: No, és que hi ha un problema, que és que anem sabent informacions, però saps què passa? Que quan... Ara hi ha moltíssima gent que es queda amb ZP. Hi ha un sector, el sector, diguem-ho, que combrega més amb les històries del Partit Popular, que diu... culpable, no hi ha presumpció d'innocència. L'altre dia feia un article magnífic el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, parlant de les presumpcions d'innocència. Que això no és veritat. És a dir, ja ens la passa. El pas que la presumpció d'innocència depèn de qui. És com la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió, si la dius tu, és magnífica. Però si la diu la Cris Puig, home, doncs no, perquè t'has passat de frenada. Llavors, clar, amb això passa amb tot. I llavors, amb el tema de la presumpció d'innocència, depèn de qui sigui sí, depèn de qui sigui no. Llavors, i val per tot, eh? O sigui, per qualsevol tema. Però en el cas de Zapatero, el sector, diguem-ho més, que vol votar el PP, o que vol votar Vox, o que vol no votar el PSOE, doncs ja el donen per aniquilat. I hi ha un altre sector, que és el sector del PSOE, que això sí que està fent ara darrerament, que més que dir que no, que hi ha gent que ho diu, arrufa el nas. El principal és arrufar el nas. Ara, de tota manera, si tu vas pel carrer i preguntes a la gent per què Zapatero està sent investigat, et dirà, bueno, pel tema Plus Ultra, per salvar una aerolínia. I les filles, ui, les filles, però les filles. Hi ha coses que diríem que no sé si són il·legals, però que són èticament estranyes, diríem, eh? Èticament reprovables. Ara, de debò que la majoria de gent no té arguments per dir si és responsable, si és culpable o no és culpable. Per tant, expliquem amb el menor breu possible l'escenari del que ha passat exactament perquè tothom ho entengui i li donem el xiclet perquè m'estegui. Jordi Planell, vostè dirà, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, perquè a més ara tenim un gir de guió que esquitxa Catalunya, després si vols...
19: Sí, d'acord.
2: I entrem. Però per explicar ras i curt què és això del cas Plus Ultra. Plus Ultra és una companyia aèria que l'any 2021, quan la rescaten, tenia molt pocs avions, de fet, en tenia un d'avió en propietat i tres més de llogats, i que bàsicament connectava l'aeroport de Madrid-Barajas amb tres, quatre destinacions, depèn del moment, de Llatinoamèrica. Sobretot una d'especialment important, perquè hi volen poques companyies aèries del món, que és Caracas, la capital de Venezuela. Què passa? Amb la pandèmia, com tantes altres companyies, es troba amb una mà al davant i una altra al darrere, i demana un rescat públic, que finalment li acaben concedint al març del 2021. Aquest rescat és de 53 milions d'euros. I en aquell moment es va qüestionar si era un rescat que tocava o no tocava, perquè el govern espanyol el va justificar dient que era una empresa estratègica i l'oposició va respondre, escolti'm, com pot ser que una companyia que té un avió en propietat i tres de llogats, que mou 170.000 passatgers l'any, que són molt pocs si ho compares amb els milions que mou, per exemple, Air Europa, que són més de 10 milions de passatgers, rebi un rescat públic. A més, va ser la primera companyia rescatada amb caler públic. I la resposta del govern espanyol va ser, és estratègica per les destinacions a les quals vola, que són pràcticament nínxols de mercat. Manos Límpies, el sindicat d'ultradreta, ja en aquell moment porta el cas als tribunals, a un jutjat de Plaza de Castilla, que finalment, l'any 2023, arxiva el cas. Diu que les coses s'han fet bé, a més comptava amb l'aval del Tribunal de Comptes, de la Comissió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, diuen el rescat s'ha fet bé. L'any passat, però, el cas es reobre. Per què es reobre? Perquè França i Suïssa envien un requeriment de col·laboració a Espanya per investigar una trama de blanqueig de capitals provinent del règim veneçolà.
19: Val.
2: Quina és la sospita a partir d'aquell moment? Que els 53 milions del rescat de Plus Ultra, encara que s'haguessin entregat bé, finalment no s'havien fet servir per quadrar els números de la companyia, sinó per blanquejar diners provinents del règim de Nicolás Maduro.
19: Val.
2: I això és el que en aquell moment assumeix l'Audiència Nacional i es comença a investigar.
19: Aquesta... Perdona, per tant, qui reobre el cas no és que ningú demani, sinó és la pròpia Audiència Nacional.
2: A petició de les autoritats franceses i suïsses, d'acord, que són les primeres que van al darrere d'aquesta suposada trama de blanqueig de capitals. Llavors, al desembre de l'any passat, al desembre del 2025, en una primera operació, es detenen tres persones. Quedeu-vos amb aquests noms perquè són importants. Yeah. Els dos responsables de Plus Ultra, de la companyia, que es diuen Julio Martínez Sola.
19: A l'amic.
2: I el conseller... No,
9: és que hi ha dos...
2: Hi ha dos Julio Martínez.
19: No està sola Julio Martínez.
2: Hi ha Plus Ultra, d'acord? Amb Julio Martínez Sola, president de la companyia, i el conseller delegat, que és Roberto Rosselli. I també es detén aquell moment a Julio Martínez Martínez, que aquest sí que és l'amic de José Luis Rodríguez Zapatero, la persona amb qui va a córrer.
19: Molt bé.
2: Per què es detenen aquestes tres persones? Perquè José Luis Martínez Martínez, que no era part de Plus Ultra, sinó que era amo d'una empresa que es diu Análisis Relevante, tenia un contracte al seu ordinador que deia que si Plus Ultra rebia el rescat de 53 milions d'euros del govern espanyol, ell s'emportava una comissió de l'1%.
19: Vale.
2: I en aquell moment el nom de Zapatero comença a sobrevolar l'ambient, perquè Zapatero era molt amic de Julio Martínez Martínez, però llavors ni l'imputen, ni l'investiguen, ni el detenen, ni registren res. Fins aquesta setmana que descobrim que han imputat a Zapatero. Per què imputen a Zapatero? Com el connecten amb la trama? Doncs perquè Zapatero havia facturat centenars de milers d'euros a Análisis Relevante, que és aquesta empresa de Julio Martínez Martínez amb el contracte de la comissió de l'1% amb Plus Ultra. Per tant, el nexe és Julio Martínez Martínez, àlies Julito, quedem-nos
19: amb... Comencem amb aquestes coses,
2: amb el nom.
19: Les àlies.
9: No era per distingir-lo de l'altre.
19: Ja.
2: Però espera't, perquè encara et puc embolicar una miqueta més de troca. Resulta que Plus Ultra tenien un soci que és veneçolà, un senyor que es diu Rodolfo Reyes Rojas. Aquest senyor, als Estats Units, l'investiguen. Li agafen el telèfon mòbil i li extreuen tot de missatges als Estats Units. I en aquests missatges hi troben referències a Zapatero. I els Estats Units entreguen aquests missatges a Espanya. I aquí és quan es posa el focus en Zapatero, perquè hi ha tot de missatges de membres de Plus Ultra parlant de Zapatero. I què diuen aquests missatges? Doncs, diguem-ne que insinuen que Zapatero està col·laborant amb Julio Martínez Martínez per aconseguir que el govern espanyol els doni el rescat d'aquests 53 milions d'euros.
19: Val.
2: No sé si m'he explicat, eh? Perquè
19: sí, molt bé. Perquè
2: és una mica enrevessat.
19: T'has explicat molt bé. T'has explicat molt bé.
2: I llavors, si vols, t'explico un parell de cosetes més, molt ràpidament. La primera és... bàsicament, Zapatero l'acusen d'haver liderat una xarxa de tràfic d'influències. Això vol dir pressionar, en aquest cas, el govern espanyol, que és qui podia atorgar el rescat, perquè fes aquest pas. Però, és clar, tu has de poder acreditar de quin tipus d'influència estem parlant, quines són les gestions concretes que tu hauries executat. I aquí es parla, bàsicament, de dues. Hauria facilitat una reunió amb el secretari d'Estat de Transports, el número 2 en aquell moment de José Luis Ábalos, Pedro Saura, i l'altre element també molt important és que, suposadament, també hauria agendat una trobada entre els responsables de Plus Ultra i el que en aquell moment era ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, perquè calia, per poder accedir al rescat, fer un pas previ, que era garantir que l'empresa no tenia deutes amb la Seguretat Social. Tu només et podies acollir al rescat públic si no tenies deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. L'empresa en tenia, de deutes amb la Seguretat Social, i el que creu el jutge és que Zapatero hauria influït en el ministre Escrivá perquè ocultés que existien aquests deutes.
19: M'estranya de José Luis Escrivá. També t'ho he de dir, perquè em sembla una persona, de les vegades que l'he conegut, m'ha semblat una persona... Però, clar...
9: I perquè això és, això és una pistola que deixa anar fum. És a dir, ja, això és fàcil de traçar, si s'ha ocultat.
19: Jo tinc dues preguntes encara per acabar. La primera és... Quin paper juguen les filles de Zapatero en tota aquesta història?
2: Mira, els pagaments que suposadament Plus Ultra canalitza a través d'Anàlisis Relevante cap a Zapatero... es canalitzen per dues vies. Hi ha una sèrie de contractes directament de Zapatero amb Anàlisis Relevante, que sumen un total de 490.000 euros, que són aquests diners que ara el jutge ha confiscat als comptes de Zapatero, i després hi ha uns 240.000 euros que Anàlisis Relevante paga no a Zapatero, sinó a What the Fab, que és l'empresa de les filles de Zapatero. I el que diu el jutge és, les feines que Anàlisis Relevante encarregava a l'empresa de les filles de Zapatero eren senzillíssimes, bàsicament agafaven informes que havien tret d'internet i que els hi havien enviat, els maquetaven i els tornaven a entregar, i diu, això, aquesta tasca tan senzilla, no costa els 230.000 euros, gairebé 240, que els van pagar.
19: Però que eren 4 anys, no em sembla que era?
2: Sí, és entre el 2020 i el 2025.
19: Sí, eren 40.000 euros a l'any, per entendre'ns,
2: sí,
19: eh?
2: Aproximadament.
19: I la segona pregunta que et volia fer és, has parlat de Catalunya.
2: Sí, perquè encara hi ha una altra derivada. A més, aquesta és molt divertida, perquè també connecta amb Florentino Pérez, eh?
19: Sí.
2: Això
19: és l'ABC, crec, no?
2: Sí, diversos diaris, en realitat. Tu te'n recordes del projecte del Hard Rock, que s'havia de tirar endavant al camp de Tarragona.
19: Sí.
2: Aquest projecte l'impulsava una empresa vinculada directament a Hard Rock, però una altra de les constructores que suposadament hi hauria hagut al darrere és un grup que es diu Grupo Aldesa, que des del 2020 és de capital xinès. Doncs bé, aquest grup també hauria signat un contracte amb Julio Martínez Martínez, l'amic de Zapatero, l'amo d'Anàlisis Relevante, per prometre-li que cobraria una comissió del 3% si finalment el projecte del Hard Rock acabava tirant endavant. I com que el projecte del Hard Rock estava valorat en uns 2.000 milions d'euros, aquest 3% eren més de 60 milions d'euros. Aquesta és la derivada catalana, perquè afecta l'adjudicació del Hard Rock, i dic que també afecta a les eleccions del Real Madrid amb Florentino Pérez, perquè resulta que actualment el CEO del Grupo Aldesa és el número 2 del Grupo Cox, l'empresa de Luis Enrique Riquelme, perdona, que és efectivament en teoria, no, l'opositor a Florentino Pérez. I de fet, aquesta setmana han fet plegar el CEO d'Aldesa de l'empresa Cox, no, del conglomerat de Riquelme.
19: Aviam, per començar, parlant de Zapatero, si em permeteu, l'Ernest Folk el coneix. I em diràs, per què el coneix? I el coneix molt. Doncs perquè fer un llibre amb el José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si has parlat amb ell. A mi em consta una cosa, això sí que ho puc dir, que és que Zapatero té moltes ganes d'explicar-se. Hi ha un problema, al segle XXI, que és que els advocats et diuen, si no millores el silenci, calla. Llavors, ell vol el seu advocat i grup d'advocats, que m'explica que són molt bons, em diuen que de moment no, però jo crec que alguna explicació haurà de donar, perquè jo crec que va fer, és a dir, si les explicacions són aquell vídeo que vam veure, que semblava, sí, que semblava que anava després al concert de Bad Bunny, perquè era un vídeo gravat abans a casa seva allà, en contrallum, amb els ocellets piulant. Ernest, què et sembla tot plegat?
20: No, a veure, la història del llibre és molt senzilla. De fet, va ser molts viatges que vam fer a Madrid amb el Màrius Carol, que va ser qui feia les entrevistes al Rodríguez Zapatero, i va ser durant gairebé tot l'any 23. I vam anar 7 o 8 vegades, i anàvem sempre al seu despatx.
19: Sí, que estava a prop de Ferraz.
20: Al carrer Ferraz, sí, i a més, des del seu despatx, ell veu la seu del PSOE. És un despatx, per cert, on hi ha tot el seu equip, hi ha la Gertrudis, que ara estava sortint, amb tot el seu equip, que són tots encantadors, supereficients i gent amb qui vam tenir una relació esplèndida, i per tant, o sigui, reconèixer l'eficiència de tot aquell despatx, però és un despatx que, per cert, és un despatx molt senzill, molt humil. Amb el Màrius sempre comentàvem que quin lloc tan petit i tan poc glamurós, fins i tot. O sigui, i ens reuníem en una sala que és una tercera part d'aquest estudi, minúscula, és que no teníem espai ni per fer una foto, diem. Era una cosa absolutament... Vaja, un lloc totalment funcional i sense cap problema. Llavors, bueno, vam treure el llibre i va ser un èxit del Sant Jordi de l'any 24, i a més el Rodríguez Zapatero va venir en aquest programa.
19: Sí,
20: el dia de Sant Jordi va estar signant, va estar dir, ja hem tingut molta relació aquest temps. Jo no hi he parlat en els últims dies, perquè no, jo trobo que no...
19: No toca.
20: No correspon ni enviar un missatge, ni tan sols al seu entorn, aquí conec bastanta gent del seu entorn, no? Jo crec que aquí hi ha tres plànols, diguem, no? El pla legal i de la investigació que tu, Jordi, ara estaves explicant també, bueno, és que jo ni hi entro i gairebé diria que ni m'interessa. Però hi ha dos plànols més, per mi, molt significatius i que són els plànols que acabaran derivant en moltes conseqüències. Primer és el polític. El polític Zapatero, i això ho vam veure al fer el llibre, s'havia transformat en una doble ròtula. Era la ròtula que unia el PSOE amb la seva esquerra. Era una persona respectada en la majoria del PSOE, fins i tot ni Felipe, que sí que ataca Pedro Sánchez, podia atacar a Zapatero, el deixava en pau, més o menys, i era respectat des de Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a tot l'espectre. I a més era la ròtula del govern amb l'independentisme i, us deia, amb tota la perifèria, diguem, no? Llavors, això ens agrada o no, aquesta ròtula ha saltat pels aires. Aquesta ròtula ha saltat pels aires i ja no la veureu més. No la veureu més. Ens agradi o no ens agradi, no dic que tinguin raó. No dic que tinguin raó, deixen de tenir. Aquesta ròtula ha saltat pels aires i, per tant, les conseqüències pel PSOE i pel govern són devastadores. I, finalment, per mi, el plànol moral. I en el plànol moral... Això em recorda el que va passar el 25 de juliol del 2014 a Catalunya amb Jordi Pujol. És a dir, Jordi Pujol, hi va haver-hi també una discussió legal. Sí, és culpable, si la deia, encara hi som en aquesta discussió. Però va haver-hi un esfondrament moral d'ell i del catalanisme. Va haver-hi un esfondrament moral, molts el teníem com a referent. Aquell referent es va esfondrar. Zapatero és exactament el mateix per l'esquerra. Per mi ha estat un referent, Zapatero. I ho ha estat per milions de persones, aquí i a tot el món. Zapatero, com a referent moral, com li va passar a Pujol el 2014, també s'esfondra. Ens agradi o no ens agradi. No veureu a Zapatero mai més en un míting. No el tornareu a veure. No el tornareu a veure departint moralment sobre no sé què. I, per tant, ara tot això s'haurà de reconstituir, com el catalanisme es va haver de reconstituir després de Pujol. Ara estem amb el cop inicial encara, però les conseqüències devastadores morals i polítiques d'això, bueno, ara entrem en un túnel molt, molt fosc.
19: Jordi Juan.
21: No puc estar més d'acord. És a dir, independentment de que encara falta els detalls del sumari que ens situaran segurament en què el tema és encara més greu, o sigui, l'únic dubte que tenim ara és saber... Si el que hem vist fins ara és, bueno, doncs un lobbista que sent expresident del govern s'ha dedicat a fer informes amb unes societats molt estranyes, no? Anàlisi Relevante, no sé què perspectiva, bueno, escolta, amb empreses que no tenien ni treballadors, que només facturaven per ell i per les seves filles, tot això, dos dit abans, és molt lleig. És un expresident de govern no pot fer aquestes coses. I no val que em diguin que, si el Felipe González o el José María Aznar estan no sé quants consells d'administració i no sé què. Si vols, un dia analitzem això. Però estem parlant del tema Zapatero. I un referent de l'esquerra, una persona que és el símbol del PSOE, tu no pots estar fent aquestes coses. Per tant, si és això, un lobbista i tal, bueno, la seva carrera política està perduda. Ara estem a una cosa que pot ser encara molt més pitjor, sinó que aquests diners que cobrava, a més, han servit per fer tràfic d'influències, que és el que sosté el jutge. Per tant, podem entrar en una situació encara molt més complicada pel Zapatero i per l'imatge del PSOE. Coneixent-lo, tractant-lo, i perquè fa molt temps que corria això, i jo he tingut l'oportunitat de dir-li amb ell, en privat, presidente, me dicen que hay una investigación en marcha en Estados Unidos muy seria, aquí los mentideros de Madrid dan por hecho que van a por ti y no, estos fastos, estos inventos, no sé qué, ningaso, no sé qué. Van al Senat i va dir allà tranquil·lament que havia cobrat d'aquestes empreses. Jo crec que ha estat una mica il·lus. És a dir, aquest sentiment en positiu que sempre té, tu no pots estar en una posició tan important com era ell, com bé has dit tu, la ròtula. Ell té una relació amb Bildu extraordinària, amb Otegi, perquè ha sigut la persona que va fer, bueno, van fer el pacte Meta. Ha tingut una posició, el Puigdemont era el que més se l'escoltava. Llavors, era una posició fonamental. Tu no pots estar fent això i al mateix temps volent ser l'amic dels xinos, fent coses amb Xina per aquí i per allà, amb Venezuela, fent coses de Venezuela per aquí i per allà, i a sobre, això, ser el No, cobrant, tenint les teves filles en una empresa cobrant d'aquesta manera. No pots. Glòria. No pots.
9: Totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara. Pel que fa al sumari, la primera impressió és, primer, no es pot parlar de Laufer, aquí no són aquests sumaris inventats de Hazte Oír, que li té moltes ganes perquè es va fer gran fent-se manifestacions contra l'avortament i el matrimoni homosexual quan Zapatero estava al govern, es va fer gran Hazte Oír, després quan el PP el va abandonar se'n va anar a Vox, però aquesta és una altra història. Això no és Laufer, aquí realment, ho has explicat tu molt bé, hi ha una seqüència investigadora. I com bé deia el Jordi Juan, ara estem entre saber si hi ha un comportament que no és bonic, que és el de lobbista, o un altre que és directament delictiu, que és el tràfic d'influències. Això ens durarà més d'una dècada. Això que estem parlant ens durarà més d'una dècada, perquè són d'aquest tipus d'investigacions que, a més, tenen potes internacionals, hi ha una empresa a Dubai que ningú sap molt ben bé què va passar, etc. Això triga moltíssim, hi ha comissions rogatòries, tot s'allarga, ens durarà més d'una dècada de seguir matxacant aquesta pedra, que, per descomptat, és una munició espectacular per la dreta i per l'extrema dreta. Estic d'acord amb el Jordi Juan, tu no pots pecar d'ingenuïtat quan ets un expresident del govern. Tu saps quin pas hi dona. I un element molt important pel que fa al lideratge moral. El lideratge moral és molt important per les societats, perquè quan perdem els lideratges morals, siguin de dretes, d'esquerres, de centre o del que sigui, o independentistes, què passa? Te'n vas a posicions extremes, i aquí parlem del creixement de l'extrema dreta i de posicions molt ultramontanes, perquè els referents morals, i s'ha mencionat Jordi Pujol en aquesta taula, s'han perdut. Rodríguez Zapatero era l'únic president del govern d'Espanya que no portava motxilla. Felipe González porta la dels GAL i la de tota la corrupció del PSOE, Roldans, etc. José María Aznar, la de la guerra de l'Iraq, més tot els inicis de la corrupció importantíssima al Llevant i a Madrid. Mariano Rajoy, ja no vull ni explicar-ho, l'operació Catalunya i tota la corrupció. I Rodríguez Zapatero era l'únic expresident del govern que no portava motxilla, ni motxilla de comportament, com és la guerra de l'Iraq, immoral per la societat, ni de corrupció. Quan es perd això, quan es perden aquestes baules, la societat perd referents morals i la societat diu, ningú val res, me'n vaig al que cridi més. Per això és tan important el que està succeint ara.
19: Jordi Bosch.
0: A veure, la defensa dels interessos dels sectors empresarials, dels interessos, diríem, associatius o dels interessos econòmics de les empreses és legal. Però és opac. Llavors, això exigeix... Per això s'està plantejant una reforma de tota l'activitat lobbística. Per què? Perquè la línia entre influir i fer alguna cosa mal fet a vegades pot ser, pot ser una línia torta. Hi ha molts despatxos d'afers públics, transparents, coneguts, que estan contractats per la majoria d'empreses de l'IBEX 35 i fora de l'IBEX 35. Empreses de gestió de crisis quan algú té un problema amb l'administració i no sap com plantejar-lo, o un problema d'imatge d'opinió pública. Hi ha empreses que es defensen, dediquen a fer això aquí i a tot el món. Per tant, la primera part, si això hagués quedat amb anàlisis influyente o com i una gestió del senyor Martínez amb la seva empresa per intentar pues, arreglar aquests problemes o ajudar a facilitar o explicar o convèncer, etc, i presentar informes i donar arguments, etc, perquè els hi arreglessin aquesta cosa en aquests senyors, això és legal. Això, sota el meu punt de vista, és legal. El problema és quan passes una frontera, que és quan fas una contraprestació o un favor personal o uns diners a una persona que pot prendre decisions polítiques. I aquestes, no sé si esteu d'acord, no?, els que coneixeu més, com en Jordi, aquest tema, no? En el moment en què tu dius i per jo aconseguir això pago en forma d'una factura un senyor que fa un tràfic d'influències, aconsegueix que on hi havia un no i un sí, aquí és el punt, i aquest és el punt, és el forat negre. Jo crec que aquest és el punt en el que, diríem, no es tracta una activitat lobística. El que planteja el sumari és que no és una activitat lobística que podria fer o no podria fer Zapatero, que crec que no la pot fer, però que podria entendre's que en un moment donat fos conseller de no sé qui o fos conseller d'aquesta empresa, no ho sé.
9: Jordi, aquí puc fer un petit
0: incís? Aquí és el pagament d'uns diners. No, no, estic fent una pregunta en veu alta, no? És a dir, per mi hi ha un moment en què es perd el rastre d'aquí i es passa una línia vermella, no ho sé, com ho veus tu, però...
9: No, no, és només un incís de que el lobbisme, que està regulat a la Unió Europea i a bona part dels països, Espanya no està regulat.
19: Bueno, potser que ens un hem procés de regulació sí, des de fa...
9: En procés, sí, com la llei electoral catalana, eh? Sí, sí. O sigui, morirem tots sense que ho veiem.
0: A veure, ara...
9: És que potser és el moment.
0: Ara ja està en el Congrés dels Diputats una cosa que el que vol és fer el registre d'interès, el registre lobístic, és a dir, que hi hagi una inscripció.
9: Home.
0: Per exemple, jo que estic en una associació de productors de televisió, hi ha una persona que ens organitza les reunions amb els grups parlamentaris, quan anem amb un grup parlamentari es registra que entrem, que els anem a veure, ens fan una foto i ho pengen a la web, el diputat que hem anat a veure. Hemos recibido los productores de televisión, val? Que ens han explicat la seva problemàtica.
21: Però no hi ha acord, Jordi, no hi haurà acord en aquesta legislatura i segons tots els indicis no veurem cap llei de lobby perquè els que crec que guanyaran les eleccions no faran aquesta llei.
9: No tenen interès.
0: Bueno, però vull dir que sí que hi ha legislacions diferents que d'alguna manera emparen l'activitat de manera incomplerta, val? Deixem-ho aquí. Ara, evidentment, per anar al tema principal, jo crec que el moment en què se generen tots els dubtes i l'origen d'aquesta i tal és quan Anàlisis Relevante deixa de ser una empresa que està fent una acció, diríem, sobre l'administració en favor d'una empresa, aconsegueix el favor d'un tercer, que és el que fa unes gestions polítiques, i això, en comptes de ser considerat una retribució, pot ser considerat una comissió il·legal. Aquest és el problema.
19: Cris.
0: Que s'ha d'argumentar jurídicament, esclar.
1: Clar, jo crec que, ara ho comentava el Jordi Juan, segurament s'ha de regular què han de fer els expresidents quan deixen de ser presidents. Però
0: també
1: jo penso que és important perquè ens estem posant les mans al cap amb Zapatero, però no oblidem que Felipe González, o sigui, tots ells, Aznar,
19: el
1: González,
19: el
1: clar, o sigui, a veure, a Endeses, Gasos Naturals, consultors de Rupert Murdoch, ens estem posant les mans al cap amb Zapatero. Clarament jo crec que potser perquè Zapatero és una figura clau del sanchisme, que això hagi sortit a un any de les eleccions segurament no és gratuït, que ha estat molt bé, com comentaves avui en el teu article, Jordi, que s'hagin esperat que passessin les eleccions a Andalusia, perquè si no el catacrac hauria sigut potser més bèstia, però que això esti... A veure, aquest senyor se l'està investigant fa un any i surt ara, a un any de les eleccions. Veurem
9: més,
1: què dura la instrucció.
9: El sí, Marc, el Miguel Ángel Rodríguez ja va dir que el Zapatero anava
1: pelant, Veu veure el tuit que va fer ahir Miguel Ángel Rodríguez? Un tuit bestial dient-li Palante, cuando salga información que tengo ahora. És a dir, estem a un any de les eleccions. Evidentment, Zapatero era la persona que, dius, Glòria, no portava motxilles, però estava fent una tasca molt en actiu, l'hem vist a la campanya electoral d'Andalusia, i després, per mi, el que és més important i el més devastador, segurament, és que no oblidem que el PSOE està aquí governant per una moció de censura contra la corrupció, perquè el PSOE ha elaborat el seu relat parlant de regeneració democràtica, i que hi ha un ministre com Montoro que mentre estava en actiu i se li està investigant aquest senyor. Llavors, veurem com acaba.
9: Aquest no anirà palante.
1: Veurem ja com... Clar, doncs aquí vaig jo. És a dir, jo crec que hem de posar el focus a que queda un any per les eleccions...
9: Que canviava el BOE per la gent que li pagava diners a la seva consultora.
1: És a dir, estem parlant de 490.000 euros que ara li han embargat o li han confiscat els 490.000 euros. No és una quantitat molt exagerada, diguéssim, si veiem les quantitats de diners que es belluguen en el món de la consultoria i el lobbisme. No és il·legal ser lobbista, no és il·legal utilitzar els teus contactes que has tingut anteriorment perquè has ocupat un càrrec de poder. Altra cosa és per canviar legislacions polítiques i coses d'aquestes. Aquí ja no hi entro, però que tu, evidentment, mentre has estat exercint de president, has tingut contactes i es fan i després s'utilitzen, això... A dia d'avui això no és il·legal. Altra cosa és que utilitzis els teus contactes per canviar decisions polítiques. Jo el que crec és que, a veure, la instrucció de Pujol ha trigat 14 anys, la de Montoro ja en portem 7 o 6, no sé quants, veurem què triga.
9: La de Pujol 10.
1: Veurem, ja ho dic, veurem què triga la de Zapatero, perquè si això va ràpid, aquí darrere hi ha una intenció que va molt més enllà de plus ultres històries d'aquestes. I és, hi ha eleccions d'aquí un any...
21: Això és evident, però no podem fer el i tu más. És a dir, aquí estem en un país en què un jutge ha vist M. Rajoy i ha considerat que M. Rajoy és un senyor que passava per allà i no era Mariano Rajoy.
1: Pues aquí vaig jo.
21: Aquest país. Clar. Aquí és un país en què no hi ha hagut una UDEF i una UCO investigant activitats d'expresidents de govern com José María Aznar o com Felipe González. Uh-huh. A pel Zapatero s'ha anat. I amb això he pogut donar la raó, però no me vale. No me vale, perquè el Zapatero, precisament per la feina que va fer com a president del govern, per símbol del socialisme, com bé deia l'Ernest, per la seva paper fonamental, havia de ser extremadament cuidadós. I el que no podies fer és fer de lobista, però com estan veient, amb empreses estranyes que només treballaven per ell, amb les seves filles ficades pel mig. I perdoneu, amb el que sabem ara, imagina't amb el que podem trobar. Avui hi ha informacions que comencen a sortir de socis, persones vinculades al Partit Socialista, que van a Dubai a obrir l'empresa d'offshore amb trobades prèvies amb l'equip del Zapatero. Per favor, amb el que ell ha representat i el que ha sigut, no tenia cap necessitat
1: si
21: de caure en això.
1: Però si tenim ministres socialistes a la presó, Jordi.
21: No em diguis, bueno, i l'Aznar i no sé
1: no,
21: què.
1: Però és que és veritat. Hi ha una
21: investigació en marxa de la policia sobre les activitats d'Isabel Díaz Ayuso amb una clínica, amb la vinculació que hi ha, que està des de fa un any parada.
1: Però llavors aquí hem d'analitzar el món de la justícia.
21: Tampoc em val. Zapatero no tenia que caure en aquest parany.
20: És que per aprofundir el que diu el Jordi, jo encara ho plantejaria de forma més contundent. És que un dels problemes de tot el que surt de Zapatero és que a sobre sembla que li dongui la raó a tota la maquinària de la dreta i de la ultradreta madrilenya. Aquest és un dels...
1: Tenim ministres socialistes a la presó, mateix. Avalos and Company. Vull dir que el socialisme està tocat fa molt
20: temps. Però a sobre...
3: Bueno, és a dir, també podria ser l'estocada.
1: Per un any de les eleccions.
20: Per dir alguna cosa, confirma les teories de la conspiració, diguem. Aquest és un dels problemes. El segon punt l'estàveu apuntant ara. El segon punt és que l'esfondrament de Zapatero és l'autopista al poder de l'ultradreta i de la dreta. És a dir, l'esfondrament de Zapatero és...
3: Perdó, és el que faci... per compareixença al contrari, eh?
1: No,
3: en compareixença vull dir... Per tot el que està sortint.
20: Però és l'últim fortí que li quedava a Pedro Sánchez.
0: Bueno,
20: és l'últim fortí que li quedava... És l'últim fortí, perdona, Jordi, que li quedava a Pedro Sánchez. Tant. És a dir, això no va de qüestions legals, no va d'això. Ja veurem el sumari com evoluciona. La qüestió clau és la moral. Llavors, aquest era un... entre moltes altres funcions, era un protector del govern i especialment de Pedro Sánchez. Al caure aquesta última protecció, això es converteix en ja l'autopista al poder de Pepe Vox. Llavors, serà molt difícil aquesta vegada que Pedro, que ha estat capaç de treure 16 conills del barret, pugui treure el 17è. Serà molt difícil.
9: Sobretot de tots aquells que li donen suport només per acabar. És a dir, arriba un moment que el Partit Nacionalista Basc, que Junts, que el mateix espai a l'esquerra, ha de dir, escolta'm, jo aquí no puc entrar, perquè això ja m'està arrossegant a mi. Mm. Llavors, aquesta soledat...
19: Aquí té una pregunta, Jordi Juan. Tu creus que arriba el 2027...
21: Jo sempre he pensat que sí, però en aquests moments tinc dubtes, depèn del sumari. Si el tema acaba amb això, lobista, que el criticarem, que direm que bueno, escolta, com és possible que hagis fet tot això, acaba aquí, doncs escolta, jo crec que Pedro Sánchez bueno, anirà i seguirà endavant. Ara, com hi ha alguna cosa més... com una implicació, a mi em costa molt de creure que puguin aguantar aquestes condicions, perquè ja, a veure, el soroll que hi ha a Madrid i moltes altres esferes perquè això s'acabi, que ha sigut ensordidor tota aquesta legislatura i que el Jordi, que està a Madrid, pot fer una tesi doctoral, ara serà ja... l'ambient és irrespirable.
19: Perquè estem aquí, però fixa't, jo ara estic mirant des de que Susana Griso està entrevistant Iñaki Nassagasti. És a dir...
9: Perquè la Nassagasti recomana al PNB deixar caure a Pedro Sánchez.
19: Efectivament, i abans han tret a Joaquín Leguina.
20: Oh, quina casualitat.
19: Clar, ara ja... I l'Anna Rosa es pregunta si hi ha una caja forta escondida en el despatxo, perquè va descobrir una caixa forta, diu el Confidencial, amagada al despatx professional de Zapatero.
21: És que pensa que els partits que li donen suport a la investidura també estan arrossegant aquesta caiguda.
19: Sí,
21: llavors, no d'estranyi que al final, sobretot el PNB, per això apuntaran ja que Nassagasti, el PNB està en una situació molt complicada, perquè per molt suport que li pugui donar el Partit Socialista allà a Euskadi, a veure, la situació és molt, molt insostenible. Per tant, no t'estranyi que si no fa el gest Pedro Sánchez, pugui haver una moció de censura instrumental simplement perquè hi hagin eleccions.
19: Sí, aviam, en Jordi de Planell volia dir alguna cosa.
2: No, només...
19: Perdona, Jordi Bosch, un segon.
2: Tres variables que crec que són interessants de seguir, amb això que parlàvem ara de l'evolució de la instrucció. El primer és la figura de Julio Martínez Martínez, que és l'enllaç entre Plus Ultra i Zapatero.
19: Julito.
2: Julito, efectivament, perquè... Ell és la persona que en un moment determinat, si considera que judicialment li interessa, pot engegar el ventilador. O sigui, es podria convertir, perquè ens entenguem, en el Víctor de Aldama de la causa. Llavors, aquí hi ha una peça sensible que estic convençut que ja està rebent moltíssimes pressions per arribar a algun tipus d'acord amb la Fiscalia, perquè ell no hagi de pagar els plats trencats i carregui el mort en algú altre. I després hi ha dos elements més, un relacionat encara amb aquest cas, que és, estem parlant molt de Plus Ultra, però el jutge també està indagant en dues operacions més, una de compra d'or veneçolà, i aquí torna a aparèixer la figura de Delcy Rodríguez, que enllaça amb un altre cas, amb el cas Ábalos, i els negocis que Zapatero tenia a la Xina, suposadament a través d'una empresa que es diu Gate Center. Per tant, aquí també veurem què passa amb les empreses xineses. I un últim tema, recordeu que el cas Ábalos, Koldo i Cerdán, té una derivada que s'està investigant i que es pot arribar a judicialitzar per un possible finançament il·legal del PSOE. Si s'obrís una causa per finançament il·legal del PSOE i s'imputés el partit, que és una tesi que també sobrevola aquests dies Madrid, aquí també estaria canviant el paradigma, perquè ens trobaríem en una causa ja equiparable a la trama Gürtel, almenys els titulars de la premsa, i seria molt més difícil pels socis parlamentaris al Congrés dels Diputats fer veure que aquí no està passant res.
1: Però un expresident de govern no pot obrir empreses a l'exterior un cop plega?
2: No, aquesta empresa Gate Center no l'obre ell. L'obre Julio Martínez Martínez.
1: Bueno, un soci. És a dir, un soci
2: el seu amic. I aquí el problema és que aquesta empresa no tenia treballadors, i
9: es
2: fa servir aquesta empresa per pagar 270.000 euros a What the Fab, que és l'empresa de les filles de Zapatero. Yeah, i aquesta empresa, Gate Center, amb negocis a la Xina, tenia negocis, per exemple, amb aquell grup, us deia abans, del Hard Rock, el grup Aldesa, de capital xinès.
21: I el que Laura és un regidor socialista de Getafe, Exacte. Que ha tingut reunions amb la gent del Zapatero. Jo crec que tot plegat és...
9: I llavors, no es pot ser ni tan ingenu...
19: La
9: boutique
19: financera, això mateix. La immoralitat, diguem-ho, la immoralitat que potser... Que a vegades no. És pitjor que la immoralitat, i... que la il·legalitat, perquè la il·legalitat, depèn de quin caler sigui, ho pots arreglar. Si és la immoralitat, aquí tens un problema.
20: I perdoneu que torni al paral·lelisme, però torna Shakespeare, torna el rei Lear, tornen els fills, i en aquest cas les filles. Sí. És a dir, que un element essencial del cas Pujol va ser els fills, i un element essencial del cas Zapatero són les filles. Llavors, bueno, és que torna Shakespeare.
19: Val, Jordi, vols, volies dir alguna cosa i acabem aquest tema?
0: Sí, bueno, amb el tema Zapatero l'heu apuntat molt bé. És una persona que, a més de la seva etapa, ha tingut un enorme protagonisme en els darrers temps. Fins i tot, si us recordeu, aquell cap de setmana que estava reflexionant sobre la seva continuïtat Pedro Sánchez, ara fa un any, el protagonisme el va agafar Zapatero, i de fet el que es plantejava és que el PSOE se'n fes càrrec en Zapatero com a president de la gestora i plantegés el futur. És a dir, dins del PSOE, en les campanyes, ha agafat una enorme força, utilitzo la paraula, per contrast per l'actual situació, de lideratge moral en el PSOE. L'havia agafat aquest home, no? Més enllà de Catalunya i més enllà de que li tenen ganes Venezuela, Estats Units, el record del passat, etc. Recullo el guant de l'assistència d'en Jordi Juan. Què està passant? Des del meu punt de vista, caure el govern perquè això es faci insuportable. És a dir, no és el mateix tirar la tovallola que plantejar la batalla. El que estava fent fins ara Pedro Sánchez era plantejar una batalla. Tot el tema que s'ha fet, tot el tema d'Israel, el tema de la posició internacional, diríem, la defensa de determinades posicions internes, etc, etc, etc. Tot això anava a buscar una campanya electoral en el que el pitjor dels casos s'intentava, doncs, que el PP tingués que dependre de Vox i que el PSOE quedés com una posició sòlida de cara al futur, encara que l'oposició. D'acord, en el pitjor dels casos, o en el millor dels casos, segons com veiem les enquestes. Però no és el mateix que tirar la tovallola. Tirar la tovallola és la fi. I la refundació, i anar-se'n, sí. amb afers d'amenaça judicial sobre tu i el teu entorn. I per tant, això jo crec que Pedro Sánchez no ho farà mai. Una altra cosa és que t'arribi el dilluns i et diguin 6 diputats teus que no pensen votar més. Això és una altra història,
21: Jordi,
0: que no ha passat fins ara.
21: Tens un infern. La setmana que ve tens el judici al germà de Pedro Sánchez per tràfic d'influències. Veuràs com el jutge Peinado aconseguirà fer un judici en jurat popular amb la seva dona. Tens que en qualsevol moment pot haver una decisió judicial d'obrir una causa contra el PSOE per finançament irregular derivat del cas Ábalos, que encara que aquesta causa s'obri i al cap de 3 o 4 anys es demostri que el PSOE no s'ha financiat amb aquests diners, la causa te l'obriran i l'escàndol el tens. És a dir, el front que ve...
0: Ja era
21: complicat. Ja era complicat. Però només falta que el Zapatero...
9: Per terra, Maria,
0: és el que estic dient.
9: Ja coneixem la tàctica d'aquí.
19: La pregunta és la que diu el Jordi Bosch, és a dir, resistiré o pregaré?
0: Però resistir vol dir amb una hipòtesi electoral, també.
19: Sí, evidentment.
0: Pots resistir la casa o pots també... caure i dir fins a qui ha arribat.
19: Ja.
1: I el que comentaves aquest matí, Jordi, d'aquest silenci, no? Després d'aquell missatge amb els ocellets...
19: Jo crec que aquí hi ha una cosa que, de la mateixa manera que tothom reconeix que la famosa carta del Jordi Pujol va ser un error, o sigui, aquella confessió del Jordi Pujol, tothom diu que va ser un error, que aquest silenci del Zapatero tampoc ho sigui. Un error, perquè és que el problema és que si no parla, tot això
20: va avançant,
19: i qualsevol Quants folis té la...
2: 88.
19: 88. La interlocutòria. Qualsevol, la interlocutòria, qualsevol cosa que puguis es fa gros. Clar, es fa enorme.
1: És que jo crec
2: però
1: que és
2: un paral·lelisme... Que no hem vist el sumari. El sumari diuen que té més de 1.000 pàgines.
20: Però tornem al paral·lelisme, que és l'explicació mediàtica és incompatible amb la protecció judicial.
19: I el segle XX... Ah, això mateix.
20: Llavors, això...
19: Això està molt bé, això, Ernest.
20: Llavors, clar, això...
19: Això està molt bé.
20: Jo crec que aquí hi ha dues tensions. Ell que vol comunicar i uns advocats que no el deixen...
1: Jo no sé si ell vol comunicar.
19: Són les 10 i 11 minuts que hi ha de la publicitat, perdoneu-me. Només una cosa, el que tingui, sisplau, el comandament de distància de la tele de l'estudi, que faci el favor de canviar, que estàvem veient perfectament les televisions de Madrid i algú vol veure una pel·lícula sobre abelles. Un segon, sisplau, que són les 10 i 11 minuts. És que, clar, aquest estudi és meravellós.
9: És un joc d'abelles.
19: Aquesta ràdio és fascinant.
9: Per convertir-te en una abella.
19: Sí, efectivament. Bueno, aviam, no em facis parlar, que anava a dir que ens porcis alguna d'aquelles antigues del Canal Plus.
4: RAC 1.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Filla, quan era el teu aniversari?
23: Un altre cop, papa?
24: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
25: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
26: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
27: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
28: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
27: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
31: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
32: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al alto bar o cafetería.
2: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
6: El perquè de tot plegat.
7: Pràcticament no. Ja és un quart d'onze, un quart i un minut d'onze del matí. Espera que un moment que em demana pas a la Laia Colomer, perquè sembla que tota aquesta parafernàlia dels pressupostos aprovats i tal, tot té una litúrgia.
8: Ha passat totalment desapercebut,
9: aquesta setmana. Que totalment ningú li està fent cas.
8: Aquesta setmana per la glòria...
7: Per alegria i glòria de tots els partits polítics involucrats en aquests pressupostos, sí. Començant bàsicament per Esquerra Republicana i Oriol Junqueras. Hola, Laia Colomer, bon dia, tingui.
10: Hola, bon dia.
7: Què? Hi ha arribat Alicia Romero amb els pressupostos?
10: Exacte, sí. De fet, ara mateix la consellera d'Economia que està entregant tots els pressupostos, us ho podeu imaginar, un llibre ben gros, amb tots els números per aquest any dels números de la Generalitat, li ha entregat al president del Parlament, Josep Rull, aquesta imatge, no?, que hem vist moltes vegades de com fa entrega els pressupostos, i ara mateix és el president del Parlament qui comença a intervenir.
11: Diputats secretaris, presidents o portaveus dels grups parlamentaris, consellera d'Economia i Finances, els càrrecs del Departament d'Economia i Finances, secretari general i lletrat major, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Els dono la benvinguda a la seu de la Sobirania Nacional del Poble de Catalunya, avui que el govern registra de nou el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. La tradició marca que l'entrada dels pressupostos s'institucionalitzi en aquest acte solemne en el despatx d'audiència del Parlament de Catalunya. I per bé que els tornem a entrar, valia la pena de mantenir aquesta litúrgia, de mantenir aquest acte solemne que ens reforça col·lectivament, institucionalment. Perquè el Parlament és la institució...
7: Li agrada, Josep Rull, està tan còmode en el paper del president del Parlament de Catalunya. Si hi ha gent que ha nascut per ser president del Parlament... Sí, sí. I, escolta, bueno, sí.
12: Ho fa molt bé, Josep Rull. Ho fa molt bé.
7: Sí, sí.
11: On rauen les discrepàncies. És l'indret on es presenten...
7: D'acord, escolta, Laia, quan si anem al tall, avisa'm, eh?
10: Us aviso quan intervingui la consellera a veure si dona alguns dels números, no?, d'aquests, sí, pressupostos.
7: Efectivament, també és aquella cosa de la litúrgia, que has d'entregar un feix de papers allà junts quan li dones un... li envies un mail i ja en tindríem prou. Però, en fi, és a dir, efectivament, jo crec que Josep Rull està feliç perquè s'acaba tot aquest turment del tema de la... dels pressupostos i mira, i qui dia passa llampeny. Què em diu?
13: Hola, bon dia.
7: Bon dia, com estàs?
13: Molt bé, i vosaltres?
7: Doncs mira, fatal, com sempre.
13: Ah, sí? Però si és divendres.
7: Ja, sí, bueno, sí, però com deia el Víctor Cullell, pràcticament dilluns.
13: Ah, però si avui vas a Bad Bunny.
7: Que, sí, a Bad Bunny.
9: Tres duretes.
7: Sí, sí, sí. I demà juga el Girona i el Barça femení.
13: Mm. El cap de setmana carregat.
7: Sí, sí, carregat de punyetes. Anem amb un cas del contenidor que afecta una persona...

0: a la qual han llegit centenars de milers de persones en aquest país, tot i que molt segurament no ho saben. Ara hi anem, però abans ja ho sabeu, si teniu una situació surrealista o especialment greu, i qui us hauria d'ajudar no ho fa, poseu-vos en contacte amb el contenidor del Monarracu i almenys valorarem si podem fer-hi alguna cosa. Ho podeu fer un missatge de WhatsApp al 669-10-10-10 o amb un correu electrònic al mona@racu.net. Laura Escorihuela, bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bon dia. La Laura és la traductora dels llibres de Harry Potter al català. Entre d'altres, entre d'altres, Ernest Folch.
2: La tinc a casa, la tinc a casa.
3: I amiga, hola Laura, què tal?
1: Hola Laura, bon dia Ernest.
0: La Laura, com dèiem, és traductora, no només ha fet la traducció dels llibres de Harry Potter, evidentment, entre molts d'altres, però no ha contactat amb el contenidor per un problema que tinguis tu, sinó la teva filla, oi?
1: Correcte.
0: Com es diu?
1: Anel.
0: Anel, i té quants anys?
1: 19. Es l'acaba de fer.
0: Acaba de fer 19 anys. Per tant, ara estaria estudiant segon de batxillerat, no suposo?
1: Bueno, per edat, no. Però sí, és el que ha fet. Sí, ha estudiat segon de batxillerat.
0: Perfecte. Sí. I què tal? Com ho porta?
1: Ho porta fantàstic. Els estudis, super, super. Ha tret, mira, 6 excel·lents i 4 matrícules d'honor. Li queda una mitjana de 9,4 en disposició de treure matrícula. Sí, sí.
0: Carai, home, carai.
2: Olé, olé, olé.
0: Es treurà la selectivitat en un 3 i no res, no? D'aquí uns dies?
1: Bueno, això sí la deixen presentar-s'hi.
0: Com si la deixen presentar-se? Per què?
1: Bueno, doncs perquè resulta que l'any passat va anar a estudiar a Anglaterra, va treure uns resultats excel·lents i va tornar i vam començar el procés de convalidació del primer de batxillerat anglès i bueno, va començar el segon. I aleshores, a 4 dies d'acabar-se el curs de segon, quan ja ella ja s'havia fet un fart d'estudiar i havia tret totes aquestes matrícules, ens arriba la resolució definitiva conforme li deneguen la convalidació. I aleshores diuen que, com que no li han convalidat el primer, no té el primer, el segon que ha fet condicionat no li serveix de res, i l'any que ve ha de fer primer de batxillerat.
0: Ha de fer primer de batxillerat?
1: Primer, no, sí, o sigui, tu treus matrícula d'honor a segon i no et fan repetir un curs, t'han fan repetir dos. Què et sembla?
0: Però ja som amb les convalidacions d'estudis de l'estranger. Hòstia, això quan us ho van comunicar?
1: Pues això, a veure, ens ho van començar a insinuar que potser li denegarien al febrer, però ens van dir que havíem de presentar un paper que nosaltres ja havíem presentat o crèiem que havíem presentat i no en teníem res.
0: Val.
1: I com que ja no es pot parlar amb ningú, doncs no en teníem res i la cosa s'ha anat allà.
0: Perdona, com que no pots parlar amb ningú?
1: No, amb el servei de convalidacions i homologacions no hi pot parlar ni la directora de l'institut ha pogut parlar amb ells. Imagina't nosaltres. Però bueno, no m'estranya, perquè algú potser podria fer alguna bestiesa, no entens?
0: Ja t'entenc. Però aviam, no dius que hi havia un paper? Hi ha un paper que és clau aquí, no? Interpreto?
1: Exacte. És un paper caldria entendre el sistema anglès. Però bueno, el que bàsicament, en realitat, és senzill. Tu vas allà a Anglaterra a fer el primer de batxillerat i el que has de fer és el year 12, el curs 12, tenen per números, el curs 12, i una cosa que ells en diuen A-levels, advanced level, o sigui, una assignatura de nivell avançat. Mm. Et demanen per convalidar-te. Aleshores, ella bueno, doncs hi va anar, es va apuntar a 2 assignatures d'aquestes, les va provar amb excel·lents i va tornar a dir, ja ho tenim tot. Ah, no. El que demana el departament és un certificat oficial conforme ha aprovat això, que ve a ser com si li demanessin el títol de batxillerat.
0: Val.
2: Però quin absurd.
0: Bueno, ja, bueno,
4: però això deu haver-hi molta gent que fa això...
1: Però... sí, però a veure, us explico, potser que no s'ha acabat d'entendre. El que passa és que això ho regula una ordre ministerial, del Ministeri d'Educació, que nosaltres tenim les competències transferides, però es veu que sí, però no.
0: Yeah.
1: I aleshores, ordre ministerial de l'any 1997, fa 30 anyets. Què passa? El 2015, ja en fa 10, ja ho podíem haver arreglat, ja en fa 10... els anglesos van canviar el seu sistema educatiu, quina cosa. Aquí el canviem cada any. Bueno, sí. Doncs ells un dia van canviar el sistema. I el Ministeri es veu que encara no se n'han adonat. I aleshores, què passa? Seguim aplicant l'ordre ministerial del 97. I clar...
0: molt important, heu agafat el telèfon i heu trucat al Ministeri d'Educació?
1: No, perquè avui en dia no pots trucar a ningú. Però sí que hem fet una consulta via web.
0: Ah, d'acord.
1: I ens han dit que sí, que amb el year 12, que havent cursat el curs 12, ja n'hi ha prou. Perquè què passa? O sigui,
0: el Ministeri d'Educació us dona la raó.
1: Sí.
3: Perquè aquí, Laura, aquí hi ha un tema que és amb la reforma educativa que fa el Regne Unit el 2015 i amb aquestes assignatures que ara ens deia la Laura de A-Level, d'Advanced Level, el que diu el Regne Unit és que són unes assignatures que són troncals de tot el batxillerat i que tu fas el primer batxillerat, l'aproves, evidentment, però ells no et donen el certificat o el títol fins que no acabes segon de batxillerat. Uh-huh. Llavors, ara... El que diu el Departament d'Educació diu, perfecte, dona'm el títol de que has fet les assignatures de primer de batxillerat. I el que diu el Regne Unit és que no hi ha un títol per les assignatures de batxillerat, n'hi ha un de primer, n'hi ha un conjunt de segon. El que el Regne Unit està dient és, ha fet primer i ho ha passat tot a primer, però per tenir el certificat oficial has d'haver fet tot el batxillerat. I la resposta del Ministeri d'Educació, Laura, si no m'equivoco, que l'hem pogut consultar nosaltres, el que li està dient al Ministeri d'Educació al Departament d'Educació, almenys el que em sembla entendre a mi de la documentació, és que li diu, escolta, amb el IER 12 aquest, que és el primer de batxillerat, si es pot demostrar que ha aprovat totes les assignatures del IER 12, es pot homologar el primer de batxillerat i, per tant, cursar amb normalitat el segon de batxillerat aquí. Però hi ha un xoc de criteris entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Educació. El Departament d'Educació diu que com que no hi ha aquest paperet, que és un paperet que el govern britànic no dona perquè no ha fet segon de batxillerat, com que no hi ha aquest paperet, no pot convalidar
5: any.
3: El títol.
5: És a dir, cada any hi ha alumnes que se'n van a fora a fer aquest curs.
0: Hi ha molts casos com aquests, també amb els nord-americans, amb els Estats Units i tal, hi ha molts casos com aquests, però és clar, és que no... És que primer, de cara a la gent, això és incomprensible. Sí. És incomprensible. Hi ha una noia que ha estudiat a Anglaterra que ha tret uns resultats excel·lents que vol convalidar aquí. El Ministeri d'Educació li dona la raó i resulta que la Conselleria d'Educació no té... No, primer que no li agafa ni el telèfon ni a ningú. Ni la directora de l'escola. Vull dir, és que tot plegat és un sense sentit.
6: És que jo crec que un dels problemes és la falta de comunicació. Un dels problemes és que no tingui resposta.
2: No, el problema és que tu autoritzis, tu permetis que els nens i nenes puguin fer això, però després tu no tinguis d'articular tot el sistema amb tots els països autoritzats per fer aquesta part del batxillerat per saber exactament quines correspondències hi ha.
6: I tu no responguis.
2: És la teva feina, això.
6: I no responguis,
2: tampoc. I sobretot no responguis.
0: I després una altra, que aquesta és la història, que aquí anem a petar amb un tema que és el més habitual del món amb l'administració, que per molt que la normativa digui una cosa, la gràcia de tenir una persona humana a l'altra banda del mostrador és que com a mínim hauria d'empatitzar amb la situació i entendre que cada cas és diferent i és únic.
1: Exacte, perquè si no ho podrien fer les màquines, no?
0: Clar.
1: Bueno, la intel·ligència artificial que ens ha de treure tota la feina...
2: No descartem que és el que ha passat. No descartem que això ho ha fet una màquina.
0: O no, o al contrari, jo crec que al revés. Jo crec que això ho ha fet alguna persona humana. Aquest és el problema, que és que el primer esborrany d'intel·ligència artificial ho hauria fet millor que aquesta persona humana.
1: Sí. I
0: aquest és el problema, i truques no s'hi posen, i després, el vulvestemanyana.com de fa 50 anys.
7: Justament aquestes feines de convalidació hauria de ser gent que tingués molta empatia, perquè està justament convalidar, és a dir, has de trobar-te amb moltes circumstàncies personals molt diferents, i has de fer un esforç per resolucionar aquests temes, perquè si no ja em diries per què serveix que hi hagi tota una unitat de convalidacions. No. Justament, deu haver-hi infinitat de casos similar a aquest o altres com aquests, i el que s'ha d'aplicar és el sentit comú, i el que no em pots donar això, doncs, escolti, portim una fotocòpia ben feta de la universitat, una carta del centre conforme ha aprovat, i amb això hauria de ser
0: suficient. Esclar, mira, hi ha un correu que hem rebut de l'Arlinda, que diu: flipo que després de 30 anys encara estem igual. Tinc 50, vaig estudiar a Anglaterra, tot el bub i el cou, allò que ara que comentava la Laura, GCC i a la A-Levels, per saltar a la Universitat de Barcelona. Tampoc em van deixar fer la selectivitat i vaig haver de fer cou i recou. Clar, però en quin país vivim? Però en quin país
6: vivim? No, en quin país vivim? I, Laura, quines són les conseqüències per la teva filla d'això?
0: Esclar, bueno, clar.
2: Bueno, que està al llim, està al llim. No,
0: quines conseqüències té per la teva filla, Laura,
2: no
0: això?
1: Doncs, és que li estan dient que ha de tornar a fer primer de batxillerat, però és que té 19 anys, la seva germana en té 15, i haurien de seure, doncs mira, a la mateixa classe. Tu saps el que és això? Però és que això és humiliant, degradant, cruel.
2: Una nena de matrícula d'honor a sobre, eh? És
1: una nena
2: és
1: de matrícula d'honor.
2: És sagnant, és sagnant.
3: És que no ha repetit un curs.
1: A banda de riscos per salut mental. No, és que són dos cursos.
3: Són dos cursos.
0: Jordi Bosch,
1: a veure, ara inspecció... Digues.
4: No,
1: inspecció s'ho està mirant... Sí. I el cap d'inspectors, aquí els serveis territorials de Tarragona, ho estan estudiant, a veure, però bueno, el que estan ara proposant és de reduir-ho a un curs. O sigui, de que no hagi de repetir dos cursos, sinó només un.
4: A veure, un moment, pregunto, sisplau, que no, és que em perdo. Sí. A veure, hi ha molta gent, o hi ha poca gent, però hi ha gent que té la sort de poder fer això, que és excel·lent, perquè en aquesta edat pues, agafis un coneixement de l'idioma anglès i et serveixi per tota la vida. És formidable poder-ho fer. Molt bé. Per tant, jo conec gent que ho ha fet i no han tingut aquest problema. Llavors,
1: ho han fet a Anglaterra, també.
4: Deixa'm acabar. És el que anava a dir, si ens ho pots explicar, perquè tu deus haver parlat amb altra gent que ha portat la seva filla, el seu fill, a fer algun curs així, o potser són els que et van motivar a fer-ho perquè havien tingut aquesta experiència, i tu estàs tocant ara un tema, que és lo de l'agència, perquè probablement hi ha gent que deu preparar la paperassa abans de començar per evitar el que t'està passant ara. És a dir, que deu haver-hi algun tema regulatori kafkià que tu, desgraciadament, i la teva filla us ha tocat i altra gent no, perquè hi ha gent que no els està passant això.
1: Correcte. A veure, nosaltres, què passa? La majoria de gent hi va per una agència, no? Nosaltres no ho hem fet amb agència, perquè tinc una germana, la Bego, que viu a Anglaterra, viu a Brighton, i aleshores nosaltres no hem fet agència. Ella ha anat a casa de la meva germana i s'ha matriculat a l'institut on van les meves nebodes, i aleshores nosaltres hem anat per lliure. I clar, però sí que ara hem estat parlant amb una agència i l'agència, bueno, fent veure que volíem inscriure la germana petita, que imagina't, a fer això, i ens han dit, home, a Anglaterra és difícil de convalidar-ho, però nosaltres garantim la convalidació. Dic, un moment, una agència pot garantir la convalidació i a mi no me la donen perquè vaig per lliure? Què passa aquí? No ho sé, Això és el que m'han dit.
4: Vale.
1: Què és el que fa que ells puguin... Bueno, potser és el que dius tu, que ells preparen les coses abans. Potser sí, però a veure...
4: O preveuen el possible problema, esclar, perquè el saben, clar. Tu t'hi has trobat al final. Clar.
1: Sí. A veure, que m'agradaria saber com ho desencallen, perquè si et demanen un certificat que has d'estudiar 2 anys, què et fan fer 2 anys amb un? Bueno, potser sí que és possible fer 2 anys amb un, però està clar que a la web del departament i a totes les vegades que vam trucar abans d'anar-hi, perquè nosaltres, clar, abans d'anar-hi ens vam preparar, abans d'anar-hi, trucar i web de departament i tot, enlloc diu que això s'havia de fer així.
2: Està bé, Sergi, podria estar bé trucar amb una d'aquestes agències i preguntar com ho fan ells, quin és el secret, com ho aconsegueixen, com a mínim per poder-los ajudar.
7: Heu fet la trucada de sempre, la trucada al departament, per explicar-ho i dir-ho que anàveu a treure'n.
3: I que el protocol i la normativa és la que és. És que jo recordo un cas, Jordi, que el vam fer la temporada passada, crec, que és amb la cosa aquesta de, bueno, perquè la normativa diu això. Me'n recordo, em sembla que es deia Clara, era una noia que ens va trucar, que era de Mallorca, havia nascut a Mallorca, a 5è de primària va venir a viure a Catalunya. I va acabar. Va fer 5è, 6è de primària. Va fer tota l'ESO, va fer tot el batxillerat. Va fer medicina. Es va especialitzar en pediatria i quan es va apuntar a les oposicions per ser pediatra, li van dir que no es podia apuntar perquè li faltava el seu de català. I ella va preguntar, i jo com certifico el seu de català? I li van dir, és que no et podem donar el seu de català. I va dir, vés al seu institut i pregunta. Llavors ella va anar a l'institut, perquè va dir, això és el que li donen quan fa X cursos, i li van dir, no et podem donar el seu de català perquè no vas fer 3 cursos de primària a Catalunya, només en va fer 2. Una
4: aquest
3: persona...
4: Vam tocar
3: una persona, sí, exacte, que sí, va fer 2 cursos de primària, ESO, batxillerat, una carrera. Exacte. I no li donaven el seu de català perquè no havia fet quart de primària a Catalunya.
0: Escolta, Laura, qualsevol cosa... Qualsevol cosa aviam si, si algú hi ha un algú al món que et pugui escoltar...
2: Home, algú em mando. Sí, algú em mando.
7: És un tema... Per
1: clar, això és el que estem buscant, per un favor. Funcionari amb la vocació de servei que tingui la capacitat i el poder de fer-ho, perquè una persona, al final, que sigui una persona, que vulgui tenir la satisfacció d'avui dormir sabent que ha salvat una vida. Com diu el Talmud, qui salva una vida salva la humanitat. Doncs això és el que estem buscant. Jo penso que en moltes ocasions... Bueno, és que si no es pot aplicar el reglament amb justícia amb lògica, doncs no sé per què serveix ni el reglament ni les persones que l'apliquen.
0: Laura, moltes gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Espera't un moment. Ara explicarem un cas al revés. És a dir, quan les coses... funcionen massa bé i tot. Sí. Avui demostra, hi ha una dada que hem explicat avui, que l'hem llegit al País, que més de la meitat dels trens del país van arribar amb retard, en concret un 53% van fer tard, una xifra que sagna, si la comparem amb els trens de Madrid, on aquest abril pràcticament un 70% dels trens van anar puntuals, com un rellotge suís. Doncs bé, els retards i despropòsits d'horari no són monopoli dels trens, ni molt menys. Enric, bon dia.
8: Bon dia.
0: D'on ets tu?
8: Jo sóc nascut a Barcelona, però estic empadronat des de fa anys a Solivella. No m'interessava anar a poble i visc a Solivella.
0: A la Conca de Barberà.
8: A la Conca de Barberà.
0: Efectivament. I tu has trucat per un problema amb quin mitjà de transport?
8: Perdó? Digue'm.
0: En quin mitjà de transport tens un problema?
8: Aviam, hi ha un autobús que jo li dic la ruta del Xipella, que agafa i surt de Reus, com els antics traginers, va a Tarragona, Salou, i després agafa cap a Valls i entra cap a la Catalunya Central, via Montblanc, Solivella, Belltall, Tàrrega, i arriba a Andorra, cada dia.
0: Val.
8: Tots els 365 dies de l'any.
0: Val. Quina freqüència de pas té?
8: Només un diari de pujada i un dia i el mateix de baixada. Val. O sigui, arriba a Andorra a les 11:35, surt de Reus a les 7 del matí i arriba a Andorra a les 11:35, passant, en teoria, per Solivella a les 9:05, paper de la Generalitat a la cabina de transports públics de la Generalitat.
0: Val. La gent del poble l'agafeu sovint, aquest autobús?
8: No, perquè no compleix els horaris.
0: Ah.
8: Perquè ve massa aviat.
0: Veus?
8: O sigui,
0: algú que funciona bé, veus?
8: 9, jo vull passat a les 9 del matí. Jo estava jo allà abans de les 9 del matí perquè sabia que no aniria bé, i a les 8:54 ja ha passat. Ai, i no ha parat.
0: Bueno, però això no és el problema. Aviam, una cosa.
8: I això ho fa...
0: sovint.
8: Digui'm.
0: Dic que això ho fa sovint.
8: Això ho fa cada dia. El diumenge de la setmana passada, jo vaig agafar-lo per anar a visitar amb uns parents a Belltall. Jo tenia el cotxe al taller i, clar, em anava fantàstic l'autobús. Doncs jo estava escoltant, anava baixant des de casa meva, que tinc 5 minuts fins a la parada, jo a 9:15 sentia les campanades de la església del poble, 9:15, i vaig veure passar l'autobús.
2: Cada dia passa més d'hora.
8: A les 9:05. Llavors jo li vaig preguntar a la baixada, amb el conductor, que tots són sud-americans, tots,
0: bueno, però això...
8: li vaig dir...
0: Que ho siguin, no és res...
8: No, ja. Jo els respecto, són gent sí. Complidora amb el tracte, etc.
0: Sí.
8: I dic, aviam, dic, per què vostè no m'ha esperat a mi? Diu, jo tengo mi horario, yo cumplo lo que tengo que cumplir. I ja està. I aquest senyor el que té ganes és d'arribar a Tàrrega, perquè a Tàrrega tenen una parada obligatòria perquè fan les 2 hores d'aquestes que tenen que baixar de l'autobús i fer un descans, etc. Aleshores, després continua fins a Andorra, i Andorra a les 5 de la tarda torna a baixar. Quan baixa, el problema pot ser a la duana, que com que porten estrangers que venen de l'aeroport de Reus o del mitjà que sigui i entren a Andorra, llavors a la baixada, per entrar a Espanya, els aturen, els miren i s'estan una estona. Amb la qual cosa, llavors va caçar l'espela.
3: Clar. Clar, és que el tema és, si a tu t'arriba tard el transport, doncs et pots desesperar.
0: També et dic que el paperet de la Generalitat, en lloc de posar les 9:05, que posi les 8:50.
3: Sí, però el que, clar, el
2: no,
3: que diu...
2: No, el que s'ha de fer és que l'empresa ha de complir l'obligatorietat de la línia i dels horaris.
3: Si arribes abans, t'esperes.
9: Sí, el Jordi, perdoneu.
3: Clar. Però
4: doncs hi ha la realitat.
3: Però no arriba a les 8:50. Hi ha un dia que arriba a les 8:55, hi ha un dia que arriba a les 8:40, a les 8:45.
9: Però facilitaria molt les coses que digués 8:50.
8: I un altre dia arribarà a les 9:10.
0: Però és millor esperar-se 5 minuts que menys a 10.
3: S'hauria d'esperar.
0: Si cada dia és així, canvia. Oi, el paper de la Generalitat, que allò, al marge de que, efectivament, si té pressa, té un problema a la companyia, però si normalment posa les 9 i 5 i cada dia passa a les 8:55, més val que la gent s'esperi 5 minuts, totalment, que no li foti el cap.
2: L'empresa està fent un incompliment de contracte, eh?
3: És posar
2: contracte públic.
3: Sortida a... i l'hora. I si el bus arriba 25 minuts abans d'aquella hora, estarà 25 minuts allà esperant-se, sí, i surt a aquella hora.
0: Ja. D'acord. No?
8: Jo vaig anar a l'Ajuntament de Solivella i els hi demano, dic, puc posar un lletrero que digui cuidado, heu de ser 20 minuts abans perquè no compleix el horari. I em va dir, no posis res, que allò és propietat de la Generalitat i et multaran, eh?
0: Veus? Va, certem. En fi, bueno, aviam què passa. Moltes gràcies, Enric. Que vagi bé.
8: Molt bé.
0: Ara,
8: i bé. Nosaltres hem fet... Perdó.
0: Sí.
8: Perdó?
0: Perdonat. Digui.
8: Aviam, nosaltres hem volgut fer una oportunitat, una colla de veïns, perquè això és la ruta del Xipella, la ruta dels antics traginers, sí, de l'antiga transhumància. I a partir de setembre farem aquesta mateixa ruta, pujant a l'autobús i cada setmana baixant en un poble i explicant la història d'aquella zona.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Perfecte, queda dit. Gràcies, que vagi bé.
8: A vosaltres. Enric, vinga,
0: bé. Són pràcticament 3:15. Un segon, que ara vull anar a Oslo, a Girona, però també a unes declaracions que acaba de fer...
9: Ep.
0: Joan Laporta i Estruc. Un segon. Oh.
10: RAC 1. El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
14: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
15: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
14: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
17: David, ¿dónde andas?
18: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
17: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
18: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
17: Pídeme un colacao. Que ya estoy ahí.
18: ¡Antonio!
19: Marchando, otro Colacao.
18: Eres el mejor.
20: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
21: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, picolines, pol, relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
22: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
22: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
23: Tot el temps que vulgui.
22: I totes les bombolles que vulgui?
23: Totes les bombolles que vulgui.
22: I tot el relax que vulgui?
23: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
27: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
28: El perquè de tot plegat.
0: 3 quarts i 12 minuts d'11 del matí. Hola, Damià López, què tal? Bon dia.
29: Molt bon dia, Jordi.
0: Per on pares?
29: A Sant Esteve Sesrovires, al Club Golf Barcelona, on hi ha hagut un acte avui, un tradicional acte que fa cada any Ronald Koeman, i avui l'ha acompanyat Joan Lapa. Per a l'amistat des de fa un temps.
0: Val, i ha parlat, no, Joan Laporta?
29: Ha parlat Joan Laporta, una versió rumbera de Joan Laporta, avui ha respost ja... Ha respost ja definitivament les declaracions de Florentino Pérez l'altre dia, les surrealistes declaracions de Florentino Pérez. Avui molt agressiu, Joan Laporta, responent a Florentino i carregant contra el president del Madrid.
30: Es una estrategia, esto. Está clarísimo de que es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos 2 temporadas ganando. No me sorprende porque, vaya, todos nos conocemos.
29: Qualifica les paraules del president del Madrid de l'altre dia de barbaritats.
30: Lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, pero lo que no pueden pretender es que ante esas falsedades, que además que es perpéntico, no se reaccione.
29: Continuen, doncs, les relacions trencades. Li hem demanat a Ronald Koeman que recomani un nou pel Barça per la pròxima temporada i, sense dubtar-ho, ha dit que ell fitxaria a Haaland, si fos Deco.
0: Koeman ha dit això?
29: Sí, ha dit això, en qualitat de seleccionador de Països Baixos. Recordem que està a punt de donar la llista i s'emportarà Frenkie de Jong al Mundial, i quan li hem preguntat a quin davanter s'enduria, ell ha dit que, sense dubtar-ho, si ell fos el secretari tècnic del Barça, s'emportaria Haaland, el considera el millor davanter del món.
0: Cert que per Haaland, el Manchester City que aviam què passa aquests pocs, pròximes hores, minuts,
1: passaran coses, no?
0: Minuts, sí,
2: que tenim informació, coses. Poder.
1: Bueno.
0: No, suposo que d'aquí a poc temps, sí, poca estona, hi haurà, pot haver algun anunci, sí. Aviam, falten 10 minuts per les 11. Ha contestat Arbeloa ja a la porta. Esclar, Arbeloa, recordem que és el...
3: Ventrílo.
0: Sí, efectivament.
3: El ventrílo.
0: Sí, sí, és el...
2: Marmessó palanganero, podríem dir fins i tot.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Venga, el rumbero.
4: Le doy muy poca importancia a las palabras de la porta. Yo creo que, me imagino que se referirá al caso Negreira. Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales y yo creo que las tenemos, es nuestra responsabilidad seguir denunciándolas.
0: Ensangrentados, sobre todo va acabar Fede Valverde de Chouameni. Deixa'm dir això, i la segona és que per ser Mourinho has de tenir una classe, sí. Perquè si no ets l'Hacendado i tens un problema, que ets la marca blanca. Ets la marca blanca, i mai millor dit que és la marca blanca. Jo aquella imatge...
1: És un entrenador de la història que fan fora, sí. I que està parlant de donar noms del seu substitut. Quan normalment un entrenador fa fora, sí, el que fa exacte. És, bueno, mira, baixar el cap i no, evidentment, anar per la porta darrere. I ell dient, no, Mourinho podia ser un gran entrenador. Sí. Mare meva.
0: Bueno, és que
1: el seu pas pel Madrid és històric, eh?
0: No, el més històric que hi ha, Jordi Juan, és la imatge aquella meravellosa del dia que debuta amb el Madrid, que passa davant de les vitrines històriques del Real Madrid i fa una paradinha com dient...
2: D'aquí
0: vinc,
2: d'aquí vinc, d'aquí vinc.
0: Quin no sé què, que, és a dir, que ratllava el límit de la...
3: Patatisme.
0: De la, no, bueno, de la
2: idolatria,
0: vergonya aliena.
2: Idolatria.
0: En fi, Dami, alguna cosa més?
29: No, res més que ha desitjat sort a l'equip femení, que juga demà a la final, Joan Laporta, i que ha donat pràcticament per descartada, tot i que l'ha elogiat i l'ha qualificat d'entrenador top, la continuïtat de Xavi Pascual al front de l'equip de bàsquet la temporada que ve, doncs perquè és difícil satisfer doncs les exigències de Xavi Pascual i perquè no acaba d'haver-hi entesa entre les parts.
0: Val. Mala sort, doncs, malament. En fi, gràcies, Damià, que vagi bé. Fins ara.
29: Gràcies, Jordi.
0: Parlava de la final femenina de demà, de la Champions. Quina diferència entre quan travesses la frontera i vas a jugar un partit de Champions quan parlem del futbol femení, perquè és a dir, el que passa a la lliga espanyola és lamentable.
5: També t'he de dir que l'ésser humà que ha pensat que s'havia de jugar una final de Champions femenina, un estadi on només s'hi poden enviar 3.000 persones cada afició, l'hauríem de donar 50.000 voltes caminant per Europa durant un any, eh?
0: Sí,
5: perquè
0: és
5: realment de premi Nobel,
0: sí,
5: això,
0: sí,
5: eh?
0: Sí, efectivament.
2: El món va canviant, però no hi ha gent que es queda allà quieta.
0: Qui no està quieta és la Clara Roderres, que ja és a Oslo. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia a tots, què tal?
0: Què tal? Molt bé, i tu?
6: Bé, avui ja comencen les activitats, no? Avui tenim rodes de premsa, entrenaments, sopar de la UEFA, la fanzone també s'activa, avui ja es començarà a notar que és dia de final demà i que hi ha un títol important en joc aquí a Oslo.
0: Se sap on es jugarà la final de la Champions l'any que ve, ja, o no?
6: Sí, a Varsovia.
0: A Varsovia.
6: Varsovia, sí, diria que és un camp una mica més gran que el d'aquest any, que la capacitat és de 28.000. Sí, no, tampoc no és una gran millora.
5: Sí, però seguim amb ciutats de segona divisió, diguem, no? O sigui, futbolísticament, vull dir, no?
6: Sí, mira, estic intentant trobar-te la capacitat que té l'estadi.
0: De Varsovia.
6: Però és, sí, de Varsovia.
5: Home, més que Oslo, és fàcil que sigui més que Oslo.
0: Sí, però sí.
5: Perquè Oslo deu ser l'estadi més petit d'Europa.
0: Mira, diguem. Aquí em diuen que té
6: 58.000, no?
0: Sí, bueno, posa-li 60.000. Bueno. Tampoc és... Però bueno, és igual, 60.000 està bé. És que demà són 30, no?
6: És el doble que demà. Sí, demà n'hi arriba 30, 28.000. No arriba 30.
2: N'hi arriba 30.000.
0: Imagina't, mare meva.
6: Que clar, és un pas enrere, el que deia i tant l'altre dia que tu diràs que és un pas enrere, i més quan tu saps que la teva afició, la del Barça, es mobilitza com es mobilitza sempre i que ho ha demostrat aquests últims anys. Demà, evidentment, serà molta menys gent perquè és difícil, tot i que ella ens vam trobar una cinquantena d'aficionats a l'avió que venien amb ganes d'animar i avui arribarà un grup més important d'aficionats.
0: És que compta 1.500 persones per equip. És que és una ridiculesa. Que
5: no,
0: dius,
5: és que dic una cosa. És una falta de respecte.
0: És una falta de respecte al futbol
5: sí,
0: femení.
5: I això sí que es pot dir. Sí, es pot dir al masculí no hi hauria nassos de fer-li això.
0: No, esclar. És que és així.
1: La final de la Copa de la Reina van canviar cada dos per tres l'horari. No
0: home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
1: I han fet...
6: Sí, no, el que passa aquí a Espanya és un altre tema, ja.
0: Ja, sí, aquí, efectivament. Encara és pitjor. Lliga, encara és pitjor. Què tal l'equip femení? Com va en aquests moments? Com està el Barça?
6: Mira, el Barça va arribar a la tarda, avui té matí tranquil, la tarda d'entrenament, ja sabem que amb la novetat de Graham Hansen, que va notar unes molèsties al partit de tornada de les semifinals contra el Bayern, va tornar a entrenar el dimarts d'aquesta setmana amb el grup, veurem si avui Pere Romeu dona pista sobre el seu estat, si està per ser titular, si està per jugar només uns minuts a la segona part, i el mateix en Paredes, que ha entrenat aquesta setmana al marge del grup per unes molèsties que li va fer perdre la final de la Copa, i també serà interessant saber si està disponible demà o no per sortir d'inici, perquè si no potser Pere Romeu haurà de fer alguns invents, alguns canvis en l'11 que no tenia previst segurament fa uns dies, contra aquest Lió de Giraldez, no? Que també hi ha aquest component afegit, que a banda de ser el teu gran rival europeu aquests últims anys, equip que t'ha fet perdre més finals, etc., doncs tens al davant un entrenador que ho ha guanyat tot amb tu, i que serà també interessant aquest duel a les banquetes entre Giraldez i el que va ser el seu ajudant, que és Pere Romeu, un lloc que també arriba en un bon moment, amb una plantilla realment potent, amb un fons d'armari, s'ha parlat molt, més ampli que el del Barça, que portem tot l'any explicant, no? Que la plantilla és curta, és cert, perquè la capacitat que té el club per fitxar és la que té i no s'han pogut fer gaires incorporacions, de fet una, però bé, demà és una final, 50-50 segurament, tot i que aquest Lió sempre se l'ha de respectar.
0: 6 de la tarda el partit, efectivament aquí a RAC1, aquesta nit ja el tu diràs des d'Oslo amb l'Aleix Pariser, i avall que fa baixada. Cuida't i bona feina, Clara, que vagi bé. Fins ara.
6: Adéu, gràcies.
0: Bon dia. Aquesta final és a les 6 de la tarda, però després n'hi ha una altra a les 9 de la nit, i aquí juga un paper importantíssim el públic i l'afició. Tot i que el pitjor que pot passar és que hi hagi una mena d'angoixa col·lectiva, eh? Sí. Que, és a dir, que aquesta cosa d'anar tant, també et dic una cosa, que això també ho pensava el Barça-Madrid i mira com va acabar, és a dir, amb un 3-1. Per tant, millor que el camp estigui ple, que estic parlant, efectivament, del Girona-Elx, no hi ha matemàtiques que valguin, si guanya el Girona, si es queda primera, si empata o perd, a segona. Així de senzill. Hola, Miquel Agut, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Com ho veus tu?
3: Doncs millor que ahir, millor que abans d'ahir, però encara no ho tinc clar, tot i que ahir el Jordi Bosch, el tu diràs, ens deia, home, penseu que si fos a l'inrevés, que fossis l'Elx, que haguessis d'anar a jugar al camp d'un equip necessitat i jugar fora de casa un partit com aquest, segurament ho veuries més difícil, no? I ens hem de buscar, ens hem d'agafar elements positius, hi ha el de l'afició que ara comentàveu, ja que per molt que el Girona sigui el tercer pitjor local de la categoria, tot esperant el partit de demà, l'Elx és el pitjor visitant de la categoria i només ha guanyat un partit fora. Hi ha algun motiu positiu al qual agafar-se dins de la temporada irregular del Girona per pensar que demà es pot guanyar el partit i quedar-te primera sense mirar què fan els altres.
0: Que per cert tinc una alegria pel cos, que és que l'altre dia vaig veure la pena de la vida de veure el jugador, el Girona, plorant desconsoladament perquè pensava que s'havia trencat Collibarres.
3: Francès.
0: Sí, francès, que per sort sembla que no té res, no?
3: Avui Mitchell ho haurà d'actualitzar, però era dubte per arribar al partit. Veurem si hi arriba o no, però es descarta una lesió greu de genoll i jo crec que faran un esforç tant ell com Estuani, que ja sabeu que en les últimes setmanes s'ha infiltrat per jugar. La setmana passada hi va haver 3 partits, ara hi ha hagut una setmana de marge entre un partit i l'altre i esperem que pugui estar en disposicions de jugar. I després també, per exemple, Lemar, que és un futbolista que no ha fet net amb molèsties, que de fet té un historial mèdic que l'ha condemnat, si no estaria jugant al Girona amb el nivell que tenia i formant part de l'Atlètic de Madrid. Són alguns dels noms claus que el Girona està esperant que puguin donar notícies positives per formar part de la convocatòria del partit de demà, perquè evidentment tots els jugadors que hi puguin ser, fins i tot Doni, que es va lesionar al setembre i que va reaparèixer en una convocatòria a l'últim partit, tinguin minuts i puguin ajudar, puguin posar-hi el seu granet de sorra.
0: En fi, cantarem el Virolai abans. Que vagi bé. Gràcies, Miquel. Fins demà.
3: De res, adeu.
0: Que vagi bé. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Aviam, l'Espanyol té una opció que és... Va, jo vaig dir l'altre dia que no era tan remota. Que no era tan remota. Que no era tan remota per anar a Europa.
7: Una mica ho és, eh?
0: Home, és difícil, però no és impossible. Necessita guanyar la Reial Societat que juga...
7: Espanyol-Reial Societat, l'Espanyol necessita guanyar.
0: Bueno, clar, val, perfecte. Això per descomptat. Que el Getafe i el Rayo perdin... Mm? Que juguen contra Osasuna i Alavés respectivament. Mm. El que el Rayo perdi amb l'Alavés és més complicat, perquè l'Alavés ja està, sí, ja està salvat. Que el València no guanyi contra el Barça. No guanyi, li va l'empat, també.
7: Mm.
0: Vale. I clar, i recuperar aquest quins no és un problema. Recuperar els 5 gols de diferència amb el Getafe.
7: Clar, has de guanyar, i a més de guanyar de molts gols.
0: T'agradaria tu per això jugar a Europa l'any que ve?
7: Escolta, si m'ho dones aquí ho agafo, però no és... No, no, no cal.
0: No cal,
7: no cal, no cal. No cal, no cal, no cal.
8: Però quin és l'objectiu de no voler jugar a Europa?
7: No és que no vulgui, Ernest, és que no cal, perquè...
0: Sí, després del que ha patit ara, jo l'entenc, l'Edu.
7: No, no, i que la Conference... Primer, és una competició que és deficitària pels equips que la juguen.
0: Efectivament.
7: És una competició que et porta viatges llarguíssims, és a dir, jugues contra... M'agrada molt de planilla aquesta setmana, deia, contra el tercer equip de Bulgària, però és que és així, literal. Vas a jugar a Bulgària, Montenegro, Finlàndia, Lituània, uns països estranyíssims, i a més que estan molt lluny, i que et pot condicionar per la Lliga. Que després pots arribar lluny a la Conference, sí, perquè el Rayo jugarà la final la setmana que ve, i mira, el Rayo és la primera i segurament única final europea que jugarà, però no sé si l'Espanyol a nivell estructural està preparat com per afrontar un any a Europa. No cal. Ja. No cal. L'alegria ja ha arribat.
1: Fiqueu-vos bé la Lliga i la Copa, que és una cosa que, desgraciadament, històricament, no sé per què, no passeu, però que podria ser una cosa que donés molt... Històricament ha donat moltes alegries a l'afició.
7: Sí.
1: I no és tan complicada, guanyar la Copa.
0: No. Perquè, per cert, bueno, per això...
1: Mira la Real.
0: Sí, ara estem esperant lo del City, aviam si hi ha algun comunicat. Jo tinc una opinió, que és que... Deixar de... Jo crec que que no deixa el City.
1: Mira, Jordi, jo ja ho sé, però no es pot dir.
0: No ho pots dir.
7: Mare meva, el que esteu fent ara, eh?
2: És horrorós.
0: Jo crec que no ho deixa.
1: Estic obligat, quan sigui... Allà és una alerta al diari, a la Vanguardia, no puc dir-ho aquí.
0: Ja correrem aviam qui la va fer abans.
1: A veure.
9: Però vaja, ja...
1: Ahí estamos.
9: Ja ho estic olorant. No, pel to, sí, eh? Per la música de les vostres.
1: És una bona notícia.
9: No per la lletra. Sí.
7: Perquè la pregunta és, si Pep Guardiola ara diu que continua, s'ha de fer alerta a la Vanguardia? Sí, no? Perquè durant la setmana s'ha dit que no. Sí.
1: Faci el que
7: però,
1: faci.
7: Tot i que no ho han dit ells.
1: Faci el que faci, és notícia.
8: I a més, no és que sigui notícia, és que és molt més notícia... No, és molt més notícia, això sigui el que sigui,
0: que no
8: qui ha guanyat la Premier.
0: Però jo crec que el Jordi m'ho hagués negat. Si jo m'hagués equivocat, m'ho hagués negat. Si jo hagués dit una altra cosa...
7: Té trampa això de que no deixa el City? Pot ser que deixi la...
0: No sé, jo et dic que no és el City. Aviam, vas a veure Bad Bunny avui?
7: No.
0: T'agrada Bad Bunny?
7: Sí, però no tant com per pagar aquesta morterada i anar al concert.
0: Val. Doncs abans de l'Edu, recuperem res, uns minuts, és molt breu, eh? L'especial que el Guille va fer i el món arracó sobre Bad Bunny, perquè va posar molt de context sobre aquest fenomen musical. Van ser 20 minuts, més de 20 minuts d'una classe magistral del Guille, desmuntant prejudicis sobre Bad Bunny i la seva música, repassant tota la discografia del cantant porto-riqueny. D'aquells més de 20 minuts, 3 estan aquí.
10: No estem dient ni que sigui l'artista més important del segle, ni que ens hagi d'agradar, perquè, òbviament, generacionalment, hi ha moltes coses que molta gent no entendrà, no li agradaran, no està interessada, no m'interessa gens. D'aquí a dir que no té valor cultural, que és un inepte, que no sap de res de música, que això és un atac a la oïda, probablement sí que transcendirà. L'any 2016 va publicar la cançó que el va donar a conèixer internacionalment i que jo penso que va definir en part molt l'estètica inicial d'això del trap llatí, la que va consolidar l'estil vocal i en part aquest personatge generacional.
11: Moral,

Aquí destaca, és un primer single, la producció ja és incriticable. No. Vull dir, no, els discos de Bad Bunny són extraordinàriament, estan extraordinàriament ben produïts. El seu primer disc és eminentment trap i reggaeton, però Bad Bunny ja demostrava que no volia limitar-se ni al trap ni al reggaeton convencional. El disc introdueix ja certa estètica de pop electrònic, cançons melancòliques, atmosferes nocturnes, ambientals, una ambició de disc complet conceptual que era molt poc habitual en aquell moment al mainstream llatí. Otra noche en Miami. Fins i tot l'any 2018 ja recorda una mica, si t'oblides una mica d'aquesta veu que molta gent la irrita, podria perfectament estar dins d'un disc de The Weeknd, per dir alguna cosa, no? Aquesta cançó mateix. Escoltem-ne una altra.

Sonoritat ambiental, emocional, nostàlgica, gens habitual al gènere. Ho insisteixo perquè estem assumint unes coses que no? Un clitxé que tu et fas una idea i de cop el que sents no és això. Fins i tot guitarres ambientals del seu primer àlbum, no? Sí.

És, no, és el primer disc de Bad Bunny, mm-hmm. i ja introduïa coses que dius, ostres, aquí està passant alguna cosa, yeah. i realment no és ben bé el que m'han dit que és, no? Yeah. Això, aquest primer àlbum està ple de densitat sonora gairebé experimental. Mira, mira.

0: feliç. Pot no agradar, però per mi és un artista de cap a peus.
1: Doncs el que avui disfrutarà molta gent, que vagi a l'Estadi Olímpic Lluís Companys avui o demà. Atenció.
2: Què passa?
1: Això de la... Aviam, he de dir una cosa, que és que això del Barça i això de Catalunya és bueno, i tots els clubs catalans, però és que això del Barça... Hola, Roger Saperes, bon dia.
2: A veure què ha passat.
1: Un segon, espera, que no, que ara no hi és.
2: Tu estàs dient, tu, que estàs dirigint el programa Líder de Catalunya amb un pollastre de plàstic de joguina sobre la taula.
1: Ah, sí, això és veritat.
2: Que això s'ha d'explicar, eh? Sí.
3: Que usen contra
4: en som,
3: nostra.
4: En som víctimes.
3: Amb nocturnitat.
2: Sí, és que això la gent ho hauria de veure, clar, és molt surrealista.
3: Que usen contra els tertulians amb nocturnitat i a l'abusi.
1: Efectivament, sobretot d'una tertuliana. Esclar,
3: bueno, hi ha danys col·laterals.
4: No m'estireu.
1: Un running gag.
3: Bueno, hi ha víctimes col·laterals del seu joc.
5: Cris, torna-t'hi.
1: Malvado.
4: Ja ho vaig fer un dia, Jordi, sí. I la indiferència que va mostrar Jordi Basté davant l'ensurt que jo li vaig estar preparant un minut abans va ser... Bueno,
1: són les 11 i 7 minuts, ara sí. Roger Saperes, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Basté.
1: Aviam, vols fer el favor d'explicar-me què ha passat ara? Atenció, eh? Ernest Folk, Jordi Bosch, Glòria Serra, Cris Puig, Edu de Valle i oients de RAC1. Palante.
2: Què?
6: Doncs, a veure, el titular ràpid és que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria després del procés electoral a la presidència del Barça. Recordaràs que Marc Síria va quedar fora. No va poder ser candidat, va quedar només en precandidat perquè li faltaven 90 signatures. Ell va reclamar que n'hi havia una quantitat, que només els faltava algun detall i que no era prou motiu per descartar-les. Va recórrer aquesta decisió al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana, que li va tombar, i després va presentar recurs al Tribunal Català de l'Esport per demanar que aquelles signatures havien de ser vàlides. El que ha fet el Tribunal Català de l'Esport és admetre a tràmit aquest recurs. A partir d'ara, les dues parts tenen 8 dies per aportar informació i, si no, el Tribunal Català de l'Esport resoldrà en dues vies. O bé li dona la raó a Marc Síria i considera que aquestes 240 signatures són vàlides, per tant, que podia ser candidat i, per tant, que es poden repetir les eleccions a la presidència del Barça, o bé...
2: Per favor, per l'amor de Déu.
5: A veure. Pots tornar-ho a dir?
1: El titular de tots. A veure.
6: És a dir, el Tribunal Català de l'Esport el que ha de decidir és si aquestes 240 signatures que reclamava Marc Síria són vàlides. Si són vàlides aquestes 240 signatures, vol dir que Marc Síria podia ser candidat a la presidència del Barça i que no ho va ser, i que, per tant, es podria repetir el procés electoral a la presidència del Barça. Pot decidir això o pot decidir arxivar el cas. Però, si li donen la raó a Marc Síria, tindria la potestat de demanar la repetició del procés electoral.
2: Les podríem fer el 6 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Madrid i les eleccions a Madrid.
1: Aviam, Jordi Bosch.
5: Això és surrealista.
1: Doncs sí.
5: Entre les eleccions del Barça i això, i el 1 de juliol, ho dic, que és el dia que entra la porta de president, per Joan Laporta, per encetar el seu... El més xocant, i amb aquesta cosa que ara ha sortit, és que el Madrid... 2 mesos després han tingut temps de fer unes eleccions, probablement, o de tenir candidat, etc, i de que hi hagi unes eleccions i que probablement torni a ser president el senyor Florentino Pérez, que no tindrà que esperar l'1 de juliol, sinó l'endemà. Amb això vull dir, que m'he allargat, perquè no és el tema principal, amb això vull dir, hòstia, és que hauríem de fer les coses més senzilles, no? O sigui, hauria d'haver-hi una manera... O sigui, en Laporta avui hauria de ser president i el tema de la signatura s'havia d'haver de resoldre l'endemà amb caràcter urgent per al Tribunal Català de l'Esport.
1: Sí, però el Tribunal Català de l'Esport, Jordi, acaba de dir això, per tant, ho ha dit ara, perquè és que no
3: per què ara?
1: Pues no ho sé.
3: Per què ara?
1: No ho sé. Marc Síria, bon dia. Hola, espera't un moment, eh?
7: Hola, bon dia,
1: Marc. Molt bé. Una pregunta. Vale, suposem... Primer, t'ha sorprès la resolució del Tribunal Català de l'Esport?
7: Evidentment que no, i com ja et vaig dir des del principi, les signatures respecte a la legislació actual són vàlides i, per tant, hauríem de ser candidats, i ja et vaig comentar que aniríem fins al final amb aquest procés, bàsicament perquè aquest no és un tema de Marc Síria, sinó és un tema que el club ha de prendre mesures modernitzar-lo i que sigui garantista.
1: Uh-huh. Ara el tribunal, és a dir, l'admet a tràmit, evidentment, vol dir que s'ho mira, vol dir que hi ha indicis de que això puguis tenir raó. Per tant, si el tribunal té ara una setmana per decidir, per resoldre si ho fa a favor de la teva candidatura o no. Si ho fa a favor de la teva candidatura, aquí hi ha una pregunta. Pots demanar repetir les eleccions? Ho faràs?
7: Doncs no ho sé. El que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etc., on ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar, i vull que el club el que ha de fer és modernitzar un sistema que sigui garantista per tots els socis i sòcies que vulguin donar un pas endavant i presentar-se a les eleccions del Barça.
1: Per tant, més que intentar repetir les eleccions i tot el que això significa, el que vols és garantir que sigui un procés més, no sé si dir, més net, més assenyat, o no sé què...
7: Transparent i garantista, no? Un procés democràtic, transparent i garantista, que actualment no ho és.
1: Perfecte. Però descartes demanar la repetició electoral?
7: Doncs hauré amb el meu equip, amb la meva gent. La veritat és que avui és per nosaltres és un dia doncs important perquè amb allò que creiem que és que nosaltres i que sabem que vam fer un procés honest i vam anar signatura, doncs sé que acabarem guanyant aquest procés, sigui ara o sigui a l'ordinari, i a partir d'aquí seuré amb el meu equip i decidirem. Però si em pregunta sincerament, el Marc Siri avui el que vol és que el club doni un pas endavant i que no es torni a repetir, no només pel Marc Siri, sinó per un futur a qualsevol soci el que hem patit nosaltres.
1: Bé, esperem aquests 8 dies. Marc, moltes gràcies, una abraçada. Fins ara i felicitats.
7: Sigut un plaer, una abraçada. Bé,
1: gràcies. 2:15, clar.
3: M'ha fet la sensació que ell ja té, el que vol, sí, que s'acosta a la victòria moral, però no cal fer saltar el club pels aires.
1: Correcte. Jo crec que això està bé.
4: Sí, que no està digues. Malament.
5: No, perquè repetir-los per potser perdre, potser la recomanació que li faran al seu entorn és dir, això pot ser el llançament de la teva candidatura d'aquí 5 anys.
1: Ara.
8: I que no deixa de ser un servei al club.
1: Efectivament. És a dir, jo crec que és una jugada que li pot sortir molt bé des de la democratització del club sense voler perjudicar-lo.
3: Sí.
1: I això li serviria a la plataforma. No sé si el sap, té el mateix pensament. Roger.
6: Sí, sí. Evidentment era la pregunta a fer-li. Si tenia pensat demanar la repetició electoral, jo crec que per sobre de tot... Espera Marc Siri és treure's de sobre aquesta llufa que li havien posat, no? De que hi havien signatures falses, que no... Vaja, treure's de sobre tot això, i si ho aconsegueix, jo crec que podria quedar aquí, però veurem quan s'assegui amb el seu equip què és el que acaben decidint.
3: El que passa, Roger, que aquest recurs té vida pròpia, no? És a dir, que per molt que Marc Siri digui que no hi està d'acord, això pot seguir endavant, no?
1: Sí, però el recurs que pot arribar és que et doni la raó. No, el tribunal no dirà convocar eleccions. El tribunal és el recurs el presenta Marc Siri, no el presenta...
3: Ja. Llavors l'ha de retirar.
1: El tribunal diu, escolti'm, vostè té raó en que aquestes 200 eren vàlides, ja està, fins aquí.
5: Punto.
1: Fins aquí.
2: Llavors els estatuts del club... El club és el que decideix amb això, què fer.
1: No. Llavors és Marc Siri qui decideix. El Marc Siri decidirà... segueixo endavant i vull demanar la repetició electoral o ja tinc la victòria, i per tant, quan tinc la victòria moral... Com la tinc la victòria moral...

0: adesso.
1: Oh, alerta!
2: Que a vegades que no veieu que...
1: La veritat,
2: que
1: entre tots...
3: No sé què s'estava dient, però riu tant tu de los papeles de Bárcenas, eh? També el dilluns es va pronunciar en aquest programa una d'aquelles frases que queden a la memòria col·lectiva, d'aquelles que es pinten a les parets i queden anys i anys. L'autora, Teresa Cunillera.
4: Si camina però... com un pato, cante com un pato i vole com un pato, és un pato.
3: Recordem l'últim pato que vam sentir cantar, era la Melody versió Pato Donald. Els dimarts són Territori Joan López Alegre, aquí li haurem de donar una miqueta de sabó per rentar-se la boca, perquè noi...
5: Una càtedra, Joan, no remunerada, per cert.
6: Sí, vale, però...
5: No, ho dic a l'hora de parlar amb el president de fons públics.
6: Que CaixaBank, que t'assenta en Real, que t'assenta una sèrie de gent que a mi no em rebarà en ma puta vida.
3: I també... Va, Joan, també s'ha de dir en favor del Joan que... Perdó. En ma puta vida és una cosa que si ho dius molt junt sona molt bé, eh? Llavors, anem... Sí. Anem amb els protagonistes de la setmana. Espera, trucant a la porta. Qui hi ha? Zapatero. Un dels protagonistes de la setmana, efectivament. Per cert, friendly reminder que... sabeu qui també es diu José Luis Rodríguez? El Puma, el cantant, el Puma es diu José Luis Rodríguez. El que passa és que és José Luis Rodríguez González. Clarament és més avorrit que José Luis Rodríguez Zapatero. Un altre home de la setmana és Oriol Junqueras, present en aquest estudi el dimecres, que va deixar titulars d'impacte com aquest.
7: Però Esquerra Republicana és evident que no es presenta a la Conxinxina, no? A la Conxinxina no. I a la Cochibamba tampoc.
3: Perfecte. Ni a la Conxinxina ni a la Cochibamba. Per cert, a punt seriós, la Cochinxina sense N existeix, eh? Bé, existia, era una zona, regió de l'actual Vietnam, que va ser colònia francesa fins a mitjans del segle XX. D'aquí ve la Cochinxina. Ah. En canvi, Cochibamba no existeix. Existeix Cochabamba, que és una ciutat de Bolívia.
7: Carai.
3: Sí. En fi, una altra de les perles que va deixar Oriol Junqueras al món a RAC1 aquesta setmana.
7: Jo faig el que puc, però és evident que no, és a dir, no em puc posar a conduir autobusos per tot Catalunya, que m'encantaria, diguem-ne, però...
3: És una de les imatges de la setmana que fa volar la imaginació, que és Oriol Junqueras vestit d'autobusero. Sí, per tot Catalunya. En aquesta entrevista, Oriol Junqueras, se't va veure, Jordi Basté, una mica inquiet, perquè hi havia moltes preguntes a la taula i poc temps.
7: Sí.
3: Llavors preguntareu, quin és el mètode Basté per frenar els tertulians? És el mètode que consisteix en imitar una vaca del Pirineu a qui li està vibrant el mòbil. Atenció. Oh,
7: espero que tothom ens ajudi.
6: Val. I després, en el tema d'ensenyament, és veritat, vostès no han creat el problema és fruit.
3: Això és el que passa quan una vaca del Pirineu li vibra el mòbil.
1: Sí. Vosaltres no ens ho has fet mai?
3: Parlant de mòbils, mireu i admireu com aquest programa, el món a RAC1, és tan multitasca que mentre et dona les notícies s'envien missatges interns entre ells.
8: Estarem encara més pendents de la... de les 9 del matí. Mònica et diu al Ramos que miris el mòbil. A les 9 del matí.
3: És meravellós.
9: Estic parlant, la gent em mira fora i veig el Ramos, que és, torno a repetir, és com a Anthony Hopkins, Aníbal, el silenci de los corderos, que està allà quiet així, i que va fent amb les mans. Mira el mòbil, i jo que estic concentrat veig allà, i com que és el Ramos és que ha de mirar el mòbil ara, doncs passa el que passa.
3: M'agradaria molt que els apunts de les 8 de cop i volta diguessis personalitat pels oients, Josep, compra cogombres aquesta tarda al súper, que no en tenim. Bé, ai, sí. Hello darkness, my old friend. Passem a temes més tristos, perquè aquesta setmana hem viscut una història és trista. Hi ha algú que està ensorrat, algú que està molt enyorat, algú que ha perdut un amic.
7: Sí.
3: Fixeu-vos, això va passar dilluns durant la menció publicitària de Verisure.
9: Pràcticament les 11.
7: Vinga.
9: Què, Manolito?
1: Quasi, gairebé, perquè...
3: No, dilluns no hi era Manolito. I dimarts?
1: Que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Direct ara és Verisure. I us explico...
9: Hombre, Manolito!
1: Exacte, no, però no tenim el Manolito.
3: No. Dimarts tampoc. Aviam si dimecres...
1: Que Seguretes Direct ara és Verisure. I us explico...
9: Hombre, Manolito!
1: Doncs no ve el Manolito.
3: No, era dimecres i ni rastre de Manolito. I dijous?
10: En fi, hola, Polls, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, segur que...
10: Manolito?
1: Sí, quasi.
3: No, al final ella, per donar-li la raó del boig, quasi ja. Manolito ha marxat, ja no hi és Manolito. El Basté és com aquell... Com es deia aquell gos de la pel·li japonesa, el Richard Gere, que esperava el seu amo a l'estació del tren?
6: Hachiko.
3: El Hachiko. És una mica Hachiko esperant a Manolito, que ja no hi és, un cop terrible...

0: per tots, però els amics de Verisure en el seu lloc han fitxat algú per fer la menció publicitària. Atenció.
1: La teva companyia de sempre més forta que mai.
2: Verisure!
0: Efectivament, no tenim Manolito, però ara tenim en Joselito, el gran Josep Martí.
1: Aquesta ràdio és capaç de carregar-se fins i tot la publicitat, que és el més sagrat.
0: Va, que estem acabant. Està sonant la más grande, Rocío Jurado, sí, perquè hem de parlar de la más grande, Maica Navarro, la dona de la setmana, entre altres coses, per això que ha passat a la història ja.
3: És que no vull dir res més, només, clar, bueno, doncs, felicitar-me a mi mateixa i
1: emocionar-me aquí al meu diari.
0: Sí. O aquell moment en què des de l'estudi li volen fer preguntes sobre el cas Àndic.
4: Volies preguntar-li alguna cosa, Isabel?
5: Jo sí.
4: I al Joan també.
3: No, home, no, que collons m'han de preguntar.
4: Però té un moment, fastidies un moment, caramba.
0: Espera, molt bé. Te fastidies un moment. I què me'n diu d'aquesta resposta de la Maica en una pregunta de la taula?
6: Si tu tens el convenciment de que si no hagués estat una persona d'aquesta rellevància, la detenció hauria arribat abans.
3: En algun moment...
4: Clar, fins aquí la resposta.
0: Molt bé, fantàstic. La setmana de la Maica ha evolucionat fins a aquest altre fantàstic moment, el cas Andy, que anirà per llarg.
3: Ui, la veritat és que ens queda... Penseu que això és tot just acaba de començar. És una instrucció judicial molt i molt i molt llarga.
7: Mesos, estem mesos, parlant. Mesos, perquè arribi el judici, estem parlant de que això trigarà.
3: Tu ja pots obrir, tu ja pots estalviar, sí, perquè a mi em tindràs molt sovint i jo saps que sóc una superata.
0: És fantàstica. I ho remata regalant-nos la Maica una de les imatges de l'any. Featuring Jordi Basté. Molta atenció.
3: I tu creus que em puc ja jubilar després d'això? Perquè igual la cau.
8: Sí, toca més amunt.
7: I anem junts de viatge de jubilació, Maica Navarro.
8: Prepara't per bussejar, si has d'anar de vacances. Que prepara't per bussejar, si has d'anar de vacances.
7: No, ja tinc una edat, que bueno, jo això del busseig o no, que tinc
3: no, però tu m'esperes, Adán, sí, amb el daiquiri i
7: ja estic
3: feliç. I la tuya tovallola.
0: Riu tant de White Lotus, la imatge de Jordi Basté i Maica Navarro amb Bernús. En fi, bon cap de setmana, marxo repartint amor, desitjant-vos que els que tingueu un partit de futbol important aquest cap de setmana que el guanyeu, que gaudiu, els que tingueu un concert, que gaudiu del concert, i com diria el poeta...
9: Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad.
0: Vinga, pues bon cap de setmana, de verdad, bon cap de setmana.
4: És que no, em costa entendre'l, què vols que et digui? 11 i 23 minuts.
10: Tenim carn.
11: I també peix.
10: Tenim fruita.
11: I tenim verdura.
10: Tenim amplis horaris.
11: I botigues al teu costat.
10: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
11: I estem molt a prop teu.
12: T'esperem.
10: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
4: Hola, Polls.
1: Hola.
4: Què tal, com estàs?
1: Bé,
4: jo,
1: mira.
4: Jo, Manolito.
1: Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct. Ara és very sure. No hi és el Manolito.
2: No.
1: Quin notició. De veritat, em sap molt greu. Però jo us explico això de very sure. Per què us ho explico? Doncs perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant el perill en menys de 20 segons, els primers a afegir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. I recordeu, Securitas Direct ara és...
0: Verisure!
1: La teva companyia de sempre més forta que mai.
4: Molt bé. Són les 11:24. Sí, gràcies a tots i a totes. Que vagi bé fins la setmana que ve. És molt intens, això, avui, eh? Ara, de seguida, Sergi Embudio, aquí al món a RAC1. Vinga, fins ara.
13: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
14: El perquè de tot plegat.
15: RAC1.
16: A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
18: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
17: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
18: Si busques el millor, recorda.
17: Només Daikin és Daikin.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
5: Ostres.
2: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
20: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
22: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
21: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
23: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
24: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
25: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
26: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
27: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
28: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
30: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
31: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
34: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: RAC 1.
16: La primera va ser a Göteborg.
35: Sou les reines d'Europa!
16: La segona a Eindhoven. La tercera a Bilbao.
35: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
16: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
35: El Barça és finalista de la Champions League.
16: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
0: RAC 1.
1: Tots som un milió.
3: La final de la Champions femenina juga a RAC 1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: El món a RAC 1.
5: Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Sergi.
5: Passa un minut a dos quarts de dotze.

0: Joan Ferrer, molt bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: David Broc, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Mònica Usart, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Santi Jiménez, molt bon dia.
4: Per dir alguna cosa.
0: Què passa?
2: Feina, no? Se t'ha girat feina avui.
0: Sí, una miqueta, no? De feina.
4: Semblava un divendres. Un record al Tribunal Català de l'Esport.
0: Divendres, eh?
2: El que seria un divendres per sentir tranquil, de... avui ho prenc en calma...
4: No. Oh, havia parlat la porta a primera hora, hi ha una prèvia, un partit
2: interessant.
4: Un partit interessant, la porta ja ha fotut la regada, estava el dia fet.
2: Sí, sí, sí.
4: Estava el dia fet.
2: Jo tenies...
1: amb camisa hawaiana, de Charlie Sheen...
3: Clar, sí. Perquè estava el dia fet, per això.
0: Clar. És veritat que...
4: A més, era el meu dia lliure.
3: Oh, i solet,
0: caloreta... Sí, el... Hem passat amb una setmana del Santi més elegant que s'ha vist mai en aquesta ràdio.
1: Recordem la setmana passada.
0: Sí, a mi això m'encanta, però no és elegant. Però m'encanta.
2: M'han dit que anava molt elegant.
0: Ahir m'agrada. Aquesta camisa m'agrada molt. I la porta d'alguna vegada i m'agrada molt.
2: Té un Magnum també, no? Magnum.
0: És veritat que és camisa d'un tio que tenia el dia lliure.
4: Ara em posaré l'americana. Ara vaig a casa i em poso l'americana.
2: Gràcies al Tribunal de l'Esport Català.
0: Hem d'excusar avui a la Mar Puga, que està de càmping.
2: Ah, sí,
3: home. Estan molt ben cuidats,
0: Campineo del Matina Codina a Alcanà, no? Em sembla que
3: estan. Sí, les cases d'Alcanà, sí.
0: Ahir vaig veure un vídeo a Instagram del Xavi Cazorla fent running.
3: Sí, és veritat.
0: I
3: em van sopar bé, també.
2: Cazorla fent running, sí?
0: Sí.
2: Això ho sabíem? Teníem controlat, això?
0: Jo no ho tenia controlat. Però, a més, és el típic vídeo. És un vídeo gravat corrent. Per tant, l'únic que sents és la respiració d'un pobre home.
2: I, a més, respiració malament, no? D'estar fos.
4: Es grava ell mentre corre.
3: No,
0: grava com a l'entorn.
3: Per ensenyar...
4: Però grava el que corre.
0: Sí, no se'l veuen bé.
3: Per ensenyar on és, per ensenyar el lloc tan xulo.
4: Així no vols aixecar en digui, mira, estic com a temps.
0: És un entorn, s'ha de dir, per gravar. És meravellosa aquell lloc on...
4: Aneu en compte i mireu on trepitgeu.
0: Sí, va, a veure, anem amb el diàling, perquè avui tinc ganes de provar una cosa que ha portat...
2: Avui us ho ha portat teca de la bona.
0: Sí, perquè a més té una explicació que està... A mi em sembla comercialment...
4: Sí, espectacular.
0: Espectacular. I ara ho expliquem.
1: Jo he de dir que m'acabo de menjar unes cireres...
0: Què dius?
1: I un cacaulat.
2: Bona combinació,
1: Si em menjo el que ha portat...
0: Doncs veuràs tu.
2: No, però és un bon combo.
0: No, però avui he de dir que per primera vegada és una cosa que em ve de gust estar.
2: Sí, la Mònica ha fet un crit, directament, quan li he dit el que portava. Sí.
4: Mònica és superentusiasta. Sí,
2: sí. No, però hi ha coses que... Tu ja veus que la Mònica... Però la Mònica, el tema...
3: El salat m'agrada més que el dolç.
2: Sí, m'ha quedat clar.
3: No, en general a la vida no, però amb el que portes tu rebo millor el salat.
2: El feedback és més de salat.
3: Sí. L'hora, també. Més hora de l'acord.
2: Convida més a... Convida més a...
0: Sí, el que segur que no és hora és de cireres i cacaulat.
3: No, això mai.
0: Que són les dues coses aquestes que per separat estan molt bé.
3: Clar. Sí.
0: Hi ha gent que et diu, si el fuet t'agrada i la xocolata també, perquè no ho juntes?
1: Però què hem vingut a fer aquí? Hem vingut a jugar.
0: Sí,
1: ja està.
0: Va, i a votar el millor diàling de la setmana, també. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net, i heu de posar la paraula clau a l'assumpte. Ara us direm quina paraula és, així de senzill. Avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival, que se celebra al Poble Espanyol de Barcelona del 28 de juny al 24 de juliol, i, entre altres coses, podreu gaudir d'artistes com ZZ Top, Elvis Crespo, Rubén Blades, els Gispy Kings i los Manolos... Els Gispy.
4: Els
0: Gispy. Els Gispy Kings i los Manolos.
4: Els Gispy Kings és la versió infantil.
0: Sí.
4: Els Gispy.
2: És un grup de versions, però en clau de nen.
4: En clau de nen, els Gispy Kings.
2: Sí, sí, sí.
0: I
2: es vesteixen com els gipsi originals,
4: però són petitons.
2: Són
4: Gispy King.
1: Ei, el meu la culpa perquè he fet un copiar i enganxar i posa Gispy King.
0: M-Clan o l'Exambusta, entre d'altres.
2: Home, Rubén Blades, un mite.
4: Home, ja estàs a Zeta Top.
2: Sí, bueno,
0: no... I els Gispy també.
4: Si descobrirem si estan vius, encara.
2: Sí, sí, no, ja. Bueno, potser són franquícies.
4: Bueno, es poses una barba i...
3: Joan, no pots fer el diàling.
1: És que abans el Basté ja ha dit M-Clan.
0: M-Clan. Però és que et diré, estava llegint això concentradíssim, dient, jo diré M-Clan i diré, mira, i de cop... Bueno, doncs...
2: Clar, que no són de Múrcia, són de... de Massachusetts.
0: No, sí, exacte. Bueno, a més d'això, que està molt bé, una fregidora d'aire Moulinex Dual Easy Fry amb capacitat per 8,3 litres, que està molt bé. I la setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
1: És el Jordi Armenteres, que se'n va cobrir les eleccions andaluses, però com que no para quiet, no hi ha manera de saber on és.
5: Vamos, tenim aquí un desplegament. Oh, i tant. Tinc a Granada, crec que està la Granada, a l'Armenteres. Armen!
6: Sevilla, però val, sí, quadra. Com apunyala,
5: ei! Escolta'm, no parles d'aquesta manera. És a dir, pots anar molt ràpid. Aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
6: No, des de Cádiz. Jordi, ahir des de Granada.
7: Ni una vol dir ni una.
8: Ali Aling.
6: Hòstia, i a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem.
9: Me la imaginava més gran.
0: Correu a dialing@recu.net i l'únic que heu de fer és, en l'assumpte, posar Andalusia. Segon finalista, Joan.
1: El Telenotícies Migdia parlen de l'excursió que van fer Jonathan i Isaac Andic, però es carreguen la presumpció d'innocència.
10: Els Mossos l'han detingut aquest matí i a aquesta hora està declarant davant del jutge en relació a la mort del seu pare, Isaac Andic. L'empresari va morir fa un any i mig en una execució a Montserrat amb el seu fill.
11: Com?
10: L'empresari va morir fa un any i mig en una execució amb Montserrat amb el seu fill.
12: Que vamos, que la lia parda, ¿sabes?
10: Primer es va considerar un accident, però mesos més tard el cas es va reobrir i ara s'investiga com a homicidi.
0: No és l'únic d'aquests dies, eh? L'únic diàleg d'aquests dies.
2: Relacionat amb això, vols dir?
0: No. Sí. No, ni algun.
1: El següent també està relacionat.
0: Exacte. Però no em referia a aquest.
1: Ah.
0: Hi ha alguna altra lliscada?
1: Sí, no, però no.
0: Mai millor dit. Assumpte...
1: Mai millor dit.
0: Assumpte excursió. Yes. El tercer finalista, Joan.
1: Maica Navarro va ser la primera en informar de la detenció de Jonathan Andic, però ella va matar la seva modèstia.
13: Recordem que Jonathan Andic des del primer moment ha dit que ell no va tocar el seu pare aquell dia, que el pare va caure per accident. I ja està, és que no vull dir res més, només bueno, doncs, felicitar-me a mi mateixa.
14: El secreto es ser humildes.
13: I anar-me i al meu diari i anar-me a la dutxa, que me'n vaig cap a Martorell.
15: I bueno, ya se puede morir.
0: Assumpte Navarro, quart finalista.
1: RAC1 no para de sumar reconeixements, ara també és la ràdio que més factura.
5: Avui que recostem de celebració perquè aquesta nit ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que reconeix la fita històrica de superar el milió d'euros diaris.
16: El dinero lo pudre todo.
5: El milió d'euros diaris.
16: RAC 1. Tots som un milió.
2: L'empresa més rentable del món.
4: Així es nota, eh?
2: Sí.
4: Què t'haig de dir, tu?
0: Hi ha hagut alguna setmana d'aquesta temporada que... Potser al milió no arribaves, però, tio,
2: ja, sí,
1: no podem
2: sí,
1: agafar
2: sí,
1: ampolles d'aigua, però a milió d'euros diaris, sí.
4: Tot es dedica a pagar els atracaments de l'Europa.
2: Sí. Ara he de dir que fa uns dies que no a futbol ja està com a final de temporada.
0: Estàs negociant alguna cosa pel Mundial?
4: Mundial.
2: Vaig parlar amb el Joan l'altre dia i vam acordar algunes coses. No t'ha transcendit la negociació, però...
4: Jo, un curaçao...
2: Sí, jo li vaig dir al Joan...
0: Els partits de culte, no?
2: Dóna'm els pitjors partits del Mundial. Sí, allò que ningú hi vulgueu...
0: Els pitjors són els millors en el Mundial.
2: Perquè hi vaig dir, són els partits en els que no parlarem gaire de futbol i aleshores podem començar a parlar de les coses que a mi m'interessen.
4: Partits de Cabo Verde, d'Irà...
2: Sí, i em va dir, sí, aquests ja...
4: Aquests tenen el teu nom.
2: Aquests tenen el teu nom i aleshores...
0: Els de les dues de la matinada...
2: Jo, són els meus, perquè jo estic molt acostumat a aquest horari. O sigui, amb l'NBA i tal, jo ja estic... És el millor horari per veure esport. De veritat, o sigui, jo, si fos la ràdio, faria tots els partits de matinada. Sé que no faran, perquè comercialment, diguéssim, que no és viable. Però jo els faria tots, sí, sí.
0: No, sí.
2: Em proposo com a cap de programació, com pots comprovar.
0: Potser llavors passaríem els 2 milions d'euros diaris.
2: Sí, efectivament. Sí.
0: Si voleu que guanyi aquest tall, heu d'enviar un correu a dialing@recu.net i a l'assumpte hi poseu euros. I el cinquè i últim finalista, Joan.
1: Ni el PSOE ni el Marc Segués travessen el seu millor moment.
17: L'ABC titula en portada, Moreno torna a resar mentre Sánchez i Irene Monet... Uf, perdoneu. Mentre Sánchez diu una catàstrofe històrica.
18: Vamos a vivirlo otra vez, a ver si fue para tanto o no.
17: Mentre Sánchez i Irene Monet... Uf, perdoneu.
19: Estamos mal, pero menos mal que estamos.
2: Efectivament.
0: Assumpte Marc. En joc, recordo, un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival, on podreu gaudir d'artistes molts, i una fregidora d'aire Molinex Dual Easy Fry amb capacitat per 8,3
2: litres. M-Clan, que és el grup de Manchester.
4: I a Chispiquini.
0: Ganes de Chispiquini. Zita, zita, top. Elvis Crespo.
2: Sí, sí, Elvis Crespo.
0: 11,41. Fem una pausa per la publicitat, que avui en tenim una mica d'acumulada, i...
2: Ei, t'estem això, eh?
0: T'estem això...
2: Pinta bé, pinta bé.
0: Que pinta molt bé, realment,
2: sí, sí, sí. Ara en parlem.
0: Ara tornem.
16: RAC 1.
7: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. I a més, per temps limitat, emporta't un Smart TV TCL de 55 polzades i estalvia fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
19: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
20: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
19: Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
21: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
22: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
23: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
24: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
25: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93-714-1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
26: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
27: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
26: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
27: També a la web i l'app.
26: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
27: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
28: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
29: I tio, què vas disfressat?
30: Aquest pista boníssim.
31: Navius? Cirera?
32: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
29: No t'ho pon estrany, al final?
28: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
29: No us he drogat. Us hem enverinat.
33: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
34: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
35: Jo tinc al cap tota l'estona això.
36: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
37: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
27: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
37: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
27: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
37: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
38: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai. Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
0: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Hola, vaig al súper del Corte Inglés. Aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
3: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig. A la botiga, web i app.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
4: 13 minuts i les 12.
5: Us veig molt, molt emocionats amb el que porto avui, que em sorprèn, que... perquè...
4: Sí.
5: Això vol dir que és una cosa, diguéssim, que és bona, no? Perquè...
4: Jo crec que sí. O sigui, el que segur que... O sigui, si estarà bo o no serà una altra cosa.
5: Sí?
4: Però crec que és una estratègia de màrqueting impecable.
5: Efectivament.
6: Sí. Mira, que li farem la publicitat gratis ara mateix.
5: Sí. Sí. Però a canvi d'una bonica capsa canvi, no?
8: Exacte.
5: Sí, exacte. Sí, una sèrie de mostres,
4: sí.
5: No?
4: Sí, sí, perquè ara ho explicarem, però hi ha diferents coses que ens podrien enviar, sí. Si volguessin.
5: Jo crec que seria un detall... Que...
6: Seria un detall que aquí... ens ho enviessin aquí, el nom de la Meta Tertúlia.
5: Sí, ah, sí, no. Efectivament, no. Efectivament.
6: No la deixem suelta per
5: esports. No, aquí, els que som aquí. No. A més, ho dic perquè això m'ho he comprat jo al súper, vull dir, no m'ha donat ningú, jo porto del meu propi...
6: Del milió d'euros que guanyes.
4: Això també està bé aclarir-ho, per si algú que es pensa, oi, per què no us paguen?
5: No.
4: És simplement el David Broc passejant pels passadissos d'un supermercat i...
5: Jo veig alguna cosa que em crida l'atenció i aleshores ho porto. A veure, se celebra el Mundial d'aquí uns dies, sí. I aleshores la marca Matutano, que ara no sé com es diu exactament, però que és del grup PepsiCo,
4: sí.
5: Ha decidit fer una campanya pel Mundial amb algunes de les seves dels seus snacks estrella, diguéssim, Rufles, Lay's, Doritos, saps? Mm-hmm. I aleshores han fet una cosa que està molt ben pensada, que és, en funció dels països, diguéssim, estrella del Mundial, Argentina, Espanya, Brasil o Uruguai, no sé quins hi ha exactament, mm-hmm. Mèxic...
4: Sí.
5: Fer un gust representatiu o un plat representatiu d'aquest país i adaptar-lo a l'esnac en qüestió.
6: Ideal per veure el partit d'aquella selecció.
5: Sí, aleshores, jugar a Mèxic amb, no sé què, m'ho invento perquè no saps grups, però Mèxic, aleshores, treus els Doritos amb sabor, amb gust a taco, està bé.
6: Sí.
5: I aleshores tu et fiques una mica en el paper de... És màrqueting, pur i dur, perquè després segurament els gustos són els de sempre. I jo avui he portat un, que és el que m'ha cridat més atenció, que són les rufles, que són les patates ondulades, amb gust a rostit argentí.
8: Molt bé.
5: Val? És a dir, Argentina, com a campiona...
6: Asado, no diguis rostit, perquè bueno, sembla... Un argentit mataria.
5: Sí, això és veritat. Asado argentino, asado estilo argentino, que són aquestes rufles, tota la vida, que tenen molt bona pinta.
8: Sí.
5: I que procedeixo...
6: La Mònica està a punt de llançar-se.
5: Jo crec que la Mònica és qui ha de fer els honors, sí? Perquè l'he vist molt emocionada. Mira, que vagi...
4: Us diré...
5: Tenen un look curiós, eh?
4: Us comento. Tenim taco,
5: sí,
4: estilo mexicano, queso curado,
5: Espanya, sí.
4: Espanya, asado, que són aquestes que provarem, estilo argentino, després tenim bangers and mash, estilo inglés.
5: Aquestes no les he vist encara.
6: Bangers and mash, perquè jo sàpiga, és el puré de patates amb salsitxes.
4: Sí, Països Baixos no són. N'hi ha un altre que jo m'he confós quan ho estaven comentant a la publicitat, perquè és chorizo asado.
6: És Brasil.
4: Portugal.
5: Ah, Portugal. Portugal. Ah, clar, Portugal té sentit que també
4: Portugal.
5: Sigui.
4: Portugal, chorizo asado.
8: Ai, ja menges?
4: Vinga.
5: Què? A veure, ara t'has tot.
4: Diria...
5: Color malament, no?
4: Color...
5: Molta toxina aquí, no?
4: Sí, no, color de torradet. S'aproxima a les campesines. Tothom que sigui consumidor de patates o ubicar ràpid aquest color com vermellós, marronós.
5: És aquest color de que hi ha molt...
6: Estan bones.
4: Falta sabor. Falta sabor, falta
8: potència. Al principi, quan comences, a mi no m'ha acabat de convèncer, però quan vas mastegant, Sí, a més l'olor feia com si fos
5: massa,
8: un punt
5: massa
8: cremat.
5: Massa químic, no, potser? Massa químic?
8: Ja. Yeah.
6: No. És una mica... Tampoc és, no recordo un asado, tampoc. És no. Una mica entre campesines i les barbacoa.
4: Sí. Hey. Mm. En terra de ningú.
5: Jo veig molt barbacoa aquí, eh? Mm.
4: Mm. Més barbacoa que campesina, hey. Però...
5: Mm. Perquè a mi les campesines les no m'acaben de... És un barbacoa tota la vida, potser més... No tan fort, no?
8: Mm. Mm. Però
5: i
8: típica...
5: amb aquest punt...
8: Vicio.
5: Sí? Tu sí, Mònica?
4: Mm. Sí, ara te'n faries una altra, claríssim, sí. perquè porten aquestes clar, coses que t'enganxen allà.
6: El glutamato.
5: Això, el glutamato aquest que porta sí. 3 quilos de patates.
4: Aprofitem perquè aquí que la gent no digui ah, només heu vingut a menjar, no. Mira, jo us explico que el chorizo asado, el brandy... És un clàssic de la cuina portuguesa que combina senzillesa, tradició i explosió de sabors. Aquest aperitiu es troba sovint en reunions socials, ja sigui com a entrant en un dinar o sopar especial, o com l'estrella d'un berenar, fins i tot.
5: Les buscaré, aquestes, eh? Aquestes les vull... Aquestes, les he de buscar perquè...
6: Aposto per xorizo sal.
5: Les angleses sí. no?
8: Allò, les envien, home.
4: Això, en web, pàgina oficial del turisme de Portugal. Xorizo asado haurien de fer... Diria que són les que més em queden.
5: He de dir que la segona ja entres molt en el tema, eh? O sigui, la segona patata que et menges, ja vols tota la bossa.
4: I està dissenyat amb la bandera del país, la copa del món...
5: O sigui, hi ha un punt d'aquella addicció malsana del producte tòxic que no porta res bo.
6: El gochismo.
8: Tota la bossa, ens en menjaríem.
5: Mira, per exemple,
9: a mi ja m'està començant a fer reacció amb la cirera i el cacaulat.
6: És que clar. Bueno, tu avui al lavabo a RAC1 pots fer un monument, eh?
9: M'hauran d'endollar el suero amb vena.
4: El rebut el missatge diu, està molt bé això de ser catador de marranada.
6: Sí, marranada.
4: Ui! Hem d'anar a publicitat.
5: Tira.
4: Ara, menjant. Ara. Sí.
10: RAC 1.
11: Descobreix lo moda nou S a Kisa Aumoda Jaeku M Automoción.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
0: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
2: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
3: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
5: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
4: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
5: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
4: Gracare, 93 490 2629 i gracare.com.
6: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Cole, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
7: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
8: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
9: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
10: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
9: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
11: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
12: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els Planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
13: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
12: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
14: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
15: Mira, és encara més bonic que la botiga.
16: I cap tot, com ens deien.
15: L'hem encertat.
17: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
18: Tres jubilades, un pla, zero límits.
19: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
18: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
19: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
18: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
20: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
21: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
0: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
0: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
1: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
22: El món a RAC 1.
23: Hola, Noemí!
24: Hola, què tal?
23: Què tal?
24: Mira, doncs segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa ara és very sure. Us explico per què, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari. És que m'he menjat una patata.
23: Sí, sí, sí, sí,
25: sí,
23: sí, sí, sí, és que... Bé, no? No hi ve la patata?
25: Bé, la sal,
23: no? No? Sí, no?
24: Se m'ha notat, eh? Se m'ha notat.
23: Són bones, són bones.
24: Doncs deia que són els primers, els de Very Sure, en oferir servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho. Seguretat Directa, ara és Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
23: Xuri.
26: Ole, i haurem arribat a les 12 descobrint quin és el tall guanyador del millor diàling d'aquesta setmana.
27: Vamos, tenim aquí un desplegament.
26: Home, un Jordi Armenteres, com que estem fora de temps, Joan, qui s'endú el xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, aquesta entrada doble per un dels concerts del Bars Festival i aquesta fregidora d'aire Moulinex Dual Easy Fry amb capacitat per més de 8 litres?
28: El Sergi Rodríguez.
26: Doncs ja se'n podran veure els Chispy Kings i...
28: que els gaudeixi molt.
26: Enveja.
28: Porta'ls
26: nens. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem el dilluns a les 6 en punt del matí. Moltíssimes gràcies per la confiança. Adéu, adéu. Adiós.
21: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
29: Bon dia, són les 12. El govern torna a portar els pressupostos al Parlament 3 mesos després del primer intent. Aquest cop els comptes tiraran endavant perquè ja tenen el suport garantit per superar el tràmit parlamentari. Les grans xifres són les que la consellera d'Economia va presentar al març. El pressupost arriba als prop dels 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats, que són del 2023. Última hora des del Parlament, Montse Martí.
30: Sí, costa trobar les 11 diferències entre els comptes presentats avui i els de fa 3 mesos pel que fa als números. La consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que s'han reservat 4.600 milions d'euros del pressupost per fer front als compromisos pactats amb Comuns i Esquerra, que no només implicaran, això sí, el pressupost d'aquest any, sinó fins al 2030. D'aquests 4.000, prop de 900 milions s'activen ja en aquest pressupost. Romero ha insistit durant l'acte de lliurament dels comptes al president del Parlament amb les grans xifres d'aquests pressupostos.
31: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%. L'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials, i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
30: La previsió és que els comptes puguin entrar en vigor el 2 de juliol.
29: I aquesta hora arrenca una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de posar punt final al conflicte al sector. La d'avui és una trobada clau. El sindicat majoritari, USTEC, ha avisat que trencarà les negociacions si avui no rep una proposta amb cara i ulls. Anem cap a la conselleria, Eudal Martínez.
32: Fa només uns moments que ha començat aquesta nova reunió. És el tercer dia consecutiu que les dues parts es troben després que s'hagin intensificat les converses. La d'avui ha de ser una reunió clau pel futur de les negociacions. El departament ha de respondre a la proposta unitària que li van llançar ahir els sindicats i que, entre altres punts, reclama un augment de sou de prop de 500 euros en els propers 4 anys i també contractar 6.400 persones més. USTEC ha avisat que si la conselleria no es fa una contraproposta satisfactòria, trencarà les negociacions i que ja pensa en convocar noves accions de protesta més enllà del 5 de juny, que és quan acaba el cicle de vagues actual. A la reunió d'avui, per cert, que hi torna la CGT, que ahir es va aixecar de la taula. En canvi, qui continua sense assistir a les trobades és el sindicat de professors de secundària.
29: Més coses, Yolanda Díaz desafia el PP a presentar una moció de censura. La vicepresidenta espanyola emplaça Alberto Núñez Feijó a passar de les paraules als fets i moure fitxa en comptes de fer servir la imputació de Zapatero per carregar contra el govern espanyol.
2: Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura. Creo que en democracia esto es lo que hay que hacer. Uno puede perder o ganar, pero tiene que tener la valentía.
29: Mentrestant, els ministres de l'ala socialista no es mouen ni un mil·límetre de la consigna que passa per fer pinya amb Zapatero sense fissures. Avui ja n'ha parlat Félix Bolaños i Diana Morán.
3: Es el momento de dejar trabajar a la justicia. Dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Yo confío en el señor Zapatero.
29: I els cabis diuen que viuen sense pressió l'èxit de La Bola Negra a Canes. Ahir a la nit la seva pel·lícula va rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival. Van ser gairebé 20 minuts d'aplaudiments. Tot i això, Javier Calvo i Javier Ambrosi encara no es veuen com a favorits a la Palma d'Or. Emet especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
5: Sí, La Bola Negra és una oda a la llibertat sexual i a la memòria històrica que ahir va emocionar el públic del Festival de Cannes. Fa només uns minuts, Javier Ambrosi reconeixia que l'ovació del Teatre Lumière els va agafar per sorpresa, però diu que el que més celebra és que la pel·lícula hagi connectat realment amb el públic.
6: Yo me quedo con la sensación que he tenido ayer en el pase de que la película llega, que la película transmite lo que se quiere contar. ¿Quién decía? Es bonita y se entiende. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Saber que no estoy tirando de caer bien, no estoy tirando de ningún otro recurso que yo pueda tener más que poner la película y dejar que pase.
5: Entre el repartiment hi ha Guita Rica de la Fuente, Glenn Close o Penélope Cruz, que ha explicat que li venia de gust treballar amb els Javis i més després de saber el missatge queer i reivindicatiu de la pel·lícula. A més, reconeix que l'ovació d'ahir va ser un dels moments més màgics que ha viscut mai al festival.
29: I ara els esports amb l'Albert Padrón.
7: El Manchester City és a punt de fer pública una informació vinculada al futur de Pep Guardiola com a entrenador de l'equip Citizen. L'anunci serà imminent a dos dies de l'últim partit de la temporada que l'equip anglès jugarà a casa contra l'Aston Villa. Insistim, segons ha pogut saber RAC1, el City farà públic molt aviat un anunci sobre el futur de Pep Guardiola. Més coses, el Tribunal Català de l'Esport admet a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per les 240 firmes que li van invalidar la campanya electoral del Barça. Això vol dir que el tribunal, si li dona la raó, el precandidat podria demanar repetir les eleccions del club blaugrana, tot i que, això sí, Síria no ho té clar, ho ha dit aquest matí al Món a RAC1.
8: No ho sé, el que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etc., quan ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar.
7: Mentrestant, Joan Laporta, el president electe, ha carregat contra Florentino Pérez, ha qualificat de cortina de fum les seves últimes declaracions per desviar l'atenció, diu, dels fracassos del Real Madrid, i ha definit de barbaritats el que diu Real Madrid Televisió sobre el cas Negreira.
9: És una estratègia, esto. Está clarísimo de que es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos dos temporadas ganando. No me sorprende porque vaya, todos nos conocemos.
7: Tot plegat el dia que Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Real Madrid, ha confirmat que el partit de demà contra l'Atlètic de Bilbao serà el seu últim partit com a entrenador del Real Madrid. Florentino espera poder anunciar l'arribada de José Mourinho com més aviat millor. I en bàsquet, l'Espart Girona acaba d'anunciar el seu primer fitxatge per la temporada que ve. Es tracta de la millor jugadora nacional de l'estat espanyol d'aquesta temporada, la Lliga Endesa. Es tracta de la base Iana Martín, que firmarà per dues temporades procedent del Perfumeries Avenida.
29: I el temps, a aquesta hora moltes temperatures ja es mouen entre els 24 i els 28 graus i encara s'enfilaran més durant la tarda. Fins i tot algunes màximes poden superar els 35 graus a Ponent. Tot plegat amb sol, algunes nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat aïllat i boires a la costa. El cap de setmana es repetirà la mateixa dinàmica. Res més, ens actualitzem de quina hora, al Punt de la Una i també el portal de notícies RAC1.cat.
10: Minut
0: minut a minut de RAC1.
10: Més fàcil.
0: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
10: Actualitzada.
0: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
10: Renovada.
0: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
10: Escolta.
11: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
12: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15... No, des de la planta 3, perdó. Des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Hòstia, encara estem... Sort que és divendres. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
13: Vila de Gràcia.
14: Sí!
13: Oliana.
14: Sí!
13: El Clot.
14: Sí!
13: Bernadeu.
14: Sí!
13: Sant Andreu.
14: Sí!
13: Banyoles.
14: Sí!
13: Sant Esquerra.
14: Sí!
13: Nou Barris.
14: Sí!
13: Sant Antoni.
14: Sí!
13: Llívia.
14: Sí!
13: La Frugell.
14: Sí!
13: Igualada.
14: Sí!
15: La competència en programa d'humor basat en fets reals.
12: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
16: Bon dia, Òscar Dalmau.
12: Avui amb Noelia Caranezzi, Oriol de Balançó, Manel Vidal...
16: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
12: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
16: Heu de saber que el Parlament de Catalunya va votar ahir en contra d'exigir el nivell A2 de català a qui vulgui renovar el permís de residència a Catalunya.
12: Sí, molt bé. La meva pregunta és... I...
16: Ara,
12: a qui li interessa, això?
16: Sí.
12: Anem al tema, per favor.
16: El tema. Ja hi som, cadascú té el seu tema. Quin és el seu tema? Sí. El tema quin és?
12: Que marxa l'entrenador del Real Madrid.
17: Árbaloa Berloa.
16: Eh?
17: Árbaloa Berloa.
16: Sí, Árbaloa Berloa. Sí,
12: sí, sí, sí. Aquest. Berloa. És que jo no m'atreveixo a pronunciar-lo.
16: Sí, no...
17: Árbaloa Berloa.
16: Sí, no, sí. No és l'únic que no s'atreveix.
12: No m'atreveixo a pronunciar-lo perquè segur que ho dic malament.
16: És
12: no.
16: Que ni ell mateix. Sí.
17: Árbaloa Berloa.
16: Sí, ni Álvaro Arbeloa diu bé el seu nom.
12: Clàssic bé. Enhorabona.
16: Sí, però he hagut de fer un esforç que crec que m'he cagat a sobre. Així que, diga, era previsible que l'entrenador del Madrid no continuaria, però en tot cas estem parlant...
12: Escolta'm, jo només espero veure com mor en directe algun periodista intentant pronunciar se va
17: Árbaloa Berloa.
12: Això, se va.
16: Doncs que se'n vagi i bon profit i tal. Tornem al tema, exigir el nivell A2 per renovar els papers de residència. Expliquem-ho això, si ho podem explicar.
12: No cal,
16: no cal.
12: La gent no sap ni què vol dir el permís de nivell A2.
16: No és un permís.
12: Que és el que et serveix per conduir camions en català.
16: No, és el nivell de català que et convaliden quan acabes quart d'ESO. Eh? O sigui, sap
12: no, aquest? O sigui, te'l donen sense saber català, perquè, vamos...
16: Més o menys.
12: Tu vas a una classe de secundària, fots un examen i no passa ni Cristo, eh?
16: Vull
12: dir que... Però el Parlament no ho ha aprovat, això.
16: No ho ha aprovat, això.
12: No, hi han votat en contra PSC, PP, Vox, els Comuns, Esquerra i la CUP. Només Junts hi ha votat a favor.
18: Escolta, Junts haurien de negar els papers i expulsar-te si no tenies aquest nivell de català.
12: Home, expulsar no ho sé, però no renovar-te el permís de residència, potser sí.
18: Però Catalunya té competències en immigració.
12: No.
18: Llavors com li pots denegar els papers a algú que els vol?
16: Esto manda España, esto lo lleva Madrid, ¿eh?
12: No pots, això és competència del govern espanyol.
18: I llavors per què ho ha de votar el Parlament?
12: Mira, Mohamed...
18: El Parlament de Catalunya.
12: Tens la gent aquí...
18: Mira, jo el Parlament de Catalunya de l'autonomia espanyola el rebatejaria com a sala petita del TNC, m'entens? I ara, us dic una cosa, si vull teatre de proximitat, me'n vaig al Festival de Tàrrega. Almenys que m'ho facin els professionals.
12: No, sisplau, no parlem... No parlem més de les coses que ens separen, home.
18: Eh?
12: Us faig una proposta, a veure què us sembla.
16: No, a veure, un moment.
12: Que ho voti el Parlament.
16: Aviam,
12: per què no fem aquest programa de ràdio en castellà per respecte a tota la gent que ha vingut a aixecar el país per un mòdic preu?
16: A veure... Per què no el continuem fent en català per respecte a tothom?
12: Mi, senyor Mohamed.
16: No, sóc l'Òscar Andreu.
12: Ah, sí?
16: Sí.
12: De vegades els confong.
16: Sí, va, que al programa d'avui també estem atents a la reunió entre docents i el Departament d'Educació, que ha començat fa uns minuts.
19: Sí, a les 12 havia de començar. Aquesta reunió és la que continua d'una reunió d'ahir.
12: Són les 12 i 12, ja deu haver acabat.
16: No.
12: Ja deu haver
16: divendres,
12: acabat.
16: Sent divendres, home, 12 pregunta, i 12, pregunta. Un quart d'una, pràcticament.
19: A la reunió d'ahir va acabar sense acord. Veus? I els sindicats diuen que si la d'avui no avancen les coses, doncs trencaran les negociacions.
12: Bueno, i què demana anar als professors? Més fang perquè els alumnes de P3 facin cendrers?
16: Ho hem explicat per aquí.
12: Plastilina?
16: Sí, plastilina... Escolti...
12: Gomets?
19: Portem mesos explicant-ho.
12: Sí. No, és que volen, ara, volen. Com que no es poden pujar notes...
1: Pues li posem, en lloc d'un excel·lent o un molt deficient, li posem una estrelleta.
14: I val per tot.
1: Si
14: val
1: és de color verd, pues és molt bé. Endavant. Josep Maria, vinga. Suport.
14: Sí, nen Josep Maria.
1: Que l'adreces adequadament. Molt bé.
14: Molt bé.
12: Quan tots sabem que el Josep Maria és un totxo. No fotrà res de bo a la vida.
14: Ho hem explicat.
12: Però ja té un gomet verd.
14: Ho hem explicat per activa i per passiva.
12: Sí.
14: Què volen els professors?
12: Què demanen?
14: Volen més diners,
12: sí.
14: Volen personal qualificat per atendre alumnes amb necessitats especials, reduir el nombre d'alumnes per classe i una pujada de salari, com hem dit abans.
12: Bueno, vull
14: dir, el que volen la majoria de treballadors, que són condicions dignes per poder fer la feina.
12: Ja, el del personal qualificat, sí. Això es deuen aconseguir, no?
14: Ah, sí?
12: Sí, home, mira, llegeix això, és que a mi me fàstic llegir.
14: Sí.
12: Mira aquest titular, què
14: sí.
12: diu?
14: Diu, el govern espanyol i la Generalitat acorden un finançament necessari per fer créixer la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
12: Doncs ja tenen els professors, ja tenen personal qualificat.
14: No, home, sí, però...
12: Home, 25.000 Mossos, sí. Això són 25.000 mestres, eh?
14: Sí. No, home, no.
12: Sí, home, que ara els Mossos poden fer classe als instituts i les escoles que van a patrullar.
19: I assemblees i tot, eh?
12: Sí.
19: El Barça té la seva regla 1-1 i aquesta és la regla 1-1. És
12: claro.
19: Un mosso, un mestre, no?
14: Sí.
12: Bé, tot cas, tenim l'Eudald Martínez de la Conselleria d'Educació, per si hi ha novetats, eh?
14: Sí, han començat a les 12, que diu que ha començat
12: sí,
14: aquesta
12: roca. Sí.
14: Espero que no hi hagi novetats abans de la 1, perquè això voldria dir que han trencat l'acord i probablement han trencat les cadires, les taules, les finestres, s'han endut les piles del comandament a distància de l'aire condicionat.
12: No, home, això no, home.
14: Que la gent això ho fa als hotels, eh?
12: Endur-se les piles.
14: Les piles. I hi ha aires condicionats que està la màquina enganxada a la paret, que està acollada a la paret, i hi ha gent que s'endú el tros de paret. Com que és universal, doncs és això.
12: Ja, vale. Ja. Bueno, escolti'm, anem un moment, perquè hi ha notícia d'última hora. Hem vist l'Albert Pedrol entrar aquí a l'estudi 1 de RAC1.
19: I pensava que s'havia deixat les ulleres
12: sí.
19: o alguna cosa.
12: Però no, ha entrat amb cara de circumstàncies. Alguna cosa passa, Pedrol?
20: Sí, cosa passa, i és que el Manchester City acaba de fer públic que Pep Guardiola deixarà de ser-ne l'entrenador la temporada que ve, però
12: moment,
20: això sí...
12: Pedrol.
20: Digues.
12: Para, treu la música.
14: Però, un moment, que això és una breaking news, hem de vestir una mica...
12: Pedrol, sí, que... dues coses.
20: Sí. A veure.
12: Primera.
14: Jo em pensava que s'havia mort
12: primer.
14: Algú.
19: Jo també.
14: No,
12: primera.
14: No, home.
12: Quan entris...
20: Sí?
12: Truca. Perquè la gent veu entrar un petirrojo a l'estudi i pensa...
21: Qui l'ha invocat?
12: S'han obert les portes a l'infern.
19: Bueno, és que la gent ha deixat de riure pensant ara ha entrat aquest senyor.
14: Home,
19: i no sé si ens ve a matar a tots o...
22: Les ha tret cabesses d'all.
19: No, perquè no coneixen, perquè l'Albert Pedrol el senten cada matí amb el Basté i el Basté li fa allò que li deixa fer les notícies, l'humilia un cop a la setmana i aquestes coses, però...
22: Però bueno, cobra

0: El Girona.
1: Se'n va, però també marxa Mitchell, no?
2: Un moment.
0: Jo de moment et dic el que fa Guardiola, que és que deixa de ser l'entrenador del City, però continua vinculat al grup i donarà un cop de mà, treballarà pels altres equips que conformen el conglomerat. Guardiola acaba de dir-ho en un vídeo, un vídeo que ha sortit fa uns segons.
3: De l'Instagram,
0: I que, com que som tan ràpids nosaltres, ja hem tret un tall de veu. Per tant, això que s'entreu és Guardiola, parlant en anglès, però dient, bàsicament, que no em pregunteu per què he pres aquesta decisió.
4: Jo us ho tradueixo, que he fet el Duolingo. Mira, posi.
5: Don't ask me the reasons.
4: Hola, dona, no em diguis, no em diguis. Li diu alguna cosa a la dona.
0: No.
4: Sí, mira, torna-ho a posar. No. Diu, dona.
0: No, diu.
5: Don't ask me the reasons.
0: Don't ask me.
4: Don't ask me?
0: No em pregunteu. No em pregunteu. És això,
4: no em pregunteu.
5: Deep inside, I know it's my time.
4: El típic, no?, que marxaré.
5: Nothing is eternal.
4: No res és total, no?
0: No, deep inside és la tenen molt endins.
3: La tenen a dins.
6: El que en diuen, el que sopa de cabra deia, a sopa de cabra deia.
4: Bueno, total, ve a dir que se'n va...
5: Vigia.
4: Farà de vigilància, la vigilància. Serà de...
5: L'amor,
4: eh? Sempre és molt important, l'amor, eh?
0: Sí.
4: Se'n va per amor.
0: No.
4: Ha conegut un altre xurri i, bueno, perquè està separat...
0: Però, t'estàs penedint d'haver entrat, no, Albert? No, sempre és un plaer, escolta, compartir-lo amb tots vosaltres.
2: Bueno, molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, simplement afegir una cosa, que és una cosa que també us podem explicar a RAC1, que és que a quarts de dues... A quarts de dues, no, hora que... Anna, hi haurà roda de premsa de Pep Guardiola i el City per explicar els detalls d'aquest acord perquè Guardiola continuï vinculat al City Football Group.
3: Una pregunta.
0: Les que vulguis.
3: La meva pregunta és...
0: Sí?
3: I què?
0: Home, què vols dir? Que n'estarem molt pendents.
2: Jo crec que això serà un quart de dues, aquesta roda de premsa. Jo crec que...
4: Te la faré més concreta, la meva pregunta. I? Josep Guardiola se'n va.
3: Bueno, sí, no se'n va, al final no se'n va.
4: No se'n va.
3: Es queda amb el seu germà, fa pinta.
4: Pues no se'n va, es queda, vull dir, em diràs tu. Aquesta és la notícia?
2: Se'n va, però com... És a dir, haurà de treballar menys, haurà de cobrar, suposo que el mateix, no sé de què va el rotllo, però continuarà tenint feina vinculat al mateix grup.
0: Sí,
2: no?
0: Això és correcte.
2: Ara, dels 12 equips aquests...
4: Ara. Em pots dir quins equips té el grup aquest del Manchester Chiqui?
0: Ui, n'hi ha molts. Et puc dir...
4: A veure com d'ocupat estarà amb equips de fama mundial.
0: No, mira, per començar, té el Girona, té el New York City... Té un altre Melbourne...
4: Melbourne City.
3: A Bolívia, em sembla.
0: Bolívia
4: City, molt bé.
0: L'Índia també.
4: A on?
0: A l'Índia.
4: L'Indian City.
0: Melbourne
6: Heart, es diu... la cosa, vull dir...
7: El Bolví, també.
3: El Bolví de Cerdanya.
6: Una segona divisió de l'Uruguai que es diu Club Atlético Torque.
4: Bueno, escolta'm, ja esteu o no del futbol? Perquè, nenes, és que ens estan aquí marejant amb el futbol.
2: Un moment.
4: I no heu parlat encara del, bueno, del tema de la setmana?
2: Sí, un moment, el tema de la setmana té...
4: Li fem un aplaudiment i deixem que se'n vagi?
0: Gràcies, Albert.
4: Home, que teniu aquí retinguts.
6: Es volia quedar.
4: Adéu, Pedrol, eh?
6: Molt més entretingut.
2: Adéu, gràcies.
4: Uns ulls turquesa, eh? És aquell blau verd tan maco. És aquell, eh?
6: Ulleres noves, em sembla, eh? Ara se'n va a veure el Bad Bunny,
4: a continuar mirant l'Instagram. Sí. Bueno, escolta'm, la cosa com va? Vinga.
0: Com va?
4: Nenes, ja està. Ja s'han anat al futbol. Parlem del que interessa.
2: Parlem. Quina pom fa?
4: El tema de la setmana.
2: Sí.
4: Lo del fill del Mango.
2: No.
4: Ui, no, diu. Home, nenes, sí o no? Home, per favor.
6: No sé si...
4: Lo del fill del Mango, com li diuen al fill del Mango? Manguito?
2: No, es refereix a la investigació per la mort d'Isaac Endic. No hi ha gaire novetats. Vull
4: com
2: dir
4: que no hi ha novetats sobre el Jonathan Endic?
2: No.
4: Segur que n'hi ha. Mira a veure què n'Endic. Fixa't com és el llenguatge, eh? Canvies una lletra i fas veure que...
2: Sí, miri, l'única novetat és que...
6: Espera, que ara li ha arribat el Manel.
3: Sí. Lo de Pep Guardiola.
4: Sí.
2: L'única novetat, deia...
4: Fixa't tu, a Hisenda, quan aquest senyor vagi a renovar els papers i d'això, doncs el funcionari d'Hisenda, el que el crida, no? Em dic Jonathan... Sí. I ell diu, ah, jo també en dic. Sí. Jo també en dic, Jonathan.
2: Bueno,
4: sí, saps que
2: sí, no sé com...
4: Ara vaig pensar en altres situacions en les quals aquest joc de paraules podria servir.
3: És un privilegi veure com es fa la màgia en directe.
4: Fixa't, a la classe.
2: I com no entra la primera, però sí que dic, té el martell.
3: Saps aquelles peces que són triangles? Doncs el forat és rodó, però la peça és triangle.
2: Entrarà. Al final entrarà.
4: A la classe, el professor, quan era petit, a la classe que es passava en llista, que la professora deia, en dic Jonathan, i ell deia, jo també en dic Jonathan.

0: intens.
1: És la mateixa situació.
2: És el mateix.
0: No, perquè un era Hisenda i l'altre era l'escola. L'altre era l'escola a primer de primària.
3: Bueno, total.
0: Vinga, aviam si me sembla com és un altre.
1: Si tenim fins la una i descomptant els anuncis, jo que li té...
0: Un altre de l'escola, però a segon de primària. El professor li diu, en dic Jonathan. Passa llista, eh? Diu, en dic Jonathan. I ell diu, jo també en dic Jonathan, saps?
2: I el següent pot ser una professora, en lloc d'un professor.
0: No, perquè no és de P3, és de primària.
3: Només hi ha professores a P3.
0: És de segon de primària, sí.
1: Bueno, ja doncs, no m'estanya que tingui un trauma, aquest nano.
4: Doncs ja està. La defensa d'aquesta persona ha contractat l'agència de detectius Método 3, d'acord? Aquesta és la novetat, si vostè vol que hi hagi alguna novetat.
0: Els defenses d'ell?
4: Sí, els defenses són els seus advocats.
0: Han contractat els detectius del Método 3, sí, sí. Però aquests no són els que van posar el micròfon o el florero aquell de la Camarga.
4: Bueno...
0: Sí. Perquè van gravar una conversa entre l'exdona del Jordi Pujol Júnior, sí, i l'Alicia Sánchez Camacho, del PP. Aquella que era del PP. Ja no sé, no sé on deu parar. Alguna empresa, algun consell d'administració...
4: Bueno, no cal ser del PP, també. Esquerra i dreta és transversal.
0: Sí, sí, sí. Està bé. És que ben bé som un país petit, eh? Sempre les notícies, sí, té al final. Sí. Són els mateixos, sempre. Miri, totes les notícies van sortint. No. Sí.
1: Segons la Wikipedia, ara ho miraré.
0: Alicia Sánchez Camacho?
1: És diputada de l'Assemblea de Madrid.
0: Va a l'Assemblea de Madrid,
1: sí, eh? Sí, sent catalana, doncs miri, ja, hi ha molts catalans a Madrid, eh?
0: Sí, sí, sí, sí,
5: que li facin un altre primer d'octubre a Madrid i acabi a Sevilla.
0: Bueno, escolta'm, deia que això, que sempre surten els mateixos noms a totes les notícies, aneu en compte de qui critiqueu, perquè segur que algun amic vostre, sí, és amic del que critiqueu i llavors s'embolica la troca, que a mi m'ha passat, això, que parlant, sí, amb la perruquera vaig criticar una amiga.
4: Sí.
0: A Conchitín.
4: Sí, però si ho fa per la ràdio, si ho fa públicament.
0: Perquè de vegades, pues, bueno, estem enfrontades. Va dies. Però aquell dia, pues, bueno, jo la tenia amb la Conchitín i la vaig criticar. I resulta que la peluquera, sí, és cosina, sí, de la tieta d'una veïna que es fa la manipèdia al mateix lloc que la dona el mecànic del marit de la Conchitín. Tu pots creure quina casualitat? No. Es coneixia? Però si hi havia un contacte aquí...
4: Hi ha 7 graus de separació, normalment són 6 com a màxim.
0: Ja no pots mal parlar d'algú amb tranquil·litat, és
4: bueno,
0: així.
4: Doncs miri, avui parlarem d'autobusos, també, sí, la competència toca parlar de transport.
0: Perquè l'empresa d'autobusos Segalers fa la prova d'aprofitar els busos de línia per transportar paquets.
4: Oh, no sé per què, però jo ja me'l penso. Té truc això o com va?
1: No ho sé, no? Miri, jo li explico. El que, sí, volen és aprofitar els portamaletes dels autobusos, sí, per transportar-hi també paquets, perquè, sí, la majoria de trajectes que fan, en aquest cas estan fent una prova entre Mataró i Granollers, i la majoria de trajectes els portamaletes doncs van buits.
0: Què faran, de recaderos ara, els autobuseros, bueno, o què?
1: Sí, una mica així.
0: Tota llavors... la vida ha sigut lo recadero.
1: Doncs miri, si el meu vas
4: a començar vindre, Amazon, sí, sí, amb dos cavalls i una diligència. Sí, sí.
0: Doncs mira, doncs, els autobusos.
1: Sí, la idea és restar vehicles a la carretera que fan paqueteria amunt i avall tot el dia i camionetes i això, i aprofitar els autobusos que van mig buits, almenys a la zona dels paquets.
4: Sí, una cosa, i la pregunta aquí, que és la pedra de toc, això, qui ho carrega i qui ho descarrega,
1: doncs,
4: això?
1: Doncs miri, no, hauria de ser els conductors dels autobusos.
4: Mare, tu has vist mai un conductor d'autobús carregant res? Pregunto.
0: Home, suposo que sí,
4: suposo, quins collons. Ves a un autobús d'aquests interurbans, sí, i demanen al conductor si, a banda de conduir per aquestes carreteres de Déu, et pot obrir el portamaletes, bueno, i després, sí, que torni a pujar i que baixi, i que cada parada vagi pujant i baixant. Et farà mala cara i te l'obrirà, però d'aquí a que baixi de l'autobús per carregar-te les maletes...
0: Bueno, a veure, no generalitzi,
4: no, si jo estic molt a favor que la gent és molt pesada. Sí. Si jo estic a favor dels conductors, això és un altre preu, eh? Que hi ha passatgers que demanen al conductor, escolta, li importa tirar 500 metres més endavant de la parada i així em deixa a prop de casa amb ma mare?
0: La parada sol·licitada.
4: Sí, però abans, si em pot esperar 5 minutets, que he d'anar a buscar les lentilles a l'òptica del carrer d'aquí al costat.
0: Home, això passa.
4: I tant que passa, sí? I tant que passa. O sigui, la meva solidaritat és pels treballadors que han de portar tots els xais cap amunt i cap avall. Sí. Món a favor dels conductors que miren a l'infinit mentre tu piques des de fora a la porta. Perquè t'obrin, després que t'hagin tancat els nassos o una mica s'hauria de mirar al bar.
0: De vegades és veritat que hi ha arribades i fugides d'autobusos que dius, home,
4: no,
0: escolti,
4: no.
0: És que, demano el bar. Escolti, jo ja tenia un peu pràcticament dins de l'autobús.
1: Hi ha gent que intenta fer contacte visual amb el retrovisor, és a dir, vas corrent molt a prop de l'autobús perquè et vegi i veus com la porta va fent...
5: A mi em va passar...
0: Això és l'Indiana Jones. Això és de la pel·lícula d'Indiana Jones, que es tanca la porta i passes per sota.
5: A mi em va passar un dia que se va quedar la Bamba a dins, va tancar tancar la porta,
0: sí?
5: I va fer tot el recorregut circular. I
0: tu què?
5: Corrents darrere.
1: Amb un peu corries.
5: Sí,
1: havies d'anar molt ràpid.
0: Déu-n'hi-do, això.
5: Però, bueno, se'm va desenvolupar molt la cama esquerra.
0: Sí, sí, i uns bessons, sí, sí.
5: Bueno, un bessó, que em va quedar el bessó, i quan vaig arribar, doncs, la...
0: Què et passa, Jean-Paul?
1: No saps ni què anaves a dir, no?
5: És que no me'n recordo què va ja passar, perquè va obrir la porta, vaig agafar les bambes,
0: sí?
5: I em va dir, perdona, que no sabia el conductor,
0: sí,
5: que
0: pujava. Es va disculpar, i tal, no, escolta, es va disculpar.
5: Diu, on te porto? Diu, no, és aquesta la parada.
0: Però ja l'havies fet. Bueno, mira tot això que tens.
1: Perdó, eh? Digue'm,
5: perdona.
1: Estic intentant que hi hagi una certa coherència en aquest relat, però sí. No va obrir aquella porta en tot el trajecte? És a dir, quina
5: era
1: porta...
5: Era una línia de baixa densitat.
6: Era de mercaderies.
0: Era un semidirecte.
5: Era un semental.
0: Un autobús semidirecte, sí.
5: Semidirecte.
0: Bueno, deixem-ho aquí perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguit la repassem. No cal molt.
0: Va, que hem de canviar de tema per parlar de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya.
4: Doncs sí, fa dies que el Papa travessa, fa dies que la ciutat es prepara per la visita del Papa els dies 9, 10 i 11 de juny.
0: Nenes, totes sabem com anirà la visita del Sant Pare, no?
4: Què vol dir?
0: Home, com voleu que vagi la visita d'un home solter?
4: Home, és un home
0: solter. Home, per l'amor de Déu, pues aquest senyor, senyor vindrà com l'altre papa que va venir a la Sagrada Família, que mentre oficiava missa, les monges, fixeu-vos per què serveixen les monges a la congregació catòlica, van netejar l'altar. Les monges amb glàcecs i coses d'aquestes anaven allò, els vitralls i tot, que quedés ben maco.
1: Ja es va criticar.
0: Pues quan, ara, quan vindrà aquest, el Papa Lleó, pues vindrà amb la bossa de la roba bruta, perquè les monges carmelites li posin les rentadores.
4: Però
0: que això ho feu, els homes.
4: El què?
0: Perquè no sabeu llegir les etiquetes de la roba.
4: Què diu ara?
0: Home, us penseu que les icones que hi ha són jeroglífics egipcis?
4: No, però... Bueno.
0: Feu com un gibrell amb una mà...
1: El papa més va de blanc.
0: I una línia ondulada... Allò és l'aigua, eh?
4: Sí.
0: Fixa't, eh? Fixa't.
4: Sí.
0: I un 30 que posen allà... No és prohibit anar a més de 30 per hora, no?
4: Amb la roba posada. Allò
0: és la temperatura.
4: La temperatura.
0: Que no sabeu a quina temperatura renta res, ni quin calaixet pel suavitzant.
4: Això...
0: I alguns no sabeu ni com s'engega una rentadora.
4: Angelina,
0: sisplau. Jo vaig sortir amb un recient divorciat. Ai, nenes, l'hauríeu de...
4: Un recient
0: divorciat que deia, dic, bueno, aviam com surt aquest. Doncs pues, bueno, jo ho vaig veure el primer dia a casa seva. No havia posat mai la rentadora. La feia servir de coctelera.
4: Què?
0: Per remenar els martinis i els mojitos. Ho fotia tot allà dintre i ho fotia centrifugar.
4: Era de càrrega superior. Sí. Bueno, deixis parlar del papa de Roma. Hòstia, un moment, la visita aquesta...
0: I això que les rentadores del papa són fàcils de posar, però només és roba blanca.
4: Exacte.
0: Vull dir, no té pèrdua.
1: No, però està que molt, això,
0: és,
1: vull dir que has de posar molt de lleixiu.
5: No menja cirera el papa, per això.
1: No menja cirera ni gelat, no?
0: Ni pruna, sí.
5: I la pruna, però sobretot la cirera. I el vi és una moguda.
0: Sí, el vi és una moguda.
5: Perquè el vi forma part de la feina del papa i dels capellans. I aleshores...
1: I de tanta altra gent, eh?
5: Sí, sí. Si te cau una goteta, doncs mira, i no li pots dir, no, és culpa de Déu, perquè ve Déu, que tu ets el seu representant, que estàs... El papa és autònom?
0: Hòstia, mira, ja ara ho buscarem.
1: Jo diria com que és una pime, que es diu Església Catòlica.
0: Vaig a fer una consulta a la Hisenda Catòlica. Sí.
4: Doncs això, parlem del papa de Roma un moment, perquè el 10 de juny, deies, Noelia?
7: El 10 de juny el papa celebrarà una missa a la Sagrada Família en honor al centenari de la mort d'Antoni Gaudí i assistiran unes 8.000 persones.
0: 4.000... No hi caben 8.000 persones.
7: N'hi haurà, no, 4.000 dins de la basílica i 4.000 a l'exterior.
4: O sigui, un dimarts qualsevol a Barcelona, no?
0: Perdoni. Un dimarts qualsevol a l'interior de la Sagrada Família.
7: Exacte.
0: Heu anat a la Sagrada Família? No s'hi pot entrar. No s'hi pot entrar, i si entres per fer alguna foto, que vam anar amb la Consolín, l'Emperín, la Conchitín...
4: Sí, amb tota la comunitat.
0: Exacte, volíem fer una foto dels vitralls, que macos, tot allò. Pues no vam poder, perquè estava tot ple de gent, aixecant el mòbil, escolta, és que és impossible.
6: Que és exactament el que volia fer vostè, d'altra banda.
0: Sí, però diferent.
6: Clar.
0: Jo ho feia des del respecte a l'art.
4: A l'art
0: eclesiàstic, i la gent allà, doncs veus turistes que tant se'ls hi en fot.
4: Sí, no,
0: saps que se fan selfies i tal.
1: Vostè sí que ho sent, eh?
0: Home, jo ho sentíem.
1: És com els concerts de Rosalía, que sempre...
0: Sí,
1: un...
0: sí.
5: És que això, Gaudí, sí, va preveure moltes coses, perquè era un home avançat al seu temps, des d'un punt de vista, te diria, que de terraqui, o sigui, que és el...
0: Sí.
5: Vull dir que...
0: Terraqui.
5: Terraqui.
0: Sí.
5: Però, clar...
6: Tens el gran dictat, això, eh?
5: No.
0: Sí, fixa't, eh?
1: tants
0: anys. Se ho van haver d'explicar tres vegades, el lingüista.
6: Terracui.
0: Ah, que Globus Terracui.
1: I tu li deies, perdona, què dius?
0: Ah, Terracui. Terracui.
5: Pensava que era un acudit.
0: Amb diaris, eh?
5: Terracui.
0: Diaris a la U.
5: Val, doncs, o sigui que... vaig acabar trobant la banda.
0: Si no, les columnes...
1: Sí.
0: Són arbres, eh?
1: Són arbres.
6: És veritat.
1: Troncs? Són com pot ser que siguin troncs.
5: Sí. Tronc. Són troncs.
1: És el tronc.
0: Ho havia pensat tot l'Antoni Dalí. Aquest.
1: Però és de primera...
0: El Dalí és molt, molt bo.
1: Gaudí, no,
0: realment,
1: Dalí.
0: Això, doncs també, el Gaudí també.
1: També. Un consell.
0: Digui, avi, digui.
1: Això ha de passar el dia 10 de juny.
0: El 10, a la Sagrada Família, al Papa, sí.
1: Un consell. El dia 10 fugiu de Barcelona perquè no s'hi podrà circular ni viure.
3: Sí. És el dia de la selectivitat, vull dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
3: Sí.
5: Ah, i el Papa què, se presenta o què?
0: No ho crec, no ho crec.
7: L'Eucaristia se celebrarà dins del temple i després el Papa en beneirà la Torre de Jesús a l'exterior. A l'acte hi assistiran autoritats eclesiàstiques i també polítiques, com ara Salvador Illa, Pedro Sánchez o Felip VI.
5: Perdona? A veure si ho entenc. 100 anys després de la mort de Gaudí, un catalanista de pedra picada, ho celebrem amb espanyolitzant Gaudí, espanyolitzant Catalunya i la visita del Papa. Us he de recordar que a Gaudí el van detenir per negar-se a parlar castellà a la policia.
0: Sí, ho recordem.
5: Si es commemora la mort de Gaudí rodejat del rei d'Espanya, del president espanyol, del representant d'Espanya a Catalunya, és una commemoració de la mort de Gaudí o una celebració del dret de conquesta? Què és això? És que vindrà Gaudí i us tocarà la cara.
0: Espera, ressuscitarà, sí. Encara més detalls d'aquesta visita del Papa.
1: Sí, a l'acte de la Sagrada Família, si no m'equivoco, culminarà amb un espectacle de drons.
0: A tu també t'agrada, eh?
1: Els drons, eh?
0: Tenim una nena aquí que ha fotut un bot.
1: Sí,
0: és tan maco.
1: Que no sigui pel crit que ha fet, més que pels drons.
0: És tan maco, allò dels drons. A mi me dius una festa.
5: Fan cares, eh?
0: Que hi ha drons?
1: Sí.
0: Escolta'm, jo els drons...
1: Sí, m'agraden els drons.
0: Els drons de nit, perquè de dia perden.
1: Sí. Bueno, sí.
0: De dia no, amb la llum no es veu tan bé. Però de nit...
1: Com els focs...
0: Els drons, escolta, tot de llumetes, que fan dibuixos. I aquell soroll infernal que fan els drons.
1: Sí. Sí, que sembla una liquadora...
0: És tan maco.
7: Doncs
0: què faran els drons?
7: El que faran és dibuixar, per exemple, la cara de Gaudí.
0: Preciós. Sí. La cara del Gaudí, eh?
1: Sí.
0: Com que la gent tampoc no el coneix gaire, doncs, bueno,
6: home, sí.
0: Si fan una cara amb una barba, doncs ja...
6: Sembla Josep Maldonado.
0: És el Gaudí. És el Gaudí.
5: Tant de bo acabin els drons, la cara es converteix en puta Espanya. Sí.
6: Segur que sí.
1: Segurament. Potser es pot caquejar, perquè clar, això està fet per una aplicació, suposo que porta un nen de 12 anys. Pues, que...
5: Si finalment passa, la idea ha sigut d'Oriol Di Maratini.
0: Ara sí, ara treu de sobre. Escolta, jo vaig portar la Pilarina a veure per primer cop un espectacle de drons.
1: Sí.
0: I escolta, va ser sortir els drons i la Pilarín va sortir corrents espaordida.
1: Ah, sí?
0: Es pensava que eren omnis extraterrestres.
1: Omnis extraterrestres.
0: O va començar a cridar omnis.
1: Sí.
0: La gent es pensava que parlava en llatí. Que estava posseïda pel dimoni, saps?
1: Sí.
0: Allò que parlen en llatí, això.
1: Germans.
0: Home, mossèn Papiol, bon dia,
8: I Jesús digué, si tu vols passar prou bé, amb encant i d'allò més, només has de viure un estiu a la ciutat de Nueva York.
0: Però, escolti, n'estàs segur que això ho va dir Jesús o Bad Bunny?
8: És una cançó que ens parla d'obeir la voluntat del Senyor.
0: Ah, sí?
8: I aquella altra que diu, si tu me lo pides, yo me porto bonito.
0: Com ho interpretem, això?
8: Bueno, bonito és la traducció al reggaeton de facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
0: Si tu me lo pides yo me porto bonito, sí senyor.
8: Me porto bonito.
0: Sí. Escolti, mossèn, està nerviós per la visita del Papa a Barcelona?
8: No.
0: Bueno,
8: no.
0: A Catalunya, que també passarà per Montserrat.
8: No estic nerviós.
0: Home.
8: El Papa de tothom.
0: Bueno, sí.
8: Només pateixo pel segrest, que se l'endurà en un moment a Madrid per dir, bueno, esto también es nuestro.
0: Sí. Però escolti'm, diu que no està nerviós, però si és el seu cap, diguéssim. Quan ve el cap, passar visita...
8: Ahir vam fer el comiat de solter d'un amic que no és mossèn, nosaltres en diem l'últim sopar.
0: Okay. Fer l'últim sopar,
1: El seu amic.
0: Però el noto una mica espès, eh?
8: Una mica espès. Vam veure... Jo vaig veure una mica massa.
0: Ah, vi.
8: Jo prefereixo dir la sang de Crist.
0: Sí. O sigui, vi, sí. De beure vi, sí.
8: Que era del priorat.
0: Ja. Sí.
6: Com Jesucrist.
0: Sí. La sang de Crist del priorat.
8: De falset.
0: Sí. Tenia sang de Crist amb denominació d'origen.
8: Exacte, però avui feu el favor de no cridar.
0: Però si no estem,
8: sisplau,
0: si no
8: que
0: cridem.
8: Em fa mal de cap terrible. Així
9: vaig caure mort al llit, i avui no, s'està implementant el diumenge de Resurrecció.
1: És divendres.
0: Encara continua mort, eh?
9: Probablement perquè és divendres, exacte. Sí, divendres sant, Santa Turca. Estic com si m'hagués passat un tramvia per sobre, el cel sí a Gaudí, sí, germans... Sí,
0: justament això li volia comentar, ja coneixem alguns detalls de com anirà la visita del Papa a la Sagrada Família, com ara que culminarà amb un espectacle de drons, no sé si ho sentia.
9: Això no és tot. Crec que també es muntarà una roda emocional.
0: Què és una roda emocional?
9: El Papa s'asseurà a terra amb tots els feligresos fent rotllana. Hòstia. I s'aniran passant una piloteta de goma.
0: No. Però què diu?
9: Qui tingui la pilota explicarà com se sent en aquell moment.
0: Però què diu?
9: Si està en pau, si sent la crida de Déu amb el 93 davant, si truques de fora de Barcelona, si li fa mal el genoll o el coxis, però... que molts ja tenen una edat per anar seient a terra, però i al final el coxis és allà on ni teníem la cua, sí, sí. La del darrere, sí, sí. Els homes.
0: La qüestió ja no és seure, sinó aixecar-se de terra.
9: Exacte.
0: Però, escolti, hi haurà 8.000 persones allà amb el Papa. No acabaran mai la roda aquesta.
9: I per acabar, hi haurà un pintacares.
0: Què? Però què ha de fer un pintacares? Amb el Papa?
9: Amb el Papa i la Marina Purpurina.
0: Però qui és Marina Purpurina?
9: És una professional que es dedica a anar per les festes infantils fent què vols, el lleó? Jo et faig un lleó de fantasia.
0: Amb molta purpurina, eh?
9: La Frozen, també.
0: Molt bé.
9: Tots els assistents podran demanar que els pintin la cara del seu personatge preferit. Ja. En Chase, de la Patrulla Peluda.
0: Molt bé.
9: L'Atat d'en Tió.
0: Del Tió.
9: Salvador Illa.
0: Del Tió. El Tió és un altre personatge mitològic.
9: Perdó.
7: Tu està de ressaca.
0: Perdó? Sí, està de ressaca, sí.
9: Exacte, gràcies, no, perdoneu. Dit...
0: Tot això s'ho inventa, no, mossèn?
9: Tu què saps? Jo tinc informació de primera mà. Tu tens el WhatsApp del Papa?
0: Home, no.
9: Jo tampoc.
0: Ah, doncs ja està.
9: Podeu seure.
0: Ho inventa.
9: Voleu que ens passem una piloteta i xerrem una miqueta?
0: No, sí? No.
9: Doncs
0: ho hem de deixar aquí perquè hem de canviar de tema, mossèn.
9: Doncs canviem de tema.
0: Canviem de tema. Podeu seure.
1: Sí, el govern ha paralitzat el rodatge, canvi radical de tema, el govern ha paralitzat el rodatge de la pel·li de Russell Crowe a Sant Cugat per la pesta porcina.
0: Hòstia, aquests són els titulars que ens agraden.
1: Sí,
0: Sí, senyor, pesta porcina, i passen més coses en aquest titular que les 87 temporades del Com si fos ahir,
1: A veure, un moment.
0: El govern de la Generalitat, o sigui, Salvador Illa, ha paralitzat el rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat?
1: Sí.
0: Però per la pesta porcina?
6: Sí.
0: Ah, per la mort de...
6: Hi ha moltes capes, realment. Sí. En tot cas, sabem de fa mesos que Russell Crowe rodarà la seva nova pel·lícula The Last Druid a l'antic camp de golf de Sant Joan, tancat, això és a Sant Cugat, està tancat des de fa anys.
1: Encara hi ha més dades increïbles,
6: sí, espera't, els veïns s'havien queixat perquè aquesta és precisament la zona zero de la pesta porcina africana i ells, els veïns...
10: Eren uns porcs senglars que estaven jugant al golf.
1: No.
10: Va començar tot per això.
6: Va començar tot, sí.
10: Home, si diu que és la zona zero, el camp de golf aquest...
6: Pitjor empat, sí. En tot cas, els veïns fa 6 mesos que no poden accedir en aquesta zona i ara Russell Crowe hi havia de rodar una pel·lícula.
10: Ah, bon Déu, Satanàs, qui tu es va parir, carnusos!
1: Un moment.
10: Bocalatges! Castellans!
1: Un moment. Salvadoret de Calvajoco, bon dia i bona hora.
10: Bon dia, diu, que no tinc bons dies jo, que sóc pagès, hòstia santa!
1: Val, molt bé. A banda d'empipar-se i cridar molt fort, què vol?
10: Tu us vull dir que sou una cola de fluixos, una colla de fluixos.
1: Sí.
10: Que en este tema dels senglars no teniu ni punyetera idea.
1: Sí.
10: Sabeu com s'acaen, això?
1: A trets?
10: I caome. Aquí lo que n'hi ha que fer... és fer petons al coll del senglar, dir-li que l'estimes molt, com feu la gent de Can Fanga, no et fot?
1: Però això ho fa la gent de Can Fanga?
10: Està sent irònic, hòstia.
1: Ah, val, perdoni.
6: En tot cas, el rodatge havia de començar el juny, però el govern l'ha paralitzat després de detectar incompliments en les mesures de seguretat exigides amb motiu de la crisi de pesta porcina africana.
0: Vaja, no. Frank.
1: Sí.
0: Ara resultarà que... Sí. Bé, tindrem moguda, Collserola.
1: Tindrem moguda, tindrem pel·lícula...
0: I com estàs?
1: Sí. Estic bé. Finalment, la pel·lícula sí com sigui es farà. I tenim...
0: Ja t'ho he dit.
1: Què?
0: Es farà. No t'ho he dit.
1: No.
0: T'ho dic ara, Frank.
1: Es farà, però no es farà ara.
0: Em sents, Frank?
1: Sí, el sento.
0: Crec que em sents, però no m'escoltes.
1: Sí, no, cap de les dues coses diria.
0: Em sents o ni m'escoltes ni em sents.
1: La pel·lícula...
0: Vols un audiòfon?
1: La pel·lícula...
0: Guys? Saps què és?
1: Sí, sí, però després de publicitat. Tornem de seguida.
0: Va.
11: Nosaltres som la competència.
12: Un gran programa.
0: De dilluns a divendres.
13: Un
12: ets. Amb els Oscars.
13: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
17: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
18: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
19: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
20: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
19: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
22: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
24: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
23: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
24: També a la web i l'app.
23: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
24: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
26: Perfecte.
25: Arribarem a tot?
26: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
32: Quan vulgui.
31: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
32: Tot el temps que vulgui.
31: I totes les bombolles que vulgui?
32: Totes les bombolles que vulgui.
31: I tot el relax que vulgui?
32: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
33: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
36: Les notes del nen, les obres a casa...
35: El manteniment del cotxe...
36: Ah, no, això no és cap càrrega.
37: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
38: Peugeot.

0: competència, continuem a RAC1 i continuem parlant d'aquesta pel·lícula de Russell Crowe que s'havia de rodar a Sant Cugat, però que el govern ha paralitzat per la pesta porcina africana.
1: Ah, sí, Frank, ho havies dit abans d'anar a publicitat.
0: Sí. Sí.
1: Com estàs, Frank?
0: Hola,
1: malparit.
0: Sí.
1: Com estàs, camarada?
0: Bé, estic bé.
1: Com estàs, gamarús?
0: Sí, estic bé.
1: Com estàs, capsigrany?
0: Val, prou, ja.
1: Com estàs, fill de la gran...
0: Prou. Mire, parlem de la pel·lícula aquesta de Russell Crowe,
1: sí,
0: que l'ha de rodar a Sant Cugat del Vallès i de moment no pot. Vostè havia de doblar aquesta pel·lícula?
1: Esclar que sí, Frank. Mm-hmm. Després dels meus èxits, recordeu aquell The Last Senglar?
0: Sí, sí.
1: Recordeu salvar el senglar Ryan?
0: Sí.
1: Doncs ara arriba... No. Senglar Wars!
0: No, Senglar Wars... Com a Star Wars, però amb senglars.
1: Mira, sí, sí, si ho has entès tu, segur que ho entén tothom.
0: Ja. Yeah.
1: Amb aquesta pel·lícula ens forrarem, Frank.
0: Sí.
1: Vinga, ajuda'm a doblar-la, Frank.
0: Què he de fer?
1: Limita't a llegir el guió, Frank.
0: D'acord.
1: El tens aquí davant. És aquest d'aquí.
0: Sí.
1: Veus on diu, va, comencem.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Va.
1: Doncs va, comencem. Una galàxia molt, molt llunyana està dominada per l'Imperi Galàctic. Un règim totalitari liderat pel malvat de la pel·lícula, Darth Vader. Però què... Però un moment, talla un moment aquí, sisplau. Talla, talla. Què collons és això, Frank? Què tens, asma?
0: No.
1: Estàs roncant?
0: No.
1: Darth Vader, no, porc Vader, no respira així.
0: Ah, porc Vader. Jo he pensat que com que també sóc un porc, així és com respiraria un porc Vader, no? Que és que...
1: Mira, sense que serveixi de precedent... Mira, fes-ho així. És ben bé que fins i tot un rellotge aturat diu bé l'hora una vegada al dia. M'has convençut?
0: Una o dues?
1: Calla, Frank. Hem de doblar la següent escena, sisplau.
0: Sí.
1: Comença aquí, en aquesta línia.
0: Aquí?
1: Sí.
2: Luke Skywalker, jo sóc el teu pare.
1: I per què fas la veu d'avi?
0: No.
1: No ho entenc, Frank. Què collons estàs fent? Para un moment.
0: Està fent el que pot.
1: Home, sisplau.
0: Però si m'ha enganxat a porta freda.
3: Quines ganes de trencar la quarta paret.
1: Tu ets porc Vader.
0: I de ficar-me-la pel cul. No només la trenca.
4: La paret.
1: No només la paret, sinó el pladur.
0: Tot. Què he de fer?
1: A veure, tu ets porc Vader, d'acord? Jo sóc Luke Skywalker. D'acord? Has de dir, Luke Skywalker, jo sóc el teu pare, d'acord?
0: Val.
1: Bé. Som-hi. Música, sisplau.
2: Luke Skywalker, jo sóc el teu pare.
1: I uns collons, el meu pare no és un porc.
2: Però...
0: Un moment.
1: Què?
0: És el que diu el guió.
1: Sí. Ah, que el meu pare és un porc?
0: Sí, bueno...
1: Ah, clar, ets porc Vader, no?
0: Sí, clar, hòstia, sí...
1: Molt bé, passem a la següent escena, sisplau.
0: Però, a veure...
1: Comences tu.
0: Jo?
1: Aquí on poses, sóc en Luke Skywalker. Ah, no, sí, sóc jo. Jo sóc Luke Skywalker.
0: M'estàs tornant boig.
1: Tu ets porc Vader.
5: S'entén tan poc com l'original, eh?
1: Sí.
3: Val, ja estem fent la tercera pel·lícula, que és la primera, però després ja anirem enrere.
1: Bueno, sí. Aquí ja no ens entrarem, ja no hi entrarem, perquè no hi acabarem, però
0: sí.
1: Bé. Molt bé, música, sisplau.
0: Sí.
1: Sóc en Luke Skywalker i destruiré l'Estrella de la Mort, que en el nostre cas és una trampa gegant per a senglars. I ho faré fent servir la força, que en el meu cas és l'olfacte. Molt bé, fas molt bé de Port Vader, Frank. Sí, ja t'hem entès, Frank. Frank, ja pots parar. Frank! Ah! Què fas?
0: Perdó, ara m'havia dormit de debò.
1: No. Deixeu-ho aquí, és un desastre, pel·lícula. És un desastre. La teva manca de fe em resulta molesta, Frank.
0: Perdona, volia dir, anem a publicitat.
1: Anem a publicitat.
0: M'he passat els pulmons.
2: Anem a publicitat.
6: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta, el born Uber i boom, samarreta de campions del Barça, i a sobre signada per Gavi.
7: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
6: Quasi, però no cola, si en vols una agafa un Uber.
7: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
6: Mai són massa quan un és culer, nen.
8: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
10: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
11: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
10: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
12: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
21: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
24: A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
25: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
26: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
27: Algun dia tenir el meu propi piset.
28: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
29: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: És d'entendre amb mi, sí.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
3: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: David, ¿dónde andas?
7: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
6: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
7: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
6: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
7: ¡Antonio!
8: Marchando, otro colacao.
7: Eres el mejor.
8: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
11: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
30: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
11: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
30: També a la web i l'app.
11: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
30: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
33: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
34: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
35: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
36: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
37: Fins aquí la setmana de la competència. Nosaltres tornarem dilluns.
38: Dilluns confirmat.
37: Ha confirmat, eh?
38: Sí, perquè nosaltres no...
37: La teva presència no està confirmada.
38: Vale.
37: Potser la confirmem.
38: T'enganxo, eh?
37: Nosaltres sortim ara mateix, però arriba en Marc Giró. Feu bondes! I ara les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
39: Hola, bon dia.
37: I amb en Xavi. Xavi...
40: Rocamora. Bon dia.
37: Perdó, eh, Xavi. Bon dia,
38: bueno,
37: dia.
38: Bueno, perdona, ha començat. Digue'm. El programa dient bon dia des de la planta 15, vull dir que...
37: Sí, avui fatal. Saps que hem tingut abans l'Albert Pedrol, que sí, ja, més d'una ja, ja, persona d'esports, ell no pot. Ha irromput màxim un periodista
40: ell esportiu. I molta gent més, eh, vull sí, dir que, però t'entenc perfectament.
37: Ha irromput a l'estudi per explicar-nos Guardiola. Avui comences tu, el butlletí?
40: No, comença la Núria.
37: Sembla que no era tan important. Núria, talla això, sisplau.
39: Som-hi.
37: Me'n vaig a dormir. Déu.
9: Estem pendents nosaltres de la presentació dels pressupostos al Parlament 3 mesos després del primer intent, un pressupost de prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats del 2023. Els acords que el govern ha signat amb Esquerra i els Comuns tindran un impacte de 893 milions en aquest exercici. Moncloa continua mantenint tota la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero. Tots els ministres que tenen actes avui estan repetint el mateix missatge. L'última, fa només uns minuts, la d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
10: Mi confianza en el Estado de Derecho, mi confianza en la presunción de inocencia y mi confianza hasta que no se demuestre lo contrario en el presidente Zapatero.
9: També estem pendents de l'enèsima reunió entre Educació i els sindicats de professors per mirar d'aturar el conflicte i tenim contraproposta del departament. Proposa augmentar un 50% diversos complements que cobren els docents i crear-ne alguns de nous. Última hora, Eudald Martínez.
12: Sí, exacte, ampliar complements com ara les tutories de primària, secundària, també dels coordinadors digitals i també de les direccions, en aquest cas un 25% a diferència de la resta que pujarien un 50%, com deies. També proposa crear diversos complements nous, com per exemple pels treballs de recerca, per fer de tutor dels treballs de recerca o també per als docents que fan tasques a centres de màxima complexitat a primària, secundària. A primària, per exemple, seria de 140 euros més al mes o de 200 en el cas de la secundària. Com deies, reunió en marxa des de ja fa aproximadament una hora. Hi ha hagut un recés fa uns moments, però ara ja han tornat a entrar totes les parts de la reunió. Veurem com s'ho pren, com ho llegeixen els sindicats participants. Recordem que Usteca ahir havia avisat que si la proposta d'avui no els convencia, s'aixecarien de la taula i trencarien les negociacions.
9: També parlarem de salut perquè l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha detectat 9 casos de dermatofilosi, una infecció cutània associada habitualment als animals, però que es pot transmetre també per contacte íntim o sexual entre persones. Tots els casos es van detectar entre el desembre i el març passats i els pacients han respost bé al tractament amb antibiòtic. I a les 3 es posarà en marxa l'operació sortida de la segona Pasqua i compta perquè Trànsit la considera la més important de l'any. Calcula que uns 600.000 cotxes sortiran de l'àrea metropolitana en direcció a la costa de Tarragona i Girona. S'espera que la situació sigui especialment complicada cap allà a les 7 del vespre.
13: Carai, Déu-n'hi-do. Escolta, i ara els esports.
14: Sí, Pep Guardiola deixarà de ser l'entrenador del Manchester City quan acabi la temporada. En un vídeo penjat a les xarxes del club britànic, Guardiola s'acomiada després de 10 anys a la banqueta Citizen.
13: I què farà ara?
14: Ara, de moment, segons ha pogut saber RAC1, continuarà vinculat al City Group, que són un total de 12 equips, entre els quals hi ha el Girona, fent tasques d'assessorament, ajudant a que millorin aquests 12 equips del City Group.
13: Ah, el Girona és capital anglès?
14: Sí, sí, sí.
13: Carai!
14: És el segon equip més important que té el City Group, després del Manchester City.
13: Ah, sí? I potser podria ser que arribés a ser un Pep Guardiola entrenador del Girona?
14: Entrenador, no.
13: Per què?
14: De moment és...
13: Per què no?
14: Ajudarà. De moment, el que sabem a RAC1, ara ella dona els detalls, però pel que sabem a RAC1, Guardiola el que farà és ajudar al desenvolupament d'aquests 12 equips que conformen el City Group, sense saber exactament les tasques que farà. Que en el futur ho pugui ser. No sé, clar, no m'atreveixo a dir-ho.
13: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
14: Doncs ho ampliarem tot plegat, lògicament, a partir de les 2. També us direm que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Sídia per aquelles 240 signatures que li van invalidar a la campanya electoral per ser president del Barça. Ara s'obre un termini de 8 dies perquè les dues parts presentin al·legacions i si el Tribunal li acaba donant la raó, Sídia podria demanar fins i tot repetir les eleccions del Barça.
13: De debò?
14: Tot i que, en declaracions al món a RAC1, ha dit que encara no té clar si ho farà. El sentirem al 14-15, també a Joan Laporta, el president electe, precisament del Barça.
13: Què ha passat?
15: No, no.
13: Què ha passat?
15: Ja he descojaringat la cadira.
13: T'has carregat la cadira, filla meva, de veritat.
15: Això no se sent, jo no vull apretar cap botonet.
13: No, tu no apretis res, filla meva, però tu portes les goles cabaretes, no aplaudim per ella.
15: Bueno, hola. Hola, perdona,
13: Perdona,
15: Perdoneu, és que...
13: Si tenim superglú...
15: Superglú en tenim.
13: Home,
15: t'acabem de fer una visita tot. No, mira, tot nou.
13: És, clar, no, és la primera vegada que
15: sí,
13: se van a aquest estudi.
15: Que teniu allà recloses. Ah,
13: joder,
15: i clar.
13: Nena. Sí, així, què tal?
15: Molt mono, molt petit.
13: Sí.
15: No, molt mono.
13: Ah.
15: Molt mono.
13: Sí, sí, sí.
15: I és bo, és bo, no? És bo.
13: No.
15: M'han dit que sona molt, això.
13: Bo, que ha de ser bo, si acabes de carregar una cadira a la taula aquesta sona que sembla un cajón flamenco. Què collons ha de ser bo? Bueno, a veure, llegarem ja amb aquesta farsa.
14: Sí, dic que també sentirem el president del Barça, el president electe del Barça, Joan Laporta, que ha tornat a carregar contra Florentino Pérez, qualifica de cortina de fum les seves últimes declaracions per desviar l'atenció dels fracassos esportius del Madrid. I explicarem l'última hora del Barça femení i del Girona, que demà afronten partits importantíssims. Les Blaugrana opten a la quarta Champions de la seva història, a la final 2-1 contra l'Olímpic de Lió, Lió i el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a la primera divisió masculina.
13: Mira, una mica de Cabro Rock, per favor, posa'm. Què em dius, Ernest?
0: Magnífic fest.
13: Ah, no és Cabro Rock, és Magnífic Fest. És que hi ha un lío de festivals, que jo què sé. Bueno, però és Magnífic Fest.
1: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
2: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
1: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
2: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
1: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
13: Home, Magnífic Fest, per favor. I ara el temps.
9: Som a les portes d'un cap de setmana amb un ambient més propi de ple estiu que no pas de primavera. Les temperatures es dispararan, sobretot a l'interior, on la calor serà més intensa, la costa quedarà més frenada i es formaran algunes boires, i a les tardes creixeran nuvolades al Pirineu, que poden deixar alguns ruixats aïllats.
13: Doncs escolta, molt bé. Nosaltres hem de dir que avui l'Enrique Murillo, a les 7 de la tarda, a la llibreria de Documenta Pau Clarí 144, juntament amb els veterans editors Malcom Otero Barral i l'Enrique Murillo, que ho estic dient, explicaran tot el que hi ha darrere dels Premis Literaris. Això és obert a tothom. A les 7 de la tarda, a la llibreria Documenta Pau Clarís, 144. Tot el que hi ha darrere dels Premis Literaris. Mare de Déu. Mare de Déu. Que interessant. Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Estevi Rocamora. Que Déu us beneeixi, que bona falta us fa. Això no és clar. Ens retrobem a la... De veritat, diu l'altre. Què ha passat? T'has de la cadira, no, filla? Sí. No,
15: és que no hi ha superglue. No troben.
13: I què? I tu, apreta, Joel, apreta.
15: És que
13: apreta,
15: el...
13: No eres activa,
15: Joel,
13: que
15: es nota. És brutal crossfit, eh?
13: És actiu, el Joel és activa.
15: Sí,
13: és actiu, no, aquí. Ell és actiu, ell la vamos. Mira. Ara, vinga, Joel, apreta, home, apreta la cadira. Joel. Per favor. Bueno, pues no. Ui, allà s'ha anat una senyora. Senyora, què ha passat?
3: Ai.
13: S'ha anat una senyora, però bueno, ha passat alguna cosa. Bueno, perdona, ha sortit una senyora disparada darrere de Xavi Rocamora. Vostè és el marit d'aquesta senyora? Ah, no. Que no sigui que haguéssim estat... S'ha espantat.
3: Alguna cosa pensava, hem dit que no...
13: Bueno, doblar el Joel... No sé, potser
3: ha anat darrere del Joel, s'ha impressionat.
13: No, aquesta senyora ha sortit disparada darrere el Xavi Rocamora. Déu meu, se l'està emborrejant al mig del passadís.
15: Ai, per favor.
13: Per favor, senyora. Oh, és increïble. Mare de Déu. Escolta, anem a començar el programa, per favor, que vaya divendres, sí. Vaya divendres portem. Vinga.
4: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
13: Home, i el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, avui l'Esther Romagos no, s'ha catafòrica total, i aquí l'estic veient que està tronxada i no va parlar. Llavors, Eder, agafes tu el seu lloc.
5: Perfecte.
13: Molt bé. Eder Benito, que és el nostre estudiant en pràctiques. Ens acompanyen dos increïbles persones, la Berta Bonet i el Jesús Verdulet, perquè avui hem de dir... que han passat una cosa, hi ha una sèrie de temes, vinga de temes, que rematien, com es digui, al Japó.
3: Molt
13: i
3: bé.
13: Per tant, farem un vostè primer, Japó Edition, Special Edition, Japó, i punt. Això és així. Llavors tenim, la música aquesta, tenim aquí una japonesa a la taula, perquè, com ho has de dir, ara parlarem de la música que posarà l'Ernest, perquè, que no comenci a semblar això, colonialisme musical.
3: Ah, exacte.
13: Eh? Bueno, llavors, tenim la Berta i el Jesús Verdulet, que són els de muyjaponesa.com, muyjaponesa.com, eh que sí?
3: Exacte.
40: Correcte.
13: Sou una parella, sí, que a més, de totes les vostres coses que feu, que esteu forrades, que sou empresaris o alguna cosa deu ser, o que sou...
3: Bueno, ja parlem
13: d'això. Però esteu pirats pel Japó.
3: Exacte. Ens encanta, estem superenamorats de Japó.
40: Del Japó.
3: I d'això ve la creació de Muy Japonés, els llibres... I
13: els llibres, però són llibres increïbles, són uns llibres que són magnífics. Bueno, això parlarem. Sí, sí. Dissi, també resulta que estàs pirada pel Japó, sobretot la teva filla, que ara en parlarem.
16: Jo estic pirada pel Japó
13: perquè
16: pel Japó és la meva filla.
13: Tu també estàs pirat pel Japó.
5: Jo també, per culpa de la televisió.
13: I estàs, a més, aprenent japonès.
5: Sí.
13: Per què? Per culpa de la televisió? Explico.
5: Perquè el 3K va fer molt de mal al seu dia.
13: Ah, en quin sentit? Sí. Perquè tu què veies el 3K?
5: Tenia Dragon Ball, tenia el Detectiu Conan, Inuyasha, Evangelion...
13: Ja. I llavors tu trobes que això ja va fer... Vas dir, doncs aquí jo ja...
5: Tot això, música, ja per aquí, ja tot japonès.
13: I tot japonès, fixa't tu.
5: Sí.
13: L'Eder, cada vegada que aixeques una tapa, surt una cosa. Bueno, però aquí l'única que pot parlar amb coneixement de causa i propietat sobre el Japó, per nosaltres, bueno, la que no té una cosa d'una altra, és la convidada de les, amb tots vostès, les Glòries Cabaretera. Bravo.
3: Bravo.
13: A veure.
0: Molt bé, la Kiyoko Kawaguchi.
13: Kiyoko Kawaguchi, un aplaudiment.
6: Convidar-me.
13: De res. Escolta, Kiyoto, una cosa, Kiyoko, però digues la veritat, tu ets superfan meva, les coses com són.
6: Sí, estic
13: aquí
6: com superfan de
13: Marc Giró. Sí o no? Sí o no? Tu estàs increïblement, m'han dit, impactada de respirar el mateix aire que jo respiro, no? És així o no?
6: Sí, sí, perquè m'ha donat inspiració d'aprendre a català.
13: Ah, sí? Sóc la... Mira, això, pues, explica-li a l'Òscar Andreu, per exemple, que li agradarà molt saber-ho. Com és? Explica-ho bé, això.
6: De fet, el meu xicot m'ha recomanat el teu programa perquè buscava contingut per aprendre català i...
13: Ah, sí?
6: Sí, sí.
13: O sigui, soc una musa de la llengua catalana per a tu.
6: Sí, i pràcticament la nostra relació amb el meu xicot és...
13: teu xicot?
6: Sí.
13: Ja dius xicot, és que diu xicot, aquesta senyora que venia al Japó diu xicot, eh?
6: És que ara classe de català hem de parlar català correctament.
13: Clar, clar. Sí, el teu xicot és català?
6: Com es diu? Mitat català i mitat de...
0: És xarnego.
6: Xarnego.
13: Sí, xarnego. Molt bé, molt bé.
7: Us fiquem en jaleos ara.
13: Sí, us fiquem en jaleos, però és el que volem, eh? Molt bé,
7: sí, volem, volem.
13: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Bueno, escolta, explica'ns, per favor, Glòria, sí. Glòria Cabaretera.
0: Sí, se sap el nom.
13: Per què heu vingut? Perquè vosaltres heu dit, tenim una senyora que és una senyora japonesa que és fantàstica, que ha de venir.
0: Sí.
13: I hem dit, doncs aquí està. I clar, a partir d'ella m'ha anat tirant del fil, van aparèixer els llibres d'aquí dels muyjaponeso.com, després d'aquests torrats també ens encanta el Japó, és que estan tots japonesats.
0: Sí,
13: a veure.
0: Perquè, bueno, la Kiyoko, quan la vaig conèixer, ja també és fan de les Glòries, eh?
7: Ah,
0: no?
7: Sí. Ah, vale, però per aprendre català no, no?
0: Per aprendre català no, per les mamarrats.
7: Això sí.
0: Llavors jo me la vaig trobar un dia, perquè és amiga, o sigui, és amiga d'uns amics, i me la vaig trobar un dia pel carrer i va fer això que t'ha fet avui a tu.
13: A la teva cara ho va fer.
0: Sí, pel carrer. I dic, però què li
13: passa? Això també ha arribat i ha fet això, la senyora.
0: Vaig sentir que deia, una Glòria Cabaretera. I entonces dic, ai, eres fan. I aquí ja va començar una relació.
13: Clar, per caure bé immediatament.
0: Immediatament, perquè jo no, jo, claro.
7: Estem molt necessitades.
0: Necessitades d'idolatria, saps? I llavors, que ens idolatra, doncs ja està.
13: Sí, tu com les vas descobrir, les Glòries Cabareteres?
6: Així. Perquè com vaig veure el teu programa i estava com animadores.
0: Animadores? Desanimadores, més aviat.
13: Estaven d'animadores, clar. Sí, estaven allà, realment. Clar, i a partir d'aquí vas investigar sobre elles.
6: I, sí, i tant, sobre tant, profunditat sobre Marc Giró, per supost.
13: Bueno, llavors, què ves?
0: Bueno, la Kiyoko té un llibre meravellós que parla, bueno, a part de parlar de cuina japonesa...
13: Perquè tu ets periodista, diguem que és periodista.
0: És periodista, no. I vas treballar molts anys a un diari del Japó, no?
6: Sí. I després m'he traslladat a Barcelona i afortunadament l'any passat vaig publicar el meu primer llibre en castellà.
13: Carai. Perdona, per què vas deixar el Japó i vas venir a Barcelona?
6: És culpa del meu primer príncipe català.
13: El teu primer príncep català?
6: Ja. Yeah.
13: Ah, sí? Oh, et van els catalans, a tu veig.
6: No, és Carles Pujol, del Barça.
13: Com? A veure,
0: Carles Pujol, no? El del Barça?
7: Ni tu ho sabies, eh?
0: No,
13: a veure, jo m'he perdut. Què vol dir, que tu... Tu vas ser nòvia de Carles Pujol?
6: No.
0: Tant de bo, eh?
13: No ho diem ni nosaltres, tant de bo i xicot no ho diem ni nosaltres. Escolta, Carles Pujol, què té a veure amb tu?
6: És com amor d'una direcció.
7: Platònic.
13: D'una sola direcció.
6: Sí, perquè com el seu manera de jugar al futbol, com té molta arma i m'ha enamorat i tot.
13: De Carles Pujol?
7: De Carles Pujol.
6: Sí.
13: Perdona, a veure, tu ets una japonesa que vas deixar a Japó. Tu de Japó d'on ets?
6: De sud de Japó, es diu Fukuoka.
13: I tu deixes això i vens aquí a Barcelona perquè... Per culpa de Carles Pujol?
6: Sí.
13: Bueno, per obra i gràcia de Carles Pujol, vull dir.
6: I també Carles Pujol era com primera entrada de...
13: Però és Carles Pujol o Jordi Pujol? A veure, perquè Jordi Pujol...
6: Jordi Pujol també, perquè...
13: Sí, sí, clar.
6: Pot ser, però...
7: Tu si és català, endavant.
13: Tot endavant, tot és igual, ella té la mà.
6: He vingut per treballar català, això que com em considero català.
13: Catalana i puto, clar que sí. Però llavors, tu, seguint l'estela de Carles Pujol... vas deixar el Japó i vas venir a Barcelona. Això és així?
6: Sí, això és així, perquè com em interessava la llengua catalana i la societat catalana a través de l'equip Barça, i he arribat aquí i començo a estudiar, però al estudiar català necessitem un bon contingut, no? Com Borada Dragpa, com nens de Catalunya.
13: Sí.
6: I sí, per a mi Borada Drag ha sigut Marc Zero.
13: Veus? Això és una Borada Drag d'aquestes senyores que per favor, de veritat, maca que m'han dit de veritat molt fort, eh?
8: Això és molt fort.
13: Bueno, llavors, té un llibre, sí. Anem a parlar d'aquest llibre perquè és que és interessantíssim, això m'interessa moltíssim.
8: Sí, és, bueno, està molt bé, és que a part de parlar de receptes de plats japonesos, a part d'això, la Kyoko fa com un... O sigui, una comparació de la cultura catalana i la cultura japonesa, no només a nivell de l'alimentació, que també, sinó a part, pues, parlar de coses, jo què sé, de com és l'escola al Japó, com és aquí,

0: Cataica, porque a mí me agrada mucho.
1: Ah, vale. D'accord. Esta está como edad como de lunch. Es obligatorio como las dos sexas para aprender a que asignatura.
2: Ajá.
1: Da aprender a como cosé y cuinar y también y había una mica de educación sexual.
2: Ah, sí.
1: Sí, porque...
2: Ah, sí,
1: bueno, sí, porque...
2: Pues ya es bastante más del que hay aquí, perdona.
1: Sí. Porque como se enseña cómo hacer un ya más cómoda y también cómo mantener la vida en general. Sí.
2: Vale. Perdona, a ver, bueno, un momento. I la educació sexual, a quina edat us la posaven a vosaltres?
1: Vale, com fer un bebé, per exemple.
2: Com fer un bebé?
1: Sí,
2: això us explicaven a la classe. O sigui, com cosir un botó, com fer un baix, com fer un bebé. O sigui, tot es considera... Sí.
1: Ja, però bueno, no, vida, no molt sí. Com tècnica profundament, com no, o sigui, però només sistema
2: sí. General, sí. Com fer un bebé, i això ja era l'educació sexual? Aquí s'acabava o...?
1: No, i també com després, com hi havia unes classes que explicava com cuidem els nens.
2: Ah, val.
1: Sí. I també gens grans, perquè es tracta de tot ja.
2: Val. Era, és cures en general, diguéssim.
1: Sí.
2: Bueno, llavors, per tant, educació sexual relativa, diguéssim. Mm.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Vull dir que...
0: Bueno, clar...
2: Vaig entendre, perquè...
0: Limitadillo.
2: Perquè si tot es redueix a tenir bebès i a cuidar-los després, vaig a rodar patatero. Bueno, vull dir que està molt bé, però ja té, va, hi ha més coses.
3: Què te'n pensaves, tu?
2: Ells, el llibre es titula, perdona...
0: Sokuiko.
1: Sokuiko.
0: Perdó.
2: I llavors, explica un tipus de dieta japonesa que és la washoku. Quina és aquesta dieta? Que és la que tu segueixes?
1: Ah, es una mica difícil de definir en una palabra hoy porque dieta mediterránea tampoco ya es difícil de definir.
2: Claro.
1: Pero la washoku normalmente al que mangem a la casa consiste en un cuenco de arroz
2: sí.
1: Y una sopa de miso y acompañantes fuente de proteína y verduras y cosas y tal. Aquesta combinación podemos considerar una menada washoku.
2: Washoku. Ah,
0: pero yo te he visto menjar braves aquí también.
3: Ah, amiga.
0: Braves y truita de patata,
1: Sí. Jo veure moltes com vins.
2: I vi també, no?
0: I vi també.
2: Sí. Bueno, a mi em va sorprendre, els japonesos de sobte li donen el mam bastant, Beuen sí. Bastant alcohol o no? No dic que tots, però...
1: Depèn. Ja, però com... formava una part de la nostra feina també per construir...
2: Beure alcohol forma part de la vostra
1: sí,
2: feina?
1: Sí, perquè com quan encara recordo que com quan vaig anar a l'entrevista per la meva primera feina
2: al Japó.
1: Al Japó, periodista, em preguntava, pots beure alcohol?
4: Wow.
1: Sí. I primera sí. Entrevista...
4: Després ens queixem de les preguntes que ens fan a les dones aquí també,
2: sí, sí, sí.
4: Però trobo que preguntar-te una entrevista de feina si pots beure alcohol.
0: Pots beure alcohol, perquè si no...
2: I era positiu o era negatiu? O sigui...
1: Wow,
2: tu havies de contestar que sí o que no? O sigui, què volien?
1: Vale, vaig tenir 5 entrevistes de distint periòdic i primera entrevista contestat sí, moderadament i no m'ha acceptat.
2: Ja.
1: Y después, según la entrevista, dit, vale, ya una mica con matizos y sí. Me ha aceptado.
2: Claro, o sea, queda millor veure que no veure. Moderadament sí. No volen que beguis. ¿Y per què necessitaven que begueu els periodistes allà?
1: Perquè com és com una mica específica de la feina de periodista, perquè com a vegades hem de construir la relació amb entrevistados a través de...
2: D'alcohol.
1: D'alcohol, sí, perquè com els japonès es molt com como tancada a vegades, ja vos para abrir la porta de cor necessitem una mica de substància.
2: Recordo una cosa, parlant d'això, ja sé que és personal la pregunta, però te la vaig a fer. Jo sé que quan tu vas conèixer el teu xicot, tu vas tornar super enamorada la primera vegada que el vas conèixer. Però ell no va tenir la mateixa sensació.
1: Sí.
2: Ell va dir, a aquesta senyora no li ha agradat. Què va passar aquí?
1: Què va passar aquí? No,
0: Ai, que oco!

0: triat armeticot estrategicament i metodològicament.
1: Cop?
0: Metodològicament. Perquè com jo buscava exclusivament una persona que parli català.
1: Ah. Tu només volies una persona que parlés català. Clar, sí. I que difícil trobar una persona a Catalunya que parli català.
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
2: Però sí. Lluís parla català.
0: Lluís parla català.
1: I vas dir, perfecte, m'agrada.
0: Sí. He entrevistat 200 chicos a través de Tinder. Perquè com no, volia...
3: Aquí hi ha un altre llibre, ho saps, no? Aquí hi ha un llibre.
0: Ja, encara tinc com fila d'Excel per guardar tot.
1: Aquí hi ha un llibre. És a dir, tu perdona un moment, a veure.
2: Jo sabia la història del Lluís, però...
0: Sí.
1: Bueno, és que aquesta senyora també...
4: És un descobriment, eh?
1: Els japonesos
2: són increïbles.
1: A veure, llavors, una cosa. Tu, Kiyoko, vens a Catalunya seguint l'estela de Carles Puyol, el futbolista.
0: Ja només ara... exclusivament al Marc.
1: Ara només al Marc Giró. Bueno, això jo t'ho agraeixo moltíssim. Hem desbancat a Carles Puyol. Bueno, bé. No està mal. Però quan volies una relació amb un home que parlés català i vas fer càsting a 200 homes...
2: Sí. I va fer un èxit.
1: I què tal? Per tant, aquí sí que hi ha el gran llibre de la llengua catalana que estàvem esperant. I què et vas trobar? Quina és la teva conclusió, la que arribes a nivell lingüístic?
0: Lingüístic, ja.
1: Yeah. Bueno, lingüístic de qualsevol altra
0: també cosa. També, hi havia com a punta, com a evaluació, segons, no, com a rendiment, no sé què, com a...
1: Ah, i tu apuntaves tot?
0: Sí, ara, Excel.
1: Clar. Un Excel, tenia. Es
3: que... I aquest això, i aquest allò... Excel, eh?
1: Com? Ah, sí?
2: Tu també? Mm-hmm.
3: Sí.
1: Mare de Déu, com sou?
3: Sí, eh? Sí.
1: I el Lluís, perquè entre tots aquests 200, per què el Lluís?
0: Perquè per mi és important que tingui el mateix sentit d'humor.
1: Ja.
4: Sí.
0: Sí. I jo preguntava, saps bon contingut per aprendre català a cada nois?
1: Clar.
0: I algunes me recomanava Boradadorak, però Boradadorak lingüísticament és bona fuente para aprendre català.
2: Ah, no.
0: I com el meu xicot ha recomanat Marc Giró i com me
1: encaixava. És que és increïble, no?
0: Ja.
1: Sí. Ni bona fuente, ni bola de drac. Marc Giró per aprendre català. És que és flipant, eh?
2: A part,
1: ni Jacint Verdaguer, ni Mercè Rodoreda,
2: ni... Giró.
1: És que
2: Giró.
1: Tinc tota la... És que és veritat.
2: Si entens a Marc Giró, o sigui, si ets japonesa, vols aprendre català i entens a Marc Giró, és que ja entens...
1: Bueno,
4: si a nosaltres ens costa a vegades.
1: Hi ha un traductor de rus, que ara recordaré el nom, perquè crec que algú m'ho és divendres, que feia classes a la Universitat de Rússia de Moscou i els hi posava vídeos nostres del vostè primer... Mm-hmm. Perquè els deia, si vostès que estan aquí a Rússia, que són russos, entenen a tots aquests gilipolles que estan parlant ara, aquest document que els hi posaré jo del programa del Marc Giró, si entenen tot el batiburrillo que hi ha, ja vol està. Dir que la cosa tira endavant.
2: Sí.
1: I ho acabaven entenent, eh? O sigui, al final de curs, si en tenies un vostè primer a Moscou, tenies ja el certificat de català, el C de català... Sí, l'Arnau Barrios, és. Això m'ho ha explicat ell, allà t'ho dic. Bon, llavors, una cosa, no tenim més temps, quina pena, perquè aquesta senyora vas tirar... Hauràs de tornar, eh?
4: Clitant.
2: Sí, doncs haurà de tornar.
1: Haurà de tornar perquè sou... És increïble.
2: I haurà de venir amb el Lluís, perquè el Lluís té una feina molt guai que dona de menjar els hipopòtams, el foc.
4: Oh, m'encanta!
2: Havia de venir...
4: És la meva parella preferida allà.
2: Sí, no, és que és meravellós. I t'explica unes històries. No, i què fas? No, jo entro allà, tiro menjar els hipopòtams. Com estaven avui els hipopòtams? No, bé, jo els hi pregunto. Jo sempre li pregunto com estan els hipopòtams.
1: O sigui, Lluís, el teu nòvio, el teu marit...
0: Nòvio. No m'he casat.
1: No t'has casat, encara.
2: Però
1: viviu junts o...?
0: No, separat, perquè som comportament molt territorial.
2: Molt bé.
1: Sou comportaments territorials.
2: Molt bé, sí.
1: Bueno, i ell si treballa amb
4: hipopòtams.
1: Clar, ell, que si treballa amb hipopòtams, o sigui, ha de ser territorial tu, perquè tu treballes amb hipopòtams.
4: Només a hipopòtams?
2: No. Fa més animals, però no tots. O sigui, em sembla que ho tenen com distribuït. No? Hipopòtams segur.
1: Ella està al món del paquiderm i endavant. Hipopòtams segur. Bueno, és que jo, aquesta setmana, perdoneu, que esteu els altres, però bueno, anem per favor, amb tots vostès, Desiree Vera Lomeder.
2: Bravo.
1: A veure, la Desiree i l'Eder també són dos pilars del Japó.
3: Jo menys, jo he de reconèixer que menys. O sigui, a mi la piramenta també per la via filial.
1: T'ha passat per sobre, això, al Japó.
3: T'ha passat per sobre, però d'una forma brutal.
1: La meva filla gran,
3: que no ha pogut venir perquè ara està acabant un examen de japonès.
1: Mira.
3: Ella és una... Li agrada el K-pop i tota la cultura surcoreana i etcètera, no? Llavors, quan va començar a pensar què volia estudiar després de l'ESO, va descobrir a l'Autònoma estudis d'Àsia Oriental.
1: Mira.
3: I llavors aquest any està cursant primer curs d'estudis d'Àsia Oriental, especialitat japonès.
1: L'Àsia Oriental, perdona, què és?
3: Àsia Oriental, Japó, Xina, Corea, aquests països, i llavors estudien tot el que està relacionat amb la cultura, la política, la geografia, tot.
1: Aquest és l'Àsia Oriental, i l'Occidental, quina seria? Això és un cateto total.
2: Tailàndia, no?
3: No sé si és Occidental.
1: Tailàndia i tot altres, clar.
2: Indonèsia,
1: l'editora de la...
2: Malàsia.
1: Llavors, li agrada la carrera? Si li està encantant o no?
3: Li està encantant. Està... Clar, per mi ha estat molt curiós, no? Perquè de sobte, de les seves amigues, no? Pues alguna ha fet, jo què sé, nutrició, empresarials, tal. I ella està fent una cosa que és com... que no s'assembla a res del que ha fet abans. Llavors té a casa els quaderns per fer cal·ligrafia, per aprendre a escriure els kanjis, em té tota la casa plena de post-its.
1: Per què?
3: En japonès.
1: Ah, sí.
3: No? Llavors jo tinc penjant de la pantalla de l'ordinador, allà hi ha un post-it penjant que diu pantalla a l'ordinador, a la porta al lavabo, posa lavabo, en japonès.
1: Ah,
3: dintre de la nevera tinc post-its, a la tele hi ha un altre post-it, a la taula hi ha un altre
1: kanjis,
3: post-it,
1: tot
3: en kanjis. Darrere de la porta de l'entrada hi ha 5 post-its, que li vaig dir, això què és? Diu, els dies de la setmana. Doncs tenim allà els dies de la setmana. Tot ho tenim així. I jo només sé dir tamete. Tamete. Ho estic dient bé? Tamete.
1: Perdoneu.
3: Para. Yamete. Això. Yamete.
1: Perdó.
3: Perquè l'he dit tota l'estona. Yamete. Àfrica.
1: Hem de fer-ho televisivament.
3: Afurica.
1: Ha dit la de Sirevera Lovede. Jo només he dit...
4: Tamete.
1: Tamete. I fa la Kyoko. Eh?
3: Sí, això. És que sempre em confonco amb tamete i és yamete.
1: I tamete, què és?
3: Yamete.
0: Yamete.
1: Què és? Yamete.
0: Yamete significa ya páralo.
3: Para.
0: Sí, pero
3: toda la historia.
1: Páralo, este páralo, sí, páralo.
0: En castellano suena ya mete.
1: Claro, ya mete. Ya, claro.
3: Ay, Kyoko.
1: Kyoko, Kyoko.
3: Kyoko.
1: ¿Qué es el que més et sorprèn a tu, als catalans? Dels catalans, dels catalans, què és el que més et sorprèn? Des del punt de vista de la cultura japonesa, que movem, que parlem molt alt, que...
0: De ortografia, de fet... Porque en japonés utilizarem més de como 2.000 letras.
1: Mm-hmm. 2.000 letras
0: sí,
1: teniu, clar.
0: Para poder decir un diari, per exemple. Però quan, per això, com a ortografia de català, és fàcil per mi. Perquè
1: clar,
0: només...
1: perquè ho trobes una cosa facilíssima, no?
0: Sí, perquè com, encara que com aquí, com aquesta, com accent...
1: Els accents,
0: o bé, sí. Per mi és facilíssim, però com...
1: Perquè tu tens el cap com a mi.
0: Mínim.
1: 2.000 lletres, o sigui, kanjis.
0: Sí, de kanjis, kanjis i també altres lletres.
1: I altres, clar.
0: Però com quan intercanvio missatges amb els natius, a vegades com posant accent molt malament, i jo sempre me preguntava per què no podem escriure bé?
1: Els catalans, dius, no?
0: Sí.
1: Clar, tu estàs flipada que els catalans escrivim
0: sí,
1: tan malament el català.
0: Sí, perquè a més hi ha menys de 30 lletres, i per què no?
1: Si creus que només tenen 30 lletres que tan malament, perdona, tu, un intel·lectual, per exemple, quantes lletres ha de tenir al cap?
0: Per intel·lectual, com hi ha moltes lletres que no estan de us, saps?
1: Uh-huh.
0: I per això diria que 3.000 a 5.000.
1: Bé, jo l'he dit 3.000 a 5.000.
0: Sí.
1: Però per parlar el japonès funcionalment, amb 2.000 lletres, amb una abecedaria de 2.000 lletres, o com en digueu, ja vas tirant.
0: Mínim.
1: Mínim 2.000.
0: Mínim.
1: I pot ser que tu tinguis 40 anys i descobreixis lletres del japonès? És a dir, que ampliïs coneixements de la teva pròpia llengua?
0: Sí.
1: No dic paraules, sinó dic lletres.
0: Lletres, sí. Encara com haig de com aprendre noves lletres a vegades, perquè com hi ha moltes lletres que usava antigament, però
1: ja,
0: ara no.
1: Ja t'entenc. Escolta una cosa, la teva filla que la fa japonès perquè no hi havia coreà,
3: no hi havia coreà, i ara el curs que ve hi haurà especialitat coreà, i ara té el cor dividit, però diu que continuarà amb japonès perquè com al coreà li agrada tant,
1: ja ho farà ella motivacionalment, ho tindrà per la mà. I està feliç. És que important és trobar alguna cosa delicada.
3: I a més, el tercer any, en principi l'ha de fer al Japó, ha de fer tot el curs al Japó, i està encantada, i ella té al cap que acabarà vivint al Japó. De fet, moltes converses que tenim, ella em diu, mama, quan jo estigui vivint al Japó i vinguis a visitar-me, com ets freelance i treballes des de casa, et podràs quedar mesos amb mi. I jo, sí, filla.
1: És fàcil per una persona occidental treballar i viure al Japó?
0: No crec, perquè com primer ha d'obtenir permís de treball i aquests casos, no? També com he tingut dificultat d'obtenir permís de treball
1: aquí, no?
0: Sí, de feina, sí, en Espanya.
1: O sigui, és dur a qualsevol cas.
0: És el mismo, creo.
1: Jo deia, a banda de la falta d'ortografia que fem els catalans, també et preguntava, Kiyoko, què et sorprèn a tu de la gestualitat, per exemple, aquí, dels catalans o dels ibers, diguéssim? Si et sorprèn algú, si tu, quan tu vas a... arribar i dir, ui, aquesta gent, però això que et deia, criden molt, o per què van tan ràpids, o per què van tan lents, o no? Una cosa que et sorprengués, que fos molt, que sigui molt diferent del Japó. No?
0: Bueno, abans de venir a Catalunya, ja tinc una mica de com fetichisme a la cultura catalana.
1: Clar, tu tens fetichisme de la cultura,
0: sí,
1: catalana. Clar,
0: per
1: clar.
0: Això, com...
1: Estaves molt predisposada que t'agradés tot.
0: Agradeia molt, però una cosa em tocava molt és, ui, hi ha moltes, però jo diria com realitat del bilingüisme de la societat.
3: El bilingüisme.
0: Sí, el bilingüisme, perquè en Japó només parlem un idioma, Japó, clar, japonès, òbviament. I aquí la gent, per exemple, canvia idioma. Marc també, quan llegeixo el teu llibre,
1: sí,
0: canvia castellà.
1: Ah, els pijos, és veritat. Faig, sí, parlar uns en un castellà, altres, sí, en català. Això et sorprèn a tu. Sí.
0: I jo volia mirar com cerebres catalans,
1: a vegades. Fixa't tu. Bueno, però estàs tocant aquí punts sensibles, eh?
4: Déu-n'hi-do.
1: Eder, tu per què estàs aspirat pel Japó?
4: Jo això vaig començar amb...
1: Tu també estàs estudiant japonès?
4: Sí.
1: Saps dir alguna cosa? A veure, digue-li alguna cosa a la Kiyoko. No tens collons.
3: No faci vergonya, jo ja l'he cagat, Eder. Vinga, no. Aquí d'aquí cap amunt.
1: Vinga, exacte.
4: Buah, és que m'esteu posant un brete.
1: Sí, vinga, un brete.
4: Què podria dir? Sé fer preguntes molt senzilles, de
1: algo,
4: menjar, coses així.
1: A veure.
4: Podria dir... Gohan-san okides? Okideska?
0: Gohan?
3: Ara potser resulta que el japonès que ens estan ensenyant no és així.
4: Gohan-san okideska?
0: Gohan-san okideska?
1: Sobre, o que s'han equivocat?
4: No.
1: S'ha equivocat, calla.
4: Sí. Gohan wa oki desu ka?
1: Ah, wa.
0: Gohan wa oki desu ka? Oki...
4: Igual és que no ho sé.
1: Perdona, a què et sona això? Si tu vaig traduir la merda que ha dit ara ell...
0: Podem interpretar de maneres distintas, oi?
1: Pues a veure.
0: Gohan oki desu ka? És com volumen de... Como la menjar és gran o petit?
4: Sí.
0: No? Sí.
4: Bueno, és el que volia dir. M'he equivocat directament perquè volia... Com es deia? He dit... volia dir l'arròs està bo.
0: Arròs està bo.
4: I en comptes d'avui he dit gran, no?
0: De gran, sí. Però normalment és gran, és com un tamaño.
4: He estudiat molt mal.
3: És que no és gens fàcil.
1: No,
3: és molt complicat.
4: Per dir arròs també tenen quatre paraules.
1: Ah, sí? Per què tantes?
0: Perquè com arròs és com un menjar a part molt simbòlic a la cultura japonesa. És que quan decimos comer o cenar en lugar, a veces podemos decir arroz. Arroz es como una palabra genérica para referirse a comida.
1: Ja t'entenc.
0: Sí.
1: L'arroz pot ser tot.
0: Sí,
1: pot ser tot i pot ser res.
0: Pot ser res.
3: Mira que poètic.
1: Que poètic. Bé, llavors, tu vas pirar-te pel Japó per TV3.
4: Sí. Vaig començar per aquí, després ja va entrar la música, el jazz japonès, el bebop, després va entrar el cinema i ja, doncs...
1: I d'això quina edat tenies?
4: quan vaig començar veient Bola de Drac, no sé, 3-4 anys.
1: Mare de Déu, oh! Ja veig un personatge.
3: Quina precocitat,
4: No, però perquè el meu germà m'obligava. I ja em vaig enganxar i ja, doncs, va ser anar descobrint els videojocs, també han fet molt.
1: Però com t'obligava el teu germà a veure Bola de Drac?
4: Perquè el meu germà té 4 anys més que jo. I
1: et seia allà, et donava dues hòsties. Sí, i ja està. I a tu t'han tratat japonès a hòsties.
4: Jo volia veure els Lunis i em deia, sí.
1: Perquè el mando el tenia ell. Així estàs, Ens vols recomanar molt ràpidament un llibre, Història dels Samurais.
4: Història dels Samurais, i en general, aquest, el seu autor, el Jonathan López Vera...
1: El coneixeu, perquè... aquest? Tu el coneixes, el Jonathan López Vera? Ni idea, no?
0: No em sona, però...
1: No et sona, no?
4: És un historiador japonès,
1: sí,
4: i fa molta
1: però
4: divulgació...
1: Però Jonathan López Vera serà japonès? Serà de...
4: No, és aquí.
3: Del Japó, en tot cas.
4: Oh, sí, del
1: Japó. Ah, vale.
4: No sé parlar català, parlaré...
1: No sé si és clar, si no sé parlar català, si parlaré japonès, exacte.
4: I fa divulgació a totes les xarxes, i a YouTube també la fa en català, i té bastants llibres, i ell sobretot està especialitzat en el que van fer els europeus al Japó.
1: O sigui, la colonització europea... Els europeus també van colonitzar el Japó? No, van a tocar els collons al Japó?
4: Van anar als jesuïtes, sobretot, i ell està molt especialitzat.
1: Con la iglesia hemos topado. Sí. Val. I ell, per exemple, desmenteix que hi hagi samurais al Japó, eh? Fixa't.
4: No, samurais no. Ah. Ninjas.
1: Ah, ninja, no hi ha ninjas al Japó. Això es veu que... Digues, Kiyoko.
0: Ninja, sí, però és més figura... no és com realitat.
1: No és realitat, no hi havia ninjas.
0: I sé que com ninja és pràcticament com espia.
1: Ja.
0: Sí, però no practica com màgia, així.
4: Sí, això és el que explica ell. I que sobretot els ninjas s'inventen per justificar el poder dels samurais, perquè en un període de pau els samurais ja no tenien res a fer, i per justificar el seu poder, doncs, inventen aquest, a la literatura s'inventen aquest personatge de dir, doncs, aquest eren terribles, eren tot el contrari als samurais, i hem de justificar que existeixin els samurais
1: per anar contra els ninjas.
4: Llavors, a través de la literatura...
1: I també estàs ninjas, també, que també podíem parlar d'aquest tema.
3: Podíem. Sí.
1: Escolta una cosa, després de publicitat parlarem de cuina japonesa. Seguirem parlant de cuina japonesa amb dos especialistes, que són uns pirrats també, pel Japó i la cuina japonesa. Asomi! Visca!
5: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
6: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
5: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.

0: joieria, esports i molt més.
1: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
7: I tu, què vas disfressat?
8: Aquest pista boníssim.
9: Navius? Cirera?
10: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
7: No t'ho pon estrany, al final?
6: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
11: No us he drogat. Us he enverinat.
12: La promesa. A partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
13: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
17: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: Change the world, or the world will change you.
17: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
19: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
20: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament?
21: És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
22: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
23: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
24: Totes les respostes les tenim nosaltres.
17: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
25: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
17: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
26: A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
27: L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
26: Borges, cuidant el que importa.
28: Seguim amb l'especial Japó, aquí el vostè primer, que ha fet especial Japó perquè han coincidit una sèrie de temes i de persones que volien parlar d'aquest tema, escolta, nosaltres, que així estem al servei, diguéssim, fins i tot dels nostres col·laboradors. Però abans, recordem, de Siribe a l'OLBD, que avui aquesta tarda presentes el llibre de la Quini Martínez, a on i quan i quan?
29: Aquesta tarda, a 6:45, 6:30, presentem Massa Vociferante, la Massa Vociferant, de la Quini Martínez Hernández, a la llibreria Al Libri.
28: Al Libri, això és a Gran Via.
29: Tocant a Gran Via.
28: Bueno, la via, escolti, busquin...
29: Busquin,
28: escolta.
29: Balmes 26.
28: Exacte, Balmes 26. Una cosa, i Editorial Jande.
29: Editorial Jande. I serà una presentació molt canyera, com és la Quini,
28: bueno, és
29: i estarem amb l'Andió, que és percussionista, o sigui que
28: clar, perquè recordem que la Quini Martínez recita poesia...
29: canta, és repentista, el sor del tambor i tot plegat, o sigui que serà una presentació genial.
28: Genial. Amb tots vostès, Berta Bonet i Jesús Verdolet. Bravo. A veure, la Berta Bonet és autora, nutricionista i creadora de la web muyjaponesa.com. I el Jesús Verdolet és autor, dissenyador gràfic, fotògraf, va ser xef i creador de la web també muyjaponesa.com. Vosaltres esteu liats?
30: Som
31: matrimoni.
30: Estem casats.
28: Som matrimoni, sí, sí. Molt bé. I llavors, qui va començar abans aquesta piramenta pel món del Japó?
0: vam començar plegats, perquè de fet és un projecte junt, vull dir, ens va néixer la, vam començar a viatjar junts al Japó i a partir d'aquí va néixer...
1: Acosta't més al micro.
0: Sí. Vam començar a viatjar junts al Japó, ell havia anat prèviament i em va dir, Berta, tens que anar. Jo no hi havia estat, havia viatjat molt, però no havia estat a Japó.
1: Sí.
0: I em va enamorar.
1: Tu, Jesús, per què hi vas anar al Japó per primer cop? Per feina?
2: Per temes professionals.
1: Per temes professionals.
2: Sí.
1: I ja vas flipar la primera vegada que hi vas anar. Veus que el Japó és flipant, eh?
2: Vaig flipar i vaig dir, jo aquí tinc que tornar el més possible.
1: Kiyoko, és que és flipant el teu país.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Sempre
1: passi. Sí, sí, sí. És veritat, és veritat. Llavors, bueno, vosaltres, una cosa és que t'agradi el Japó i l'altra, els llibres increïblement preciosos que vosaltres feu, tan bonics, tan seriosos i tan útils sobre el, sobre gastronomia japonesa i cultura japonesa. Uh-huh. En quin moment decidiu que aquesta afició vostra ha de passar a ser una obra magna? No, pues,
0: bueno. Això va ser ell que el va liar, eh?
2: Sí, sí.
0: Tornant d'un viatge, buscàvem sempre, però a nosaltres ens agrada molt menjar, ens agrada molt el menjar japonès, i quan anàvem a Japó, una part superimportant era la gastronomia i clar, conèixer. I ens trobàvem que ens faltava data, o sigui, miràvem, clar, en aquell moment també feia fa més temps que ara, no? Però no hi havia tants blogs, i buscàvem informació sobre les tipologies de menjars japoneses i no trobàvem, ni en anglès, ni en català, ni en castellà. Llavors el Jesús, tornant d'un viatge, em va dir, escolta, per què no fem nosaltres el llibre?
1: Però boníssim això, eh?
0: I clar, i vaig dir, però tia, estàs boig.
1: Clar.
0: O sigui, en quin moment, o sigui, jo tinc la meva feina, en quin moment, vinga, va, escolta'm, no parlem res, comencem a provar-ho, vam fer un índex, i vam començar, i aquest va ser aquest primer
1: el primer és que comen en Japó,
0: comen en Japó,
1: hi ha vida més allà del sushi, clar, sí. Perquè una cosa que nosaltres pensem, quan pensem, això passa quan la gent som tòpics, tenim pensaments tòpics constants, i creiem que al Japó només fan una sèrie de coses, i només mengen una sèrie de coses, que seria el sushi, diguéssim.
2: Per això vam crear aquest llibre.
1: I què es menja més allà del sushi que hi ha, per cert?
2: De tot, la seva diversitat és enorme, però enorme és enorme. Llavors, aquest llibre, per la gent que no coneixia la gastronomia japonesa, vam dir, crearem un llibre on es vegi el ventall de la gastronomia japonesa.
1: Clar, clar. I quin seria? Posa'm algun exemple, diguéssim.
0: Mira, és que la gent una miqueta, ara ja ha anat canviant, perquè aquí hi ha molta bona gastronomia a Barcelona, eh? Però en un principi, quan parlaves de gastronomia, la gent pensava, sushi? Sushi, menjar cru? Ah, és que no m'agrada el menjar cru. I ara ja, el sushi és una cosa més. Inclús a vegades és una miqueta un menjar... en família, festiu, no es menja cada dia.
1: El sushi al Japó no es menja, no, cada dia? O sigui, no, no, és molt estrany.
0: I llavors, clar, tu vas anar allà i els japonesos, i de la Bella Kyoko, treballen molt per especialitat. Llavors, tu trobes restaurants de gent que fa molt bé les coses, però fa una cosa molt concreta.
1: Per exemple?
0: Per exemple, el tonkatsu. Per exemple, la tempura. La tempura és... Ai, el tonkatsu, doncs, és un, com un porc molt exquisit.
1: Ja t'entenc.
0: Rebossadet.
2: És un rebossat.
1: De tipus de rebossat de porc. I els restaurants que només et donen això,
2: només
1: eh?
2: Això. Només això.
0: A uns altres, doncs, soba, fideus de trigo sarracé, no?
1: Sí.
0: El blat sarraïm. Un altre lloc, tempura. I són especialitzacions. I és al·lucinant, perquè, clar, tens un ventall i el sushi és una cosa més.
1: Aha.
0: I això és el que vam voler passar amb el que come, eh? O sigui, no et pensis que només menges cru. Ara ja teniu 25.000 coses boníssimes per menjar, com aquí tenim la gastronomia doncs, catalana.
1: Què seria el més... exòtic. Què seria el més car o el més luxós, vull dir? El més luxós en la cuina japonesa. És a dir, allò que quan un japonès diu, bueno, anem a... vaig a complaure moltíssim un convidat, o he de celebrar moltíssim, moltíssim una cosa i em gastaré molts diners en un tipus de menjar o en un tipus de cuina. Què seria?
2: Allà el que és molt car com per regalar, i ja ho sabrà, és la fruita.
1: Com?
2: Sí, la fruita s'usa com un regal de reconeixement i llavors es pot trobar...
1: Però la fruita vols dir un meló, una pera?
2: Sí, sí,
1: una...
2: però un meló que et pot costar al canvi... una barbaritat. Una barbaritat són...
0: 1.000 euros?
2: O no, més de 1.000 euros.
1: No. Un valor de 1.000 euros, així, Kiyoko?
3: Però no és com fruita de cada dia.
2: No, no, no, no. És com un regal.
0: És com un present. Per
2: això em dius com una cosa especial, per això
1: clar,
2: ho dic,
1: clar,
2: eh?
1: Clar, clar, clar. O sigui, la fruita, fixa't tu.
2: A uns preus astronòmics. Llavors el compren en senyal de respecte i de regal.
0: I amb unes caixes i bé com...
2: Sí, impressionant.
0: És al·lucinant, és com si fos una escultura.
1: I el fast food, quin seria? O sigui, la cosa més tirada del...
0: L'street food.
1: L'street food.
0: Tens molt street food a Japó, a un postillo que menges qualsevol coseta, que pots
2: si
0: ficar
2: no,
0: un ramen, un algo, molt barato.
2: Aha. I si no, les izakayas, que, que seria equivalent aquí a un bar o una tasca, que pots menjar una mica de tot.
1: Ja t'entenc. Ja t'entenc. I després hi ha la cosa de la tonyina, no? Això està mitificat. Home, la tonyina sí que, o sí que forma part de...
2: No, no, no, la tonyina és la tonyina.
0: La tonyina és la tonyina.
2: És el rei.
0: És el rei.
1: Ells tenen una
0: tradició. És el rei del mar.
2: Sí.
1: Ja t'entenc.
2: Sí,
1: sí. I això ells ho tenen molt...
2: Sí,
0: és
2: sí,
0: al·lucinant.
2: Sí. De fet, es fa una subhasta de la tonyina al principi d'any que es paguen autèntiques bogeries bàsicament sí que la compren grups de restaurants, però es pot pagar. Quant van pagar?
0: Hi ha tonyines per les que s'han pagat més d'un milió d'euros.
28: Mare de Déu!
0: Per una tonyina. Llavors, això és una subhasta que es fa al mercat de Tòquio entre els 5 i 6 de gener, més o menys.
28: Mercat de Tòquio, que quan hi vas, si descuides t'atropella un...
0: Ara ja
2: bueno,
0: no.
2: Ara ja no.
0: Pots
2: anar.
0: No, aquest ja mercat el van tancar. No heu tingut el plaer de poder anar a Tsukiji, ja no s'hi pot anar.
28: Tsukiji, pues, sorties d'allà i si sorties viu, pues, tenies moltíssima Exacte. Sort, perquè et podien atropellar un d'aquests que van amb uns carros plens
0: de gel o de cas. Fiu! Tsukiji!
28: I deies, mare de Déu, et sortia, perquè allò era un videojuego, però sí, estaves tu, era el juego del calamar, però més o menys que podies morir atropellada per un calamar, però directe, eh? Joder, els japonesos.
2: Ara ha canviat.
28: I després et portaves totes les tasques que hi havia al voltant d'allò, que també era increïble.
2: Sí,
28: els japonesos són increïbles. Jo, les vegades que he estat, em semblen tant marcianos, perdona, que estàs tu davant, però a mi els nord-americans i els japonesos em semblen d'un altre planeta total. M'encanta.
0: Sí.
28: Bueno, escolta una cosa, i després els de Berga, també. Ara, un moment. Què és el més estrany que heu menjat vosaltres al Japó? Allò que diguis, això em fa un fàstic horrible com a...
2: Com a estrany o com a fàstic?
0: Hem de dir més d'una cosa.
2: Hem de dir més d'una cosa.
28: Doncs endavant, vinga.
2: Mira, una que hem menjat aquest últim viatge és un pes espada madurat 45 dies. Que no és res habitual. Però res habitual és res habitual.
28: Que és com allò, com aquesta casa que l'enterra, com aquesta casa que la podré, que estàs menjant la casa...
0: Com la vaca vieja, saps allò? Com coses que es posa allà i ho maduren?
28: Sí.
0: Pues això... amb peix cru.
28: Ja t'entenc.
2: Això és molt especial.
0: Això és molt heavy.
2: Molt especial.
28: I perquè i quin gust té? Pues,
2: no, exquisit, eh?
0: No, exquisit. I canvia, o sigui, amb les maduracions i els temps dels peixos, canvia
28: Berta,
0: totalment.
28: Berta, és l'última vegada que et dic que t'acostis al micro.
0: Perdó.
28: Si no, te'n vas fora de la classe.
0: No, me'n vaig. Em renyen.
28: No, digue'm, a veure.
0: No, és això. Que digues. Canvia totalment el gust. A mesura que van passant els dies, va canviant el gust del peix.
28: I com el madura? Tenen allà penjat un... Una vegada
2: un
28: el meu
2: secret.
28: Marit, perdona, el meu majordom es va deixar a casa i jo deia, aquesta casa fa una olor molt particular.
2: No.
28: S'havia deixat un peix descongelat a sobre, era l'estiu, mes d'agost, un peix congelat a sobre del radiador. Madrid, 40 graus, mes d'agost, barri de Lavapiés. Si ho arribo a saber, el poso a la venda, perquè això és madurar peix a la japonesa, joder.
2: No fa cap dolor, eh?
28: Ah, val.
2: Cap.
28: I quina altra cosa? Molt ràpidament, perquè estic fora de temps ja. I
0: balena, hem menjat balena.
28: Mare de Déu, Moby Dick. Sí.
0: Hem menjat Moby Dick.
2: Sement de vaca, ja.
28: Ah, sí, bueno, això, aquí en aquest programa. Sí. Bueno, escolta, hem de... Els vostres llibres no els podem adquirir, perquè, bueno, on els poden comprar les llibreries? Hi ha El Mundo del Sushi i després Más Allá del Sushi, eh? Que comen en Japó, hay vida más allá del sushi.
0: El primer llibre ara es troba a la nostra web, a monjapones.com, el poden comprar. I a l'altre està a totes les llibreries.
28: A totes les llibreries. Perfecte. Doncs, escolta, quedeu-vos amb aquesta, perquè hi ha trucs, maneres, si voleu fer sushi a casa, si voleu de consells, muyjaponesa.com. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
28: Ara, publicitat, i tornem immediatíssimament.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
5: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
4: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Suavemente.
8: Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
4: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del poble espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
9: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: Arriba al Teatre Goya L'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
11: Maleïda incertesa.
12: No podem preveure res.
13: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
14: No és meu. El va postular Heisenberg.
13: Heine, ¿quién?
15: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
16: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
18: Césped Solución.
19: Més informació a céspedsolucion.es.
20: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
30: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
31: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
33: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
32: Escolta, navega, descarrega, informa't.
33: I escolta el que vols, quan ho vols.
32: Tot a l'aplicació.
28: I per acabar, una última cosa que heu de saber. A veure, per favor.
34: Sí, perquè més important de com ens, diuen és que ens en reconegui pel que som. Doncs el mateix passa a Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia Verisure. El nom, però no el que són. Els Escolta. Primers a protegir. Securitas Direct, Verisure. Ara es diu Verisure. La teva Verisure. Companyia de sempre.
28: Més tota la setmana amb Verisure, filla. Aprèn-t'ho ja. Verisure. Era el que era Segur. Ai, no, Segur no. Era... Securitas Direct. Verisure. Securitas Direct ara és Verisure. Si ho segueix el seu, suposo, no?
35: Que la publicitat l'hem de fer les glòries. Aquí i allà.
28: Bon cap de setmana,
36: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
37: ¿En serio? ¿Aquí?
36: Sí, en este monasterio.
37: Y yo pensando que era una excursión más.
36: Si estos muros hablasen...
37: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
36: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
38: Gobierno de La Rioja.
39: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
40: 5, 6, 7, 8, valorado.
41: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
40: en España.
41: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
42: Ràdio en directe.
43: Actualitzada al minut.
44: Alertes d'última hora.
43: RAC+1.
42: Notícies.
44: Podcast.
43: Contingut exclusiu.
42: Escolta.
44: Navega.
42: Descarrega.
43: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
42: Fàcil, còmoda.
44: Intuïtiva.
42: I renovada.
43: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
45: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
46: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
45: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
47: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
48: Havia passat massa temps.
49: Mai, és massa temps.
47: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
50: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: RAC 1.
3: La primera va ser a Gòtava.
4: Sou les reines d'Europa.
3: La segona a Eindhoven.
4: Sota la roca,
3: la tercera a Bilbao.
4: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana.
3: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
4: El Barça és finalista de la Champions League.
3: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
5: RAC1. Tots som un milió.
3: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlleu Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Bon dia, són les dues. Guardiola deixarà la banqueta del Manchester City quan acabi la temporada.
7: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu els motius pels que marxo. No hi ha motius, però dins meu penso que és el moment. Res és etern, si ho fos seguiria aquí. Eternes són les emocions, la gent, els records, l'amor que sento pel meu Manchester City.
7: The love I have for my Manchester City.
6: Aquest diumenge Guardiola dirigirà l'últim partit a casa contra l'Aston Villa.
3: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
6: Xavi Rocamora, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
6: Guardiola la marxa després de 10 anys a la banqueta i de guanyar 20 títols.
9: Ho ha anunciat ell mateix en el vídeo que ara sentíem i que difós el Manchester City a les seves xarxes socials. Ara bé, segons ha explicat el club britànic en un comunicat, Guardiola continuarà vinculat al City Group. Serà assessor dels 12 equips que el conformen, entre els quals hi ha el Girona. I segons ha pogut saber RAC1, tindrà un contracte indefinit.
6: En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors sobre la taula. La contraproposta del Departament proposa nous augments de sou d'entre 33 i 196 euros a canvi de tasques addicionals. El Parlament, mentrestant, ja tramita els pressupostos de la Generalitat. Els primers que tiren endavant des de fa 3 anys s'enfila fins gairebé els 50.000 milions d'euros. Són uns 9.000 més que els últims comptes. José Luis Ábalos assenyala José Luis Rodríguez Zapatero des de la presó. Diu que ja va avisar Pedro Sánchez que el rescat de l'aerolínia Plus Ultra no podia tirar endavant. A la resta dels esports, el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar el precandidat a les eleccions del Barça, Marc Síria.
9: Demanava que li validessin les 240 signatures que la Junta Electoral li va tombar. Ara, el Tribunal obre un període de 8 dies perquè les dues parts presentin al·legacions i, si li acaben donant la raó, Marc Síria podria demanar que es repetissin les eleccions. Ara bé, en declaracions al món RAC1 ha explicat que, arribats a aquest cas, encara no té una decisió presa. El sentirem al 14-15. També Joan Laporta, el president electe del Barça, ha tornat a carregar contra Florentino Pérez, qualifica de cortina de fum les seves últimes declaracions per desviar l'atenció dels fracassos del Real Madrid. I explicarem també l'última hora del Barça femení i del Girona. Les blaugrana opten a la quarta Champions de la seva història, a la final d'Oslo de demà contra l'Olímpic de Lió, i el Girona ha de guanyar l'Elx per mantenir-se a la primera divisió masculina.
6: I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu. Mònica Usart, bon dia.
10: Bon dia, sí, amb unes temperatures que seran més pròpies del mes de juliol que no pas del mes de maig, fins i tot poden superar els 35 graus en punts del Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre, també cap a la comarca del Priorat, i en canvi més frenades a la línia de la costa, on es podrien formar algunes boires tant aquesta tarda vespre com també de cara al cap de setmana. A les comarques interiors farà més sol i al Pirineu sí que durant les tardes creixeran nuvolades que deixaran algun ruixat aïllat. Avui, per exemple, al voltant del Ripollès, nord d'Osona, podria descarregar algun amb xàfec i també repetir-se de cara al cap de setmana.
6: Ara són les 2:04.
11: 14:15.
6: I ara ho dèiem, Xavi, Pep Guardiola tanca la seva etapa més llarga a les banquetes. Després de 10 anys deixarà de ser l'entrenador del Manchester City.
9: Ho ha anunciat ell mateix aquest migdia.
12: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
13: Welcome to Manchester.
14: Thank you so much.
12: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun.
9: Així comença el vídeo amb què el tècnic de Santpedor ha fet oficial la seva marxa, tot i que, segons us hem avançat a RAC1, continuarà vinculat al Citigroup. Albert Bassas, bon dia.
15: Bon dia. La seva continuïtat ja estava en entredit. De fet, en aquestes últimes hores tot apuntava que Guardiola ja estava més fora que dins del Manchester City i avui s'ha confirmat la notícia quan passaven uns minuts de les 12 del migdia. Ha estat primer amb un vídeo a les xarxes socials, aquest que començava de la manera que ara sentíem, on també ha intentat explicar el per què ha pres aquesta decisió.
12: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu els motius pels que marxo. No hi ha motius, però dins meu penso que és el moment. Res és etern, si ho fos seguiria aquí. Eternes són les emocions, la gent, els records, l'amor que sento pel meu Manchester City.
12: The love I have for my Manchester City.
15: I més tard, amb un comunicat del Manchester City mateix, que hauria de venir acompanyat d'una roda de premsa que encara no s'ha produït, una roda de premsa ja prevista com a prèvia al partit de diumenge a la Premier contra l'Aston Villa, però que amb la temporada ja decidida es convertirà de ben segur en un monogràfic sobre el seu adeu i també en com serà la seva feina a partir d'ara, insistim, més com a assessor del conglomerat City, d'on també en forma part, per exemple, el Girona Futbol Club. Guardiola deixarà la banqueta després de 10 anys al club Sky Blue i 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers, una Champions, 3 FA Cups, 5 Copes de la Lliga, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Diumenge, a l'Etihad, rebrà un gran homenatge, més que merescut, i ja n'ha transcendit algun detall, per exemple, que una de les graderies de l'Etihad portarà el seu nom a partir d'ara i que li dedicaran també una estàtua que presidirà l'accés a la tribuna de l'estadi. Tot apunta, com vam dir fa uns dies, que Enzo Maresca serà el seu relleu, però això encara no és oficial. Ara mateix, oficialment, el City no té entrenador. Situació que contrasta, per cert, amb la del seu rival ciutadà, el Manchester United, perquè just també avui, aquest mateix matí, ha fet oficial que ja té tècnic per la temporada que ve. Continuarà Michael Carrick, ara ja no com a interí, sinó fixa permanent pels pròxims 2 anys.
9: Ara pendents de la roda de premsa de Pep Guardiola, que és a punt de començar. De fet, d'aquí a mitja hora mal comptada, el tècnic de Santpedor segurament donarà detalls en la roda de premsa que ja estava prevista, perquè és la prèvia d'aquest partit contra l'Aston Villa de diumenge, però avui agafa encara més força un cop hem sabut que ja no continuarà sent el tècnic de l'equip Citizen. Un dels que ja ha reaccionat a la notícia són molts, però un dels que destaca a la notícia de l'adeu de Guardiola és Mitchell, el tècnic d'un d'aquests equips del conglomerat City, és a dir, del Girona Bassas.
15: Sí, el tècnic madrileny ha estat molt clar fa uns minuts.
16: Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
9: Són declaracions de Mitchell sobre el futur de la banqueta del City, o sobre el futur concretament de Guardiola. Ho ha dit en la prèvia d'aquest importantíssim partit del Girona demà a casa contra l'Elx, en què els gironins es juguen la permanència a la primera divisió i, lògicament, de la qual en parlarem d'aquí a uns minuts. Serà ja en temps d'esports. Ara, però, un minut i tornem per continuar actualitzant-nos.
11: 14:15.
17: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
19: 100% asegurado.
18: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
21: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
13: 14:15.
6: Les 2:09, el Departament d'Educació proposa nous augments de sou d'entre 33 i 196 euros als sindicats de mestres i professors. Són uns diners que se sumarien als 200 euros mensuals ja pactats amb Comissions Obreres i la UGT. Ara bé, en aquest cas, només els rebrien una part del professorat, el que assumeixi tasques concretes. La Conselleria defensa que amb el pla que ha dissenyat el sou pujaria gairebé 105.000 mestres i professors de la pública i la concertada, o el que és el mateix, més del 85% del professorat del país. És l'última proposta que els ha fet en la reunió que estan mantenint avui per tercer dia consecutiu i que està seguint un dia més des del Departament d'Educació. Eudald Martínez, bon dia, Eudald.
14: Bon dia. Sí, el departament continua buscant opcions que la majoria de docents vegin incrementat el sou més enllà del complement autonòmic. Avui ha concretat i ampliat la proposta de millorar diversos complements que ja va fer dimecres als sindicats. Per una banda, proposen apujar un 50% en 2 anys els plusos que cobren els coordinadors digitals i també els tutors. En aquest darrer cas, pujarien 33 euros mensuals a primària fins als 99 euros al mes i augmentarien 46 euros a la secundària fins als 140 euros. El departament també ofereix crear 3 nous complements, un de cotutoria secundària i un pels tutors dels treballs de recerca, en els 2 casos de 70 euros. I proposen també crear un nou complement per tots els docents que treballin en un centre de màxima complexitat, que en aquest cas aniria de 140 euros fins als 196. També es comprometen a convocar 1 miler de places de catedràtics de secundària, que és una fórmula que també preveu que puguin incrementar el sou pels professors que l'obtenen. Veurem quina és la resposta del sindicat. Sembla que la reunió hauria acabat ja, després de 2 hores, i per tant tindrem la reacció d'aquí a només uns minuts. Recordem que ahir els sindicats reclamaven un augment de sou lineal per tots els docents, de prop de 500 euros en els propers 4 anys. Rebutjaven aquesta proposta de fer complements individualitzats per alguns professorats només, tot i que el departament diu que això afectaria el seu pla a aquest 85% del professorat. En tot cas, el sindicat majoritari d'USTEC diu que fins i tot va amenaçar ahir que si la proposta d'avui no els convencia, trencarien les negociacions. Veurem què diuen finalment després d'aquesta reunió.
6: Doncs en continuarem pendents. Gràcies a Eudald. La consellera Esther Niubó avui no és a la reunió perquè té un acte a Mataró, tot i això ha defensat la proposta.
22: Veure que molts docents que assumeixen una responsabilitat de tutoria, de cotutoria, que estan en centres de major complexitat, doncs poden també tenir doncs, aquest reconeixement per la tasca que fan, vinculada doncs, a qüestions pedagògiques i de responsabilitat. Ens sembla que podem seguir acostar posicions i, per tant, la voluntat és de continuar treballant en els propers dies.
6: La consellera presentava l'oferta de la formació professional pel curs que ve, on el departament ha anunciat que crea prop de 5.000 places noves, de les quals 1 miler seran de nou accés. Entre les novetats dels estudis d'FP, que s'impartiran per primer cop a Catalunya, hi ha els de seguretat pel sector ferroviari, el de serveis funeraris o un curs d'especialització de recursos i serveis al núvol. Les preinscripcions per fer un cicle de grau mitjà o superior comencen dimarts que ve. El departament també contractarà prop de 500 docents més per cobrir l'increment d'alumnes. A tot això, el Parlament engega la maquinària per donar llum verda als pressupostos de la Generalitat abans de les vacances d'estiu. Seran els primers que tiren endavant des de fa 3 anys i els primers de Salvador Illa. Aquest matí el govern els ha aprovat en un Consell Executiu Extraordinari. Fa una estona la cambra n'ha activat la tramitació. A grans trets, el pressupost s'enfila fins gairebé als 50.000 milions d'euros, uns 9.000 més que els últims. Anem ara cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
23: Bon dia, unes xifres que no canvien gaire de les del primer intent de fa 3 mesos, però que ara sí que tenen els vots necessaris per tirar endavant. A primera hora el govern ha aprovat el projecte de llei de pressupostos i després la consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha entregat al president del Parlament, Josep Rull. La consellera admet que les negociacions amb Esquerra i els Comuns no fan variar gaire el nucli dur dels comptes, però treu pit dels acords.
24: A Esquerra i els Comuns s'han compromès a votar tot el pressupost. I és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents.
23: Ara s'engega el compte enrere al Parlament. La setmana que ve compareixeran tots els consellers per explicar com queden repartits els seus departaments. El 4 de juny es debatran les esmenes a la totalitat i la votació definitiva seria el 2 de juliol. Això si cap grup demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Si passés, l'aprovació es podria endarrerir fins un mes.
6: Les grans xifres del pressupost són pràcticament idèntiques a les de fa 3 mesos. L'única diferència és que ara hi ha una partida que esquitxa diferents departaments per fer front als compromisos pactats amb Esquerra i els Comuns, que aquest any s'enfilen fins als gairebé 900 milions d'euros encara al Parlament. Montse Martí, bon dia.
25: Bon dia.
6: D'on surten aquests diners?
0: Una part d'aquests diners, més de 300 milions, ja eren al pressupost del febrer, però no estaven assignats perquè la consellera els havia reservat precisament llavors per poder negociar amb Esquerra. I els altres 500 milions surten d'una disposició addicional que s'ha omplert amb l'augment d'ingressos via impostos. S'ha recaptat més del previst perquè l'economia creix. La consellera Alicia Romero diu, això sí, que en aquests comptes no hi ha cap partida ara mateix reservada per si finalment s'arriba a un acord amb els professors.
24: El pressupost és viu, el pressupost té marge, podem modificar partides pressupostàries per contingències que vinguin, ja sigui doncs, per un aconteixement climàtic o per un acord pressupostari amb un col·lectiu determinat, i per tant, si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges.
0: Educació es quedarà 135 milions d'aquests gairebé 900 de l'acord amb Esquerra per reforçar les aules d'acollida, per exemple, i Economia i Finances es quedarà 21 milions que aniran destinats íntegrament a reforçar l'Agència Tributària Catalana. Els acords amb Esquerra i els comuns no només impliquen el pressupost d'aquest any, sinó fins al 2030, en total seran 4.693 milions d'euros, que si l'any que ve no hi ha pressupost, es trauran de suplements de crèdit.
1: Gràcies, Montse. L'oposició acusa el govern, Esquerra i els comuns de marejar la perdiu durant aquests tres mesos. En Junts, la CUP i el PP asseguren que han fet perdre el temps als catalans. Els populars, a més, amenacen de portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries per posar bastons a les rodes a la tramitació. També al Parlament. Tercera connexió, Cesc Giró, bon dia.
2: Bon dia. Els partits creuen que en comptes de retirar els pressupostos, Esquerra i els comuns haurien pogut posar el seu accent als comptes a través d'esmenes. El resultat, diuen, són tres mesos perduts que no modifiquen cap partida pressupostària. Salvador Vergés, de Junts, Laura Vega, de la CUP, i Juan Fernández, del PP.
4: No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
13: Sentim que estem davant d'uns pressupostos fets per inèrcia, pressupostos de compromís, que no s'està estant a l'alçada de les demandes i de les necessitats d'aquest país.
25: El pressupost és el mateix i les partides són les mateixes. Emprarem totes les mesures al nostre abast per poder impedir que aquesta estafa política es desenvolupi.
2: Això es podria traduir, explica, amb la petició d'un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que allargaria, com dèiem, els tràmits. Esquerra i el PSC, per cert, neguen que siguin els mateixos pressupostos i subratllen que els acords inclouen, a més, qüestions de país que van més enllà dels comptes.
1: Ara passa un minut d'un quart de tres, de seguida tornem.
5: RAC 1.
26: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
27: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
28: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
27: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
29: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per

0: Virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa. Pintura fotocatalítica disponible a Amazon.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
8: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
7: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
8: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
9: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
10: Ara,
9: diumenge.
10: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla.
9: Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
11: Les 2:20, clavats, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, es desvincula del rescat de Plus Ultra i assenyala José Luis Rodríguez Zapatero. Ho ha fet en declaracions a Televisió Espanyola des de la presó, on continua ingressat pel cas Coldo. De fet, Ábalos diu que ell va avisar Pedro Sánchez que no es podia aprovar el rescat de l'aerolínia perquè no estava consolidada, però que Zapatero va esquivar-lo i en va parlar directament amb l'exsecretari d'Estat de Transports. Ábalos aprofita per queixar-se que el PSOE posi la mà al foc per l'expresident espanyol i a ell el deixés sol. De fet, els ministres socialistes han tornat a reiterar avui la seva confiança en Zapatero. En canvi, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, ja no posa la mà al foc per ell i li reclama explicacions urgents. Anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
12: Bon dia. Els ministres socialistes i els de Sumar coincideixen. Cal deixar treballar la justícia. El matís és el grau de confiança en Zapatero. Front Comú de Bolaños, Diana Morán i de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
13: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Yo confío en el señor Zapatero.
15: Mi confianza hasta que no se demuestre lo contrario en el presidente Zapatero.
12: Mentre la ministra de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, no és tan explícita.
16: Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones de manera rápida.
12: Díaz també repta Feijó a presentar la moció de censura.
16: Que dé el paso y aunque sea por estricta dignidad presentar una moción de censura.
12: Mentre la popular Carmen Funes evita parlar d'aquesta moció de censura contra Sánchez i anuncia, això sí, que portaran les ajudes de Plus Ultra a Europa.
17: Le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra.
12: El Partit Popular, que aprofita la comissió d'investigació de la SEP i el Senat per citar la secretària de Zapatero i l'exministre José Luis Escrivá.
11: Des de Catalunya, Junts de moment es limita a demanar explicacions al PSOE. Salvador Vergés creu que ja hi ha diversos casos que envolten els socialistes.
18: Òbviament sempre vagi per davant la presumpció d'innocència, però si algú ha patit en contra aquesta presumpció d'innocència, precisament hem set nosaltres, Junts per Catalunya. Però dit això, el que demanem és doncs, la màxima celeritat a la justícia i, òbviament, que el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, doni explicacions, perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
11: Vergés, però, tira pilotes fora sobre quin podria ser el paper de Junts en cas que hi hagués una moció de censura. Però tornem ara cap a Madrid, perquè el govern espanyol ja ha rebut més de 500.000 de sol·licituds de regularització. És el que ha comunicat l'advocat de l'Estat al Suprem durant la vista que s'ha fet aquest matí. Ara el tribunal ha de decidir si atura el procés de normalització de les persones migrants que ha impulsat Moncloa. Li demana, entre d'altres, la Comunitat de Madrid, Vox, Díaz, Teoir. Detalls, Arnau Mañé, bon dia.
19: Bon dia. El Suprem ja té tots els arguments

0: sobre la taula per decidir si congela la regularització cautelarment. El tribunal va rebutjar les mesures urgents fa unes setmanes, però ara ho valora amb més calma. Aquest matí totes les parts hi han dit la seva. L'advocacia de l'Estat, per exemple, ha posat números: 550.000 sol·licituds, 90.000 de les quals ja s'han admès a tràmit. Els qui demanen aturar la regularització consideren que pot trastocar els serveis públics. El govern d'Isabel Díaz Ayuso, per exemple, en boca dels seus advocats, denuncia un possible col·lapse i pronostica un conflicte social important si no se surt al pas d'aquesta regularització. El govern espanyol, però, recorda que són persones que ja viuen a l'Estat des de fa temps i que, per tant, no provoca cap daltabaix. Simplement, diuen, es normalitzarà la seva situació i se'ls protegirà amb més drets.
1: 14-15.
2: Arribem al cap de setmana de la segona Pasqua amb previsions de sol i calor i també de molta mobilitat. El Servei Català de Trànsit calcula que entre aquesta tarda i demà al migdia sortiran uns 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Preveuen que sigui l'operació sortida més complexa, de fet, des de principis d'any, especialment a la P7, on es notaran els desplaçaments en direcció a la costa de Tarragona i Girona. Jordi Claret.
3: Sí, Trànsit calcula que en aquesta operació sortida de la segona Pasqua hi pot haver retencions importants amb pics aquesta tarda al voltant de les 7 i demà al migdia entre les 12 i la 1. A la P7 és on hi haurà els punts més calents, a la zona del Vallès en direcció Girona i al Penedès cap a Tarragona. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que això es deu al tipus de mobilitat que s'espera, marcada pel bon temps i les escapades de platja.
4: Suposo que aquí té un pes molt important el tema meteorològic i altres temes. A vegades hi ha una contenció de mobilitat durant el mes i llavors hi ha una descompressió i molta mobilitat perquè ve un cap de setmana que es pot aprofitar molt bé i estem davant d'aquesta situació. I per això creiem que hi haurà aquesta mobilitat.
3: Per evitar accidents, a la P7 els camions no podran avançar i es reforçarà durant tot el cap de setmana llarg el control policial. En aquesta sortida no hi haurà carrils addicionals perquè no es pot compaginar amb el trànsit contrari. En canvi, sí que se n'instal·laran en l'operació tornada, que arrencarà diumenge a la tarda, però que sobretot es notarà dilluns.
2: A aquesta hora, per cert, hi ha 7 quilòmetres i mig de congestió a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat per culpa d'un accident que ha obligat a tallar un carril durant més de mitja hora. Més coses. Escop policial contra els robatoris dins dels autobusos urbans de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut 85 persones i han desarticulat 5 grups criminals especialitzats en aquests furts. La policia va començar a investigar en profunditat aquests delictes al novembre a través del Pla Campai i des de principis d'any la criminalitat als autobusos ha baixat un 40%. Joel Penya.
5: El primer trimestre de l'any passat es van denunciar de mitjana 600 delictes a la xarxa d'autobusos urbans de Barcelona i aquest any la mitjana és de 350. La policia ho atribueix directament a l'increment de detencions i també a la nova llei contra la multireincidència, que ara penalitza amb més contundència les persones que cometen furts reiteradament. El cap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, José Ángel Merino, explica que fins i tot han detectat que diversos lladres han decidit tocar el dos.
6: Fruit d'aquesta pressió policial que estem fent, algun dels autors reincidents s'han desplaçat fora de les nostres fronteres. Tenim persones residents identificades a diferents països europeus.
5: El grup més nombrós que han desarticulat el formaven 35 persones, molts d'ells familiars. Hi havia persones d'entre 16 i més de 70 anys. En total, els Mossos han aconseguit resoldre 300 de les 400 investigacions obertes aquest any per delictes a la xarxa d'autobusos.
2: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha detectat 9 casos de dermatofilosi, una infecció cutània associada habitualment als animals, però que es pot transmetre també per contacte íntim o sexual entre persones. Tots els casos es van detectar entre el desembre i el març i els pacients han respost bé al tractament amb antibiòtic, Joel.
5: Tots són homes que havien tingut sexe amb altres homes i que tenien lesions cutànies lleus, sobretot a la zona genital, els engonals, les cuixes i al voltant de la barba. Les analítiques que els van fer apunten que els 9 casos tindrien un origen recent, comú, que és una sauna, un espai humit i càlid que facilita l'expansió del virus. A més, tots els contagiats, en una setmana de tractament ambulatori, ja estaven bé. Tots aquests condicionants tranquil·litzen els metges, ho ha explicat el doctor del Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, Vicente Descalzo.
7: No tenemos una preocupación especial por esta infección y estamos muy lejos de una situación como la del Mpox, ¿no? Que en 2022 vimos un aumento muy llamativo de estos casos. En cambio, con la dermatofilosis nos ceñimos a unos pocos casos y en un contexto muy limitado.
5: Tot i això, els bacteris de la malaltia no són els habituals i el comportament epidemiològic pot ser diferent del que toca. Per això demanen als metges que tinguin en compte aquesta aquesta infecció quan es trobin amb símptomes cutanis en els pacients.
2: Encara en l'àmbit sanitari, el metge que va agafar l'Ebola tractant pacients amb la malaltia a l'Àfrica i que ara està ingressat a Alemanya està dèbil, però no crític. L'home és un missioner dels Estats Units que per ara no necessita cures intensives, tot i això continuaran veient com evoluciona perquè podria empitjorar. Mentrestant, l'OMS ja eleva la xifra de morts pel brot que es va començar a la República Democràtica del Congo fins a les 177 i la xifra de contagiats fins als 750. I gairebé la meitat de la població, un 47%, té pendent fer-se un tractament bucal. Segons l'últim baròmetre de la salut bucodental de l'Estat, la majoria l'ajorna per motius econòmics, però una de cada cinc persones ho fa per por. Doncs bé, una empresa catalana treballa amb intel·ligència artificial i tecnologia 3D per ajudar metges i pacients a l'hora d'abordar una cirurgia. Per un costat, facilita la feina al metge i, per l'altre, dona més tranquil·litat al pacient.
1: Si vols saber-ne més, entra a RAC un podcast i escolta el nou capítol de RAC and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
2: I els cavis diuen que viuen l'èxit de la bola negra a Canes com un somni fet realitat. I a la nit la seva pel·lícula va rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, gairebé 20 minuts d'aplaudiments. Malgrat tot, Javier Calvo i Javier Ambrosi asseguren que no senten pressió per les travesses a la Palma d'Or i que prefereixen quedar-se amb la satisfacció d'haver connectat amb els espectadors. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
8: Sí, bon dia. La història queer i reivindicativa de la Bola Negra va calar entre el públic del festival, però tot i l'ovació descomunal que es va viure ahir al Teatre Lumière, els Javis no volen passar l'arada abans que els bous. Javier Ambrosi explica que de moment es queden amb la connexió que la pel·lícula ha generat.
9: Yo me quedo con la sensación que he tenido ayer en el pase de que la película llega, que la película transmite lo que se quiere contar. ¿Quién decía? Es bonita y se entiende. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Saber que no estoy tirando de caer bien, no estoy tirando de ningún otro recurso que yo pueda tener más que poner la película y dejar que pase.
8: Entre el repartiment, Guitarrica de la Fuente, Glenn Close o Penélope Cruz, que ha reconegut que estava ansiosa per treballar amb els Javis.
10: Entonces, para mí era muy motivador ser parte de algo así, por eso ayer me emocioné tanto, porque también que representa René, representa esa libertad.
8: Per cert que l'actriu ha revelat que va rodar part de les escenes de la pel·lícula pensant que tenia un aneurisme cerebral, però que va resultar ser un diagnòstic erroni.
2: Gràcies, Adrià. Aquí centenars de seguidors fan cua des de primera hora del matí a l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure el primer concert de Bad Bunny a la ciutat.

0: No hi ha una sola cua, sinó que els fans estan repartits pels diferents accessos que té l'estadi. Hi ha gent vinguda de diferents punts de l'estat, la majoria joves, tot, per intentar estar aquesta nit més a prop del seu ídol, en el que serà l'inici de gira del cantant porto-riqueny a Europa. Reunirà 100.000 persones a l'estadi entre avui i demà, quan farà el seu segon i últim concert a la ciutat. Bad Bunny actua a les 8 del vespre, però les portes obren a les 5 de la tarda. Anem cap a l'estadi olímpic. Maria Rueda.
1: Ara mateix hi ha aproximadament un miler de persones fent cua sota el sol i una trentena que ha passat la nit aquí. L'artista més escoltat del món no actuava a Catalunya des del 2019 al Festival Sónar i l'expectació és màxima. Les entrades van sortir fa un any i es van esgotar ràpidament. Amb la gira Debí tirar més fotos, que va començar el novembre, el porto-riqueny cantarà aquesta nit gèneres com el reggaeton, el trap llatí, el dembow, la salsa i la bachata. Alguns fans esperen amb candeletes que comenci el concert, ho han explicat a RAC1.
2: Nosaltres venim de Lloret de Mar i
3: estem aquí des de les 10 del matí. Sí, esperem estar davant de tot.
4: Nosaltres portem esperant molt de temps aquest event i doncs ara gaudir-ho i a disfrutar.
5: Nosaltres portem des de les 9 del matí aquí i volem, bueno, a mi m'agradaria moltíssim pujar a la casita, o sigui, és punt a top.
6: Jo el vaig començar a escoltar el 2016, era massa petit per anar a un concert i estava esperant a ser més gran per poder anar-hi. I ara que s'ha presentat l'oportunitat, doncs aquí estem.
1: L'actuació d'aquesta nit durarà unes 2 hores i mitja. Després del concert de demà, la següent parada serà dimarts a Lisboa.
0: I aquesta nit els Buhos celebren 20 anys de trajectòria a Sabadell. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així. Serà un concert gratuït a les 10 de la nit en el marc del Festival Observa. Abans actuarà Miquel del Roig. El festival es fa al Parc Catalunya i durarà fins al 7 de juny. I ara el temps.
7: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Avui les temperatures toquen sostre i es mantenen altes al cap de setmana.
8: L'ambient serà estiuenc a bona part del país amb temperatures més disparades, sobretot cap a les comarques interiors. Es mouran entre els 30 i els 35 graus o fins i tot per sobre en punts de les comarques de Ponent. En canvi, temperatures més frenades a la línia de la costa, que amb un mar encara fred doncs podria fer que es formessin algunes boires en punts del litoral, tant aquesta tarda vespre com també de cara al cap de setmana. A la resta, sol, tot i que a les tardes sí que creixeran nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat tant avui com al cap de setmana en punts del Pirineu.
9: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
10: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Ara passen 3 minuts i mig de 2:15. Més enllà de l'adéu de Guardiola del Manchester City, que explicàvem en començar, Xavi, l'actualitat esportiva ve farcida d'altres noms.
11: Sí, per exemple, el de Marc Síria. El Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs de qui va ser precandidat a les últimes eleccions a la presidència del Barça. Per tant, el cas s'estudiarà i, segons quina sigui la sentència, Síria podria fins i tot arribar a demanar que repeteixin les eleccions. I parlant d'eleccions, demà sabrem si n'hi haurà a Madrid per assolir o per escollir, m'he dit, el nou president del Club Blanc. Enrique Riquelme ha de decidir si acabarà formalitzant la seva candidatura. Si ho fa, hi haurà eleccions. Si no, Florentino sortirà reelegit sense haver de passar per les urnes.
10: A RAC1, 14-15.
11: Anem al PAMS, però parlem primer de tot de Marc Síria. Ara ho dèiem, el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar en què reclamava la validesa de 240 signatures del procés electoral que li haurien permès ser candidat. Roger Saperes, bon dia.
12: Bon dia, Xavi. A Marc Síria li van mancar 90 signatures per poder ser oficialment candidat a la presidència del Barça i en el seu moment va reclamar que 240 haurien d'haver estat considerades bones per diferents motius. Síria va presentar recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, li van tombar i després va fer el mateix davant el Tribunal Català de l'Esport, que aquest matí ha admès a tràmit el seu recurs. Després d'aquest pas important, les parts tenen ara 8 dies per aportar informació si ho consideren oportú i si no, el tribunal resoldrà. Pot arxivar el cas si creu que les 240 signatures no havien de ser validades o pot donar-li la raó i considerar que Marc Síria havia d'haver estat candidat i, per tant, otorgar-li la potestat de demanar la repetició del procés electoral. Sobre aquest supòsit n'ha parlat aquest matí el mateix Marc Síria al món a RAC1.
13: No ho sé, el que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si som, hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etc., on ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar.
12: Per tant, caldrà veure què passa d'aquí a 8 dies quan hi hagi aquesta resolució del tribunal. Si a Síria no li donen la raó, té decidit anar també a la justícia ordinària i presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
11: Gràcies, Ape. Atents, doncs, al que pugui passar en els propers dies. I, mentrestant, bona part de l'atenció se centra en les possibles eleccions del Madrid. Demà sabrem si Florentino Pérez tindrà rival. Enrique Riquelme va presentar la documentació necessària ahir per formalitzar la seva candidatura i té temps fins demà per presentar l'aval. En aquest sentit, avui llegim a diversos mitjans que de moment els bancs espanyols li estan posant bastons a les rodes i els que està buscant és en entitats d'altres països. Sigui com sigui, afrontem les hores decisives per tenir la resposta i si Riquelme no s'acaba presentant, es tornarà a repetir l'escenari dels últims 20 anys, que Florentino serà reelegit sense haver de passar per les urnes. Un Florentino Pérez que, les coses com són, està vivint els moments més delicats des que és en el càrrec. Les crítiques a la seva gestió ja li arriben des de diversos àmbits, però les més ferotges continuen sent les de Joan Laporta. El president electe del Barça avui ha tornat a carregar amb força. Damià López, bon dia.
14: Bon dia, Xavi. Si finalment ha arribat la resposta de Joan Laporta a Florentino Pérez en el marc de la Koeman Cup de Golf, un torneig benèfic tradicional que se celebra a Sant Esteve Sesrovires. Molt contundent Laporta, responent Florentino, que fa uns dies va disparar molt fort contra el Barça i també contra els àrbitres, acusant-los d'estar-los robant sistemàticament en favor del club blaugrana. Paraules del president electe del Barça.
15: Es una estrategia, esto. Está clarísimo de que es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos dos temporadas ganando. No me sorprende porque, vaya, todos nos conocemos.
14: Laporta cualifica de barbaridad las palabras de Florentino.
15: Lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, pero lo que no pueden pretender es que ante esas falsedades, que además que era es perpéntico, no se reaccione.
14: Ha dit Laporta que li és igual que hi hagi eleccions al Madrid, que li és indiferent el que passi al club blanc sempre que no s'utilitzi el Barça per tapar els seus mals. I mentrestant, a 600 quilòmetres ha respost Arbeloa en la prèvia de l'últim partit de Lliga del Madrid al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao, exercint a la perfecció el rol que li correspon a Arbeloa fins l'últim dia.
16: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que, me imagino que se referirá al caso Negreira. Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales y yo creo que las tenemos, es nuestra responsabilidad seguir denunciándolas.
14: I també ha parlat del Madrid Ronald Koeman, el seleccionador de Països Baixos, demana al Madrid que no busqui tantes excuses.
17: Creo que no se puede dudar o criticar al Barcelona de ganar los dos últimos títulos porque ha sido el mejor equipo. El equipo que ha jugado mucho mejor que los demás, entonces yo creo que no hay que, en mi opinión, cuando pierdes tienes que respetar al contrario y no es para buscar excusas, porque Madrid es un equipo grande que tiene que combatir con Barcelona y no es tema de árbitro, no es tema de otras cosas. Yo creo que han hecho una temporada bastante floja.
11: Doncs declaracions o reaccions al que està passant a Madrid i els atacs constants de Florentino Pérez al Barça, però més enllà d'això, Dami, Laporta també ha parlat del mercat de fitxatges d'aquest estiu en què el Barça ja podrà inscriure amb normalitat.
14: Sí, Laporta ha dit que quan el club entri en l'1-1 no faran bogeries pel fet d'haver normalitzat la situació i Koeman no ha dubtat a assenyalar un nom quan li han preguntat quin davanter recomana pel Barça de la pròxima temporada.
17: El mejor delantero. Yo creo que hoy en día... Para mí es Haaland, que es vive por marcar goles, que yo creo que si el Barça puede fichar un jugador como Haaland, bueno, és otra quiso, otra cosa.
14: Un Ronald Koeman que els pròxims dies farà pública la llista de Països Baixos pel Mundial, una convocatòria on hi figurarà el blaugrana Frenkie de Jong.
11: Gràcies, Dami. I més enllà de tot això, ara sí, entrem a parlar de les dues grans cites que ens esperen al cap de setmana. De fet, totes dues són demà. Una és la final de la Champions femenina, l'altra, l'intent de permanència del Girona en aquest Girona Elx. Primer de tot, anem cap a Oslo.
10: Camí cap a Oslo.
11: Ja hi tenim l'enviada especial de RAC1 a Terres Noruegues, la Clara Rodergues, preparada per explicar-nos l'última hora d'aquesta gran final entre el Barça i l'Olímpic de Lió de demà. Clara, com estàs? Bon dia.
18: Bon dia, Xavi, què tal?
11: Avui tarda important, sentirem les protagonistes i entenc que ja comença a haver gent, no?, pels carrers d'Oslo.
18: Sí, avui ja hem passejat una estoneta per la fanzone de... N'hi ha dues, de fet, instal·lades molt properes, separades per res, 5 minutets a peu a Oslo, dues fanzones en què hem vist ja alguns aficionats del Barça, amb ganes d'animar, és gent que ha vingut amb vols directes. Avui arribarà la gent que també ha fet escala, altres seguidors, demà també encara ha de venir l'avió organitzat pel club amb aficionats blaugranes per intentar ser majoria, com és habitual en aquestes finals, en aquest cas avui contra demà, dissabte, contra l'Olímpic de Lió. I com dius, és una tarda d'activitats, una tarda farcida. D'aquí una horeta, mal comptada, escoltarem Pere Romeu, l'entrenador del Barça, i també dues jugadores importants, una la capitana, Alexia Putellas, pendents del seu futur, d'aquesta decisió que ha de prendre sobre si es queda o no, i Graham Hansen, futbolista que juga a casa, al seu país, i que ha estat protagonista també aquests últims dies perquè ve d'una lesió, ahir va rebre l'alta mèdica, i serà interessant també saber què diu Pere Romeu sobre el seu estat i el d'Irene Paredes. A 4:45 entrenaran aquí, a la gespa de l'Uleval Stadium, i després serà el torn ja de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez.
11: Doncs atents al que vull passar avui. Per cert, Laporta ha parlat, no?, sobre l'Olímpic de Lió.
18: Sí, sobre l'Olímpic de Lió, sobre el partit també, diu que és optimista de cara a demà, però ha enviat un missatge a Michel Kahn, que és la propietària i presidenta de l'Olímpic de Lió.
19: Tenim moltes possibilitats de guanyar perquè tenim un equipàs. I la prova està que és l'Olímpic de Lió que sempre va darrere les nostres jugadores, darrere dels nostres tècnics, darrere dels nostres treballadors. Bé, vol dir que estem fent les coses bé. Tenim més entitat que elles i jo estic convençut que demà la conjura que es va fer a Lisboa, doncs jo crec que demà ens donarà el resultat de guanyar la Champions.
18: Recordem que Kang també és propietària del London City, que és un dels clubs que podria endur-se alguna jugadora del Barça aquest estiu. Kang estarà aquest vespre al sopar de la UEFA, on també assistirà Rafa Juste, president del Barça, entre altres directius, i també Alexander Seferin, el president de la UEFA.
11: Demà arriba a la Porta, no?, quan viatja demà, oi?
18: Havia d'arribar avui.
11: Avui mateix, també, encara es trobaran.
18: Sí, doncs, i Helena podem... Fort també.
11: Doncs potser poden parlar cara a cara. Gràcies, Clara, que vagi bé.
18: Fins ara.
11: I recordeu, tenim porra de la final de la Champions femenina al nostre Instagram d'Esport RAC1 amb Ametller Origen. Participeu ara i si encerteu el resultat, atenció al regal que tenim gràcies a Ametller Origen. Un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsuisa, xef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi de Ametller Origen, el nostre talismà. Ja ho sabeu, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja Balfagó. Va, participeu-hi a la porra a Esports RAC1. La final de la Champions és una de les grans cites de demà. L'altra, el desenllaç de la lluita per la permanència a la primera divisió masculina a les 9, Girona-Elx. I només val la victòria perquè els gironins assoleixin l'objectiu de la permanència. Tornem a la roda de premsa de Mitchell. Abans sentíem la valoració que em feia de la marxa de Guardiola del Manchester City, però, evidentment, la compareixença del tècnic madrileny ha girat al voltant, sobretot, de l'important cita de demà. Miquel Agut, bon dia.
20: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Mitchell ha fet una roda de premsa prèvia amb un to una mica baix, segurament pesa la responsabilitat en aquest moment del campionat i esperant poder esclatar demà a la nit amb una permanència a la butxaca. Això passa, evidentment ho sap tothom, per una victòria contra l'Elx a Montilivi. És l'únic camí cap a la permanència. Els dubtes a la infermeria s'han resolt, només en queda un, Blin. Dos jugadors que no acaben de fer net, com és el cas d'Estuani i de Francesc, estaran disponibles. Ja veurem per quants minuts, després de les infiltracions que els faran demà abans del partit. Un Mitchell que està convençut que ho podran aconseguir. Ell creu en els seus jugadors.
21: Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
20: Diu que més que sobreexcitació el que tenen és energia i que per preparar el partit han fugit del soroll extern. Només pensen en el nucli del vestidor, es tanquen a la closca perquè el soroll de fora no els afecti.
21: Hem de jugar a futbol i sobre això hem parlat molt de futbol i les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol.
20: I pel que fa al tipus de partit que s'imagina, creu que ni l'un ni l'altre, ni el Girona ni l'Elx, renunciaran al futbol que els és característic i que demà a Montilivi es veurà aquest tipus de partit.
21: És un equip que penso que no canviarà res, ni nosaltres tampoc. Anirem cap endavant, anirem a lluitar cada pilota, posarem energia al camp i ser capaços de estar millor que l'Elx al camp. Penso que no haurà canvis en cap equip per fer les coses d'altra manera que crec que no hem treballat mai.
20: Ja fa dies que no queden entrades, l'estadi s'omplirà, tant de bo que per viure la permanència del Girona, tercer pitjor local de la categoria, contra l'Elx, el pitjor visitant de la primera divisió.
11: Recordeu, es decideixen dues places més del descens en aquesta última jornada amb fins a 6 equips implicats, també en joc places europees, i el rival del Barça de demà, el València, és un dels que encara té opcions, menys, evidentment, que d'altres, però el València encara té, com l'Espanyol, remotes opcions de poder jugar l'any que ve a competició europea. El Barça s'ho mirarà des de la barrera. Anirà a Mestalla sense res en joc perquè ja té el títol a la butxaca. Avui n'ha parlat Hansi Flick en aquesta última roda de premsa prèvia de la temporada, i Flick també és un dels que ha valorat la sortida de Guardiola del Manchester City. Marta Ramon, bon dia.
22: Bon dia. Hansi Flick no es veu fent com Pep Guardiola al Manchester City, perquè fent broma diu que 10 anys són molts i ja té una edat, però no ha perdut l'oportunitat de reiterar l'admiració que sent cap a la seva trajectòria a les banquetes.
23: 10 anys. Crec que no em veureu aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo i crec que 10 anys en un club a aquest nivell és increïble. Sempre dic que el Pep és el millor entrenador del món. Ho ha demostrat els últims 10 anys, cada dia. I desitjo que pugui descansar una mica, que s'agafi el temps que necessiti per tornar a entrenar. Espero que ho faci. És prou jove com per fer-ho.
22: Un Flick que ha desitjat sort al Barça femení de cara a la final de la Champions i que ha deixat clar que vol guanyar demà el darrer partit de la temporada a Mestalla. Ho farà sense Koundé, que amb molèsties no s'ha entrenat avui per no prendre riscos de cara al Mundial. Un Flick que ha donat permís als jugadors per anar al concert de Bad Bunny d'aquesta nit. Després de sanificar l'adeu de Lewandowski, ha cridat l'atenció la fredor amb la que ha avaluat el futur de Ferran Torres, que acaba contracte el 2027 i està pendent de renovar.
23: No hem parlat d'això perquè té un any més de contracte i el club encara té temps. En parlaran en el moment correcte. El que vull d'ell és el que he vist les últimes setmanes, que ho ha fet realment bé. Ha tingut una actitud molt positiva i és el que vull veure d'ell. El seu rendiment ha d'estar al màxim nivell al camp i això és el que ha demostrat en les últimes dues setmanes.
22: Flick ja ha parlat amb tots els jugadors de les seves situacions individuals i no té intenció de demanar directament a ningú que marxi aquest estiu. Un estiu que des del Barça preveuen mogut i amb la prioritat de reforçar l'atac amb dues peces. L'entrenador està molt content amb la parella Cubarsí i Gerard Martín i, descartat Bastoni, la mirada està centrada en l'apartat ofensiu. S'ha acomiadat avui de la plantilla Thiago Alcántara, fins ara membre de l'estaf tècnic de Flick. Deixa el Barça per centrar-se en els seus projectes.
11: Gràcies, Marta. Recordeu, demà el València-Barça en horari unificat a les 9 del vespre, com altres 8 partits, de fet només n'hi ha un, l'Atlètic de Madrid-Villarreal de diumenge, que es juga fora d'aquest horari, i més enllà de les lluites diverses, tant per Europa com per eludir el descens, també estan en pendents bases uns quants comiats.
2: Sí, per exemple, de l'adeu d'Arbeló en el Madrid Atlètic Club, avui el tècnic blanc ha confirmat que no seguirà.
3: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid, suena todo a despedida, pues confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla, gracias.
4: Sí.
2: I amb un monosíl·lab ho ha matat. També està per veure com serà aquest últim partit de Carvajal. Arbeló ha dit que el farà jugar de titular dos dies després que no el convidés al seu sopar de comiat. També s'acomiadarà de Cornellà al Prat, en aquest cas, al marge de si és amb classificació no per Europa, Carlos Romero. Avui emocionat, Romero n'ha parlat en una entrevista a Mundo Deportivo abans d'entornar-se al Villarreal, d'on venia cedit. I també hi ha demà un Celta Sevilla, per exemple, l'últim partit en actiu de César Azpilicueta. Aquest matí l'ex del Chelsea i de l'Atlètic de Madrid, entre d'altres, ha anunciat que penjarà les botes amb 36 anys.
11: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet. De fet, tornarem a aquesta compareixença, vaja, aquestes declaracions de Joan Laporta d'avui. En tenia per tothom. També ha parlat de bàsquet. Dani Aguilar, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
11: Sobre el gran nom propi que hi ha sobre la taula, que és el de Xavi Pasqual.
5: Sí, primera vegada que escoltem el president electe parlant del cas Pasqual, després que el Gavanenc hagi pres la decisió de deixar el Barça. Ja sabem que tots dos s'han de veure la setmana que ve, darrer intent del club blaugrana per intentar retenir-lo. En primer lloc, Laporta ha tornat a apel·lar a l'estreta relació que tenen tots dos.
24: A veure, aquí el Xavi Pasqual és un entrenador top, és d'aquells del màxim nivell. Va venir l'any passat per ajudar a sortir d'un atzucat en el que estàvem. Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre, i sé que doncs és correspost perquè tenim una relació de molt, molt propera.
5: Ha recordat que encara queda un títol en joc, la Lliga, que té clar que el primer que vol guanyar-la és Pasqual, i a partir d'aquí què passarà al futur? Respon Laporta.
24: Segons m'han dit, arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga.
5: I aquí Xavi es desprèn, també pel que podem saber a RAC1, que els canvis poden no quedar-se només a la banqueta, sinó que poden afectar la cúpula de la secció, una reestructuració que caldrà veure si es dona a quants càrrecs afecta.
11: I Dani també ha lamentat Laporta que el Barça no sigui on la Final Four que arrenca avui mateix.
5: Sí, a l'OAC Atenes arriba el gran moment del curs a nivell continental. A les 5, Fenerbahçe Olympiacos, primera semifinal, duel entre dos exentrenadors blaugrana, com Jasikevičius i Barzokas, i a les 8, el partit ACB, Real Madrid-València, amb un català com un dels grans noms, el tècnic dels valencians, Pedro Martínez, en el debut de l'equip taronja a una Final Four. Atenes també s'està disputant la fase final de l'Eurolliga Júnior. El Barça juga el segon partit d'aquí una hora aproximadament contra els Alguiris.
11: I abans de passar a pàgina de bàsquet, a punt important de mercat.
5: Perquè l'Espar Girona ha anunciat un dels moviments estrella de l'estiu, la incorporació per dues temporades de la base Iana Martín, procedent del Perfumeries Avenida, MVP estatal de la Lliga, recentment elegida número 7 del draft de l'NBA, una de les bases amb més projecció de tota Europa. Cop d'efecte de les gironines en aquesta primera incorporació. I t'ho remato amb NBA, Xavi, els Knicks han situat el 2-0 a la final de conferència est de la passada matinada, guanyant Cleveland 109-93.
11: Gràcies, Dani. Aparquem el bàsquet, parlem d'hoquei patins, perquè hi ha hagut un gir de guió important a l'eliminatòria de quarts de final de l'Hockey Lliga entre el Calafell i el Reus. Jaume Montero, bon dia.
25: Bon dia. Dissabte passat fem memòria. En el primer partit els reusencs van golejar per 1-8 a la pista del Calafell i situaven el 0-1 a la sèrie i, per tant, tenien l'opció de poder sentenciar a casa. El Calafell, però, va reclamar irregularitats a la fitxa federativa d'un dels jugadors reusencs, en Carles Casas, i la Federació Espanyola li ha donat la raó. Per tant, ara el Calafell té guanyat el partit per 10-0. Ha aconseguit als despatxos la primera victòria i manté el factor pista a favor. El Reus ha deixat tot plegat en mans del seu departament jurídic per veure què poden fer davant el que ells creuen un atropellament, tenint en compte que havien guanyat 1-8, és a dir, folgadament. També diuen que estan sorpresos amb la resolució de la Federació Espanyola perquè, segons la Federació Internacional, les al·legacions s'han de presentar abans de jugar i no després. Creuen, per tant, que el Calafell va actuar de mala fe.
11: I, Gemma, què ens falta per saber?
25: Doncs que el Giro d'Itàlia s'està disputant ja la 13a etapa de 189 quilòmetres i en perfil pla entre Alessandria i Verbania. De moment, un grup de 15 corredors s'escapen a 8 minuts del pilot. El portuguès Afonso Eulàlio es manté líder després de l'etapa d'ahir, que va guanyar el belga Alex Seger, gràcies a un atac a 3 quilòmetres de meta. S'està disputant també una de les proves del triatló T100 Gold Coast a Pamplona amb la catalana Sara Pérez. El T100 és un circuit mundial de triatló que consta de 100 quilòmetres de recorregut, 2 de natació, 80 de ciclisme i 18 de cursa a peu. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu, primer finalista de la Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar el segon partit del play-off de semifinals a la piscina del Terrassa, la tanda de penals, després d'empatar 8. Sabadell i Mataró jugaran aquest vespre, a més a les 8, a Can Llong, el segon partit de l'altra semifinal, amb avantatge d'1-0 per les maresmenques que van guanyar el primer partit. I també aquest vespre jugarà la penúltima jornada ja de la Lliga Sobal d'handbol, clau per les aspiracions europees del Fraiking Granollers. Els vallesans són quarts, visiten el Bidasoa, tercer, amb un punt més. I el Barça, que ja és campió, rebrà el Torre la Vega, quart, empatat amb el Granollers, al Palau Blaugrana. Tots dos partits començaran a les 9 del vespre.
11: I abans del resum, acabarem com hem començat parlant de Pep Guardiola. De fet, ara mateix, l'encara tècnic del Manchester City està fent la roda de premsa prèvia al partit de diumenge contra l'Aston Villa. Pep Guardiola, com sabeu, avui s'ha acomiadat a través d'un vídeo a les xarxes del mateix Manchester City del club. Ja no continuarà com a entrenador la propera temporada. Doncs bé, en aquesta compareixença que està fent a hores d'ara, Guardiola ha confirmat que l'any que ve no entrenarà cap equip, això casa amb el que explicava el Manchester al seu comunicat, que continuarà com a assessor del City Group, però Guardiola diu que si hagués de continuar les banquetes s'hauria quedat una temporada més al Manchester City. És el més destacat d'aquesta roda de premsa que encara continua i que lògicament hi tindrem una orella posada. A 3 minuts i les 3, ara venim.
10: 14-15.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
8: Què fas?
9: Segueix el mantra. Begudes gratis em costa. Begudes gratis em costa. Begudes...
8: Què és això?
9: És el mantra clau de l'estiu.
8: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
26: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
27: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
10: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
27: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
10: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
27: RAC1
10: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
28: En aquell moment vaig veure la meva vida passar
0: i havia de viure més.
12: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
15: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.

0: Són les 3, actualitzem la informació. Els sindicats de professors rebutgen l'última proposta d'educació per a pujar sous, però no hi trencaran. Dimarts que ve es tornaran a reunir. Última hora des de la Conselleria d'Educació, Eudald Martínez.
1: El departament ha insistit avui en la via d'augment de sou a través dels complements. Ha proposat augmentar un 50% els que ja reben per fer certes coordinacions i tutories i també crear 3 plusos nous. Els sindicats, però, insisteixen que volen augments lineals per tot el professorat i no en funció de les tasques que fan. Ho deien el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Entenem que és una proposta equilibrada que permet en aquest sentit poder donar sortida a una part important de les reivindicacions salarials que estan fent els docents, però també reconeixent tasques i funcions essencials en el conjunt del sistema.
3: Volem arribar a un acord, però la negociació ha de ser possible. I ha de ser possible, doncs, atenent les demandes del col·lectiu. I la demanda del col·lectiu ara mateix no és millorar la retribució de les tutories.
1: La propera reunió serà dimarts al matí, només un dia abans de la propera vaga a nivell nacional.
0: El Parlament ha engegat avui la maquinària per donar llum verda als pressupostos de la Generalitat abans de les vacances d'estiu. Seran els primers que tiren endavant des de fa 3 anys, a grans trets. S'enfilen fins gairebé 50.000 milions d'euros, 9.000 més que els últims. José Luis Ábalos assenyala José Luis Rodríguez Zapatero des de la presó i diu que va avisar Pedro Sánchez que el rescat de Plus Ultra no podia tirar endavant. Ho ha dit en declaracions des de la presó, com dèiem a Televisió Espanyola. Els ministres socialistes insisteixen que mantenen tota la confiança en Zapatero. I a aquesta hora es posa en marxa l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua, que és festiu a moltes de les principals ciutats del país, com Barcelona mateix. Per això Trànsit calcula que serà la més complicada de l'any. Entre aquesta nit i demà al matí, calcula que sortiran de Barcelona i àrea metropolitana 600.000 cotxes. A aquesta hora hi ha 7 quilòmetres i mig de congestió a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat per culpa d'un accident que ha obligat a tallar un carril durant més de mitja hora. També va carregada la ronda en sentit contrari. Pel que fa als esports, Pep Guardiola deixarà de ser l'entrenador del Manchester City quan acabi la temporada, Xavi.
4: Ho ha anunciat ell mateix aquest migdia en un vídeo que ha difós el club britànic a les seves xarxes socials.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving.
6: No em pregunteu els motius pels que marxo. No hi ha motius, però dins meu penso que és el moment. Res és etern, si ho fos seguiria aquí. Eternes són les emocions, la gent, els records, l'amor que sento pel meu Manchester City.
5: The love I have for my Manchester City.
4: Guardiola marxa després de 10 anys a la banqueta i de guanyar 20 títols. Aquest diumenge dirigirà l'últim partit a casa contra l'Aston Villa. Fa pocs minuts acabat la roda de premsa prèvia a aquest enfrontament de Pep Guardiola, en què ha confirmat que l'any que ve no entrenarà cap equip i que això sí, continuarà vinculat al Manchester City. El mateix club britànic en un comunicat ha explicat que serà assessor del conglomerat que conformen 12 equips, entre els quals hi ha el Girona. Tot plegat el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar el precandidat a les eleccions del Barça, Marc Síria, per les 240 signatures que la Junta Electoral li va tombar. Ara el Tribunal obre un període de 8 dies perquè les dues parts presentin al·legacions i si li acaben donant la raó, Marc Síria podria demanar que es repeteixin les eleccions, tot i que, segons ha explicat el Món a RAC1, encara no sap si ho farà. I el Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmat avui que no seguirà entrenant el club blanc la propera temporada.
0: I acabem amb el temps. S'espera un cap de setmana de calor amb boires a la costa i sol a la resta, Mònica.
7: Un cap de setmana amb temperatures més pròpies del mes de juliol que no pas del mes de maig, fins i tot amb valors que poden superar els 35 graus en punts de les comarques de Ponent i, en canvi, temperatures més frenades, això sí, a la línia de la costa, on també es poden formar algunes boires, tant aquest vespre com de nou al cap de setmana. A la resta del país tindrem un cap de setmana marcat pel sol, tot i que durant les tardes sí que creixeran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat aïllat en punts del Pirineu i, fins i tot, diumenge podria pujar una miqueta més la temperatura, que es mantindrà a la banda alta a principis de la setmana que ve.
0: Ara passen 4 minuts de les 3, tanquem el 14-15 avui, l'hem fet amb Víctor Valero al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
4: I el Tu diràs amb l'Oriol Jové.

0: Xavi, Núria, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu, guapos?
3: Bé.
0: Bé.
3: I vosaltres?
0: Molt bé, molt pendents de la roda de premsa de Guardiola, eh?
2: Acabat, ja, eh?
0: Sí, sí, molt pendents de que acabi, de que ja ha acabat.
2: Que ha acabat, sí.
0: Sí, sí, sí. M'acaben d'informar que ha acabat ara
3: mateix,
0: eh?
3: Sí, és que tan pendents potser no estàvem.
0: Sí, està molt pendents.
3: Sí, sí, sí.
0: No, tu, no, tu sí que no saps.
3: Sí, exacte.
0: Podem obrir ara, ara.
4: Hola, però tu no escoltes la roda de premsa de... del Guardiola, i en aquesta gent.
0: Sí, que estàvem pendents.
3: Aquesta gent. No hem fet roda de premsa nosaltres.
4: Bueno, vosaltres feu una roda de premsa cada dia.
3: Cada dia.
4: Cada dia, vull dir, ben bé informem.
0: Però que bàsicament ha vingut a dir el que va venir a dir al Barça, que s'ha buidat, no?
3: Sí, això ho ha dit.
4: Però ha trigat a buidar-se el cabron, eh?
0: Però ha dit empty. I'm empty.
3: Ja, ja.
4: MTV no és una... una...
3: Sí, sí, i un virus,
4: antivirus.
3: Antivirus,
4: sí, sí, sí. L'antivirus?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Però això s'ha quedat calvo, no? Molt bé.
3: El virus.
4: El virus.
3: Doncs ja està, no? Vull dir que... Ja està, o què?
4: Bueno, jo què? Aquest ja està, o què?
3: No hi ha pregunta avui?
4: Eh?
0: No, perquè estàvem pendents de la roda de premsa.
4: Sí, sí, sí. Aquest pont, vosaltres feu dilluns festa o no? Clar, aquí està el tema, eh? No?
3: Mira, jo sí.
4: Ah, molt bé.
3: Però sí,
0: oh, i la Núria dius? La Núria no ho sabia.
3: Sí, jo sí, perquè demà treballo.
4: Ah.
3: Aleshores...
4: Com que demà treballa? Fas tu el 14-15 demà?
3: El 14-15 no, demà estarem, el tu diràs, amb el post primera divisió, amb la final de la Champions.
4: Ah, Nina, demà plegat. Tu ets el que fa el tu diràs?
3: Sí.
4: El programa líder d'esports de Catalunya, de la nit esportiva de Catalunya, seràs tu?
0: Ja te'n sortiràs?
3: No, tu diràs. Es diu tu diràs.
0: No, no, dic si ja te'n sortiràs.
3: Ah, d'acord, d'acord, sí, ho intentarem.
4: Ai, pots colar alguna paraula així, els taloners o alguna
3: cosa? Taloners.
4: Pots colar taloners així a lo loco?
3: Sí, demà ho farem. Tampoc l'escoltaràs, aleshores. Puc fer el que vulgui, demà.
4: No, demà estic al concert de la Gossa Sorda. No, no, però enviem un podcast.
3: Sí, sí, sí que ho faré. Sí,
4: ara l'aplicació de RAC1 pots tirar enrere. Vull dir que això està molt bé, eh? Fa dos dies que no funciona per això.
3: Ah,
4: que tu tires a l'hora del versió i et sona el bastó i dius, hòstia, què ha passat? Sí, sí, sí. Estem arreglant l'aplicació.
0: Això vol dir que va molt enrere.
4: Sí, sí, sí. Bueno, si tires més enrere et surt de cop i volta, jo què sé, el Xavi Bosch fent el Cafè Baviera. Vull dir que has de vigilar, eh?
3: Està bé, està bé.
4: Sí, sí, sí, molt bé, Cuqui. Per tant, tu demà t'ho diràs, eh?
3: Sí.
4: Cap de setmana t'ho diràs.
3: Sí. No, només demà. Només demà. Dissabte a l'Eix Pariser.
4: No. Com dissabte?
3: Diumenge, perdó.
4: Ah.
3: Diumenge a l'Eix Pariser.
4: Hòstia.
3: No, m'he equivocat. Vale. Diumenge a l'Eix Pariser. Demà, sí, efectivament.
4: Vale, perfecte. I tu, Núria, fas demà el món de Barracú
1: demà...
4: o...?
1: No, faig festa demà. Però Olé. Treballo dilluns.
4: Molt bé.
3: Però vaja, ara que hem revisat la graella de Barracú, podríem ja començar els taloners, no? Sí? Què et sembla?
4: Sí, no?
3: Sí. No?
0: Tu sempre tens ganes de marxar, Rocamora.
3: Això també és veritat, sí, sí, sí, senyor.
0: Però
3: també,
0: pensa
3: sí,
0: que avui sí, no tens tanta pressa perquè demà treballes.
3: Pues sí, però vull tinc la mateixa. Que, perquè vull que gaudiu vosaltres de la vostra estona. Sí.
4: Vale.
0: És que la gent, aquest públic magnífic, ve en part també per veure-us a vosaltres.
4: Sí. Sí o no?
5: Sí! Sí.
3: Gràcies, sí. Gràcies, però marxarem. Perquè heu de brillar ara vosaltres. Sí. Us escoltem sempre. Felicitats pel programa, de veritat, eh? Que vagi molt
0: vinga.
3: Bé.
0: Vinga.
3: Adéu,
0: adéu,
3: reis.
0: Adéu, bona setmana.
4: Pitxaloca.
3: Adéu.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
7: Som normal, home.
8: Ho passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Passen 8 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
10: Bravo!
0: Guillem Estadella, gent que ens escolteu des d'on sigui públic aquí present. Molt bon programa. 395, i no l'hem sentit abans, però ara podem saludar també a l'Alba Segarra, la nostra coqueta de llum. Alba, bona tarda.
11: Hola. Bona tarda, coquetes de llum.
4: Ai, coca.
0: Ai, has fumat, Alba? Avui, no tu... Estàs bé?
4: Ai.
11: No ho podem fer, això, nois. No ho podem
0: què ha passat,
11: fer.
0: Mònica?
11: No, no,
0: Mònica, però que hem quedat que feies
11: no
0: tu, Alba.
11: No ho podem fer. L'Alba Segarra es mereix un respecte.
4: És ui, que sèrie t'has posat
11: una
4: ara?
11: Una crac, és la crac del programa i em sembla fatal. No, no, prou,
0: ho
11: prou.
0: Ho has de dir,
11: prou.
0: Coquetes...
11: No, ja ho dic, no, no,
0: has
11: prou,
0: de dir,
11: prou.
0: No, som de la Fuliola.
4: I has de dir no, que prens no el sol amb l'anus.
0: Clar.
4: Has... O sigui, has... no, o sigui que prens el sol, o sigui que prens l'anus amb... No.
0: No, que prens
1: el sol amb l'anus.
0: Exactament, pots dir-ho a la perra.
4: Cuqui.
0: Lleven-me pressa.
11: L'Alba és insubstituïble.
12: Te lo tengo miedo, la verdad.
4: Que avui la tenim a Copenhagen, amb, no direm amb qui, però és amb la família política.
0: Vull ja, dir que... ja hem dit amb qui?
4: Ja, però no hem dit noms, i amb
0: ah,
4: qui.
0: Val.
4: Però s'entén, no? Família política.
0: Clar, vull dir que ja ho has
4: bueno,
0: dit.
4: Però s'ha anat amb gent a Copenhagen un també cap de setmana.
0: També es mereix descansar de nosaltres dos,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, jo crec, Mònica, que el que hauríem de fer, que normalment l'Alba és la que de vegades posa seny, tot i que no ho sembli, si algun moment creus que no estem fent bé alguna cosa, que entri en llibertat la Mònica Folquet.
11: Sí, sí. No patiu.
0: Tu dius, vale. Hola, coquetes, i ja està.
11: Coquetes, no cal dir coquetes. Puc entrar sense dir coquetes,
0: ah,
11: no?
0: Ah, sense fer d'Alba.
11: Sí.
3: Val, perfecte.
4: Perfecte.
0: Doncs gràcies, Mònica Folquet. Un aplaudiment per la
4: Clar
0: Mònica.
4: Que sí.
0: Guapa! Sort d'ella, del Xavi Alujas, que ens vigilen de prop. I ara anem a conèixer aquest públic fantàstic sí. que ens acompanya els divendres.
4: Tenim gent que ve de tot arreu, de tota Catalunya. Tenim sí. gent que ve des de Sort, que ha vingut des de Sort. Què tal, com esteu? Bé?
2: Bé, perfecte.
4: Tio, que tal, no? Sí. Molt bé. Heu baixat a quina hora, cap aquí? Trànsit o no?
2: No, no gaire, per baixar perfecte.
0: Però una pregunta, tranquil. Heu vingut expressament pel programa o teníeu una altra cosa a fer i us ha coincidit?
2: No, hem vingut després.
0: Mare de Déu, quin... Quin honor, no? Vull dir bueno, que no, no queda
4: que,
0: prop.
4: Que no venen de Mozambique.
0: Vull
4: dir
0: home,
4: que,
0: però sort.
4: Que per sort, vull dir, estem mitjanament ben connectats, no?
2: Sí, un pim-pam.
4: Un pim-pam.
2: Tres hores.
4: Tres hores. Oh, passa'm volant, tu. Oh, és el que trigo jo de Cunit a Barcelona en tren. Vull dir que està bé.
2: Més o menys.
4: Menys per això, vull dir que bé. Molt bé. Veniu de sort i bé, no?
2: Sí.
4: Contents allà, feliços, sense...
2: Bueno, tranquils. Menos ara, que cap de setmana que pujareu tots.
4: Vols enviar algun missatge a tots els pixapins que pugin cap al Pallars?
2: No cal.
4: Perfecte, perquè jo crec que de cop i volta ja treu l'escopeta, si no, molt bé. Bueno, escolta, gràcies per aquesta gent que ha vingut des de Sort.
0: Gràcies per venir.
4: Aplaudiment. També tenim gent... Tu d'on vens?
5: Sant Quirze del Vallès.
4: Ah, xulíssim Sant Quirze,
5: Sí, no està malament.
4: A què et dediques tu, bon home?
5: Comercial.
4: El que vens?
5: Tabac.
4: Hòstia, mira. Home, si et fan fora de feina, podem dir que t'han fumat, no?
5: Aquesta l'he posat bé, aquesta.
4: Ah, molt bé, però què vens? Quin tipus de tabac? No fem apologia al tabac, farem, òbviament,
0: no
4: però tinc curiositat. Què vens?
5: Qualsevol marca.
4: Diguéssim que tu ets el que va a reposar les màquines. I...
5: Estanc.
4: Ah, tu tens un estanc?
0: Ah.
4: Hòstia, la gent dels estancs viu molt bé,
0: Sí.
4: Home, a Banyoles també hi ha un, no?
5: Bueno, n'hi ha molt.
4: L'estanc de Banyoles,
0: sí.
4: No?
0: Sí.
4: Ui,
5: aquest ha sigut fluixet.
4: Molt bé. I de fet tenim... Ja anirem a per aquesta persona, perquè és important després. Sí. Ja anirem a per ella després.
0: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
4: Exacte. Només la saludarem només sí. perquè senti la gent a seu. A veure, vaig per aquí. A veure. Què tal,
7: hola,
4: com estàs?
7: Bé.
4: Bueno, que ja s'està rient,
0: Ho explicarem després, però aquesta persona avui té un pes important en els esdeveniments d'aquest programa.
4: Ha posat el seu granet, no? Podríem dir.
0: Sí.
4: Ja s'entendrà.
0: És bo, està d'ella,
4: El què? Espera, que torno. El què?
7: Tres granets d'arròs portem. Ai, granet d'arròs, no. Tres... Ai, m'estàs liant.
4: Però vas borratxa allà o com va?
7: Sí.
4: Una tadinà o algo?
7: Home, i tant.
4: Que... Ah, veniu ja amb el puntillo,
0: Ja.
7: La paella d'arròs.
4: Ole! Han vingut aquí contentes, Molt bé.
0: Ara ho explicarem.
4: Escolta, més gent que ha vingut, per exemple, ha vingut gent jove, que això ens agrada molt quan ve gent jove. És molt maco. Gent que va venir per Sant Jordi, no? I heu decidit, anem ara a l'estat. Aquí. Espera, que m'està ensenyant. Vera, què tal? Aviam. Tot bé?
8: Bé.
0: D'on sou?
8: Em som de Barcelona.
4: Molt bé. I vau venir per Sant Jordi a veure els taloners i vau dir, hem de repetir l'experiència.
8: Sí.
9: Porta't a nosaltres també.
4: Ah, i vosaltres no sabeu el que veniu?
9: Jo no.
4: Ah, vale, perfecte. O sigui, us he dit, anem a un lloc...
9: Sí.
4: I no sabeu ni...
9: S'ha de deixar portar-se un pels seus amics.
0: I de moment, aquests 13 minuts de programa, més o menys, què tal?
9: A veure, m'estan comentant que falta una persona i que és la millor de totes, ja ho...
4: És que l'Alba Segarra la tenim, sí. Clar.
9: És que avui, energia, no,
0: avui no ha vingut el clapés, és veritat, sí. No.
9: Claro. Jo algun clip sí que vaig veure de l'Alba i sí que la trobo a faltar.
4: Cap a Rodalano. A tu t'agrada el Rodalano, no?
9: Sí. Aquella part és molt interessant. És molt important la salut,
4: No estic entenent res. Molt bé. Escolta, gràcies per venir vosaltres també. Gràcies per haver vingut. Després tenim un altre senyor que jo conec, és col·lega. Feia molt que no ens vèiem i m'ha dit, a veure quan quedem. Dic, hòstia, vaig molt just de temps. Vine a veure'ns el programa.
0: Clar, vine.
4: I així quedem, saps? Què tal? Com estàs, Gabriel?
10: Molt bé, Guillem. Tu què tal? Jo t'he de confessar que és la primera vegada que t'escolto perquè jo a aquesta hora treballo cada dia.
4: Gràcies.
0: Molt bé.
4: Per això jo tinc amics, te n'adones, Per això no quedàvem,
0: Un oient fidel,
10: Sí, és que jo soc professor i... Sí.
4: I ets professor?
10: Sí.
0: Mira, compartim una cosa. A tu tampoc t'escolten.
10: Que cabron. El dit és que és veritat.
4: Però professor de què?
10: Història.
4: Sí que no t'escolten.

0: Tercer de l'ESO.
1: Sí, tercer de batxillerat no existeix.
0: És que a mi em sembla molt greu que...
2: Bé, hi ha gent que ha fet tercer i quart de batxillerat, eh? Hi ha gent que li costa molt, eh?
0: A mi em flipa molt perquè jo aquest home el conec i jo l'he vist vomitar. Vull dir, jo l'he vist de festa molt malament, clar. Vull dir, fer sanitaris...
2: I després es posa en posat de profe.
0: I m'està costant molt veure de professor, en plan, que algú el respecti, perquè jo t'ho juro que t'he vist vomitar molt, molt, eh?
1: Jo agraeixo que les generacions d'ara la ràdio no l'escolten.
2: Ens està deixant macos, el tio?
0: Clar, té que ser molt jove. Clar, no escoltaran ni el podcast, no?
1: Si pugeu al podcast, espero que RAC1 no el tinguin.
0: Vale, perfecte. Però tu, a quin col estàs?
1: Sil.
0: Això què és?
1: És un col·le que es diu Sil.
3: Sí?
2: Ah, no, Sil?
3: Ah, sí?
0: Sí, International Il o com.
1: No sé dir les sigles a què venen.
0: Però no molt bé, o sigui, treballa, treballa i no sap què volen dir les sigles. O sigui, està de puta mare això.
1: Tinc la teoria que potser vol dir Sant Ignacio Loyola, però no ho he averiguat mai. No m'ha preocupat
2: quan, més. Quan fa que hi treballes?
1: Com a professor un any.
2: Ma, en un any?
0: Però a la nòmina deus veure quin ingressa, no? Vull dir, deu venir desglossat.
1: Saps què passa? És que la meva història d'aquell col·le és molt maca. Jo vaig començar com a monitor de menjador. I mira, és sentit.
0: Així va començar Steven Spielberg, també, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Aquí
2: sí.
0: Hi ha una història, eh?
1: Doncs pues mira, així.
0: Vas començar de monitor de menjador?
1: I em va picar el coquet, perquè jo abans de profe era periodista, i periodisme no paga molt bé. Crec que no estic descobrint res ara. I com que jo he treballat molt amb nens, campaments, de fet, jo he treballat molts anys a Sort, al final vaig dir, escolta,
0: xerra pels descosits,
2: no,
0: també, eh?
2: És que la història...
0: Jo gairebé no li he preguntat res i ja estem parlant de que estiuejava Sort, vull dir, clar.
2: La matèria que dona és la seva història.
1: No m'ho diguis dos cops, eh? Doncs això, i com que jo treballo molts anys amb nens i estic a punt d'acabar la carrera d'història, per què no faig el màster i ja canvio de rumb? I mira, doncs crec que no he fallat.
2: Pot ser que l'institut on treballa sigui trilingüe?
1: Sí, ho és.
0: I tu...
2: Ha vingut a Tibidabo?
1: Sí.
0: Home, allà és trilingüe, parlen de tot menys català. Sí. Vull dir que...
1: Lo que dices que és veritat.
0: No parleu català allà?
1: Jo no l'he escoltat. Als patis almenys no.
0: I tu, un moment, tu quin idioma fas la...
1: Jo català, jo no estic obligat a fer-ho. A les de ciències sí.
0: Ciències ho feu en anglès?
1: Si no enganyen,
2: science.
1: Sí.
2: Science.
0: Si no enganya, vull dir, aquest tio no torna dilluns a treballar, eh?
1: És que no treballo dilluns.
0: Vaya pilingona, està fet aquest tio, eh?
2: Com ens ha vacilat?
1: Quatre dies de festa m'han vingut.
0: Hòstia, molt bé, no?
1: Sí, sí. També t'he de dir, jo no vull el camp...
0: És que ell arranca sol,
2: sí,
0: te n'adones,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: És història, és
1: no
2: història.
1: No vull que vingueu amb la història de que tenim moltes vacances, eh?
0: No, estem... En aquest programa estem sempre al costat dels professors, de la sanitat pública i d'una educació pública i de qualitat a Catalunya.
1: La meva és concertat, però gràcies.
2: Home, amb lo del trilingüe.
0: Hòstia,
2: que no se sap les sigles, mira, ja pintava així.
0: Marxa a Catalunya Ràdio, tu. Aquest home, escolta...
1: És que vam anar d'excursió ja, de fet.
0: Com?
1: Vam anar d'excursió a Catalunya Ràdio.
2: Té una resposta per tot, eh?
0: Que, ei, m'encanta perquè s'enrotlla molt ràpid, no?
1: De fet, no direm com ens va l'experiència perquè molt contents ho vam acabar, però...
0: No, raja, collons!
2: Home, si en algun lloc vam rajar de Catalunya Ràdio és aquí...
1: No,
2: què
1: és que el Ricard Ostrell no ens va deixar entrar al seu programa. No!
0: Perdona un moment, espera, que mira, m'està suant tot, espera, eh?
2: Però aviam, he de dir a favor del Ricard Ostrell que si no us va deixar passar...
1: Hem de dir que per part d'ell no ens va arribar, senzillament ens va dir que no podíem entrar al matí de Catalunya Ràdio,
2: però perquè
1: no perquè el Ricard Ostrell ja ens digués explícitament no podeu entrar.

0: No acabes i al juny ja, no? I fins al dia d'avui. No, tota la història.
1: Podria.
0: Podries, eh?
1: Podria.
0: El podem deixar fent una classe d'història i anem connectant amb ell de tant en tant?
2: Sembla? Ostres. Pots explicar, jo què sé, 1714, un any així fàcil, sí, per Catalunya.
1: La Guerra dels Segadors?
2: Sí.
1: Podria.
2: Com comença?
1: Doncs d'entrada hem de tenir present que mor Felip... No, perdó, Carles II sense descendència, i aquí tenim un problema dinàstic, que és qui governarà Espanya després. O Felip V o una Àustria.
0: Ho vam bé, perquè sembla una sèrie, eh?
1: És que... Tinc un do.
2: Faria una cosa, anem amb lo següent, sí, que tenim ara, però jo el deixaria explicar a la classe.
0: Aviam, que segueixi.
1: Jo gratis no treballo. Vull dir, jo ja he trincat molt amb el periodisme a mi gratis, jo ja això, gratis no ho faig.
2: Fora aplaudiment pel Gabriel.
0: Moltes gràcies.
2: Quina màquina. Ai, Déu meu.
0: Moltes gràcies a tothom per venir avui. I precisament heu fet sort de caure avui al programa perquè us volem parlar d'arrossos, més concretament de l'arròs de la nostra cuina, de l'arròs montsià, el més important de Catalunya. Cada paquet d'arròs montsià té al darrere un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb passió dins del parc natural del Delta de l'Ebre. L'arròs montsià, que és el millor per cuinar, això està comprovadíssim. A més, pot ser llarg, el semillarg, aquell que és més com el basmati, o el gra mig, que és el que s'anomena bahia. També hi ha el rodó o curt, que és el bomba. Doncs bé, avui tots els que heu vingut a veure'ns en directe teniu una carmanyola feta amb part de clofolla d'arròs i també una bossa. Per això, montsià, avui us regala tot això. I també volem regalar un increïble lot d'arròs montsià a qui ens respongui la següent pregunta, Guillem Estadella. És un lot molt xulo.
2: Efectivament, la pregunta serà: quants quilos d'arròs aproximadament es cullen a l'any a les Terres de l'Ebre? Aquesta és la pregunta. Algú d'aquí creu que sap quants quilos d'arròs es recullen?
0: Fem-ho més fàcil. Quantes tones?
2: Ah, vale. És que aquí posa quilos i després tones. Fem tones, no? Què fem? Tones,
0: què fem,
2: o quilos?
0: Tones o quilos?
2: La de Montsià.
0: Aviam.
2: Són tones. Tones. Quantes tones d'arròs creieu que recullen aproximadament a les Terres de l'Ebre en un any? A veure, no miri a Google, senyora!
0: Senyora, deixi el mòbil!
2: Què l'he vist aquí buscant? A veure, quantes creus que són? Quantes tones creus?
3: Tres.
2: Tres tones. Hòstia, va molt curta, va
0: més,
2: molt curta.
0: Més.
2: A veure, per exemple, quantes tones creus que caiguen?
4: 500.
0: Menys.
2: No, menys. Quantes?
3: 100.
0: Perdona, ai, no, més.
2: Que...
0: Més?
2: Ah, no, són moltes més, clar, no, però l'última... Avui els números, tu i jo, portem fatal, eh? A veure, per exemple, aquí, el de sort, quantes tones creus que es recullen a l'any?
5: 400.
2: No, més.
3: 150, vull dir, 550.
2: No.
0: Moltes més.
2: Moltes més, eh?
5: 2.000.
2: Més.
4: 5.000.
2: 5.000, 100.000, que has dit?
4: 5.000.
2: Ah, no, moltes més. A veure, per aquí.
5: 10.000.
2: Més.
5: 50.000.
2: Més.
3: 100.000.
2: Més o menys. A veure, per aquí.
3: 200.000.
2: No, massa menys.
5: 100.000.
2: Mai més! A veure, per aquí, quan?
5: 150.000.
2: Menys!
5: 125.
2: Ai, t'apropes.
3: 127.
2: No!
4: 120.000.
2: No, a veure, quan?
5: 130.
2: 130.000 tones d'arròs, escolta. Com et dius?
5: Jordi.
2: El Jordi s'endú aquest lot extraordinari d'arròs montsià. Espera, que ara la fem entrega.
0: A més, pobre Jordi, com has vingut? Perquè pesa un ou, aquest pack.
2: Aquí tens, Cuqui. Ole, artista. Molt bé.
0: Creus que hagis vingut amb cotxe o amb... Sí? Amb cotxe? Molt bé.
2: He vingut amb cotxe, eh? Bueno, això, si passes la duana, ho has de facturar, eh?
0: Molt bé, doncs... Li agafem les dades després.
2: No, ja està, ja l'hem entregat. Ja hem donat el paquet, sí.
0: Ah, no cal ni agafar-li dades, perquè ja té el paquet. Ja és que ja té el regal.
2: Que tu no has vist que jo li he donat un paquet, vale? No cal agafar-li dades.
6: Pavila.
0: Efectivament. No, és que a més hem d'anar a publicitat.
2: Escolteu.
0: No, anem ràpid a publicitat perquè avui ens visita,
2: sí,
0: l'artista revelació del 2026.
2: Ai.
0: I no ho diem nosaltres. No,
2: ai.
0: No us dic, mira, m'ho he inventat jo, no. Ho certifiquen els Premis RAC 105
2: ara,
0: que es van celebrar la setmana passada. Els oients de RAC 105 van convenir que el nou artista de l'any és el cantant i artista Max Navarro. Ara tornem i parlem amb ell.
7: Saludes a publicitat, m'acabo un dia!
8: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter de...

0: El vi blanc Brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
1: Últims dies de venda privada a la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Adidas, Boss i Michael Kors. Només fins al 25 de maig. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com. És ara o mai. Obrim de dilluns a diumenge, festius inclosos.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
3: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
4: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
3: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
9: Havia passat massa temps.
10: Mai, és massa temps.
8: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munner protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
14: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
16: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
15: Amb gent pionera.
17: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
15: I que vol canviar el món.
18: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
19: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
20: Change the world, or the world will change you.
19: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
21: Tu ets metge de què?
22: Pues medicina general.
23: Nosaltres estem molt preocupats perquè a l'estadella primer pensàvem que, era que els pantalons eren molt apretats, però no, en qualsevol pantaló se li marque una
22: sí?
23: carn d'olla allà, pot ser que tingui una hèrnia i no ho noti?
22: I dues hèrnies també.
21: Però és que sembla que li hagi explotat l'airbag dins els pantalons. Podem deixar de parlar dels meus ous? No me'ls toquis, eh?
22: No. Primer el malalt ha de dir si vol que li toqui o no vol que li toqui.
24: Que li toqui!
22: Això són dos collons. Això no són hèrnies, eh? Això són dos collons amb el teu dron.
19: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels senyors migdiades.
21: Vostè ha vist mai uns testicles així en directe?
22: Mai.

0: que m'encanta. Mira que de vegades costa poc trepitjar una cançó, però aquesta em fa mal trepitjar-la. Que soni més.
1: No, baixa. Ara estic pensant, baixa.
0: Què passa?
1: No, ara m'he recordat una cosa que ens va dir el Carles Miró, que és el cap d'aquí. Hem de vigilar amb les músiques.
0: Per què?
1: Perquè si no Spotify en retira els capítols.
0: Ah, doncs...
1: Ara m'ha vingut el cap, que no soni tanta estona. Perquè si no... Cac, ja està, tallem. Senyor Spotify.
0: Fem una cosa, que la canti el Max de fons.
1: Ara m'ha vingut el cap,
2: perdó.
0: Tu la vas cantant i jo et presento,
2: vale?
1: Vale.
0: Però ha de ser com una mica de fons.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Ara per fi estem sols.
0: Avui ens visita un artista molt jove, va néixer l'any 2002. És un artista emergent que ha arribat al gran públic després de passar per l'acadèmia d'Operación Triunfo. Fa uns dies recollia el Premi RAC 105 al millor artista emergent del país. De fet, els taloners, podem dir que l'hem vist néixer com a artista perquè el vam entrevistar al càsting d'OT, a la cua.
2: Ah, és veritat!
1: Ni se'n recordava.
0: Ni se'n recordava.
1: Ni se'n recordava.
0: Però no deixis de cantar, no deixis de cantar, Max.
2: Ah, vale.
0: Vinga. Veuen les estrelles. Ens encanta veure com aquest noi, que és inigualable, s'està convertint en una estrella. Saludem el cantant, compositor i actor, Max Navarro! Ets una estrella, Max. Ets una estrella.
3: Vosaltres sí que sou unes estrelles.
1: No, uns estrellats.
3: Sí. Això potser també.
0: Una mica, sí. Escolta, has patit ja allò del RAC 105, perquè el Premi Revelació...
3: Pesa molt.
0: No, no, pesa molt el pesa premi molt. O el càrrec de
3: ser? No, bueno, això no ho sé.
1: Era Premi Revelació o el...
3: Revelació.
0: Sí.
3: Revelació.
1: No era el més votat?
3: Pel... També, però és de públic.
1: Sí. Ah, era de públic, vale.
3: Sí, això ho tira al públic, que això, moltes gràcies.
1: Que és molt millor.
3: Home, no sé, és una passada.
1: Vull dir que et voti el públic, això és una meravella.
0: Home, és que això...
3: Sí.
0: Com en meravelles.
3: Com en meravelles.
0: Home, realment nosaltres hi vam ser i vam gaudir molt d'aquell moment. Mira, l'hem recuperat sí. Perquè et vam veure molt emocionat.
4: Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I... I també a la meva família, els meus pares. Papa, on estàs? Ah, ja està. Tu te'n recordes quan vam venir al Teatre Victòria?
3: Em vaig equivocar.
4: Jo tenia 10 anyets o així.
3: Jo tenia 10 anys, jo.
4: I vam anar a veure Cabaret. Estàvem aquí.
3: Imagina, és que em porten 10 anys, però Cabaret.
4: Me'n recordo que vam sortir els dos tremolant del teatre. I ens vam mirar i li vaig dir, hòstia, papa, jo vull fer això.
3: Jo vull fer Cabaret, hòstia, amb 10 anys i una mica raro.
4: És que clar, mateix,
1: si vas anar a veure Cabaret...
0: Ja, traiem l'àudio, perquè...
1: Si vas anar a veure Cabaret amb 10 anys, tu vas sortir nerviós perquè vas sortir excitat.
3: No, clar, vam sortir tremolant, però no sé si de bé.
0: Em fa gràcia perquè el Max estava sentint a si mateix i corregint-se, aviam. No tenies 10 anys?
3: No tenia 10 anys. Quan? Això va ser com el 2016 o així. Ah, clar, jo en tenia com 14.
0: Home, ja, molt diferent.
3: Home, ja canvia una mica 14-15, ja, sí. No sé.
0: Ah, vull dir, ja pots anar a veure Cabaret.
3: Ja pots anar a veure Cabaret, sent mig amb pilotes.
5: Pum, pum, pum, com tambores.
1: Clar, jo, quan ho vas dir vaig pensar, hòstia, el pare que ha atrevit, no? D'apuntar el nen amb 10 anyets a veure Cabaret sense la mare, no? Vinga, va, som-hi.
3: No, és que ma mare no podia aquell dia. Pobreta, és que això és molt bo, perquè, ai. Clar, o sigui, ara, joder, que és molt fort estar aquí. Ai, joder, ja. Ai, bueno...
0: Max, tranquil, perquè pots dir el que et surti a dins.
1: No som el Basté.
3: No, calma. Però és que tinc aquí els meus managers.
1: Una polla.
3: Són
1: els teus pares?
3: No, els meus managers.
0: No, managers.
3: Que... Bueno, últimament, més o menys. No, però clar, ara, doncs, he tingut moltíssima sort, he anat a un programa de televisió, no sé què, he rebut aquest premi del públic, tal, però quan jo vaig començar amb el tema de vinga, anem a fer teatre, anem a fer música, no sé què, la meva mare diu, ai, algun dia rebràs un premi i ja veuràs, ets tan capullo que només li agrairàs al teu pare.
0: Oh.
3: I jo, mama, jo mai faria una cosa així.
0: I ho fas.
3: És que em va sortir sense voler.
0: Mira, farem una cosa. Ara, els premis taloners, me l'acabo d'inventar ara, la Lujo es buscarà una música de premis i agrairàs aquest Premi Revelació de taloners a la teva mare.
3: M'estic agradant. Moltes gràcies.
0: Home, clar, mira, et faig entrega del Premi Taloner.
1: Una ampolla de Font
0: Vella. Una ampolla.
3: Mira, millor això, no? Que és més corporatiu.
0: Sí. Vale.
3: Vale.
0: Mira, pots mirar càmera?
3: Vale, mira, que entro en... Mama, on ets? Mama. Que fort. Me'n recordo quan passàvem per la Diagonal, per davant de RAC1 i m'acompanyaves a veure Cabaret, també, quan tenia 8 anys. I que...
1: 8 anys?
0: S'ho inventa tot. Sí, tu amb 3 anys et van portar a veure els Teloners, no?
3: Amb 3 anys, sí, quan em van portar a veure aquell club dels Teloners. I res, dir-te que això és per tu, que t'estimo molt.
0: Ja ai, està, ja ho hem solucionat.
3: Jo crec que no és suficient, eh?
1: No?
3: No, jo crec que fins que no guanyi un altre, que ara he de guanyar un altre, quina pressió.
1: Bueno, però escolta, ja podem, jo què sé, hi ha premis que podem mig solucionar, fem una gala tonta d'alguna.
3: Vinga, ah, ens inventem una gala.
1: Ens inventem premis Max Navarro, saps?
3: Hòstia.
1: I tots són per tu.
0: De fet, ja existeixen els premis Max.
1: Clar, per això.
3: Hòstia, t'imagines, guanyar un premi Max? Clar. Seria molt cachondo, eh?
0: Home.
1: Sí, sí, sí.
3: Seria molt bé.
0: Premi Max pel Max.
1: I un premi també Núñez i Navarro, que també seria per tu.
3: Saps que cada vegada que passo per un cartellet penso en trucar al Miqui Núñez? És que...
0: Oh, perdoneu. Fer un single de Núñez i Navarro?
1: Home, i parlant de l'especulació immobiliària.
3: No, però, bueno, ja estem fent alguna
0: cosa. Exclusiva. Espera.
3: Exclusiva, això, per xarxes de rotllet.
0: No, aquí és exclusiva.
1: Jo automàticament he mirat els mànagers, per si de cas. O sigui, ja esteu fent coses amb el Miqui.
3: Bueno, estem fent coses, sí. Música.
0: S'ho fa tot ell, no hem dit res nosaltres.
3: Però, ja,
1: però...
0: Però esteu fent música.
1: Anem fent les preguntes.
0: Traureu un single junts?
3: Sí. Vale. Ah, no ho sé.
1: Sí o no, Mac? Però aquest noi també...
3: Depèn. No, sabeu què passa?
1: Vens a dinar amb la de Montsiau?
3: Ai, m'encantaria, em cau molt bé. Després us anem a parlar amb ella. Sí. Però, no, sabeu què passa? Que jo ara estic en aquest procés, sí, en el que estic fent cançons cada setmana. Clar, llavors, depenent del moment en el que em pregunteu, hi ha una selecció de les cançons, que són aquestes, les que aniran a un proper projecte.
1: Que és un
3: però,
1: disc.
3: No ho sabem encara, però només estaran les millors. Llavors això va canviant. A mi m'encantaria poder fer alguna cosa amb en Miqui, perquè és que l'admiro moltíssim.
0: Tu entenc que una de les teves composicions li has ensenyat al Miqui per si la vols
3: fer
0: tu?
3: Ho vam fer junts,
0: Ah, ho vau fer junts?
3: Sí.
0: I està xula la cançó, o què?
3: És molt bonica, molt maca. Molt.
0: I l'heu gravat o encara no?
3: No, tenim maqueta.
1: Li heu de dir Núñez i Navarro, ja ho saps.
3: Encara no li posaré el títol, perquè llavors et dono el titular i...
1: Bueno, jo només he fet la proposta que...
0: Però ja tens el títol.
3: Jo sé com es diu la cançó, sí.
0: I ara no ho diràs?
3: No, encara no.
0: I la gent vol saber com es diu la cançó, no?
3: No, el títol és desconegut, o sigui que no, encara no ho veu.
0: Voleu saber com es... I no per nosaltres, que la gent ho vol saber.
1: No, jo tampoc el fotré aquest berenjenal, aquest home.
3: Moltes gràcies. És molt bo. És poli bueno o poli malo, eh?
0: Sí, total.
1: Depèn del moment, eh? Fem canvi de paper ràpid, eh? Jo t'apretaré amb lo del guiri.
3: Llavors... Ja vas començar el poli loco i poli espantat. Que és més interessant.
0: Sí. Escolta, Max, tu recordes el moment que et vas trobar a l'Estadella? Hem vist abans que no. Però tu et vas trobar a l'Estadella a la cua del càsting d'OT.
3: Sí, aviam. Sí que me'n recordo perquè hem tingut aquesta conversa. No, sí, o sigui, tinc el record vaga de que tu estaves allà.
1: Hi havia molta gent, molts mitjans, que també va donar la casualitat que us van enganxar.
3: No, casualitat res. Que nosaltres veníem allà a passar el matí i anava amb els meus amics de l'Institut del Teatre,
0: vale.
3: I llavors era com, home, anem a aprofitar i totes les ràdios que hi hagin, aquí! I llavors tots els mitjans venien, perquè clar, algú que té ganes de xerrar doncs és ideal per una entrevista en tall ràpid. Ens ha entrevistat tot Déu.
0: Jo no sé si recordes tu, Max, però l'Estadella us va fer cantar, a tu i als teus companys, i això la gent ara fliparà perquè no ho sap, però t'has convertit en un dels jingles que sona habitualment en aquest programa.
3: Jo tampoc.
0: Ho hem descobert ara revisant els àudios antics. No sabíem que eres tu l'autor d'aquest moment.
1: Hola, què tal, com esteu? Participants també, no?
2: Hola, molt bon dia.
1: El què?
2: Només ens faltava RAC1.
1: Home, per aquí una mica de cachondeo, una mica d'això.
6: Per aquí Catalunya Ràdio, I també. Que...
1: Bueno, al final sempre va el millor.
2: Sí, RAC1.
1: Què tal, vosaltres que canteu bé o no? Com ho veieu, això?
2: Estudiants de musical de l'Institut del Teatre.
1: Jo el que us demanaria, nosaltres sempre anem a publicitat amb l'ajuda de la gent que trobo pel carrer. Us atreveríeu tots tres a dir Teloners a publicitat cantant? Tots tres, així?
2: Vale, i fes a publicitat.
1: Vale. Sí, una mica èpic, eh?
6: A publicitat.
1: Ui. Vale, fotré el micro al mig. Vale, doncs, nois, quan acabi neix ja acomiadem la connexió, eh? Actuació artística, vinga, va. Nois, quan vulgueu.
7: Teloners a publicitat.
1: Oh, que fort! I això és molt fort perquè ha anat sonant durant aquest any i no recordàvem que eres tu.
0: Fa just un any d'aquest moment.
3: Després gestionem el tema drets.
1: No.
0: Però és fort que durant un any, quan anem a publicitat, sona aquest jingle.
7: Teloners a publicitat.
1: Uau!
0: I hem descobert ara que un d'ells és Max Navarro.
1: És fort, eh?
0: És fortíssim, tio.
3: Nois, és molt fort, eh?
1: Estem... Bueno, som inigualables.
3: Sou inigualables.
0: Sí. I no et sap greu que no agafessin els teus companys?
3: Home...
0: O ja te la suga?
3: No, no, no, són amics. Home, ah, clar que em sap greu, però què t'he de dir? És que jo estic molt content de la gent que va entrar, yeah, perquè ara són amics també, clar, llavors no diria que no entrin els que van entrar.
0: Però van agafar una miqueta amb això, quan van dir, mira, el Max ha passat...
3: No, em van ajudar i van anar full. O sigui, m'han ajudat moltíssim amb la proposta, de fet, pels càstings.
1: I això de ser famós, obertament podem parlar-ne, de ser conegut, vull dir, que t'ha canviat molt la vida, vull dir...
3: Però és que depèn, perquè potser hi ha dies que no t'atura ningú, hi ha dies que sí, i ja està, no, tampoc no...
1: Tu això ho notes? Lligues més des de que ets famós?
3: Home... Ara no tinc parella, llavors sí, clar, lligo més que quan en tenia, això, el lògic.
1: O sigui, estàs desbocat o en quin punt et trobes?
3: Home, desbocat, defineix desbocat.
0: Defineix desbocat, això vol dir que sí? Clar, si diu defineix desbocat...
1: Vull dir que estàs en un punt...
3: No.
8: Estem en plena efervescència, escolta.
1: Exacte. Vull dir que en el programa dient un punt pilingón, allò que... Sí.
3: Pilingón? Això quina posició és?
1: Pilingón, que estàs jovenet...
0: Estàs obert a
1: estàs
0: coses.
1: Obert, estàs van obert, van passant coses, no?
3: Sí, clar.
1: Veus molt les estrelles?
3: Següent pregunta.
9: M'agrada que me la pelin.
0: No, a Lujas, que estàs intentant fer-ho amb elegància.
1: No, però vull dir que tu, això de sortir o té tan bé per...
0: Ara aquí és el poli malo, eh?
1: Ara que...
3: jo estic molt bé com estic.
1: Vale. I com estàs?
3: De puta mare.
1: Per què, Max?
0: No, ara no... Això no serà un consultor.
3: És que això ja no és sèrio.
1: No. Max, escolta'm una cosa.
3: Digue'm, Guillem.
1: Hòstia.
9: Sembla Ràdio Nocturna, ara mateix.
3: Ràdio Nocturna?
1: A veure si acabarem follant ara amb el Max.
3: Ah, sí? Però davant de tanta gent, no ho sé. No és el meu rotllo.
1: Anirem al lavabo del...
3: Vale, ja està.
1: No, però... Max...
3: Que la gent pagui si vol veure aquest contingut, no?
0: Joder. Ja.
3: A veure, un moment.
0: OnlyFans, eh?
3: Hem de valorar-nos una mica, també.
0: Però clar, ara estava pensant, Max, que... Jo crec que OT és una mica l'Erasmus dels cantants. Vull dir, que tota la
3: gent... Ja t'ho dic jo que no.
0: No, però em refereixo a que la gent que aneu en parella a OT, quan sortiu...
3: És un merder, eh?
0: Sortiu ja mig sense parella.
1: Tu vas anar en parella a OT?
3: Sí.
0: Si li va dedicar una cançó i tot?
1: Sí, jo no vaig mirar OT.
0: Sí, jo sí que et vaig mirar.
3: Ah,
0: que
3: guai.
0: Sí. I de fet, m'agradaves molt.
3: Ah, mira, i ja no? Sí.
0: No, m'agradaves molt com a concursant.
3: Ah, vale,
0: ara com a artista fora de l'acadèmia, clar.
1: Bueno, doncs jo estic al mig dels dos, ara.
0: Li va dedicar una cançó amb aquella maleta tan xula, aquella intro...
3: Sí, Tu Refugio, li vaig dedicar. Sí,
1: això que és el Pablo Alborán, no?
3: Sí. Perquè va fer una versió també en català per la Marató de TV3 i vaig dir, hòstia, perfecte, i vaig fer una barreja i així vaig poder cantar en català.
0: I quan va sortir no li havia agradat.
3: No.
1: Quan va sortir tu vas seguir amb la maleta, no?
3: És que saps què passa? Que, sí,
0: va dir, la maleta no la desfacis.
3: Sort que tenia la maleta feta, llavors ja va...
1: Ai,
3: no, però saps què passa? Que també és molt complicat. És un programa en el que hi ha molta exposició.
10: Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte.
1: Ole.
0: Millor que l'Alborán.
10: Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces.
1: Per tant... Jo vull tornar al tema de l'Erasmus d'OT.
3: Jo no he anat d'Erasmus, tampoc, llavors no t'ho puc comparar.
1: No, jo tampoc.
3: No vaig poder, perquè vaig entrar a OT.
1: Ostres.
0: Si tens un Erasmus pendent, eh?
3: No, què va.
0: No, però és veritat, no hi ha ningú que mantingui la parella després d'OT.
3: Sí, hi ha gent que sí, però és difícil, perquè al final també és veritat que la teva vida canvia moltíssim, les necessitats... O sigui, jo m'he hagut d'adaptar a tot un nou esquema funcional d'horaris, de prioritats, i és molt difícil mantenir... el que venies construint d'abans. És molt difícil, sí. No.
0: Escolta, Max, dèiem que t'hem vist créixer com a artista perquè et vam conèixer a la cua d'OT. És molt fort, això. Formes part de la banda sonora del nostre programa.
3: Sí.
0: Però no només això, sinó que vam tenir en exclusiva, gràcies a la teva generositat...
3: A veure, què
11: dius?
0: Ens vas avançar en exclusiva el single d'Inigualable perquè no havia sonat enlloc i tu ens vas cantar aquest tros.
3: Us puc avançar, si no, a la tornada d'Inigualable.
1: Uau!
3: Això és exclusivíssima.
1: Oh! Sí, ara mateix és exclusiva. Estàs traient el mòbil perquè no et saps la lletra,
3: perquè és nova, aquesta.
1: No em sap encara la lletra?
3: Sí, però no la vull liar, que després, quan m'equivoqui, l'hauré de mantenir així per sempre.
1: Digue, fotem-li aquesta exclusiva. Atenció, foli, va.
10: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per mi, això te late després, com no, serà pitjor, perquè tu ets inigualable.
1: Treu-la, que Spotify...
3: Sí.
1: Que Spotify ens treu els capítols.
0: És un tamarro, eh?
3: No, ai, m'alegro que
0: t'agradi. Portes dos singles, Max, també, que déu-n'hi-do, eh?
1: A mi saps el que m'agrada del Max Navarro?
3: Ai, digues.
1: No, és que trobo que és un tio que és sí. Collonut, se'l veu tal com és.
0: És així.
1: Sabeu, un tio trempat, bona persona, un tio agraït, simpàtic. I jo crec que això s'ha de posar en valor. Perquè hi ha gent que de cop i volta surt d'un lloc i es creu que és famós i es torna gilipolles, saps? Hòstia,
3: però això, això ve de casa,
0: sí,
3: eh?
0: Estic d'acord amb el Max.
1: Sí, vale, doncs això vol, doncs des d'aquí un fort aplaudiment per ton pare i per ta mare per haver-te cuidat i criat.
0: Ara!
3: Gràcies, mama.
1: Ja tenim massa gilipolles al món.
0: Més Max al món, més Max.
1: Mix Max.
0: Mix Max no era un...
1: Més Max, ja tenim el Mago Pop, no?
0: Sí.
1: Ah. El Pere Rafart.
0: Mira, hem d'acabar l'entrevista, però com que ja ens vas donar... Sé que demanem molt, eh? Però ens vas donar un jingle pel programa de publicitat. Mm-hmm. Ens vas avançar inigualable.
3: Què més vols?
0: Jo vull que ens cantis alguna cosa inèdita abans de marxar. No, no cal que ens diguis ni d'on surt, ni si es publicarà... Una cosa teva. No fa falta ni que donem explicacions de res.
1: Espera, que està parlant amb el mànager.
0: M'encanta.
3: Vale.
1: Sí?
3: Aquest... És difícil, aquesta.
1: Bueno, sí, això que cantes ara és...
0: Això és exclusiva mundial, eh?
11: Exclusiva.
3: Vaig a mirar la lletra.
0: Exclusiva. És el millor.
1: Tu ara mateix et roben el mòbil i et quedes mort, vull dir.
3: Absolutament. A veure. Vale, sí. Vale, voy. Què faig, els versos o la tornada?
0: El que tu vulguis. És el teu moment de,
3: oh, God,
0: d'exclusiva.
3: Vale.

0: Max Navarro, tio, ets increïble. Moltes gràcies.
1: Inigualable.
0: És així. Oh. Ets inigualable, realment. Farem només els premis taloners per donar-te totes les categories.
2: És que em calleu també.
0: La veritat. Mira, em sap greu una publicitat i tot.
2: Bueno, ara faig la falca, jo.
0: Vinga, va.
1: Vols vale, dir... va. És... Què vols dir?
0: Està bé?
2: Home, clar, l'original...
1: Vale, perfecte. Ara.
2: Però la feu amb mi, no? L'heu de cantar.
0: Però no sabem fer veus, eh?
2: Taloners... Vale?
0: Vale.
2: Un, dos, i... Taloners a publicitat! Yes, baby!
3: Els taloners del versió H1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC 1. Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
5: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
4: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
6: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
7: Maleïda incertesa.
8: No podem preveure res.
9: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
10: No és meu. El va postular Heisenberg.
9: Heine, ¿quién?
11: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
12: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
11: Ara,
12: diumenge.
11: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
13: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
14: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem.
3: RAC 1.
15: A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
16: Bon dia, són les dues.
15: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
17: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
15: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
3: Tot el que sona a RAC 1.
18: Contingut exclusiu.
3: RAC més 1.
18: Fàcil.
3: Ràpid.
18: Còmode.
3: RAC1.cat.
18: RACU.CAT.
3: RAC1.cat.
19: Bona nit. Els taloners de versió RAC1 tornen a repetir lideratge radiofònic a la franja de 3 a 4 de la tarda. Encara que cridin molt i les diguin de l'alçada d'un campanar, ho han tornat a petar les audiències de l'EGM. I en esports, el Marc, l'Alba i el Guillem segueixen pagant la quota de gimnàs, malgrat que no s'hi han presentat en tot l'any.
3: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pel sang les migdiades.
0: Avui no tenim a la nostra coqueta de llum, a l'Alba Segarra, però és que saps què passa? Que aquesta setmana també ens hem cobert de glòria.
2: Ens hem cobert de glòria!
0: I avui el repàs de les pífies setmanals el farem amb l'altra coqueta de llum, que és el Guillem Estadella.
1: Jo sóc el cucot, no?
0: Ets el cucote, no?
1: Escolta...
0: Qui és vostè? Guillem Estadella.
1: Mira, ja que no hi és avui l'Alba Segarra, que la tenim a Copenhague, arrencarem amb una de les seves pífies, perquè a ella li agrada molt innovar. Jo crec que pot ser la nova cap de meteorologia de RAC1. Atenció com diu quan plou.
20: He arribat i ploie.
21: Què dius?
20: Ploie. En diem ploie Lleida.
1: És que jo tinc la sensació que de vegades t'inventes aquestes coses per ser especial.
21: Vols dir que està bé?
20: No, jo no faig com tu, bebé.
21: Fasca!
20: Si tu fossis de Ponent, parlaries bé.
22: Visca Lleida i la seua gent.
21: Toma, toma, toma!
20: Nois, jo pensava, plou com... Bueno, cau... It's raining men! Plou com... Bueno, cau...
7: Magnífico. Todo ha quedado clarito.
20: Plou a brots i barrals.
8: Ai, mucha lluvia.
0: A què?
20: A brots i barrals.
0: Abra.
7: Lo parlo a mi manera.
20: Plou a brots i barrals.
1: Realment és increïble.
0: A brots, eh?
1: Brots i barrals.
0: Això sí que hi ha en aquest programa, molts brots, eh?
1: Sí, sí, sí. De tant en tant, sí. Escolta, aquesta setmana has trucat, a, era el Dia Internacional dels Museus.
0: Home, i tant.
1: Has trucat a diferents museus.
0: Sí.
1: I vas trucar al Museu de la Barbie.
0: Sí, m'encanta.
1: I ens va deixar, bueno, un comentari una mica bastant desafortunat.
16: Jo soc col·leccionista de Barbie i en tinc quasi 400.
0: Què m'estàs dient?
21: Què m'estàs contant?
16: Jo Kens en tinc molts.
22: I jo també.
0: Ah, també tens el Museu del Ken.
16: A mi m'agraden els Kens. M'encanta. Hi ha molt poca gent, que col·leccioni Kens.
23: És un melón que tenemos que abrir.
16: Ah, no, hi ha un noi, no sé si és a Malgrat o no sé què.
24: Si no és aquí, en Pequín, i si no, en Pocón.
16: Que ell li agraden més els Kens. Però, bueno, perquè és gay, també.
20: Què?
0: Repetimos.
16: Però, bueno, perquè és gay, també.
0: Marica.com.
25: Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai.
0: Clar, els Kens no són exclusius de...
1: No, exacte.
26: Molt de detector de marica.
1: No, no, alujas, alujas, alujas, per favor. Bueno, seguim una, amb una pifia de l'Alba, perquè si veiem que no se li dona bé parlar de vegades...
0: Com tampoc... es nota que no hi és avui, eh?
1: Sí, com se li dona també... això de cantar, no canta gaire bé. Ho va intentar quan sonava l'himne de la Champions i, bueno, escolteu-ho.
0: Evidentment, havíem de dedicar més temps a parlar de la final de la Lliga de Campiones entre el Barça i l'Olympique de Lió.
1: Ara, ara, ole!
0: Aviam com fa, com fa.
27: El Barça! Na, na, na, na, na. La Champions! La Champions!
28: De puta madre, no?
1: Tremenda l'Alba Segarra, i és que no només ens equivoquem a l'hora de parlar o a l'hora, sí, de cantar, sinó també a l'hora bueno, de dir el meu nom. Passa molt que la gent em diu Gerard, no?
0: Un dia hem de fer una investigació per saber per què et diuen.
1: Jo ja sé per què la gent em diu Gerard, perquè com tinc l'usuari d'Instagram Gestadella, la gent es pensa que és de Gerard. Aquí la liem. No, però bueno, vaig intentar sortir en la meva defensa i aquell dia jo semblava l'Alba Segarra, no sabia parlar.
0: Però és el teu nom artístic, Guillem.
1: Que no, bueno, que jo em dic Guillem Estadella Sancho. Bueno, em vaig batallar...
0: Batallar. Batallar. Mira, ja s'ha equivocat.
29: Gilipolles.
0: Ja s'ha equivocat.
20: Avui promet el dia.
1: Em vaig batejar i jo tinc dos noms, perquè quan et bateges...
20: Ah, jo també?
1: Clar, jo em dic Guillem Eduardo José.
20: No, no ho sabia.
1: Clar.
20: Uau, de todos los santos, de sí, Froilán.
1: Sí, volia treballar a Gestel.
30: Tots eren sud-americans.
0: És nom de telenovela, eh?
1: És nom de telenovela, sí, sí, sí, sí, sí. Mira, anem a per les últimes, perquè ahir vam anar a veure a la porta de l'hotel on està Bad Bunny per aquests concerts que farà Barcelona, i vam trobar-nos amb un portuguès, però que no vam acabar d'entendre'ns.
0: Ah, és veritat, no, no us enteníeu, eh?
1: La conversa més surrealista de tota la història, no del programa, sinó de la ràdio.
31: Hola, què passa? Veniu a veure Bad Bunny o no?
32: Ainda no.
31: A què?
32: Ainda no.
31: Ainda no, què?
32: Veni què?
31: A què?
28: Marica.com.
31: Perfectiu.
32: Ainda no.
31: A què?
32: Ainda no.
31: Ainda no, què?
32: Veni què?
31: A què?
32: Bad Bunny. Bad Bunny.
31: Bad Bunny. Ah, Bad Bunny,
0: per fi, per fi.
31: I don't know what your language are you talking to me?
32: ¿Cómo?
31: ¿Qué? ¿Cómo?
32: ¿Eh? ¿Cómo qué?
31: ¿Eh? Pero tú, ¿qué idioma hablas?
32: ¿Portugués?
31: Portugal, portugués,
32: no,
31: sí.
32: No,
31: portugués.
32: No.
31: Eu falo.
32: E
31: tu muito fã do Bad Bunny?
32: Um pouco.
31: Sim, um pouco. Sim, sim. Que canção tu sabe falar ou cantar agora mesmo em directo?
32: Debi tirar mais fotos de quando tu vias. De quando te vias.
20: Não se
0: sabe.
28: Ou aportas ou apartas.
1: Deu, meu senhor.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ai, Deus meu.
0: Realment, aquesta setmana ens hem cobert de glòria. Sort que ara ha vingut per arreglar-ho lo Pau de Pol!
20: Ole!
0: Bueno, què? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De la Puça.
33: I canalla de la Palla.
1: Què, com estàs? Tot bé o què?
33: Esteu molt estivals, trobo.
0: Sí.
33: Estiuencs, estiuencs.
1: Estiuencs, sí. Escolta, qui sap molt estiuenc ets tu, perquè últimament et veiem per tot arreu, i hi ha un tema que volem comentar amb tu.
33: A veure, perquè... em fots més poca una pedregada.
1: No, perquè fa setmanes que corre un rumor, i avui nosaltres volem posar una mica de fil a l'agulla.
0: I som a la foscor.
33: No sé de què em parles.
1: No, passa una cosa, que jo l'altre dia anava al cotxe, vaig posar l'altra ràdio de l'altre costat de la Diagonal, Catalunya Ràdio, vaig posar el que no sortia aquí, i de cop i volta la Marta Montaner parlava de de tu, de que hi ha com una mica de tensió sexual no
33: deixa't
1: resolta.
33: Estar. Això no. És lo collon de la Juliana, no. Canet. No. Ja la coneixes,
1: un moment, això és el que van dir. Atenció.
4: També hi havia caution. Lo Pau de Pons. Marta, no sé si vols dir alguna cosa després de que aquí el programa haguem repetit que Lo Pau de Pons té bastantes ganes de follar amb
5: va,
4: tu.
5: Prou.
4: Ja prou,
5: perquè
4: ens va fer saber que li molesta que
5: sí,
4: diguis
5: clar,
4: això.
5: Li arriba cada
4: també
5: cop
4: diré que em va robar el mòbil i em va obligar a fer-me una foto amb ell i tu vas penjar després, Roger.
5: Jo l'he compartit aquí amb l'audiència la foto perquè estem guapíssims
4: estic
5: tots tres.
4: Estic pràcticament segrestada en aquesta foto. Va, amb la camisa totalment descordada.
5: De perdre la camisa.
4: Escola Mario Casas, està lladre entrant per la porta mal cordada.
1: Pau de Pons. A veure, què has de dir això?
33: Que és lo poli de luxe, això.
1: T'havia
33: soc lo Jesolín de Ubrique.
0: Tens una retirada, ara que ho dius.
33: Bueno, Pau de Pons, Jesolín de Ubrique, lo nom i el nom del puesto.
0: No falla.
33: I Jesús de Nazaret.
0: Però aviam, que t'estan tirant la canya.
33: Que no la coneixeu a la Juliana Canet, que li fot pel broc gros? Ja la coneixes prou, tu?
1: Sí.
33: Què vols, que em fos a sèrio i fot unes declaracions desmentint? Un desmentido? Home, mira la càmera.
1: Però tu, a tu t'agrada la Marta Montaner o no?
33: Jo no he dit mai, si ben just la conec amb aquesta mossa. Sí que és maca, però no
0: però
33: ho he dit
0: si
33: mai.
0: Però si diu que li va robar el telèfon mòbil i et vas fer una foto amb ella, alguna relació tindreu?
33: Això és el que ara en d'ell que em volia... És igual, ara hem de fotre parlar amb aquestes
1: però
33: coses.
1: Però un moment.
33: Mira, mira la càmera. Desmentido oficial. Aprofito l'altaveu que se'm brinde amb aquest programa per desmentir les afirmacions falsàries, incertes i que atenten contra la meva intimitat que es fan des de l'altra banda de la Diagonal. Què he dit? A partir d'aquí, si voleu mamoneo i fotre coses aquestes, calé sobre la taula.
0: Però, un moment, però... La Marta Montaner t'ha tirat els trastos o no?
33: No, home, no, això és la Juliana, que per mi que li agrada amb ella i utilitza tot aquest muntatge per fotre el mamoneo. I ella
1: m'ho conec. Jo crec que a la Juliana li agrades una mica.
33: Jo també ho crec.
1: Tu?
0: I a tu t'agrada...
1: A tu qui t'agrada les dues?
33: Dit, si voleu aquests temes, calé sobre
1: jo
33: la taula.
1: Jo et faig un bízum. Tu?
33: A mi m'agraden... A mi també fot.
1: O sigui...
33: A més, jo entenc que això ho fan amb tota la simpatia sí, del món sí. I pel show i l'espectacle, per tant, benvingut
1: però sigui. Però tu, amb qui... abans tindries...
33: No, Matavalos.
1: Amb qui tindries relacions
33: i
1: íntimes
33: tu?
1: Abans? Amb la Juliana o amb la Marta Montaner?
33: Relacions com?
1: Íntimes.
33: Jo... És que ara anava a dir una cosa que no es pot dir en directe.
0: Sí que es pot dir, sí.
33: No es pot dir.
1: Modera-ho, que ets advocat. Que
0: no anaves a dir amb les...
33: Sí, però anava a dir camuflat d'una manera graciosa, però que avui en dia no es pot dir.
0: Val.
33: Marc Serra, com estàs?
6: Bona tarda.
0: Bona tarda,
6: a favor de lo Pau de Pons, he de dir que porteu massa estona parlant de Catalunya Ràdio.
33: Bueno. Ah, ho veus?
6: Jo crec que hauríem d'anar parlant, líder? Hauríem de fer cor de RAC1.
1: Cor de RAC1?
6: Això sí, cor de RAC1.
0: Cor de RAC1.
6: Per què
0: intern.
6: No dediqueu una secció d'això?
1: Bueno, però el que passa
33: no,
1: és que...
33: No, perquè podrien sortir escaldats.
6: Ells?
33: No, home, i tant. L'Estadella, aquí on lo veus? L'Estadella, aquí on lo veus? És un...
1: Estic molt tranquil últimament.
33: De fa anys, vull dir. Ara no ho sé.
0: Ara, sí, ara no.
33: Ara t'he perdut la pista. Ara,
1: diu el Lujas que no et canvis de micro.
6: Bueno, és que vaig avançant fins que arribi al final de tot.
0: Bueno, arribat. Abans que hem de fer una cançoneta.
33: Sí, avui sí era bona.
0: Avui sí?
33: Avui sí.
1: Molt bé. Vaya pilingón.
33: Avui mos retrotraiem a l'època del Caribe 2001-2002.
0: Home,
33: bravo. Amb lo Raúl i la trompeteta.
0: I arriba l'estiu, eh?
33: Home, per
0: si
33: això...
0: Si arriba lo Raúl i arriba l'estiu, eh?
33: Exacte. Per això ho fa, i tot té el teu sentit amb aquesta vida. Mai és res fruit de l'atzar.
6: Sort que he entrat perquè hi havia una tensió aquí, respirable.
33: Sí,
6: eh?
33: M'ha salvat, eh?
6: He vingut a trencar aquí.
33: M'ha salvat.
0: L'estàvem posant contra la paret.
33: Ha sigut com l'Audiència Nacional a favor de la Shakira, que l'ha salvat d'Hisenda, doncs a mi m'ha salvat d'aquest
6: parell. Bueno, no està tan clar això, eh? Ja ho explicarem avui, sí. Que potser hi ha uns calarons que...
0: Que ballen.
6: Sí, que
0: ballen més que ella.
6: Mai més mentit que ballen.
33: No vindrà de 4 milions. La fem?
0: Sí, home, estem esperant.
33: Hi ha molta intro, eh? Ballarem sí. A la intro.
6: Va, vinga, fixa't que això, perdona, és una cançó que comença als Taloners i acaba al versió RAC1.
0: Sí? Sí,
6: vull
0: sí.
6: Dir que, per tant, el sou el repartirem, també.
1: Sí, també. Vale,
33: eh. És com Istanbul, que hi ha una pota a Europa i l'altra a l'Àsia.
6: Tira.
33: Foli.
9: Vale!

Últimament han passat moltes coses, algunes d'elles molt grosses. Pot ser rellisque, pot ser...

0: imputen al zapatero per mangoneo. Surt a celebrar un mes d'un pepero. Els docents fan vaga amb persistència. Lucas Pujol quede vist per sentència. Tot aquell tema del mango era de calaix. Va ser el fill qui el va fotre d'alta a baix. Presumptament. Fa una temperatura estupenda. La Shakira s'ha salvat d'Hisenda. I a la Champions femenina, la Barcelona, un any més pot tornar a ser campiona. El cap de setmana calor i sol, i a Lleida l'aplec del Caragol.
1: Bravo, Pau de Pont! Bueno, Serra, tot teu, els comandaments...
2: Sí, senyor.
1: Són teus, avui, eh?
2: Avui parlarem de les graduacions i els vestits aquests que es compra la gent de les graduacions i aquestes cerimònies que es fan.
1: Hi ha un merder
2: i hores de cua, eh? 5 hores per comprar-se un vestit d'aquests de graduació.
3: Ostres! Saps què sembla? Aquelles sud-americanes que foten la puesta de largo als 16 anys, igual.
2: Val,
3: saps de què parlo, no?
2: Sí, ho sé, però canviem la història.
4: Sortirem del gener.
1: Adéu.
5: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
8: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
9: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
10: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
11: Jo tinc al cap tota l'estona això.
12: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
14: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
15: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
14: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
15: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
14: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
16: RAC1
14: amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
17: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
18: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós.
4: Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: RAC 1.
22: La primera va ser a Gothenburg.
23: Sou les reines d'Europa!
22: La segona a Eindhoven. La tercera a Bilbao.
23: Ven amunt, Alexia, ven amunt, capitana!
22: I la quarta ha de ser aquest dissabte a Oslo.
23: El Barça és finalista de la Champions League.
22: A les 6, des de l'estadi Ullevål de la capital noruega, Barça Olímpic de Lió. Les blaugranes volen coronar-se reines d'Europa aixecant un altre Champions. Viviu la gran final en directe a RAC1 amb la narració de Clara Rodergas, Xavi Puig, Jaume Molló, Pau Bonastre i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1.
24: RAC1. Tots som un milió.
22: La final de la Champions femenina es juga a RAC1 és una gentilesa de Matlle Origen i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: It's showtime.

0: Lunes, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que mai entraria un directe amb els amics de Gerard Piqué si té familiars a prop.
1: Bueno, pues empecemos, ¿no? ¿O qué?
2: Venga, la primera, ¿culos o tetas?
1: Vale, ok.
2: No, era broma, era broma. Es que se la han preguntado.
1: O sea, y justo ha entrado mi hijo, ¿sabes?
2: Claro,
1: o sea,
2: no, muy bien. Risa, es que este
1: gracias,
2: chat de,
1: Mario, gracias.
2: Este chat de incels ya sabes lo que... Ya, tú ya les conoces, además.
0: Marc Serra. Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1. Gràcies a aquest públic i a aquest aplaudiment totalment improvisat.
3: Espontani.
0: Passen 8 minuts de les 4 de la tarda. Un programa que promet, primer perquè la il·luminació de l'estudi és canviant, és a dir, estem fregant la discoteca.
4: No.
0: Fa un moment estàvem amb un blau que s'ha denominat com blau...
5: Cadena Cope.
0: Blau Cadena Cope. I ara hem tornat al vermell, però d'aquí una estona vés a saber de quin color estarem. Això per començar. Després, m'he fixat en una conversa molt interessant entre el Marc Bala. Marc, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: No sé si. Hola,
0: hola, hola. I el senyor Boigas. Senyor Boigas, bona tarda.
7: Bona tarda a tothom.
0: Perquè el Marc estava intentant aprendre la tècnica del somriure, no?, del senyor Boigas.
4: Sí, perquè em fascina.
0: I, senyor Boigas, com ha anat la cosa?
5: Li estava comentant que jo, si em toco aquí a sota a la papada...
0: La papada, sí.
5: Tinc una musculatura més desenvolupada normal.
0: Que potser és la, clar, la que té més desenvolupada, sí, de tot el cos.
5: Noto fort, noto fort.
0: Té aquí la papada forta?
5: Sí.
0: Està bé.
5: Sí, sí, és dur això, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: Està ciclada la papada.
0: Podem veure en quin punt estan les classes?
5: Sí. Aviam, provem, fem una prova. Primer faig jo, després tu repeteixes.
4: Però és, heu de pensar que és la primera classe, no?
5: Sí, a veure. Massa forçat.
0: No està malament, eh? Potser falta una mica de fondo, però...
5: Deixa't anar, deixa't anar.
0: Sí, deixa't relaxar.
5: Sense forçar, sense forçar, que et vingui natural, vale?
0: Estem com un Shakespeare, estem fent.
4: No.
0: Ha quedat més bé la primera, eh? Bueno, és el que diu el Marc, és la primera classe, ja ho arreglarem.
4: És que si em relaxo més, potser se m'escapa un pet.
5: Després continuem.
0: Aquest és el nivell del programa. Senyor Marcelí, bona tarda.
8: Ah, Busguard, bona tarda.
0: Que l'ha sorprès que el saludés, no?
8: Sí.
0: El fer-ho cada tarda...
8: No, perquè primer saludes la nena.
0: Bueno, vaig fent una mica per qui vaig trobar.
3: Això ho fa el Toni. El Toni sempre em saluda a mi primer.
8: Ah, perquè ell és més masclista.
3: Ell, ara. És curiós que ho digui vostè.
8: No, jo sóc molt feminista.
3: No. Sí.
0: Joan Torres, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Oriol Cruz, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Míriam Díaz, bona tarda.
11: L'última també.
0: Montse Llussà, bona tarda.
3: Ara jo l'última. Bona tarda,
0: bravo.
9: Santa Rita, avui és...
0: Què passa, Santa Rita? Avui?
12: La Rita Barberà, que vam anar allà. Perdoni. A Madrid, a l'hotel, davant de l'hotel on es va morir. Ah,
0: disculpi, avui és allò d'allò que la gent...
8: No ho diguis, eh?
0: Lo que se da no se quita?
11: Clar, Santa Rita, Rita, Rita.
8: Coses més...
0: L'equivalent en català no sé quin és, però en castellà...
8: Això no és en castellà,
0: Ah, no hi és en català.
12: No. El que es dona no es treu.
0: Eh? El que es dona no es treu.
8: El que es dona no es treu?
0: No m'escarneixi d'aquesta manera, no.
12: Sant Bernat, Sant Bernat, Sant Bernat, el que és dat no és manllevat. M'ho acabo d'inventar, però que queda bé.
0: Home!
12: Oberta.
0: A banda de Santa Rita, alguna altra qüestió més?
8: Santa Quitèria.
12: Santa Rita, patrona o mare Quita?
8: Si et mossega un gos rabiós...
0: Sí, ha de ser rabiós, eh? Si et mossega per accident, no.
8: No, ha de ser rabiós, ha de tenir hidrofòbia. Perquè Santa Quitèria és contra la ràbia.
0: Val. I què s'ha de dir quan t'acaba de mossegar?
8: Anar corrents a l'hospital.
0: I aquesta dita, que és mentre vas corrents cap a l'hospital, no?
8: Ja, demanes a Santa Quitèria que et tregui la ràbia.
0: Que et tregui la ràbia.
8: Sí, ja està.
0: Ja està, no?
8: Ja està. Perfecte. I Santa Rita, per cert, també és patrona de les roses.
0: De les roses?
8: I dels cucs de seda.
12: Mira, parlant de cucs de seda...
0: Trobo que té una variable massa gran, no? Què passa, Telecinco?
12: Estan fent... Rècord de relacions sexuals e infidelitat. El mapa de l'Espanya gorfa. La gent que saca el cuc de seda a passear.
3: Mare meva.
5: Que m'he trobat.
6: A veure, què diuen? Calleu.
7: Cames, infidelidades, fantasies ocultas. Ah. Hoy desvelamos los deseos más soñados de los españoles para copular.
12: ¿Qué sueña,
1: Montse? Pues vamos a hablar un poquito de eso, de copular.
6: Que no llames tema.
1: Hola, Gemma, buenas tardes.
6: Vamos a hablar un poco de copular.
9: Joaquín, tenemos ya el mapa golfo, el mapa fogoso de España.
6: Ya veureu Catalunya.
9: Mira. Una fotografía de... ¿Qué hacen los españoles
6: Catalunya a
9: cuando
6: tope.
9: Se van a la cama? Vamos a ver un poquito cómo son las capitales
6: Lleida,
9: o el sitio, el lugar donde...
6: Lleida
12: tan seco y caliente.
9: Porque fijaros que encontramos Salamanca o ciudades también como Lleida, la capital del vicio.
10: Recuerda Bañas, digo.
6: Sí.
12: 7,2.
9: Actos sexuales, 7 copulaciones, porque la pregunta es ¿cuánto copulamos en España? Pues al
4: a Lleida
9: final,
4: no només tenen la terra ferma, veig.
9: 5
6: Bueno, ja ho anirem seguint. Ja ho anirem seguint i ja us explicarem què passa amb Lleida. Però vaja, veig que van fortíssims. Espera, que ara el Bala li agafa la ricitis. Què passa ara?
4: No, que m'ha fet riure el senyor Buigas.
6: Ah, val. Clar, perquè com que sou alumne i professor, no?
4: Sí. És que és el meu mestre.
6: Ah. Bueno, pràcticament un quart de 5 de la tarda. Què passa ara?
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Hola, Carles.
13: Gràcies per acompanyar-nos.
6: No, ets tu que vens, però bueno.
13: Fixeu-vos en aquest petit detall.
6: Molt.
13: Us heu adonat que avui s'estrena a les sales de Catalunya la pel·lícula Assassinato en la tercera planta?
6: No, avui, això, és cert, això?
10: Sí,
13: Assassinato en la tercera planta.
10: Avui és la pel·lícula que, recordem, va clausurar el BCN Film Fest, l'estimada Conxita
6: Casanovas. Sí.
10: I és una mica un remake de La finestra indiscreta, de Hitchcock, pues a nivell... És una pel·lícula francesa, del Rémy Besançon, sí.
6: Assassinato en la tercera planta.
13: Gràcies per posar llum a la foscor, Míriam, perquè us heu adonat en aquest petit detall... Precisament nosaltres som a la tercera planta de l'edifici Godó.
6: Sí que és veritat.
13: I qui no ha vingut avui a treballar?
6: Bueno.
13: Efectivament, Toni Clapés. És coincidència?
6: Sí, és coincidència. La veritat és que sí que és coincidència.
13: El programa el presenta en Marc Serra.
6: Sí.
13: I quan m'ha vist entrar a l'estudi, s'ha posat més nerviós que Jonathan Andic deixant obert el WhatsApp web.
6: Jesús. Bueno, a veure, Carles...
13: Jo de tu, Marc, parlaria davant dels advocats.
6: Però si no he fet res,
13: el cas, en dic, ja és passat.
6: Quin és el present?
13: El present és el cas Clapés.
6: Home, jo crec que ho estàs fent una mica gros. Avui el Clapés no hi és per un tema personal, però no ha passat res.
13: Gent que heu vingut de públic. Sou el jurat popular d'aquest cas.
6: Aquesta gent són el jurat popular?
13: Us heu fixat en els cops que apareixen a l'armari de les aigües a l'entrada de RAC1?
6: Sí que és veritat que hi ha l'armari una mica desmanegat.
13: Però... Segons l'informe policial...
6: Ah, ja informa.
13: Efectivament. Les empremtes digitals podrien coincidir amb el conductor del programa d'avui. Ah. És a dir... Marc Serra.
6: Jo crec que les empremtes digitals d'aquest armari coincideixen amb una altra persona que està en aquesta taula, però no amb les meves.
13: A més, llençant merda d'altres companys.
6: No és veritat.
13: Així és com actua un principal sospitós.
6: Oh, si no he dit res.
4: Exacte.
13: Marc Serra, tor no duraria ni una primavera. Companys del programa.
6: Estic en xoc ara mateix,
13: Us heu preguntat per què objectes perduts està ple d'objectes de Toni Clapés?
6: Ah, sí?
10: És una mica despistat.
4: Jo m'ho he preguntat.
13: Us heu preguntat per què en Marc Serra guarda un calaix, una boina del presentador?
6: No és veritat, això. No tinc cap boina
3: que li fas
6: de Clapés.
13: Aquella boina que Toni Clapés fa servir per tapar-se la calva incipient.
6: Sí. Oi. Bon incipient.
12: Sí, tenen un helipuerto.
6: No, vull dir, no vull dir mal, però vull dir...
4: No, vull dir que
6: ja que estem en un moment de rigorositat, expliquem les coses tal com tot.
13: Però fixeu-vos, sisplau, en aquest petit detall...
4: Vinga.
6: Altre detall.
13: Que quan us l'expliqui no semblarà tan petit. Fixeu-vos que primer va ser Thor.
6: Eh?
13: Després Montserrat.
6: Sí.
13: I ara Serra. Tots són accidents geogràfics.
6: Sí, tant, tant.
13: És Carles. Casualitat?
6: Sí, és casualitat, ja t'ho dic ara.
13: Ara, la última paraula la tindrà la justícia.
6: No, la justícia no, perquè no hi ha cap cas, no t'inventis res.
10: No tens el temps.
4: I tant, i tant.
13: Hem de detenir a Marc Serra?
6: No, no.
13: Perquè no pugui eliminar proves?
4: I tant, i tant.
14: Hombre, si hay que hacer un sacrificio y estar en el calabozo juntos.
13: És per això...
6: Això sí que seria una pena.
13: De presó. Us anuncio que demà no estrenarem encara la sèrie... L'estrenem passat demà.
6: Ah, sí?
13: Dels creadors de Crim, és a dir, Carles Porta.
6: Sí.
13: Arriba la nova sèrie a 3CAT, Serra, el monstre de Sabadell.
6: Home, Carles.
10: Home,
6: que
10: jo...
6: Que una miqueta massa enllà, diria jo.
13: Qui ha fet desaparèixer Toni Clapés?
10: Jo, Carles Porta, tinc una idea, no sé si t'encaixarà.
6: No, calla ara, l'altre. No, a veure.
13: Parla la sergent de Mossos, Montse Llucí. Endavant.
10: Aprofitant que avui ens acompanya...
6: Sí.
10: Al públic del programa. Sí. Jo
13: comencem.
10: Una pregunta. Qui considera que Marc Serra és culpable, que aplaudeixi? Qui considera que és innocent i aplaudeixi? D'aquesta manera sabrem què pensa la gent abans del judici, que... cosa que ens ajudarà molt.
6: Però aplaudeixi i aplaudeixi...
10: Clar, perquè...
4: Aplaudinòmetre.
10: Clar, no poden... No, aplaudinòmetre.

0: queda demostrat, segons
1: el judici popular... No queda demostrat res.
0: Que Marc
1: ha sigut un aplaudiment molt empatat. Ha sigut molt empatat.
2: No, no.
0: Vamos al calabozo. 20 anys de presó per fer desaparèixer a Toni Clapés.
2: On l'has enterrat?
0: Recordeu que els focs, quan comencen, sí, són petits,
2: bueno,
0: però els egos a la ràdio s'acaben fent
1: gran. Bueno, dilluns, quan torni el Clapés, Carles, sí, bueno, ja tornaràs a passar. Ja tornaràs a passar.
0: Quedeu-vos amb ara, aquest petit detall.
1: També us dic una cosa, si per la raó que sigui no vingués dilluns, m'espanto estar jo, eh? Perquè si al final aquí hi haurà encara
3: has
1: un cas...
3: La gent el que opina.
1: Jo no tu estàs rabiosa perquè t'he saludat l'última de la taula ara, i ara m'ho vols tornar a mi.
2: La primera,
3: sí, el públic és sobirà i ells han decidit.
0: I bueno, fixeu-vos en aquest últim detall.
1: Sí, més acabant, perquè això és llarguíssim, eh?
0: De quina marca és el polo que vesteix avui Marc Serra?
1: De quina marca, si no, no té marca?
3: Jo no ho veig.
0: És Mango.
1: Gràcies, Carles.
2: Adéu.
0: Gràcies per acompanyar.
2: Adéu.
1: Bueno, Míriam, a les 3 s'ha posat en marxa la que Trànsit considera l'operació sortida més important de l'any. I mira que n'hi ha, eh?
4: Sí, mira que n'hi ha. Doncs aquesta. Diu que, clar, dilluns, recordem, és segona Pasqua, per tant, no es celebra a tota Catalunya, però sí gran part de l'àrea metropolitana. Trànsit calcula 600.000 cotxes que sortiran cap a la costa davant aquest bon temps que fa i la calor, tant Costa Brava com Costa Daurada, i pronostica que la situació serà especialment complicada cap a les 7, però ja t'he de dir que a aquesta hora tenim l'AP7 doncs bastant atrafegada de cotxes. Tenim 11 quilòmetres a Llinars del Vallès. Ho té tot, fil per randa, comptant cotxes, com diuen Basté, la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit.
5: Gràcies.
4: Sílvia, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Hola, Sílvia, com estàs? La meva persona preferida del Servei Català de Trànsit. Com estàs?
5: Moltes gràcies.
1: A veure's.
5: Bé, bueno, atrafegada.
1: Clar, com no has estat atrafegada? Hi ha un liu, com en dieu vosaltres? Un pollo, no? Hi ha pollo.
5: Bueno, a veure, no...
1: Hi ha pollo, Sílvia, hi ha pollo. Sí, si tu digués un lloc on no hem d'anar, què ens diries?
5: La P7. Perquè tenim un parell d'accidents, un ja s'ha solventat, ja hem topat un camió i un cotxe a la zona de la Santa Perpètua de la Moguda, s'han pogut retirar. Aquí queda una retenció de 7 quilòmetres, però, per exemple, a Llinars del Vallès s'han topat 4 turismes, no hi ha ferits de gravetat, però també en Sant Girona un carril tallat i 14 quilòmetres de congestió. La cua arriba fins a Montornès. Sí. Però també hi ha altres incidències en aquesta P7 que s'està registrant, com era d'esperar. A Barberà també problemes.
1: És que jo crec que hi hauríeu de dir no agafeu la P7 i ja està, perquè és que sempre... Hi ha algun dia que estigui bé a la P7 o què? Algun dia de la setmana, dimarts.
5: Algun dia, en algun moment inesperat i al capvespre. és complicat, és un eix principal.
1: Sí. Digues, no perdona, digues, què més passa?
5: No, digues tu ets el jefe de l'equip.
1: Jo t'he preguntat on no hem d'anar i on hauríem d'anar. Si ara mateix no hi ha ni un ànima...
5: S'ha d'anar a tot arreu, disfrutar de la vida, ser feliços, però sobretot amb molta precaució, conduir amb tranquil·litat, mantenir les distàncies de seguretat, perquè l'important, com sempre, és arribar a lloc i ser feliços i disfrutar d'aquest bon temps, encara que hagi canviat de cop.
1: Que escolta, Sílvia, la Folquet m'ha dit abans que avui has tingut un ensurt dels grossos?
5: Ai, calla, no m'ho diguis, per favor. Venia a treballar.
1: Sí.
5: Serà possible que estigui explicant això en antena? Home, venia a treballar.
1: A veure, escolta, ets una professional del trànsit,
5: Sí. Anava pel carril del mig del carrer Oribau.
1: Sí.
5: Venia un camió així tot gros i se m'enfilava a sobre. Jo li estava pitant. Què ha passat al final? Rasques. Se m'han emportat el retrovisor.
1: Quina vergonya.
5: I he aturat tot el carrer Oribau sencer.
1: Perdona, llavors el trànsit l'ha provocat una persona del Servei Català de Trànsit?
5: No. Jo, conduïm, anava bé, estava partint el conductor del meu lateral esquerre, conforme. Estava a punt d'emportar-se'n pel mig i, efectivament, ha estat així. Jo l'he avisat, ho juro.
6: Bueno, a ells els interessa que hi hagi embussos, perquè si no, no tenen feina, perquè no tenen res
1: a dir. Ja, però els treballadors no tenen aquesta missió. Home. Escolta, Sílvia, una abraçada, Tot bé, per això,
5: A casa Herrero, cucharo de palo.
1: Sí, senyora. Vinga, una abraçada i un aplaudiment per la més simpàtica del Servei Català de Trànsit. Adéu. Bueno, i aquests dies de calor, Martí Oliveres, què hem de fer? Bona tarda.
7: Bona tarda, doncs mira, protegir-nos del sol i mirar de fer el que podem.
1: Costa, m'estava mirant la setmana que ve, 28, 29...
8: Tenir calor és força bo.

0: aquí el Geseu, i el Geseu, i el Geseu. Va, va, va.
1: No sé si és gaire bo, no sé si és gaire bo que al maig estiguem arribant als 35 graus.
2: Mora meva.
1: Que és la temperatura màxima de l'any fins ara.
3: Fixa't. Ja podria...
1: Mira, a Torroja del Priorat.
3: Fixa't.
1: A Torroja del Priorat...
3: Ja hi ha estat, a Torroja.
1: Sí, a quarts de Torroja.
2: No ens interessa si hi ha estat.
4: A Torroja o Torrat?
1: Torroja, Torroja. Sap on és, allà...
4: Clar, clar,
1: prop de Falset, eh?
4: Torroja, Torroja, sí, sí.
2: Ja. A veure si podem acabar la predicció del temps.
1: És força al mig de la comarca, eh? És aquesta zona que s'escalfa molt, 35 graus i una mica més, però també s'ha arribat als 35 a Albesa, que és a la Noguera, a Seròs, que és al Segrià, i pràcticament a Targa. A l'Urgell.
2: T'agrada aquest acompanyament de la previsió?
1: Mira, la veritat és que
5: efectes
1: ja,
5: de so.
1: No, ja m'hi vaig acostumant.
2: Sí, sí.
1: I penso,
2: no tens altre remei, també, d'altra banda.
1: Com que estem així tot l'estiu, batent rècords, doncs ja...
4: Vols aprendre a riure com jo, que...
1: Puc intentar.
2: Vinga, va. Bueno, avui és l'escola, no? Tots els convidats hi han passant per aquesta prova.
1: Sí.
2: Total, el cap de setmana...
1: No, el cap de setmana, mira, pocs canvis. L'única novetat és que es podrien formar alguns núvols baixos o boires en punts de la costa. Clar, llavors, si les persones tenen pensat anar a la platja, potser fan la guitza aquests núvols baixos o boires. I, a més, la temperatura de l'aigua del mar està pujant molt. S'està escalfant ràpidament, aquesta aigua. Sí, bueno, tampoc cal que es posi així.
2: No s'ha escalfat tant, tampoc, encara, eh?
6: Oh, me quemo, me quemo!
1: Tampoc, però és veritat que moltes persones deien ja no costa entrar a l'aigua, fins i tot, no? A Barcelona tenim 20 graus de temperatura a l'aigua del mar. Hauria d'estar al voltant dels 17 i mig, o sigui que és una temperatura més alta del que tocaria. I això es va consolidant i sembla que va per llarg, o sigui, l'estiu de moment ha arribat abans d'hora i per quedar-se. Veurem si la setmana que ve no l'altra, és a dir, la setmana de Corpus...
6: Oh.
1: Baixa aquesta temperatura i refresca una mica i tornen les tronades, però de moment
2: res.
1: Sembla que sol i mosques.
2: Molt bé, carai. Martí, gràcies, eh?
1: Fins ara.
2: I per fer un lligam, aplaudiments, si ja m'ha sabut. Aplaudiments per les males notícies, sempre. Que la calorada que ens ve al damunt serà d'aquelles que fan època. De moment, els que estan fregits són els seguidors de Bad Bunny, que avui estrena a Barcelona la seva gira europea. Recordeu que és l'artista més escoltat del món.
7: Que guapo, tete.
2: Que jo tampoc ho entenc, però vaja, és igual.
7: Que no entiendo, porque soy un fracasado.
2: No entenc ni el fenomen ni l'entenc amb ell.
8: Jo crec que la gent s'ha tornat sorda.
5: El més escoltat no vol dir el més entès, perquè molta gent que...
2: Bueno, el porto-riqueny fa aquest vespre el primer dels dos concerts patats tots dos a l'Estadi Olímpic amb les entrades,
7: que guapo.
2: Res, no queda res, Míriam.
5: I a més, molts que venen de fora de Catalunya, de fet, els hotels comparen aquest esdeveniment amb el Mobile. Reconeixen que aquest cap de setmana faran l'agost. També s'ha notat els trens, segons la plataforma Trainline, els viatges de Lió a Barcelona han crescut un 43%.
2: Justament els de Lió, eh?
5: Des de València un 33% i des de Madrid a Barcelona un 19%.
2: Bueno, des de fa dos dies que hi ha gent fent cua.
7: Què dius?
2: Sí. Que saben que poden entrar, eh? Però
5: els primers fa 40
2: minuts. Volen ser els primers. Els accessos de l'estadi tenim la nostra companya Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
9: Bàrbara.
10: Bona tarda, què tal?
2: Bàrbara, a veure... Està rostida o encara aguantes?
10: Mira, per fer la connexió m'he posat a l'ombra perquè no podia més. O sigui, aquí tothom va amb paraigua, com si estigués
2: corrent,
10: però és que fa molta calor, molta calor.
2: Bueno, aquesta era una tradició,
7: ja. Parasol.
2: Sí, però era una tradició que veiem els turistes xinesos.
7: Els xinets
2: quan venien, i ara veig que aquí ja hi anem tots, i em sembla una bona idea.
7: Però fa 100 anys ja hi anaven moltes senyores amb el parasol.
2: Doncs mira, que torna el parasol. I aquesta gent està a l'ombra o no? Només hi ets tu?
10: Mira, jo estic en una cua que és la propera a entrar a la pista. Són 180 persones que d'aquí res els diran, vinga, va, cap a dins. I hi ha una part que està prenent el sol, ara, això, tenen el paraigua posat o, si no, el vano, s'estan aquí amb el vano tota l'estona, i hi ha una part que diu, no, això no, ens anem a l'ombra i estem molt més a gust.
2: Fan cara que arribaran al concert o ja quedaran refregits abans de l'hora?
10: Jo he vist les primeres cremades de l'any, eh? Aquí hi ha unes esquenes ja...
2: Bueno, posa algun micròfon, a veure. Vinga, a veure, què tenim?
7: Què hi ha?
10: Poso un micròfon per aquí, busco algú.
2: Sí, i tant.
7: Que li agradi el Pam Bambi.
10: Doncs vinga, un segon perquè estic a l'ombra.
2: Bad Bunny.
7: Sí, Pam Bambi.
2: Pam Bambi no, Bad Bunny. A veure, escoltem.
10: Mira, us vaig a buscar els primers de la cua, que és amb els que he parlat abans.
2: Sí.
10: A veure què s'expliquen. Tenen el paraigua ja en marxa, aquí, col·locadet. i estaven nerviosos. A veure què ens expliquen ara. Vaig a parlar amb la mateixa noia, que fa res ens ha explicat com estàvem.
2: A veure si la veus igual.
10: Hola, què tal? En directe per RAC1, ens expliques una miqueta com estàs i com va això? Estàs molt nerviosa? Escolta, per aquí.
6: Hola.
9: Ai.
6: Hola.
9: Hola.
2: Hola.
6: Hola.
2: Hola.
9: Hola.
6: Hola.
11: Hola.
6: Hola.
11: Hola.
2: Com estàs?
11: Hola. Hola.
6: Hola.
5: Com van els nervis?
2: Hola.
11: Hola.
6: Hola,
11: hola.
6: Sí.
2: Hola, què tal?
6: Bé, aquí estem esperant el sol que ens obri la porta.
12: Que guapo.
2: Però quanta estona fa aquí sou?
6: Des de les 11 del matí.
2: Hola. Però sabeu, no, que entrareu igual?
6: Sí, home, el problema està a prop.
2: Ara.
13: A primera llavors, fila, vols
2: quan s'obrin les portes, l'estratègia quina és?
6: Bueno, l'estratègia és que jo penso que anirem per ordre perquè hi ha números i després, pues, quan la gent comença a ballar, intentar passar davant una mica.
2: Què vol dir això, que hi ha números?
6: El què?
2: Què vol dir que hi ha números?
6: Que hi ha què, perdona?
2: Números!
12: Hola. Números!
11: Hola.
6: Hem entrat, cadascú ens en dones una pulsera amb un número... i ens fan entrar per ordre.
13: Com un soturno, un soturno.
2: Un soturno de Bad Bunny, d'allà.
13: De Bad Bunny.
2: Sí, sí.
5: Exacte. Sí, és que això ho han explicat, que els primers 300, l'organització va dir que els primers 300 els hi donaven aquest braçalet i tindrien preferència a l'hora d'entrar respecte a la resta de la cua.
2: Perdona, no sé com et dius, perquè no ens has dit el nom. Com et dius?
6: Carla.
2: Carla, tu que sigui l'artista més escoltat del món, com t'ho expliques?
12: Fuatete, pura nobleza.
6: Bueno, pues perquè té música molt variada, no fan
12: el només mensaje.
6: Un estil, té molts estils diferents i, i hi ha una gran comunitat espanyola i latinoamericana que ho escolta.
2: Però l'altra pregunta és, Carla, tu l'entens?
6: Home, sí, jo ho entenc.
2: Segur? O tu has de mirar per internet a veure què diu?
6: Bueno, alguna cançó costa una mica més, però en veritat, si ho escoltes bé, es pot entendre.
12: Te llega, tete.
2: Bueno, i crec que hi ha una caseta, no?, al mig del...
6: Sí, exacte.
2: De qui és aquesta caseta?
6: És del Bad Bunny, és una casa que representa les cases típiques de Puerto Rico.
2: I allà qui hi ha? Allà és per VIPs, no?
6: Sí, bueno, no ho sabem encara. Normalment invita gent coneguda de la zona. Tete.
12: Però Jordi Alba.
5: Hi ha rumors, no? Us han arribat aquests rumors?
2: A veure, bueno, que la Carla ho sap tot, a veure.
6: No, bueno, no sabem gairebé... No sabem molt bé qui hi haurà. Jo espero que hi hagi el Barça, una mica a l'equip del Barça.
12: Jordi Alba.
2: Sí, sí, es va dir això,
5: que... Propareix que part o gran part de la plantilla...
2: Part o tota la plantilla. Fins i tot jugadors hi volen anar-hi també.
6: Sí, perquè demà tenen un partit, llavors potser estan parant.
2: Calderer ha demanat també d'anar-hi.
14: Calderer i Lloll Bertran.
2: Lloll Bertran també.
14: Sí, sí,
2: i tant, i tant. Carla, doncs gaudeix del concert,
6: Moltes gràcies.
2: Torna'ns a la Bàrbara, gràcies. Adéu, adéu, adéu, adéu. Sí, aquesta noia ho sabia tot.
10: La Carla us diu adéu, que molt emocionada i amb ganes d'entrar.
2: Però Bàrbara, com ho sabia tot, aquesta noia, molt ben informada,
10: No, clar, és que és de les primeres a estar aquí, tocant ja gairebé entrant a pista. Sí, sí, ella té tota la informació del món.
2: Del concert, què sabem?
10: A veure, del concert sabem que hi haurà una hora que serà a l'escenari, ella estarà cantant a l'escenari, després hi haurà una hora més que farà la caseta i 50 minuts tornarà a l'escenari. Això seran més de 2 hores 30 minuts. Sí, sí, serà extens.
5: Hi ha rumors també d'alguna col·laboració, alguna sorpresa més, no sé... Si s'ha aclarit tot això.
10: Veurem. De moment no tenim cap confirmació. Aquí jo he anat preguntant a veure qui pot aparèixer per aquí. Rosalía, Quevedo... Res confirmat. Recordem que Rosalía té una col·laboració amb Bad Bunny, que és la Noche de Anoche. Veurem a veure quina sorpresa ens espera.
2: Nosaltres tenim alguna idea que la desvetllarem de seguida, Però ja que has fet el primer, vés a buscar l'últim de la cua. Perquè a mi...
10: L'últim de la cua,
2: Jo desenvolupo més
5: empatia,
2: simpatia per l'últim. Perquè és aquell que diu, avui teníem un concert... Avui no és dia 22, no teníem alguna cosa per fer. Teníem alguna cosa
4: per fer. Però no veus que Manolo García no va a VIPs, a la primera plana, a la primera línia o no?
2: A veure com és el xiste.
13: A veure
2: el xiste com és.
4: Ja està, no s'ha d'explicar més.
14: És que no s'ha entès.
2: No s'ha entès, torni-la a dir,
4: Tu no creus que Manolo García hauria d'anar a VIPs, no està allà fent cua?
5: Perquè és l'última de la fila, no?
12: L'última de la fila.
2: Estic mirant al públic, a veure quina cara fan. Fan cara de voler marxar.
12: Hi ha una dona que està buscant no sé què al golfo.
2: A veure, Bàrbara, has arribat a l'últim?
10: Sí. Estic aquí als últims de la cua, aquesta important que ara entrarà d'aquí una estona, i ella ens explicarà la seva experiència, des de quina hora fa que està aquí.
2: A veure.
10: I com ha sobreviscut aquesta calor.
2: Tu mateixa.
10: Un paraigua.
15: Sí, veníem poc preparats i, bueno, hi havia venedors aquí que venien de tot. Paraigües, aigües, de tot. I res, hem hagut d'agafar. També passava gent que donava crema de sol, perquè aquí sota no s'hi pot estar. Portem aquí des de les 11 del matí.
2: Va, home, va.
15: I tot i així, i tant. I tot i així estava la cua quasi plena.
14: Però...
15: Som pràcticament dels últims.
14: Per la veu...
0: Jo pensava que anava a veure Lluís Llach, perquè és català i de Girona, i va veure el bam-bam-bam-bam-bam.
2: Disculpa, estem en directe al versió RAC1. Com et dius?
15: Àlex.
2: Hola, Àlex. Quants anys tens, Àlex?
15: Bones. 20.
2: Ah, val. Hosti, perdona, és que et semblava que eres el pare d'algú que anava a portar una criatura. Que
12: el padre de covard, sí.
2: Una veu molt profunda. Què fas l'últim? Que has arribat tard?
15: Bueno, som l'últim de la zona principal, llavors hi ha una cua molt més llarga encara.
2: Els últims dels primers, per tant, seríem,
12: Dels que tenen la cinta aquesta.
2: Quina cançó no pot faltar avui?
15: Uf, és que jo sóc de les antigues, del 2016. Et diria... Kyle, alguna d'aquestes
12: així, 2016.
2: Escolta'm, Àlex, tu sabries que... anava a dir Bugs Bunny, ja sabia que passaria això, Tu sabies que Bad Bunny havia vingut, Míriam, a les Terres de Lleida?
5: A Lleida?
2: Sabies això o no? Fa molts anys, Àlex.
15: No tenia ni idea.
2: Doncs ara ho explicarem.
5: Sí, no és el primer concert que fa Catalunya.
2: Sí, i la diferència és que aquests concerts que ara explicarem valien 17 euros.
5: Sí.
2: Tu quan has pagat?
15: Ostres, jo n'he pagat 120.
2: Carai!
12: 20.000 peles!
10: Sempre, sempre.
2: La màquina del temps. Àlex, una abraçada, gaudeix del concert.
15: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies. Bàrbara, gràcies. Posa't a l'ombra.
10: 120 euros. Com sí. Jo també he pagat 120 demà.
14: Ah, sí?
2: Bueno, doncs escolta.
14: I va sola?
2: Bueno, que no ens interessa. Bàrbara, gràcies. Adéu.
10: A vosaltres.
2: Adéu. A veure, ara us explicarem això d'aquest retroconcert, però ningú millor que el mateix Bad Bunny, que abans d'anar cap allà ha vingut a la versió RAC1 per parlar sobre aquest concert d'aquesta nit. Bad Bunny, bona tarda.
9: Bonny. Bona tarda. Toda mi gente de versió RAC1 en Bad Bunny Tour, el programa Tagablón. La verdad que estoy enamorado de Barcelona.
2: ¿Qué?
9: Es chévere. De su cultura, su gastronomía. Estoy loco con sus hamburguesas, sus chéveres empanadas argentinas. Me le cuelgan a cuando era chamaco. Y que el hijo el de mancha y los pokeball para irse del carajo. I love Barcelona, I'm in love with you.
2: Saps quan estàs sota l'aigua que et parlen?
9: I no
2: ho entens bé?
12: Jo que no s'ha posat una emissora damunt
9: nostre.
2: Bueno, diuen que aquesta nit hi pot haver algun artista sorpresa. No sé si ens pots donar alguna pista.
16: Què passa, penya, Teo?
2: Home!
16: Soc el Josep Montero, dels Oques Grasses.
2: Què tal, Josep? Com estàs?
16: Què tal, com esteu, penya? Aviam, no sé què serà l'artista convidat el teu aquest, però crec que m'hauria de portar a mi, tio. Vull dir que nosaltres omplim l'Estadi Olímpic 4 vegades.
2: Això no és veritat, dos, sí, que és veritat.
16: Clar, tio, vendria més entrades, és una estratègia fulminant, eh? Veuríeu bé que toquem els Oques o què, tio? Ho veuríeu bé o què?
2: Bueno, aquí ningú... Aquí
17: ho
2: ningú
17: veieu
2: dit
17: bé
2: res.
17: O què?
16: Ho veieu bé o què, sí, tio?
2: Ja t'hem entès, Josep.
17: Sí, sí, anava a dir una cosa, perquè avui he de dir coses, perquè...
16: Va, tio, avui s'han de dir coses, tio.
9: Però què dices, lo que abraça? Mon dia una mierda. El món me está jaleando.
16: ¿Qué digo, que tío?
9: ¿Está de bembé o va de peluqui?
16: ¿Algú l'entén, aquest tío? ¿Qué pollas, tío?
2: Les dues persones més inesperades del món.
16: ¿Qué merda és aquest accent, tío? ¿Que ets d'Olot o què, tío?
9: No hi ha.
16: ¿Ets d'Olot o què, tío? No t'entén ningú, Pau.
9: Soy de PL. Pollolico.
16: Aviam, tío, si vols venim, eh? Vull dir, soc de fer-me pregar, però tampoc tant, eh? Vull dir, a mi em fa una mica de mandra sortir de Muntanyola, però... Si vols venir, me cantem o què, tio?
9: Home.
16: Venim i cantem o què? Voleu que ens seguim dient merdes o què, tio?
17: Què vol aquest tio?
2: Què dius?
17: Que canti, no? Que canti. Va, canta, nano! Canta i calla! El tio diu, va, canteu ja. Pues ara vull explicar merdes. Què
18: pues
17: vols que
18: ara parlarem, tio.
17: Pues ara...
18: Ara explicarem coses. Ha vingut tothom, eh?
2: Jo...
17: Ha vingut tot Cristo, eh?
2: Com diria el senyor Marcelí, jo sí que merda, no sé on sóc ara.
16: Diem merdes, tio.
12: Jo no sé si pujo o baixo.
9: Jo soy de Puerto Rico. PL. Qui és Gambasino?
16: Que polla.
9: Que se va a
10: hangar al món. PL no.
9: PL, no, estoy diciendo.
2: Bueno, a veure, Bambani, Montero, que vagi molt bé aquesta nit,
16: Ja
2: podeu marxar.
16: Sobre diu Bad Bunny, tios.
2: Bad Bunny, Bad Bunny. Míriam, aquesta no és la primera actuació de Bad Bunny a Catalunya.
5: No, com dèiem, ho hem vist a TV3, que el porto-riqueny va actuar no una, sinó dues vegades a una discoteca de Lleida, que es diu Biloba, en concret el 2017 i el 2018. Mira, així sonava el seu primer concert.
19: Qué guapo. Qué guapo.
20: No se oía nada, coño.
19: Que guapo.
5: Ja veieu que tampoc se l'entenia ja el 2017.
19: Piel de pato.
5: Una actuació davant 3.500 persones que van comprar entrades, atenció, a partir de 15 euros. Oh. Un Bad Bunny amb un estil totalment trap en aquell moment, menys popular que ara, i molt més proper, com ens ha explicat el versió en Xavi Bosch, propietari de la discoteca Biloba.
21: La representant, que nosaltres programem a la discoteca durant totes les temporades, diversos artistes, la representant és bastant amiga nostra, i llavors ens va proposar el seu any, el 2017, portar Bad Bunny. Llavors el van portar per la Festa Major de Lleida, que era el 28 de setembre, i va ser ràpid traure les entrades, i en 3 dies ja ho van vendre tot. Van fer sold out.
5: I això que no era tan conegut com, com ara. Una actuació que us podeu imaginar era ell sol a l'escenari i llums, i ja està, cap efecte especial ni aquesta escenografia que porta ara.
2: I les entrades a 15 euros, és el que dèiem,
5: sí.
2: Mare meva.
5: El 2018 el seu catxet ja es va multiplicar per 3 en només un any, i quan va tornar doncs només va voler actuar a Lleida, perquè va tenir una gran experiència, i va voler tornar a actuar al Biloba, i a Ushuaia, a Eivissa. Va arribar en vol privat a Lleida, al Guaire, i les seves exigències també es van multiplicar.
21: El primer concert, el primer any, van vindre, que eren 12 o 15 persones, no recordo. El segon any sí que ja va vindre amb un equip de 22-25 persones, amb ballarines, ja ens va demanar de reservar tot l'hotel per ell, que és un 5 estrelles d'aquí de la ciutat. Ens va demanar a PlayStation, ja anava una mica més de rockstar, però sense cap... bogeria, tampoc, no res de l'altre món. El primer concert va ser més accessible, tant a les proves de so com després. El segon sí que hi ha les proves de so, també va ser més accessible, però a l'acabar l'any 2018, el segon concert, sí que l'acaba l'última cançó, que encara estava tocant la cançó, ell va agafar i ja va sortir amb la furgoneta ràpid de la discoteca.
2: Doncs aquestes són les curiositats d'un concert que hem descobert gràcies als companys del 3CAT, que sabíem que havia passat, però no coneixíem els detalls, i avui ja ens els han explicat des d'aquesta discoteca, que va veure com naixia, en aquell moment, Bad Bunny ja era, tenies una mica de nom, però no el que tens ara.
9: Estava chamaco.
2: Estaves què?
9: Estava chamaco, era joy.
2: Laura Fa, bona tarda.
22: Bona tarda, què tal? Molt bé.
2: De seguida, amb un duet... molt esperat amb la Marta Pontnou, que ja està a la grada. Saluda, saluda.
9: Hola,
2: Marta. Hola.
22: Ell vol que li diem Bad Bunny.
9: Bad Bunny?
2: Ah, sí?
22: Bunny. Bad Bunny, sí. Ja ho ha explicat, que va estar al Disfrutar el dimecres?
2: No.
22: No.
2: Explica.
22: Està el dimecres al
5: Disfrutar. Tu.
2: Clar.
22: No, perquè me l'han capat, aquest tema. Avui han dit, ja fan el Bad Bunny.
2: On dius que va anar?
22: Va arribar dimarts a Barcelona i dimecres va agafar una furgoneta i va anar a visitar Barcelona amb la furgoneta sense baixar, que si la Sagrada Família, que si no sé què, i el van portar a dinar al Disfrutar.
9: No, Disfrutar. És molt tindo.
2: Bueno, ara de seguida amb la Fa, moltes curiositats, no de Bad Bunny.
22: Bad Bunny.
2: Com han de dir? Bunny o Bad Bunny?
22: Bunny.
2: De Bad Bunny, sinó d'altres qüestions que tenim damunt de la taula. I jo, ja que tenim aquí Bad Bunny en exclusiva, un missatge per la gent que t'està esperant ara allà a l'Estat
9: Olímpic. Hola, soy el vino, ya va el sol, el son, el profond.
16: Què pot llegir?
9: I eso les vale començar con mucho show, mucho fabi.
23: Escolta, Bunny, es veu que hi ha una noia que es diu Isabel, que va pagar 14 euros l'any 2017 per venir-te a veure a Tarragona.
9: Pues que vaya esperando, porque ese precio no lo va a tener nunca más.
23: Que ya está.
9: Esto no es privalia.
24: RAC 1. El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
25: Que bo.
24: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
25: Parella, què us posem per aquí?
24: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. DSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
7: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
8: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
11: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
25: Mira, és encara més bonic que la botiga.
26: I cap tot, com ens deien.
25: L'hem encertat.
27: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
28: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
29: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
31: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
2: De seguida, per aquest ordre, Laura Fa, que té un compromís ineludible, i després la Marta Pontnou per parlar d'altres coses, però abans, una notícia d'última hora.
23: No, suposo que... Vaja, igual algú no ho ha vist encara, que Securitas Direct és very sure.
2: Què m'estàs dient? Ah, sí?
23: No, no, jo no sabia com dir-ho.
2: Us hem de dir una cosa molt important. Dic, home, deu ser última hora.
23: Ara se sobtaran molt tots. Sí. Jo ho he pensat, dic, calla, digue-ho amb calma perquè no hi hagi un daltabaix.
2: Ara. Vale. Catalunya, tranquils.
23: Sí, jo us ho explico, vale? Perquè és això. Es veu que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món.
2: Diu que sí.
23: I volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és...
0: Very sure.
23: Perfecte. Very sure. De moment això ho estem entenent. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Per tant, els primers a respondre també davant del perill en menys de 20 segons.
0: Molt bé.
2: S'ha emocionat, eh?
0: Sí, sí.
2: De donar una exclusiva a la Montse se'ns ha emocionat.
32: Home, és que és lògic, eh?
23: Home, és que...
32: És de Premi Pulitzer.
23: Ui... Qui és? És que fa estona que la sento i no sé qui és.
2: És algú simpatiquíssim, una noia simpatiquíssima, que dels nervis de Very Sure li ha agafat això. Ja
23: bueno, m'estranya.
2: Bueno, acabo això.
23: No, també, a veure, és important dir que són els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10.
2: Imagina't. Fregant l'excel·lència.
0: Jo la tinc.
2: Que ja ho tenen, pràcticament, sí, l'excel·lència. Sí.
23: Per tant, recordeu sempre que Securitas Direct ara és...
0: Very sure.
23: La teva companyia de sempre, ara... Més forta que mai.
2: Very sure. Very sure. Laura Fa, comencem per, evidentment, una de les notícies de la setmana. L'hem analitzat del dret i del revés. A nivell judicial, sobretot, la detenció, el pagament d'un milió d'euros de Jonathan Andic, però hi ha serrells, diguem-ne, de la relació familiar que també, d'alguna manera, expliquen aquesta història, que nosaltres te'ls hem reservat per tu. He pensat, quan vingui la fa, això ens ho explicarà una mica millor.
22: Una mica tot com estava organitzada aquesta família, que no sé si saps que l'Isaac Andic vivia, era veí de Shakira i Piqué. O sigui,
2: Ah, sí?
22: La casa residencial estava allà a Esplugues, una casa només el que guardaven els cotxes, tenia 220 metres quadrats, el garatge, vull dir, imagina't les dimensions de la casa. La família també té una casa a Formentera.
4: Bueno, les dimensions del cotxe, més que res.
22: Com?
4: Les dimensions del cotxe.
2: Sí,
4: no?
2: Sí, o un de gran o molts de petits, no? Pots escollir, sí.
22: No sé com ha quedat aquesta repartició, perquè, clar, aquestes coses també, amb fortunes d'aquest tipus, tenien una casa a Baqueira, allà on al mateix lloc que els Reis, més o menys a la pleta d'allà de Baqueira, també tenien casa. La fortuna del senyor Mango estava valorada en 4.500 milions.
0: Hòstia.
22: El 95% se'l van repartir els tres fills, Jonathan, Judit i Sara, i un 5% va quedar per un tal Toni Ruiz, que era com la mà dreta, perquè el 2014 l'Isaac Andic va dir, mira, jo he treballat molt, sóc ric, Jonathan, cuida'm una mica l'empresa. 2014, eh?
2: Ho vam explicar, sí,
22: ho
2: sí.
22: Ho
2: vam explicar, m'imagino que ara anaves a explicar que la gestió de Jonathan Andic no va anar molt bé.
22: Va ser lamentable.
2: Vale, no va anar molt bé.
23: Van fitxar Toni Ruiz, que és un dels millors CEOs
2: exacte.
23: De la món, no?
2: Aquí ens vam quedar nosaltres en la part, diguem-ne, empresarial.
22: Era de l'Heroi Merlin, aquest senyor, i va dir, vinga, arregla'm tot això. Doncs, en aquesta repartició de l'empresa, el 95% era pels fills a parts igual, es van quedar paquetets, això ho veu explicar, que hi havia paquetets de diners.
2: No.
22: Un d'aquests paquetets...
2: Com paquetets? Literal?
22: Bueno, per exemple, un paquetet era 5 milions d'euros per la vídua d'Isaac Andic, la Estefania Nut, que ella va dir, perdó, de 4.500, jo que sóc la vídua que porto amb ell des de 2018, han estat amb embolics judicials perquè la vídua deia, a mi aquest paquetet que em creixi una mica perquè em vull 70, que és el que em tocaria com a vídua. Les últimes negociacions estaven en 27 milions d'euros, el que li hauríem donat, el que passa que no he arribat a saber, no s'ha fet públic si van tancar aquest acord. Dins d'aquest entrellat familiar hi ha un tal...
2: Això ens ho explica bé, perquè sí. Diguem-ne que hi ha una persona que era molt apreciada per l'Isaac Andic, però que no formava part de la família directa, no?
22: Sí, un noi que es diu Henry, que és un fillol, que el vam conèixer perquè quan va morir, ara estava buscant el cognom, que no el trobo, però quan va morir l'Isaac Andic i van publicar la típica esquela, els teus fills, no sé què, i Jonathan amb la Paula, l'Ats amb no sé qui, que poses a les parelles els fills, apareixia Henry, no sé qui, dius, aquest d'on ha sortit. Ràpidament la família va dir que no hi havia relació biològica amb l'Isaac Andic.
2: Que no era familiar directe, sí. Però sí que una vinculació.
22: Que era com una mena de fillol. Passa una mica, tu has vist el documental de l'Espombo?
2: No.
22: No?
2: T'ha estranyat, no?
22: No, però tenen la filla...
2: Avui, quan arribi a casa, de les primeres coses que faré...
22: És insuportable, no el posis, no s'aguanta, ja t'ho explico jo. La senyora que tenen treballant a casa té una filla, i aquesta filla funciona com a germana Pombo, i tothom
2: una
22: deia...
2: Pomba.
22: És una pomba,
2: és pomba,
22: perquè el pare ha fet pombo amb la...
0: Esto es un chiste que a mi me gusta.
22: Amb la treballadora. És més, l'última temporada de les Pombo, un dels temes que funcionen al guió és que el pare, a la nena aquesta li fa la prova de paternitat per veure si el pare Pombo s'havia liat amb la que treballa a casa.
23: I què?
22: Bueno, surt que no, però bueno... sona raro.
23: O no es diu Suárez, ¿vale? Henry Suárez.
22: Això, el Henry Suárez. Però ràpidament la família va desmentir que el Henry Suárez tingués relació, vincle biològic amb aquesta família. I és veritat que en aquests paquetets...
23: Ell és fill d'una noia que treballa per la família, no?
22: Sí, i...
23: Bueno, té 45 anys ell ja, eh? Vull dir que...
22: Segurament li ha quedat un d'aquests paquetets que no hem sabut de, doncs mira, ara uns calarons cap aquí i uns calarons cap allà.
2: Un paquetín.
22: Sí. I és veritat que el senyor Andic va estar casat 30 anys amb la seva dona i va tenir aquests tres fills. I després va tenir altres relacions, per exemple, amb Cristina Valls Taverner, que és una de les amigues que aquí els nexes i com s'acaben barrejant sembla que va ser el mateix, no? Perquè aquesta és una de les amigues de la reina Letícia, que va tenir un embolic amb Cayetano Martínez d'Irujo. O sigui, Cristina Valls Taverner va estar amb Cayetano Martínez d'Irujo. I també va estar amb... Espera, perquè sempre ho dic malament. Juan Villalonga, es diu primer el de Telefònica.
2: Sí,
22: perquè
2: sí.
22: Acabo dient Villalonga, sempre acabo malament. Villalonga.
2: Jo crec que ho estàs dient bé.
22: Però després és que també el senyor Andic va tenir un embolic amb Adriana Abascal, que també havia estat amb el senyor Villalonga.
2: Però que van quedar en una festa, tots. Bueno, sí, ja es van donar els telèfons.
32: Una cama redonda, això és una cama redonda.
5: És com els pobles. Sí.
22: No, però com aquí a la ràdio també s'haurà liat algú.
2: Igual, no? Igual que aquí a la ràdio.
32: Jo no he, igual, mai, no he vist mai ningú fent coses...
2: Aquí, eh?
32: Aquí.
22: Aquí.
2: Perquè no hi veu bé.
0: En aquesta emissora no, quan estàvem a Dala jo sí que era Jara i Sedal.
2: Ah, a la 3 ha canviat
0: no,
2: molt.
0: Aquí no, aquí està com... Tiene el techo como basto y no...
22: Però les sèries van així, Anatomia de Grey, tothom es liava amb tothom, sí, sí. Infermer...
2: Perquè passaves ja... moltes hores, clar. Per
32: això, però els metges ja passa això, amb els metges.
2: Els metges sí?
32: Els metges i infermeres...
2: Ah, molt bé. Metges i infermeres. Infermeres amb metges?
32: També.
2: També.
23: Villalonga, Telefònica Villalonga.
22: Villalonga, veus, ja ho he dit malament.
2: Villalonga.
22: Ves, em faig un nom, ja sempre entès. Tinc així. I aquesta era la situació de l'Andic tenia pasta suficient com per tenir, pues, això, un avió privat, tenia un vaixell a Formentera que es deia Nirvana Formentera, el veler privat més gran amb bandera espanyola, bueno, era d'aquest senyor.
2: És que si tens pressupost gros, doncs vaixell gros. Què tindràs ara, una Zodiac?
5: Un paracaigudes.
2: 450.000 milions.
23: Un patí d'aquells de la platja.
22: El que he sabut és que el Jonathan, que això no sé si s'ha explicat, vivia aquí a dalt, al Turó Park, vivia en un pis de lloguer.
2: Ah, mira.
22: No, però
32: no heu sentit la broma del senyor?
2: No, no l'hem sentit. Ja li dic jo que no l'hem sentit.
22: Ja no l'he pillat.
2: I de la repetició aquest fragment s'eliminarà, per si les mosques...
22: Però
5: jo sí que ho he sentit.
22: Jo no ho he pillat.
2: No repeteixis tot, tira.
22: Però no, ha coincidit sospitosament la mort del pare amb que ja volia deixar estar de lloguer i s'estava construint una casa espectacular. Clar, també si et quedes una tercera part...
2: La conclusió és els rics també lloguen, eh?
22: Sí.
2: Aquesta és la conclusió, eh?
32: Fixa't.
2: Home, és que, a veure, sí, m'ha deixat parat, perquè...
22: Bueno, no sé si...
2: No li venia de gust comprar.
22: No sé si Isaac Andic potser li anava donant els calés de mica en mica, no fos cas que...
0: Bueno, és com el Taxi Flick, l'entrenador del Barça.
2: Hansi Flick.
0: Va de lloguer, viu de lloguer, ho vau explicar?
23: 4 o 5.000, quan paga cada mes?
22: No, vaig dir 30.000, no, al mes, te'n recordes?
23: És que per mi 4.000 és una barbaritat.
22: Crec que eren 30.000.
2: Sí, eren una barbaritat. 4 o 5.000 no eren, eh?
0: Podria comprar el Taxi Freak i va de lloguer.
22: No, perquè hi vol estar al centre, tenir...
23: Pot comprar.
2: Bueno, aquest és una miqueta el plantejament de la família Andic, però el que m'agradaria preguntar-te era... la situació sentimental de Jonathan Andic i la relació que tenia, la importància que tenia aquesta relació sentimental en els darrers dies de vida de l'Isaac.
22: És veritat que es van casar, la seva parella és Paula Nata, es diu així a les xarxes socials, és influencer, per dir-ho d'alguna manera, té 100.000 seguidors, s'havien casat 3 mesos abans de morir l'Isaac Andic, i alguns mitjans havien publicat que a l'Isaac Andic no li feia gaire gràcia aquest casament i que fins i tot volia fer-li signar algun tipus de capitulacions, que després no va passar. I és més, es van casar en una cerimònia així molt discreta que s'havia de fer la festa gran al cap d'uns mesos, però com va morir el pare, la festa gran ja no es va fer. I el que les xarxes socials ara estan molt encaparrades en que 9 mesos després, just de la mort del pare... va ser pare el Jonathan Andic. Que la gent diu, ara estaria trist o no perquè estaria fent tal... No sé
2: això
22: què.
2: Ja entra dins la lucubració...
22: Però hi ha una teoria que avui parlàvem amb un company, que és, si tu si acabes sent culpable de que has matat el teu pare, ja no reps l'herència. Uh-huh. Però sí que la rep qui va per sota.
2: Ah.
22: Clar, per sota no tens ningú. Per tant, com que ha caigut, has fet algú durant el temps que encara ja, saps, encara no ets culpable.
2: Si la rep un Andic.
22: La rep, clar, però si no hi hagués aquest fill, ningú tocaria aquests diners.
2: No la rep la dona.
22: Bueno, el gestionarà la dona fins que...
23: Com a usufructuària,
22: sigui,
23: no?
22: Sí, clar. Fins que sigui major d'edat. I està molt desapareguda ella perquè ha estat 8 mesos sense aparèixer a les xarxes socials. 2 o 3 dies abans de ser detingut, el seu marit va penjar una fotografia, però l'havien vist en alguna d'aquestes minifestes que es fan a Barcelona, però fa molt de temps que ja no apareix aquesta noia per enlloc.
2: I crec que aquesta setmana hem estirat ja tots els serrells d'aquest cas, l'hem explicat des del punt de vista delictiu, ara també des del punt de vista de la crònica rosa, i queda per saber, que això és una qüestió que ja es veurà els propers dies, a nivell organitzatiu, Mango com funcionarà. Perquè, clar, una cosa és que hi hagi un investigat, doncs que ara hi ha un detingut i deixat en llibertat amb una probable causa penal que veurem en els propers dies si tira endavant o no, mentre el bufet Martell cada dia llegim que va contractant a més gent. Ahir vaig veure que explicaven que la defensa del Jonathan Andic havia contractat un servei de fotografia en 3D
0: en
2: una empresa nord-americana amb drons, i avui he vist que ha contractat a Método 3, una empresa de detectius molt coneguda. De fet, aquí hem parlat diverses vegades amb el seu propietari.
22: Això, Sala Martín, el tema empresa, potser pot fer 5 cèntims, no?, de com acabarà...
2: Sí, sí, sí, ja li preguntarem.
22: És la seva especialitat.
2: Ja li preguntem. Ja
22: em queden 2 minuts.
2: Sí, però ja que en Dic va encarregar un advocat que preparés un acord prenupcial...
22: Sí, això és el que s'ha publicat. Però no hi ha algun mitjà, jo crec que informal, i hi ha algun mitjà més sí que va demanar aquest que preparés això, però no es va arribar a signar, vull dir, i no tots els periodistes... Jo, per exemple, t'ho explico perquè s'ha publicat, però no em consta si és veritat que això va passar.
2: Perquè s'havia dit que això era un dels desacords que tenien pare i fill per culpa d'aquest acord prenupcial.
22: I lo de la fundació, al final, que també ho haureu explicat 50 vegades, no?
2: La importància de la fundació, que el pare volia fer la fundació i els fills ho veien molt clar. Hem de parlar de Shakira perquè s'ha enfadat.
22: Està una mica empipada perquè Shakira...
2: No ho diguem en general. Està empipada amb tu.
22: Sí, bueno, però no passa res.
2: No empipada amb el món.
22: No passa res perquè li vaig fer el favor d'explicar-li que la seva parella li fotia les banyes, vull dir que no tot sempre poden ser bones notícies.
23: Sempre li portes bones notícies.
2: Sempre. Jo no entenc per què no t'ha convidat a casa.
22: Però ella
2: i t'ha ofegat a la piscina.
22: Directament, no? I m'ha posat la bruixa mirant-me. Ella, saps que dimarts es va fer públic que havia guanyat l'última causa fiscal que tenia, la del 2011, i va fer un comunicat populista, com si he acabat aquests anys de persecució, quin horror, què tal...
2: Bueno, en general, el que va publicar la premsa és que se li havia donat la raó. Això és el que vam dir.
22: Pues molt malament.
2: Que se li havia donat la raó a Shakira i que se li havien de pagar 60 milions, crec que era, de tot aquest cas.
22: Primer, se li ha donat la raó en un exercici fiscal. Un, perquè 2012, 2013 i 2014 ella va reconèixer que no havia tributat com tocava. Vull dir que ella s'ha flipat en un any, però tota la vida fiscal de Shakira a Catalunya ha sigut profundament desastrosa. Ella, que tenia residència fiscal a Bahamas, jo entenc que aquesta gent arriba aquí i li diu, pues ara em dones el 50%, i clar, implosionen perquè no entenen el que és tributar, però que ella ha fet un comunicat com si ho hagués guanyat tot. No, ella ha guanyat un any. Un any que han pogut demostrar que ha estat 163 dies aquí i no els 183, vull dir que no es flipi molt, perquè tampoc és una victòria que diguis, ui, m'han perseguit.
2: Si està enfadada amb tu, tu creus que dir-li que no es flipi molt ajudarà una mica a resoldre la situació?
22: I o... és més, el seu gabinet de comunicació i tal em va enviar un missatge molt llarg dient-me que, perquè jo vaig dir, si ella tingués tan clar que era innocent, no hagués pactat els 3 anys. Mm-hmm. El que passa que si pactes, pots dir sempre que no has... És com les paternitats, saps? Quan els no es van a fer la prova de paternitat. Jo no sóc el pare. Si et fas la prova, ja ets el pare. Pepe Navarro, no? A mi ningú m'ha dit que sóc el pare, me l'han adjudicat. Doncs una mica passa el mateix. A mi no m'ha condemnat ningú. Escolta, suficient pasta vas haver de pagar, que si era clar que no vas estafar a Hisenda, no haguessis arribat a un acord. Per tant... relaxa't, molt bé, aquest 2011.
2: Shakira, relaxa't. Des d'aquí, eh?
22: Relaxa't.
2: Shakira, bueno, calma.
22: Relaxa't,
2: chill,
22: relaxa't,
2: que
22: clar.
2: Els adolescents.
5: Chill.
2: Shakira, chill.
22: Ella ha volgut semblar, i a més amb un comunicat, me da pena a toda la gente que no tiene mis recursos para luchar contra Hacienda, que estamos indefensos. No, Hacienda funciona precisament perquè no estiguem indefensos. És evident que no ens agrada pagar, però tenim tot un sistema organitzat així. Ara ella està a les Bahamas o a Miami, doncs tu mateixa, però aquí funciona així.
2: Si hi ha qualsevol altra qüestió, laurafa@gmail.com, no?, que t'ho envien allà. Tens temps per alguna cosa més?
22: El
2: teu tema preferit, què vols? Almeida?
22: Almeida, molt ràpid. Tenim el tall d'Alba Carrillo.
2: Sí, escoltem Alba Carrillo, que la col·laboradora de televisió ha carregat durament contra l'alcalde de Madrid, José Luis López Almeida. José Luis... Bueno, sí, Rodríguez Almeida. Ho ha fet al programa de TEN, El Sótano Club.
6: Yo, de verdad, en estos temas es que no puedo tirar de ironía. Yo siempre he dicho, en mi núcleo personal, digo, si este hombre no hubiera sido alcalde, hubiera muerto virgen. Es lo que yo pienso.
9: Ay, pobre.
22: A ver,
2: Somriures a l'estudi, eh?
23: Sincera.
0: Perdona, que no sé de Rodríguez, sinó
23: José Luis Martínez Almeida.
6: Ay, vale.
23: Luis, ni una, eh?
32: Vale. No. Mare de Déu.
2: Aclarim-ho, eh?
23: Tots els cognoms.
2: José Luis Martínez.
6: Fernández.
2: Jo aquí en el guió tenia López, doncs pues no, Martínez.
23: Perfecte. Rodríguez, també?
2: Estupendo.
23: Martínez.
6: És veritat que l'Almeida...
2: Quin subtext creus que ens volia dir aquí,
6: no, claríssim,
2: Alba Carrillo?
6: És el resum de el que diuen eròtica del poder, que no és eròtica del poder, sinó és quan tens poder, pots fins i tot tenir parella que no tindries en unes altres circumstàncies.
0: El cara...
2: Sí, ja sabem el cara.
6: La que s'ha liat a Twitter amb això, perquè, clar...
0: Caraolla.
6: Fa una broma a l'Alba Carrillo. Us podeu imaginar que ara és la pitjor persona del planeta. Però, bueno, l'Almeida, com que se la pela tot, també... Ai, perdó. Està tranquil·líssim. I, escolta, l'última... Julio Iglesias no s'ha conciliat amb la vicepresidenta d'algú.
2: No, es veu que no, eh?
6: No, van tenir l'acte de conciliació
2: amb Yolanda Díaz.
6: Amb Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Sí. Ella va dir que no tirava enrere en les seves declaracions. I ara s'ha de carallar Julio Iglesias. Al tanto, també un altre que s'ha flipat, a veure si es carallarà, perquè si et carelles contra ella, s'obre una investigació... I potser se li gira una mica la truita, com li va passar a Alessandro Lecchio, te'n recordes, amb la Antonia Delate? Que no me llame maltratador. I un jutge va dir, ai, pues sí que et pot dir maltractador. I ara diu, ai, calla, que no m'ha sortit bé. Potser Julio Iglesias, si investiguen, a veure si Yolanda Díaz pot dir-li el que li ha dit, se li complica una mica el tema, eh?
2: Com se sent tenint d'enemics a Julio Iglesias i a Shakira?
32: A la vegada.
2: Estàs contenta?
6: Tinc també Risto.
2: Risto tampoc.
5: Por supuesto.
23: Aquest ja fa temps.
6: Bertín
2: Osborne. Ui, Bertín Osborne.
6: I el que m'encanta, perquè és... O sigui, li dono tanta angústia, li faig angúnia profunda, sí, que li costa aquí, respirar,
2: sí,
6: quan em veu
2: aquí.
6: Manu Tenorio.
23: Sí?
2: Manu Tenorio?
6: M'encanta posar-lo molt nerviós. És un feixista.
0: Ah, sí?
2: És estranyíssim que estigueu enfadats.
23: Jo pagant focs de tot arreu, sempre. Perquè jo vaig amb ella i rebo bufetades.
2: És que crec que t'hauries d'especialitzar en guardaespatlles.
23: Sí.
2: I ja que vas amb ella...
6: Ella, que és finíssima... Ella és finíssima... Escolta, haig de marxar, perquè...
23: Ara, quan marxis, parlarem de tu amb la Pont Nou.
2: Un moment, dic, ara parlem amb la Pont Nou de totes aquestes graduacions que hi ha, aquests vestits i tot això. Què t'assembla aquest tema?
6: Un horror absolut, perquè porto ja 4 graduacions i el meu fill encara no ha anat a la universitat. Vull dir, no es pot graduar a P3, a P5, a primària, a l'ESO i ara a batxillerat. O sigui, això és infernal. Aquest gir...
2: Vols no anar-hi?
6: No, perquè m'hauré de gastar en psicòleg després. Val. Però...
23: Per ell, no per tu. Per ell.
2: No, clar, per ell, sí.
6: Aquest gir que hem fet a les paternitats, que abans passaven de nosaltres... Perquè el meu pare, per exemple, mai a la seva vida em va venir a veure un partit de bàsquet, per exemple.
2: Eres molt bona.
6: És igual, però ara...
2: És que potser no encertaves.
6: És igual, però ara són ridículs i no hi ha pare que es perdi res. Doncs ara estem igual.
23: Per culpa de les pel·lícules. Quantes pel·lícules allà, la llagrimeta, la pare que no arriba, mires a les grades...
6: Comprar un traje que no se'l tornarà a ficar aquesta criatura mai més a la vida. Què faig jo ara? Doncs el vinter.
23: I regals, que els hi fan regals, també. Rams de flors...
6: Jo no he fet cap regal.
23: Ja, però això són com bodes, no? Són com bodes infantils. Clar,
6: s'ha de fer un regal. Entre les xarxes, ara seré una senyora molt gran, però entre les xarxes i tot això... O sigui...
23: Tot això.
6: Els farem idiotes, tia.
5: No, però és que hi ha una solució. Hi ha una solució. I els meus fills els vaig posar en un internet, els posava al setembre i els recollia al juliol.
6: Vull dir, però
2: ni graduació...
5: Ni els caps de setmana els deixava venir a casa.
6: Haig d'anar amb il·lusió, Que no digui que no dic que no la tingui.
2: No. Sí, no se't veu cara. Se't veu cara, digui-li
5: la veritat. Se te nota il·lusió en el
6: pare. No hi ha res que em faci més il·lusió ara mateix. Vull dir que ja tinc pressa perquè ho necessito.
2: Perdó, i després què feu? Doncs
6: ara, mentre tinc entrades pel teatre a les 8, no t'ho perdis.
2: No arribes.
6: Diu que acaba a les 9.
2: Clar, no arribes.
6: Pep, si m'estàs escoltant, jo a 8 menys quart marxo.
23: Si mires enrere... No li pots fer
6: això. Si mires enrere i no hi soc, t'estimo.
23: No.
2: El més important és l'arribada. Si després marxes a la meitat, no passa res.
23: Això no li pots fer, perquè quan acabi, vingui cap a tu amb tot el que li han donat, allò que llancen les coses... No sé, que
2: de què ho
6: ha. Estarà el pare.
23: Home, nena.
6: Bueno, que ho faci ell, jo.
23: No, però això no li pot ser.
2: Però quina obra has d'anar a veure?
6: No me'n recordo,
2: ara. És que imagina't la importància que té. Bueno, Fa, moltíssimes gràcies i que tinguis sort.
6: Adéu.
2: Bueno, que heu vist en directe el patiment d'una persona. Mira, ara marxo corrent, eh?
9: Adéu, adéu, adéu. Que es canvi, que no, espero que no vagi així amb tants.
23: Ai, s'ha de canviar.
2: S'ha de canviar, t'has de canviar. No pots anar així, eh?
0: Que vulgaridad.
9: Sí, feina ja veieu que no me'n faltarà.
2: No, però això és un tema a tractar, també. Si les criatures es fan 5 hores de cua per anar-se a comprar el vestit, els pares i les mares han d'estar a l'alçada, també.
9: Home, si ella m'arriba amb aquests texans i aquestes bambes despellingades...
2: Sí, sí, jo no em graduo, eh? Jo no em graduo. Amb una mare així, jo no em graduo,
10: Jo ho suspenia tot per no molestar els
23: pares. Per no fer-ho. Sí, ben fet.
10: Sí. I m'ho agraïen, els meus pares m'ho agraïen.
23: En aquest programa tindries una feinada, tu?
9: No. Per endreçar tothom.
2: No hem parlat mai dels,
23: no veus com anem vestits?
2: Dels seus pares.
10: No, és que no els vaig conèixer.
2: Vol dir-ne alguna cosa que després ho canviï?
10: El meu pare va marxar el primer dia que va estar embarassada la meva mare, quan va fotre el camp, i mi mare em va deixar després de
2: parir. Però el seu pare no era Franco. Sí, sí. El seu pare no era Franco.
10: A mi em va criar una incubadora. 5 anys, fins que vaig...
0: Cura'm! Sí, sí. Fins que la va rebentar.
9: Fins que va sortir pel seu propi peu.
10: Exacte.
2: Però d'això que expliques se'n recordarà per la propera vegada?
10: No, està explicat sempre.
2: Sí. Va, perfecte. Molt bé. Doncs passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Segur que li està interessant molt aquest tema al Josep Moragues. Josep, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Alguna graduació que hagis passat?
12: Mira, jo he passat una i no la recordo gaire, o sigui que imagina't.
0: Però que t'havies tomat.
2: Aquest és un altre tema, que no ens l'esperàvem, aquesta. Però bueno, t'ho vas passar bé, no?
12: Sí, sí, tant. Jo confio que sí.
2: Bueno, confia't que et gradueixis, perquè potser, si no te'n recordes, tampoc et vas... A l'Orla surts?
12: A l'Orla, sí, surto, però això ho fan abans, aquestes fotos les fan
23: ho fan abans. Val, però és a la universitat, és la que no recordes, o què?
12: Ah, que, sí, no, imagina't, si fos abans seria més greu. No, a la universitat, concretament.
2: Bueno, hi ha nens que es fan graduacions a l'escola Bressol,
0: Què dius? Sí.
2: Igual van emborratxats de llet i no... I tampoc recorden res. Albert Bassas, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Alguna graduació?
13: No, jo les meves, com que sóc una mica més gran, em queden allò lluny, que no sé si es portava tant, i per les de la mainada encara no hi he arribat, és a dir, que estic allò una mica...
2: Però dels teus petits et consta que n'hagis de tenir? Perquè els teus...
13: No, vam fer una festa allò... Sí, a la llar d'infants van convidar en Tonietti, van fer una mica de festa...
23: Aquestes encara et fan gràcia.
2: Una mica de nocilla, no?
13: Sí.
2: De pap nocilla.
13: Però no com a tal. Ara bé, a primària potser sí que n'hi ha. Si dieu que se'n fan tantes, suposo que ja te'n tocarà.
2: Sí, sí. Vés-te preparant. Bueno, una samarreta petitona del Girona i ja està.
0: I avall.
13: Sí, el tema és si m'he de mudar jo gaire, que això que dèieu...
2: Bueno, ara en parlarem, ens ho explicarà la Punt Nou, això. Bé, aquesta hora, situació molt complicada, ens ho ha explicat abans perfectament la Sílvia. A les carreteres, en plena operació sortida.
12: Sí, des de les 3 de la tarda s'ha posat en marxa la que Trànsit considera l'operació sortida més important de l'any i ara mateix s'acumulen prop de 90 quilòmetres de retencions a tot el país. La situació podria complicar-se encara més a partir de les 7 de la tarda. Coneguem l'estat actual de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Dramo.
14: Bona tarda. La situació és molt complexa, especialment a la P7. En concret, a Llinars del Vallès, en sentit Girona, encara hi ha un carril tallat, ja que han topat 4 vehicles i en aquests moments hi ha 16 quilòmetres de lentitud. La cua arriba a Montmeló. Una altra topada entre un camió i un turisme s'ha retirat ràpidament a Santa Perpètua de la Mogoda, però encara hi ha aturades en sentit Girona, 7 quilòmetres. Pel que fa a aquesta mateixa P7, en el tram habitual a l'altura de més o menys a Barberà del Vallès, tant en sentit Tarragona com en sentit Girona, hi ha uns 5-7 quilòmetres per banda. I en el cas de Sant Cugat, l'antitud en sentit a Girona i a Castellí de Rosanes en sentit Tarragona. Al Parelló també apareixen retencions a la demarcació de Tarragona. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaca especialment la ronda del litoral i la ronda de dalt, on s'aprecia molta mobilitat d'aquests vehicles que acabaran sortint en aquesta segona Pasqua, i on especialment a l'àrea metropolitana ens ha de destacar les retencions que hi ha als accessos nord, destacar la C33 i la C58, vies que arriben i entren cap al nus de l'activitat i rondes. Això és tot. Molt bona tarda.
12: I ho acabem de saber, el jutjat de Figueres ha enviat a presó provisional sense fiança l'home acusat de matar a ganivetades la seva exparella aquest dimarts a la capital de l'Alt Empordà. El sospitós tenia vigent un ordre d'allunyament després d'haver acceptat dilluns mateix una condemna per maltractaments contra la víctima. I els sindicats de professors han rebutjat la nova proposta d'educació per apujar sous, però no trencaran les negociacions. Dimarts que ve es tornaran a reunir. El departament ha insistit avui en l'augment de sou a través dels complements, però els sindicats insisteixen que volen augments per tot el professorat i no només en funció de les tasques que fan. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
1: Entenem que és una proposta equilibrada que permet en aquest sentit poder donar sortida a una part important de les reivindicacions salarials que estan fent els docents, però també reconeixent tasques i funcions essencials en el conjunt del sistema.
3: Volem arribar a un acord, però la negociació ha de ser possible. I ha de ser possible, doncs, atenent les demandes del col·lectiu. I la demanda del col·lectiu ara mateix no és millorar la retribució de les tutories.
12: La propera reunió no serà fins dimarts al matí, només un dia abans de la propera vaga a tot el país. I segon premi pel cinema català al Festival de Canes, Rehearsal for a Revolution s'ha endut el guardó a millor documental, el que tècnicament es coneix com L'Ull d'Or. La pel·lícula és l'òpera prima de la directora iraniana Pega Anganagarni i està produïda per Fasten. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
7: Després del premi a Aina Clotet, aquesta tarda el cinema català ha sumat un nou èxit internacional. Rehearsals for a Revolution és un recorregut per la història de l'Iran a través de la família de la directora, amb fotografies i imatges d'arxiu que tenien registrades d'ella mateixa. El seu productor, Adrià Monés de Fasten, deia a RAC1 que ara tenen entre cella i cella arribar als Oscars.
8: Ve d'això, de les ganes de treballar amb ella i de l'interès també en explicar una història personal que alhora t'està explicant un país. I estem molt contents, és el premi més important de documental dins del festival més important que és Cannes, i a més va sumat de la compra de Sony, que volen apretar molt per promocionar el documental de cara als Oscars.
7: Fasten també produeix La Mas Dulce, la pel·lícula competeix a la secció A Certain Regard, que d'aquí dues hores mal comptades farà públic el seu palmarès.
13: I els esports comencem amb una última hora perquè l'Espanyol acaba de fer oficial la incorporació de Fernando Navarro com a nou director de futbol. L'exfutbolista, entre d'altres, del Sevilla, ja havia treballat a la direcció esportiva del Club Andalús, també amb Monchi, entre el 2019 i el 2024. A més, s'incorpora a l'àrea esportiva blanquiblava Miguel Ángel Gómez com a cap de scouting. D'altra banda, el Barça acaba de preparar aquesta hora la final de la Champions femenina de demà contra l'Olympique de Lió, el mateix escenari del partit, última hora amb l'enviada especial de RAC1 a Oslo, Clara Rodergas.
11: I ho fan totes les jugadores disponibles, també en Guillem Hansen i Irene Paredes, que havien estat dubte aquests últims dies. Pere Romeu és optimista de cara a comptar amb les dues per demà. La capitana Alexia Pudelles ha reivindicat la temporada de l'equip.
15: Es va començar potser amb molt soroll, també influenciat per aquesta final de Lisboa, i aquesta temporada doncs, potser s'ha començat amb, no m'agrada dir dubtes, però bueno, amb una mica de, diguem que un començament diferent als que veníem tenint, no? Llavors les jugadores més experiència crec que hem hagut de donar un pas endavant en aquest sentit.
11: A continuació, roda de premsa i entrenament de l'Olympique de Lió.
13: A les banquetes, dia de comiats confirmats. D'una banda, Pep Guardiola deixarà de ser l'entrenador del Manchester City quan acabi la temporada, tot i que seguirà vinculat al grup City com a assessor. Guardiola marxa després de 10 anys i 20 títols i aquest diumenge dirigirà l'últim partit a casa contra l'Aston Villa, on se li farà un homenatge. I també avui Álvaro Arbeloa ha confirmat que no seguirà entrenant al Madrid la temporada que ve. I fora del futbol, el Giro d'Itàlia, victòria d'etapa fa uns instants per l'italià Alberto Bettiol, que ha entrat en solitari amb gairebé mig minut de marge respecte als seus immediats perseguidors. Sense canvis importants a la general, continua líder el portuguès Afonso Eulàlio.
12: I el temps avui està sent el dia més calorós del que portem d'any i s'han superat per primer cop els 35 graus al Priorat i al Pla de Lleida i els 30 graus a bona part de l'interior i a moltes valls del Pirineu. El sol es mantindrà com a protagonista durant tot el cap de setmana, però podrien aparèixer alguns bancs de boira o núvols baixos en punts de la costa que frenarien la pujada de la temperatura arran de mar. És tot per la nostra banda d'informació actualitzada en una hora.
31: Versió RAC 1.
16: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
18: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
4: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
5: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
4: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
5: Més informació a palamosterrademar.cat.
20: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
21: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat Al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
22: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
2: A veure, que és un quart de sis de la tarda, ara necessitem també la col·laboració i els comentaris de tots els que ens esteu escoltant. De fet, us hem penjat a les xarxes, concretament us hem penjat a Instagram
24: tot
2: i també...
24: Pengeu.
2: Tot ho pengem.
24: Menys les bruixes.
2: Bueno, és que ja és una altra època, això.
23: Ja n'hi va haver prou que van pringar, pobres.
2: Què opineu de les festes de graduació? Què opineu de les festes de graduació? Us hem donat algunes idees, per si us heu quedat secs. Exagerades, necessàries... emotives, ruïnoses. Ara parlarem d'aquest tema amb la Marta Pontnou, que és assessora d'imatge i activista, jo podia dir, contra la pressió estètica. Marta, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Mira, és que, o sigui, busquem una...

0: veritat que fa temps que hi ha un run-run que s'ha posat de moda, sobretot amb les, aquestes graduacions dels Estats Units, que ens hem vist, no?, que havíem tots emmirallats, i també...
1: Això per... és d'ells, eh? O sigui, és d'ells, eh?
0: És d'ells, no, i també la cultura llatina, que fan aquestes festes dels més 16, i crec que a partir dels 16 anys la cultura llatina...
1: Aquí també es fa. Aquí... Jo ho he vist, eh?
0: Llavors el que hem fet és fusionar mica això...
1: Les, no sé com se diria en català...
2: Puesta de largo.
1: Sí, puesta de largo en castellà... Pues, no,
0: però aquí
1: no,
0: es
1: que
0: fa
1: no
0: hi ha els 18. I els països llatins es fa el 16.
1: Això també ho estem exportant, eh? Compte, que tenim una altra festa a celebrar, eh?
2: I no es fa ni una primera comunió, eh?
1: Ah, bueno, clar, aquest és l'altre tema.
0: És molt sosa la primera comunió, home.
2: No, que sosa, que dius
0: home, és tot molt entre el vestit...
2: Preciós!
1: Te regalen un rellotge després, eh?
0: I una cadena,
1: si tens...
0: Després t'ho pots vendre tot, jo, després de l'adolescència m'ho vaig vendre tot.
1: No,
0: tu
1: venguis, que és un record.
0: Escolta, doncs això es va fer, aquestes modes s'han fet com tots, i a més, què tenim? Les xarxes, no, que encara fomenten més totes aquestes necessitats, i que està bé que se celebrin coses, però clar, a costa de què i en detriment de què, no?
1: Que és que jo crec que potser, ara jo estic pensant en el meu canvi d'institut a universitat, o vull dir que aquests canvis, no, de cicles, que sí que potser celebràvem alguna cosa, però potser fèiem uns xips i...
0: Una berenada a la tarda.
1: Una Coca-Cola, sí. I ens anàvem cap a casa, no ens posàvem un vestit ni res.
2: Això no es feia a la universitat quan acabaves la carrera, que es feia com una mica de festa?
3: Jo ho vaig fer a la universitat. Quan vaig acabar la carrera, vam fer doncs tot un acte i...
1: Però d'institut a universitat, no? I l'escola Bressol, no ho recordes, no? Tampoc,
3: ara mateix no ve present.
1: Mònica Folquet, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Testimònia també de primera mà.
4: Sí, perquè mon fill es gradua ara de batxillerat el 12 de juny i és una realitat una mica diferent de la que explica la Diana.
1: Ara ho explicarem.
4: Perquè la pressió, diguéssim, aquesta estètica i aquesta pressió tan gran, els nois, o en general, a veure, potser n'hi ha que sí, eh? Però en el cas del meu fill i el seu entorn no la tenen.
0: Els bueno, homes ja, de sortida ja no la tenen,
4: exacte.
0: Tenen
4: no
0: la meitat. Això,
1: no ten... Bueno, però a veure, algun trajo s'haurà de comprar algun senyor, no?
0: Sí,
1: senyor però... de fa? El senyor de fa?
0: El senyor de fa va...
1: El senyor de fa deu haver de portar una mica ben vestit, no?
0: Porta un vestit, però que els vestits més o menys tots són iguals, no hi ha massa varietat de colors, almenys que vulguis anar, no, a donar la nota, per tant, la variació de colors és limitada. Tampoc apreten, tampoc ensenyes ni cama, ni cuixa, ni pit, ni cul, o sigui que són amples, i normalment van amb sabata plana, o sigui, o bambes o sabata de cordons plana. Rarament veuràs un noi amb talons, que podria anar...
2: No, bueno, avui en dia...
1: Jo respecto qui vulgui anar-hi.
0: Llavors, entre que la tradició de la indumentària és més limitada pels homes, perquè ells volen, està clar, i que totes les peces són més còmodes, doncs és molt més fàcil per ells.
1: A través de TikTok i Instagram han destacat marques com O Juliet, que jo no n'havia sentit a parlar en la vida, o Sorelles, que s'han fet virals i són botigues de Barcelona que s'omplen cada dia de noies que busquen un look ideal pel gran dia. Ara explicarem o comentarem d'on surten aquestes idees, quin tipus de look són,
0: look
1: perquè
0: ideal,
1: molt variats no són.
0: Ja te l'explico jo, què és.
1: L'Ariana hi ha anat d'excursió. Aquest ja has trobat.
5: Bé, jo he de dir que aquest fenomen m'ha sorprès perquè, bueno, parlo en primera persona, que també em graduo, i sí que és veritat que el que comenta la Mònica, no?, que les noies donem més importància a trobar el look perfecte, els nostres amics no s'ho pensen tant, però m'ha semblat molt fort veure noies que feien hores de cua per comprar el vestit perfecte.
1: O sigui, és l'efecte...
5: Exacte, digues.
1: No, perdona, anava a dir, és l'efecte Bad Bunny aplicat...
5: Bon, exacte, sí.
1: Als vestits, sí, digues, Montse.
6: No, anava a dir, quin tipus... Aquestes noies què busquen? Un vestit... que semblo una nòvia adolescent, o vull anar com amb una comunió i sóc més gran, saps què vull dir-te? Quin tipus de vestit
2: buscant? De nit,
1: O, com diria el senyor Marcelí, una mica fresca. Bueno, també, perdoneu, també hi és aquest perfil, eh? No. Parlarem d'això, eh?
0: La fresca és els ulls que ho miren.
1: No, però hi ha uns vestits més sexualitzadors que d'altres.
0: Sí, senyora.
1: Això sí.
2: Hi ha que ensenya la panxa i tot.
0: Perdona, hi ha persones que pots anar amb una bata tapada i també sexualitzada.
1: A mi em passa.
0: Tu veus una bata?
1: No, ho vaig jo. Vaig amb bata per Sabadell i em diuen aquest
0: vol marro.
1: Aquest vol marro.
6: O és això, més vestit de nit, de...
4: Jo crec com de passarel·la, de Hollywood.
5: Hi havia...
0: De catifa vermella.
5: Hi havia molts colors, la veritat. O sigui, una barbaritat de vestits diferents.
1: Estan a la graduació amb unes ulleres de sol, perquè si no quedes marejat de la quantitat de...
5: Vermell, blau,
1: cromàtica.
6: Sí. I molt destapats o com?
5: A veure, sí, la típica obertura a la cama, una mica d'escot...
1: A veure,

0: és que esclar,
1: no cal opinar
2: de
1: les coses.
2: L'obertura a la cama està molt de moda.
3: Has de triar o obert per baix, o obert per dalt, o
1: però ha de ser obert, has d'obrir.
0: L'última opció que no s'ha sentit és obert per tot arreu, eh? Jo sí que ho he sentit. A veure, Ariane, escoltem documents d'aquesta visita.
2: Vinga, va, sí. Bueno, vaig anar a dues d'aquestes botigues. Una va ser Sorelles, que en aquest cas sí que estava bastant plena la botiga, però...
0: Perdona, Sorelles, una mica de context, Pont Nou?
3: Doncs...
0: Ha aparegut ara com un bolet, doncs, a tota
3: mira,
0: la vida.
3: Mira, jo no la coneixia.
0: Jo tampoc.
3: No la coneixia, vaig passar un dia per un centre comercial i vaig veure una cua que donava i vaig dir, calla, que regalen alguna cosa. Sí. Saps allò quan donen crispetes?
4: Sí, donen
3: alguna cosa. I la meva filla em va dir, no, és de la botiga Sorelles, que es fan... I dic, però si estem al mes de febrer. Diu, bueno, és que ja comencen a mirar perquè... Una vegada tu ja tens el teu vestit, l'altre ja no te'l pot copiar, la teva amiga. O sigui, tu ja ensenyes
0: febrer,
3: el teu.
0: El febrer.
3: El mes de febrer. I donava tota la volta. Clar, jo vaig fer un vídeo, que és aquest que se m'ha fet viral a Instagram, vaig fer un vídeo de tota aquesta cua i també vaig dir, deixa'm mirar l'aparador, perquè com que dins no t'hi deixen entrar si no tens aquest
0: ara
3: número.
0: Ara ho explicarem, sí.
3: I vaig dir, mira l'aparador a veure què, clar. Que trobes a l'aparador, doncs és el mateix tipus de cos hegemònic, un maniquí prim, estilitzat, d'una mida estàndard, una mida concreta, i a més, tot igual ajustat, amb aquests teixits que brillen.
0: A veure, Ariane.
2: Sí, bueno, i en el cas de Juliet, que és on vaig veure més cua, tant a dins del provador com a fora, vaig parlar amb diverses noies, i una d'elles, doncs...
5: Pues he vingut a buscar el vestit de graduació, que fa temps que l'estic buscant, i aquesta tenda té moltes bones valoracions. I per la web
0: valoracions,
5: i tot, hi ha molts vestits de moltes maneres i molts colors, i m'agrada molt. En comparació amb altres establiments, em sembla que està molt bé. És molt econòmic, amb grau de batxillerat, crec que ha sigut una etapa bonica i complicada, i jo crec que l'ocasió ho mereix, un vestit bonic.
0: L'ocasió ho mereix, valoracions, ara parlarem de tot això. Què més?
2: No només es fan hores interminables de cua, sinó que, a més, a l'entrar a la botiga, un cop les noies estan esperant, entren per grups reduïts i allà els hi fan una petita explicació del funcionament.
0: Com, el funcionament de què?
2: Té funcionament i tot per gestionar la saturació de gent allà dins. Escoltem la dependenta de la botiga, o Juliet, a veure què ens explica.
6: Son un máximo de 4 prenditas para probar. ¿Qué significa esto? Que no podemos sacar, entrar o intercambiar vestidos. Únicamente las 4 que entramos para probar. Si queremos probar más, tendríamos que dejar el probador libre para la siguiente persona y volver a hacer la cola de probadores, que es la que tenéis ahí detrás. Luego, si tenéis alguna duda, fotos de vestidos o lo que sea, me lo podéis consultar y os ayudo con cualquier cosita.
0: Perquè era un contestador automàtic amb potes o amb qui has parlat.
2: Jo crec que va repetir tant el discurs que el tenia...
0: Però com dius que va, això? O sigui, si jo escullo 4 prendes, si me n'equivoco d'una, he de sortir a fora i tornar a fer tota la cua.
2: Exacte, sí. Només pots agafar-ne 4, si no t'agraden, tornes a fer la cua.
3: Saps allò que fèiem amb les amigues, que tu poses dits, nena, vés-me a buscar, no, una altra talla.
1: Això no, això no.
3: El d'allà, no, això no, perquè muntes un Cristo i els que s'estan a fora...
0: Perquè és molt gran, la botiga, és a dir, deuen haver-hi molts emprovadors.
2: 3, només hi havia 3.
0: 3, i diu que és econòmic? Bueno, no sé, què consideren econòmic?
3: Clar, què consideren econòmic aquestes noies que els hi paguen els seus pares
0: i mares? Aquest és un altre tema. D'entrada hem assumit com a normal o un acostum, que no ens és gens propi, aquestes festes de graduació.
4: Collonades.
0: A la nostra època, com deia abans, hi havia aquestes festes de final de curs, que eren una miqueta més de Nutella i de nocilla. Entrem directament a una de les mares de l'ou, que és les xarxes socials. Ho he dit claríssimament, molt bones valoracions. Sense xarxes això no passaria?
3: Jo crec que existiria menys.
0: Menys?
3: Menys, perquè ara el que es fan... Hi ha molts vídeos, de fet, si busques l'etiqueta, el hashtag de vestits de graduació, et surten infinitat de vídeos on hi han recomanacions, estils, quins pentinats et pots fer, quina mena de complements et pots comprar.
0: Mal.
3: I aquestes valoracions de noies que al final també paguen, no?, per aquestes marques, perquè valorin positivament la seva botiga. Aquest vestit està molt bé, clar, és un vestit que posàs un dia o com a molt dos. És clar que et surt bé qualitat-preu, o que et surt bé de preu, o que et surt bé de qualitat.
1: Quin preu?
3: No sé, deuen ser 100, 200 euros...
4: Per què?
3: Tot això li va...
0: Però què et posaràs un o dos dies? No serveix per sortir de festa després?
3: Suposo que se'l posaran doncs per Cap d'Any...
0: L'Ariane diu que no.
2: Perquè ara sortim de festa més còmodes. Yeah. Jo no em veig sortint amb aquell vestit.
0: Clar, i no ho aprofites.
3: Però aquest és el tema. El tall de veu deia un vestit que sigui bonic. Clar, que és considerat bonic. O sigui, per mi, un vestit jaqueta com un d'un home creuat, per mi també és un...
4: Per a mi...
3: Bonic.
0: Però vols que et facin faro de l'escola si poses un vestit jaqueta d'un...
3: Un xandall del Bad Bunny, no?
4: Bad Bunny!
7: Bueno, para mí, perdona, un vestido bonito... Sí.
4: es los que anuncia Jorge Moda, que además se adaptan a todo tipo de clientas.
0: ¿Jorge
4: de
0: hecho, Moda?
4: ¿Jorge Moda no lo conocéis?
0: No, no. Sona, ¿no está en vuestra agenda? Vegada. No, no, Jorge Moda. Pues perdona. La Pona os hauria de conèixer.
4: Pues lo deberíais conocer porque es una referencia justamente en redes, se anuncia muchísimo y te ofrece vestidos maravillosos como este.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, estoy aquí para enseñaros el conjunto que le he preparado a mi clienta Macarena. Porque quería un conjunto calentito, cómodo y que no le molestara por ningún sitio. Porque lo quiere para ir al cirujano porque se opera de almorrana. Y le he preparado este estupendo conjunto de punto, muy ligero, muy cómodo. La verdad es que súper suave.
4: Claro.
7: El tejido lo dice todo al tocarlo. La verdad, espero que os guste a vosotros tanto como me gusta a mí. Ella que lo lleve muy cómodo, lo disfrute mucho.
4: Claro, lo disfruta muchísimo.
8: Y esta señora aquí era...
4: Macarena, la clienta de Jorge Moda.
0: Però m'estic còmode que és amb el cul obert perquè es pugui operar bé.
4: I además de camuflaje, por si hay alguna pequeña sutura que no está bien cerrada, que no hay ningún problema, claro.
1: Busqueu-lo perquè us agradarà aquest senyor. Jorge, es diu Jorge García Moda.
4: Jorge García Moda.
0: Montserrat, hem preguntat a les xarxes quina opinió li posaries.
1: Malament. O sigui, la gent no li agrada, ho troba que és una importació que hem fet dels americans.
9: Collonades.
1: Això, exactament això que diu vostè, molta gent ho diu, que troben penós, que no s'hi senten bueno, representats ni vinculats a tot aquest
0: tipus. Sí, però,
1: bueno,
0: però tots allà, eh?
1: Tots,
0: allà.
1: Perquè toca, no, suposo?
3: I com a mare i pare, tothom... Clar,
0: ara en parlarem, ara en parlarem. Escoltem més documents d'aquesta visita.
2: Val, jo els hi vaig preguntar per què els semblava tan important, no? Anaven vestides, per què li donen tanta importància a la graduació? I em van dir això.
10: Bueno, és el primer cop que vaig a buscar un vestit de la graduació, sincerament, és el segon... Sí, la segona botiga, i bueno, penso que estava bastant bé. La de vegades que he entrat al provador, i a més, els nervis que tinc, a més, a la graduació, hauré de fer un discurs, estic una mica nerviosa.
4: Que drama.
10: Suposo que és un dia bastant important per com commemorar el moment i la nostra etapa, però sí, sí, jo crec que sí, és molt important, i a més, és com l'única cerimònia on estem tots junts, celebrant-ho.
0: Bueno, positivitzem-ho. Si et fa il·lusió i has de fer el discurs i tot això.
3: Molt bé.
0: Què?
3: Per mi molt bé que ho celebrin, han aprovat o no. Aneu amb xandall. Aneu còmodes.
0: Això sí que seria recordat.
3: No, però és un dia que heu d'estar bé, heu d'estar contentes, que heu de gaudir, que podeu menjar, beure, estar amb els vostres amics. O sigui, a mi em sembla perfecte, però feu-ho còmodes.
4: Què ha passat? M'ha caigut la lentilla.
0: Ha caigut un senyor desmaiat, eh? Que li han dit que es graduen els fills i ha caigut desmaiat.
3: Doncs feu-ho còmodes i poseu-vos, per exemple, mira, si voleu anar amb vestit em sembla molt bé, però la sabata, totes, no n'hi ha ningú que sàpigui caminar. És que ningú pot saber caminar amb sabates que no són normals. Com per
1: però això és la pressió estètica que veuen a les xarxes, no? Les influencers, tot
3: i,
1: això.
3: I a més, tota la frase a tot arreu i a totes les botigues, i no he anat a fer els talls amb ella, però quan acabes de vestir, et poses un vestit, diuen, posa't aquesta sabata que t'estilitza. I diu,
1: exacte.
3: És que, no tinc necessitat de sentir-me o de veure'm estilitzada, no? Dos, la sabata, qui diu que estilitza? La sabata el que et fa és... Ets la mateixa persona, l'únic que camines, doncs així, com un cèrvol d'aquests acabats de néixer que vaig amb trompicons. Llavors, la sabata no estilitza, ets la mateixa persona. Però, com que són convencionalismes socials que ens hem anat empassant de que el taló estilitza, que fa la cama més fina, que et veus més alta, i què passa? Per què t'has de veure més alta? Però són tot de coses que ens anem passant en nom de la pressió estètica i en nom de la moda, i després passa això, que aquestes noies, quan es posen aquest vestit, no s'hi poden posar unes bambes perquè la moda, la indústria, els de xarxes, els maniquís, tothom els hi ha dit que han d'anar...
0: I els seus propis companys, que ara en parlarem també.
8: Però per què estilitza?
0: No, estilitza no, estilitza.
3: Perquè hi ha el món és grassofòbic i tothom es vol veure prim i alt, perquè, mira, quan parles d'una persona baixa, segur que tu dius baixeta.
8: Però si vols presumir, has de patir. Tota la vida s'ha dit.
3: Mira, jo aquesta és la primera frase que fa anys i panys que he abandonat. Si vols presumir, presumeixes.
8: Has de patir.
3: No s'ha de patir res.
8: I tant.
4: Ara que tu no assessoraves amb els d'Esquerra Republicana quan estaven al govern els... Perquè ara que diu de primar-se el d'allò, explica allò que deies l'altre dia del Junqueras.
8: Junqueras s'ha primat.
3: Molt bé.
0: Sí, però no és per culpa de la Pont Nou, tampoc, vull dir, veure.
3: Per salut, perquè deu fer...
8: S'ha primat molt, eh?
3: Bueno, ha fet esport, va patir molt, va estar a la presó, ara deu fer esport, es deu cuidar...
0: S'han de pactar uns pressupostos, que això també prima.
3: Això també cansa.
0: Són nervis i...
1: Però una vegada més no cal fixar-nos amb el físic.
8: Perdoni,
1: que l'estic parlant. Home, mal educat.
0: Ara és igual.
8: N'hi havia un que s'havia engreixat.
4: No recordo.
3: Però és que no s'ha de parlar dels cossos de les persones.
0: Bueno,
3: no li han ensenyat.
8: Bueno, si t'engreixes perquè... i te primes, perquè no ho pots dir?
3: Pues que,
8: te veig si... més gras, te veig més prim.
3: No, perquè igual t'has deprimat perquè t'ha deixat la dona i estàs molt deprimit, o tens angoixa, o tens ansietat, o igual t'has engreixat perquè estàs passant un mal moment. Dels cossos de les persones, una cosa que m'ha
8: fet... La meva senyora no està grassa dels nervis, com ho diu sempre.
0: Dels nervis que...
3: D'aguantar-lo vostè.
0: Exacte. Què més, Ariadna?
2: Bueno, parlàvem, no, de que moltes van en grup, moltes ho parlen amb les amigues des del febrer.
3: I tant.
2: Doncs, bueno, una d'elles em va explicar que estava molt preocupada i que amb les seves amigues ho parlàvem des de feia temps, també.
9: Jo, en el meu cas, el batxillerat... bueno, a l'ESO primer no la vaig tenir perquè era el Covid, llavors em vaig quedar sense graduació. I després al batxillerat no li vaig donar molta importància. Llavors he dit, bueno, em graduaré només un cop a la universitat, així que aquest any em vesteixo i inverteixo també en el vestit.
0: Vale, hi ha llibertat individual o és la classe, el grup, que tothom diu si jo em vesteixo tu també?
3: Jo crec
0: I què passarà si una va amb xandall i els altres no?
3: Jo crec que elles pensen que és la seva llibertat personal perquè aquesta generació que pugen s'han emparat amb això, amb la llibertat personal.
8: La llibertat.
3: Ho faig perquè vull, no? Que són més feministes, que està molt bé. Però clar, jo sempre els explico quan vaig a fer aquestes xerrades als instituts que aquesta llibertat personal que elles parlen hem de veure de quina tradició ve. Ve de la tradició aquesta que ens indica si els talons, que si has d'anar ajustada, que si l'escot, que si t'has de maquillar et veus més guapa, o sigui...
8: I tant, una senyora maquillada és més guapa.
0: Vinga, som-hi, vinga, va.
3: Els explico que sí que ho fan perquè elles volen, si us pinteu els llavis perquè vosaltres voleu, però anem a veure d'on venim i què se'ns ha dit al llarg de la història i què hem hagut de fer i el que han hagut de fer les nostres àvies i les nostres mares perquè nosaltres puguem estar on estem. Per tant, els hi faig una mica reflexionar que sí, que poden anar amb un vestit perfectament i que poden anar amb uns talons si volen, però que si no hi van còmodes, que no claudiquin. I que entre elles, doncs, que és que no hi ha estil personal.
0: I és important que es vegin més grans de la seva edat? Perquè abans parlàvem del tema de sexualització.
3: És que...
0: Perquè sembla que la resposta és que sí. Mm. No es volen veure més petites, es volen veure més grans.
3: Jo crec que és al final la sexualització és també la resposta de la indústria de la moda. La indústria de la moda, el tallatge que hi ha actualment...
1: Des de petits,
3: Des de petits. Les talles infantils acaben, que mai havien acabat, acaben a la 13-14. I la 13-14 no correspon a les criatures que hi ha al carrer de 13-14 perquè un nen de 13 anys o una nena pot fer perfectament un 42 de peu. I aquest tallatge era un tallatge que es, de la manera que patronen o la manera que produeixen la indústria de la moda és a través d'una escala matemàtica. La OMS va dir una criatura de 10 anys, això fa 20, són dades del 2006, una criatura de 10 anys ha de medir 1,5 metres, més o menys, per un creixement saludable i pesar uns 35 quilos. Patronen sobre aquest tallatge i van afegint 5 centímetres. Llavors, tu tens una talla 38 que només són 5 centímetres més. No tenen en compte la diversitat dels cossos. Mm. Llavors, què passa? Que una criatura de 13 anys que va a una botiga democràtica on hi ha roba de teenager i no els hi va la roba i han d'anar a roba de gran. I diuen, no, és que avui en dia el jovent, les noies d'aviat compren roba de gran. Bueno, és que no els estan la indústria
0: no,
3: de la
0: moda.
3: No,
0: és que no n'hi ha.
3: Però perquè no els interessa. La indústria de la moda que t'interessa és que una nena de 13 anys ja es compri roba a un Stradivarius o a un Bershka.
8: Bershka.
3: Perquè són preus més alts i perquè és roba ja per quan elles
1: siguin més grans. I més sexualitzada, clar. Perquè poden anar amb tops, poden anar... Ja
3: però no saps? És les nenes, és la realitat, és, lo que els, és el que es troben a la indústria de
8: l'Eixa. Lo que hace mi hija, que se llama Bershka, porque a mi es la conocí en un Bershka, que se llama Drunia. Y lo hicimos en los probadores.
0: Pero información que no
8: lo importante, sí. Lo más importante para la grabación es que como más alta sea, mejor.
0: ¿Com?
8: Sí, sí, mi hija Bershka... Esa noche tiene fiesta de botellón de graduación.
1: ¿Cuántos años té la teva filla?
8: 8 años ha hecho ahora.
0: Es que crec que t'estàs equivocant.
8: Ha hecho botellón de graduación de alcohólica. Cuanto más graduación alcohólica, mejor.
0: No estem parlant de la mateixa graduació.
8: Si me manda un WhatsApp a decirme lo que esta noche... Que se va de graduación, de fiesta de...
11: Oye, papi loco, que estoy con mis amigas haciendo botellón. Venid, venid. ¿Qué pasa, yo soy Drunia. Yo soy Sheila. ¿Y tú quién eres, payaso? Yo me llamo Sheila. Y me gusta el fútbol. ¡Amo España!
12: ¡Amo España!
11: ¡Amo España!
0: Estic en xoc, eh?
3: Dono 3 a
0: xoc. Estic en xoc.
8: Mija.
0: Però totes tenen la mateixa veu, no?
8: Bueno, tete, porque se toman todas beben lo mismo. Se beben unos chupitos y se les pone esta voz de pitufina.
0: Són de la mateixa escola, totes, eh?
13: No, però això és la filla de Satanàs.
3: Li poden enviar els serveis socials.
0: Sí, és un tema que ens preocupa molt de fa temps, això.
8: No, vino una asistente social, te aseguro que se fue, pero bueno, calla abajo, que aún está corriendo.
0: Hem tocat, jo diria, tots els pals d'aquesta qüestió, la pressió, les empreses, però aquí, que deies abans tu, molta crítica, però tothom hi va.
3: Tothom acaba anant.
0: I la majoria no hi van soles.
2: Exacte. Les mares són les altres protagonistes d'aquest tema.
0: Veus? Sí, sí. Les mares, eh? Elles.
14: Bueno, això és una moda que ve de Llatinoamèrica. Jo no la comparteixo. Crec que no fa falta portar un vestit de núvia de cerimònia per fer una graduació. Ho veig una mica absurd. Encara que si no ho fas, que doncs és l'única que no porta un vestit d'aquest tipus. Ara les graduacions estan de moda i bueno, s'ha de fer, és un sí o sí, si no, no estàs en la societat. Jo, que tenia a lo millor, pues, ella té 16, pues és com si tingués 18, 19. Però no només és en el vestit de graduació, és la forma de sortir, la forma de comunicar-se, és com que han de tenir un estatus per ser acceptades per la societat.
0: Clar, és que és boníssim, perquè el discurs el firmaríem tots, però allà estava. O sigui, si pensa tot això, per què no li diu a la criatura agafa uns texans i una samarreta?
3: Perquè tu li pots dir, tu a casa pots fer pedagogia, quantes vegades a nosaltres ens havien dit això no està ben fet així com a adolescent, però després el camí l'agafa cada adolescent, han de ser elles que han de fer la revolució.
0: A casa no pots dir no anirem a fer aquesta cua i perquè no ens interessa i perquè vivim una altra realitat?
3: Ho pots
0: dir. I aquesta senyora té aquest discurs i ves-te allà.
3: Però clar, perquè tens canalla de 16 anys que no volen sentir-se ni discriminats, ni apartats, volen pertànyer a un grup, a la nostra època també volíem pertànyer al grup i no sentir-te diferent. Per tant, tu pots fer la teva pedagogia, i jo els hi faig els meus discursos de pressió estètica, tinc una criatura també de 17 anys i li faig el meu discurs, però després més o menys poden tenir alguna cosa diferencial, doncs mira, doncs jo no aniré amb talons o jo no aniré, però al final totes han de ser elles que han de veure que aquesta no és la solució.
0: Clar,
3: que han
0: de revolucionar-se.
3: Els pares
0: que ens estan escoltant, o sigui, què els estàs dient? Que poca cosa tenen a fer?
3: Per mi que ho facin, que els expliquin bé, no només és això de dir no, això no t'ho posaràs perquè és sexualitzat. No, escolta, explica'ls una mica la
0: història. Això és el que deia en Folquet, que a altres èpoques una família diu, escolta, acompanya'm a fer 5 hores de cua per un vestit.
3: Ma mare m'hagués enviat a pastafar.
8: És no normal.
3: Home, però és que a mi no se m'hagués acudit anar a fer 5 hores de cua per comprar-me un vestit, clar. Però, esclar, cadascú és cadascú. Bueno, però, per exemple, segur que a les nostres generacions ens acompanyaven, a mi no, però les nostres mares, les seves mares, per anar a comprar el vestit de casament, per exemple.
8: Des de la comunió, sí.
3: O des de la comunió també es feia aquest cerimonial, no?
12: Perquè que, jo vaig a la comunió amb texans. Aleshores, el meu paradigma en aquest sentit no té res a veure.
3: Jo crec que cada època té les seves coses i ens hem d'anar modulant i hem d'anar aprenent. Llavors, amb ells, explicar-los que aquesta festa o que aquest tipus de vestit és sexualitzat, que les està oprimint, que es fa una diferència molt gran entre els nois i entre les noies, que haurien d'anar amb sabata plana. Després, ensenyar-los que hi ha recursos, perquè si no, a vegades algunes mares em diuen, doncs moltes mares m'han escrit arran d'aquest reel d'Instagram, doncs què faig? Doncs els he donat opcions. Mira, les sabates les podeu comprar aquí, que hi ha sabates planes de tot tipus per poder portar amb un vestit de festa. Vestits, després també hi ha el tallatge, hi ha l'hegemonia d'aquesta bellesa d'una nena de 16 anys que tothom es pensa que ha de fer una 38 i medir com a màxim 1,70 m i un peu un 37 m. I si sortim a fora, hi ha diversitat corporal, hi ha discapacitat, hi ha de tot, hi ha tots els mateixos maniquís. Jo no he vist encara cap maniquí d'una noia amb cadira de rodes, i al carrer n'hi ha. Jo no he vist cap maniquí d'una persona que li falti un braç, o un maniquí d'una noia d'una talla 42, inestable. Per què, a més, insistim a perpetuar. A mi el que més m'escandalitza, més que les nostres filles vulguin seguir fent això, és que les marques ens segueixin exercint aquesta violència, posant-nos a un aparador, cinc noies, perquè Sorrelles vaig anar-hi, i a fora hi havia cinc, sis maniquís, i tots eren iguals.
12: Igual.
3: I a fora, totes les que feien la cua, totes eren diferents. Doncs haurien de ser elles que haurien de dir jo aquí no entro. I que quan hi hagi un reel a Instagram dels millors vestits són d'aquesta marca i Amèrica, que surti algú i digui perdona, no. Però bueno, aquesta és, no?, com la lluita masclista o la...
15: Pero que la libertad de los hijos, mi hija está empoderada, me lo han dicho...
0: Quants anys té la nena?
15: 8 años, pero m'ha mandado un mensaje que lo está...
3: Està escoltant el programa.
15: Bueno, le he mandado una videollamada. Las niñas que están escuchando y quieren venir a saludar.
11: ¡Eres un payaso!
0: ¿Qué es la teva filla?
15: La Berca i sus amigas que están de botellón.
0: Bueno,
8: jo, primer de tot, voldria dir que trobo molt malament que la Mònica hagi anat a fer la primera comunió vestida de tejanos.
0: Sí, no ho ha superat des d'aquest moment.
8: Això és una cosa lletjíssima i que no fa per una noia tan guapa.
3: Jo la vaig fer amb Pamela.
8: Molt bé.
0: I mira ara, mira el baixón ara.
3: I ram de flors, perquè jo ja sabia que no em casaria ni faria res. Vaig dir, deixa-m'ho fer-ho tot ara.
0: Molt bé. Que hi hagi una foto, no?
3: Que hi hagi una foto. Ara us l'ensenyaré, si voleu.
1: Jo anava amb una corona de pitiminis.
8: Molt bé, nena.
3: Jo, Pamela, i ram de flors igual.
0: Que anava a dir una corona d'espines, dic. Quina integració a la cerimònia.
8: Això que ara ja fan de les professors que fan vaga,
0: sí.
8: Ho veus que ara hi ha tot això. Vols dir que les graduacions no les fan al revés?
0: El què?
8: Les graduacions aquestes, sí. Que dieu, que seran els alumnes els que faran una festa i els donaran un diploma als professors que tornin a l'escola.
0: Ah, no ho havia pensat, d'això.
8: No, els que no hi són.
0: Sí, sí,
8: són, no,
0: quan tornin.
8: Quan tornin, els donaran el diploma de dir benvinguts a l'escola. Vols dir que la gent no està fent la cua dels vestits pels professors?
0: Podria ser. No, és que, sort que estem asseguts, perquè hem vist la fotografia de la Pont Nou.
3: De la comunió.
8: Nena, estàs preciosa.
3: Però és veritat, ets tu?
16: Sí, fill, sí.
8: Preciosa.
3: No, no, podria ser una altra persona.
16: No, però que a vegades veus criatures que dius sí que tens un aire.
0: No té un aire. L'aire l'has perdut. Bueno, l'has canviat. Sí, és un aire que ha bufat per un altre cantó.
8: Preciosa,
3: sí, bueno. Els mestres també es mereixerien, una festa pobres. Per mi es mereixerien una festa.
0: Home,
3: i 17 pagues, per lo menos.
0: Sí,
3: amb una, el que aguanten.
0: I una festa de graduació, també.
3: De comiat, abraçades, i que no ens veguin els pares ni a les mares amb tot
0: l'estiu. Bueno, Marta, escolta'm, vés fent reels.
3: Jo faré reels.
0: Vés sumant, a veure si entre els uns i els altres això acaba de...
3: I mira, si aconsegueixo que d'aquestes graduacions hi hagi dos noies a cada institut que diguin doncs jo aniré amb bambes, jo aniré amb un traje i americana, jo aniré amb texans no cal, perquè hi ha infinitat d'opcions. Contacteu-me per Instagram, sí, que donaré... donaré consells gratis.
0: Sí, home, sí.
16: Escolta, mira, no m'he comès la sabata encara, Marta, passa'm això.
3: Vinga, doncs donaré consells gratuïts.
8: Okay. El vestit jaqueta de tota la vida, que les noies i les senyores anaven guapíssimes amb el vestit jaqueta.
3: Amb pantalons, però...
16: L'estilista de RAC1.
8: No, amb faldilles.
15: No m'aconsegueixo recordar... No m'aconsegueixo recordar de qui vam estar parlant, que es havia engreixat.
0: Però és que no ens interessa. Marta Pontnou, moltíssimes gràcies. Ariadna, gràcies. Gràcies. Ara tornem.
17: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet. El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
18: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
19: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
18: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
19: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
18: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
20: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
21: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
22: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
23: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
22: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
24: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
25: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
26: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
27: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
0: I les 6 de la tarda del versió RAC1 d'aquest divendres 22 de maig, de seguida el senyor Boigues. Senyor Boigues.
1: Però abans...
0: Hola, abans, preparadíssim.
1: Més exclusives.
0: Eh? Més exclusives.
1: Home,
0: què ha passat ara?
1: Mira.
28: Escolta, si no vaig entrar, no em presentis, home.
0: No, home, sí, ara. Va, no tinc ni nervis.
1: La diva de los viernes.
0: A veure.
1: Us poso el dia de les novetats de Movicinemes, perquè, per exemple, ahir... Movicinemes ens va teletransportar de nou a la galàxia més famosa amb l'estrena de què...
0: De Mandalorian en Grogu.
1: Sí, senyor. Qui és el Grogu?
28: Jo què sé.
0: El Baby Yoda, petitó. Sí, jo sí.
1: És el Baby Yoda.
0: Sí,
28: això és aquesta cosa que fan.
1: No, els hi preguntava amb ells.
0: No em fas cas a mi.
1: Home, perquè tu ja sé que ho saps, home.
28: No, perquè això ho fan per enrere del president Pujol.
0: No és veritat.
28: No.
0: Aquest és més petit encara.
28: No, per això mateix. Encara més en conjunt.
0: El més petit.
28: Com que s'ha fet gran, ara, vinga.
0: No, petit, sí, sí.
28: El judici i anant.
1: Jo sabia que ningú sabria qui és el Grogu, excepte el Serra. L'estrena va coincidir amb la inauguració del nou cinema Premium de Barcelona, que és el Movie Gran Sarrià Club. Això sí que no us ho podeu perdre, perquè són còmodes, són gratis, està.
28: Hombre, claro.
1: Mira, el pla...
28: I no solo.
1: Ja veus el que ens interessa. Bueno, total, que el pla que us porto per avui sí que no té preu, sí, perquè és l'emblemàtic, atenció. Arribeu Cinema amb més de 1.100 butaques. Fixa't. Està equipat amb una de les pantalles més grans i projecció 4K.
28: Que guapo.
1: Celebra el 55è aniversari de la polèmica magnètica i violenta obra mestra de Stanley Kubrick. Què pot ser, senyor Marcelí? La naranja mecànica.
28: No, va ser horrorosa. Bueno, aquell noi li obren els ulls de tal manera...
0: Sí, sí, sí.
28: És un posa d'imatges contínues.
0: És un oculista dels bons,
28: eh? No pot tancar els ulls, eh?
0: En el fons són bones persones.
28: A mi l'oculista m'ho diu, no tanqui els ulls. A veure, no tanqui els ulls.
1: I vostè pensa en la naranja mecànica?
28: No, llavors m'aguanta el maldite la senyora, eh?
0: A mi m'ho deien això amb les lents de contacte.
28: Sí.
0: És molt fàcil, la lent de contacte.
28: Sí, no
0: has d'intentar no tancar l'ull. Sí. Home, quan l'ull veu que li va un dit directe cap a dins,
28: home,
0: què creu vostè que va fer l'ull?
28: Tancar-se,
0: clar, és que a veure...
1: Malament si no, eh? Tot això, doncs, que ho sapigueu, i molt més, com sempre, a movicinemes.com.
0: Fotografia, senyor Boigues. Ui, com li ha canviat la cara, eh? Feia cara de mal humor i quan li han posat la fotografia s'hi ha posat bé, eh? Bé, amb aquesta música de Pallasset, que sempre són... Que és veritat, és música de Pallasset. Mira, mira. No és música com d'anàlisi, de crítica del programa, que és el que fa vostè, no?
28: Passar la xerrada i riure una miqueta.
0: Va riure una miqueta, vostè té una responsabilitat. En el programa té una responsabilitat.
28: És el síndic
0: del programa. Fer passar l'estona. Bueno,
2: Bueno, que la gent no se n'adona, però l'estona passa igual.
0: Sí.
2: L'estona passa igual.
0: Esperem que passi millor, per això, vostè. Bueno, vostè recull les crítiques i les dissecciona una miqueta. Comencem per la primera?
2: Vinga, Montse, anem per la primera.
0: Va bé.
4: És el missatge d'una persona que diu que no va entendre un comentari que vam fer l'altre dia. El que passa és que jo no he acabat de recordar aquest moment del comentari que comenta. Diu, per això anirà molt bé poder-lo trucar i que ens ho aclareixi, perquè el comentari diu el següent.
2: Per això està a la secció, per això està a la secció.
0: Què vam dir? A veure.
4: L'altre dia vau fer un comentari sobre l'estrella polar, que no es va entendre perquè, com sempre...
0: Yeah. Què està passant ara?
28: El telèfon de la Montserrat, que
0: ha passat aquí, i va sonant. Toca?
4: D'entrada està tocant el meu telèfon.
28: Però segona... vull parar i s'ha engegat.
0: Mare meva.
2: Aviam, tornem.
28: He parat la pantalla i he començat a sonar tot a tot volumen.
0: Mare meva.
28: Qui és?
0: Senyor Buigues, se li està boicotejant una mica la secció,
2: no?
0: No?
2: És que, clar, aviam, Montse, ens pots llegir la crítica que ara, hem rebut?
0: Agafa mal humor, el senyor Buigues.
4: Sí,
2: textualment, sí. El que diu la crítica, per després de trucar-lo, perquè el tenim a l'espera, aquest home.
4: Sí. L'altre dia vau fer un comentari sobre l'estrella polar.
2: Això
4: ho
2: dius tu, això dius tu o diu la crítica?
4: Home, com ho he de dir?
0: La crítica.
4: Què diu?
0: És la crítica.
5: Bona tarda, ja em toca?
4: No,
5: encara
4: no l'hem trucat. Un comentari que no es va entendre perquè, com sempre, i com ha passat ara, us vau interrompre i vau canviar de tema sense cap explicació. Es diu Alan Parra.
0: Vale, que és que vam fer un comentari sobre l'estrella polar que no li va acabar de quedar
2: clar. Jo no recordo el dia aquest. Vosaltres no,
0: jo sempre... tampoc. Ara, es diuen tantes coses en aquest programa i amb tant criteri...
28: Hasta masses.
0: Que vés a veure... saber quan vam dir això.
2: Sobre una estrella polar, eh?
0: Sí.
2: Va, anem a... Hola, bona tarda.
5: Ara sí.
0: Ara, tarda, disculpi,
5: bona tarda.
0: A veure si afegirem una altra queixa.
2: Bona tarda. La pregunta, a què refereix quan ens parla d'aquest comentari sobre l'estrella polar?
5: Doncs no ho sé.
2: O sigui, què dèiem exactament nosaltres?
5: No, és que per això mateix us he preguntat a vosaltres. No es va acabar d'entendre perquè us vau trepitjar i no es va sentir bé. El comentari era boníssim, però llavors ja vau canviar de tema sense donar cap explicació i suposo que, com molts altres oients, em vaig quedar amb la incògnita.
0: Està descrivint molt bé aquest programa, que és començar un tema, no acabar-lo i anar a parar un altre. Sí. Efectivament, és l'ADN d'aquest programa.
2: Però ens pot dir, per tenir més pistes, qui va fer aquest comentari, això ho recordo.
5: És que no ho recordo, perquè crec que va ser un dels personatges aquests que feu.
28: No són gerepolles.
2: Home, no serà un personatge que no fem. Si és que això també, si ens pot donar una pista, que sigui...
0: Sí,
2: vàlida,
0: perquè clar, a quina hora va ser o com va anar això?
5: Ara que ho diu, sí que va ser un personatge que no feu.
2: Com un personatge que fem?
5: Bueno, un d'aquests que no feu habitualment.
2: Ah, val.
5: Era un que tenia una veu molt greu, tampoc vocalitzava gaire, com vostè. Sí. El que sí sé és que va parlar d'un os polar.
2: Ha dit
0: estrella polar abans.
2: Estrella polar, ha dit polar.
5: Sí, és el cas és que era alguna cosa polar.
0: Oh, no, clar, no sé si era un polar, os... Igual, no sé si... Amb un polar acabarem al final.
5: No sé si era un os o una estrella, és igual, però era polar. El comentari era boníssim. Però,
2: aviam, a quin dia va ser això? Va ser aquesta setmana? Perquè ens pot dir alguna cosa.
5: Ui, no, deu fer 4 o 5 anys, això.
0: Però,
5: ja.
0: Oi, ara sí que hi ha...
4: Bueno, va, escolta, sí que hi ha...
0: No, però, a veure, el seu... No, a favor d'aquest oient, que jo intento respectar els oients sempre, sí que és veritat que hi ha gent que de vegades ens diu... Fa temps, veu fer o veu dir... Sí. I dic, bueno, quant temps? Ah, no, anys. Dic, bueno, esclar, si no ho recordem ni nosaltres...
5: Perdona, Marc, però és que jo he dit 4 o 5 anys, però aquestes coses, quan sembla 4 o 5 anys, pot ser més, perquè jo us escolto des de que estàveu a Catalunya Ràdio.
0: Sí.
5: O sigui que podria ser ja de fa 20 anys, eh?
2: Escolta, vostè,
5: imagineu si fa temps que arrossego aquesta incògnita.
0: És un mal viure, això, eh?
5: Clar, fins a dia d'avui no ho he especificat,
2: vostè,
5: això.
2: Vostè sap alguna cosa del que ens està preguntant?
5: Sí, sí.
2: Vostè sap res, si és que...
5: No, clar que sé, el que els he dit... Si no s'haguéssiu trepitjat, no us ho estaria preguntant. És que era un comentari que va fer un personatge amb una veu greu d'home, que normalment no feu, i va dir alguna cosa d'un os. Un os marró. Un os marró, sí.
2: Perdoni, però un moment.
5: Un os marró, seguríssim, eh? Ara m'ha vingut al cap.
2: Un os polar, ha dit os polar.
0: Sí, era polar abans, blanc, eh? Estrella polar.
5: Ah, exactament. Aquí estava el dubte. Si era marró o era blanc, però era un os segur.
2: Abans ha dit que no sabia si era una estrella o un os, però era polar segur. Sí, aviam...
5: Esperi, ara m'ha vingut al cap, eh?
0: A veure.
5: És que ho vau dir amb accent obert. Era un os.
4: Ah, era un os.
28: Un os?
5: Sí. I el dubte no era tant del color, sinó si era un os animal o un os d'esquelet. De fet, l'os animal adult és marró i l'esquelet és blanc. Aquí estava el dubte, és que el comentari era boníssim. Parlàveu d'un esquelet polar blanc. I llavors em sembla que el Marc Serra va intervenir i va dir no sé què d'un cementiri d'esquimals.
0: És possible que ho digués.
5: Del Pol Nord.
0: Perfectament possible.
5: Però no sé si era el Pol Sur.
2: Perdoni un moment.
5: Ja li ha vingut al cap el moment aquest que li estic dient.
2: No m'ha vingut cap moment al cap dels seus moments.
0: Vol tornar a dir això? No m'havia vingut cap cop al cap?
2: No m'ha vingut cap moment al cap.
0: Ara.
2: Dels seus moments. M'ha vingut al cap un moment.
5: Quin?
2: el que penjaré. M'ha vingut claríssim el moment que penjaré. El tinc claríssim.
5: Ah, sí? Quan serà això?
2: Mira, ara. Penja. Vinga.
0: No em sembla bé, no em sembla bé.
28: No em sembla bé. Perquè se'm feia molt llarga aquesta
2: pregunta. A mi també.
0: No, perquè de vegades hi ha gent que es queda amb aquestes coses a dins i fins que no ho treu o no ho comenta...
2: Però ho tregui,
0: Però vostè no hauria d'ajudar l'oient? Jo crec que l'ha perjudicat.
28: Vostè és el defensor de l'oient.
0: Sí, és que l'ha perjudicat.
2: L'ajuda té un límit, eh? Hi ha gent que ja veus que no... Tu no coneixes gent que dius, hòstia, aquest per molt que l'ajudi no ens en sortirem? Hi ha molta gent així.
0: Ho penso amb vostè, també moltes vegades. Per molt que l'ajudem no en traurem res de nou.
2: En fi, anem per la segona.
0: Sí. A veure si tenim més sort.
2: Montse.
1: És una persona a la qual li costa una mica, diguéssim, resumir.
0: Mare meva. Llavors, també és molt d'aquest programa, això.
1: Ha estat a Twitter, evidentment, amb un tuit no hi havia prou caràcters, i llavors ha fet un fil, d'acord?
0: Però és contra nosaltres, contra el programa.
1: És una valoració del programa.
0: Ah, carai,
1: és meticulosa i...
0: M'estàs dient que a Twitter se'ns critica? Ara
1: no,
0: sí que em deixes mort,
1: eh? No, això no.
0: Ara sí que em deixes mort.
1: No.
28: És positiva o negativa?
1: Bueno, hi ha de tot. Es pot anar agafant. Clar. Cadascú que agafi el que més li agradi.
0: A veure...
1: Benvolgut equip de direcció, producció, guió, control tècnic, col·laboradors fixes, col·laboradors esporàdics, tertulians de
0: tothom,
1: conveniència i personal de neteja de la versió RAC1.
0: Mira.
1: Tothom ha quedat ben saludat.
0: Sí, podria ser.
1: Em dirigeixo a vostès des de la més profunda cultura de l'esforç auditiu. Soc oient del vostre programa des de l'època en què la ràdio se sintonitzava amb una roda analògica i el concepte podcast sonava ciència-ficció o a marca de detergent estranger.
0: El motiu
1: d'aquesta crítica no és un altre que abocar una mirada analítica sobre el rumb que ha pres el vostre transatlàntic radiofònic de les tardes.
0: Ah, mira que maco, això,
1: un programa, jo sempre li dic també que és un transatlàntic, quina gràcia. Un programa que...
0: Ja sabem com acaben alguns
28: sobretot si es diuen Titanic.
15: Bueno, o amb aquesta de les rates, el hangavirus.
0: També.
28: Sí,
0: que és veritat.
28: Ja té raó, ja.
1: Un programa que per bé o per mal ja forma part del teixit adipós de la societat catalana.
0: Però la crítica no l'ha dit, no, encara? No,
1: ara és que també una miqueta ansiós també ets, a veure.
28: Calleu!
1: Començaré per estricte sentit de la cortesia per les bondats del programa, que no són poques, tot i que de vegades queden diluïdes en un mar d'improvisació que frega la temeritat laboral.
2: Està bé, és que és veritat, és temerari el nostre programa.
0: I, bueno, és possible que no hagi escoltat res i només s'hagi quedat amb l'última frase de la resta de coses?
2: No, ho has escoltat tot.
0: Vinga.
1: En primer lloc, s'ha de reconèixer que la capacitat de lideratge del presentador és un cas d'estudi per les facultats de comunicació.
0: Totalment.
1: És una mica l'Ena Francis, no? És com molt llarg, no?
0: Bueno.
1: Aquesta habilitat per rondinar del tot em fascina. No, de tot. Sí, quan vostè, senyor director, es queixa del trànsit, del temps, de la direcció de l'emissora, dels llums del plató, seria de l'estudi, o del preu del tallat a la cafeteria, aconsegueix una catarsi col·lectiva imparable.
0: Escolta una cosa, me preocupa una mica que acabes de passar de pàgina, perquè no...
28: Però això és llarguíssim.
0: Quan arriba la crítica? Perquè a mi, o sigui, el que se'n diu context, jo m'agrada.
2: Però
0: ara que el context ocupi tota la secció,
2: ja comença a criticar, ha criticat el clapés.
0: Però hauria d'anar acabant, també.
1: Pots una mica impacient, també. Diu, així mateix vull aplaudir la resiliència dels personatges que orbiten el programa. El senyor Marcelí. Senyor Marcelí.
28: Digui.
1: Aporta una entranyable nostàlgia clàssica que sosté la memòria de l'estudi. El senyor Vicenç Martí.
3: Què passa? Què demana?
1: I rom després amb energia desbordant i una ironia punyent.
3: Vaja la merda.
1: El relleu el pren el senyor Buigas, meravellant l'audiència amb la seva lògica de l'absurd.
0: Ara entenc per què ha volgut aguantar fins aquest moment, no?
2: Ja pot acabar.
1: Montse Llussà parla de mi amalgama l'espai aportant rigor, calidesa i una veu impecable. Moltes gràcies. Tanca el quintet la Marta Cailà.
0: No surto jo?
1: No. Ui, ara.
3: Mira, Marta.
0: Ara sí que m'està fent llarg la cosa.
1: Aquí això serà un daltabaix.
0: Sí.
1: Amb una solvència periodística envejable, criteri sòlid i l'elegància que dignifica el directe.
3: Guapa i firme.
1: No ens enganyem. Tot el que brilla no és or, i el seu programa de vegades té més ombres que una pel·lícula d'expressió més malament.
0: Ara sortiràs tu. Ara li fa gràcia, eh?
1: Passem a la crítica constructiva però ferma. La meva principal línia de flotació argumental...
0: No, jo, perdoneu, ni flotació...
28: Això és llarguíssim.
2: Però quan falta?
0: Què falta?
1: No, ja està.
0: No, digues que falta.
2: Has arribat a la meitat o no?
0: Què falta?
28: Sí.
1: Més o menys sóc a la meitat.
0: No, a la meitat.
28: Nena, vaig al final.
0: Prou, què diu? Exacte, l'últim punt.
1: Es basa en la gestió del temps. Vostès tenen 4 hores de programa. I què fan amb aquest temps? En moltes ocasions, res, absolutament res. Hi ha tardes on es passen 30 minuts...
0: No, continuïs.
1: Discutint, i això és cert.
0: Ves al final.
1: Sí, no, però perdona.
0: Digue-li vostè.
1: Això és veritat.
0: Això és interessant.
1: Això és veritat. Diu, discutint si el pernil dolç s'ha de tallar fi o gruixut. Això és cert, i ho hem parlat amb el Pam, i és més d'una vegada. O si un col·laborador ha arribat tard perquè no trobava l'acreditació al vestíbul. Això no és ràdio d'autor, senyors. Això és una reunió de veïns a mesa per antena. L'oient no pot ser hostatge de les seves dinàmiques de mirar-se al marit.
0: Se m'està fent llarguíssim.
1: Un programa de ràdio ha de ser com un vals.
0: Sí, doncs aquí...
1: Fluït, elegant, constant...
0: Prou. Ves al final, sisplau.
1: En sèrio? No voleu més? Parla de la publicitat.
0: Un rotllo enorme.
28: Molt d'acord.
0: Segur? Publicitat, què més parla?
1: En resum. I per anar tancant aquesta anàlisi, el versió RAC1 és un mirall de la vida mateixa, imperfecte, sorollós, irritant, però entranyablement addictiu.
0: Sí.
1: O estranyament addictiu. Espero que prenguin nota de cada una de les meves paraules, analitzin
0: impossible.
1: Gràfics mentals, que estic segur que aquest text els generarà, i apliquin les correccions pertinents abans de la propera onada de l'EGM. Atentament, el seu oient més analític, sense cap mena de dubte, fiscalitzador i exigent, Blas Royo.
15: Va. Crec que era Blas Pinyer.
0: No, però el Royo també està buscat de cognom, eh?
2: Perquè... Bueno, i Blas.
0: Vostè no fa una mica de filtre de les crítiques? Perquè això ha sigut insuportable.
2: No, he vist aquesta que parlava de mi i deia això.
0: Parlava de vostè. Sí.
2: Després ho ha volgut adornar amb altres coses.
1: Home, bastant barroc.
0: Menys interessants, no?
2: Sí. En fi, el tenim aquí.
0: Sí.
2: Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Déu-n'hi-do, el missatge, eh? S'ha quedat a gust, eh?
6: Sí.
2: Vol afegir alguna cosa?
6: No.
1: Home, no m'estrany.
2: Vol dir, ja ho ha dit tot, no?
6: Sí.
2: Tot el que havia de dir ja ho ha escrit?
6: Sí.
0: És com un bàlsam, aquesta trucada, eh? Ara jo estic molt millor que abans.
2: El reto. Bona tarda. Adéu i bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
1: Un cap de setmana.
7: Aquest sí que s'ha buidat, i no el Guardiola.
28: Per veure-ho, sort. Aquest senyor, que només sap dir sí o no, és tot el que ha escrit tot aquest...
1: Home, què ha de dir més? Què havia de dir més?
0: No tenia... No, té raó, el senyor Martí. S'ha buidat.
7: S'ha buidat,
0: ha posat tot el que havia de dir i ja no tenia res
1: més
0: a dir.
1: Ja ho havia dit tot.
28: Mare on meva. Som, exactament?
2: Anem a l'última?
1: L'última.
0: Per favor, sí.
2: Anem a l'última.
0: Per favor.
1: És un mestre. Sí. Que es queixa, diu, de com hem tractat el tema de la vaga dels docents.
28: Això té raó.
1: Sí, per què?
28: Va fer l'efecte que té raó.
1: Diu el següent. Heu parlat molt de les agents dels Mossos infiltrades a l'Assemblea de Docents.
28: Cert.
1: I molt poc de les nostres demandes. Què preteneu? Informar o desinformar? Es diu Vicent Escrivà.
2: Molt bé.
28: De
2: Balaguer. Bona tarda. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Vicent, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Perdoni, però a mi em sembla que sí, vam comentar coses de les teves demandes,
0: s'ha comentat tot, les demandes, i evidentment era notícia aquesta infiltració,
6: no li nego, però ho vam fer molt de passada i de manera confusa, perquè us vau centrar molt més en la notícia morbosa aquesta de les agents infiltrades de l'Assemblea.
0: Morbosa, és que era una notícia sorprenent, també, clar.
2: Bueno, aviam, fem una cosa, ja que el tenim aquí, doncs parlem ara de les demandes.
0: Ah, molt ben pensat, molt ben pensat.
2: Digui'm algun exemple d'una demanda que vostès hagin fet.
6: Doncs miri, una és augmentar la plantilla total en 1.200 docents més.
0: Molt bé.
2: O sigui, 1.400?
6: Com?
2: 1.200 més 200? Ha dit 1.200-200.
1: Ha dit 1.200-200, eh?
6: No.
2: Són 1.400, no?
6: Perdoni, 1.200-200 més, o millor dit, 1.200-200 i 200 més, per dir-ho més correctament.
2: O sigui, 1.600.
6: Com?
2: 1.600, perquè abans ha dit 1.200-200, o sigui, són 1.400. Però
6: no.
2: Ara ha dit 1.600.
0: Ha dit 1.200-200.
6: A veure, sisplau, quan jo dic 1.200-200 i 200 més, em refereixo a 200, o sigui, homes i 200 dones.
1: Per tant, són 400.
2: Són 400, perquè són 400 persones. 200 homes i 200 dones són 400 persones. No? Vostè no serà professor de matemàtiques, eh? Perquè, clar, realment, no m'estranya que els paguin tampoc, eh? Perquè, aviam...
6: Doncs ho han encertat, però jo sóc catedràtic de matemàtiques.
2: Ah, sí?
6: Però... I vostè no té un problema de números, sinó de comprensió oral.
1: No, ha dit 1.200. Sí. 200 i 200 són 1.600, ja.
2: Deixem-ho aquí, deixem-ho...
1: No, 1.400 més.
2: Deixa, perquè els matemàtics a vegades tenen una teoria així paral·lela i t'acaben liant. Es viuen en un món paral·lel.
6: De lamentable.
2: Sí, és igual. Bé. Quines demandes han fet més? Avancem, si no avancem.
6: D'acord, anem per feina, sí.
2: Quines demandes han fet més?
6: Doncs un augment de 400 euros més.
2: Al mes?
6: Sí, 400 euros més al mes.
2: O sigui, dos mesos.
5: Com que 2 mesos?
2: Perquè diu més, ha repetit més 2 vegades?
5: A veure, vostè sí. Està embolicant tot una altra vegada i, a veure, l'augment és de 400 sí. euros més al mes. Sí. Però aquí el que és important que quedi clar sí, sí. és que el sou dels docents ja sí. fa massa temps que és indecent.
2: O sigui, dels docents és indecent, o sigui, 200 és 100, no són 400.
5: Com?
2: No, per què diu 200 és 100, si són 400?
28: Vol 400, sí. que abans són 200, sí. que abans havien estat 100.
2: Vicent? Em sent? Vicent?
5: Maria, penjo, perquè m'estan tractant com si fos un adolescent.
2: Vicent?
28: Hola? Escolti...
2: S'ha quedat com absent.
7: T'has deixat de preguntar-li que si hi havia acord si el firmaria en el Saló de 100.
1: Llàstima, perquè ara ja no el sent. No, no.
2: Aquesta trucada m'ha posat a 100.
7: I això que semblava de 100.
0: Jo estic tan cansat.
15: Fer un programa dolent.
1: I indecent.
28: Jo també, tinc un cansament.
0: Mira, sí, sí. Us dic una cosa. Estic a punt de quedar-me inconscient.
8: Joder, estic cansat.
9: Versió RAC 1.
10: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
11: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
12: Havia passat massa temps.
13: Mai, és massa temps.
11: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai... un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
29: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
17: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
29: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
17: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
30: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Versió RAC1 amb Marc Serra.
0: Doncs passen 11 minuts de les 6 de la tarda, de seguida amb el Rocco Steinhäuser. Rocco, què tal?
31: Doncs molt bona tarda.
0: Avui què farem?
31: Avui sí que ho explicarem, eh?
0: Vas vestit de Tintín avui, no? Sí, és veritat.
31: Sí, la primera... sembla mica no m'ho han dit mai.
0: Sí. No, però vull dir que, a veure, per la part del jersei blau i aquesta cosa...
1: I una mica aquí el cabell, també, eh?
0: Sí, sí.
31: Sí, sí. Sí, sí. Vinc de Sant Cugat, m'han donat records per tots vosaltres.
0: Home, doncs moltes gràcies.
31: El de seguretat... Escolta, que us escolto tota la tarda. L'entrada de seguretat.
28: Del monestir?
1: Sí, sí.
0: No, del monestir, no, de la tele. Ah, un estil de Sant Cugat.
31: Que tren allà a la ràdio ens escolten.
0: Molt bé, doncs.
1: Ah, que molt, gràcies.
31: Els taxistes també. Escolta'm, és una parada.
1: Igualment.
31: Com ens escolta... Sempre que no hi hagi emissores, ara nosaltres...
0: Bueno.
31: Bé som nosaltres. No m'ho s'ha de dir.
0: Sí, s'ha de dir.
31: Menys un dia que havia música en el taxi. Tenia posada...
0: Doncs canvia de taxi.
31: Va posar reggaeton.
0: Josep Moragues, bona tarda.
32: Bona tarda.
0: És un dels temes de la tarda, perquè cada vegada doncs, que arriben els senyals horaris en tornarem a parlar, que és l'embolic que hi ha en aquesta operació sortida, que encara es complica més, sobretot a l'AP7.
32: Sí, aquesta autopista s'acumula en prop de 50 quilòmetres de retencions en diferents punts, però també preocupa en altres vies. S'espera que de cara a les 7 de la tarda, d'aquí una estona, sigui el moment de màxima acumulació de cotxes. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
33: Bona tarda, seguim parlant i parlem de nord a sud, de 17 quilòmetres entre Llinars i Parets del Vallès, en sentit Girona, a la Roca 6, també en sentit Girona, a la P7, entre Santa Perpètua de la Mogoda i Serranyola, en sentit nord 7, a Barberà, tant en sentit nord com sud, Hi ha en aquests moments uns 4 o 5 quilòmetres, però en sentit Girona s'acaba de produir un accident i només hi ha obert un carril, la situació es complicarà. També a Sant Cugat aturades, també 9 quilòmetres entre Castellví i Osones i Castellví, al Parelló també problemes per la varia d'un camió. Resumida la AP7, seguim parlant de rondes molt complicades, d'accessos nord, C58-73 cap a rondes i meridiana complexa, també la C31 a Badalona i per la part sud a l'A2 i la B23. Per tant, un cop més demanar-vos molt de precaució. Bona tarda.
32: I a Barcelona, dos accidents a la via Augusta han provocat 5 ferits en poca estona. Per una banda, un xoc entre 5 cotxes ha acabat amb 4 ferits i n'hi ha un en estat greu. L'altre accident ha implicat un motorista que està menys greu. I els contactes d'antivirus que continuïn asimptomàtics i amb PCRs negatives, com la dona ingressada al Clínic de Barcelona, podran passar els últims 14 dies de la quarantena a casa sempre que reuneixin les condicions per garantir l'aïllament i la seguretat sanitària i també del personal de salut pública, que també es sotmetrà a controls diaris. Els passatgers del creuer que estan aïllats a Madrid també tindran aquesta condició. Tots donen a més negatiu a les proves, cap presenta símptomes. Fins i tot el pacient que havia presentat simptomatologia ja estaria sense cap símptoma i hauria donat negatiu en una segona prova. I tot això també l'OMS eleva a molt alt el risc pel brot d'Ebola dins el Congo. Recorden que el més perillós de l'epidèmia és que la causa una variant relativament desconeguda del virus, per la qual no hi ha tractaments ni vacunes. I a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona ja han obert les portes pel concert de Bad Bunny que estrena la seva gira europea. El porto-riqueny fa aquest vespre el primer dels dos concerts amb les entrades exaurides. En total, 100.000 assistents que passaran per Montjuïc entre avui i demà. Des de l'estadi olímpic de Barcelona, Paula Padilla.
4: Els seguidors més fidels de Bad Bunny ja són a l'interior de l'estadi olímpic. L'estadi ha obert portes fa una hora i han entrat les persones que des de primera hora estan aquí fent cua, aguantant la calor que fa, bevent aigua amb un vano i també fins i tot portant un paraigua per protegir-se del sol. Ens han explicat que estaven molt nerviosos, però que han intentat passar l'estona de la millor manera.
8: Hem jugat amb gent, també a cartes i tot, o sigui que hem passat una bona estona, tot i la calor que fa.
12: Ens hem ficat sota una bandera que hem ficat allà a les barreres i després, quan feia molta calor, ens hem ficat sota els arbres.
13: Hem sobreviscut gràcies a aigua, a tovallola que ens han fet servir de mantes, parasols, paraigües, de tot.
4: Per cert que els venedors ambulants han fet l'agost, aquí venent aigua i vanos. Això en un dia en què les temperatures estan força altes.
32: I precisament el temps avui ha sigut el dia més calorós des que va començar l'any i s'han superat per primer cop els 35 graus al Priorat i al Pla de Lleida i els 30 graus a bona part de l'interior i a moltes valls del Pirineu. Durant tot el cap de setmana es mantindrà el domini del sol i aquest ambient de ple estiu, però podrien aparèixer alguns bancs de boira o núvols baixos en trams de la costa que frenarien la pujada de la temperatura arran de mar. És tot per la nostra banda.
0: Doncs per la nostra no. Arnau Vila, què tal?
18: Molt bé, bona tarda.
0: Ara t'obrim el micròfon. De seguida, d'aquí uns 40 minuts, començarem el temps afegit, que, com sempre, comença la reunió, senyor Marcelí, que,
18: sí, senyor.
0: Que vostè no hi és mai, perquè vostè arriba a 3:15.
28: Sí, però perquè hi ha de ser.
0: No, home, però si vol aportar alguna cosa...
19: No, millor, cosa. Millor, segons com millor.
0: No, jo de vegades el trobo a faltar, perquè té aquest punt...
28: Jo parlo molt de jo en del sé del futbol de, una
0: sap
28: miqueta,
0: coses del Barcelona.
28: I de la història del futbol
0: també,
28: com Barcelona.
0: També, hem dit, avui... Hi ha tantes notícies que
28: necessitaríem...
0: Que el primer
28: necessitaríem... partit es va jugar aquí mateix.
0: Sí, però no cal que ho expliqui tot ara.
28: No
0: cal que ho expliqui tot.
28: Dic, el primer,
0: Sí, no, ja ho he entès. Dic, hi ha tantes notícies que
19: massa
0: necessitaríem
19: coses.
0: Dues hores. Per on començarem?
19: Doncs mira, d'entrada, una última hora que explica el Mundo Deportivo, Christensen, que acabava contracte aquest 30 de juny, sí. Renovat dues temporades.
0: Ah, mira.
19: La il·lusió que ha generat aquest any de Christensen...
0: Sí, no he vist a ningú del públic saltant...
19: No salten de l'alegria.
0: I s'està llançant confeti.
31: Bueno, no se l'ha vist perquè és transparent, Christensen.
0: Sí. Bé, estem... Sort de vostè.
28: Jo estic traient faves d'olla. Això és una expressió. Estic traient faves d'olla, d'alegria.
0: D'alegria, d'emoció.
19: Però ara tinc curiositat de saber què vol dir.
0: No, és igual, no tinc tanta curiositat.
19: D'acord. Parlarem... Bé, parlarem d'altres temes, de l'adeu de Guardiola, que avui s'ha fet oficial, tot i que ja ho sabíem.
28: S'ha buidat,
19: però sí, ha trigat 10 anys a buidar-se.
28: Sí, 10 anys, cas. Aquí quan va estar, aquí, 3 anys?
19: 4.
7: Aquí res.
28: 4. 4.
19: 4.
31: Ara la pregunta és on viurà. On viurà, perquè...
19: Continuarà vinculat al City Group com a...
0: Sí, vols dir que és la pregunta? Preocupa molt on viurà Guardiola.
31: Perdona, perquè si no ha de fer d'entrenador i està vinculat allà, però esporàdicament, no crec que sigui visquent en un lloc en què plou tot el dia.
0: Però el problema és que...
31: Comparat amb Barcelona.
0: És el que més et preocupa. Aquest grup té coses a tot arreu, no?
19: Per tot el món.
0: Per tot, pot viure on vulgui, Rocco.
7: Aquí que no vingui, No. Abans que se'n vagi a viure a Torrejón d'Ardoz.
28: Exacte.
7: Aquí no vull.
19: De fet, té un equip a Nova York i Guardiola ja va viure a Nova York. una època. Bé, ja que visqui on vulgui. Per exemple, el Girona també se la juga demà, estarem pendents d'això, sí. I, evidentment, pendents de la gran final de la Champions de demà a les 6 de la tarda.
28: Guanyaran segur.
19: Amb tota la...
0: Bueno, és un partit molt emocionant, eh? Sí. I molt igualat.
19: És la final de les finals.
0: Ahir ens ho van explicar. Sí. Pensa que tots dos rivals es coneixen perfectament. Per tant, això
31: doncs
0: serà...
31: Doncs mira, l'Aleix Parisse ha entrat per la 2CAT i ha dit que hi havia pocs aficionats.
19: Home, no m'estranya.
7: Perquè hi ha molt poques entrades.
31: Clar. No vol dir res, que és un drama arribar fins a Oslo.
7: No, però és que el Barça té molt poques entrades per entrar al camp.
31: Ha entrat a la 2CAT des de l'estadi, per referència...
28: Però com? Que no ha de treballar aquí?
31: Sí, però també...
28: Però no treballa aquí, ha marxat.
19: No, sí, expliquem-ho bé, que avui faran el... Tu diràs des d'Oslo.
0: És veritat.
19: Especial des de la seu de la final.
0: Ha entrat per fer una connexió.
31: Per fer una connexió ens ha explicat que no s'ha trobat aficionats
19: allò. Home, és que està lluny...
7: I que no hi ha gaires entrades.
19: I poques entrades.
31: Perquè és un camp petit.
19: 28.000 espectadors.
28: Imagina't.
31: Ho sap tu, fantàstic.
0: No, alguna novetat del nostre tema preferit, que és la desaparició de l'antic Unió Esportiva Lleida per culpa d'un estafador?
19: No, continuem amb la incògnita sobre el mòbil, el motiu pel qual es va produir aquesta estafa.
0: Bueno, en tot cas, la novetat és que l'estafador sí que és lliure.
19: Sí, això ho hem llegit

0: S'ha quedat encallat a la seva secció i no hi ha manera de sortir dels jocs de paraules.
1: A veure, tercera opció, Lewandowski.
2: Que ja, ja està gastat.
1: Última opció, i tot i que alguns mitjans diuen que falta una reunió amb Laporta, Xavi Pascual.
0: Qui no importa menys, eh?
1: Menys.
2: Adeu de Pascual
0: tenim,
2: i...
0: Tenim alguna estadística,
2: i
0: ja, Esther?
3: A
0: veure, un moment. A veure com va les coses. Esther Muñoz, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc.
2: Hola, Esther, què
4: doncs, home, jo crec que tothom deu saber quina és la resposta en aquests moments, eh? Arbeloa és qui menys importa.
5: No, no, ens importa un pito.
4: 74% dels vots que s'emporta fins ara.
0: Val, doncs podeu anar votant fins a les 8 del vespre, que acabarem de fer...
4: Tot i que hi ha una cosa, Marc, que em crida l'atenció.
0: Sí, què passa?
4: Tampoc importa massa Guardiola, eh?
2: No m'estranya.
4: En segona posició va Guardiola.
0: En segona posició?
4: Sí, segona posició.
0: Un 12% de gent que diu que no li importa el seu adeu.
2: Guardiola ens va abandonar dues vegades, eh?
3: Exacte.
2: Ens va abandonar com a deixar el Barça.
4: Primer Arbeloa, segon Guardiola, en aquests moments tercer Xavi Pascual.
2: No m'escolta.
4: Mira, comprova-ho.
2: No m'escolta.
4: I Lewandowski. El 3%.
2: No m'escolta.
4: Per tant, és el que més importa, que marxi, eh?
2: No m'escolta.
1: No, és que és molt pesat, vostè.
6: Com es diu aquest jugador que va estar amb el Broncano aquesta setmana?
1: L'Araujo.
4: Marcos Llorente.
0: L'Araujo.
6: Exacte.
2: Està guapo, això, eh?
6: Van explicar, des de la productora, que el Broncano va acabar fins a dalt.
2: Estuve remando, eh?
6: Que
2: no dava nada, eh?
6: Calli. No va ajudar gaire, l'entrevista.
1: Tampoc és que...
6: Va ser sosa i diu que va patir. Jo,
1: Rocco, vaig tenir una sensació... Clar, l'Araujo ha tingut un procés de depressió i d'ansietat i el Broncano no era conscient de quan havia sigut això. Li preguntava... Bueno, hace poco, eh? Hace poco. Tampoc és que fos l'entrevista millor preparada de la història, eh?
6: No, també... Val. És que no es preparava per a res. Però sí que és veritat que hi ha jugadors que van i ho donen tot. Els germans Williams són fantàstics a l'hora d'entrevistar perquè ho donen tot i saben molt bé. I el Gerard Piqué, tres quarts del mateix.
2: Sí.
6: I ja van portar aquest i jo pensava que donaria joc. I...
0: Que no és que segons quins jugadors fas primer plat, segon plat, i res, és perquè s'acabi ja allò, eh? Perquè
6: van patir...
0: Has d'aguantar les postres, eh?
6: Van patir el que necessites.
0: Bueno, ara ho explicarem. Arnau, gràcies.
1: Fins ara.
7: Versió RAC1.
8: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció: enginyeria, intel·ligència artificial, ciberseguretat, gestió de projectes, business, filosofia, arts digitals i arquitectura. Inscriu-te a les sessions informatives online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? ¿Me pillas en casa?
12: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
14: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Copterink, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a copterink.com. Copterink, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Versió RAC1, amb Marc Serra.
0: I Rocco Stenhoiser, amb aquest aplaudiment del públic... de gent que ha vingut

0: Marruecos, Nova Orleans, Sud-Àfrica.
1: Bravo.
0: Gent que ha vingut expressament per la teva secció.
1: De tot el món.
0: Però abans de tot això, l'Ester ens explicarà una cosa interessantíssima.
1: Sí, tinc un missatge pel Rocco,
0: home,
1: que
0: doncs
1: és una
0: endavant.
1: Persona que cuida la seva seguretat. Oi que sí, Rocco?
2: Sí,
1: a casa teva,
2: Berisure.
1: Perquè si Berisure i Línia Directa, també.
2: També,
1: perquè si us voleu sentir segurs
0: Berisure,
1: de veritat...
0: Berisure també, però ara anem, som més
1: Berisure,
0: de Línia Directa,
1: és,
0: saps?
1: Rocco Berisure, no Berisure.
0: No, però ara no Berisure, ho diem, perquè ara són uns altres. Tanqueu una pantalla i obrim l'altra.
1: El que volia dir-li al Rocco és que si es vol sentir segur de veritat, de veritat, però segur literalment, la solució és Línia Directa.
3: Ah,
1: tenen, Rocco, una assegurança.
0: Amb els altres també, però amb aquests també.
3: És que una cosa és una alarma, l'altra és assegurança.
0: Ara.
1: Ah, exacte, perquè tenen una assegurança per tot el que t'importa. El cotxe, per exemple, assegurat. La moto, la teva moto, assegurada també. El Toby i el Max, els animals que tingueu a casa.
0: Els del Rocco? Toby i Max?
1: No.
0: Ah, no. Si els tens a casa.
1: Els animals de companyia que tinguin els nostres oients. El Rocco no en té ara, no? Tu no en tens ara, eh?
2: No en tens ara, no.
1: Doncs si teniu animals de companyia, assegurats també. I el més important, també tenen assegurança de salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de les teves assegurances. Directament truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. Tornem-hi. 917-700-700 o liniadirecta.com.
2: Bé, a veure, teníem una cosa pendent des del dimecres, perquè vaig dir ho hem d'aturar i acabem de rematar-ho.
0: Hem passat molts nervis.
2: Hi havia gent que volia saber exactament què coi passava.
0: Jo també estava aquí.
2: Posa'm la sintonia del safareig, perquè això s'ha de vestir.
3: Ai, la llengua.
0: La llengua, vinga, posa la llengua.
3: Controla tu llengua, Rocco.
2: La llengua, la llengua. Controla tu llengua.
4: Ajuda'm, Dios mío, a poder controlar
3: mi lengua. Ajuda'm,
4: Dios mío, a poder controlar mi lengua.
3: Controla tu lengua.
2: A veure, el tema és el següent.
0: A mi em vas fer patir, perquè jo sabia que deies coses que no se sabia si es podien dir o no.
2: És que estava en ple directe,
0: però...
2: perquè m'estaven demanant, sisplau, que aturés la notícia que anava a donar.
0: Val.
2: I al final he pogut, més o menys, pactar-ho, perquè el que no podem donar són molts detalls. Es tracta del següent.
0: De què parlem?
2: De què parlem? Hi ha una persona coneguda de TV3 que estarà de baixa durant un temps.
3: Què dius, ara?
2: I no sortirà per
0: farà pantalla.
2: No farà pantalla.
3: Ai.
2: Això ho vaig dir el dimecres.
1: Correcte.
2: I tothom estava pensant...
3: La Mari Pau, què va passar? No em diguis que és la Mari Pau.
2: Bé, recordem que la Raquel Sans ha participat a la Travessa VIP.
0: Oi, no. Mm-hmm. Ja ho veig a venir.
3: Incidentes.
2: S'ha fet fora del reality. Fora del reality. És a dir, que ella hi és al reality. Però fora del reality, clar, pensa que les proves han sigut duríssimes. Ja ho vaig explicar dimarts o dimecres, que s'havia acabat el fato just demà farà una setmana. Havien sigut molt complicades, no els han regalat res pel fet que siguin famosos. Vaig explicar també que va haver entrega total per part dels famosos.
0: Sí, home, i tant entrega.
2: Vaig donar alguna pista en la que hi havia algun VIP que va ser complicat amb ells.
0: Sí.
2: I va haver una persona que es va fer unes guins.
0: I ara ja tenim?
2: I ara tenim aquesta persona que s'ha fet les guins, que és Raquel Sans, que estarà... Clar, el tema és que ella està en el programa. I heu de veure el reality per saber exactament com evoluciona la història, perquè va jugar molt bé, ella va participar amb el Miqui Núñez.
0: Sí.
2: Que era la seva parella.
0: Però si era la meva aposta, aquesta. Ja vaig dir que era una parella.
2: No estic dient que no arribi a final, però dic que fora del reality, es va fer unes guins. I ara ens trobem...
0: Així no va ser una prova?
2: No va ser una prova. Va ser fora del reality.
0: Sí, noi.
2: Ella...
0: I perdona, disculpa, si no pots explicar, no, però va ser durant el reality... Que...
2: Durant les
0: gravacions del reality,
2: exacte.
0: Ella fora...
2: Fora, va, es va, suposo que per l'atenció de les cames, perquè evidentment, és que clar, el recorregut i totes les proves tenien que fer,
0: home, sí.
2: Doncs el cos se ressenteix a nivell físic.
0: L'atenció
2: de les
0: cames.
2: Tot i que ella està molt ben preparada, perquè fa molt d'esport i tot.
0: Sí, sí.
2: El tema és que... ara està de baixa durant unes quantes setmanes, perquè, a més, el TN, amb els nous TNs, ha d'estar en peu tota l'estona.
5: Sí.
0: Quedaria estrany asseguda ella amb una cadira.
2: Clar, quedaria estrany.
6: Que li fotin un tamboret.
2: No és fàcil, perquè s'ha de moure, d'anar de pantalla 1 a pantalla 2.
0: No és una cantautora que li donguin una guitarra i un tamboret.
6: Que li fotin una cadira de rodes.
2: Bé, total, que finalment...
0: Una cadira de rodes amb motor.
6: Amb motor, i vagi pel plató amb la cadira amb motor. Jo en tinc aquestes per la gent gran.
0: Sí, clar, però a veure, hi ha una imatge que...
6: Bueno, però si hi ha una imatge que es diu, que sé, que és una pantalla alta, que hi ha aquelles escales, allò que puja les escales...
0: Sí.
6: I què? Aquells seients que puja les cases, o s'asseu al seient aquell.
0: Sí. Aquells que van amb una brana.
6: I van
0: pujar. En una brana.
6: I van ensenyar les imatges.
0: Sí, per veure. Sí, segons vostès, els nous TN són amb una cadira motoritzada i quan hagin de pujar els seients, s'enganxa la brana i cap amunt.
6: Lògic.
0: Molt bé.
1: Pujaria l'audiència, segur, si ho fessin així,
6: Bueno, amb una cadira... Amb una cadira d'aquestes, podria participar fins i tot amb la trapa amb si pots, si hi ha una escala, i fotin l'elevador per l'escala.
0: Sí, sí. A la final de la Champions femenina, també.
6: Perdona, he vist més d'un de cursant de la trapa, si pots, a punt de fumes d'altres.
7: No, aquella, un dia tindrem un disgust. El problema és que no el fan al directe. I no el veurem, perquè ho graven abans. Però tindrem un dia un problema. Bé, la notícia és aquesta. La tindrem de baixa una temporada.
0: Ella ja ho pot dir, no? És a dir...
7: Com, què vols dir?
0: Quan la gent li pregunti què t'ha passat...
1: Clar,
7: és oficial, no? En teoria, potser s'hauria d'incorporar avui, aquesta nit, amb el TN Vespre, o la setmana vinent, i no la veurem, perquè evidentment aquesta dona estarà de baixa.
0: Però això no descarta que no hagi arribat a la final i que fins i tot hagi pogut guanyar.
7: Clar.
1: És la teva aposta, Marc.
0: Sí, sí, és que jo ja us ho vaig dir. Veig una parella molt entregada, potser massa.
7: Jo vaig donar una pista. Els guanyadors són una parella que ningú s'ho esperava.
0: Home, si ella té la cama mig trencada, no s'ho espera ningú.
6: No,
0: és confiança aquesta, la parella...
1: Estàs convençut, eh?
0: Ah, vés a saber.
7: Els guanyadors són una parella que ningú de l'equip s'ho esperava. I ja està, no puc explicar més, perquè ja vaig rebre un burofax en el seu moment d'això, i no
1: cal, estàs avisat,
7: no cal un segon burofax.
0: Bueno, doncs ho he explicat, i des d'aquí un aplaudiment i ànims. I una ràpida recuperació. I si no, doncs, la cadira que diu el senyor Mercè i el Vicenç Martí.
1: I qui ho pot cooperar, el senyor Cartena?
7: Bon, suposo que és el cap de setmana. El migdia passarà possiblement el de la tarda. Suposo
0: això... Bueno, algú que no estigui coix, algú que pugui moure's amunt i avall.
7: És que és un problema, perquè ara els informatius, que són els únics informatius d'aquest país, no hi ha cap informatiu en cap emissora, en cap televisió europea, que duri 60 minuts. És a dir, a mi jo em recordo algun dins de l'informatiu que m'explicaven que hi havia dies que no hi havia notícies.
0: Perdona?
7: I que tenien que agafar peces del TN Comarques per omplir el TN, perquè no hi havia peces. I hi havia una època en què havia el futbol, que a la competència havia el futbol i que esperaven que acabés el partit, que allargaven el TN per esperar que acabés el partit per començar l'aposta de TV3 en aquell moment. I, clar, anaven omplint de notícies que deia la Barbie, no sé què, s'ha vengut a 40 euros.
5: Deuen tenir moltes últimes hores, perquè durant una hora deuen passar notícies, també.
7: Bueno, i la del temps s'espleia, ara agafem 50 fotos
3: més... I a Catalunya té moltes notícies, però en el que vulguis...
7: I és el programa, i s'ha de dir que és l'espai de TV3, que millor...
0: Bueno, ja tenen meteoròlegs que són petits...
7: Fa temps que no el veig.
8: El Gori Massip.
0: El Gori Massip.
7: Gori, per on pares?
8: Estic amagat i surto de tant en tant a l'Infoca a explicar notícies als més joves de la casa.
0: Com has fet això avui? Perquè avui fa caloreta.
8: Avui fa calor, així que m'ha explicat que ens hem de tapar com la caputxeta o posar-nos crema de protecció.
0: Que bé.
8: Perquè si no...
0: Quin número? Quin número?
8: Té 50... Plus.
0: Ah!
8: Molt important que tingui el plus i que tingui protecció pels ultraviolats UVB alta i els UVBA.
7: Estaràs l'estiu pel TN, pels TN? Et veurem durant el temps a l'estiu fent suplències o no?
8: Si em deixen, estaré. I si no, hi seré a la vostra imaginació.
0: Si no, te'n vas de colònies, no? Que aquest estiu deus tenir colònies.
8: I faré, exacte, campaments.
0: Fas
8: faré
0: colònies, campaments. Perquè és petit, vull dir, està a l'època d'anar d'excursió.
8: Farem jocs,
0: colònies,
8: jocs de nit per descobrir.
0: Ell i l'Abraham, si són dos amics...
1: El Gorica va ser company nostre, va treballar aquí a RAC1, junts,
0: sí, però qui era més gran?
1: Tu creus?
0: Sí, jo s'ha fet petit a la tele.
6: Sí,
0: és veritat. Jo veia més gran, i el vaig veure per la tele i dic, què ha passat?
8: És l'americana que m'han posat, que no acaba de ser de la meva talla. Té unes ombreres que semblen de loco mía.
0: Sí, què ha passat?
9: Que TV3 no té vestuari infantil i li posen el de gran i llavors li passa.
8: Sembla un Ceda al Paso, amb aquelles ombreres, quedo completament descompany.
0: Bueno, una abraçada des d'aquí.
7: Sí, els companys. Bé, us explico el tema de passapalabra.
0: No hi ha altre tema avui, eh?
7: Mare meva.
0: Què ha passat aquí?
7: Portem un dia i mig.
6: Què ha passat?
7: Doncs anem per parts. Per un costat, Telecinco haurà de pagar, poca broma, que això hauran de fer retallades per algun lloc, han de pagar 73 milions d'euros.
0: Hòstia! 73!
7: Que no, és a dir, no hi ha, no es pot... La sentència és ferma. Per què? Perquè van emetre el passapalabra, això en l'època de Basile, que Basile va fer el que li va donar la gana en aquella època, es pensava que era el puto amo, perdona l'expressió, i al final s'ha trobat amb la situació aquesta.
0: Pon el rosco, pon el rosco...
7: Exacte. Primer de tot, perquè la productora no era ni la productora que feia passapalabra a Telecinco no era la productora original, sinó era una altra productora que estava fent el passapalabra. ITV els va portar als tribunals, va dir, escolti'm, vostès s'han beneficiat d'aquest programa durant anys... sense
0: un programa
7: pagar...
0: que no tenia els drets
7: els
0: perquè
7: drets.
0: Servia el rosco.
7: Clar, el rosco i el programa, i el passapalabra, perquè el rosco pertany a altra gent. Mm. Ja ho expliquem. Bé, doncs ara la sentència és ferma i hauran de pagar, no hi ha recurs, és a dir, que han de pagar 73 milions perquè s'inclouen els beneficis de la publicitat i l'efecte de l'audiència que el programa portava a la cadena. De fet, tinc un document, el 6, del Pedro Piqueras, que va estar amb el Broncano ahir, li van preguntar pel tema del passapalabra. Home, és que el Piqueras, l'època del passapalabra, era líder.
6: Era terrible l'audiència que teníamos. Apocalíptica.
7: Era líder per passapalabra. I el Basile, que era el conseller delegat, no volia pagar una sèrie de coses de drets. I al final... Bueno, va perdre, i va tenir que... El programa va marxar, és a dir, els drets del passapalabra se'ls va quedar Antena 3, amb una habilitat rapidíssima. Però ara la cosa ha canviat. Anem a escoltar per mi el Piqueras, va.
10: No sé si és un poco al tanto de actualidad televisiva y demás, un poco.
6: Guapo, ¿eh? Que antes, la verdad.
10: ¿Has visto lo que ha pasado con Pasapalabra? ¿Has visto esto?
6: Lo acabo de leer.
10: Eso no es poca cosa, ¿eh?
6: No, es una tragedia, la verdad.
10: Para Antena 3, claro. Yo te digo, para nosotros yo, igual está bien.
6: Yo creo que Pasapalabra es un gran programa para tenerlo delante del informativo, yo lo tuve mucho tiempo.
10: Claro.
6: Y durante ese tiempo fuimos líderes absolutos.
10: Ya, ya.
6: La verdad es que cuando el programa se va, pues empezamos a perder audiencia.
10: Claro.
6: ¿Sí? Porque era un...
10: Influyó un montón, ¿eh?
6: El rosco. El rosco fue... Y es lo que ahora no les...
10: Sí, no sé, igual no lo habéis visto porque ha sido...
0: No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
6: Que se consideraba que el rosco no formaba parte del programa. Fue posterior, claro. Tenía otros derechos.
10: Claro.
6: Creo que es algo...
10: Sí, sí. Entonces hoy ha habido como un juicio de varios años y hoy el Tribunal Supremo directamente. El rosco lo ve tanta gente que a lo que va después le ayuda un montón, claro.
6: Imagínate, audiencia del 25%.
10: Virgen santa, ¿eh?
6: Eso sí, eso sí.
3: Pero vamos súper rápido, ¿eh? O sea, que no me va a divagar el Evangelio sin tener nada, ¿eh?
0: Piqueras está como a flautar la veu, ¿no?
6: Sí, me da la voz un poco de tanto estar ahí en el aire libre conmigo.
7: De un llibre, ha tret un llibre. Està de gira.
6: Sí, sí, sí.
7: Si convidem i que vingui al programa.
6: Sí, sí, sí. Es parlo català.
7: Bé, el rosco...
0: Però ara el rosco qui el té?
7: El rosco és d'una productora holandesa.
0: Sí.
7: Que ITV va comprar els drets a la productora holandesa per incloure.
11: Però l'ITV no és això dels cotxes?
0: No, la cadena anglesa. No emboliqui aquest tema i
7: és associada a la cadena de televisió. Bé, llavors, aquests drets els tenen dues persones a Holanda. Què ha fet Mediaset? Dic, anem a trucar-los i dir, vostès tenen els drets al rosco, els volem.
11: Què val això?
7: Bueno, no, el preu no ha sortit, però els comprem.
0: Val.
7: Ara quin problema tenim? Que Antena 3 té els drets de passapalabra, però no pot emetre el rosco. Llavors, Telecinco tindrà el rosco. Ara es munta un programa... prepara un concurs en què inclogui el rosco.
8: La ruleta de la rosquilla.
7: Que digui la rosquilla. que digui la rosquilla.
11: El Rocco, Rocco.
7: El Rocco.
11: Tu tens els drets de Rocco?
7: Rocco! No tinc. Bé, ara el dilema d'Antena 3 és que què fer. Perquè la justícia ha dit no, vostès no poden emetre, és que no es pot emetre. Veurem exactament tots els programes gravats com acaba tot això. Perquè ahir sortia el
0: rosco. Però clar, això... Has de tallar una part,
7: no? I Telecinco s'ha portat un gol. Aquí ha fet un gol com una catedral, perquè clar, els hi ha robat el rosco, que és la cosa principal del passapalabra, perquè era realment la punta d'audiència. Pensa que a Passapalabra a Catalunya hi ha dies que guanya a l'Està Passant.
8: Ah, sí? No pot ser, però si no miro mai jo. És impossible.
7: Hi ha dies que guanya a Passapalabra a Catalunya. Per poc, perquè la lluita és frec a frec. Però la part final és brutal, l'audiència que té. i acaben a les 9.05.
9: Posa negre allò del Rosco.
7: I...
9: jo que no en sé ni una.
7: No, ni
9: encara estic pensant la A. Mira, i estan per la B baixa.
8: On no presenta Cristian Gálvez?
7: No, Cristian Gálvez
8: no. No sé nada, jo estoy... però, estoy...
9: Vostè total, quedat... per aclarir-ho, perquè tot això és una mica embolicat. Ara, el Rosco qui el té?
7: El Rosco, en teoria, els drets
9: sí.
7: els té Telecinco.
9: Telecinco.
7: I,
9: però no té els drets de Passapalabra. Per tant, farà el programa El Rosco.
7: Bueno, aquí l'última...
9: El Rosco Stenhauser.
12: El Tortello.
7: L'última sol·licitud és veure exactament què farà, Antena 3, que és el que no sabem. Val. Perquè, clar, el programa...
9: I Antena 3 té els programes gravats amb El Rosco...
7: Amb El Rosco.
9: Que no els pot
7: emetre. Però, clar, és la part... fonamental del concurs.
9: Sí, sí.
7: Bueno, perquè si treus quadrat, el Rosco, allò
12: és que era mitja.
7: És com...
12: que un quadrat al final.
7: Doncs, escolti, és que és com una pel·lícula que deixes la final.
9: A lo millor, no dic cap tonteria,
8: El Cubo.
9: A lo millor canvies, de vegades, les coses aquestes de drets, sí. canvies una mica les coses i...
7: I per recuperar els calés, definicions més difícils durant un temps.
9: I anar fent pot, no? Anar fent pot.
7: Per cert, una notícia que ja ha confirmat aquesta tarda, Àngels Barceló, ja dèiem aquesta setmana, que hi havia moviments amb el tema de les ràdios, perquè hi havia dues persones que se'ls acabava el contracte. Un és el Carlos Alsina i l'altre és l'Àngels Barceló. Bé, doncs la SER, hi dèiem, la cosa està complicada, perquè l'Àngels vol llibertat absoluta. I a la SER ja deien que hi havia massa... el programa no els acabava d'agradar el to i la manera perquè els temes i la ideologia
9: tens
7: del programa
9: llibertat,
7: era...
9: Tens llibertat, però el to no ens agrada. I els temes ves que tampoc ens agradin.
12: Ves ella... que no ens agradis tu.
9: Igual no ens agrada res.
7: I, de fet, hi havia un interès per part de la SER de fitxar Carlos Alsina pels matins.
9: Què m'estàs dient?
7: Sí, ho vaig explicar l'altre dia. El que passa que, possiblement, a 3Media, que pertany a Onda Cero, s'haurà dit, up, anem aquí a mirar-ho. Però que això és el que millor li pot passar a un
9: sí.
7: a un editor. Sí. És a dir, una estrella de la ràdio, quan se n'assabenta a la casa que el de costat li vol fitxar,
9: sí, ep, sí.
7: a veure què passa, quant t'ofereix? 20, bueno, vosaltres sí, 25.
9: Sí. El senyor Marcelí va estar molt de temps de programa en programa perquè no paraven de fer ofertes. Mare, el problema és que va acabar aquí. Aquest és el que no s'acaba d'entendre.
12: Una locura d'ofertes.
9: Tenia un munt d'ofertes i aquí va acabar.
7: Bé,
9: i el senyor Buigues treballava a la televisió.
12: Sí,
9: sí. Però sí, allò sí. també va acabar...
12: Teníem un bar.
9: Va acabar malament allò, sí. Sí, tenia un bar vostè també,
13: sí, fa un temps. Sí, sí, estava allà a l'Estrellato.
9: I què?
13: Bé, res, va acabar res.
9: No li interessava, no?
13: No, vaig dir, torno a la ràdio, que són els meus companys i els estimo molt.
9: Doncs sí, llàstima.
7: Bé, veurem qui col·loca la SER.
12: Veurem.
7: Perquè deien també que Aymar Bretos podria passar el matí.
9: Qui? Aymar Bretos. Aymar.
7: El que fa la nit.
1: Eh?
7: Aquí a Catalunya s'ha de dir que a mi que em consta que estan negociant per la renovació per 2 anys més, encara li queda un any de contracte, és Ricard Ostrell. Estan negociant, o la productora està negociant amb la corporació per una renovació, o parlem, anem a parlar, per una renovació de 2 anys més a partir de la temporada 27...
9: Pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Pel matí de Catalunya Ràdio. I aquí, doncs, suposo que...
9: Aquí, aquí doncs, una bassa d'oli.
7: Tu estàs negociant alguna cosa?
9: Jo, negociar, a quina hora plego. És el que negocio.
7: Bé, anem a passar a més coses que han passat. Bueno, hi ha un tema, el 19.
9: El 19.
7: El 19. En català, quarzo, quina seria la paraula? Com es diu quarz en català?
8: No? Quarz?
12: Quarz.
7: Quarz.
9: No semblava molt difícil la pregunta.
12: El mineral.
7: No, jo de veritat...
9: Quarzo, quarz.
7: No, a vegades es diu d'una altra manera.
9: No, tomàquet, Claudio, no.
7: No, doncs t'ho juro que vaig estar pensant, dic, en català com es dirà?
12: El mineral.
7: Sí.
12: Quarz.
7: Quarz.
9: Un quarzo de una, un quart d'una. Això és facilíssim.
8: No es diu pomodoro, no.
1: Sí, és correcte. Quarz, amb Q... i acabat amb R,
7: bé,
1: quarts.
7: Bé, doncs, Alba Carrillo, que té aquest programa que es diu El Sòtano,
9: sí.
7: que té molt de ressò a nivell social, però d'audiència, és un desastre.
12: És curiós que un programa que es fa al Sòtano tingui sí. ressò, eh?
9: I ja et dic una cosa, que no arribis a quarts passades i no n'haguem parlat ja amb la Laura Fa d'aquest tema.
1: Sí, n'hem parlat.
9: Vas explicar parlat. El que ha passat amb...
7: No, jo vull explicar...
1: Amb l'alcalde de Madrid?
7: No.
9: No és el...
7: No, jo explico...
9: Almeida, eh?
7: No.
9: Adelante.
1: Amb el maestro Joao, tampoc.
7: No, és...
8: No, que no soy maestro Joao, ara soy Benita.
9: És Benita,
8: home,
9: Esther, és Benita, eh?
8: No me digas
9: eso,
8: me enfada mucho.
1: Sempre serà el maestro Joao.
8: No.
1: Perquè sí.
8: Però serà també la colegiala del colegio, pues no. Cada uno tiene su momento.
9: Bé, oye, para tu mío,
8: por favor. Ay,
1: que no vull enfadar amb vostè, com li ha passat a Alba Carrillo, eh? No vull enfadar.
8: ¿Puedes recuperar, por favor, un cortecillo de las 5 de la tarde, por favor, que le vamos a hacer un ritual a Esther?
7: Bé, us explico el què?
8: Sí. No para ara, eh?
7: Doncs Alba Carrillo, que té una sèrie de col·laboradores, Marta Riesco és una d'elles, que va treballar a la productora d'Anna Rosa. Anna Rosa explicava que cada començament de temporada tenen un quarts enorme que el movien d'un lloc per l'altre i li feien veneració perquè li anés bé la temporada d'audiència.
9: Doncs ja ha funcionat, de conya.
12: I si una senyora, una veïna, en té un que diu que xupa energies dolentes...
7: Ara!
12: I treu
9: el quarts?
12: Sí. Diu que ho has de tenir a casa.
9: Bé, si haurem de posar-ne un aquí, sobre la taula.
7: Doncs cap.
9: I cap, sí, però no sé si aguantaria la taula.
7: Hem
9: escoltat el moment.
14: Ese cuarto llevaba como años y años y que por eso tenían esas grandes audiencias que tenían en el...
15: Pues lo han debido de tocar, pero lo han hecho al suelo.
14: Y entonces iba siempre al despacho.
15: Alguien le traía mal de ojo.
14: Estaba en el despacho de la jefa y cuando venían, por ejemplo, inicios de temporada o cosas así, veías tú cómo trasladaban el cuarzo con un sequito de 4 o 5 personas. Como en El Diablo se viste de Prada, ¿sabes que iba rollo? Sí. Ar, te lo juro, sí. En plan, en inicio de temporada, con su traje, no sé qué.
15: Blanco, iba, normalmente blanco.
14: Y llevaba una persona un cuarzo y el resto de gente cubriendo el cuarzo para que nadie tocara el cuarto. Que también piensas tú, ¿quién va a ir a tocar el cuarto? Pues bueno, una persona lo hizo y se llevó un broncón por tocar el cuarzo que lo flipas.
7: Atenció al tema, eh?
1: Però que és veritat, eh? Ara estava buscant informació i diu que el quarts és reconegut per la seva capacitat per amplificar, absorbir i equilibrar l'energia, eh? I que, a més, segons les creences holístiques i de cristalloteràpia...
7: Cristalloteràpia
1: s'utilitza per netejar l'aura, calmar la ment i millorar el benestar físic i espiritual.
7: Doncs mira,
1: per tant, dilluns l'hem de portar, eh?
7: A Catalunya no li funciona.
9: No, ja poden
7: rebentar el quarts,
8: Porque tiene un mal de ojos. Si ella quiere que las audiencias le vayan bien, tiene que seguir el ritual de mirar la tijera, que es este.
15: Yo, de verdad, en estos temas es que no puedo tirar ni de mí, yo siempre he dicho.
8: Tirarle mal de ojo.
9: ¿Quin ritual és aquest, Benita?
8: No, no, quítame eso, por favor.
9: Que portes un embolic, Benita.
8: No cruces las piernas, por favor, mío. Corazón mío. El de mirar, en ese caso, la tijera para quitar el mal de ojo, para cortar lo malo y que entre lo sano.
9: Vale. Bueno, doncs ja ens el faràs després del ritual, perquè veig que això...
16: Corto lo malo y entra lo sano. Ahí están mis manos tocándole a él. Ahí está cortado todo el mal. Que Dios te bendiga, vida mía, porque yo ya lo he hecho.
9: Mira, ara quan vingui el dilluns a Clapés li posarem aquest document i que ens compri un quarts.
1: Ara, hi ha diferents tipus de quarts, eh?
9: Ah, no, espera, que l'Espera està interessant.
1: Atenció, eh? He fet un estudi sobre el quarts.
9: Sí.
1: Hi ha quarts blanc o transparent, que és conegut per absorbir energies negatives i aportar claredat mental, serenitat i protecció. Sí. Després hi ha el quarts...
12: Per la claredat mental,
1: tu, en Marc, sí. Després hi ha el quarts rosa, que el que fa és estar estretament vinculat a l'amor propi, l'harmonia i la suavitat emocional.
8: Claro que sí,
1: i després hi ha un tercer. Quarts turmalina, combinant energia de quarts amb turmalina negra. Això també sembla ser que és ideal per la protecció energètica de la persona i també la purificació.
17: S'ho creu tot, aquesta taula.
1: Escolta, jo conec gent que posa en pràctica a tot això.
9: I què porten? Una d'elles, la Rosa, porten un quarts a la butxaca?
1: Sí, a la bossa. A la butxaca o a la bossa, sí, sí.
7: Bé, escolta, anem a passar a Nacho Duato. Ha tornat.
8: Ai, com està, Nacho?
7: Tenim una nova entrega de Nacho Duato.
9: Cada vegada cobra la boca.
7: Cada vegada
9: tens un programa sencer per fer.
7: Ah, efectivament. Atenció, perquè ara carrega contra el matrimoni Iker Jiménez i la dona.
8: Nacho Misterio. Què ha passat?
7: Atenció, perquè a més inclou la Ayuso i tot. Recordem que ho fa sempre a les 12 de la nit. Les teles de l'endemà comenta la jugada del Nacho Duato, que ha estat més famós. Atenció a lo que diu.
18: Francamente, yo no sé lo que es lo peor. Si ese programa Horizonte de Iker Casillas y su flamante mujer,
8: Jiménez,
18: o la señora Ayuso.
8: Iker Jiménez.
18: Y los nombraría los tres más fachas de España. Es algo repugnante. Es algo increíble de ver, de escuchar, de ver también ese plató.
1: Riuran.
7: És que cada vegada el personatge se l'està menjant.
9: Però amb el currículum que té es pot comprar un micròfon. Els llocs que ha anat pel món, que ha fet uns diners, que es compri un micròfon.
1: Com aquests que tenim aquí.
9: I ho fa cada dia a les 12, això.
7: A les 12.
9: Ni a les 11 ni a les 12. Ni a la 1, a les 12.
7: Anem al 14, perquè ha acabat la gira. Miguel Bosé es retira.
1: Què diu?
9: Aquest tema s'ha de parlar... Molt bé.
7: No, perquè...
9: Jo estic preocupat.
7: Jo estic preocupat per la veu.
12: Sí,
7: jo et porto dos documents aquí.
12: Jo cojo
17: momento de cuarzo. Me convierto en cuarzo.
9: ¿Pero qué cuarzo? Que Esther tiene varios, ¿eh?
17: ¿Cuarzo?
9: ¿Qué quieres,
1: rosa
9: el limón?
1: ¿O transparente?
17: El cuarzo de uranio para coger todo el brillo, tirarlo para adentro y entonces me convierto en el león.
9: Que es que yo he visto uns vídeos, que ara sí, suposo que és dels que jo parlo, que sembla que s'acomiadi, eh?
17: Sí. No, estoy
1: mal. Però diu que és temporal, això.
9: Per un moment, no,
13: ja no, ja no se'l veia. No
9: expliquem-ho bé, expliquem-ho bé.
13: Enmig de tanta gent, quan cantava, no se'l veia ja, eh?
9: A veure, expliquem-ho bé. Gent.
19: Ell fa un comunicat.
17: Cuidado.
19: Ha fet una gira que ha sigut un èxit.
17: Muchísimo.
19: Però us porto també un document...
9: Bueno, un èxit. Un èxit del playback ha sigut...
19: Aquest és el tema.
9: Bueno.
19: Aquest és el tema.
9: Jo, perquè se'l veia amb una energia i la veu anava més justa.
19: Jo escolto el comunicat i escolto la veu, i sento la veu i dic... No enquadra després amb les imatges del concert.
17: Porque, tío,
19: i la veu que té en el concert. Per això vull fer la comparació. A veure, escoltem el comunicat i després a veure l'actuació i fer la comparació.
20: Amigos... Me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo.
9: Es transforma, ¿eh?
20: Giro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré. Os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
1: ¿Qué es eso?
20: Os quiero.
9: Jo aquest punt ja l'hauria anat a ingressar. I si depengués de mi, jo ja l'hauria agafat de l'orella. I el vídeo fa com una transformació i passa de bocé allà.
19: Jo crec que ho fa expressament.
9: Per què?
19: Per fotre's de tothom. Jo crec que ho fa expressament.
9: Bueno, a mi m'ha deixat una miqueta preocupat,
19: no,
9: eh?
19: Jo crec que aquí hi ha estratègia.
1: I perquè em parlin d'ell, també,
19: perquè
1: em parlin, no?
19: Exacte,
1: clar,
19: que
1: per aquest ego
19: perquè
1: que té.
19: Perquè veiem això i diem...
17: No, allò, blanco.
19: Bé, ara ve l'actuació. Ara ve l'actuació.
9: Sí.
19: I heu escoltat la veu.
9: Però tu mateix fas de lleó, també.
17: No vull ni un.
19: Bé, i ara veureu que, per mi, no té problemes a la veu.
9: Perfecte. Millor que mai. Mira, mira. El disco va a 10, a 1.000 revolucions. Ep, afina, eh? Mira-ho. També pot ser que s'hagi treballat tant la veu durant tota la gira que no li hagi quedat veu per fer el comiat.
19: Però la gent que compra l'entrada, que li costa 80, 90
1: perquè
19: euros...
1: Perquè són molt fans, Rocco.
19: I la gent es pensa que realment està cantant.
9: No, no, hi ha gent, no. Jo he vist comentaris de gent que accepta, que fa accepta. Playback, però
1: li
9: van
1: perdona,
9: a veure.
1: Li perdona.
9: Ho van a veure perquè clar, és una estrella. Ja
17: en el concierto hay inhibidores de 5G. Y si en el 5G la voz vuelve, me debe estar siempre muy alta.
19: Bé,
9: amb què acabem? Vinga.
19: Acabem amb First Dates, sí. Perquè el nou, perquè ahir vaig riure molt amb el... Com una expressió o un comentari pot espatllar ja la resta de la vida.
9: Ja passa. Això passa moltes vegades.
19: Però passa un petit molt. Comentari...
9: Sí. Tot va bé, vas de cara al túnel del Cadí
19: i
9: t'enfonses contra l'entrada del túnel.
19: La decepció
13: a mi el versió em passa moltíssimes vegades.
19: Et passa, eh? Sí.
13: Petit comentari, patapam.
19: Sí, sí, patapam.
1: Sí, sí. Ho destrossa, eh?
19: Atenció al comentari que fa ell...
13: Què fa aquí?
19: Ell,
9: el senyor.
19: El senyor. I ella s'ho pren fatal.
9: A veure...
21: Una mica aficiones tienes.
19: Aficiones.
21: Hago bici. ¿Eres de los que van por la carretera?
19: ¿Eh?
21: ¿Eres de los que van por la carretera haciendo?
19: Voy por la carretera y haciendo peinetas en los coches.
21: En el momento en el que me ha dicho que va por la carretera y que va por su espacio, a mí ya se me atraviesa. Toma. Literalmente. No puedo con los ciclistas. Y lo siento a ciclistas, pero no os paséis por donde mi zona porque no, es que no puedo. Es superior a mis fuerzas. Mira que no me importa si son fachas, no me importa si... Es que me da igual, però no puedo con los ciclistas.
9: Ja pot ser un fatxa ciclista, que el que li preocupa és que sigui ciclista.
1: Jo pensava que s'havia enfadat pel comentari de la peineta. No, no, és pels ciclistes, eh?
13: Només, o sigui, el que li ha anat a fer mal és el ciclista. El que més
9: Odite.
19: I, no, és que a vegades hi ha el carril bici, perquè hi ha el carril bici, i tot i així van per la carretera. Això fa molta ràbia.
9: I no ha acabat de dir la frase, però ha insinuat que si es troba un ciclista, ell obre la porta.
19: Ha quedat claríssim, això. I acabem. Sí. Acabem, perquè la taula del costat...
12: Sí, no s'has acabat.
19: El noi, no, el de la taula del costat... El 23, Xavi. El de la taula del costat...
12: El 23.
19: El de la taula del costat, el noi anava mudadet, però anava amb una mena d'una cosa, un look així urbanit, amb xandall, i una mena de bueno, una armilla...
3: Una estètica, un
1: modernet, no? Modernet.
19: Allò també és un comentari que fa ell i ella, però entra en còlera, vigilar, però en còlera, en còlera. Atenció, perquè allò va acabar com el Rosario de l'Aurora.
2: Primera cita és com...
4: No és un xandall.
2: Eso es un chándal,
4: que no es un chándal
2: de toda la vida.
4: Que no, es un pantalón, pero que parece chándal, pero no lo es.
2: Es un chándal.
4: Posiblemente, a lo mejor, la diferencia de edad es lo que...
22: No te metas con la edad. No. Y te has ido a la vez, te lo digo. Hombre, clarísimo. No, no,
4: ¿sabes?
22: No.
4: Perdona,
22: no,
4: que
22: no,
4: te diga, pues yo no, voy a la moda.
22: No hables que vas a la moda, porque encima yo trabajo en una firma de lujo, y que te metas con la edad, ahí sí que... No, y te lo digo en serio, pues
4: entonces...
22: ahí sí que me tocan los cojones, vale. Porque que te metas con la edad... Oh, no
4: me meto con la edad.
22: No, sí, me estás diciendo que a lo mejor la diferencia de edad, tú te vistes a la moda, perdona, yo tengo 40 años y los tengo súper bien puestos.
4: No, pues si yo conozco chicas de 40
22: ya,
4: años
22: no,
4: también.
22: Y los tengo súper bien puestos y me he visto de puta madre, y que tú, aparte, que tú me dices que eres influencer y a lo mejor que estás empezando, yo no he visto, ni siquiera he visto tu...
4: Yo no he dicho que sea
22: siquiera,
4: influencer.
22: Tú me lo dijiste en la...
4: No,
22: cita.
4: Yo he dicho que estoy empezando a crear ya contenido.
22: Con esa pinta influencer te vas a ir a la mierda, te lo digo clarísimo. Y de una persona que me saca hasta el tema de la edad, ni siquiera me iría hasta de copas.
4: Pues permiso. Igualmente. Chao. Chicos, esto es la madurez. Se ha pirado con educación. Así que hasta luego.
9: Fuente. Només que has pogut passar una altra cosa pitjor, que fos ciclista.
23: Rojo, gràcies.
24: Versió RAC 1.
25: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
26: I tio, què vas disfressat?
27: Aquest pista boníssim.
28: Navius? Cirera?
29: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
26: No t'ho pon estrany, al final?
25: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
26: No us he drogat. Us hem verinat.
30: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
31: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
32: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
31: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
32: Més informació a palamosterrademar.cat.
33: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
34: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
24: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
35: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
24: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. RAC 1.
36: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
37: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
5: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
5: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.

0: de mes, ganas de bombón.
1: Demana l'altuar o cafeteria.
2: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Fàcil, intuitiva i renovada.
7: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
8: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
9: Doncs passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Avui tenim un munt de temes per comentar. Edgar Fornós, què tal?
10: Molt bona tarda.
9: Edgar Fornós, que t'estava assessorant ara sobre les seves pràctiques aeròbiques.
10: És que m'ha fet molta il·lusió perquè una de les persones que avui ha vingut de públic, que per cert han desaparegut tots excepte una parella a qui vull fer un fort aplaudiment, de Montbrió del Camp, que encara aguanta...
9: Però no fem servir l'expressió desaparegut, perquè sembla que els hagin segrestat.
10: No, evidentment.
9: No, vull dir que avui és un dia complicat, dilluns hi ha gent que té festa i marxen.
10: Sí, i ja ara mateix...
9: I que porten des de les 3 de la tarda,
10: sí,
9: aquí, eh?
10: Sí,
9: les cadires... Sí, hi ha sidral a la P7 i d'aquí una estona us ho explicarem amb la Sílvia.
10: Ara en parlem perquè hi ha molt empipament aquí a la redacció. Segons el Joel, ens ha dit que hauria d'haver un carril feina per la gent que simplement va de la feina a casa i no vol empassar-se totes les retencions de gent
9: a
10: que
9: va gaudir el cap de setmana. Anem sobrats espai, vull dir que faci falta.
10: Doncs això, doncs m'he trobat a una que havia estat entrenadora meva i m'ha fet il·lusió i hem fet unes pràctiques...
9: I què t'ha dit? Vaig baixó?
10: No, m'ha dit... No, m'ha dit que a nivell de mobilitat estic com en Pau Descans i José Manuel Ruiz de l'Opera,
9: sí?
10: I que em ha recomanat unes comptes d'Instagram per millorar la mobilitat. Sí. És a dir, perquè a nivell de força anem bé, però a nivell de mobilitat, si cau una cosa a terra... Bé,
9: com quan vas al dentista i et diu no tot bé, però passa la setmana que ve.
11: I además sempre está con lumbago
10: no,
11: de ese.
10: Tete, tete, ahora estoy bien, Tete.
11: Así que te hay que ayudarle a cruzar la diagonal.
10: Chico, porque estoy ciclado de abdomen, Tete.
11: Así te está ahí reforzando ahí toda la cosa, ¿no?
9: Bueno, avui hem fet una pregunta una miqueta diferent.
11: Tiene que ser hipopressivo, Tete.
9: Vale, hipopressivo. Avui hem fet una pregunta una miqueta diferent que està generant moltes respostes.
10: Ara estem en època d'hora dels adeus, perquè molta gent se'n va, altres venen, però la majoria se'n van. Quin adeu us importa menys d'aquests 4 que us
9: proposem? Menys, quin us importa menys?
10: Important. L'adeu de Guardiola, que avui s'ha confirmat. L'adeu d'Arbeloa, que també d'alguna manera s'ha confirmat. L'adeu de Robert Lewandowski.
12: Fora, fora.
10: O l'adeu de Xavi Pasqual.
9: Amb aquesta música de gatets proporcionada per Marcelí Virgili...
11: Coses meves.
9: S'ha de respondre a la pregunta i qui ho farà avui?
10: Bé, avui 3 persones que venen amb molt bon coloret, molt bon bronzejat, però no és pas de fer vacances, sinó de treballar i de fer guàrdies. I ara ho descobrireu. Anaïs Martí de La Vanguardia.
13: Què tal? Avui
10: des de primera hora perseguint el president del Barça o president electe, Joan Laporta.
13: Sí, allà a Sant Esteve Sarrovires, a la Comencap.
9: Qui és més agredit de perseguir, Laporta o Juste?
13: La porta,
9: eh? Sí. Juste deu ser més...
13: Juste és molt elegant i és
9: un... És un home divertit molt... a la distància curta?
13: Sí, sí que
9: a nosaltres ens ho sembla, eh? Ens cau
13: divertit,
9: molt bé aquí,
13: A mi també. I és un... I, però la porta, clar, a nivell de titulars és com...
9: Sí, sí, clar.
13: És com...
9: És el Sant Cristo Gros, sí.
13: I dius, vinga, som-hi.
9: I avui el golf.
13: Avui he anat a aquest torneig que patrocina Ronald Koeman, que és la Koeman Cup, com bé diu el seu nom, i on tots els beneficis van per la Fundació Johan Cruyff.
9: I juga bé la porta a golf? O no juga?
10: Té un bon drive, eh? té un bon drive.
9: Sí?
10: Que, és a dir, és la...
9: Un bon drive pots...
12: Home, jo m'imagino que són mandonguilles, els hi fot una hòstia que...
10: No, no, la sortida, és a dir, quan surt del...
9: Sí, la sortida és molt important, però... I l'arribada...
10: Després, un cop la pilota és a green, ja la cosa costa més, però és el que tothom s'encalla un cop arriba al green. Però vaja, en qualsevol cas, bé, el Presi està en forma.
9: Molt bé.
10: Sí, també ens acompanya...
13: A nivell oratori, no hi ha dubte.
9: Sí.
10: Això segur. Jordi Lora, que avui ha vingut amb prou feines perquè la calor avui li ha caigut al damunt i pràcticament buscava aigües com podia. I com ara que les aigües les han tancat, no trobava aigua per enlloc. Què tal, mister? Com estàs?
14: Molt bé, home.
9: Vinga, benvingut. Preocupat per demà?
14: No.
9: No, eh? Després en parlarem.
14: No.
9: Doncs vinga.
10: Bé, hi ha moltes preocupacions. La final de Champions, el Girona que juga la vida. I això sí, demà serà un dia trist per Víctor Pazzi, perquè el dia de partit s'acaba la temporada. Sí. Víctor Pazzi, de 3
14: cars. Demà donarem vacances al Tigre Creixell i
15: companyia. Vacances,
9: però aneu a carregar piles per tornar, no?
14: Evidentment.
9: Ah, val, val.
14: Evidentment.
9: I escolta, Jaume, tu necessites descans, home.
15: Que collons!
9: Portant una temporada molt esperat.
13: No t'enfadis.
9: Que patarà una vena un dia d'aquests.
15: El porto allà a sobre, tinc el sofà amb el tigre sobre el tigre.
13: Te l'emportes de vacances.
15: Té més àcars aquell tigre que, vamos, que el vol de la Concha Piquer.
9: Bueno, Esther, com pinta la cosa? Va, a veure.
13: Doncs pinta igual que abans. Sí. No s'ha mogut l'enquesta. A les 6 la comentàvem, Marc,
9: sí.
13: Aquesta enquesta que estem fent avui a l'Instagram del programa. Quina Déu us importa menys? Continua Arbeloa a la primera posició, 74% dels vots.
16: No, ens importa un pito, més a més, eh?
13: Guardiola, sorprenentment, en segon lloc.
9: En segon lloc.
13: El 12% dels vots van cap a ell. Després tenim Xavi Pascual, amb l'11%, poca diferència amb Guardiola. I al final de tot, Robert Lewandowski, que la gent se l'estima molt.
9: Exacte.
13: Sobretot ho vam veure l'altre dia al Camp Nou, el dia del comiat, que jo hi era allà i ho vaig veure, realment, en directe. 3% de la gent que no vol que se'n vagi.
10: Esteu d'acord amb l'audiència a Instagram, que Arbeloa és la diu que us importa menys, Víctor?
14: A mi em sembla que el percentatge encara s'ha quedat curt. És a dir, quan jo he vist els 4 candidats, m'imaginava que Arbeloa guanyaria per golejada, però per molta golejada, i un 70 i escaig, encara em sembla poc.
10: Mister.
17: És bastant, bastant lògic i bastant...
9: Però, perdona, aquesta pregunta té una mica de trampa, perquè, clar, des d'òptica...
17: Ja t'entenc, Marc.
9: Que... Desenvolupi.
13: Jo m'he divertit moltíssim,
17: No, home, perquè a la gent segurament li agradaria que continués.
9: Ara.
17: Jo ho faig una interpretació literal.
9: Val.
17: Per tant, des d'un punt de vista literal, i per proximitat i per tot, òbviament, el que menys greu en sap és ell, perquè no el conec, tampoc no.
9: Molt bé.
10: Ara hi sigui sincera, eh?
13: Jo és que m'ho he passat molt bé, amb les rodes de premsa. O sigui, a mi m'encantaria que aquest senyor...
10: Tu vas de professional, és que és clar.
13: Et dona joc, eh? Home, crispetes cada setmana, si és que és un xou cada cop que surt. Jo m'he passat bomba, el trobaré a faltar. Més veient qui serà el substitut. Bé, també ens ho passarem bé.
9: Home,
13: no?
9: Que si ens ho passarem bé.
13: També,
9: sí, sí, les crispetes, guarda-les.
13: Però Carmelo era molt còmic, era Jesucristo Superstar allà plantat.
18: No. Però no només això, sinó que segurament qualsevol entrenador que vingui serà millor entrenador.
13: Home, això...
18: Ningú ha pensat en això.
9: Però i ara ja no estem en el tema del terreny de joc.
13: Estem
9: a la roda de premsa. A més, Arbeloa, el comiat, no sé, de tristor tremenda. Jo he vist una foto que no sé si publicava al Mundo Deportivo, que tancava una porta, sortia i ja s'ha acabat, eh? És l'última foto que queda d'Arbeloa.
13: És que ell s'ho pensa molt, tota aquesta posada en escena. No sé si t'has fixat, que seu allà, obre els ulls, els tanca, el mira cap a dalt, és com... És molt èpic, tot ell. Excepte quan Mbappé es fica amb ell, que llavors allà sí que s'agafa una mica més a la cadireta.
9: Doncs tota aquesta èpica, acabat. Pam. Obrim.
10: Sí.
9: Adiós. Arbeloa, adéu-siau.
13: Carvajal no el va convidar al seu sopar,
9: perquè si haguessis volgut castanyes, a lo millor n'hi haguessin tornat a veure una altra vegada.
13: Oh.
9: Entre el primer plet i les postres.
19: Bona tarda. Soc... Michel,
9: què tal? Com estàs?
19: Escolteu una cosa. Per què no estic jo a l'enquesta? No dieu res al meu adeu.
10: Però on vas?
9: Bueno, no has dit res oficialment, no?
19: Encara no, però per mi ja és una etapa cerrada.
13: Tancada.
19: De fet, ja tinc el vols comprat per volar a Amsterdam, que te surten més barats abans de l'estiu.
9: Sí, ara és molt important comparar-los.
19: I ja estic adaptant a la cultura holandesa, per si de cas. Per si me'n vaig a l'Ajax. He venut el cotxe per pillar-me una bicicleta Orbea.
9: Això està ben pensat.
19: He plantat un tulipà.
14: Allà està ple de bicis.
19: Sí. També tinc les entrades per anar al Museu de la Cervesa Heineken.
9: Ah, molt bé.
19: I a casa de l'Anna Frank.
9: Ui, és dur això, eh?
19: Hasta estic aprenent una mica de holandès. Escolteu.
9: A veure. Que és un exemple d'integració allà on va.
19: Tengo gallina de piel, interpretación siempre negativa, nunca positiva.
9: Et sona holandès,
19: sí?
9: Eh?
19: Tu eres muy malo.
18: Clavat, també.
19: És hora de canviar d'aires i passar del Miquel Agut, del famoso Miquel, sí, i del famoso temps de les flors, al temps de los coffee shops, que allà també hi ha molt de polen i brownie amb verdecito,
9: sí.
19: Que així et surt millor la tàctica.
10: El míster Jordi Roro ho afirma, eh? Que sí, efectivament.
17: Bueno,
10: que...
17: Una mica de tot, però...
19: verdecito
9: i verd, no?
10: Hi ha verd,
9: hi ha verd.
14: Com a mínim la flaire
9: però,
14: hi és.
9: La flaire a canvi també hi és, de Mitchell?
19: La bolsa flaire... amb les juanoles.
9: La flaire a canvi d'equip... Hi és o no hi és, de Mitchell?
14: Jo crec que la flaire hi és.
9: Hi és. La flaire o tot el plat sencer?
14: No, la flaire.
9: La flaire.
18: Ahir el Miquel Agut, ahir deia, el tu diràs.
14: Més entrenador de club i recolzat pel club que Mitchell, n'hi ha pocs dintre del binomi club Girona-entrenador-Mitchell. Però que la flaire hi és perquè les coses no estan sortint, és evident.
18: No, dic que ahir l'Agut deia, el tu diràs, que li feia la sensació que era ahir va fer la roda de premsa, que era la penúltima roda de premsa, sense comptar la de comiat de Mitchell amb el Girona. Que...
10: Veurem si pinta, francament, que se'n va l'Ajax.
14: Tots són etapes, eh? Sí. Tots són etapes, que li diguin a Pep Guardiola.
9: Mira, ara en parlarem. Sí.
14: Tots són etapes. Mira, res és un drama, tot és un pas endavant, tancar una porta i obrir-ne una altra.
10: I estimat Víctor, res etern, com ha dit avui precisament el profeta. Pep Guardiola era un secret a veus, avui s'ha confirmat. Pep Guardiola surt del Manchester City 10 anys després i ho ha fet amb aquest vídeo.
20: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
21: Welcome to Manchester. Thank you so much.
20: I walk out thinking, okay, Noel is here. Oh, and this will be fun.
21: Yes,
20: what a time we have had together.
21: Què dius? Parla català.
20: Don't ask me the reasons I'm leaving.
21: Parla-me en català.
20: There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Nothing is eternal. If it was... It would be here.
21: Quin hora és?
20: Eternal will be the feeling, the people, the memories,
21: the
20: love
21: the
20: I have for
21: talla,
20: my Manchester City.
21: Tio, va, prou. Per què aguantar-lo? Aquesta musiqueta de pena.
20: The city is built from work, from graft. You see it in the color of the bricks.
9: La ciutat que es fa des de baix, eh?
21: Es
9: veu en el color de la totxana.
18: És llarguet, eh? Aviso.
10: Un vídeo molt bonic.
18: No, però cal escoltar-lo trop.
14: Al final és boníssim perquè ho lliga amb el Hafan que es va imaginar divertir-se, que es va imaginar després d'aquella primera entrevista amb Noel Gallagher.
10: Mira, que encara
14: la frase final és boníssima.
18: No, sí, dura 3 minuts, ho dic perquè...
9: No, però aquest final està bé, que el Noel Gallagher, quan el va veure el Guardiola, va dir, aquí ens ho passarem bé, a la seva primera entrevista, i conclou aquest vídeo, efectivament ens ho hem passat de...
14: De puta mare.
9: Exacte, això és el que diu Guardiola al final.
10: Són 10 anys, 20 títols, on destaca la Lliga de Campions, el triplet, que per cert, avui...
21: Treu!
9: No passa res, però escolta una mica.
22: No estigui nerviós, sisplau.
10: El que hi havia és que res
21: ha arribat un moment. Ha
10: arribat un moment. Bé, també el City ha publicat una galeria de fotos, juntament amb el compte Instagram Pep Team, que és el compte on es veu tot el que va fent Pep Guardiola. I hem trobat, per cert, un familiar d'un dels tres tertulians d'avui. Una de les fotografies, a la rua del triplet del 2023, apareix Joan Pazzi, al costat de Pep Guardiola, celebrant aquell triplet.
14: Sí, senyor. I dilluns, per si no ho sabeu, dilluns hi ha rua amb 3 busos descapotats. No un, no dos, 3. Un amb el primer equip del City, amb Pep al capdavant, que suposo que... Us en recordeu l'altre dia Lewandowski com ho va gaudir?
9: Sí, però vam patir una mica.
14: Doncs, imagineu-vos com ho gaudirà Guardiola aquest dilluns. Hi haurà un primer bus amb el primer equip del City, un segon bus amb l'equip femení del City, perquè ha guanyat...
15: És que la mujer tiene que estar en todos lados.
22: Senyor García, sisplau, eh?
14: I un tercer bus amb el sub-18, el juvenil del City, perquè també s'ha proclamat campió a Anglaterra.
22: Quin desplegament.
10: Déu-n'hi-do, quina festassa.
15: Ai, fumando.
10: Que, per cert, avui hem sabut en aquesta casa què farà Pep Guardiola a partir d'ara, entre altres coses, perquè també descansarà, però formarà part o seguirà vinculat al City Group, que ja sabeu que és el grup on pertany el Manchester City, el Girona i tants altres equips. Fins a 11 clubs estan en aquest conglomerat d'equips.
15: Oi que tenen un equip a Nova York?
10: Sí, efectivament, el New York City.
15: Qui vagi, aviam si tenim sort, i el tram el de porta.
10: I també no, té equips a Amèrica, a Oceania, a Àsia i també, evidentment, a Europa, i Pep Guardiola assessorarà aquests equips al llarg de la temporada.
9: Tenen un disgust perquè li han vist que li dedicaven una graderia, no? I una estàtua, també.
10: Pep Guardiola és tant al gol nord del camp del City, de l'Etihad, en aquest cas, durà el nom de Pep Guardiola. Pep Guardiola és tant. Clar, quan passen aquestes coses, Jordi Roura, tu que vas compartir amb ell molts anys, els quatre que va ser al Barça, sempre pensem, ja sé que ho vam dir l'altre dia, però 10 anys al City on ha estat de meravella. 4 anys a Can Barça no van ser pocs, no podia haver aguantat una miqueta més, no es va buidar molt aviat, o va ser l'entorn qui el va fer pensar...
9: Bueno, i aquí n'hi ha una estàtua, perdoneu, no hi ha estàtua.
17: Sí, segurament no. Massa. Però, mira, hi ha una cosa que és molt clara. El Pep, que segurament deu ser el millor entrenador del món, no?
9: Així ho ha dit Flick, també. Sí.
17: On costa més entrenar sempre és a casa teva. Oblida't. Tu, ell ha anat a Múnich, ha anat a Manchester, ha anat a màxima exigència, també, però escolta, a casa teva és el més fotut. Tu acaba el partit, te'n vas a casa teva, els teus pares, els teus amics, el de la panaderia, l'altre, tal... Escolta, tu, collons, Pep, perquè també és de petit, tal... És el més fotut que hi ha. Entrenar a casa és molt fotut, perquè... Collons, estàs entrenant les 24 hores al dia, perquè et trobes un...
9: Però que et renyi el forner m'ha semblat molt dur, eh? No. Comprar allà els dònuts...
17: El forner, el del dia que perds el que passa per allà... Té, com si tu... Collons, aquest diumenge! Bueno, escolta, hòstia... I és fotut entrenar a casa, és el més difícil, no? Dit això, hòstia, el Pep plega i tothom, ara tothom parleu... No, és que ha estat 10 anys, que ha guanyat Champions... No, escolta, per mi, el més important del Pep a la Premier és que ha canviat el futbol de la Premier. Ha canviat la idea del futbol. El futbol, abans del Pep a Anglaterra, ja va començar, però encara era un joc una mica arcaic, no? Crec jo. Ell, amb la seva manera d'entendre el futbol, no tothom, perquè, òbviament, el futbol es pot jugar de moltes maneres, i cap és... Però jo crec que, en certa manera, ha canviat una mica la idea del futbol a Anglaterra. I això... Hòstia, això no és fàcil, eh? Això és molt difícil, i ho ha fet amb les idees clares, amb un estil molt definit de joc... i amb resultats,
9: Però Luis Enrique, no deien unes declaracions que ho trobava una pèrdua, o que no s'ho acabava de creure, que Guardiola se'n vagi
13: no,
9: a una...
13: Que no s'ho volia creure.
9: En el sentit de mal guanyat, no? D'anar a una selecció. O si no, ho deia Flick, també, que el volia veure durant molt de temps en equips. Que potser era massa aviat per anar-se'n en una selecció.
13: Jo crec que Luis Enrique parlava més aviat de dir sí, se me'n va el referent, de veritat, no m'ho crec, no? Perquè al final el Pep és com que sempre ha estat allà i és l'entrenador que tots els tècnics s'hi fixen i s'emmirallen, i que ara doncs faci un pas al costat després de tants anys és com... Què està passant? Perdo una mica el far, perquè això de que Pep Guardiola descansi és que només ha passat una vegada, quan va sortir del Barça, 2012, que es pren aquell any sabàtic i deixa d'entrenar. Però clar, des de llavors han passat moltes coses, ha guanyat moltíssim, són 41 títols a la seva carrera. Jo ho estava mirant quants títols va guanyar amb el Barça.
10: 14.
13: I amb el City?
10: 20.
13: En 10 temporades i en 4 amb el Barça, És que és una barbaritat. Parlem d'aquesta barbaritat de títols amb 4 anys amb el Barça, 10 amb anys al City. És que, clar, la percepció és de que aquí tot és molt més intens. Una mica el que deia el Roura.
9: Però ara, aquí... deixeu-me frivolitzar una miqueta. És a dir, allà una estàtua i una graderia. I aquí res.
10: Aquí de moment
9: però res. Bueno, que hi ha algun projecte, que no sàpiga
10: no,
9: jo...
10: No, perquè sí que va quedar pendent de que algun dia alguna cosa s'havia de fer, però tal dia encara no ha arribat, Jo no sé si és el que diu el Jordi, que a casa no se't valora tant o se't valora diferent, o no sé, o alguna cosa...
17: No, jo crec que són circumstàncies, no? El Pep aquí més valorat que aquí, tothom... Crec que sí que ha estat.
9: Home, i tant.
17: Són circumstàncies, no? De totes formes, hòstia, jo l'entenc, Jo entenc perfectament. Escolta, 10 anys a primera línia, la gent diu, ostres, escolta, ho entenc perfectament, que dius, escolta, senyors, va, ja n'hi ha prou. Cada dia aquí, pum, pum, pum, pum, perquè és molt exigent. Ell, a més, ho viu amb una intensitat i tal, i no sé què, i vinc i tal. Jo entenc que després de 10 anys a primeríssima línia es va guanyar, dic, escolta, nois, vull parar, i a lo millor em ve de gust un altre, un altre tipus de...
9: Però el veus de gestor, no? De gestor del City, d'aquest grup?
14: No, jo crec que això és una manera de... perllongar la relació i que la Déu no sigui creu una porta i adéu.
17: No, i que demà digui, ara que sí,

0: feineta puntual pel Citigroup la farà. Però penseu una cosa, ell ja acaba molt cremat de piles ultrabaixes la temporada passada, on és la primera, després d'encadenar quatre prèmies consecutives que no ho ha fet mai ningú a les Illes Britàniques, es troba que és la primera temporada que no guanya ni Premier ni FA Cup, que és la Copa ben parida d'Anglaterra, ni Carabao, cap títol domèstic, i òbviament tampoc la Champions. Rasca una Community Shields, que és la Supercopa anglesa a principi de temporada, però clar, és tan a principi de temporada que ja gairebé no compta. I jo crec que si la temporada passada hagués sigut com aquesta, on ja ha rascat un parell de títols, les dues copes, igual ja hagués marxat l'any passat tranquil·lament. Però aquesta sensació d'ostres, és que me n'aniria amb una temporada en blanc. No, va, em dono un any més, em porto 9, em portaré 10. Però clar, el dia a dia del Pep allà, per la seva manera de viure el futbol les 24 hores del dia que se li fan curtes, crema molt. Penseu ara que a la penúltima jornada de Lliga havia d'anar a jugar al camp del Bournemouth. Clar, hòstia, és que això de la primera és un autèntic camp de mines a cada jornada. El Bournemouth, que no et diu res, perquè en els últims anys doncs és un equip que comença a remenar calés, perquè allà al Premier tothom remena calés, portava 17 partits invicte. Hòstia, i havies d'anar a jugar a casa seva. I en aquests últims 10 dies tu havies jugat 2 partits més aquest 3. Havies jugat el partit que tenies endarrerit amb el Crystal Palace, que s'anava arrossegant, i es va jugar. Va jugar a la final de la FA Cup, que la vas guanyar, i després jugues contra Bournemouth. Aquesta gent, en aquests 10 dies, no van jugar cap partit, es van centrar a jugar el seu. Tu vas arribar allò com...
1: amb l'aigua al coll.
0: Amb el ganxo. I es va veure que anaven amb el ganxo. Tot i així es van quedar a un golet de... Mira, aviam si sonava la flauta, i a l'última jornada li agafava tremolor de cames a l'Arsenal i saltava la gran sorpresa. Bueno, però dos títols com a comiat... A algú li pot semblar, només ha guanyat les copes. Vale, ves tu a Anglaterra i guanya tu.
2: Escolta'm a Guardiola. La FA Cup i la Carling Cup, que, la Carabao Cup, que seria com la Copa de la Lliga, que aquí a Espanya ja no existeix. Bé, de fet, a tot el que diu el Víctor, a tots ens ha agafat un punt de cansament, i Guardiola ha explicat justament això, que necessita parar i descansar.
3: Ai, pobret.
4: No, rest.
5: No, descansaré. No em tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més. Train for a
1: while. Doncs vinga, a descansar. Però podem saludar ja el Pep Guardiola. Home. Pep, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Carai, sí que estàs cansat, eh? Sí que tens...
6: Sí que el Pep...
1: Sí.
6: Sí, la veritat...
1: T'has fumut, que... home. Portes temps al màxim nivell.
6: Ai... I'm tired.
1: Està cansat.
6: La veritat és que el cinturó m'estrenyia molt, molt, molt. I he hagut de descordar-me. Bé, ara toca descansar.
1: Sí, home, sí, ara descansar.
6: A partir d'ara em dedicaré a una vida reposada a casa, estudiant tots els rivals del Citigroup. Sí. Ja m'he comprat un projector, he encarregat un camió ple de Blu-rays amb tots els partits de tots els rivals.
1: No, però això has de descansar, vull dir, no és la idea.
6: Bueno, però, per exemple, tenim el New York City, que juga un partit molt complicat amb el Futbol Club Cincinnati.
1: És que no ho sabíem.
6: Que és un equip molt, molt, molt intens, sí, molt dur. Sí. Els extrems t'agafen sempre l'esquena, ataquen l'espai.
7: Uns punyals, no?
6: I també tenim el Melbourne City, encara ho té més complicat, a la Lliga Australiana.
1: Sí que estàs posat, quan hauries d'estar descansant, et veig, escolta'm.
6: Bueno, això és una miqueta per desconnectar. I demà, el Melbourne juga demà amb el Tasmania Rangers, que juguen amb un cangur de lateral, que és un autèntic punyal. Veus? Ataca l'espai com ningú, agafa sempre l'esquena per davant dels laterals, fent la juxtaposició de la perpendicular a l'àrea, i és un jugador molt ràpid, aquest cangur, i també és molt perillós en el joc aeri.
1: Bueno, Pep, va, vinga.
6: Passaré tota la nit pensant un pla per frenar-lo.
2: No descansa mai.
1: A descansar una miqueta.
6: Us deixo, que tinc feina.
8: Ai, sí, ja pot marxar. Escolta, sóc el Gonzalo Bernardo. Sí, ui, que se va el Ford d'Occident, el guia espiritual de Catalunya.
9: El guia espiritual de Catalunya. El que té el remei contra la crisi. Si us aixequeu molt i molt aviat, el món serà vostre.
10: Que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
9: Si us aixequeu molt i molt aviat.
10: I ens posem a pencar, som un país imparable.
9: El món serà vostre.
8: Va, el món serà vostre. Oh, el...

0: Tothom està de dol. Deixa'm, que m'estan caient les llàgrimes. I bueno, ben, suposo que els mitjans com RAC1, que sou de la guardiolitis, de l'església guardiolicana, estareu de dol i demà RAC1 no farà programació. Suposo que Mundo Deportivo i La Vanguardia demà tancaran i no faran edició.
1: No, si
0: el pas, camp de futbol que suposo que posaran els banderins de córner a mitja asta. Oh, escolta, vestiu vostos de negre com una vídua. Plorem ben fort.
2: Mira, s'estan apagant els llums de l'estudi, eh?
0: Ara que sí, com ha de ser. Posem-nos de luto. I escolta, ara que serà del món del futbol sense Guardiola, el món és cruel, sempre se'n van els millors. Ai, que pena!
2: Bueno, gràcies, Gonzalo, ja t'hem entès. Passem un moment pel Girona?
3: Sí,
2: com estan les coses?
3: Guanyar o morir. No sí. Hi ha un altre. Si el Girona demà a les 9 no guanya contra l'Elx a casa a Montilivi, se'n va al pou de la segona divisió. Avui està molt pendents del que deia el seu entrenador, Mister. Paraula d'entrenador. Partit per la història.
4: Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Jordi Roura, demà és a casa. Molta gent diu que és millor que jugar fora, però no sé si la pressió ambiental i a nivell de sensacions pot ser perjudicial pel que t'està jugant demà a Girona. Com ho veus aquest partit?
5: Home, aviam. Oh, és que juguem a casa. Escolta, a casa sempre. Si sí? M'estimo, home. Aviam, si tinc que anar a jugar a les Garrofes, tu què dius, millor al camp de l'Elx o al camp de casa? A casa. Després ja gestionarem el factor ambiental, tot el que tu vulguis, però jo prefereixo casa. Perquè a casa estàs a casa teva, la gent i tal, és a casa, i és un partit, bueno, absolutament determinant, no? És el caixa o faixa, no? Has de guanyar. Jo prefereixo, evidentment, jugar-me a la casa.
3: Clar, tu si tinguessis ara el vestidor de Girona, haguessis d'entrar i haguessis de dir, a veure, què els diries als jugadors per afrontar una final com aquesta que s'hi juga al pa de casa seva?
5: Mira, aquests partits hi ha que anar molt, jo crec, hi ha que anar molt en compte, no? Tampoc no cal excitar ningú, ni cal, diguem-ne, motivar. No cal, això. Tothom està supermotivat. Aquí és una qüestió de club, és una qüestió de salvar la categoria. Si ens posem en un pla més pràctic, és una qüestió contractual de contractes de molts jugadors, aquí tothom es juga a les Garrofes. Això és evident. Per tant, jo crec que hi ha que anar més amb el tema de no motivar excessivament, de no anar accelerats, de tindre una mica aquella pausa, aquella tranquil·litat per jugar a futbol, perquè al final has de jugar a futbol. A més, jugues amb un equip que per la seva idiosincràsia, per la seva manera de jugar, et pot facilitar les coses o te les pot complicar molt. Mm-hmm. Perquè té una idea d'això, diguem-ne, peculiar, no? Per tant, jo crec que hi ha que anar més amb que la gent estigui tranquil·la, que això dura 90 minuts, i que la gent estigui...
2: I que no infartin.
3: No. És que ells estan igual, juguen el mateix. A l'Elx juga el mateix,
5: I està amb un cert grau de tranquil·litat. No crec que hagi que motivar ningú. Tothom sap el que se juga.
1: Sí, el capítol final de jornada 38, que només hagi baixat un dels tres equips que acabaran baixant, és molt bèstia. Que hi hagin, em sembla que són 5 equips en funció de la combinació de resultats, 5 que puguin ser agraciats amb les dues places que queden, és molt bèstia, que s'hagi arribat a la puntuació, que han arribat tots els equips a la part baixa i que tot i així els hi puguin tremolar les cames a tots, és molt bèstia, i que el Girona li toqui jugar de tots els que estan implicats, l'únic que juga contra un rival directe que se lo juga igual que el Girona, és, vull dir, amb l'Elx és el Girona, perquè tots juguen o amb algú que està optant a una altra cosa però no és el descens, o amb algú que ja no opta a res. És el partit de la jornada.
5: Bueno, la situació...
1: És el partit. De tots, és el partit.
5: La situació és dramàtica, és complicada, òbviament, però al final dius, escolta, m'estic jugant la salvació a casa. Tinc que guanyar un partit a casa.
2: Sí, però ara la dada aquí és que...
6: Ja hi som amb les dades.
2: No. Ja sabeu
6: quants partits ha perdut a casa?
5: Es pot veure ple o buit?
2: No.
5: Jo ho veig ple.
6: No sé si se la portes, però podem mirar quants partits ha guanyat a casa?
2: Jo sé, t'anava a dir els punts que ha fet el Girona a casa.
6: Ah, va,
2: només
6: perfecte.
2: Només ha fet 6 punts a casa, a Girona.
6: Perquè es guarden
2: els últims 3 per la 1.
6: Es guarden els punts.
2: No, espera.
7: Para lo que me queda en el convent.
2: Exacte. És el tercer pitjor local de la categoria, però l'Elx...
6: Molt gràfic, això, també.
2: Ara és la dada bona.
6: A veure...
1: L'Elx és el pitjor visitant de la categoria.
2: Val, doncs vinga, doncs ja està, ja està. S'equilibra.
7: Entre pitjor visitant i pitjor local es juguen les garrofes.
2: Exacte.
7: Sí, aquest, no,
2: aquest és el partit.
7: Molt bé, meravellós.
5: Però escolta, però que guanya el pitjor. Deixa't d'històries.
8: Jordi, no em diguis...
2: Deixa't històries, Arnau.
1: El Jordi el que t'explicarà és que ell és del club de l'ampolla mig plena.
5: Exactament.
1: I arribar a l'última jornada a casa, depenent de tu, fins i tot podríem dir que el Girona s'ha guanyat aquest dret.
5: Podria ser... D'acord, podríem estar salvats i tot... D'acord, i podries estar molt pitjor. Has de guanyar a casa un partit?
8: Sí.
5: Escolta, al final, si guanya, pues igual no t'ho has guanyat. Però al final la situació no és tan... Has de guanyar a casa.
2: A veure, Anaïs, com ho veus?
7: A mi és que el tema de baixar a segona és una situació tan límit que genera un estrès emocional, perquè no estem parlant de la il·lusió que et genera guanyar un títol en una final. És que estem parlant de que et jugues les garrofes de cara a la propera temporada, que el pressupost baixa, de que jugadors marxen, de que la segona divisió és una categoria que és dificilíssima.
8: Molt divertida, per cert.
2: Sí, no, juga-la tu, divertir tu a segona.
7: Qui ha trigat 14 anys en tornar a primera, parlàvem abans amb l'Edgar del Saragossa. Bé, és un drama de competició i costa moltíssim recuperar, per molt que a l'Arnau li sembli tot això,
8: però jo
7: una autèntica meravella.
8: No tot això, sinó la segona divisió, que jo la consumeixo habitualment.
2: Està fatal, Edgar, portes una setmana que ho has de fer...
3: No remuntem, no remuntem. Són
0: tuberculosis, eh?
3: No, evidentment, abans d'entrar a l'estudi hi ha uns dispositius que...
0: Les botigues de roba a vestir-se d'allò i ens passaran els barcolòsics a tot.
7: Ens fumiguen abans d'entrar.
2: Anem bé, cap problema.
8: Digues, acaba.
7: No, això que em sembla una situació mentalment tan complicada i tan difícil i quan saps que és l'última jornada i que només et queda això, que crec que la mentalitat és tan... Vaja, és que has de sobreviure. Estem parlant d'un ambient de supervivència pura. Jo, ostres, ho veig complicat, companys.
2: A veure si el Jordi Bosch
3: Jordi.
2: Ens pot posar una miqueta d'il·lusió i d'optimisme. Jordi, bona tarda.
9: Bona presbidi. Bueno,
2: com ho portes? Sí,
9: bueno, té molts nervis amb el tema del partit de demà, lògicament.
8: Pel
9: és
8: partit.
9: Un tema... Bueno, la famosa anaconda, sí que anaconda, fa dies que em ronda. Bueno, perquè hi ha molts nervis, perquè...
2: Molts nervis.
9: Bueno, el tema és que demà, multibilibi, jo no les tinc totes.
2: És difícil,
9: molts nervis, per veure si el catering del Girona hi ha les croquetes de pernil o no.
2: Però Jordi...
9: Bueno, no, és que com hi hagi croquetes de bacallà, me'n fotut, perquè estem morts. Pensa que
2: retornen,
9: pugen, baixen, donen molta set, el partit és de cara a la nit, i això et pot donar una nit pitjor que si baixem a segona.
2: És pitjor una croqueta de bacallà.
9: Pitjor una croqueta de bacallà. És una bola seca, vull dir, rebenta. Es xupa tot, allò. És una bola de sal pura. Bueno, a més, ja he explicat moltes vegades amb en Jordi Basté que molt millor centrar-se quan hi ha partits complicats en el sopar que no pas en el futbol.
10: Passa que jo, quan hi ha partits d'aquests i hi ha sopar, jo, quan va molt malament, em concentro en el sopar.
2: Sí.
10: I després ja no sé què passa.
2: Efectivament.
9: I agafo, precisament... palitos o coses així, que m'esteguis i les orelles facin allò de... que no sent res, i així no sents ni si marquen gol.
2: Com a mínim sopes. Molt això
9: tranquil,
2: no home,
9: ben tranquil.
2: Us deia avui que hi ha una situació molt complicada en aquesta operació sortida, perquè
9: és un tema
2: dilluns
9: complicat.
2: És festa per molta gent. Per nosaltres no, que serem aquí puntuals.
3: Aquí serem,
2: Com cada setmana.
3: Per animar l'operació tornada.
2: Però us explicarem com estan les coses amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català del Trànsit. Sílvia, bona tarda de nou.
11: Hola, bona tarda.
2: A veure, parlàvem fa unes horetes que la cosa pintava malament i com ho portem?
11: Ha millorat, però poc. Resumint, per exemple, la situació que teníem a Llinars s'ha trencat a trossets i ara mateix tenim a l'AP7 a la Roca un 5... Sí, quilòmetres. També problemes amb un torner, 7 quilòmetres més, i el Papiol. Però on tenim la retenció grossa ara és per una avaria d'un camió a l'Ampolla, en sentit Castelló, tot... M'han dit ràpid, no m'interrompis, m'han dit ràpid.
2: Vamos allá.
8: Digues, Sílvia.
11: El camió al voral, 10 quilòmetres en aquests moments, en aquest punt. Rondes van millorant i els accessos a Barcelona també, però hem de demanar encara cautela i que no baixeu la guàrdia. Sobretot mantinguem les distàncies de seguretat. Bona tarda, companys.
2: Bueno, Sílvia, ànims,
11: Vale, ja puc respirar?
2: Sí.
8: Nos vamos a la C32!
2: Per respirar. Què et queda de torn? Què et queda de torn? A veure.
11: Em queda fins passades les 9 i cap de setmana. És a dir,
7: Aquest any.
2: Ai, que factural.
3: Durant la carretera, eh?
6: Bueno, però almenys un sopar, no? Tens aquí, pot tenir un tàper o alguna cosa.
11: Oh, bueno, una truita de patates aquí d'aquestes embossades.
9: Bueno, sobretot, si agafa, no agafis croquetes de bacallà, eh? No, que si no passaràs molt malament,
11: calla, calla, calla, calla.
9: Sal.
11: No siguis dolent, no siguis dolent.
6: Sílvia, gràcies, una abraçada.
11: Vinga, cuideu-vos.
6: Bueno, deixem les croquetes, fem una pausa i ara tornem.
9: Bona pagàs, Medi.
12: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
13: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i noia samarreta, el Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça, i a sobre signada per Gavi.
14: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
13: Quasi, però no cola, si en vols una, agafa un Uber.
14: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
13: Mai són massa quan un és culer, nen.
15: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Filla, quan era el teu aniversari?
18: Un altre cop, papa?
19: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
20: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
21: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
20: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
22: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
23: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
24: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
25: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
26: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
27: Escolta, descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
28: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
12: Versió RAC1, amb Marc Serra.

0: croquetes de bacallà.
1: Hosti, noi, amb les croquetes.
0: Croquetes de bacallà.
1: Sí, no, i queda clar.
0: Que és com la pastilla aquella de sal del repte vaixelles. Sí. És una cosa que pràcticament et deixa bueno, l'estómac.
1: Bueno, escolta'm.
0: I llavors ja, quan vas de metre, també salinitzes fins i tot al lavabo.
1: Vull dir, bueno, de seguida anirem cap a Oslo, perquè, escolta, sí, demà hi ha superfinal i superpartidàs, però abans fem un repàs a Flick.
2: És anecdòctic, perquè el partit ja està, és a dir, és contra el València, ja no hi ha res en joc, és a les 9 de la nit.
0: València, me'n recordo, vaig menjar-me una vegada un arròs.
1: Sí, sí, sí, Jordi, sí, gràcies.
2: Menja bé.
0: Però vaig agafar dos salats, ampolles de...
2: Fixa't si importa tan poc aquest partit que el Flick el que s'ha dedicat és a donar ànims a anunciar o vol que l'equip femení pugui guanyar Oslo.
1: Molt bé.
3: I wish all the best to the women's team.
4: Oh. Li desitjo el millor a l'equip femení. Han jugat una temporada fantàstica. El seu rendiment és extraordinari. I els hi desitjo tot el millor i estic creuant els dits. I, esclar, nosaltres també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. És sempre un bon senyal quan guanyes l'últim partit per acabar la temporada amb una victòria. És important i és el que volem fer.
3: It's important, this is what we want to do.
2: Oh. Això és la teoria, Mr. Jordi Roura, però la pràctica, com s'afronta un partit on no t'hi jugues res i l'únic que pots fer és prendre mal.
5: Aquests partits, jo crec que sempre hi ha que dir que el que no es pot fer quan portes aquest escut és fer el ridícul, no? És anar allà i escolta, pots guanyar, pots perdre, però tu has de donar imatge. I has d'anar allà i has de competir perquè ets professional i la imatge del club és el més important. El que no pots anar a fer allà és fotre... Pots guanyar, pots perdre, eh? Però el que no pots fer és passejar-te, no? Per tant, perquè són professionals i aniran i hem d'intentar guanyar. Però això és important, eh? No.
6: I sobretot, no posar la cama tova.
5: Exactament.
6: En aquest tipus de partits, veus? On tu tens el cap...
7: Vanessa, la mea.
6: No, on tu tens el cap una altra banda, és el partit que tanca la temporada, uns jugaran al Mundial, els altres ja agafen els bitllets per anar-se'n de vacances a Eivissa, Formentera, Sardenya, muntanya, on sigui. Si jugues contra un equip, com és aquest cas, que és el València, que en funció dels resultats encara rascarà plaça de Conference la temporada que ve, et trobaràs que jugaràs a una velocitat diferent. I quan jugues a una velocitat diferent, pots acabar prenent mal precisament per això.
5: No, i si em permets, al camp del València, t'hi juguis, no t'hi juguis, camp del València i a Canari, eh? És complicat, eh?
6: Mira, jo us ho trec...
5: Sempre, eh?
6: Mira,
1: no, s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
5: Ens donem... No. Camp del València i a Canari hi ha que competir, si no...
8: Si no, què?
5: Pots prendre mal.
8: Si no, què? Anem a veure. A veure,
1: què passa? Què passa?
8: Sí, pues,
6: que per uns ha acabat la temporada i pels altres encara no. Aquesta és la diferència.
8: Anem a veure. O sigui, que s'ha acabat la Lliga, que porten una setmana celebrant-la, que va haver-hi un sopar dimecres. Avui hi ha un concert de Bad Bunny, que hi aniran els quants, el concert de Bad Bunny, que ja s'ha acabat, que ve un Mundial. Mireu què li va passar a Fermín la setmana passada. Què nassos importa el partit de València? Com si volen anar caminant. De veritat, no passa absolutament res. Que perdin 5-0.
5: El València...
1: 5-0, 5-0, ha dit. Que perdin 5-0.
5: Però escolta'm, però tu què treballes per Florentino? Que és la que es anava a Pedrerola?
8: Però que ja està, vull dir, no ens hem enterat que la Lliga ja... Que la temporada ja s'ha acabat.
5: Bueno, encara ens la poden prendre.
8: Però què ens han de poder prendre? Que no passa res. Jo com si el Barça vol sortir a pasturar a Mestalla, amb el filial i amb el juvenil. És que no passa res.
9: Paramos el programa, compañeros. Bajamos música, sí. Cerramos micros, sí. Y dejamos paso al periodismo.
1: ¿Qué pasa, Ana?
9: Mucho hablar del partido del Valencia, pero ¿cómo puede ser que Lamine Yamal esté lesionado solo para lo que quiere? Para saltar al terreno de juego, su bíceps femoral está resentido, pero pregunto yo,
1: ¿sí?
9: ¿Acaso no lo está para corretear arriba y abajo como un chiquillo? Por PortAventura.
1: Home, és que no té res a veure. A veure, és que...
9: Ja dejé clara esta tomadura de pelo ayer en el chiringuito. Venga, pincha, tira, venga, dale, venga, vamos.
10: Ha habido PortAventura, en PortAventura están los jugadores del Barça. Lamine Yamal no está lesionado.
11: Sí, yo sé, pero está lesionado el bíceps femoral atrás, ha entrenado esta mañana y se han ido todos esta tarde para allá. No está forzando.
10: ¿Va a jugar el primer partido de la selección? Si no puede jugar el 15 de junio, como está hoy haciendo el Oliver Kahn.
11: Yo sé porque ha entrenado esta mañana. Pero ahí no está forzando, no está sprintando él. Es el dragón el que sprinta.
12: Eso te genera una presión.
10: Sí, yo creo que están ahí, no sé si fuerzan o no fuerzan.
13: Nada.
10: En cambio...
12: Está lejos una tensión de ahí.
10: Yo que no fuerzan nada.
13: Corriendo ya.
10: Yo, perdóname. No lo entiendo,
13: esto
10: no cuesta entender. Porque yo no entiendo nada ya.
14: ¿Alguien ha subido esto?
12: Sí, yo he subido.
14: Hay que hacer fuerza con los pies.
12: Sí, haces fuerza porque te comprimes y vas agarrado porque Es tremendo.
7: Haces más fuerza con los brazos que con las piernas.
12: Cuerpo. Tienes un sentimiento de autoprotección.
13: Vamos a
12: ver, pero es así. Ver, cualquiera que haya montado una atracción de esta es así.
14: Vas súper tensionado.
13: No puedes ser.
14: El Shambhala ese, que es peor que el Dragon Khan, el Shambhala ese vas tensionadísimo. O sea, es una tensión previa al fin del mundo, hombre. Una temeridad.
10: No tiene ningún tipo de peligro, pero. ¿Llama la atención o no?
15: Claro que llama la atención.
2: Aquest document, a Lucas, l'hem de guardar. Cuidado, això és història del
11: cuidado quan llegui el mundial.
6: Quan fas TSU i necessites algú per polemitzar alguna cosa, dius, què tenim avui? Doncs mira, és que tenim la Minya Mal passejant per Port Aventura.
2: És que un tertulià diu, el que corre és el dragón. És que no, ni els nostres guionistes d'humor se'ls hi passa pel cap. És increïble.
5: Vosotros reiros, però ja veremos no sé si no reímos, cuando la selección española jugué el primer partido en este Lamín, porque se subió en la montaña rusa esta, Oliver Kahn, como se diga.
2: Trago,
5: qué
2: trago.
5: Falta de compromiso con el Barça y con la selección. Ahora que se celebra el Mundial, ay, ay, ay. No como los jugadores del Real Madrid.
0: Eso sí que tienen compromiso.
5: Bien, pero sí. Comprometidos y entrenando con tanta intensidad que llegan a las manos. Aunque Presi se pelean todos los días, ya lo dijo usted.
0: Ya no, y no pasa nada.
5: Y no pasa nada.
0: Es que, pues que se peleen.
5: Que se peleen. No macho amenís y menos Lamines.
0: Claro.
2: Bueno, ha quedat claríssim el programa d'humor en el que s'està convertint, si no ho era abans, ja el Chiringuito. I escolta, va, anem amb el femení.
16: Demà que hi ha una cita que no ens podem
2: perdre. Serà d'alta tensió.
16: 6 de la tarda, Barça, Olímpic de Lió, final de la Champions. Avui ha parlat Pere Romeu i valora la temporada que acabarà demà. Tant de bo amb aquesta victòria.
17: Soc totalment conscient al món en el que estem, a l'esport en el que estem, i se'ns posarà dalt de tot o a baix de tot en funció del resultat de demà. Jo, per mi, la temporada és molt bona. Jo, per mi, s'han fet les coses molt i molt bé aquesta temporada. Jo, per mi, aquest any, un dels grans premis que hem tingut és que hem assentat el primer equip i han jugat en escenaris molt grans jugadores molt joves. Per mi això té un mèrit increïble per part del club, per part d'aquestes futbolistes, per part de l'estaf i l'entrenador de poder-les posar i de donar-los la confiança per fer-ho. Jo, per mi, això és un premi total. Que som ambicioses, moltíssim, i que demà volem guanyar, sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar, però aquesta temporada crec que s'han fet coses molt, molt bé, que parlaran molt bé del futur del Barça, perquè té jugadores joves molt preparades per jugar en escenaris grans com el de demà.
16: Pere Romeu, el míster, serà a la banqueta dirigint a les seves i qui ho explicarà i tant de bo sigui una victòria des de la grada tribuna de premsa és la nostra companya Clara Rodergas, a qui podem saludar a aquesta hora. Clara, com estàs?
18: Doña Clarita.
19: Què tal?
16: Molt bé, som-hi.
18: Con los paninis en todo lo alto.
19: A veure, no, Clara... No, avui no hi ha paninis, avui salmó.
2: Vaja. Com tenim la fanzone? Estem animats?
19: No n'hi ha, no? Està instal·lada muntada des d'ahir, avui ja s'ha obert, però quan hem passat aquest matí no hi havia molt ambient encara, perquè l'afició del Barça d'arribar mica en mica, el gran gruix ha començat a arribar aquesta tarda, demà al matí també amb l'avió del club i hi havia poqueta gent encara, però majoria blaugrana, això sí.
2: Molt bé. Tu que ets allà, Clara, que les vas veure entrenar ahir, no sé, quines sensacions tens? Què et diu el nas de cara demà? Que serà una final que començo ja a escoltar molt de 50-50, eh?
19: Ai, ai, ai, ai. Difícil, sí, perquè el Lió no te'n pots refiar mai, i Giraldez sabem que és un entrenador que té les coses molt clares, que coneix el Barça, també és cert que les jugadores del Barça coneixen a Giraldez, i clar, el Lió arriba molt bé, arriba havent guanyat els títols i els últims partits. El Barça és cert que contra el Bayern ens va agradar molt la versió que vam veure al Camp Nou, però també té algunes jugadores que potser no arriben al seu millor moment, que potser la sensació és que fa dos anys, a la final de fa dos anys a Bilbao, el Barça arribava molt platòric, amb jugadores en un moment de forma espectacular, i aquest any, clar, tens una grella que ve d'una lesió i no saps com estarà, Paredes també que ve d'unes molèsties i veurem com està demà. És una final realment igualada que s'haurà de treballar, ajudar molt i estar perfectes per superar el Lió, que continua sent, recordem, el rei d'Europa.
16: Ho deies, una de les cracs, una de les jugadores, la 10 del Barça, arriba justeta. Tu demà la veus com a titular? És a dir, s'atreviria Pere Romeu a posar-la?
19: No m'acaba de quedar clar. Quan l'escolto, és cert que avui ha dit que està molt bé, Caro. O sigui, quan l'hem preguntat pels dos futbolistes, específicament ha dit que Caro està molt bé i ha entrenat amb normalitat i porta entrenant amb el grup des del dimarts. Jo imagino, i ho vaig dir la nit, que si està al 100% i està per ser titular i per jugar una gran part del partit, ho farà d'inici. El tema és si està per jugar més de, no sé, posem una hora de partit, que llavors podria actuar com a revulsiu i sortir amb una Vicky López o amb Pina i Salma a les dues bandes, com ja va provar a la final de la Copa. Uh-huh. Però és una jugadora que si tu la tens al 100%, sabem que és de les millors del món en la seva posició.
16: Saps si s'han trobat Pere Romeu i Giraldes, si en algun moment van coincidir, si hi ha hagut un...
13: Pelea, tete.
16: No, no ho dic perquè, clar, es coneixen molt bé i això a vegades pot anar a favor o en contra.
19: Fa uns dies Pere Romeu va dir que havia enviat algun missatge. Ah. Més enllà d'aquí, normalment el que fan els entrenadors i jugadores que es coneixen molt és quan s'han de trobar en partits així, no parlar.
16: Estarem pendents.
19: Jo recordo l'època que Giraldez i Natàlia Arroyo, que són molt amics, sí, es van enfrontar amb la Real Societat, van dir no ens escrivim res, aquesta setmana no es parla. És a dir, som rivals, ens portem molt bé, però som rivals aquesta setmana. I intueixo que una mica també ha passat el mateix com amb Mapi León i Ingrid Engen, que ja van explicar en un vídeo molt natural la setmana passada que intenten no parlar-ne.
0: Sí, perquè són parella.
16: No sé fins a quin punt, sí. Sí. Noruega, Ingrid Engen, que havien estat al Futbol Club Barcelona. Dit això, no sé si serà rival pels dos equips o no, la temperatura. A veure, ara són uns 20 graus els que teniu a Oslo, si no m'equivoco, Clara, més o menys.
19: Sí, està bé.
16: Però compte.
19: Calor a les 6 no n'hi haurà.
16: Martí Oliveres, el nostre meteoròleg del temps afegit, ens ha dit compte demà perquè a Oslo baixarà radicalment la temperatura.
13: Oh, quin fred!
16: El partit es pot disputar a 13-14 graus i amenaça pluja.
1: Una collonuda, 13-14 graus.
19: Bé, més èpic, no?
16: Hòstia, a la taula.
1: No sé si falten més coses èpiques.
16: A la taula, estimats i estimada.
1: Encara.
16: Com veureu? Imagino que a casa i amb una mica de pica-pica, però futbolísticament...
8: Sí. A casa i amb pica-pica, diu.
16: L'anàlisi de la planta 7. Sí. Com veieu?
1: A la UCI, amb intubats.
16: Aquesta final, jo crec que és de les més igualades dels últims anys. L'any passat, per exemple, era clar favorit el Barça. Va guanyar l'Arsenal, pot passar. Un cop de cada 10 pot guanyar l'Arsenal, però demà jo ho veig molt ajustat. A veure, Anaïs.
8: Sí, jo crec que és la millor final possible, en el pitjor escenari possible, perquè he de dir que jo això d'haver d'anar fins a Oslo amb un estadi molt més petit que els que hem vist en els últims anys, sense facilitar desplaçaments massius com els que ha protagonitzat el Barça o el Lió, en aquest cas, que penses, ostres, què pintem jugant a Noruega, un equip de França i un d'aquí. No ho acabo d'entendre i per mi és un pas enrere. Més enllà d'això, és la millor final possible que et pot regalar a dia d'avui el futbol femení i amb dos equips que presenten dues plantilles que són molt, molt fortes i per mi és un duel d'entrenadors, clarament. És veure...
1: Si qui posi la pota... Palma.
8: Jo crec que entre dos entrenadors que es coneixen tant, que han treballat junts i que un marxa i fa 3 anys que no saps com ha madurat la idea i Pere Romeu que també doncs, ha après les seves pròpies lliçons futbolístiques, demà veurem que és el que Pere Romeu va aprendre de l'any passat, de la final contra l'Arsenal, i veurem què ha après Jonathan Giraldez amb aquests anys en el conglomerat de Michel Kang. I per mi és un partit on dues plantilles molt potents i dos entrenadors que per mi són els que marcaran la diferència.
1: I que tens el partit de màxima exigència al partit quan t'ho estàs jugant tot.
6: Però és que les finals, mira, jo recordo haver anat a la final
1: de Turí temporada
6: amb els mateixos equips i la prèvia també semblava que la cosa arribava anivellada i la pintadeta de cara que li va fer el Barça a l'Olímpic de Lió aquell dia, déu-n'hi-do. El que passa que és allò de que perd finals i agafa més experiència per després, quan tornis a repetir final, aplicar el que hagis après de les lliçons. La prèvia torna a dir que és una final molt igualada, però és la teoria. Jo crec que serà un partidàs.
15: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasa?
15: Saludos cordiales.
1: Es que caballa, ¿eh?
15: Sí, esto del fútbol femenino está dejando perlas inéditas para los anales del deporte rey. Pero ¿cómo puede ser que dos jugadores profesionales como Ingrid Engen y Mapita León, enfrentadas este sábado en esa final de Champions League, compartan sofá y confidencias antes de un partido tremendo calado? Escuchen estas declaraciones.
20: Este es un vídeo porque nos han ido preguntando acerca de cómo es la final, how do you feel, estáis preparadas y ahora qué, cómo va a ser. Igual está bien hacer un vídeo para la gente. Que cuando empezó la temporada como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça.
18: Ahí está.
20: Para
18: Llevamos 500 años de radio y 1000 vacunas y estamos vacunados y no pocos espantos, pero jamás he visto semejante esperpento. Pero vamos a ver, ¿vosotros os imagináis a Iniesta y Casillas conviviendo bajo el mismo techo?
13: Bueno, la verdad es que no.
18: Algo inimaginable. De haber sido así, no habríamos celebrado tantos éxitos con la selección, porque sin nadie que cocine, se hubiesen alimentado a base de pizzas congeladas, ya te comos bueno, y helados calices.
16: Gracias, Clara, que hayas y suerte.
1: Gracias, una abrazada. Que vaya bien.
18: Ojo la noche.
1: Bon cap de setmana i bon partit.
16: Bueno, les propostes.
21: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
22: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
23: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
24: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
25: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
21: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
25: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
21: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
26: RAC1
21: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
27: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
28: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
29: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
28: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
29: Més informació a palamosterrademar.cat.
30: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
31: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
32: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
33: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
34: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
35: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
34: Amb gent pionera.
35: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
34: I que vol canviar el món.
36: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
21: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
37: Change the world, or the world will change you.
21: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Les 8 en punt, bon vespre.

0: RAC1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Ja el tenim aquí. A aquesta hora comença el primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo.
1: Ho hem estat explicant aquí a RAC1 des de primera hora del matí, que hi ha hagut cues a fora i molts nervis i expectació.
3: Que sí, inolvidable, i molta festa, i molt perreo, i molt passar-ho bé i disfrutar.
4: Molt espectacle, moltes llums. Venim amb les expectatives molt altes per als concerts que hem vist en altres països.
5: Si t'agradi més o menys, és digne de veure, segur.
1: De seguida connectem amb l'Albert Buscarons perquè ens expliqui com s'està vivint tot plegat el concert d'avui i de demà de Bad Bunny a Barcelona, que coincideixen amb l'operació, en aquest cas el concert d'avui, amb l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg per molts municipis, ja que dilluns és la segona Pasqua i és festiu a molts llocs. Es preveu que surtin de Barcelona 600.000 vehicles que aniran majoritàriament en direcció a la costa, ja sigui la Costa Brava o la Costa Daurada. I és que Martí Oliveres, el temps acompanyarà i molt, perquè continuarà el sol i també la calor.
6: Sí, el sol ha de continuar dominant i a tot estirar es formaran alguns núvols baixos o boires costaneres que sí que podrien fer la guitza en aquestes zones de platja. Mentrestant, a la resta pocs canvis i aquest ambient de ple estiu amb calor molt intensa per l'època a l'interior i al Pirineu. De fet, avui ha sigut el dia més calorós des que va començar l'any i s'han superat per primer cop els 35 graus al Pla de Lleida i al Priorat.
1: Aquest divendres, Can Clau Esportiva ve carregadíssim. Demà el Barça juga a la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Girona juga demà a Montilivi la permanència a la primera divisió davant l'Elx. Demà també és la data límit perquè Enrique Riquelme formalitzi la seva candidatura i presenti els avals necessaris al Madrid. I mentrestant, avui, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Madrid l'any que ve. I tampoc continuarà l'any que ve com a entrenador, en aquest cas del Manchester City, Pep Guardiola. En clau política, avui el govern ha aprovat els pressupostos i el Parlament ha activat la tramitació, que durarà com a mínim 6 setmanes. Són els primers comptes que s'aproven en els últims 3 anys i els primers de Salvador Illa i que de moment no inclouen cap partida concreta per fer front a la crisi en el sector educatiu. De fet, les negociacions entre la Generalitat i els sindicats continuen enrocades. En clau espanyola també continuen apareixent noves informacions sobre el cas judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional ha obert una peça separada per investigar més persones relacionades amb el rescat de Plus Ultra, segons avança la Vanguardia. Tot i així, el govern espanyol continua defensant l'expresident espanyol. I un divendres ple de notícies, una d'elles també és que Àngels Barceló deixa la cadena SER després de més de 20 anys. No s'especifica per què plega, ni tampoc qui serà el relleu de l'Hoy por Hoy, el programa matinal de la SER, a partir de la temporada que ve. Ho ampliem tot plegat de seguida. Ara mateix són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
7: Bon vespre.
1: A aquesta hora ha de començar el concert de Bad Bunny a Barcelona. És el primer concert dels dos concerts que el cantant porto-riqueny farà a Catalunya. Ha triat l'Estadi Olímpic Lluís Companys per donar el tret de sortida a la gira europea, l'estrella internacional, i arriba per presentar Debí Tirar-me's Fotos, el disc que també dona nom a la gira i que l'ha convertit en el fenomen musical del 2025.
7: Es tracta de l'artista del moment, el més escoltat del món a Spotify, fregant els 20.000 milions de reproduccions i tota una icona global de la cultura llatina. L'actuació d'avui suposa el retorn de Bad Bunny a Barcelona des del 2019. Després dels dos concerts que farà a Montjuïc, anirà a Lisboa i a Madrid, on farà 10 concerts més al Metropolitano.
1: Anem cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A dins hi ha l'Albert Buscarons. Albert, bon vespre.
8: Bon vespre. Doncs en aquests moments us podeu imaginar, l'estadi és una autèntica olla a pressió. Més de 50.000 persones ja omplen aquesta arrencada de la segona part de la gira, que ha inclòs aquesta nova ubicació de públic a la part de darrere de l'escenari anomenada Los Vecinos. Uns quants centenars de persones veuran Bad Bunny d'esquena durant tot el recital, i a l'altra banda de l'estadi justament trobem la famosa casita, que és la típica casa porto-riquenya de tons vius, on Bad Bunny fa aproximadament la meitat del seu recital. Hem comprovat que hi ha públic de moltes nacionalitats diferents. Gran part de la premsa europea també està aquí present per l'expectació que aixeca l'arrencada de la gira, i una de les grans incògnites és si hi haurà col·laboracions especials aquesta nit, tal i com acostuma a passar. De moment, hi ha rumors. Alguns diuen Rosalia, d'altres Quevedo, però no podem assegurar res del cert. Doncs en breu comença. És una celebració col·lectiva plena de llum, de color, de reivindicació i arrel, de la mà d'una de les icones globals més importants del món.
1: Doncs, Albert, qualsevol novetat, evidentment, connectarem amb tu aquí al 9C. Mentrestant, durant tot el dia hi ha hagut centenars de persones fent cua per entrar al concert. Alguns, fins i tot, feia dies que esperaven. Des de la rodalia de l'Estadi Olímpic, Ona Pardo, bon vespre.
9: Hola, molt bon vespre. Doncs, fora de l'estadi, fins fa uns minuts ha estat un formiguer de fans del cantant que aprofitaven l'estona per fer l'últim veure i acabar-se també de preparar pel concert. Un públic força jove i vingut de llocs diferents, fins i tot gent del seu país que ha viatjat fins a Catalunya per veure'l.
10: Él es un pionero para la música hispana, tumbado tantas puertas para la gente latina, para los hispanos, y me siento muy orgullosa. Es de, el puertorriqueño es de mi sitio, de mi país, y tengo un orgullo tremendo por él.
9: I força sintonia pel que fa al vestuari. Fora de l'estadi hi havia moltes persones amb colors vius, faldilles i flors al cap. Els mateixos fans ens explicaven com s'han preparat per estar a l'altura d'aquesta ocasió.
11: Tothom em deia, però ja tens l'outfit? I era com, no, hauria de tenir-ho. He hagut de pensar en l'últim moment, ahir ràpidament per la tarda, sortir del treball, anar de compres i preparar alguna coseta.
12: Jo, per exemple, avui he anat al Zara. Llavors, el primer que he trobat, el primer que he posat.
13: Ha marcat ella l'outfit, eh? Mama, has d'anar amb això i amb això i amb això. Vale, ok. Reina, doncs pues res, ens anem al concert així.
9: A hores d'ara encara queden desenes de persones a fora de l'estadi, alguns que encara entren i els que directament no s'han volgut perdre el concert de cap manera i l'escoltaran des del carrer.
1: Gràcies, Ona. També el mateix que l'Albert, qualsevol última hora, evidentment, línies obertes aquí amb el 9C. Sobre aquest concert de Bad Bunny a Barcelona, que ha de començar d'un moment a l'altre, també li hem preguntat què en pensa d'aquest concert i de tot el fenomen Bad Bunny el nostre especialista musical del 9C, el Jordi Garrigós.
14: No hi ha dubte que els dos concerts de Bad Bunny a l'estadi Lluís Companys de Barcelona són els que més expectació han creat durant 2026. Hi ha alguna incògnita que ja podíem saber abans d'aquests dies, com per exemple les cançons que tocarà, que es poden trobar sent una mica hàbil amb el Google. Després hi ha l'altra gran pregunta, que és qui hi haurà en els famosos palcos VIP, on vam veure fa poc a la Penélope Cruz, el Javier Bardem o a LeBron James. Es parlava de Lamine Yamal i dels jugadors del Barça. I és que es veu que tota la plantilla havia demanat entrades pels concerts. En qualsevol cas, més que incògnites, hi ha certeses. I és que les 120.000 persones que vagin a veure Bad Bunny aquests dos dies a l'Estadi Olímpic es trobaran un artista en plenitud, el millor músic pop de la seva generació i l'home que ha agafat el gènere urbà i el pop llatí i l'ha portat fins a uns horitzons fins ara impensables. Sens dubte, l'artista que avui, a 2026, s'ha de veure.
1: I 8 minuts. En marxa aquesta hora l'operació sortida de la segona Pasqua. Arriba un cap de setmana llarg, de bon temps, i per tant moltes escapades a la costa. El Servei Català de Trànsit preveu que fins demà més de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara ja han sortit 263.000 vehicles, que és el 44%. De fet, ha estat una tarda amb problemes de mobilitat, amb cues sobretot a la P7. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon vespre.
15: Hola, bon vespre. Doncs sí, com comentaves, ja està millorant la situació viària. Han sortit 263.000 vehicles i en aquests moments a la P7, a la Roca, en sentit Girona encara 5 quilòmetres i mig a Montornès en sentit Girona, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal cap a Martorell 8, i una cua important s'ha desfet amb l'Ampolla, on hi havia avariat un camió, i en aquests moments en sentit Castelló només hi ha 6. Pel que fa a l'àrea metropolitana, les rondes van millorant i també els diferents accessos. Continua l'operació sortida fins demà a les 2 i us demanem molta precaució. Molt bona tarda.
1: El dispositiu especial de trànsit s'allargarà fins dilluns, en el que queda d'operació sortida hi haurà més controls policials i a la P7 els camions tindran prohibit avançar. A més, per minimitzar el trànsit de tornada a Barcelona, durant diumenge i dilluns s'instal·laran carrils addicionals a la P7 i a la C32. Per cert, que coincidint amb aquesta operació sortida, el preu del combustible ha tornat a pujar. La benzina s'ha encarit un 0,39% l'última setmana i costa de mitjana 1 euro amb 54 cèntims, i omplir el dipòsit de gasoil costa costa 17 euros més que ara fa un any. Segons l'últim butlletí petrolier, el dièsel se situa de mitjana a 1 euro amb 70 cèntims al litre. Tot plegat en un cap de setmana que estarà marcat per l'ambient de ple estiu, tot i que encara falta un mes perquè arribi oficialment. Aquests últims dies la calor ja s'ha fet sentir de valent i avui els termòmetres s'han disparat com si fos un dia de juliol o agost. De fet, ha sigut el primer dia de l'any que s'han superat els 35 graus a Catalunya. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
6: Bon vespre.
1: Encara ha de fer més calor aquest cap de setmana?
6: Doncs mira, anirà una mica per barris. En alguns punts encara es pot enfilar una mica més que avui el termòmetre. Per tant, si ens hem quedat a prop dels 30, que no es passi d'aquests 30 graus en alguns punts de l'interior on encara no s'hi ha arribat. No a la costa. La costa queda una mica al marge d'aquesta primera calorada de l'estiu, diríem, però no és de l'estiu perquè som a la primavera. L'estiu arribarà, com deies, d'aquí un mes. O sigui que panorama 100% estiuenc. Avui, el dia més calorós de l'any, ho va ser ahir, perquè ahir vam superar els 34 graus, no hi havíem arribat fins ara, però és que avui hem passat dels 35. Primer dia en superar aquesta marca de 35 graus, el Pla de Lleida i també el Priorat. I la Vall de l'Ebre s'ha quedat molt a prop, pràcticament 35 a Vinebre. Però la temperatura més alta a Seròs, al Baix Segrià, amb 36 graus. Per tant, arriba molt aviat aquesta calor, molt abans del que tocaria. I això sembla que arriba per quedar-se, no només el cap de setmana, sinó tota la setmana que ve, i que no pugi més la temperatura entre dimarts, dimecres i dijous que ve. S'espera que la calorada pugui agafar embranzida i s'intensifiqui a bona part de la península Ibèrica. Per tant, va per llarg aquest ambient d'estiu, o sigui que de moment pluges i pel que fa a la temperatura no es veuen canvis.
1: Tot i que també en d'estiu, que ara estàs explicant, en concret per aquest cap de setmana la boira potser pot fer la guitza en algunes zones?
6: Sí, i això és el que ens faria recordar que som a la primavera, és a dir, el mar encara està fred, tenim aquesta calor i aquest xoc, aquesta massa d'aire càlid de la Terra quan es troba en contacte amb el mar encara fresquet, doncs fa que es formin aquests núvols baixos o boires. Fa de mal dir quan i on es presentaran, però sembla que tant Costa Brava com Costa Daurada podrien ser les zones afectades per aquests núvols baixos costaners o boires, fins i tot, que si es presenten durant el cap de setmana, doncs farien baixar la temperatura arran de mar. Farien pujar la humitat i la sensació seria més aviat de fresca i d'un cel tapat, o sigui que en aquest sentit...
1: Per tant, anar a la platja en fred, quasi, no?
6: Sí, si es presenten, que és una incògnita i realment costa molt fer una previsió d'aquestes boires marítimes, perquè són fenòmens molt locals, doncs bé, podrien presentar-se en aquests trams de costa, però en general parlem, insistim, d'un cap de setmana bàsicament amb sol, com a molt alguna nuvolada, alguna tronada de tarda al Pirineu, si és que arriba a descarregar algun xàfec.
1: Gràcies, Martí. Fins ara.
6: Fins ara.
1: I ho dèiem a la portada, som a les portes d'un gran cap de setmana esportiu amb cites molt destacades, la final de la Champions femenina amb el Barça, el Girona, que jugarà la permanència a primera divisió, i també demà s'ha de resoldre la incògnita sobre les eleccions al Real Madrid. Sabrem si finalment Enrique Riquelme formalitza la seva candidatura. Però anem a pams, comencem pel Barça femení. Pau Bombardó, bon vespre.
16: Bon vespre.
1: La final de la Champions es juga demà contra l'Olímpic de Lió.
16: Serà la setena final en 8 anys on les blaugrana poden aconseguir el pòquer de títols aquesta temporada. L'equip de Pere Romeu ja ha fet avui l'últim entrenament previ a la final, una final on podrien sumar la quarta Champions femenina de la història del Barça.
1: A Oslo hi tenim la Clara Rodergues. Clara, bon vespre.
17: Bon vespre. El Barça s'ha entrenat sobre la gespa de l'escenari del partit, l'Oleval Stadium, i ho ha fet amb Graham Hansen i Irene Paredes, entrenant amb total normalitat. El tècnic Pere Romeu s'ha mostrat optimista amb totes dues, de cara a comptar amb elles al 100% per demà. També ha aprofitat per dir que l'equip ha madurat des de la final perduda de Lisboa l'any passat.
18: Una final, per molt que arribis molt bé, no determina que això seguirà sent funcionant bé, no? Nosaltres crec que arribem en un bon punt, prefereixo mil vegades més arribar en un bon punt que no en situacions de dubtes o coses similars. Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada.
17: La capitana Alexia Putellas també ha posat en valor l'evolució des d'aquella primera final perduda contra el Lió el 2019. La de demà serà la quarta entre tots dos. Pel que fa al conjunt francès, Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça, ha dit que es preu una final igualada i que l'afronta amb ambició i il·lusió. La gran final serà demà, recordem, a les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Clara. L'estadi serà ple i milers d'aficionats blaugrana ja s'han desplaçat a Oslo per veure aquest partit. Pau Bonastre, bon vespre.
19: Bon vespre, sí, l'ambient de final que es va activant mica en mica, marxes forçades, molts dels aficionats han arribat progressivament al llarg del dia amb rutes de tot tipus per diferents aeroports d'Europa i a pocs vols directes Barcelona-Oslo, no és un desplaçament fàcil. Ja aquesta tarda i vespre s'han deixat veure samarretes del Barça pel centre de la capital noruega, més del Barça que del Lió, especialment a la Fan Zone, amb activitats de tota mena, on demà, per cert, està previst que hi sigui la futbolista lesionada del Barça, Lai Alexandri, i també la mascota Kat. Fa una estona hem vist algunes de les jugadores del primer equip passejant pel centre d'Oslo i, evidentment, alguns aficionats s'hi acostaven per demanar-los fotografies. Per cert, que en aquests moments se celebra el sopar oficial de la UEFA amb Rafa Juste i Michel Kang com a representants del Barça i del Lió, també amb el president de la UEFA, Alexander Seferin.
1: Gràcies, Pau. Avui recordem que tenim un Tu diràs especial amb l'Aleix Parisedes d'Oslo i demà a partir de les 6 de la tarda el partit en directe per RAC1 amb la narració de la Clara Rodergas. Seguim amb futbol perquè el Girona es juga demà a Montilivi la permanència a primera divisió davant l'Elx, un partit que és una final i on només li serveix la victòria.
16: Els gironins estan ara mateix en zona de descens, però guanyant a l'Elx podrien salvar-se i sumar la cinquena temporada consecutiva a primera divisió. Avui Michel ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit i s'ha mostrat optimista.
20: Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
16: La ciutat de Girona s'ha engalanat amb banderes blanc i vermelles en la prèvia d'un partit transcendental per la salvació. Al davant hi tindran un Elx contra qui ja es van veure les cares en la final del play-off d'ascens d'ara fa 6 anys. En aquest cas, en final molt cruel pels gironins, que van encaixar el gol de la derrota a la darrera jugada del partit. Ara el conjunt està dirigit per un Eder Sarabia, que avui s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit.
1: En clau Madrid, l'únic opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, va formalitzar la seva voluntat de presentar-se a les eleccions a la presidència, però de moment no té els avals bancaris que es necessiten i té temps fins demà.
16: La banca espanyola ha confirmat que no concedirà els avals a Enrique Riquelme. Això implica que sense aquests avals l'empresari no podria presentar-se a les eleccions i, per tant, es proclamaria Florentino Pérez president com a candidat únic. Tot i això, Riquelme està negociant in extremis amb la filial espanyola del banc andorrà Anbank perquè li concedeixi l'aval de 192 milions d'euros que necessita per formalitzar la candidatura. Això se suma a la situació institucional delicada del Real Madrid, amb unes declaracions de Florentino Pérez contra els àrbitres que encara porten cua. Avui el president electe del Barça, Joan Laporta, ha reaccionat a les afirmacions del president blanc.
21: Pero lo que no pueden pretender es que ante esas falsedades, que además que era es perpéntico, no se reaccione.
1: Això, Pau, el dia en què Álvaro Arbeloa també ha confirmat que no seguirà la banqueta del Real Madrid la temporada que ve.
22: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
23: Sí.
16: Arbeloa marxa després de 27 partits oficials com a entrenador del Madrid, amb 17 victòries, 2 empats i 8 derrotes. El tècnic blanc també va consumar l'eliminació de Copa davant l'Albacete i la de la Champions contra el Bayern.
1: I pel que fa al Barça, avui hem conegut que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit la reclamació de Marc Síria sobre la seva candidatura a les eleccions del Barça. En cas que prosperi aquesta reclamació, podria haver-se de repetir tot el procés electoral.
16: Sí, en el seu moment, Marc Síria no va ser proclamat candidat oficial a les eleccions del Barça perquè la Junta Electoral li va invalidar 379 signatures, les necessàries perquè es quedés a tan sols 90 de concórrer a les eleccions. Sobre la possibilitat de repetir els comicis, Síria n'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
24: No ho sé, el que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etcètera, on ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar.
16: De tota manera, fins que el Tribunal Català de l'Esport no resolgui definitivament la reclamació de Síria, no es poden determinar els propers passos a seguir.
1: I també notícia d'avui. Pep Guardiola deixarà de ser l'entrenador del Manchester City.
25: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
26: Welcome to Manchester. Thank
1: you. Ho ha anunciat aquest matí amb un vídeo a les xarxes socials.
16: Avui s'ha confirmat la notícia, però els últims dies diversos mitjans britànics ja donaven per feta la sortida del tècnic català, que ara passarà a ser ambaixador del grup City, del qual en forma part el Girona. Ara diu no vol descansar un temps de les banquetes.
25: No, rest.
0: No descansaré, no tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més.
16: Guardiola marxa després de 10 temporades a la banqueta del Manchester City i havent aconseguit 19 títols, entre els quals la primera Champions del club.
1: Gràcies, Pau. Fins ara.
16: Fins ara.

0: Passen 5 minuts d'un quart de nou. El Parlament engega la maquinària perquè els nous pressupostos entrin en vigor abans de les vacances d'estiu. Aquest matí el govern els ha aprovat en un Consell Executiu Extraordinari i al migdia la Cambra n'ha activat la tramitació que durarà pel cap baix unes 6 setmanes. Són els primers pressupostos que s'aproven en els últims 3 anys i els primers de Salvador Illa. Més detalls, Laia Colomer.
1: Sí, de fet els primers i potser els únics de Salvador Illa perquè l'any que ve ja s'estarà en campanya de les eleccions municipals. El cert, però, és que amb els pressupostos d'aquest any a la butxaca, el president té aire per acabar els 2 anys llargs de legislatura que encara queden. Com dèiem, a mig matí, després d'aprovar-los al govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha entregat al president del Parlament, Josep Rull. La consellera assegura que són millors que els de fa 3 mesos.
2: Uns pressupostos que es complementen, que milloren amb aquests nous accents, nous enfocs i una nova perspectiva

0: diferents apartaments i que servirà per fer front als compromisos amb Esquerra i els Comuns, Montse Martí.
1: Aquesta partida per poder complir amb els acords amb Esquerra i els Comuns és de 4.693 milions d'euros, però només 893 milions s'abordaran aquest any. Més de 300 d'aquests 893 ja sortien al pressupost de febrer, però no estaven assignats perquè precisament es van reservar per negociar amb Esquerra, i 500 milions sí que s'afegeixen al pressupost a través d'una disposició addicional i sortiran d'un increment d'ingressos via impostos. La consellera Romero explica que no hi ha diners, això sí, reservats per un possible acord amb els docents, tot i que si s'arriba a aquest acord es buscarà d'on treure'ls.
2: El pressupost té marges, podem modificar partides pressupostàries per contingències que vinguin. Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges.
1: Els acords amb Esquerra i els Comuns no només impliquen el pressupost d'aquest any, sinó fins al 2030, i si l'any que ve no hi ha pressupost, es trauran de suplements de crèdit.
0: Si entrem detalladament a veure les inversions per departaments, la partida més gran torna a ser la de Salut, on va a parar un de cada 4 euros del pressupost, Montse.
1: El Departament de Salut compta amb una partida de més de 13.000 milions d'euros. Educació és el segon departament que compta amb més diners, aclapara el 17% del total dels comptes, i el govern presumeix en aquests pressupostos dels milions que hi ha previstos per inversions, més de 4.000 milions d'euros, que és la xifra més alta des del 2010.
0: A tot això, l'oposició acusa el govern, Esquerra i els Comuns d'haver fet perdre el temps als catalans. Junts, la CUP i el PP denuncien que han marejat la perdiu durant 3 mesos per acabar presentant, diuen, el mateix acord de pressupostos. Els populars, a més, amenacen de portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, a Giró.
3: Sí, creuen que Esquerra i els Comuns haurien pogut posar el seu accent als pressupostos per la via ràpida a través d'esmenes. Salvador Vergés, de Junts, Laura Vega, de la CUP, i Juan Fernández, del PP, denuncien que els resultats són uns comptes amb un nivell de despesa calcat, el que es va presentar al març.
4: No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
5: Sentim que estem davant d'uns pressupostos fets per inèrcia, pressupostos de compromís, que no s'està estant a l'alçada de les demandes i de les necessitats d'aquest país.
6: El pressupost és el mateix i les partides són les mateixes. Empararem totes les mesures al nostre abast per poder impedir que aquesta estafa política es desenvolupi.
3: Si finalment el PP demana dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, s'allargarien els tràmits al Parlament. Esquerra i el PSC, per la seva banda, neguen que siguin els mateixos números i subratllen que els acords inclouen moltes qüestions de país que van més enllà dels comptes.
0: Els pressupostos arriben en paral·lel al principal front obert que té ara el govern, el conflicte educatiu. Els sindicats de mestres i professors tornen a tombar la proposta del departament. Avui era el tercer dia seguit que es reunien, però les posicions continuen lluny. Tot i això, les negociacions no estan trencades i uns i altres han acordat que es tornaran a veure dimarts. Els sindicats, però, avisen al govern que comencen a perdre la paciència. Ho deien Yolanda Segura i Laura Gené, portaveus de l'USTEC i la CGT.
7: Que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada.
8: I de no ser així, evidentment, doncs després del 5 de juny hauran de seguir les mobilitzacions i potser doncs, ens n'haurem d'anar a fer unes vagues doncs, més contundents de les que estem fent ara mateix.
0: La trobada d'avui s'ha centrat exclusivament en l'àmbit salarial. El departament i els sindicats discrepen sobre la xifra d'augment de sou, però també el format. Abdal Martínez.
9: El Departament d'Educació insisteix en l'aposta d'augmentar el sou dels docents a través dels complements. Avui ha proposat crear-ne 3 de nous, un pels cotutors de secundària, un altre pels tutors dels treballs de recerca i un pel professorat que treballi en centres de màxima complexitat. En aquest últim cas aniria dels 140 als 196 euros. La conselleria també ofereix incrementar un 50% altres complements ja existents per tutories o coordinacions. Són uns augments que s'afegirien a més a la pujada de 200 euros mensuals que el departament ja va pactar amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats, però, rebutgen aquest format i reclamen increments lineals que no depenguin de la tasca que fan. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi continuaran donant voltes.
10: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
9: El departament defensa que la seva proposta beneficiaria prop de 105.000 mestres i professors de la pública i la concertada. Això és prop del 85% del professorat.
0: Les direccions de centres públics també incrementen la pressió al departament. Han fet arribar un escrit al president Salvador Illa, la consellera Esther Nubó

0: i els grups del Parlament per reclamar millores immediates. La carta, a què ha tingut accés RAC1, l'han signat més de 1.300 direccions d'escoles, instituts, escoles bressol o escoles d'adults, Eudald.
1: Les direccions alerten que la situació al sistema educatiu és crítica i insostenible. Demanen que hi hagi una transformació real i profunda que permeti revertir el retrocés dels resultats acadèmics i ho concreten en 6 mesures. Entre elles, un pacte de país que eviti canvis constants en el model educatiu segons qui governi, que les direccions tinguin veu i vot en les reformes que afectin les plantilles i els recursos, o que es garanteixin els recursos necessaris per l'escola inclusiva. L'escrit també reclama al departament que millori les condicions laborals dels docents i que agilitzi la cobertura de les baixes. Les direccions acaben l'escrit reclamant al govern que abans del 19 de juny formalitzi un compromís per executar aquestes mesures i dotar-les de pressupost.
0: La reunió d'avui ha enganxat la consellera Esther Niubó a Mataró en l'acte de presentació de l'oferta de la formació professional. El curs que ve hi haurà 5.000 noves places, de les quals un miler seran de primer curs. Entre les novetats dels estudis d'FP que s'impartiran per primer cop a Catalunya hi ha el de serveis funeraris, un curs d'especialització de recursos i serveis al núvol o un grau de seguretat pel sector ferroviari. Les preinscripcions per fer un cicle de grau mitjà o superior comencen dimarts que ve. El departament també contractarà prop de 500 docents més per cobrir l'increment d'alumnes. Per cert, parlant encara sobre vagues, l'UGT i Comissions Obreres han desconvocat les aturades a Rodalies després d'arribar a un acord amb l'empresa. S'havien de fer el 27 de maig i l'1 de juny, coincidint amb la vaga de mestres i professors. Un minut i ens acostem a 8:45. Novetats sobre el cas judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional ha obert una peça separada per investigar més persones relacionades amb el rescat de Plus Ultra. Ho avança La Vanguardia. El jutge José Luis Calama segueix el rastre dels diners en aquesta operació i ha demanat informació als Estats Units per investigar possibles comptes corrents a l'estranger. En aquesta peça separada s'estarien investigant altres tràfics d'influències que afecten terceres persones. De moment no se'n sap la identitat. En espera de saber més detalls de la investigació. Fa només uns minuts hem sentit una veu autoritzada dins del PSOE, Felipe González. Ha trencat el silenci abans d'entrar en un acte. Als micròfons de Televisió Espanyola deia això.
2: Creo que el auto es un auto muy impresionante y las medidas que está tomando son medidas muy, muy medidas. Creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento y lo siento mucho. No coincido en las políticas que ha hecho, eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza.
0: Aquesta és, doncs, la primera reacció de Felipe González a la resolució judicial. Mentrestant, avui, fins a 3 ministres socialistes del govern espanyol han sortit a defensar Zapatero. Són Félix Bolaños, Isabel Rodríguez i Diana Morán. L'altra part del Consell de Ministres, Sumar, no són tan contundents i exigeixen explicacions urgents a l'expresident espanyol. Anem cap a Madrid, Roger Percivà.
3: Sí, defensa tancada i unànima dels ministres socialistes a Zapatero, Félix Bolaños, Diana Morán i Isabel Rodríguez, amb arguments pràcticament idèntics, confien en Zapatero.
4: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
5: Yo confío en el señor Zapatero.
6: Mi confianza hasta que no se demuestre lo contrario en el presidente Zapatero.
3: Els ministres de Sumar coincideixen amb la part socialista. Cal deixar que la justícia treballi, però ja no posen la mà al foc per l'expresident del govern espanyol. Urtasun i Yolanda Díaz coincideixen que Zapatero ha de donar explicacions urgents.
7: Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida y, desde luego, dejemos actuar a los tribunales.
3: Díaz, que repta Feijó presentar la moció de censura contra Sánchez, diu que seria un gest de valentia i dignitat.
0: Sobre aquest cas, avui sorprenen unes declaracions de José Luis Ábalos, que era ministre de Transports quan es va concedir el préstec de 53 milions d'euros a la companyia Plus Ultra. Ábalos es desmarca d'aquest rescat a la companyia i assenyala Zapatero. En declaracions a Televisió Espanyola, des de la presó, retreu al PSOE que a ell no li fessin costat, però que ara a l'expresident sí, Roger.
3: Sí, Ábalos, que és en presó preventiva pel cas Mascaretes, es queixa que ara el Partit Socialista fa costat Zapatero, mentre que ell, quan va esclatar el cascoldo, no va rebre el mateix tracte. Sobre Plus Ultra, Ábalos es desmarca de tot el procés, diu que no en sabia res, que no va intervenir en el seu rescat, que no el veia convenient perquè no era una aerolínia consolidada i que així ho va comunicar el mateix Pedro Sánchez. Ábalos diu que es va assabentar que es concedia el préstec a la companyia en el mateix Consell de Ministres. Sobre Zapatero, Ábalos diu que mai li va dir res sobre el rescat de Plus Ultra. Diu que va passar per sobre seu i va tractar el tema amb altres càrrecs del Ministeri i apunta directament l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, que ara és president de Correus. Saura ja ha desmentit Ábalos i ha negat que Zapatero parlés amb ell sobre el rescat de l'aerolínia.
0: Per la seva banda, el PP evita parlar de la moció de censura i reactiva la Comissió d'Investigació al Senat. La vicesecretària popular, Carmen Fúnez, anuncia que portaran el cas a Europa perquè la Comissió Europea ho investigui.
8: Hoy nos hablaban de una caja fuerte. Hoy nos hablaban de una cuenta común entre Zapatero y su esposa con 1,5 millones de euros. Hoy hemos conocido cómo empresas que no tenían ningún tipo de actividad transferían más de 500,000 euros a la empresa de las hijas de Rodríguez Zapatero. España no se merece un gobierno así.
0: El PP farà compareixer al Senat la secretària de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, i l'exministre i actual governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá. Passen 2 minuts, a 8:15, i novetats també en el cas Andic. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango i acusat de matar el seu pare, ha fitxat l'agència de detectius Método 3 per reforçar la seva defensa. El seu objectiu és desmuntar els arguments del jutge que l'acorralen. Per això, l'equip legal demanarà una altra compareixença perquè l'acusat torni a explicar-se.
9: Segons la seva defensa, l'estratègia de dimarts era completament defensiva, sense respondre a les preguntes de la jutgessa. Ara que ja saben quina és la seva tesi principal, pretenen presentar proves pericials noves que l'exculpin amb la incorporació dels detectius de Método 3. Aquesta agència privada, nascuda a Barcelona als anys 80, és una de les més reconegudes de l'Estat. Han participat en investigacions similars amb grans fortunes en joc i trames empresarials. I també se'ls coneix per haver destapat l'enregistrament d'una conversa entre Alicia Sánchez Camacho i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusol en l'Operació Catalunya.
0: Encara en crònica judicial, el jutjat de Figueres ha enviat a la presó provisional l'home acusat de matar la seva exparella al mig al carrer i a plena llum del dia. L'acusen d'homicidi i de trencar un ordre d'allunyament que ell mateix havia acceptat unes hores abans del crim.
9: Avui l'arrestat s'ha tornat a posar en mans del jutge, que ha decidit enviar-lo a la presó comunicada i sense fiança. L'home, acusat de matar a ganivetades la seva exparella, havia acceptat dilluns una condemna de 6 mesos de garjola i un ordre d'allunyament per maltractar-la. Dimarts, l'endemà, la víctima va haver d'anar al CAP, però no va denunciar les agressions. Hores més tard, l'home va quedar en llibertat i al cap de poca estona va trencar l'ordre d'allunyament i la va assassinar.
0: A Barcelona, cop policial contra els robatoris a la xarxa d'autobusos urbans. Des de principi d'any que els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat 5 grups especialitzats a pispar objectes de valor al transport públic. Aquest any, els agents han intensificat la persecució i han aconseguit que baixin un 40% respecte al mateix període de l'any anterior. Joel Penya.
10: La policia ha detingut 85 persones des que va començar l'any. El cap de la Divisió d'Investigació de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, explica que en la majoria dels casos no actuaven a la babalà.
11: No estem davant de petits furts. Estem davant de grups que treballen, com he dit, i com he pogut veure, de manera metodològica.
10: I la manera de fer és sempre la mateixa. Provoca una distracció per robar mòbils o carteres. Per això, recomana fer 2 coses bàsiques, però que molta gent es descuida.
11: És molt habitual portar el telèfon mòbil o la cartera a la butxaca del darrere. Evitem-lo, si és factible, no poseu el PIN juntament amb les targetes de crèdit.
10: I en cas de ser víctima d'un robatori, sobretot saber en quin bus ha sigut i on. I també és important reaccionar ràpid en cas de no trobar la cartera.
11: Immediatament. Demanin ajuda i truquen per telèfon per bloquejar les targetes.
10: Des que va començar l'any, la policia ha resolt 300 de les 400 investigacions que ha obert per robatoris a la xarxa d'autobusos.
0: I nou capítol també en l'embolic judicial que envolta el programa Passapalabra. Després del cop judicial del Suprem ahir, ara és l'Audiència Provincial de Madrid la que ha condemnat Mediaset a pagar 73 milions d'euros per emetre el concurs sense permís entre el 2012 i el 2019.
9: Telecinco el programa va des del 2007, però el 2012 la productora britànica, que en tenia els drets, va demanar a la justícia que es deixés d'emetre. El 2019, el Suprem va obligar la cadena a parar l'emissió d'una vegada per totes. Mediaset haurà de pagar el que la justícia ha calculat que l'empresa va guanyar en publicitat en aquell període. Tot plegat arriba després que el Suprem hagi prohibit a Antena 3 emetre el rosco de Passapalabra, que és la part més reconeixible del programa. El tribunal va ratificar una decisió de fa 4 anys. Ara bé, Transmedia ja ha dit que continuarà emetent el concurs fins que se li notifiqui oficialment.
0: En plan econòmic, Puig s'enfonsa a la borsa després de trencar les negociacions amb Estee Lauder.
12: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Les accions de l'empresa catalana s'han desplomat més d'un 13% a la borsa després que la companyia hagi anunciat que no es fusionarà amb la companyia nord-americana.
9: En canvi, Wall Street ha reaccionat just al contrari. Amb Estée Lauder, les seves accions han pujat prop d'un 10% després de saber que no continuaven les converses amb Puig. Les negociacions entre les dues multinacionals havien alimentat les expectatives del mercat, tot i això, finalment, no han arribat a un pacte.
12: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: I de la crònica internacional, destaquem que els Estats Units, una altra baixa a l'entorn de Donald Trump en plena crisi per la guerra a l'Iran. Fa poca estona que hem sabut que ha dimitit la cap d'intel·ligència nord-americana, segons ha avançat Fox News. Tulsi Gabbard ha comunicat la decisió directament a Trump durant una reunió al despatx Oval.
9: En una carta pública, la fins ara màxima responsable de la intel·ligència al país ha assegurat que deixa el càrrec per motius personals després que el seu marit li hagin diagnosticat càncer. Tot i això, la dimissió arriba en un moment especialment delicat per l'administració Trump, marcada per les discrepàncies internes sobre la guerra a l'Iran i després d'altres destitucions importants com les de l'exsecretària de Seguretat Nacional i de l'exfiscal general.
0: Dos quarts de 9:08, la Vall d'Hebron ha diagnosticat 9 persones amb una infecció cutània que habitualment s'associa a animals. Es tracta de la dermatofilosi, que entre humans també es pot transmetre per contacte íntim o sexual. Els casos d'aquest brot es van detectar entre el desembre i el març i els pacients van recuperar-se de la malaltia després d'un tractament antibiòtic, Joel.
13: Els casos de dermatofilosi registrats fins ara eren persones que havien tingut contacte estret amb animals. Ara, però, la Vall d'Hebron s'ha trobat amb una situació inèdita. 9 persones que ni havien estat a prop d'animals ni havien anat al tròpic. Tot i això, tots eren homes que havien mantingut relacions sexuals amb altres homes i havien estat en una sauna la setmana abans de desenvolupar els símptomes. Això fa que els metges tinguin l'origen localitzat i el doctor de la unitat d'ITS de l'Hospital Vicente Descalzo faci una crida a la calma.
14: No tenemos una preocupación especial por esta infección y estamos muy lejos de una situación como la del Mpox, ¿no? Que en 2022 vimos un aumento muy llamativo de estos casos. En cambio, con la dermatofilosis nos ceñimos a unos pocos casos y en un contexto muy limitado.
13: Tot i això, sí que demanen als facultatius que estiguin atents davant els símptomes cutanis i no descartin la dermatofilosi com si res, perquè podria haver-hi algun contagi més.
0: I parlant de salut, el metge dels Estats Units que està ingressat a Alemanya amb èbola està dèbil, però de moment s'estalvia les cures intensives. Va contagiar-se de la malaltia tractant pacients a Àfrica i ara l'han traslladat. Volen continuar observant-lo perquè, tot i no estar crític, la seva situació podria empitjorar. Mentrestant, l'OMS avisa que a l'Àfrica Oriental el brot ja ha provocat 177 morts i 750 contagis. I un últim apunt en matèria sanitària. Segons l'últim baròmetre de la salut bucodental a Espanya, la meitat de la població ajorna el tractament que li recomana el dentista i d'aquests, en un de cada 5, és per por. Aquesta por, però, podria disminuir aplicant la intel·ligència artificial a la consulta. El podcast Rack and Go dona el seu últim capítol l'exemple d'una empresa catalana que ofereix un sistema en què la IA indica al dentista quina operació ha de fer el pacient, quins són els elements que ha de tenir en compte i quin és el pas a pas que ha de seguir. Podeu escoltar aquesta nova entrega de Rack and Go a l'app i al web de RAC1.
15: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.

0: I obrim pàgina cultural. El cinema català s'apunta un nou èxit al Festival de Canes. Rehearsals for Revolution s'ha endut el guardó a millor documental, el que tècnicament es coneix com L'Ull d'Or. La pel·lícula és l'òpera prima de la directora iraniana Pagha Anagrani i està produïda per Fasten. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon vespre.
1: Sí, bon vespre. Dos dies després de l'èxit d'Aina Clotet en Viva, avui el cinema català ha sumat un nou reconeixement. Rehearsals for a Revolution és un recorregut per la història de l'Iran a través de la família de la directora, amb fotografies i imatges d'arxiu que tenien registrades ella mateixa. El seu productor, Adrià Monés, de Fasten, deia RAC1 que ara tenen entre cella i cella arribar als Oscars.
2: Ve d'això, de les ganes de treballar amb ella i de l'interès també en explicar una història personal que alhora t'està explicant un país. I estem molt contents, és el premi més important de documental dins del festival més important que és Cannes, i a més va sumat de la compra de Sony, que volen apretar molt per fer, per promocionar el documental de cara als Oscars.
1: De fet, la majoria dels documentals que s'han endut L'Ull d'Or a Canes han arribat a Hollywood com a nominats als Oscars.
0: Premis com el de millor documental són l'avantsala del gran guardó del certamen, la Palma d'Or, que sabrem d'aquí a tot just 24 hores. Aquest any, el cinema espanyol és favorit a les travesses. La bola negra dels Javis es va endur l'ovació més gran del festival, mentre que Javier Bardem, pel seu paper El ser querido, té molts números per aconseguir el premi de millor actor. Adrià.
1: La gran rebuda que la bola negra va tenir ahir la nit a Canes, amb gairebé 20 minuts d'aplaudiments, l'ha convertit en una de les pel·lícules que més han connectat amb el públic del festival. Tot i això, els Javis asseguren que encaren aquest èxit amb calma i sense pressió.
3: Yo me quedo con la sensación que he tenido ayer en el pase de que la película llega, que la película transmite lo que se quiere contar. ¿Quién decía? Es bonita y se entiende. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Saber que no estoy tirando de caer bien, no estoy tirando de ningún otro recurso que yo pueda tener más que poner la película y dejar que pase.
1: Ara bé, la crítica del festival posa per davant de la bola negra altres noms. All of a Sudden, del japonès Ryosuke Hamaguchi, és la que genera més consens, a més de tres drames de rerefons polític com Fatherland, de Pavel Pavlikovsky, Minotaur o la preferida de la premsa francesa, A Man of His Time. També la romanesa Fjord, Entre les travesses, amb Sebastian Stan i Renate Reinsba, dos noms que sonen amb força en les categories actorals.
0: Per cert, que aquest migdia, coincidint amb la presentació de La bola negra dels Javis, Penélope Cruz ha revelat que va rodar part de les escenes de la pel·lícula pensant que tenia un aneurisma cerebral.
4: Mucho más que bailar, me da miedo cantar, pero bueno, trabajamos mucho tiempo. Entonces, para mí, ese momento, yo sé que el día que de viejecita me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma, que al final fue una falsa alarma. Yo ese día no me desmayé de milagro, pero luego todo eso está en el número.
0: Hi ha música pel que fa als concerts. Més enllà de Bad Bunny, aquesta nit els Búhos celebren a Sabadell els seus 20 anys de trajectòria. No cal més, no cal més, no cal més per ser feliç. No cal més, no cal més, m'agrada viure-ho així. Serà un concert gratuït a les 10 de la nit en el marc del festival Observa. Abans hi actua Miquel del Roig. I pel que fa a les estrenes musicals, així sona el més nou de Charlie XCX. Es diu Spring Summer 26 i és una aposta de la cantant britànica que ara innova amb aquest pop-rock experimental. I bones notícies pels fans d'Olivia Rodrigo. Avui ha publicat The Cure. És un altre avançament del seu disc i a casa nostra avui ha estrenat el quart disc Nil Moliner. Es diu Nexo i inclou diverses cançons inèdites com aquesta que es titula Nuestro Jardín. I ara que són 9:15, recuperem l'actualitat esportiva amb el Pau Bombardó. Bon vespre de nou.
5: Bon vespre.
0: S'està disputant la final 4 de l'Eurolliga de bàsquet i ja coneixem el primer dels finalistes.
5: Sí, serà l'Olympiacos, que ha superat clarament el Fenerbahçe per 79-61. A l'altra semifinal s'està disputant ara el partit entre Madrid i València, de moment amb resultat de 53-62 pel Real Madrid. D'aquest enfrontament sortirà l'altre finalista, que lluitarà pel títol amb l'Olympiacos diumenge a les 8 del vespre.
0: En futbol, a banda del Girona, també juguen demà les l'Espanyol i el Barça.
5: Sí, l'Espanyol s'enfronta a la Reial Societat i encara manté opcions, encara que remotes, de jugar a competició europea la temporada vinent. Per la seva banda, el Barça, que no s'hi juga res, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València. Tots els partits es disputaran a les 9 del vespre en una darrera jornada unificada.
0: I demà també serà una jornada decisiva a la Primera Federació de Futbol amb tots els equips catalans implicats.
5: Sabadell, Nàstic i Europa juguen demà a 6:45, també en jornada unificada. El Sabadell, que s'enfronta al Tarazona, ja té assegurat el play-off d'ascens, però encara ha de decidir la posició final a la classificació, que condicionarà el rival en la primera eliminatòria. Qui encara no té assegurat el play-off, però depèn de si mateix, és l'Europa, que jugarà contra l'Eivissa. Per la seva banda, el Nàstic visitarà l'Hèrcules per certificar la permanència a la categoria.
0: Hi ha alguna cosa més, Pau?
5: Doncs que en ciclisme, l'italià Alberto Bettiol ha guanyat la 13a etapa del Giro, que manté Afonso Eulàlio com a líder i Vingegaard a 33 segons. En embol, a les 9 del vespre, juguen tant el Granollers com el Barça. Els vallesans s'enfronten al Bidasoa i Irún en la lluita per les places europees i el Barça juga contra el Torrelavega.
0: Gràcies, Pau. I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
6: Doncs que avui hem sabut que Àngels Barceló deixa la cadena SER després de més de 20 anys.
7: Hola, muy buenos días. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de 490.000 euros de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas las que...
6: L'emissora ho ha anunciat aquesta tarda en un escrit en què expliquen que el 31 d'agost, amb l'inici de la temporada 26-27, la SER estrenarà una etapa del seu programa matinal, l'Hoy por Hoy, sense Àngels Barceló, que avui ha comunicat que no renovarà el seu contracte. La periodista va entrar a la SER el 2005 amb un programa del cap de setmana, després va passar els vespres i des del 2 de setembre del 2019 està al capdavant de l'Hoy por Hoy.
7: Pues aquí estamos, con la ilusión de los primeros días, con los nervios de las primeras veces y sí, con la voz tomada. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
0: És la veu del primer dia que va fer l'Hoy por Hoy?
6: Del primer dia, exacte.
0: Del 2019, per tant, eh?
6: Sí, del 2 de setembre del 2019. Durant aquesta etapa, des de llavors, Barcelona ha guanyat diversos premis, entre els quals hi ha, per exemple, l'Ondas, la millor presentadora de ràdio, que va guanyar fa 2 anys. Com dèiem, tot plegat ho han explicat avui en un comunicat de l'emissora en què Àngels Barcelona agraeix la lleialtat i la confiança dels oients, també dels seus equips i col·laboradors. Per la seva banda, la direcció de la ràdio també li ha agraït la feina feta i la dedicació durant aquests 21 anys, i recorden que està en marxa un gran procés de transformació, diuen, per la nova temporada. De moment, això és tot el que sabem, per tant, no sabem qui substituirà Barceló a l'Hoy por Hoy i tampoc quin serà, doncs, el proper repte de la periodista.
0: Per tant, incògnites, només sabem la notícia, que en el fons és un dol, és una persona que ens ha acompanyat molt de temps, també, evidentment, en la seva etapa, quan estava amb mitjans aquí a Catalunya. Veurem quin és el seu també proper pas. Gràcies, Anna. Fins ara. Passen 3-4 minuts, a 9:15.
8: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som amb la tertúlia d'aquest divendres 22 de maig. Tenim per aquí la Sílvia Cànovas. Què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: També el Camilo Vaquero. Què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: El Cugat Comas. Bona nit.
3: Molt bona nit.
0: I l'Emma Lucas. Bona nit, que
4: bona nit,
0: et tenim aquí,
4: nit.
0: Però podries estar perfectament al concert de Bad Bunny,
4: ai,
0: per
4: sí,
0: exemple.
4: Mira, escolta, em ballaria
0: no?
4: una mica,
0: et veiem estupendíssima de la vida, no? Nois, abans d'arrencar, només simplement, no sé com us heu quedat aquesta tarda, quan heu sabut aquesta notícia de que Àngels Barceló doncs, deixa la cadena SER després de tants anys i panys, Ima, començo per tu.
4: Doncs el primer que he anat a la recerca, d'on se'n va? És a dir, perquè clar, o sigui que després de 21 anys, no, que ha estat més de 20 anys, 7 anys al capdavant d'un programa on és líder, no? En el darrer GM de l'estudi de mitjans, més de 3.200.000 persones d'oients, no? És a dir, líder d'audiència. Dius, què ha passat, no? I bé, comences a llegir i les causes, evidentment, doncs, les saben els afectats i la casa, no? Però el fet quan trontolla o quan escoltes a dir, bueno, discrepàncies amb l'editorial, no? Doncs feia un bon producte, no? És a dir, doncs potser no estarien d'acord amb la pluralitat, no ho sé, però és una molt bona professional i el que la veritat és que vull saber on va, no?
0: Mhm. Cugat.
3: Sí, jo me n'he recordat que quan jo era petit presentava el Telenotícies
0: sí,
3: al Francino.
0: Sí,
3: I per tant, és d'aquelles notícies que t'adones que ja no ets qualsevol, o sigui, que ets qualsevol cosa menys jove ja, si te'n recordes d'aquestes coses, però més enllà d'això i estirant una mica, quan he llegit la notícia, si això té a veure amb el canvi de propietat, doncs està per veure, perquè segurament la cadena SER de les diferents peces del grup Prisa és la que potser es mantenia amb un esperit més similar al que havia estat històricament, per tant, aquest canvi d'accionariat, veurem cap a on arrodoneix la cadena SER. He arribat a llegir que pensen en Carlos Alsina i llavors ja dius, hòstia, això ja sí que ja seria no, agafar la taula i posar-la de potes en l'aire. Doncs veurem, estarem... Quan no estarem escoltant RAC1, però també pararem l'orella a veure què passa.
0: Així m'agrada.
1: Ara m'has fet pensar, dic, ves que no sigui com era allò de... gira el monitor en el Born. Mm-hmm. O sigui, jo també he pensat en la Ima, on va, perquè ja no és només que té una audiència molt elevada, el seu rigor i la seva professionalitat, per tant he pensat, si deixa la ràdio, a més, queda estrany el que diré, però també té una edat que dius, quan ja s'acosta a una possible jubilació, és molt estrany que després de 20 anys liderant la ràdio com la lidera, facis el canvi, llavors he pensat, ostres, quina oferta li han fet com per prendre aquesta decisió. Llavors m'ha vingut al cap, ara entro amb els, no, amb el que tothom està comentant dels possibles motius de línia editorial, però i si torna a 3CAT?
0: Home,
1: i si
0: seria un gir de
1: guió. I si torna a 3CAT? Bueno, a veure, per com ho dic, per línia editorial ideològica, ara seria potser el millor moment per fer-ho, que és una mica el que sembla ser que li han obert les portes allà, que ella intentava mantenir.
0: Donant idees, no? És a dir, la Sílvia...
1: Bueno, però és que no sé si les dono, ja estan donades.
0: Estan perquè... donades, clar, vés a saber això aquí.
1: Bueno, m'ha fet pensar, sobretot quan no és una sortida voluntària, però una mica provocada per aquestes discrepàncies que sembla ser que estaven havent-hi en els darrers temps, per ella intentar mantenir la independència amb les línies editorials i, bueno, les noves direccions sembla que apreten una mica. En tot cas, jo com el Cugat forma part de la meva, bueno, diré adolescència, quedarem a reglaments, adolescència. Sí, jo com que ja apuntava per periodista, jo ja mirava la tele, el Camilo mira fatal, jo ja mirava la tele amb 5 anys, llavors la recordo amb 5 anys. No, en tot cas, èxits allà on te vagi.
0: Formava part de les nostres vides, també sí. Podem dir-ho així. Camilo, clar, coincideix Àngels Barceló amb Pep Guardiola, Álvaro Arbeloa, no sé si hi ha una triangulació especial que avui tots van dient que retiren d'alguna manera.
5: Jo crec que de totes maneres totes les persones importants, els periodistes, les periodistes importants que han passat per la SER i que han sortit d'ahir han terminat en llocs meravellosos. Ve al cap Gemanierga, la tenim maravillosament en la 2, o sigui que estic segur que Àngels Barceló trobarà un lloc perfecte on, on continuar brillant. No fa problema amb això.
0: Ah, no, doncs anem veient com segueixen les, bueno, les informacions en relació a això, de qui acaba fent l'Oi por Oi a la Ser a partir de la temporada següent i també quins són els propers passos per Àngels Barceló. Falten 5 minuts per les 9 de seguida. Parlem de Bad Bunny, connectarem amb el concert, amb el Buscarons, també a fora del concert, a veure com s'està vivint tot plegat amb l'Ona Pardo, però abans res, fem una petita pausa.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
8: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament? És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
9: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
10: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
11: Totes les respostes les tenim nosaltres.
2: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
12: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
2: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
13: A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
14: Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
13: Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
14: Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
2: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
15: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
2: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
15: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
2: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
12: RAC1
2: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
16: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
2: RAC1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
17: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
2: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
18: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
2: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Ens vinga, seguim aquí al No ho sé amb la tertúlia d'aquest divendres, pendents d'aquest concert, d'aquest concert de Bad Bunny que tenim ara mateix en marxa, a marxa a l'estadi Lluís Companys. No sé si en algun moment vosaltres quatre heu estat, us ha passat pel cap el fet de potser anar a veure Bad Bunny. Què vol dir, Sílvia, aquesta cara?
1: Et recordo que sóc Eros Ramazzotti, o sigui, tu compara. Llavors...
0: No, a veure, aquí hi ha molt a dir,
1: És broma, No, teníem aquesta conversa fora, abans d'entrar. Només contemplaria anar a un concert de Bad Bunny si pogués estar en un lloc així, més o menys, digue-li, privilegiat, on poder gaudir bé de l'espectacle que suposa el concert, perquè això també ha evolucionat molt, els concerts. És a dir, allò del concert d'anar a ballar o seure tímida, ara ja és qui surt, quan surten, les sorpreses, no sé què. Llavors, com que aquest espectacle i Bad Bunny és l'únic que em plantejaria veure, però no perquè m'agradi ell. sinó com a fenomen.
0: Veure, exacte, el fenomen. Tornem a estar, des del teu punt de vista, com un Rosalía 2, amb una altra manera de fer música.
1: Però és que jo crec que els concerts ja van cap aquí, la majoria, eh? Que tens sorpreses d'una manera o d'una altra, clar. Hi ha tipus Rosalía que es pot permetre moltes més sorpreses i més exagerades. Però jo crec que els concerts estan anant més cap a la sorpresa ara. Ja no és el concert com l'enteníem abans d'entrar, anar a pista, a ballar o seure en el cas que sigui assegut i ja està, et canten les cançons i ja està. Ara passen coses, passen moltes coses i l'espectacle dura més hores, evidentment.
0: Són molt llargs, hi ha sempre la sorpresa, no?, inclosa. Sí, sí. Camilo.
5: Jo sí em declaro víctima de la manera que es venen ara les entrades, o sigui, vas entrar a la llista, era el 30.000 i ja sabies que no l'agafaries ni per error. Lo parlàvem abans, és a dir, més enllà del musicalment el que te traigui Bad Bunny, jo crec que de totes maneres ell ha trobat o ha encontrat una manera, lo deia jo abans, de ser quasi un cantautor, és a dir, jo crec que pot ser que per la el context català no puguem entendre això, però jo crec que com latinoamericà i diguéssim en el context ja té els Estats Units, jo crec que les seves lletres d'alguna manera arriben a una població molt específica i també tenen una denúncia social implícita que potser no la entenem en el sentit de la denúncia de Pablo Milanés per posar un exemple extrem, però jo crec que hi ha una cosa que d'alguna manera més enllà de la qualitat vocal, que és el que sempre diguéssim posem en dubte respecte a Bad Bunny i que és atraient per molta gent.
0: Clar, ara en parlarem després, perquè tenim una trucada en relació que volem analitzar això precisament, no? Aquesta vessant més política, més social, que clarament va intrínseca amb el personatge de Bad Bunny, sense cap mena de dubte, que també és veritat que apareix Bad Bunny en un moment que també hi ha altres músics de, podríem dir, primer nivell, que fan el contrari, que és més aviat amagar-se políticament, és a dir, que ningú no pugui allò assenyalar-los de cap de les maneres. A veure, Imma i Cugats, com veieu això?
4: Sí, al final va sense por, no? És a dir, jo coincideixo tant amb el Camino com amb la Sílvia, que com a fenomen, no? Ho veus i mires enrere i dius, no, abans de venir aquí, que mires coses i dius, home, és que només fa 10 anys, no?, que va sortir i entrades que es deien, les primeres entrades, no, en un concert, en una discoteca aquí a Lleida, a 15 euros, i ara, no, el preu de les entrades, pues és una cosa, o sigui, llavors era 15 euros amb una copa inclosa, no? I
3: que dius, vale,
1: que anaves a la discoteca, a la,
4: sí,
1: copa,
4: clar,
1: i te'l trobaves,
4: sí, bueno,
1: allà.
4: I l'escoltaves.
1: Exacte, i te'l trobaves.
4: Te'l trobaves i l'escoltaves, no? I ara, escolta'm, que s'allotja, doncs, amb un hotel de superluxe a Barcelona, al Passeig de Gràcia, que omple estadi, que, no, que la meitat del Barça hi és allà, però a banda amb aquest to, no, de sense por, sense màscara, sense careta, amb el to reivindicatiu que ja ens ha demostrat, no, d'escolta, pro-immigració, en contra de les, bueno, de tot el que ha generat també les polítiques de Donald Trump, no? Doncs defensant les seves arrels porto-riquenyes. Bueno, jo crec que aquesta música urbana, doncs, també t'ha d'agradar, no? Però el que simbolitza, jo crec que és un fenomen superxulo.
3: Sovint a Bad Bunny se li fa com una mena de crítica, que no és que en altres coses de la societat parlem d'edatisme envers la discriminació de les persones grans, no? I a vegades sembla que les persones que són més grans que el jovent d'ara fem un antiedatisme dient aquests homes, aquesta música que tenen, no? que la minusvalorem des d'una posició que no sé quins pensem que som. És a dir, no és tan diferent el que segurament pensaven els nostres pares de la música que ens agrada a nosaltres, els avis dels nostres pares.
0: Sempre ha passat, no?
3: Etcètera. I a part, normalment, sempre aquestes músiques sorgeixen, o els fenòmens esclaten des d'un origen que és apartat de la centralitat. És a dir, des dels marges de la societat és una expressió massa forta, però normalment són expressions culturals de persones que queden excloses del que seria el carril central de la societat i que després acaben anant cap al mig. Jo, des d'aquest punt de vista, el fenomen Bad Bunny, doncs, benvingut sigui, perquè sí que és veritat que tot això dels concerts, més enllà de que ni que sigui per invocar tocar l'esperit de Nando Cruz, no?, amb els seus llibres i amb la seva tasca que fa, de concerts de 15 euros amb cubata, tranquil·la que n'hi ha, encara. O sigui, és qüestió de trobar-los. I de gratis.
19: Futur Bad Bunny,
3: i de barret invertit, i de taquilla invertida, també. I per tant, és aquí també on hem de militar. Però un pot agafar aquesta crítica envers l'embalum industrial que ha agafat el tema de la música, i ara parlàvem dels preus de les entrades, més que els preus del sistema aquest d'haver d'estar atent aquesta hora, aquesta no sé quantos, però clar, si després acabes pensant quins altres fenòmens de masses hi han, doncs mil vegades prefereixo que els joves i no tan joves, o d'esperit o d'edat en el carnet d'identitat, es fumin cops de colze per intentar anar a Bad Bunny, que no pas que se'n vagin al Metropolitano a escoltar la humilia de Mossèn Alves fa dues setmanes, enviant-los amb no sé quines tendències de religiositats noves que només són que perilloses. Per tant, endavant. Jo l'any passat, en el meu Bad Bunny es diu Fermín Muguruza,
4: sí?
3: Em vaig tornar boig, va fer una gira després de 15 anys i vaig anar a 7 concerts, tots els concerts que va fer l'estat espanyol, i vaig anar. Per tant, si jo puc fer això amb la meva edat, els joves que vagin i que demanin diners als pares i als avis i a qui calgui per anar a tots els Bad Bunnies del món,
1: Cugat,
3: i més enllà.
1: Entenem que aniràs a l'estadi a veure el papa, oi? És gratis.
0: A veure, va. Albert Buscarons, des de l'Estadi Olímpic. Bona nit.
20: Bona nit, què tal?
0: Com està anant això? Quanta estona porteu de concert?
20: Ha començat a les 8 i 20 minuts exactament, per tant portem 3 quarts d'hora. Estem en aquell punt en què acaba de passar Nova York, que ha estat el primer gran moment, pirotècnia, focs artificials i tot això passant a 3 espais diferents de l'estadi. I just en aquest moment sentiu, mira, com acaba, i és el moment de la transició en què Bad Bunny es desplaça cap a l'altra banda de l'estadi i se'n va a la famosa casita, des d'on farà gran part del repertori. Sí, estarà bé. Han passat moltes coses, eh?
0: A veure. Digues.
20: Doncs mira, per exemple, el concert ha començat amb un vídeo projectat a les pantalles de 2 fans de Bad Bunny parlant en català, explicant-li l'un a l'altre que l'havia vist amb anterioritat en directe i l'altre tenia moltes ganes de veure'l. No era la gran cosa, però ha sobtat, no?
0: Home, aquest sí.
20: Que el vídeo fos en català. Ens ha
0: agradat. Una picada d'ullet, sí.
20: I tant. I després d'això ha sortit Bad Bunny a l'escenari. S'ha agradat molt perquè ha estat 2 minuts parat mentre la gent l'aclamava i l'aplaudia, mirant a cada racó de la grada, i després d'aquests 2 minuts ja ha començat el repertori. Han començat primer amb les cançons més d'arrel, salsa, bachata, tot plegat, fins aquest moment que ha estat el primer perreo de la nit. Ha recordat que no venia a Barcelona des del 2019, va actuar al Sónar fa 7 anys i aquesta era la seva primera visita a la capital catalana. I entre els VIPs, que ara veurem a la casita, perquè allà acostuma a haver-hi gent famosa i tot plegat, us he de dir que hem pogut veure sortir en tromba des de la part de vestuaris molts jugadors del Barça, tots ells amb les seves respectives parelles. Hem pogut veure Lamine Yamal, hem vist Cubarsí, Dani Olmo, Eric Garcia, Gavi, Gerard Martín, Lewandowski, Chesney, vull dir... No sé
0: quina
20: si
0: imatge, eh?
20: Però sembla. Sí.
0: No, però tela, perquè clar, és que això també és molt simptomàtic, no? Aquest tipus de VIPs, diguéssim, que hi ha ara mateix seguint a Bad Bunny, no?
20: Per tant, sí, els del Barça estan ocupant un dels laterals de l'escenari principal, llavors ara no sé si faran també aquest trasllat cap a la casita, que és allà on Bad Bunny s'ho passa bé amb la seva família i amics.
0: Sí.
20: O tindrem encara gent més important. És que no sabem què passarà.
0: Encara no ho sabem, eh? Allò que deien que si Rosalía... Bueno, ho explicaves tu, no? De si Rosalía, que si Quevedo, que si... No?
20: Sí, sabem que Rosalía ahir era a Londres recollint un premi. Bueno, podria haver arribat a Barcelona ràpidament, sí. No ho sé, jo si hagués d'apostar, no apostaria.
0: No apostaries, tu? A veure.
20: No, Rosalía no.
0: I què diries, si no? Si haguessis d'un nom?
20: És que és molt difícil, Mireia.
0: És difícil.
20: S'ha parlat d'Arcàngel, però ja va col·laborar en una de les dates d'Amèrica Llatina i no acostuma a repetir col·laboracions. Llavors, no sé ben bé què ens podem trobar. Bueno, jo us informaré amb el que passi. Jo us segueixo aquí atentíssim a tots els detalls.
0: Perquè, Albert, per entendre l'estructura del concert, ara, clar, estem en transició, podríem dir, de la primera part a la segona part, no? Es divideix en quantes parts un concert de Bad Bunny d'aquesta gira?
20: Diguem que són 3. La primera comença a l'escenari principal, després fa aquesta transició cap a l'altra banda de l'estadi i després torna cap a l'escenari principal a fer aquesta festa final. Veurem si canvia de roba. aquest canvi de vestuari, no sé. I a mi fa la sensació, una cosa que em passa sempre amb Bad Bunny,
0: sí?
20: Que el veig com amb unes protuberàncies, diguem-ne, a la jaqueta, que a mi em fan pensar que sempre porta armilla antibales. Això va passar a la gala dels Grammy, això va passar a la Super Bowl. Jo crec que té mesures de seguretat molt ficades al cap i diria que sempre la porta posada.
0: No, interessant també aquest punt. Vaig acabant, Albert, per deixar-te evidentment anar seguint el concert. De les cançons, diguéssim, de l'últim àlbum, les va repartint o encara ha de venir, diguéssim, el plat més fort?
20: De les 7 primeres cançons, 6 han estat del nou disc, Tirar-me's fotos, però ara la casita és quan comença grans hits com més coneguts com Titi me preguntó, que són més anteriors a aquest últim disc, però sí, no va per blocs temàtics com d'àlbums, sinó que sí, en aquest sentit les va repartint. I ara mateix estan projectant vídeos, estan projectant unes xerrades a les pantalles, bàsicament per fer temps per arribar a l'altra banda de l'estadi. No estaria tan interessant ara mateix.
0: Doncs mira, ho hem fet perfecte de connectar-te en aquest moment. Ara sí que acabo amb l'última de les preguntes. Com veus el públic? És a dir, ens ho deies també abans del sumari, però perquè entenguem una mica qui està veient ara mateix a Bad Bunny a Barcelona.
20: Jo diria que és un públic eminentment femení. Jo apostaria un 70-30. No és tan adolescent com podríem imaginar, sinó que ronden més la trentena aproximadament. Ara que han vingut amb ganes de ballar, això ja t'ho dic, no ha passat ni mig segon des del primer acord, que tothom ja s'ha posat dempeus, i això és una festa absoluta.
0: Sí, dels concerts que tu en vas a molts és del que veus més festiu de tots, aquest de Bad Bunny.
20: Sí. Al final, una salsa, una bachata, ja convida això. De fet, un dels discursos que ha dedicat a l'audiència ha estat aquest, que la seva intenció amb l'actuació d'aquesta nit era que la gent es pugui oblidar de tot el que està passant fora d'aquest estadi durant les properes dues hores de concert.
0: Doncs vinga, ara que s'hi tornen a posar, et deixem, Albert, qualsevol notícia que vegis d'última hora, evidentment, línies obertes amb el 9C.
20: Parlem després.
0: Fins ara. Doncs això és el que ens explicava l'Albert Buscarons de dins del concert. Aquest moment de l'inici, aquesta picada d'ullet amb el català interessant, ens la apuntem, armilla antibales també. Públic, sembla que majoritàriament femení. No sé si des de fora de l'estadi l'Ona Pardo ens pot corroborar el que ens estava dient ara l'Albert Buscarons. Ona, bona nit.
19: Hola, molt bona nit.
0: Ara tu estàs a les afores, no?, del que és l'Estadi Olímpic, per tant, a les afores, doncs, està fent el concert, que m'imagino que el deus sentir una mica de fons.
19: Exacte, de fet, el sento bastant millor del que m'esperava. No sé si vosaltres també us cola una mica el so, però
0: si m'estan
19: tots els focs artificials...
0: No l'acabem de percebre, però no. A vegades és això, que un mateix, vaja, que pot tenir la sensació que ho sent perfectament i llavors a través de la línia telefònica no acaba d'arribar. Però Ona, a veure, aquí fora, tu que has estat estona, veient com anava entrant la gent al concert, ara ens deia el Buscarons que deia que potser un 70% públic femení. Tu és el que has percebut, també?
19: Sí, moltes noies joves, també el que deia, trentena d'edat, algú més gran, algú més petit, però sí, majoritàriament noies joves, i també aquí fora es percep bastant aquest ambient festiu del que també parlava amb l'Albert. La gent balla, està animada.
0: Perquè quin ambient hi ha ara mateix? És a dir, hi ha algú fora? Perquè la deducció és que no, perquè tothom ha entrat a dins, però em sembla que no, la resposta no és ben bé aquesta, no? Que hi ha, tu veus gent aquí fora.
19: Exacte, sí, hi ha molta gent que ja sembla que el pla de tarda se l'ha fet en pla de vespre, anar a veure, anar a escoltar, de fet, el concert de Bad Bunny des de fora, gent que s'ha portat el sopar, pareos per estirar-se a la gespa, gent ballant, gent amb beures, no? Cantant les cançons, també es percep molt aquest ambient festiu, persones que passen, i res, també hem vist, de fet, fins últim moment, gent que corria per entrar al concert, que anava molt... a última hora, i també persones que s'han esperat fins a última hora davant de les taquilles per veure si trobaven alguna entrada, que ens han dit que es venien en alguns casos ara a última hora per 500 o 700 euros, doncs la podem escoltar.
21: Sí, la veritat és que voldria entrar, però és impossible. Les entrades estan a un preu molt alt i no tenim les suficients calés per poder accedir. Potser demà provarem a veure si en rebenta o ho aconseguim, però bueno, almenys ara des de fora poder gaudir una mica.
22: Para ver si escuchamos algo, si se ve algo, no sé.
21: Qué canciones va a cantar,
22: todo. Especial, qué artistas, algo, no sé.
23: Jo, des de que tinc 13 anys,
6: el segueixo i m'encanta, i llavors vaig intentar, però va ser impossible. És que està, a més que és molta pasta, no, és impossible.
0: Demà, Ona, hi ha segon concert. Pot ser que hi hagi gent ja fent cua pel concert de demà?
19: Sí, sembla impossible, perquè hi ha gent fent cua. Hi havia unes noies amb qui també hem pogut parlar, que ens ha explicat que tenien el número 18, per tant, esperaven poder entrar de les primeres demà.
7: Hem vingut fa una hora, més o menys. I després les nostres amigues vindran, dormiran aquí, i demà nosaltres tornarem pel matí, aviat. Ens han dit que a partir de les 380 persones posaran una pulsera com de early enter, i llavors doncs, ja podem tornar a partir de les 4 i serem les primeres en passar.
0: A veure, Ona, a veure si ho hem entès bé, perquè què està dient del número? És a dir, que com anirà això per demà amb els números?
19: Que jo pel que he entès és que elles no van arribant les persones, no? Van fent cua, i quan s'arribi a un número, que no recordo quin era, entenc que podran deixar de fer cua, els hi apunten el número i llavors ja podran venir directament demà a les 4, sí. M'han dit, i les deixaran passar primeres amb aquesta pulsera que els hi posaran. Però tot i això s'han d'esperar durant la nit, esperar que arribi aquest nombre de persones i a veure si poden entrar. Però de moment semblava que no defallien. Tenien una tenda, deien que portarien una tenda, per tant, esperem que no faci gaire fred aquesta nit.
0: Clar, és la que et anava a dir ara.
3: No fa pinta.
0: No fa pinta, sí. No,
1: de que caiguin en picat aquesta nit.
0: Perquè les temperatures està bé, no ara, des d'aquí fora, suposo que encara vas en màniga curta, és que clar.
19: Sí, tant, tothom va en màniga curta, de fet s'ha passat bastanta calor, ja ho hem explicat abans, la gent anava ben bé de festival, semblava que anessin al Primavera Sound.
0: Doncs Ona, no t'han vingut ganes d'entrar-hi?
19: Home, i tantes, des d'aquí fora, ho sento tot, es veu la gent animada fins i tot des de dins, moltes ganes, però bueno, seguirem des de fora, estic segura que a totes les xarxes socials hi trobarem molts vídeos, que semblarà que ben bé haguéssim estat.
0: Exacte, exacte, i també és el que hem de dir entre periodistes, tot pel periodista, pel periodisme i per informar, per RAC1, on sigui i quan sigui.
3: Menys pels gràfics que cobreixen Rosalia, que no les van deixar entrar.
0: Exactament, no, això és veritat, menys pels gràfics, però mira, l'Ona li ha tocat estar fora, escoltant el concert, però sense veure-ho. Gràcies, Ona, i bona nit.
19: Bona nit.
0: A veure, per cert, que hi ha algunes informacions, ho hem d'anar corroborant, que sembla que dins de la caseta hi ha gent important, però sembla que entre ells, per exemple, diuen que potser també hi ha Marc Giró, per exemple, el presentador d'aquesta casa.
3: Això podem confirmar? O sigui que està en les teves mans, confirmar-ho.
0: Està la comunicació, és...
1: Estaríem parlant d'un simple WhatsApp?
0: Estem parlant d'un simple WhatsApp, però que pensa que quan estàs amb la immensa intensitat d'estar al costat de Bad Bunny és complicat respondre al WhatsApp, saps?
1: Bueno!
3: No. Té el seu risc, ara m'imagino un regidor d'escena, té el seu risc posar Marc Giró a dins d'una caseta enmig de l'escenari, eh? O sigui, has de tenir-ho controlat. Eh?
0: Ara ho anem comprovant, tot això, però de seguida comprovem el tema Marc Giró. A veure, ara mateix introduïm també a la tertúlia un altre element per analitzar tot el paper de Bad Bunny, perquè ara hem de saludar una persona que coneix molt bé la figura del cantant, perquè ha estat motiu dels seus estudis. Ella és la investigadora de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i autora del llibre Bad Bunny, Siempre Político, Nunca Impolítico. És Ariadna Estévez. Senyora Estévez, bona nit, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien, aquí siguiendo el concierto de Bad Bunny en Barcelona. En primer lugar, déjame que le pregunte, ¿en qué momento decide estudiar la figura de Bad Bunny desde un punto de vista académico?
8: Bueno, yo empecé a estudiar a Bad Bunny en 2022 cuando salió el disco Un Verano Sin Ti, ¿no? Uh-huh. Porque yo escucho regularmente reggaetón, me gusta, entonces escuché ese álbum y me di cuenta que traía una sustancia política muchísimo mayor que uno puede apreciar generalmente en el reggaetón. en términos de protesta contra el colonialismo estadounidense en el contexto de un huracán que hubo en Puerto Rico, y también en términos de plantear una masculinidad diferente y una forma de dirigirse a las mujeres dentro del reggaetón también diferente. Entonces, pues di un curso aquí en la UNAM de 3 semanas, un curso intersemestral, en el que abarqué los temas de masculinidad, feminismo y anticolonialidad estadounidense. Y bueno, fue un gran escándalo, ¿no? Me fundaron en redes, en entonces Twitter, por tocar estos temas del reggaetón desde un punto de vista académico. Pero pues a mí me da mucho gusto que el tiempo, y debí tirar más fotos, me dio la razón, no solo en México, sino a nivel global.
0: ¿Qué peso tiene la política en la fama de Bad Bunny?
8: Yo creo, digo, y esto es una apreciación sin preguntarle a Bad Bunny, pero me parece que él es una persona muy política, no, no en términos ideológicos, ¿no? Que uno podría pensar que es militante de uno u otra cosa, partidos o movimientos, sino que él es una persona política, ¿no? Está interesado en la política de su país, sobre todo, ¿no? De Puerto Rico, y en esta relación que tiene tan, tan única y tan interesante entre Estados Unidos y Puerto Rico, y eso lo expresa en su música, ¿no? En sus letras, y creo que es como muy apasionado cada vez que hay, que tiene una participación política importante, tiene un disco que es cada vez más interesante. Sí, creo que hay una relación entre cómo se activa políticamente y la emoción que hay en su música.
0: En este sentido, con lo que dice, ¿ha evolucionado con los años en este sentido, en el político, si comparamos los primeros discos con el último?
8: Sí, por supuesto. Al principio Bad Bunny estaba más en el género del trap, ¿no? Y bueno, tenía algunas letras políticas y demás, pero no estaba como tan atravesado por los temas que lo atraviesan ahora. Pero yo creo que hubo un momento muy importante en su desarrollo musical y también en su participación política en 2019, ¿no? 2 años después de que pasó lo que pasó con el huracán María y la respuesta completamente colonial y racista de Estados Unidos a la tragedia humana que hubo ahí derivado del huracán. Y él participó junto con otras estrellas importantes de la música puertorriqueña, ¿no? Residente de Calle 13 en particular, y Ricky Martin, en un gran movimiento que derivó en la deposición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y también estuvo ahí en empujar lo que se conoció en ese momento como el perreo.

0: Pues no sé, es que yo creo que tiene como diferentes capas, ¿no? A lo mejor en lo político algunos podrían decir, bueno, a lo mejor tiene respecto de la coyuntura política una influencia tipo Dylan, ¿no? Pero también su proyección internacional, yo creo que está en la talla de Michael Jackson, ¿no? Como un artista pop que ha tenido una penetración global impresionante, pero creo que son diferentes ámbitos, ¿no? Creo que tiene muchas, es un artista complejo, ¿no? Porque tiene toda esta parte política, pero también está la musical y creo que podría ubicarse en otros lados. Pero pues sí, a lo mejor en lo político es un poco Dylan respecto de Vietnam, pero Michael Jackson en términos de la importancia que tiene en la cultura pop.
1: Ariana Estévez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y autora del libro Bad Bunny, siempre político, nunca impolítico. Muchas gracias por atendernos y buenas noches.
0: Gracias por invitarme. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ja ho veieu, algú que ha fet la radiografia del personatge des d'aquesta vessant política, social, de llengua, fent fins i tot un curs dedicat a Bad Bunny. És que això potser ho podrem veure en un futur que es repeteix, no?
2: És que crec que això és crítica cultural en la màxima seva expressió. Hi ha un punt que em sembla molt interessant i és com d'alguna manera Bad Bunny logra o alcança un públic que pot ser que amb el reggaeton o amb el gènere reggaeton no podria alcançar, no? O sea, me'n recordo quan va arribar el reggaeton, que jo també odiava el reggaeton en 2001, quan va començar... Bueno, me'n recordo que la primera cançó de reggaeton que vaig escoltar va ser en el 98, que se llamava DJ Nelson i Alberto Star, Vengo Acabando. Que me recordo que la van lançar el dia del meu aniversari. Aleshores, era horrorosa. Us l'estalvio. Però diguéssim que quan el reggaetonament arriba aquí, diguéssim, a Espanya, jo crec que tothom va tenir com una sensació aquesta de rebuig i de sensació de que era una cosa vulgar, de que era una cosa que realment no parlava de, diguéssim, de contingut massa sexual. I jo crec que el mèrit que té d'alguna manera Bad Bunny és ser capaç de traspassar o almenys d'apropar la gent amb les seves lletres utilitzant també altres ritmes. Jo crec que aquesta és la clau de volta en la seva importància cultural.
3: Però la diferència... Ah, perdona.
4: Però amb el tema del reggaeton també hi havia un punt, no? Hi ha un punt que si escoltes les cançons hi ha un punt de degradació de la dona, no? Que en genera rebuig i d'altres cultures pròpies de llatinoamericanes on la dona doncs no és considerada, no?, d'igual a igual amb l'home, no? I ens arriben aquestes cançons que a sobre es barreja també el sexe, però un sexe també com degradant cap a la dona. Aleshores, jo crec que Bad Bunny suposa un altre fenomen, no?, d'empoderament de la dona, i ho parlàvem a fora també, no?, del fet de que, escolta'm, les dones poden ballar soles sense la necessitat d'un home, no? I jo crec que més enllà que t'agradi o no, aquest fenomen, i com deia la investigadora, no?, que ha dit, no?, el fenomen també de més reivindicatiu, jo crec que és important, perquè quan tu mous mundialment tantíssimes masses i tantíssimes persones, al final estàs marcant una tendència, no? I una manera d'alçar la veu que arriba molt més del que no es pugui debatre doncs en un congrés o en un parlament.
1: Per cert, confirmat Marc Giró, confirmat. Marc Giró, Bad Bunny, happening right now.
3: Ara és quan es queda el Bad Bunny a dins i surt a l'escenari el Marc Giró i s'acaba el concert. Referent a això que deia la Ima, és que justament volia dir el mateix, que potser una de les claus de l'èxit del Bad Bunny és haver aconseguit aquest estil propi i trencar les regles del reggaeton que coneixíem. O, si més no, centrar els missatges clàssics del reggaeton cap a més al llenguatge polític. Però jo recordo, no fa tants anys, és que potser diria 4, 3, que va haver-hi com una mena de, dic, moda, perquè era aquestes coses que ha passat també amb el món dels mitjans de comunicació, que quan toca un tema parlem d'un tema fins que l'esgotem. Justament era la crítica social cap al reggaeton. Per a tot el que comentava la Imma, aquesta
1: aquests missatges tan bèsties de degradació cap a la dona, de sexualitzar-la, dels perreos, va haver-hi una moda, va haver-hi un moment que eren vídeos virals de les noies ballant, perreant, i tota una filera de nois al darrere. Llavors era com que sexualitzava molt, degradant, com diu la Imma, de manera pejorativa a la dona. Clar, això és el reggaeton que també coneixíem fins fa poc, però no és perquè el coneguéssim nosaltres, perquè era el reggaeton que se'ns venia. Bad Bunny posa damunt de la taula un altre tipus de missatge dins de la mateixa tipologia de música, perquè el reggaeton és el reggaeton. Sí que és veritat que li dona un tomb, i per tant li dona un tomb entre el missatge polític, empodera la dona, però que no perdem de vista que el reggaeton de fa que coneixem i de fa 3 o 4 anys, els missatges que duren a les cançons de reggaeton eren bastant negatius cap al públic, fins i tot que l'escolta més, que era l'adolescent.
5: Però jo crec que això és... Entenc el que estàs dient, però crec que estem confonent... ens estem quedant amb una etiqueta que segurament és passada d'un instrument. És a dir, el tipus de música, un gènere musical, no deixa un instrument a través del qual, un canal a través del qual cada creador... no? Deixa anar la seva creació. Jo crec que més que canviar el reggaeton, per sort o per desgràcia, el que ha canviat és el context de tot plegat. El reggae, que tothom el pot tenir associat a un tipus de música molt de pau i amor, sí, històricament té un corpus associat de masclisme,
1: sí,
5: i de persecució de l'LGTBI, que és acollonant. I no per això algú pot avui en dia cantar en contra de l'homofòbia fent servir el reggae, no? No li posem aquesta etiqueta. El panorama internacional, però també el nacional, també l'estatal, està ple de grups que fan servir el reggaeton per exactament anar a escombrar tot aquest pòsit que tots li associem. És a dir, el reggaeton ha canviat molt, i com que nosaltres li sentim el tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum...
1: No, però si escoltes les lletres...
5: Tot, no? Doncs ens pensem que és exactament el mateix, i amb això, gràcies a Déu, crec... O gràcies a la gent.
1: Ves com et veuré a l'estadi.
5: Gràcies a la gent està evolucionant. I deixa'm fer una minicunya. Deixa'm canviar un momentet d'animal. Deixa'm deixar el conillet dolent, perquè ara que quan sentia aquesta experta parlant de la importància de la música compromesa com a expressió de la societat, com a expressió de les coses que sovint la política no els hi reconeixen, jo pensava que avui i demà a Cunit actua la Gossa Sorda, que és un grup del País Valencià, que si no hagués passat el que va passar amb la Dana i amb l'esclat social de rebuig i de contestació, no haguessin tornat a tocar. I jo vaig poder ser el primer concert d'aquesta gira Pica 100, i vaig poder veure una part del País Valencià que ja no que només es podia retrobar en manifestacions posteriors a la Dana, retrobant-se al voltant d'un concert i tornant-se a sentir, tornant-se a escoltar, recordant, fent memòria a través de la música, i amb una dimensió escalada totalment a la minúcia comparat amb Bad Bunny, no deixa de ser el mateix. És a dir, un concert al voltant del qual una comunitat, hòstia, se sent, s'afirma. Jo crec que nosaltres, que som d'una nació sense estat i que parlem una llengua minoritzada, i que molts anys abans d'agrair-li a Bad Bunny que comenci el seu concert parlant en català, durant anys ens venia amb Bruce Springsteen, deia bona nit Barcelona, i ens pensàvem que estàvem a les beceroles de la independència. Doncs, sent això, hem d'agrair i hem de reivindicar totes les expressions de quan la música suposa quelcom més que quatre notes ben afinades i una al costat de l'altra.
1: Tenim un fragment que ens ha enviat ara l'Albert Buscarons de Bad Bunny parlant en català.
6: Mare, la croqueta. Paella. También. Pantumaca. ¿Qué les parece el fuet?
1: Fuet, paella, pantumaca, ¿veure? Sí.
6: Calzots.
1: A veure...
2: Parles molt de dir,
1: No, perdona, m'agrada menjar.
3: A veure, un moment.
2: Jo parlava de menjar aquesta hora.
3: M'havia flipat. No, en català es referia a això?
1: Sí, però t'explico. És el sapoconcho, el gripau, que és símbol de l'últim àlbum, parlant de provar menjar d'aquí.
2: Ah,
1: okay. La paella, el fuet, el pa amb tomàquet... Vull dir, picades d'ullet, picades d'ullet. Calçots...
5: Ha dit Calçots, no?
1: Ha dit Calçots, al final Calçots, també al final de tot. Doncs mira, ja tenim el principi de... No et creus que ha dit Calçots?
5: Ja estava, no, que no ho entenc. Sí, estaves crispada, però ha dit Calçots.
3: A mi ja m'ha relliscat la paella. M'ha relliscat la paella.
2: No, arròs.
3: M'ha relliscat les paella perquè no cola com a Països Valencians. Ai, com a Països Valencians. Com a Països Catalans no cola a Batman i aquest nivell.
2: Home, però anar llavors... més enllà del Bona Nit, el que abans jugava, em sembla meravellós. O sigui que ja això és completament... Bueno, o sigui, tres.
3: La feina pel català, en benefici del català, que va fer la Rosalía als concerts, no te la fan quatre direccions generals de les que acaben de pactar amb els pressupostos. És que és veritat, o sigui, la feinada que va fer la Rosalía en pro de la nostra llengua, que per això m'he emocionat una mica quan ha dit que parlaven dos Bad Bunnies, no? Sí. En català. Era això?
1: No, és un altre fragment que ha passat ara.
3: Potser que m'animaré més, no? Després.
1: Sí, vale. Exacte. Tu tranquil·la.
5: Que aquell preu que han dit de la revenda, sortint d'aquí, jo crec que el pagues, eh?
3: Oh! Estàs els 500?
2: Demà.
3: Dubto. Si em donessin permís per plegar ja, potser m'aniria... Però oi que no em doneu permís? Oh!
1: No. El que pots fer, si no es versiona, i quedar-te fora demà, si no aconsegueixes tenir entrades, segueix des del concert
3: dubto,
1: des de fora.
3: Dubto entre pagar la revenda aquesta o anar a fer la tenda de campanya. Estic aquí ara dubtant, no sé quines dues opcions faré.
1: Vinga, va, fem una pausa i ara tornem.
7: No ho sé, amb Mireia Garolera. Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
9: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
9: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
7: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
7: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
15: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
16: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a la 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
17: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
7: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
18: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
7: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Seguim aquí el 900 en aquesta tertúlia de divendres, avui amb el Cugat Comas, l'Ima Lucas, el Camilo Vaquero, la Sílvia Cànovas. Hem estat parlant molta estona d'aquest concert de Bad Bunny, que ara està a l'Estadi Olímpic a Barcelona, doncs un concert que està en marxa. Ara ens estan dient, és que clar, pobres, és que hi ha l'Albert Buscarons a dins, molta gent que coneixem també a dins, que ens van dient les coses. Ara, qui hi ha? I no m'equivocaré aquesta vegada. No diré Lady Gaga, perquè amb el concert de Rosalía vaig tenir un creuament de cables i vaig dir Lady Gaga en lloc de Bad Gyal. Torna a haver-hi Bad Gyal com a artista convidada, i en aquest cas per interpretar la Yo Perreo Sola. És el que està passant ara mateix. Per tant, és com potser allò que dèiem, quina artista convidada, quina sorpresa, doncs almenys una d'elles és Bad Gyal, que no Lady Gaga. Això sí, tenim més novetats, les anirem explicant. Canvio totalment de tema, ara no vull que digueu... Però és que és el tema, també, d'aquesta setmana. Novetats, hem tingut novetats amb el cas judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero, i ja sabeu que van com les gotes malaies, no, van sortint, no?, detallets, però a banda d'això tenim un partit socialista i una classe política amb xoc, també, no?, després del que ha anat passant aquesta setmana. Els últims que han parlat, ara els escoltarem, i també ho vull analitzar aquí al 900. Un d'ells és Felipe González, l'expresident espanyol, que l'ha enxampat a la Televisió Espanyola just que entrava en un acte, no és que hi haguessin gaires mitjans, però l'han agafat al vol i ha dit això sobre el que està passant ara amb aquesta presumpta trama que estaria envoltant, encerclant a José Luis Rodríguez Zapatero.
19: Creo que el auto es un auto muy impresionante y las medidas que está tomando son medidas muy, muy medidas. Creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento, y lo siento mucho. No coincido en las políticas que ha hecho, pero eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza.
1: Y afegirem una altra veu amb un sentit... En principi, ara ho escoltarem diferent. Isabel Díaz Ayuso.
20: Aquí se juzga corrupción. Hemos pasado de la ceja a la bandeja. Y Sánchez ha unido su destino a Zapatero, porque Zapatero es el padrino del sanchismo, el que está detrás de todo. Ahí está. Por eso el palantismo les pone muy nerviosos.
1: A veure, per on comencem? Per on comencem? Va, Camilo, obre el foc.
2: Hombre, de la ceja a la bandeja. És un Ayuso trademark, no? A veure, hi ha molts nervis a Moncloa, hi ha molts nervis al PSOE, evidentment. Jo crec que cada dia que passa, com deies tu, és una gota malaia i és una sensació de que la cosa va pitjor. Avui el missatge també, d'alguna manera, era com davant de tot, com ho va avançar aquests dies des de Sumar, podria estar els Estats Units detrás de tot. No? I això també enlaça una miqueta amb una de les notícies del dia també, que és aquesta petició de la rogatòria als Estats Units per part del jutge de l'Audiència Nacional de cara a conèixer detalls de possibles involucrats en la causa que podrien estar allà en una peça separada. Serà impossible, jo crec que per Pedro Sánchez, navegar aquesta situació, perquè recordem que això es sumarà, diguem, a altres causes que estan pendents, més enllà de la seva dona, la de Ábalos, etc. Con lo cual jo crec que lo tendrà molt difícil per poder navegar d'alguna manera serena i arribar fins al estiu de l'any proper, que seria quan s'haurien de celebrar les eleccions. Conseqüències d'això per a Catalunya, una directa, i que crec que és considerable, és el tema del finançament, és a dir, el pla dels socialistes i d'Esquerra Republicana passava per aprovar el finançament aquesta tardor, i la cosa està tan tensa que és molt complicat pensar en poder arribar a una majoria, que una majoria parlamentària l'aprovi això en aquest sentit, no? No veig a Esquerra Republicana donant suport a una moció de censura a Sánchez, que és el que jo crec que li agradaria al PP i d'alguna manera a Vox, però el silenci de Junts jo crec que és bastant estrany respecte a això, i jo crec que Junts estarà molt incòmode també, perquè de totes maneres no recordem que Zapatero era la persona que havia tomat el relleu de Santos Cerdán com un negociador dins de amb Junts, i jo crec que això és un problema també per ells.
1: Sílvia.
3: Com tocaria dir, no? Persones imputades no són culpables, però ni Zapatero ni d'altres que també estan imputades d'altres partits polítics, que això també ho comentàvem abans d'entrar, que a vegades és molt... que està tothom en xoc és una evidència, però bueno, està imputat.
1: Investigat, ara es diu.
3: Investigat. Presumpció d'innocència, però tant serveix per ell com qualsevol persona d'altres partits polítics que també ho estan. Perquè a vegades, depèn de quin barret portis, és molt més fàcil que un diguis segur que ho ha fet i la presumpció d'innocència salta pels aires i ja se'l condemna, i persones com a Zapatero, que estan tocades per una vara divina, es veu que no. Dit això, presumpció d'innocència, i el primer que he volgut dir és que imputat no és culpable, encara. Jo coincideixo amb el Camilo, que cada vegada se li fa més difícil aquesta famosa xistera que té el president del govern espanyol, que jo no sé si és que ell treu els conills o que els conills directament els regalen els membres dels partits que li donen suport. I aquí entren tots, entren els 7, i tu posaves Esquerra i posaves Junts, tenen cada vegada més dificultat en aguantar aquest govern. Pedro Sánchez, no és que faci màgia, és allà, jo per mi la màgia la fan els partits que li donen suport, a veure quins arguments treuen per no fer caure aquest govern, que cada vegada és molt més complicat, tenint en compte tot el que va sortint. Que tots els indicis que estan sortint sembla que van cap a un problema gros dins del PSOE i amb el Pedro Sánchez, és evident. La prova està que tots els partits polítics o la majoria al minut 1 van sortir una mica valents a defensar a Rodríguez Zapatero, però doncs seguida van recular una mica, van recollir cable, perquè sembla que els indicis, i que també tenen informacions, perquè tothom té informacions, sembla que els indicis indiquen de que no, de que la gent no es trenqui la cara a defensar-lo. Qüestions que a mi m'agradaria posar damunt de la taula i que són opinions, el cas Zapatero surt a cap de 48 hores de les eleccions andaluses. Bueno, 48 hores no, jo crec que són 24, perquè al final es va votar
1: dimarts
3: diumenge.
1: Al matí, sí, un dia diumenge. I mig.
3: Per tant, no arriba a les 48 hores.
2: Però millor això que sortís abans.
3: No, pel PSOE, vols dir, I l'aprovació de pressupostos també m'ha semblat una mica express. La posada en escena, el que s'ha aprovat, per dir que s'aprovava, és a dir, el que s'ha acordat, perdó, per dir que s'aprovaven, jo crec que tot plegat m'ha semblat una mica precipitat.
1: Cugat.
5: Jo també em declaro com que tothom vam quedar una mica com estabornits, no? quan va sortir tot plegat, però també llavors vaig fer memòria i que a mi la figura de Zapatero ja m'havia caigut abans.
3: És a dir, el Zapatero que havia promès una cosa i no la va complir.
5: Una cosa és el Zapatero dels que van viure sent joves, el Pásalo, el canvi del 2004, la retirada de les tropes, molts avenços, però també és el Zapatero de doblegar-se a l'austeritat, de canviar la Constitució per prioritzar el pagament de deute envers l'estat de benestar. O sigui, són moltes coses que és veritat que després, amb la seva simpatia, no? el Bambi, no? Que li deien, doncs mira, del Bad Bunny hem passat al Bad Bambi.
3: I el de la frase, Compliré l'estatuto que acuerden los catalanes.
5: Home, aquesta és per emmarcar-li. I voi això... ho dèiem, ho analitzàvem una mica de què li pot passar més al PSOE. A mi el PSOE em recorda, ara que ja fa un mes, no? de Sant Jordi, quan les roses de Sant Jordi, no les bones, si és que hi ha allò les de Compromís, no? Que hi ha un moment que les tens allà en el gerro i hi ha un moment al cap d'un mes i mig que te la mires i dius sí. això és una rosa ara, no? És una rosa... O ja és un cadàver floral, no? O és una cosa seca que és... O sigui, jo no sé quants pètals li queden més a la rosa socialista.
1: A veure
5: socialista.
1: On vol anar, A veure on vol anar.
3: No. És una metàfora molt bona.
5: Però hi ha un moment en què algú a la casa ha de prendre la iniciativa i dir...
3: La llencem.
5: Exacte, la llencem.
3: Sap greu.
5: Llavors, amb la més que centenària trajectòria del PSOE, doncs segur que serà camaleònic, però, ostres, jo crec que li queden molt pocs pètals al voltant per seguir sent una rosa en aquest partit i que, segons com vagi això i com acabi aquest mandat, o el manual de resistència té un epíleg que és la, bueno, que és allò, que és la hòstia, però la hòstia tipus bola de drac, o se'n van a buscar les 7 boles de drac i els hi surt el drac Xeren, o vés a saber si el PSOE no acabarà com el Partit Socialista Grec.
4: Per afegir, perquè coincideixo amb els meus companys, i a mi em sorprèn, i darrerament em sorprèn bastant, Felipe González, perquè no, en l'àmbit polític, perquè no he escoltat a cap president o expresident del Partit Popular que critiqui a un president del Partit Popular. És a dir, jo no sé si Felipe González només s'ha agradat a si mateix com a president, però estaria bé que callés... és a dir, quan no li agrada ni Pedro Sánchez ni Zapatero, ni... vull dir, és que no és necessari, vull dir-te, tu ja vas fer la teva feina, ja vas fer lo teu, és que no és això no és necessari. I després aportaria i recalcaria jo una altra frase que m'ha agradat molt, com ja ve sent també bastant habitual, de Gabriel Rufián al Congrés. Si és cert, és una merda, i si no és cert, també. Perquè, és a dir, si és cert, quin tipus de persones tenim com a presidents? I si no és cert, quin tipus de sistema tenim tan pervers? No? Perquè deia el Camilo, no? Bueno, això ve d'Estats Units, i és veritat, una investigació, no sobre la investigació aquí a Espanya, tal. Doncs dius, bueno, què està passant, no? I perquè surti ara. Bueno, jo vaig veure aquesta setmana amb un Zapatero com molt tranquil dimarts, no? Sortint
1: amb aquest vídeo que va fer.
2: Era terrible, sí. El vídeo, sí, sí, era, sí, terrible, era terrible, terrible,
3: sí. Terrible. Sí, sí. El llenguatge gestual, sí, però... jo el vaig veure bastant incòmode.
4: Podia haver millorat.
5: No? Era lo siento, no volverá a ocurrir, no?
2: Exactament.
5: Només faltava un cadàver.
2: Amb ussegets, amb ussegets, amb ussegets de fons.
3: No, però que ja havia anat a comparèixer al Senat i va...
4: O donaré la cara, no? Però amb tot això i amb tot plegat, no ho sé, també la capacitat de resistència del president de Pedro Sánchez, no? Que el Congrés també va defensar mort el fiscal general i el que li ha passat, i ha defensat mort a Zapatero i haurà de comparèixer com a imputat a l'Audiència Nacional. Bueno, jo crec que són coses que són un cop, han estat un cop a la Moncloa i són un cop directe al Partit dels Socialistes.
1: Ho anirem seguint perquè en tenim per dies d'això. Fem una petita parada per la publicitat i tancarem la tertúlia anant cap a Canes.
0: RAC 1. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
21: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
0: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
22: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
23: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
22: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
23: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1.000 samarretes del Barça.
22: Mai són massa quan un és culer, nen.
24: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
25: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
26: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
27: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
28: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
27: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
28: a Android Auto
27: i a Apple CarPlay.
28: Tots els podcasts de RAC1.
27: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
28: Noves funcionalitats premium.
27: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
28: Fàcil, intuïtiva i renovada.
27: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.
28: Notícies, jocs i noves funcionalitats premium.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
29: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Vinga, 3 minuts i mig, ens acostem a les 10 i saludem a l'Adrià García, el nostre cap de cultura d'aquí de RAC1, que el tenim a Canes. Què tal, Adrià? Bon vespre, bona nit ja.
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Com va tot? A veure, ja ho tenim a tocar, això, no? Res, 24 hores ja tindrem el ple aquí a Canes, no?
6: Sí.
1: Amb la Palma d'Or... Com pinta la cosa? Com es va acabant aquests 15 dies gairebé de festival?
6: Gairebé 15 dies de festival i, de moment, bueno, molt bon cinema, això el primer, i després, demà, jo crec que ens emportarem a veure si hi ha sort alguna sorpresa agradable. D'entrada, dir-vos, Mireia, que hi ha dos candidates que destaquen per sobre la resta, que són All of a Sudden, de Ryosuke Hamaguchi, una pel·lícula, atenció, de 3 hores i quart, molt i molt bonica, sobre una reflexió sobre la bellesa d'una directora de residència, que coneix ja una directora de teatre i tenen una conversa preciosa. Sudden al cinema, això sí, doncs amb moltes ganes de veure cinema, sense cap mena de pressa. I l'altra, aquesta és la preferida de la crítica, podríem dir la preferida del públic, doncs La bola negra, dels Javis, tot un fenomen aquí a Canes, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, una pel·lícula, una reivindicació queer, una pel·lícula sobre la memòria històrica que parteix d'un text de Federico García Lorca, i deixa'm dir que acabo de veure ara mateix a Variety que expliquen que els Estats Units ja s'estan abarallant per aconseguir els drets de la distribució d'aquesta pel·lícula.
1: Caram, mira...
6: Hi ha grans distribuïdores com Netflix, com A24, són unes quantes les que volen els drets d'aquesta pel·lícula, i per tant jo crec que a dia 22 de maig ja podem dir, i crec que no m'equivoco, que tenim pel·lícula guanyadora dels Goya.
1: Ostres, aquí t'estàs aventurant molt ja,
6: És que és una producció, ja és una producció molt i molt i molt gran, i és difícil pensar que alguna producció espanyola a nivell ja només d'imatge pot passar la mà per la cara a aquesta pel·lícula dels Javis. Però si em dones un momentet, ràpidament et vull destacar tres pel·lícules
1: però,
6: més.
1: Vinga, som-hi.
6: Que són Fatherland, de Paweł Pawlikowski, una de les pel·lícules també preferides per la crítica, sobre la Guerra Freda i una Alemanya dividida. Tenim Minotaur, una pel·lícula d'un director rus que es diu Zviangzev. I després tenim A Man of His Time, de Manuel Marré, que és l'altra gran favorita d'aquesta edició.
1: A veure, horaris, quan ho tindrem tot resolt, tot això de Canes?
6: Això ho sabrem aproximadament demà a les 8 i quart, comença la gala, per tant a les 9 ja sabrem el nom del guanyador de la Palma d'Or.
1: I acabo, Adrià, el tema quota catalana, com veus el balanç? Si has de fer un balanç de tot el que has vist i a l'espera del que pugui passar demà,
6: Bé, de moment el cinema català s'han dut dos premis importants, el premi a interpretació per l'Aina Clotet dins la seva secció i el premi millor documental per Rehearsal of a Revolution, la que parlàvem avui, que és un documental que jo crec que farà camí, almenys fins a arribar als Globus d'Or i als Oscars. Per tant, jo crec que l'haurem de seguir de prop aquest documental i aquesta cineasta, perquè val la pena.
1: Doncs Adrià, agafa forces i demà ho acabes ja de donar tot aquí al Festival de Canes.
6: Molt bé, una abraçada.
1: Vagi molt bé, bona nit.
6: Bona nit.
1: Arribem a les 10, ara sentim els senyals horaris i ja us hem d'acomiadar. No sé, potser podeu anar a veure si rasqueu les últimes cançons de Bad Bunny. Sí. No sé si arribeu gaire temps. Bueno, sí, havia de durar fins a 2:11. I si no, demà, Sílvia.
3: M'estàs veient la cara, oi?
1: Sí.
3: D'així com de FOMO, de no ser-hi ara, exacte.
1: Sílvia Cànoves, Camilo Vaquero i Malucas, Cugat Comas, que tingueu molt bona nit i bon cap de setmana, sigui llarg o curt. Vagi molt bé.
3: Igualment.
1: Adéu. Com dèiem, les 10 en punt, actualitzem la informació. Ana Salvador, bona nit.
8: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
8: Doncs que continua en marxa el primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys de Barcelona. L'espectacle ja fa més d'una hora i mitja que dura i ha comptat amb algunes grans sorpreses, com l'aparició de la cantant catalana Bad Gyal a l'escenari per cantar Yo Perreo Sola.

0: Aquesta ha estat una de les grans sorpreses del concert, tot i que, com dèiem, encara queda estona de festa a l'Estadi Olímpic. Anem cap allà en directe, Albert Buscarons. Bona nit.
1: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia no. Vaig al tiró, no com...
0: Sembla que intentem de recuperar aquesta connexió. Albert Buscarons, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Com està això? Com tenim el concert?
1: Acabem de passar pel moment més eufòric de la nit, el moment aquest de la catita, en què tota l'estona això és il·luminació increïble, show láser, pirotècnia, foc i la gran aparició de Batial.
0: Ahà, i ara queden els últims minuts de concert, entenc.
1: Sí, encara ens queda ben bé una horeta. Ara mateix s'està fent un regal que fa Bad Bunny als fans, que és una cançó exclusiva que només sona a un concert. La Santa és la que ens ha tocat aquí, és una col·laboració amb Daddy Yankee que es va editar el 2020 i també ha estat molt generós amb Batgirl perquè després de la seva col·laboració l'ha deixat a ella sola cantant Dame, que és una de les cançons del seu nou disc. També us he de dir, per cert, que la caseta al final poc pic, hem vist els jugadors del Barça, que ja els teníem pitjats. I he vist en Marc Giró.
0: Marc Giró, sí.
1: Home, m'ha semblat una meravella, com diria ell. Increïble.
0: Molt bé, Albert. Doncs això, qualsevol última hora, evidentment, també ens ho vas explicant aquí a RAC1 i que ho acabis de gaudir. Bona nit.
1: Perfecte, bona nit.
0: Més enllà de Bad Bunny, Anna, demà al matí continua l'operació sortida pel cap de setmana llarg.
2: Fins ara ja han sortit gairebé la meitat dels 600.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està previst que la resta surtin entre aquesta nit i demà a les 3 de la tarda. En aquesta última fase de l'operació sortida hi haurà més controls policials i l'AP7, els camions tindran prohibit avançar. I per minimitzar el trànsit de tornada a Barcelona, durant diumenge i dilluns s'instal·laran carrils addicionals a l'AP7 i la C32. Per cert, que coincidint amb aquesta operació sortida, el preu del combustible ha tornat a pujar. La benzina s'ha encarit un 0,39% l'última setmana i costa de mitjana 1,54 euros.
0: Pel que fa als esports, avui tu diràs especial des d'Oslo. Tenim l'Aleix Pariser. Bona nit.
3: Hola, Mireia, bona nit.
0: Bona nit des d'Oslo.
3: Bona nit, bona nit. Aquí estem preparant aquest Tu diràs especial que farem des d'un hotel d'Oslo. Que malauradament no estem en públic perquè avui no podrà venir ningú, no tenim accés al públic, farem el programa nosaltres, evidentment transmetrem des d'aquí, des d'Oslo, doncs tota aquesta prèvia de la finalíssima de demà a les 6 de la tarda a l'Oleval Stadium. Oslo, que ens ha rebut amb un punt de fresqueta entre 14 i 18 graus. Demà s'espera pluja, ens deia el Martí Oliveres a l'hora del partit, per tant, tota la gent que vingui des de Barcelona demà, que és el dia del partit, que porti alguna capelina. I avui, doncs mira, tindrem aquí la Clara Rodergues, el Pau Bonastre, que demà ens explicaran la final. La Laia Cervelló i l'Edurne Concejo, companya de l'Avantguàrdia, seran aquí a Oslo a la tertúlia. A Barcelona tindrem l'Àngel Pérez, company de Mundo Deportivo, l'Oriol Jové també. I entrevistarem el president interí del Barça, Rafa Juste, a poques hores de la final, per saber les sensacions que hi ha a l'expedició. Hem de sentir Pere Romeu, el tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, el tècnic de Lió, part de l'afició que ja hem trobat avui pels carrers d'Oslo. Eren pocs respecte a altres finals, però hi havia aficionats del Barça, evidentment. I moltes coses més. Ha estat un dia de bogeria, Mireia, amb l'adeu confirmat de Pep Guardiola.
0: Ui, sí, sí.
3: La prèvia de l'última jornada de Lliga, hem de sentir Michel, Flick, Arbeloa, i moltíssimes coses que farem fins a la una de la matinada aquí des d'Oslo.
0: Doncs us escoltem i gaudeixo molt, Aleix, tant el programa com les hores que puguis estar per aquí, per Oslo.
3: Sí, a veure si demà al matí tenim una estona per fer turisme, perquè a partir del migdia ja ens haurem de centrar en el que és la final,
0: partit,
3: que comença a les 6.
0: Doncs vinga, vagi molt bé, bona nit.
3: Gràcies, Mireia.
0: I el temps, Martí Oliveres, bona nit de nou.
4: Què tal, bona nit.
0: Aquest cap de setmana ens ho deies, ha de fer calor i fins i tot més calor, no, que avui?
4: Sí, sí, sí, aquesta calor desbocada que se'n va de mare per ser finals de maig, ambient de ple estiu a l'interior i al Pirineu. Potser la costa queda una mica al marge gràcies a aquesta marinada, aquest mar encara fresquet, i també si es formen alguns núvols baixos o boires, doncs farien la guitza qui tingui pensat anar a la platja. Però en general, cel clar, sobretot interior i Pirineu, amb un sol de justícia, aquesta calor que arriba per quedar-se, màximes de 30 a 35 graus, només per sota dels 30, doncs, a la línia de la costa.
0: No pots baixar, que... això, no pots regular-ho i dir, va, vinga,
4: m'agradaria, però
0: 5 o 6 graus, no.
4: I la setmana que ve, apunta manera, sembla que aquesta calor, o més encara.
0: Has,
4: o sigui,
0: de renyar
4: de moment...
0: el cel, els núvols, el sol,
4: sí,
0: aquí sigui.
4: El sol, el sol.
0: Vinga, Martí, bona nit.
4: Bona nit, bon cap de setmana.
5: RAC 1. Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: RAC 1.
8: Bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
9: Dos? ¿Tiene dos?
8: ¿Eh?
9: ¿Dos qué?
8: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tossir.
9: Del verbo tossir.
8: ¿Eh?
9: Entendido. Instalando idioma inglés.
8: ¿Qué fa?
9: Tossir quiere decir ver.
8: ¿Tossir?
9: ¿Qué quiere ver?
8: ¿Eh?
9: Welcome, how are you, motherfucker?
8: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
9: ¿Mal de col?
8: ¿Eh?
9: ¿Le sienta mal comer col?
8: No.
9: ¿No le gusta la verdura?
10: Vaja.
9: Levante el brazo y diga 1936.
8: Com, 1936?
10: Amb la malsada,
8: eh? Un moment. Em fa mal la cama.
9: ¿Duerme mal en su cama?
8: No, que dic que si camino em fa mal.
9: Buscando fotos de la mine ya mal.
11: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
12: RAC 1. Tots som un milió.
13: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Passen gairebé 8 minuts de les 10.

0: com cada divendres, ja ho sabeu, acabem el programa amb el No s'ha parlat prou i aquesta setmana repetim amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit a totes dues.
1: Bona nit.
0: Què feu aquí? No sou a Bad Bunny?
1: Home, és que no. És que va ser molt difícil comprar entrades per aquell concert.
0: Tu vas provar, eh?
1: No, però, però vaig veure patir molts amics i vaig dir jo no seré la que pateixi en aquest concert.
0: I tu, Anna, no.
2: Jo ja és que he desistit. Primer que Bad Bunny, ara quedaré com la garrula de Thor, però vull dir, no és de...
0: No és el teu tema.
2: Molt bé el que fa i tal, però no és el meu tema.
0: Molt bé el que fa i tal.
2: I segon, he desistit totalment d'intentar comprar entrades de grans concerts.
0: D'aquests formats així,
2: eh? Sí, ja me n'he cansat.
1: És que últimament, jo me'n vaig al petit concert. Ni Rosalía, vull dir que ho sé. Segueixo l'actualitat de la Pris.
0: Esteu unides, sí.
1: Ens va costar.
2: Ho he intentat, ja me n'he cansat. I per què? Preguntem-nos per què anem moltes vegades a aquests concerts.
0: És veritat. I ho fem perquè... Sí, sembla que si no hi ets, no sé què, però és igual.
2: Avui parlava amb una col·lega que diu, hòstia, tinc entrades, però és que a mi realment no m'agrada tant Bad Bunny, però m'ho vaig comprar, perquè hi va haver, parlant en tema de joves, hype, en vocabulari sí. Jove, hype i FOMO,
0: I
2: fear of missing out, i por de perdre-s'ho, i diu, i vaig demà, que ja em fa gràcia, però és que tampoc m'agrada tant aquest senyor, i diu, i m'he gastat 100 euros, no sé ben bé què.
1: I ara porta una setmana posant-se al dia amb Bad Bunny.
0: Exacte. Clar. Perquè ara sí, això és evidentíssim, fent els deures última hora.
1: Ho has de fer, perquè si no anar allà al concert i no canta res...
0: Que no, però que no passa res si vas a un concert i no cantes, no, també?
1: Ah, no, però ni que sigui alguna, no? Per passar una mica desapercebut, si no ets el notes.
0: No, potser soc una mica rara, però penso... A veure, que la
2: es
0: lògica...
2: Es va gaudir, no cal cantar.
0: Sí.
2: Però cantar també mola.
1: Jo he de reconèixer que en algun concert que no em sabia absolutament res, en alguna he fet com playback...
0: Bla, bla, bla.
1: Perquè penso que, si no em quedo molt...
0: No, però, a veure, no, jo... Em refereixo que és veritat, quan ja vas a veure espectacles, és anar a veure un espectacle.
1: Sí.
0: No és allò de, hòstia, és un cantant, un artista, un grup que m'agrada molt, que em sé tota la lletra, i que llavors ja és una altra cosa, però que segur que hi ha gent que ha anat a veure Bad Bunny així, però d'altra, que ha anat a fer el Xafarder d'ara, això, com va això del gran espectacle.
1: Sí,
0: no?
1: És veritat que això no és un concert, és un show. És un espectacle.
0: És un show.
1: Concert no, és
0: concert. I la Rosalía era una mica el mateix, no? En alguns casos, que era més veure... això, com és un gran espectacle
1: d'aquest
0: tipus.
1: Si és que ho veies, perquè jo aquí sí que hi vaig anar, vaig quedar en aquell lloc de les grades que només veies mig escenari, i dius, també paga això, per veure només quan la Rosalía surt com un cucut de rellotge, perquè clar, hi havia una part que no veia res, i llavors sortia la part davantera, dius, molta gràcia no em fa.
0: Però no s'haurien de vendre aquestes entrades, tampoc, no?
1: No s'haurien de vendre, però és que com que et col·loquen o no et col·loquen i quan pots comprar les compres, saps què et vull dir? Sí, entres random i...
0: Si l'encerto, l'endevino i vinga, anant. A veure, qui comença?
1: Jo mateixa, si voleu.
0: Doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, no s'ha parlat prou de la primera pel·lícula doblada en català de la història.
0: Mira.
1: Ara que ens agrada tant veure pel·lícules en versió original, vull recordar, doncs això, la primera pel·li que es va doblar en la nostra estimada llengua. De quin any diríeu que és? Música de concurs. Us dono opcions. Va, 1976, un any després de la mort de Franco.
0: Sí.
1: 1933, durant la Segona República. 1984, l'any en què TV3 va començar a tenir programació regular.
0: Home, jo, mira, jo dic el 33, durant la Segona República, però clar, vaja, a nivell de cine, 33 o 76? Puc dir opció A, 1, 2, 3?
1: Vinga,
0: 33,
1: doncs...
0: 76, 84.
1: Es diu les 3, tu, Pris?
2: 76.
1: 76. La resposta correcta és 1933.
2: Mira.
0: Vinga.
1: Sí, i la pel·lícula en qüestió és Draps i ferro vell, l'hereu Xirinola. Mm. Ja pots treure la música del concurs. Una producció francesa de 1931 que va, de fet, era un migmetratge perquè durava 34 minuts i que protagonitzava el còmic de l'època Fernandel i que en francès es titulava Bric à Brac et Compagnie, en francès correcte, que en català es traduiria com Trastos i Companyia o Quincalla i Companyia. Bric à Brac vol dir objectes diversos acumulats, sovint antics, curiosos, i companyia, doncs literalment, companyia. Molta gent es pensa que va ser Franco qui va implantar el doblatge, però no. Segons la pàgina web Tot sobre el doblatge en català, el doblatge va arribar a l'estat espanyol el juliol de 1932, amb la creació del primer estudi conegut, que es deia 13, que eren sigles, perquè era de Trilla, La Riba, Estudios Cinematográficos Españoles, i que estaven aquí, a Barcelona.
0: A més, a Barcelona.
1: Estaven, sí, sí, a més, a Barcelona. Mm-hmm. Llavors, voleu sentir com sonava aquesta primera pel·li doblada en català? O millor dit...
0: Oh, tant, a veure.
1: La primera pel·lícula...
2: Ja feien via... això de... Ei, Joe! Que ho fan molt a la competència,
1: doncs, ara
2: ho
1: sentiràs.
2: Vols dir que ho estàs fent bé, això?
1: Doncs ara tu ho sentiràs. Ells, de fet, ho deien, la primera pel·lícula dialogada en català per dobles, eh? Així ho diuen en els crèdits del mateix film. L'escena, us poso només el primer minut, i l'escena us heu d'imaginar un mercat tipus dels Encants, d'acord? Mm. Amb ple de gent i trastos.
3: època. Us dic que es tracta d'un veritable Silló Voltaire.
4: Hola. Què et sembla, noi?
3: Què fem?
5: A mi em sembla una pasteta de criatura.
3: No, home, no. És fina tapisseria. Arreglat, això li quedarà com nou.
1: Bé, en fi, aquí continuen l'estoneta.
0: Sí que és competència total.
2: Una mica, una mica, sí.
0: Apunta maneres,
1: apunta
0: això.
1: La cinta la podeu trobar penjada a YouTube. Es va recuperar el 15 de juliol de 1997 durant una campanya de recuperació de patrimoni cinematogràfic que es deia el Maresme 100 anys d'imatges.
0: Interessant això també, que va estar un munt d'anys com que no sabíem això, no? Com
1: no,
0: desapareguts.
1: No, estava desapareguda. De fet, el seu propietari era en Lluís Arimon, que era un operari d'un cinema de Badalona, doncs que la tenia guardada des de feia temps, allà per allà, no sabia ni que tenia exactament, i amb aquesta campanya va dir, ostres, doncs ho porto, es va posar en contacte amb Cinema.rescat i aquesta entitat ho va dipositar en una còpia a la Filmoteca de Catalunya. I què va ser l'encarregat de dirigir el doblatge de la pel·lícula? És clar, director de doblatge, doncs el periodista i escriptor i director de cine. Magí Murià i Torné, que tenia la productora de cine Barcinógrafo. I, evidentment, els estudis on es va doblar va ser els estudis 13. La Vanguardia deia això abans de l'estrena. Están totalmente terminados los trabajos de adaptación y recording, entre comillas,
0: recording
1: al catalán de la primera película hablada en este idioma por el procedimiento de dubbing. També entre cometes. Esta producción será presentada al público muy en breve. I després diu, la mencionada película, que en catalán se titulará Draps i ferro vell, és una divertida comèdia recientemente editada en París bajo el título Brick and Black Comedy y está interpretada por artistas de primera fila.
2: Hombre,
1: en cuanto a los artistas catalanes, han sido seleccionados cuidadosamente y completan, si no mejoran, la labor de los comediantes franceses. I sí que havien estat ben seleccionats i amb molt bon criteri, perquè en el doblatge va intervenir una joveníssima i també molt gran, Elsa Fàbregas, que va ser la dobladora de personatges com l'Escarlata O'Hara, d'Allò que el vent s'endugué, a finals del 1948, i de tantíssimes altres actrius.
6: Buenas noches. Soy Katharine Hepburn, Doris Day, Lauren Bacall y Vivian Leigh. Todavía recuerdo la frase más famosa que he pronunciado. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
1: És mi el plor final, me t'he agafat.
0: Sí, no, però quan intentes de pensar en ella doblant, i la cara que pot estar fent com a...
1: t'agafa
0: una perspectiva diferent de la cosa, eh?
1: Però ella també, l'Elsa Fàbregas, va ser la professora Minerva McGonagall de la saga de les pel·lícules de Harry Potter i, atenció, la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
7: No he vingut pas a jugar. I ara mireu què heu fet.
8: Ah, sí? Oi, que queda molt bonic?
7: No. No n'és gens de bonic. Mm. Que no sabeu que no s'han d'embrutar.
1: Una de les grans.
0: No, és que la tinc integradíssima, aquesta veu. Sí, sí.
1: Sí, és que ens ha acompanyat en moltíssimes
0: pel·lícules. Sí, sí. Elsa Fàbregas.
1: Tornant a Draps i ferro vell, l'hereu Xirinola, que seria
0: també.
1: Seria com
0: Draps i ferro vell, sí. L'hereu Xirinola.
1: Després de l'estrena, que va ser el 4 de maig de 1933 al Cinema Catalunya a Barcelona, durant la primera edició de la Setmana del Cinema Català, La Vanguardia ja publicava aquesta altra notícia. Em faig... dic alguns fragments, només diu. Ha sido acogida por el público con insistente agrado. El hecho de estar enteramente dialogada en catalán le ha traído una explicable simpatía. Y el cine Cataluña se ha visto más concurrido que de costumbre. Trátase de una comedia musical francesa de ambiente popular y tendencia cómica a ratos rayando lo grotesco. Diu... també, el diálogo está salpicado de chistes y ocurrencias en tono adecuado al ambiente en el que transcurre el film. El auditorio se ríe y celebra la farsa que parece, al fin, ser todo lo que se trataba de lograr.
0: Però és interessant aquesta part de digo, el... com diu? I el cine de Catalunya s'ha vist més concurrido que de costumbre.
1: De costumbre, trata de ser una comèdia.
0: Un símptoma, sí, sí. No?
1: Exacte.
2: La gent volia veure cinema en català.
1: Aquí està. La pel·lícula ho va petar moltíssim i no és per menys, perquè té escenes divertides i picantones que també et diré que han envellit molt malament pel que el fa a la perspectiva de gènere. Atenció.
9: Cal que us faci remarcar, mentre que la senyoreta Tina no és aquí, que les grans cases de París m'han ofert munts d'or per la meva maniquí.
1: La maniquí és la senyoreta Tina. I ara surt la senyoreta.
9: I ja un però. Jo he refusat. Ja.
0: Que ets cors.
2: Jo voldria formar part del cor, no?
0: Sí que fas per fer...
1: Mira.
9: I les circumstàncies per fer patir els nois tendres. Veu-te'l aquí, maca, que calles, eh?
1: Ah, com se marquen les circumstàncies i les protuberàncies per fer patir els nois tendres. En fi, la noia sortia amb un biquini. Aquí la dona és tractada com un objecte i en aquest altre tall de bleda.
9: Tina, he de parlar-te. Sí, he de fer una proposició.
10: Sí?
9: Puc fer-la? Soc jovenet. Tinc una gran botiga. 300 vestits.
2: Carai.
9: 120 parells de sabates sense comptar les que porto. Això et fa riure, eh? Et vols casar amb mi?
10: No em vull casar.
9: No deies això fa 15 dies?
10: He variat d'idea.
9: Sí. Com que existeix l'altra...
10: Quina altra?
2: És una dona qui fa de Tina? Perquè
1: sí,
2: sembla,
1: exacte.
2: No, sembla un senyor fent de senyora, eh? Vull dir, sembla Mrs. Doubtfire,
1: és una senyora. En fi, per acabar, en aquesta pel·li, també, evidentment, es cantava en català.
11: Coneixeu l'Artur, és un viesonat, el pinxo que està de moda.
1: Bueno, podríem estar una hora així perquè dura un minut sencer la cançó, però bé, heu de saber també que aquesta comèdia, a part de ser la primera de la història doblada en català, també va ser la primera a doblar-se a la península Ibèrica. I per últim, a explicar-vos que Magí Maurià, el director de doblatge, també va dirigir 10 films amb la seva productora Barcinógrafo, 5 d'ells protagonitzats per l'actriu Margarida Xirgo.
2: Epa.
1: I clar que després el Magí va haver de marxar durant la Guerra Civil, va exiliar-se, exacte, va haver d'exiliar-se a Mèxic, on va morir el 1958.
0: No, Candela, impressionant, tots aquests documents. I recuperar tot això.
1: Aneu a YouTube, la trobareu tranquil·lament, la podeu veure tot. Ja teniu una cosa a fer, després de veure el Bad Bunny, de recuperar moments del concert, això.
0: A veure, això vol dir... així és com comença?
2: Avui parlem de boxa.
0: La teva part...
2: No, mira, la Candela ha portat a cinema i jo porto un altre art.
0: A veure...
2: Jo porto un altre art. Avui parlarem de tigres i de salts. Clar, si us dic que parlem de tigres i de salts, ja us podeu imaginar...
1: Ara, si fem la suma...
2: Si feu la suma, doncs...
1: Divendres nit.
2: Exacte.
0: Tot i que divendres nit, a vegades... Cansament.
1: Sí, a vegades ni divendres, ni dissabte, ni menys, ni dilluns, ni dimarts. Bueno, és igual.
2: Ja esteu?
0: Exacte, continua.
2: Doncs parlem del salt del tigre. Suposo que sabeu en què consisteix aquesta suposada pràctica sexual.
1: M'agrada allò de suposada. Sí, no tothom. És una suposada pràctica.
0: Ai.
2: No, però us vull dir, a veure... Jo sempre tenia entès que era dalt d'un armari.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir, qui practiqui això...
1: és perillós.
2: Primer, jo tinc armari empotrat, per tant...
0: Sí, clar, ja no va bé
2: la cosa.
0: Sí. És una un armari d'abans, ara em sortia com de la pel·lícula Dantes.
2: Sí. D'on ve aquesta suposada pràctica sexual? És una llegenda urbana?
0: Molt bé, nieto, aquí, eh?
1: Quin ensurt!
2: El que us puc dir és que, mira, doncs com la primera pel·lícula doblada en català, la pràctica sexual del salt del tigre ve de Barcelona. Té Barcelona...
0: Però què passa? A veure...
2: És que, com som els catalans, que ens ho inventem tot. La primera vegada que es pot llegir l'expressió salt del tigre és en una obra de Santiago Rusiñol. El 1915 l'artista modernista escriu sota un pseudònim, sota el pseudònim Jordi de Peracamps, el vodevil en un acte El senyor Josep falta a la dona.
0: El Josep falta a la dona.
2: Sí,
0: així
2: sí,
0: deia.
2: Sí.
0: El senyor Josep falta són bons, a la dona.
2: Sí. La peça passa en una sala de confiança, en una casa de molta confiança, que té com a decoració un gran llit. Podeu imaginar que aquesta casa, doncs, que s'hi fa perquè té retrats de dones guapes i algun retrat de torero. És un prostíbul, vaja. El protagonista, que com deveu haver deduït pel títol,

0: Voleu que... Fem els tres. A veure, qui són? Dues persones. Va, Josep i Pere. Tu vols ser el Pere, Mireia?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, jo sóc el Josep. Josep, però què li diré a una dona que no conec? No li podré pas dir que l'estimo si encara no l'he vista mai?
1: Tu no digues res i ves fent.
0: Sense franquesa.
1: Primer l'abordes, després fas el salt del tigre.
0: No hi tindré pràctica.
1: Després la mossegues.
0: A on?
1: Allà on puguis.
0: Aquí es queda, aquest moment teatral. Mare, perdona, Déu. Candela, que només teníem dos papers.
2: Són unes grans papers, actrius que aplaudeixo. Quin honor veure aquesta escena interpretada amb aquest talent.
0: I clar, doncs, d'on ve aquesta invenció de Rossinyol? Posa la cançó que vulguis. Si vols seguir a Eye of the Tiger, segueix a Eye of the Tiger, nieto. Posa la que vulguis ara de fons.
1: Aquesta també, sí, sí, ben trobat.
0: Home, doncs d'on surt aquesta invenció de Rossinyol? D'un personatge, segons ens explica el periodista Xavier Teros, que ho sap tot, absolutament tot de Barcelona, injustament exclòs de la llista de subjectes estrafolaris que van poblar la Barcelona modernista. Us la presento. Ell es deia Miguel Pigrau i era un actor dels que ara diríem secundaris, potser en aquest doblatge de la Candela seria dels que feia... Maria!
2: Vetja, santa!
0: I tenia molt de caràcter i, bueno, doncs ell sempre volia aconseguir el paper protagonista, doncs com que no li donen el paper protagonista, diu, mira, organitzo jo la meva pròpia obra de teatre, i en aquest cas escull un Shakespeare, Otelo, que ell en diu Otelo, va per Barcelona dient, jo faré l'Otelo. I afirma Luis Cabañas, un periodista de l'època, que Pigrau, en el Otelo, atenazar con las manos a Desdémona, lanzábase sobre la actriz dando un salto acompañado de un largo ¡ah! Como un rugido. Y a esta escena Pigrau muy seriamente la calificaba del salto del tigre. I aleshores, doncs, es veu que un dia en Pigrau es troben amb Santiago Rossinyol, i Santiago Rossinyol va voler saber què coi és això del salt del tigre i va agafar a Pigrau, se'n van anar de donar una volteta, i el que era el carrer del Conde de l'Assalt, o l'actual nou de la Rambla, en Pigrau li recita tot el final de l'Otelo, i a l'arriba a l'escena tràgica, doncs li fa el salt del tigre aquest... Ah! Aquest salt del tigre.
2: Està finet, avui.
0: Aquest salt sí. del tigre. Tant li devia agradar aquell moment tan esperpèntic a Rossinyol que el dramaturg va decidir, doncs, crear aquest concepte del salt del tigre com una escena, com un moment picantó en les pràctiques sexuals de les parelles catalanes.
1: Va ser com el fundador, per tant, no?
0: Va ser el fundador. El que passa, que ell no diu en què consisteix el salt del tigre.
1: Aquí va la imaginació, o algú comença tot el tema de l'armari quan arriba.
0: Clar, aquí no sabem quan arriba el tema de l'armari. Vull dir, la gent després comença, doncs, el que dius tu, doncs, a fer servir la imaginació i comença a explicar de què va aquest salt del tigre. I mira, doncs, parlant d'aquest salt del tigre de Rossinyol i d'en Pigrau, clar, m'ha vingut al cap una escena del Cor de la Ciutat que suposo que la recordareu tots.
1: A veure.
3: ¿Com se llamaba eso?
4: Pinza, mi hermana.
3: Pinza, mi hermana. Jo a qualsevol moment me mudo a Birmania.
4: No, això no, eh? A més, que encara en sé d'altres que et poden agradar molt.
3: Com és?
4: Ah, no. Aquestes coses no s'expliquen. Es proven.
0: Es proven i ja, si t'agraden, les repeteixes, La pinça birmana de la Remei i en Rudi.
1: La Remei, ara és que l'estava pensant.
0: Sí, jo dic, la Meritxell Ané, que interpretava aquesta Remei, i la pinça birmana, que, bueno, també cadascú que s'imagini el que vulgui. Que és, no?
1: El que vulgui. A veure, Candela, digue'm. No sé si podem introduir un concepte més just per
2: ho podem fer molt breu, sí.
1: Dos quarts d'onze, sí.
2: Mira, no s'ha parlat prou de que els botons de les camises d'homes i de dones estan en costats diferents.
1: Què dius?
2: Tu compres una camisa d'un home, els botons van amb una banda i de dona amb una altra. A les camises d'homes els botons solen anar a la dreta i a les camises de dona a l'esquerra. I a què es deu això? Doncs en principi una qüestió de jerarquia social i de funcionalitat. Una de les explicacions més acceptades és que històricament els homes es vestien sols, que la majoria eren dretans, doncs col·locar els botons al costat dret els facilitava l'acció de botonar-se. A més, sovint participaven en batalles bèl·liques i l'espasa sempre la portaven a l'esquerra, no? I llavors, si volien fer-se o desfer-se els botons de la casaca perquè anaven allà calorats o el que sigui, doncs amb la dreta se'ls podien desfer perquè amb l'esquerra anaven allà amb l'espasa ben portada. Per altra banda, moltes dones de la classe alta no es vestien soles, sinó amics que tenien les seves criades.
1: Clar. I els anava més bé de l'altre
0: cantó. Les ajudants de cambra,
2: Clar, les serventes i les assistents. I clar, si tu els botons a l'altre

0: costat a l'esquerra feia més còmoda la tasca per la persona que les ajudava a vestir. També hi ha una altra teoria, perquè com que ningú estava allà per explicar per què anaven a l'esquerra i a la dreta, hi ha moltes teories, que es diu que les camises de dones, doncs els botons van a l'esquerra per evitar que el vent, mentre muntaven a cavall, els hi obrís la camisa. Saps que anaven de costat?
1: Sí.
0: Clar, llavors el vent en principi va de cara, si portes els botons a... Bueno, és una cosa... No ho sé, jo al final...
2: Per protegir que no ensenyi...
0: Suposo res, per no ensenyar la pitrera, saps què vull dir? Sí. Però bé, perquè muntar era poc decorós, doncs encara no calia fer-ho més... Acabaríem fent el salt del tigre, saps què vull dir? Al final, si ja s'ensenyaven masses coses... La realitat és que no es té molt clara la certesa de per què, doncs... aquesta diferència dels botons de la camisa, perquè en el cas de l'home doncs solen anar a la dreta i a les camises de dona solen anar a l'esquerra, però es tracta d'una convenció nascuda, això sí, fa segles, que ha arribat als nostres dies, encara que avui ningú vesteix amb quasi ningú la vesteix una criada.
1: Quasi ningú.
0: Sí, anava a dir ningú.
1: La precisió està bé, quasi ningú té criades,
0: ni porta espases en principi al cinturó, també quasi ningú.
1: Doncs vinga, noies, d'aquesta manera arribem a 10:45. Gràcies un divendres més per acompanyar-nos.
0: Que te'n vas cap al concert, no?
1: Mira, avui no, però m'han tingut ganes, eh?
0: Sí?
1: Sí. Va guiar-lo una altra vegada.
2: Digue-li al Marc Giró.
1: Que estava allà al mig.
0: Sí. I demà la Rosalia, ja veuràs.
1: Sí, tu creus?
0: No ho sé, m'he tirat a la piscina.
1: Va. Aquesta és l'aposta, doncs vinga. Candela Figueres, Anna Priscila Bagrinyà, bona nit a totes dues i gràcies. I us deixem amb el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser, des d'Oslo. L'escoltarem en aquesta prèvia del que és la final de la Champions femenina. Bona nit a tothom!
3: RAC1 presenta Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Matlleu Origen.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest divendres 22 de maig del 2026, dia de prèvia de la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió. Per això us saludem avui des d'Oslo, la capital de Noruega, des d'on farem un Tu diràs molt especial amb el suport de Matlle Origen i del Sushi Talismà, que ens ha acompanyat a la Champions masculina i també ens vol acompanyar en aquest gran dia pel Barça femení, demà a les 6 de la tarda, aquesta final contra l'Olympique de Lió a l'Uleval Stadium. Un tu diràs amb que tindrem tots els detalls d'aquesta final de demà a la tarda. Serà, atenció, la sisena final de Champions seguida del Barça, la setena en els últims 8 anys. Ho tornaré a repetir a poc, la sisena final consecutiva de Champions pel Barça i la setena en els últims 8 anys. Donem-li el mèrit que té, perquè no és fàcil, encara que ho sembli. Hi ha molta feina diària de molta gent al darrere, de molta gent a l'estaf tècnic, i molta feina diària de les jugadores, amb entrenaments cada dia, amb viatges a la Lliga F, quan han de jugar Copa, quan han de jugar Champions, aquest any amb el nou format i amb més partits. Per tant, donem-li el mèrit que té jugar any rere any una final de la Champions. De moment, el balanç, 3 derrotes en finals, 3 victòries. 3 Champions guanyades i 3 finals perdudes. A veure què passa demà en aquesta setena final de la història pel Barça. Una final que per mi no té favorit clar, crec que està molt igualada, molt igualada. Ara en parlarem a la tertúlia, amb 2 tècnics catalans a les banquetes, que això és una magnífica notícia, 2 amics que es coneixen molt, com són Pere Romeu i Jonathan Giraldez. A veure qui guanya la batalla tàctica demà. Sens dubte és el millor partit de futbol femení que es pot veure al món actualment. Fixeu-vos en un detall: en les últimes 10 Champions, 6 les ha guanyat el Lió, 3 el Barça, i només l'Arsenal l'any passat s'ha pogut colar en aquesta hegemonia espectacular de franceses i catalanes en l'última dècada. Serà una autèntica batalla vikinga a Oslo, si em permeteu la metàfora bèl·lica, el que viurem demà a la tarda. És una llàstima, però, per mi és l'únic punt negre o discutible, que sigui tan lluny per l'afició, que demà serà menys que en d'altres edicions. Realment no s'entén que la UEFA hagi fet aquest pas enrere, no per la distància, evidentment Noruega té una gran tradició de futbol femení i és un dels primers països que, per exemple, ha equiparat la igualtat de sous en la selecció noruega masculina i femenina. Per tant, no li veig el problema en el país, sí en l'estadi. És una llàstima el pas enrere que s'ha fet portant la final a un estadi com l'Uleval, que només hi caben unes 30.000 persones, quan venim d'omplir grans estadis com Sant Mamés o el José Albalade de Lisboa l'any passat. Però bé, demà, amb 28.000 espectadors, uns quants del Barça, intentarà el conjunt de Pere Romeu aixecar la quarta de la història. I en clau Barça, és una final especial perquè pot suposar el final de cicle d'Alexia Putellas, que avui, evidentment, ha tornat a tirar pilotes fora sobre el seu futur. Ja ho decidirà quan s'acabi aquesta final de la Champions i els 2 partits de Lliga F que queden, que són intrascendents. Tot indica, com us vam explicar i com s'ha anat publicant a diversos mitjans, que marxarà a final de temporada. Si és així, tant de bo sigui aixecant la Copa ben amunt, perquè aquest Barça guanyador i que està donant tantes alegries a l'afició no s'entendria sense Alexia. Sense Aitana tampoc, sense la resta de jugadores tampoc. Però Alexia ha estat la referent des del primer dia que va començar a construir-se i a professionalitzar-se al Barça femení. Ella va jugar, per exemple, el primer partit de Champions de tota la història del club, el 2012. 14 anys després, aquí continua. Ella segueix aquí liderant aquest projecte i mirant de guanyar la 4ª Champions de la història per la secció. Per Alexia i per tota aquesta generació, tant de bo demà cap a les 8 del vespre, o si és a 8:45 en pròrroga i penals, a mi no importaria, puguem situar Oslo com una altra ciutat talismà i de gran record pel barcelonisme. Una final que ens narrarà a RAC1 la Clara Rodergas, que la tenim aquí a Oslo. Hola, Clara.
2: La narraré encara que no ho sembli ara mateix, eh?
1: No ho sembla ara mateix, no. És que fa una miqueta de fred.
2: Sí, molts canvis de temps aquests dies, les Canàries, de cop fred, calor, Clara, però farem bondat i demà. Si és l'última cosa que hem de fer a la vida i hem de perdre la veu, la perdrem, no passa res.
1: Només un titular, perquè ara sentirem els protagonistes. Quines sensacions t'han transmès Pere Romeu, Alexia i Caroline Graham Hansen, que han estat les encarregades avui de parlar a la prèvia de la UEFA?
2: Elles, en general, sempre em transmeten bones vibracions, sempre, cada any, a cada final, amb el discurs que tenen. L'altre tema és que al davant tens un equip com el Lió, que és un equip molt potent, amb una banqueta increïble, amb un entrenador que ja sabem que ho ha guanyat tot amb el Barça i que coneix el Barça, i que serà molt interessant també aquest duel de les banquetes, però tu escoltes les jugadores i evidentment te les creus com te l'has cregut sempre, no? Amb aquest discurs d'ambició, de la mentalitat aquesta guanyadora de cada any, que Alexia avui ho reivindica, per aquesta fam que tenen cada any les jugadores, i evidentment et fan creure en que poden guanyar, però no serà gens fàcil perquè aquest Lió arriba molt bé i és un equipàs.
1: Sí, sí, ara analitzarem també avui des de tots els punts de vista, amb el Pere Aragay, que és el nostre comentarista als partits del Barça femení, intentarem posar també un punt tàctic i futbolístic del que ens podem trobar demà, no? De per on poden anar les claus d'aquesta final i quins són els punts forts de l'Olímpic de Lió, per exemple. Però tenim el Pau Bonastre també aquí a Oslo, ell serà el micròfon autònom demà durant la transmissió de la final. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
3: Hola, Aleix, bona nit.
1: Bona nit. Tu no ets a l'hotel d'Oslo, des d'on estem fent el Tu diràs especial. Exactament on et trobes ara mateix?
3: Doncs mira, sóc just davant de l'hotel de concentració del Barça, de l'expedició blaugrana, tant de la plantilla del primer equip femení com també doncs, de la resta d'expedició, membres del club, directius. De fet, veiem just davant de l'hotel l'autocar que està transportant, que ha transportat, vaja, aquesta tarda de l'hotel a l'estadi a les futbolistes, i per tant ja són les jugadores a l'hotel descansant a aquesta hora. Vaja, aquest vespre s'ha celebrat el sopar oficial de la UEFA amb presència de Rafa Juste com a principal representant del Barça, l'actual president, també de Michel Kang, que és la propietària de l'Olímpic de Lió, amb altres directius blaugranes, per exemple, Àngel Riudalbas, actual directiu del futbol femení, o també Xavi Puig, membre de la Junta electa. A banda, també en aquest sopar, doncs, evidentment, hi havia Alexander Seferin, que és el president de la UEFA, i també altres representants noruecs, com l'alcaldessa d'Oslo i la presidenta de la Federació Noruega de Futbol. Una expedició blaugrana a la qual demà s'incorporarà el president electe Joan Laporta.
1: Perfecte. Ara tornem, que tindrem un gran protagonista de seguida aquí al teu micròfon a l'hotel de concentració del Barça.
3: Molt bé, aquí us espero.
1: Perfecte, gràcies al Pau Bonastre. Per cert, hola Edurne Concejo, companya de La Vanguardia.
4: Molt bona nit.
1: A veure, ara sí, hola Edurne.
4: Hola, molt bona nit.
1: Ara sí, bona ara nit, ara sí et sentim. Hola, Laia Cervelló, companya de Diatlètic.
5: Què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Vosaltres dues també aquí a Oslo, amb un viatge, una odissea per arribar fins aquí, El bueno, que hem viscut els periodistes i segurament l'afició que vingui també, no?
5: És una mica complicat, els vols directes pràcticament no hi havia, llavors tots hem hagut de fer escala.
1: Tu què has fet?
5: Jo he fet Barcelona-Amsterdam, Amsterdam-Oslo, aixecant-nos a les 4 del matí, així que aquí estem amb una tassa de cafè per aguantar el dia.
1: Tu com has vingut?
6: Mira, jo vaig arribar ahir amb un dia que va ser una mica estrambòtic, perquè jo no vaig venir a Oslo, primer vaig anar a Trondheim per anar a la ciutat on va néixer Ingrid Engen, per fer una especial festa amb la seva família i a més per fer un reportatge que sortirà demà. I vaig haver d'agafar un altre vol, és a dir, vaig fer escala a Amsterdam i vaig agafar un tercer vol a la nit per venir fins a Oslo i per poder dormir aquí. És a dir, que ahir va ser un dia d'aquells que dius...
1: Perquè està molt lluny, Trondheim.
6: Està al nord. És a dir, d'aquí està uns 45 minuts en vol, però des de... O sigui, crec que el vol fins a Amsterdam eren 2 hores 45 i d'Amsterdam a Trondheim 2 hores i mitja.
1: És a dir, després de la nit tornar cap aquí una horeta més de vol.
6: Sí, sí, que jo vaig sortir de l'avió pensant que veuria, no sé, palmeres i micos, saps? En plan, no estic a l'altra punta del món, però no.
1: No, estaves aquí.
6: Sí, sí.
1: Els de RAC1 hem vingut via Nissa. Imagina't la combinació. O sigui, hem anat a la Costa Blava i després hem pujat cap a Oslo. Bé, coses del que passa a vegades quan la final no es posa tan lluny. Però sense més, estem aquí contents, feliços i amb ganes que el Barça ens doni una alegria. Per cert, deixeu-me dir, he dit dos tècnics catalans. Clar, és que jo Giraldez el considero català. No? És gallec, ja ho sé que s'ha escut a Galícia.
6: Si parla català, és català.
1: Però parla català i ell se sent molt català, és d'adopció. Vull dir que... Però sí, sí, que quedi clar que ell és gallec, Jonathan Giraldez, però que porta tants anys aquí a Barcelona que parla català i que va ser un grandíssim entrenador del Barça que va guanyar, per exemple, una Champions.
5: I avui l'hem vist parlant també un francès que déu-n'hi-do lo fluid que el parla.
1: Sí, ja l'ha après,
5: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Doncs bé, la Laia Cervelló, la Edurne Concejo, avui ens acompanyaran aquí a Oslo per fer aquest especial. I també a Barcelona tenim el company de Mundo Deportivo, Àngel Pérez. Hola, Pérez.
7: Molt bona nit, com esteu?
1: Què tal? Bona nit. Mira, segurament amb més fresqueta que tu.
7: Bueno, este, aquí a l'estudi no sé què dir-te, eh?
1: Un clàssic, un clàssic. No, no, però la calorada que fa a Barcelona i a Catalunya, déu-n'hi-do, eh? En comparació amb els 14 a 15 graus que tenim aquí a Oslo.
7: Sí, sí.
1: Tens aquí a prop a l'Oriol Jové, no?
7: Sí, estem aquí en...
8: Hola, sí, sí.
7: Cita romàntica, eh?
8: Sí.
7: Estem els dos solets a l'estudi, eh?
8: Posat dos espelmes, l'aire condicionat, evidentment, que no falti, per també tenir contrastos tèrmics i posar-los en situació, però tot perfecte, per viure la prèvia d'aquesta gran final.
1: Perfecte, doncs mira, micròfons oberts també a l'estudi de RAC1 a la planta 3 a Barcelona amb l'Àngel Pérez i l'Oriol Jové per comentar el que vulgueu d'aquesta final de la Champions, que recordo tenim una porra oberta al compte d'Instagram d'Esport RAC1, una porra de Matlleu Origen. Participeu, l'únic que heu de fer és entrar a Instagram, @esportrac1, i allà hi ha un post, entreu i en els comentaris poseu el marcador que creieu que hi haurà demà a l'Uleval Stadium entre Barça i l'Olímpic de Lió. Si encerteu el resultat final del partit, atenció perquè sortejarem, gràcies a Matlleu Origen, un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha, que és un xef amb estrella Michelin i que també posa el seu segell al sushi de Matlleu Origen, que és el nostre talismà. Ja ho sabeu, doncs, entreu al compte d'Instagram d'Esport RAC1 i poseu allà el resultat que creieu que es donarà demà per entrar en el sorteig d'aquest menú per a dues persones al Koishunka. Sushi de Matlleu Origen, eh? El nostre sushi talismà, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja Balfagó. Participeu a la porra d'Esport RAC1. Diumenge donarem el nom del guanyador d'aquest menú per a dues persones al Koishunka. Ara entrem de ple en tota la final de la Champions. Àngel, Oriol, Laia, Edurne, Clara, també el Bonastre, que el tenim pendent de que arribi el president interí Rafa Juste per fer-li una entrevista. Però és que avui han passat moltes coses, no? Heu seguit l'actualitat? Del
5: més
1: dia.
5: O menys. No. L'important, sí.
1: Però és que, Àngel, han passat moltes coses, eh? Avui.
7: No
1: donàvem a l'abast.
7: Avui no sé quina hora acabarem, però si ho hem de comentar tot, quasi bé que ens agafarà l'himne de la Champions demà amb l'inici del partit.
1: No, esperem que sigui a la una de la matinada, però...
8: Enrique Riquelme m'haurà presentat els avals i nosaltres encara estarem aquí.
1: Potser sí. No, és bèstia perquè... ho faré ràpid perquè els oients se situïn, perquè més enllà de la prèvia de la final de la Champions, per exemple, avui hem sabut, ja de forma oficial, que Pep Guardiola s'acomiada del Manchester City.
9: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun.
1: Amb aquest vídeo, Guardiola feia oficial la seva marxa, amb aquesta anècdota, no?, que la primera entrevista la va tenir amb Noel Gallagher, doncs feia oficial la seva marxa, la seva sortida com a entrenador després de 10 anys i 20 títols, que és una barbaritat. Diu que ja no té energia per seguir al capdavant de l'equip, ni tampoc per seure de moment en cap altra banqueta.
12: No, rest. No, descansaré. No em tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols. Així que durant un temps no entrenaré més.
1: S'ha buidat, com li va passar aquí a Barcelona. Aquí va ser en 4 anys, allà ha estat en 10. Tot i això, Guardiola continuarà vinculat al City Football Group com a assessor, com a ambaixador global. Diumenge té l'últim partit, això sí, l'últim partit de la banqueta. És a l'Etihad a casa, li estan preparant un gran homenatge contra l'Aston Villa. I també... una de les graderies de l'Etihad a partir d'ara portarà el seu nom. Guardiola deixa la banqueta després d'haver aixecat 6 Premiers en 10 anys, una Champions, que no l'havia guanyat mai el club, 3 FA Cups, una de les quals l'ha guanyat aquest any, 5 Copes de la Lliga, una de les quals l'ha guanyat aquest any, i una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Tot fa indicar que Enzo Maresca serà el seu relleu a la banqueta. Enzo Maresca, que fins ara estava al Chelsea i que va ser deixeble de Guardiola, recordo, al Manchester City, igual que Arteta, que ha guanyat la Premier. Sí, sí. Sí, sí. Per cert, parlant de banquetes, ho hem sabut avui també, Andrés Iniesta serà entrenador per primer cop amb el Gulf United de Dubai. Ell està allà i s'estrenarà com a entrenador que s'estava formant amb aquest club. És una informació que lliga amb una de les notícies del dia, que és que Guardiola deixarà les banquetes. I a casa nostra, avui hem sentit Joan Laporta. El president del Barça ha respost Florentino Pérez per primera vegada des de l'esperpèntica roda de premsa que va fer el president Blanc. Diu Laporta que tot plegat són barbaritats i una cortina de fum per desviar l'atenció dels fracassos del Madrid.
13: És una estratègia, esto. Está clarísimo de que es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos 2 temporadas ganando. No me sorprende porque vaya, todos nos conocemos.
1: Contundent, el president electe del Barça, que arriba demà, aquí a Oslo. El dia en què el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per aquelles signatures que li van invalidar durant la precampanya electoral i que no el van permetre ser un candidat a la presidència. Això vol dir que ara s'ha admès a tràmit i s'ha de resoldre. Si el tribunal li acaba donant la raó a Marc Síria, el precandidat podria demanar repetir les eleccions a la presidència del Barça, tot i que Síria encara no ho té clar, pel que sabem. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
10: No ho sé, el que sí que faré i denunciaré és que milers de socis del Barça no van poder estar davant d'una proposta valenta, honesta, i en la que ens hem hagut de menjar, Jordi, contínuament, que si hem sigut uns estafadors amb el tema de les signatures, etc., quan ha sigut un procés absolutament honest. Això és el que vull reivindicar.
1: A veure què diu el Tribunal Català de l'Esport i si li dona la raó, a veure si Síria decideix anar fins al final i que repeteixin les eleccions o ho deixa aquí salvant el seu honor. Demà, parlant d'eleccions, hem de saber definitivament si en tindrem al Real Madrid. Enrique Riquelme, que és l'únic opositor que li ha sortit a Florentino Pérez, està tenint molts problemes per trobar l'aval. Aquesta és molt bona, eh? No hi havia cap banc a l'estat espanyol que li volgués donar l'aval. I
6: Vaja,
1: curiosament, i està havent de negociar ara amb bancs a l'estranger. Clar, tot fa pensar que els tentacles de Florentino Pérez han arribat fins als bancs. Però, clar, estic especulant. Estic especulant perquè no tinc informació, però és estranyíssim que un tio amb tants calés amb l'empresa que ha fet no pugui aconseguir un aval d'un banc espanyol, no? A veure què passa, perquè demà és l'últim dia. Així que estarem atents. I encara el Madrid, avui ha parlat Arbeloa, ha confirmat... Bé, ha confirmat. Era evident. Que demà serà el seu últim partit a la banqueta del Madrid.
11: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
14: Sí.
1: Ja està, curta ja el peu. El Madrid que s'acomiada la temporada al Bernabéu contra l'Atleti de Bilbao en l'última jornada de Lliga. Després en parlarem amb calma, que és unificada demà a les 9. Tenim la final de la Champions a les 6 i a les 9 l'última jornada de Lliga primera unificada. El màxim interès és el Girona. Se la juga en un carau creu contra l'Elx. Els de Mitchell depenen de si mateixos, això sí, juguen a casa amb l'afició, però han de guanyar, eh? No els val l'empat, només la victòria contra un equip que sí que li val l'empat per salvar-se, com és l'Elx. El tècnic diu que vol ser optimista.
15: Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Quina final demà a Montilivi. Després amb el Miquel Agut en farem tota la prèvia d'aquest Girona Elx i també de l'Espanyol Reial Societat, l'Espanyol que ja està salvat però que té opcions d'Europa. Poques, necessita una carambola, però després d'haver patit més del compte en aquest tram final de temporada encara hi pot haver una alegria inesperada per l'Espanyol que seria jugar a la Conference League. Manolo González avui ha volgut rebaixar les expectatives.
16: Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Avui, per cert, que l'Espanyol ha anunciat que a Monchi l'acompanyarà Fernando Navarro com a director de futbol i també Miguel Ángel Gómez com a cap de reclutament. Fernando Navarro ja va treballar amb Monchi al Sevilla i ara ho farà a l'Espanyol. I recordo que demà, no sé si juga res al Barça, que visita Mestalla, al camp del València. Avui Flick ha dit que vol guanyar aquest últim partit en el qual no podrà comptar amb Koundé, que avui no s'ha entrenat per unes petites molèsties i no vol prendre cap risc de cara al Mundial. Per tant, Koundé demà no serà a l'11 del Barça. Per cert, Flick ha donat permís als jugadors perquè vagin al concert de Bad Bunny, que està fent ara a Barcelona.
6: No me'n parles, que tinc un FOMO que m'arriba d'aquí a Barcelona, precisament.
1: No, vídeos de ja tothom. A la casita hi havia la Minya Mal i Marc Giró.
6: Avui no s'obre Instagram per res.
1: No s'obre avui.
6: Avui no s'obre.
1: Molt bé. I l'última. Olympiacos i Madrid jugaran la final de l'Eurolliga de bàsquet. Després d'haver guanyat avui a les semis el Fenerbahçe, l'Olympiacos ha guanyat el Fenerbahçe i el Madrid ha guanyat el València del nostre Pedro Martínez per 90-105. Una llàstima que el València no hagi pogut seguir fent història. Per tant, Madrid-Olympiacos es jugaran el títol de l'Eurolliga de bàsquet a Atenes. Déu-n'hi-do, amb tot el que ha passat en aquest divendres 22 de maig. Farem una pausa molt ràpida, quan queden 10 minuts per les 11, i de seguida ens centrarem ja en la prèvia de la final que viurem demà a Oslo, entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
18: Les nits especials tenen un sabor únic, el del sushi d'Ametller Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
14: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
19: Les notes del nen, les obres a casa...
14: El manteniment del cotxe...
19: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
20: Peugeot.
21: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
22: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
23: A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
24: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
25: El 31.294, 31294.
24: Sèrie
25: 78.
24: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
26: RAC1 us està oferint... Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
1: Aquesta és la sintonia de la Champions femenina que sona des de Barcelona i que ens arriba aquí a Oslo, des d'on estem fent aquest Tu diràs especial. Però a RAC1 i al Tu diràs... hem triat una altra banda sonora, que és la que esperem que ens porti cap al títol, la quarta de la història.
26: Camí cap a Oslo.
1: Sona molt bé, és una cantant noruega, eh? Hem triat algú d'aquí del país i sona molt bé, té molt ritme i enganxa aquesta banda sonora que esperem que sigui també talismà, igual que el sushi de Manlleu Origen, que ens acompanya en aquest Tu diràs especial. Hem a sentir Pere Romeu mentre esperem que arribi a l'hotel del Barça el president interí Rafa Juste. Què ha dit avui el tècnic, Clara?
2: Doncs que no és molt de reivindicar-se, no? Sempre potser tira més de tòpics quan li preguntes per coses de la temporada. Sí que ho va fer el dia del Bayern, després de la semifinal, que va enviar un missatge una mica als detractors, no? Els que devien criticar potser en algun moment, deia que parlaven de coses que no coneixien. Doncs avui ha tornat a posar en valor la feina feta independentment del que passi demà.
27: Se'ns posarà dalt de tot o a baix de tot en funció del resultat de demà. Jo per mi la temporada és molt bona, jo per mi s'han fet les coses molt i molt bé aquesta temporada, jo per mi aquest any un dels grans premis que hem tingut és que hem assentat el primer equip i han jugat en escenaris molt grans jugadores molt joves. Per mi això té un mèrit increïble per part del club, per part d'aquestes futbolistes, per part de l'staff i l'entrenador, de poder-les posar i de donar-los la confiança per fer-ho, que som ambicioses moltíssim i que demà volem guanyar sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar.
2: És la segona final per ell en 2 anys a la banqueta del Barça. Les estadístiques diuen que el primer any ningú guanya. Ni Cortés ni Giraldez ho van fer el primer any, ho van fer el segon. Tant de bo es compleixi també amb Pere Romeu.
1: Perdona, és una putada que no guanyis el primer, però és molt bona l'estadística. Vull dir que demà sortim amb això ja, eh?
2: Ens agafem això, no? Des de la derrota de l'any passat a Lisboa, diu Romeu que l'equip ha madurat.
27: Una final, per molt que arribis molt bé, no determina que això seguirà sent funcionant bé, no? Nosaltres crec que arribem en un bon punt, prefereixo mil vegades més arribar en un bon punt que no en situacions de dubtes o coses similars. Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada.
2: La de demà serà la quarta final contra el Lió. Fins ara una única victòria a Bilbao l'any 2024 i dues derrotes a Budapest el 2019 i a Turia el 2022. La capitana Alexia Putellas creu que aquestes anteriors finals no condicionaran la de demà a Oslo.
0: Cada equip al final té el seu propi camí i nosaltres hem evolucionat molt i elles també han canviat, no? Llavors crec que les finals anteriors no influenciaran a la final de demà. Nosaltres sortirem al màxim, encara ens queda l'entrenament d'avui per acabar de posar-nos a punt i amb la il·lusió màxima, sigui la setena final, la sisena o la dècima, sempre anirem al màxim per aquesta samarreta.
2: Una Alexia que abans ho deies continua deixant de banda el seu futur i la decisió de si continuar o no al Barça, però que evidentment ha dit que viu aquesta final d'una manera especial com totes les que ha jugat fins ara, i ha destacat que l'èxit d'aquesta generació és tenir gana i motivació cada any per aconseguir-ho tot. Al davant, Jonathan Giraldez, un entrenador a qui coneixem bé, l'afició, el club, i també Pere Romeu, que va treballar amb ell i ha dit això sobre el gallec.
27: Ella em va permetre molt formar molta part del procés de les decisions del model de joc, dels plans de partit, tenia molta incidència en el dia a dia de l'entrenament, em va permetre fer coses que clarament són les que a mi més m'agraden com a entrenador, i després vaig poder tenir l'oportunitat de poder ser entrenador d'aquest equip. Així que crec que tots dos haurem après coses l'un de l'altre i crec que tots dos en el llarg dels anys seguirem creixent com a entrenador, segur.
2: I acabo amb un document de Graham Hansen, que recordem ahir va rebre l'alta mèdica després d'aquestes molèsties que va notar contra el Bayern i que li han fet perdre els últims partits amb una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. És un partit també molt especial per ella, perquè ella és d'aquí, és de Noruega, és d'Oslo, va créixer a 400-500 metres del camp on es juga a la final i, evidentment, sent orgull.
3: Para nosotros como país me hace muchísimo ilusión que las mejores jugadoras del mundo y los dos mejores equipos de Europa vienen mañana a enfrentarse a una final de la Champions aquí en nuestro país, que va a hacer mucha ilusión a los jóvenes, a la gente, y seguramente que va a haber un punto de motivación para la generación futuro. Así que para mí, con mucho orgullo.
2: No és única, perquè a l'altre costat tenim també Ingrid Engen, un ex del Barça, i una llegenda com és Ada Hegerberg, també de Noruega.
1: Mm. Entre d'altres.
2: Sí.
1: No? Això està de la roda de premsa, però després hi ha hagut l'entrenament. I el Barça penjat a les xarxes és una cosa molt xula.
2: El discurs de Pere Romeu, amb totes les jugadores enrotllant, just abans també de fer-se aquesta fotografia que ja és clàssica, que és habitual que es fan a la porteria, respectant, a més, l'espai de cada jugadora, que quan una jugadora és baixa per aquell partit li deixen l'espai allà perquè no hi és, aquella futbolista, és una tradició que fan cada any, i tenim el discurs de Pere Romeu a totes les jugadores i staff tècnic abans d'aquesta final.
4: Trabajo buenísimo de todos y todas durante toda la temporada. Nos queda un último pasito para hacer una temporada brillante. Este año nos hemos rehecho de muchas, muchas, muchas situaciones durante toda la temporada. Y solo con un denominador común, y es trabajar en equipo, respetar el plan de juego, jugar entre todas, animaros, apoyaros, darlo absolutamente todo. Mañana no es un día distinto, es un día para seguir en la misma línea de lo que hemos hecho toda la temporada. Un último esfuerzo para tirarlo hacia adelante. Estoy muy contento por todas y por todos vosotros. Vamos a por el último esfuerzo, ¿vale? El partido se juega mañana, descansar, cabeza fría, hacer cosas normales, reíros y ya está. Hacemos fotos y a descansar esta tarde.
2: De fet, una mica en la línia també del que va dir l'altre dia quan l'Àngel li va preguntar què es pot fer en aquests 3-4 dies abans de la final, i va dir, poc es pot fer, és a dir, polir coses i sobretot ser nosaltres mateixes, que és una mica també el que els he demanat ara, que no canviïn res.
1: Mm-hmm. Està bé, no, Àngel, el missatge d'intentar treure'ls-hi pressió, no?
5: Sí, jo entenc el missatge, entenc que és el que ha de fer l'entrenador 24 hores de la final, però no estic d'acord amb el concepte de que passi el que passi, la temporada ja és molt bona, i de que, perquè saps què passa? Que és injust, pels esportistes i pels entrenadors i pels tècnics, però el Barça femení fa molt de temps que se'l jutja sí o sí pel que passa a la final de la Champions, perquè malauradament hi ha tanta diferència de nivell amb la Lliga Espanyola que l'exigència es trasllada a Europa i la nota de la temporada del Barça femení, insisteixo, és possible que sigui injust, però és així. La nota es posa en funció de la final de la Champions. Aleshores, jo crec que dependrà molt del que passi demà, si la temporada és més bona, menys bona, o molt bona, o molt dolenta, perquè tu pots guanyar o perdre demà, però el com és molt important. Aleshores, jo entenc que l'entrenador té que fer aquest discurs, però no comparteixo això, el qualificar com que ja la temporada ja a dia d'avui ja és bona. No.
7: A més, és veritat que...
1: Una manera de treure pressió, no? Potser, o què?
7: Sí, segur. És veritat, això que diu l'Àngel, que tampoc és una cosa que tu triïs, vull dir que és una mica les sensacions de... Tu, per exemple, quan penses en la temporada passada, no recordes que el Barça va guanyar la Lliga, va guanyar la Copa, no, recordes que, ostres, Lisboa, penses en Lisboa. Vull dir que sap greu perquè efectivament és injust que se't valori la temporada per un partit, sí.
2: Abans d'una final de la Champions, jo crec que el tècnic el que ha de fer és baixar revolucions i traslladar aquesta calma. El que jo crec que no és un bon missatge és aquest missatge, en certa manera, conformista, no? De si igual el resultat, que els èxits són... Doncs escolta, poder abans del partit no cal dir que no passa res si es perd. És que les jugadores són les mateixes que sí que pensen que passa. I estic d'acord amb el que diu l'Àngel. No és tant si guanyen o perden, sinó el com. Jo crec que demà la clau serà el com. Serà un partit on es posa molt a prova la tàctica d'un i altre entrenador, la pissarra i aquests canvis, aquesta mà, aquesta lectura de partit que en alguns partits no s'ha acabat de veure del tot, poden acabar de sent decisius. Per tant, jo crec que la clau de tot és com es jugui el partit, més enllà de si es guanya o es perd.
6: Sí, perquè al final perdre contra l'Olympique de Lyon no és un gran drama, és a dir, és una cosa que pot passar, és un dels millors equips d'Europa històricament i encara en el present, i a més amb Jonathan Giraldez per mi és encara millor equip. Vull dir que és una cosa que pot entrar sense haver de cremar totes les naus i de dir que malament ho ha fet el Barça en cap cas. Però sí que és cert que és això, no? És el com. Si tu competeixes el partit, si estàs allà, si és un partit competit i al final doncs, per una acció o per dues doncs, acabes perdent, doncs mira, és el que hi ha. Però clar, és que és molt difícil quan portes des de 2020 guanyant totes les lligues, totes les copes del rei de la reina, perdó, menys una, que et van fotre fora per alineació indeguda. Quan tens aquest context, és inevitable que el teu termòmetre sigui la Champions. És molt injust i posa molta pressió a les jugadores, però és que és així. I jo sí que crec que han après la lliçó d'altres finals en les quals... és que al final el Barça porta només... porta 6 finals de Champions consecutives, però són en 7 anys, en 8 anys. Perquè
1: en
6: 8, abans...
1: en 8, 7 finals en 8, sí.
6: Clar, perquè és que fa 10 anys no, ni somiaven en aquest moment, per tant també han anat après en el camí, com ser competitives a nivell europeu.
2: És el que deia l'Alexi, al final, que ja s'han fet aquest camí molt ràpid, que el Lyon portava molts anys governant Europa i que ja han volgut seguir el pas, però és que això realment no fa ni 10 anys.
6: Clar, és que no fa ni 10 anys, i jo crec que de cada Champions, a cada final, n'han anat aprenent alguna cosa, tant siguin les que han guanyat com les que han perdut. I de la temporada passada jo crec que tothom ha tret la conclusió de que ja vam anar allà pensant aviam si els hi cauen a l'Arsenal 4 o els hi cauen 5. I crec que posar una mica d'una marxa menys, un discurs més humil i més sabent que és possible que el Barça pugui perdre, que és una realitat, crec que per mi és una manera de treure pressió, com deia
1: L'Edurne,
6: sí, gràcies, és que avui estic ja que no ho sé.
2: Ens falten hores de sort.
6: Perdoneu-me, l'Edurne, que és una manera de treure pressió de jugadores, estic convençuda.
1: Però no creia, jo estic d'acord, que potser es podria haver donat un missatge de, no, vamos a ganar, i hem de... però no creieu que l'afició, gran part de l'afició, ha connectat amb aquest equip pel que transmet més enllà de si guanyen o perden? És a dir, el fet de que puguis viatjar, que estiguis a prop de les jugadores en finals, jo crec que hi ha bona part de l'afició que ja li val això, no? Sí, evidentment, si guanyes és molt millor l'alegria, però si no, no sé, ja t'estan portant a la glòria moltes vegades arribant a finals, vull dir, és que...
5: Però estic d'acord amb tu, però l'afició el que vol també és guanyar, i sí, no hem d'oblidar, jo crec que el context d'aquesta final és de la que vens, de la passada, de Lisboa, perquè al final, tornant una mica al que estem parlant, tu pots perdre una final, és esport, però jo crec que l'espina que va quedar de la darrera final és que el Barça no va reaccionar. El Barça era millor que l'Arsenal i se't pot posar per davant l'Arsenal, però el Barça, ara estava repassant perquè ho tenia a memòria, el Barça fa el primer canvi de la final al minut 62 i el següent canvi, que només va fer 3, el va fer a 12 minuts del final. Aleshores, l'afició, del que deies a l'Eix, estic d'acord, però una segona, per això insisteixo molt en el com, és a dir, l'afició, la connexió que té amb l'equip no la perdrà mai, perquè és una afició espectacular i la connexió és molt, molt bona i molt maca. Però si demà, que esperem que no, jo estic convençut de que no, es torna a repetir un guió com el de la temporada passada, en el sentit de que es reflecteix una mica aquesta manca de capacitat de reacció. Jo crec que seria perdonable, òbviament ho és tot, però home, dos cops seguits d'aquesta forma serien difícils de digerir, jo crec.
1: Perquè, o sigui, us esteu posant el pitjor perquè creieu que l'Olímpic de Lió és una mica més favorit o no? O hi ha màxima igualtat, com jo deia a l'inici? Què en penses tu, Edurne?
2: Jo, de totes les finals, jo crec que aquesta és la més igualada, la més ajustada que he vist.
1: Més que setmana més?
2: Jo crec que molt sí. Més. O sigui, jo crec que... però amb diferència. Vull dir, realment és el primer partit en el que cap dels dos equips per mi és favorit i en el que potser fins i tot visualitzem tots una pròrroga que no volem, però tots calla, estem calla, en aquest escenari. Vull dir, no, ja, jo, de veritat, perquè a més...
1: No, és que és per tancar diaris és d'hora, eh?
2: Però els periodistes que seguim el femení no estem acostumats a fer cròniques ajustadetes, estem acostumats a tenir la crònica feta abans del descans.
8: I afegir el gol al 1090 de tapina.
2: Exacte, i també marcaron i el paràgraf amb el 5 més, clar, sí, no estem bastant acostumades.
1: Sí. Sí.
2: Però jo sí que crec que és, però sens dubte, la més ajustada amb diferència.
8: Sí, jo crec que el Barça tenia millor plantilla, que arribava millor cara.
2: Sí,
6: sí, sí, i de fet, per mi també hi ha aquest punt de que tens a Jonathan Hiale del davant, que és que sap perfectament la plantilla del Barça com és, com juguen, els seus defectes, les seves virtuts. Evidentment, fa 2 anys que no hi és i les coses han pogut canviar, però és que tinc la sensació que veurem el millor partit que es pot veure a nivell de clubs ara mateix en el futbol femení mundial. Sí. És a dir, per mi el millor partit que es pot veure sí, és una final de Champions entre aquests dos equips. I parlant amb les jugadores i preguntant-los aquests dies en el Media Day, en entrevistes i demés, i volen treure una mica de pes o també destacar altres equips, però és que és una realitat. I jo crec també que també l'exigència de voler que el Barça guanyi aquesta final dins de saber que el que han fet i el que estan fent és increïble, és perquè tu veus el que passarà a final de temporada. I veus que et marxen moltes jugadores que són titulars, et fas una mica de preguntes de com quedarà l'equip, no potser l'any que ve ni d'aquí 2, però d'aquí 4 o 5, i és inevitable que diguis, ostres, és que estem molt acostumats a anar a finals de Champions, no sempre serà així, i un dels primers passos perquè això pugui canviar és un canvi generacional. Que sí que és inevitable i que pot passar i seria el més normal del món i no seria per fer cap drama tampoc.
1: Perdoneu un moment, que ara en seguim parlant d'aquesta final, és molt interessant perquè, clar, estem veient les dificultats que es pot trobar el Barça demà, ara sentirem també Jonathan Giraldez, però 11 i 8 de la nit hem de tornar cap a l'hotel de concentració del Barça aquí a Oslo amb el Pau Bonastre, que està molt ben acompanyat. Pau.
9: Sí, mira, ara ens atén l'actual president del Barça, el senyor Rafa Juste, que acaba d'arribar del sopar oficial de la UEFA i que ens atén en aquests moments. Bona nit.
10: Bona nit a tots.
9: Amb quines sensacions esteu ara mateix a poques hores de viure aquesta final de la Champions?
10: Bé, estem en la tensió que suposa estar hores abans de jugar una final d'una Copa d'Europa. Estem en una situació de màxima concentració. Hi ha moltíssimes ganes de continuar fent història perquè aquesta alegria desfermada des de fa ja temps amb el futbol femení i amb aquest equip doncs, pugui continuar molt més temps, no? Per això que demà estic convençudíssim que aquestes jugadores que mai es vencen, que no tenen res a torça, sortiran a per totes.
9: Doncs mira, li acabem de passar l'auricular amb el senyor Rafa Juste i ja t'escolta, Aleix.
1: Perfecte, senyor Juste, què tal? Bona nit.
10: Bona nit, Aleix.
1: Moltes gràcies per atendre'ns en directe en aquest Tu diràs especial que estem fent també des d'Oslo, des d'un altre hotel, un punt més lluny d'on és el Barça, d'on és vostè ara mateix. És optimista o no per demà? Que ara estàvem debatint-ho aquí a la tertúlia, que està molt igualada la cosa.
10: Està molt igualada, però vaja, jo sabeu com sóc, sóc de mena optimista, però tocant de peus a terra. Costarà molt, és un equip l'Olímpic que s'ha reforçat moltíssim, però nosaltres, escolta, tenim un equipàs, a més juguem amb el cor, juguem amb l'ànima I això és algo que, vull dir, no es pot comprar amb diners, vull dir, som així, som més que un club, i demà aquestes jugadores que són brutalment culers, perquè això és el que realment més orgull em fa, sortiran a per totes, vull dir, no us càpiga cap dubte, tenen moltíssimes ganes d'aixecar per quarta vegada aquesta Champions, i bé, vull dir, soc optimista, però evidentment sent molt modest i respectant el rival, que és un rival duríssim.
1: Com ha vist a les jugadores? Han pogut estar amb elles avui? Estan tranquil·les? O com les ha vist?
10: Poc, perquè he arribat just a una connexió que gairebé perdo vols i sí, he anat directament al sopar de UEFA.
1: Com tots, pràcticament. Sí.
10: I bé, però bueno, ja content d'estar aquí. Demà estaré una breu estona amb elles. No és un dia molt de parlar amb les jugadores. Es tenen el seu tècnic, en Pere, que la sabrà ja dir les darreres paraules abans de la final, però ho repeteixo. Ja les vaig veure molt, molt i molt concentrades, molt serioses el dissabte passat a la final de la Supercopa que vam guanyar, i veig aquest ambient de seriositat, que això és el que em fa estar més tranquil.
1: Com ha anat el sopar de la UEFA, per cert?
10: Bé, ha estat un sopar molt cordial. Hem estat amb en Ceferin, president de la UEFA, hem estat amb l'alcaldessa d'Oslo, amb la presidenta de la Federació de Noruega, també ha vingut la ministra d'Esports d'Espanya, i a més han estat la gent que ha vingut del París, de l'Olímpic, no? Sí. I aleshores, bé, un sopar molt cordial, la veritat, molt cordial, i bé, esperant tothom que demà passin les hores i que arribi el xulet de començar aquesta gran final, no?
1: Hem comentat en la prèvia que és una llàstima que, no per Noruega, vull dir, mira, si hem de fer combinacions de vols, les fem, però que l'estadi sigui de 28.000 espectadors, que és un petit pas enrere, no?, del que s'havia aconseguit amb Sant Mamés, amb el José Albalade l'any passat a Lisboa, no? No sé si això s'ha comentat al sopar o no.
10: No, l'únic que em deia Ceferin és que per UEFA seria un orgull poder jugar un dia una final al Spotify Camp Nou amb una capacitat de 105.000 persones, que això ho gaudirem dintre de poc, no?
1: S'ho han plantejat, això, senyor Juste?
10: Sí, hem plantejat com, perquè estàvem parlant del camp, de l'evolució, no? De com està anant la construcció de l'estadi. En Ceferin, com a president de UEFA, n'és molt conscient, i clar, evidentment, tenir a Europa un dels millors estadis del món, pues, home, no deixa de ser un atractiu innegable per la UEFA.
1: Home, 2029, no? Barcelona i el Barça volen intentar fer la final de la Champions masculina, doncs després la femenina, no? Es podria fer pràcticament de forma consecutiva o en els pròxims anys, no?, quan s'acabi l'estadi. Seria una magnífica notícia, això.
10: Sí, home, clar que ho seria. Seria una magnífica notícia per al club, seria una magnífica notícia per Barcelona, i també tindria un reflex molt important per Catalunya. Per tant, bueno, vull dir, esperem, no? Vull dir, no hi ha res firmat ni signat. Solament sí que ha comentat Ceferin, pues, que això, pues, seria un punt molt important també per tot el que és el futbol europeu.
1: Però tornant al que li deia, és una llàstima, no?, demà, que no hi hagi, no sé, més de... Què seran, 3.000 persones? Laia, Edurne, Clara, vosaltres que ho sabeu, 3.000 entrades tenia el Barça? 3.000, 4.000 entrades tenia?
2: Entrades eren 2.500.
10: 4.000 seguidors.
1: Sí,
2: home. I van tornar unes quantes, també.
1: Clar, però alguns s'han comprat de la UEFA, per tant, que uns 4.000, calculen, senyor Juste, no?
10: Sí, això és el clar, que m'han dit quan hi ha arribat, és el primer que he preguntat, i sí. Per això agraïm moltíssim a tota la gent que ha vingut, no?
1: Tot i que sigui lluny, no?
10: Bé, no, home, Noruega no deixa de ser un país que està lluny, és un viatge llarg d'avió, aleshores, pues, home, no és estar a Turín, Bilbao, Eindhoven, no és estar a Lisboa, però bueno, vull dir, forma part de la propulsió que li vol donar a UEFA al futbol femení. Noruega és un país que està anant molt fort amb el futbol femení, bueno, vull dir, prova d'ells que tenim la Carol Hansen, que és una jugadora que espectacular, i que això també fa país, no?, aquí a Noruega, i també ens ajuda moltíssim al club.
1: Ja en parlarem, a partir de demà, però molta gent està pendent del futur d'Alexia. Vostè com a president en sap alguna cosa o encara no?
10: Bé, jo sé que demà Alexia té moltíssimes ganes de fer un partidàs, de poder aixecar una altra Copa d'Europa, i amb això em quedo, no? Vull dir, no sóc dels que visc pensant que passarà dilluns o dimarts, perquè, bé, demà té que ser un dia històric, un altre dia històric, per fer feliç a molta gent, no? Ja tindrem temps de parlar de vosaltres, també parlareu amb Alexia, i estic convençudíssim que que dintre de poc doncs, bueno, sabrem notícies, segur.
1: Hmm. Dit això, puja per sota un planter meravellós de futbol femení, no? Vull dir que la qualitat de l'equip i l'estil Barça està garantidíssim, senyor Juste.
10: Bueno, això és el nostre ADN i és un orgull que durant tants anys he estat amb els nois que arriben a la Masia amb 8 anys i els veus ara al primer equip amb edats mitges de 22-23 anys, però que les noies també comparteixen ja aquesta enlè de començar molt jovenetes a Can Barça. Tenim grans professionals, grans tècnics que continuen el mestratge de la Masia del mateix, vull dir, perquè al final no deixen de ser jugadors de futbol, jugadores de futbol, i que tenen que tindre doncs, uns paràmetres molt iguals, no? Una altra cosa que no es pot controlar és la qualitat, és el talent, i hem tingut la gran sort de tenir una fornada amb un talent increïble, increïble.
1: Molt bé. Acabo. Avui ha estat un dia, més enllà de la final de la Champions femenina de demà, ha estat un dia de bogeria, moltes notícies, una de les quals és l'adéu oficial de Pep Guardiola. No sé si vol tenir unes paraules per una persona que s'ha declarat, no?, el seu amor pel Barça, però que ha fet 10 anys increïbles a Manchester i que ara deixa la banqueta, no?
10: Jo fa poc li he dit a en Pep, no?, que... O sigui, mai li sabrem agrair prou, perquè, bueno, vull dir, el Pep per mi ja és una llegenda dintre del món de... Jo va ser-ho com a jugador, no?, Dream Team, però passar a tots els equips que ha anat, començant des de tercera divisió, està en aquell any de les 6 copes més un 2-6 al Madrid, que això és un altre títol, després anar-se'n a Alemanya, aprendre alemany en un any, fer també guanyar aquell equip, no? Després 10 anys a Anglaterra amb un futbol que és molt complex i donar-li una altra dimensió, doncs home, l'únic que li puc dir al Pep, senzillament ell en coneix també, que sóc una persona molt, molt senzilla, és donar-li les gràcies per lo molt que ha fet per al futbol i que com és jove estic convençut que quan li toqui, quan hagi pres un recés, doncs hi tornarà, i de la forma que hi torni el tornarem a gaudir.
1: Pot ser un gran futur actiu pel Barça, eh? A veure si en té ganes algun dia de tornar cap a casa.
10: Bueno, tant de bo, vull dir, el Pep és col·lega des de que... En fi, 100%, i sap que el Barça és casa seva, ho sap, perquè ho sap, no? I que té molts amics allà. I que, escolta'm, no vull dir la paraula somni perquè no estem per somiar, però el Pep sap que casa seva és el Barça, no? El que ell faci com a entrenador, les seves il·lusions, segur que el Pep és una persona que en tindrà de noves i, bueno, ja les coneixerem, no? Però de dir-li que senzillament gràcies per tot el que ha fet pel futbol mundial, no?, que ha estat moltíssim. És un ambaixador molt gran del Barça i és un ambaixador molt gran per Catalunya també, no?, perquè allà on ha anat ha triomfat.
1: Sí, sí, i les portes del Barça, que són casa seva, sempre estaran obertes, sens dubte, sens dubte. No, demà ve el president electe, Joan Laporta, aquí a Oslo. Ha sentit el que li ha dit a Florentino Pérez o no? Avui ha anat fort, el president, com vostè l'altre dia, també, després de la roda de premsa que va fer Florentino.
10: Què ha dit el president Laporta? Perquè jo estava volant i no he pogut escoltar molt el que ha dit.
1: Ha dit que ha estat una cortina de fum perquè fa 2 anys que no guanyen. I que això, que s'ho pren com un atac per intentar desviar l'atenció perquè el Madrid fa 2 anys que no guanya.
10: Mira, jo ho vaig dir l'altre dia, que em van semblar patètiques les paraules del president, em reafirmo amb el que ha dit Joan Laporta, però afegiria una cosa que, escolta, els equips, siguin grans, petits o grossos, tenim que saber guanyar i tenim que saber perdre, no? I el que està demostrant el Madrid és que, escolta, la té ben atrevessada, no ha digerit, té una indigestió brutal des de fot 2 anys i no saben perdre, vull dir, això és algo que arriba al soci de tot arreu, no? Respectar el rival és algo que, com sempre fem nosaltres, amb tots els equips de la Lliga Espanyola, que hi ha que guanyar gairebé els 38 partits per ser campió, nosaltres així ens ho hem fet, amb una lliga que hem sigut inexpugnables al nostre estadi, i això no es fa, escolta, com va dir el president aquest, comprant àrbits o comprant partits o amb negreses o sense negreses. Això es fa en treball, això es fa amb actitud, i això es fa perquè tenim una massa social que som més que un club. I per cert, vull dir, ho diu ell, no?, que es vanagloria de tots els calés que hi ha i que pot tindre o i tal, però nosaltres diem que som més que un club i això és perquè tenim cor i ànima. I per tant, mira, escolta'm una cosa, continuem fixant-nos només en nosaltres i els altres, escolta, ja tenen prou problemes en solucionar-ho de casa seva. Mm. Vull dir, res més, tu.
1: Queda clar. Li preocupa que vingui Mourinho l'any que ve o li és igual?
10: Home, m'és igual. El Mourinho l'hem tingut també de rival. I és igual, escolta. Amb el Mourinho ens enfrontarem dos cops.
1: Val.
10: Per tant, anem a la nostra, de veritat. No li donem importància a aquest senyor.
1: I li faig l'última, que ja sé que hem d'anar tancant. Sí. És que avui és notícia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit la querella que va presentar Marc Síria per demanar que aquelles butlletes que li van invalidar fossin vàlides i que, per tant, ell hauria d'haver estat candidat a les eleccions a la presidència. Ell diu que si acaben donant-li la raó, perquè això només s'ha admès a tràmit ara, si li acaben donant la raó, ja veurà què decideix, de si proposa que repeteixin les eleccions o no. No sé com ho veu, senyor Juste.
10: Bueno, ho veig hipersemblant, jo vull dir, l'únic que puc dir com a president, el senyor Síria és un soci més, per tant, tots els meus respectes, però reafirmar-me amb la exquisitès que la Junta Electoral va portar durant totes les eleccions del Barça, i bé, vull dir, s'ha admès alguna cosa a tràmit, però això no vol dir absolutament res més, no? Vull dir que, escolta, el que tingui que passar, passarà, però estic supertranquil, perquè vaig veure com es va produir el procés i, en fi, no tinc res més que dir que res, vull dir, escolta.
1: Res. Vostè seguiria com a president. S'ho està passant bé, no, al final? O què?
10: Acabat una bona època. Això que m'ho passo bé com a president, perquè saps què passa? Que llavors hi haurà un moment que aviam si et sentirà el president Laporta electe, tu, i dirà, bueno, aquest continuï uns quants dies més, i això de ser president, us asseguro que no és gens fàcil, perquè tens una solitud, que l'altre dia m'ho deia un amic meu, molt, molt gran, no? I bé, però de totes formes és un honor enorme que mai oblidaré la meva vida. Gràcies a Joan Laporta, per cert.
1: Tant de bo pugui anar tancant la seva etapa, no? Encara fins al 30 de juny amb aquest últim títol gros que seria una Champions femenina. Molt bé, senyor Juste, moltes gràcies.
10: També tenim una de handball i escolta,
1: clar, el juny, el 13
10: encara, de juny. Encara queda teca per menjar.
1: Home, i tant, i tant. Una curiositat per acabar, han menjat salmó al sopar oficial de la UEFA o què?
10: No hi menjant salmó. Ens han fotut un plat d'espàrrecs que l'espàrrec feia un mil·límetre i després un peix que el peix aquest, bueno, no sé de quin riu era o de quin mar era, però no sé tu, vull dir...
1: Home, en fi, ja que agraïa,
10: som moltíssima gent. Clar, moltíssima gent, però de salmó no n'hem menjat, tu.
1: Home,
10: no,
1: però m'estranya molt, però si jo he vingut aquí, jo avui els he dit als meus companys,
10: clar,
1: jo demà vull anar a dinar...
10: Clar, tu tindrà enxufe.
1: No, jo els he dit, jo vull anar a dinar salmó, perquè m'han dit que és el millor salmó del món, el de Noruega. Jo abans d'anar a l'Orient...
10: Però hòstia, jo mengem salmó, tu, perquè aquí aquest peix que m'han donat avui semblava, no sé, tu, vull dir, un foli d'aquests blancs, tu. Ara que no dieu això, eh?
1: No, això no ho explicaré, que no.
10: Perquè la UEFA ha fotut de collons, com es diu, la... L'alcaldessa de l'Oslo, simpatiquíssima, però escolta, els espàrrecs eren un cabell.
1: A veure si demà té temps de fotre's un salmó. Senyor Juste, a descansar, sí, que demà pot ser un gran dia. Gràcies.
10: Va, som-hi, tu, i amb tots vosaltres aquí, amb els que esteu sentint, els que estigueu a Barcelona, davant de la tele, tu, i me cago en l'ou, foteu allà aquell esperit que teniu, com, o per la ràdio, tu.
1: Clar que
10: moltes
1: sí.
10: Gràcies i moltíssimes gràcies per la trucada.

0: RAC1 us està oferint Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
1: Vinga, 11 i 24 minuts després d'entrevistar el president actual del Barça, Rafa Juste. Fem una pausa, hem de sentir Giraldez, analitzar també amb el Pere Aragà i amb el nostre comentarista la final de demà i seguir parlant aquí amb l'Alaia Cervelló, l'Edurne Concejo, l'Àngel Pérez, l'Oriol Oliver i la Clara Rodergas... L'Oriol Jové i la Clara Rodergas. Des del Tu diràs especial, que estem fent a Oslo, després d'haver-nos llevat a les 4 del matí. Sí, sí, és que des de les 4 del matí estem a punt de donar-li la volta al
2: comptador.
3: Quedes perdonat, Aleix.
1: Vinga, ara tornem, fins ara. Des de...
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
4: Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'Ametller Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
5: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. I a més, per temps limitat, emporta't un Smart TV TCL de 55 polzades i estalvia fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Al podcast Rack and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
15: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1 us està oferint Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.

0: Els de RAC1 hem desembarcat avui a Oslo, des d'on estem fent aquest Tu diràs especial, amb molts protagonistes, com per exemple el president actual, Rafael Juste. Sí, pobre. Espero que sigui talismà, també, aquest sopar petit que ha fet Juste oficial a la UEFA.
1: De moment només fa que celebra títols.
0: Això és veritat, sí.
2: Aquest sopar segur ha acabat al McDonald's, segur,
0: Sí.
2: Perquè pinta que s'han quedat amb ganes.
0: Alguna cosa faran, també, sí. Anem a sentir... Bé, voleu dir alguna cosa més en clau Barça? Per exemple, Alexia, no n'hem parlat d'això. Ara sentirem Jonathan Giraldez i parlem una mica del rival. Crec que tothom intueix, i fins i tot tenim algunes informacions que indiquen que potser és l'últim gran partit d'Alexia amb la samarreta del Barça. Li queden dues jornades de Lliga, ja ho sé, però...
3: És que saps què passa? Que, clar, ara hi ha una final de la Champions i tothom té la sensació, no?, que ara no toca, que s'ha de centrar en un partit, però... És que crec que les coses es poden fer molt millor. I no parlo aquí ni de l'Alexia ni del Barça, eh? Parlo en general. A la Lliga Espanyola tenim una tendència a no anunciar coses. Mira, aquests dies, els comiats que s'han fet a equips històrics com el Wolfsburg amb Alex Pop, el Chelsea tancant una era amb la tira de jugadores que marxava,

0: Van, vull dir, potser ens hauríem de començar a plantejar si hem de parlar ja de planificacions de la temporada abans, com es fa. Vull dir, a Alemanya hi ha moltes vegades que al març està l'equip de l'any que ve ja fet. Tu el fas, anuncies, acabes de jugar i quan arriba al final de temporada aquest soroll ja no hi és. Tu simplement guanyes, perds, t'homenatgen i marxes i t'estalvies tot aquest soroll que al final està tapant un esdeveniment que és prou important i té prou pes com és una final de la Champions, perquè ara evidentment tothom el que està fent és mirar quin gest fa, si s'emociona, si no s'emociona, què fa, què no fa, això vol dir que es queda, això vol dir que marxa. Per tant, jo crec que és un soroll que era fàcilment evitable si aquí féssim les coses d'una altra manera.
1: Sí, que a més, jo sí que em puc creure que ella no ho tingui decidit encara. És a dir, coneixent la implicació emocional que té Alexia amb el club, o sigui, em puc arribar a creure que ella estigui tenint dubtes, tot i que crec que a inici de temporada sí que podia tenir una idea més fixa sobre el que faria aquest, la temporada que ve. Però és que crec també que arribar a la final, havent dit la seva decisió, hauria sigut més fàcil inclús per ella. Perquè s'hagués tret un pes a sobre, no li haguessin dit res, no hi hagués hagut tremorologia, hagués sigut un pèl més emotiu, però sense la sensació que estàs amagant alguna cosa encara.
0: Controles tu el discurs.
1: I també et pots deixar anar...
2: I també a dins del vestidor, perquè a tothom se li pregunta, saps alguna cosa? Si marxa, què passarà? Et preocupa el projecte de l'any que ve? Llavors tot això genera un soroll que, evidentment, nosaltres hem de fer la nostra feina i intentar, no?, saber què passa, com queda el Barça del futur, encara que hi hagi aquesta final. És evident, i crec que estem tenint prou respecte sobre aquesta decisió, que evidentment és important i que l'ha decidit.
1: Perquè també, vull dir, el respecte és perquè és un tema seu i és una llegenda, vull dir, és evident, el respecte hi és sempre. Però sí que és cert que com més persones de l'entorn Barça, bueno, de l'entorn del club, com més sento per l'Alexia, més tinc la sensació de que tots ens estan dient... No, és com quan tens una parella i et diuen de parlar, no? Que ja saps per on aniran els trets. Vull dir, no t'esperes que et digui si vols adoptar un gat, saps? Ja saps per on aniran les coses.
2: Sí. Llavors, com més... És més seriosa la conversa.
1: Com més sentim parlar a Rafa Just, a Marc Vivés, amb ella mateixa, més és allò que et sap greu. I potser l'últim partit d'Alexia al Camp Nou, si s'hagués sabut, doncs encara hagués sigut més emotiu per ella i ella igual s'hagués pogut deixar anar encara més sense haver d'amagar coses perquè encara no ha dit res. Llavors, bueno, és la seva decisió i pot fer-ho com vulgui, però jo sí que penso... O sigui, jo si fos amiga seva li hauria recomanat que ho hagués dit abans, sí, per ella mateixa.
2: Si ho té clar, sí, clar.
3: Jo estic d'acord amb el que diuen la Eira Durné dels timings i de que hauria estat millor dir-ho, però per mi la clau de tot i el que ho condiciona tot no és si marxa o si no marxa, és on marxa si és que marxa. És a dir, pel context que ens està rodejant, demà recordem que la final és contra l'Olympique de Lió, contra l'Olympique de Lió de Michel Kang, de l'Imperi Kang, i no és el mateix...
4: Digo bé, Àngel, que bueno, l'havies rebatejat.
3: Com ho havia... Ara ja
4: Florentina no... Kang.
3: Correcte, Florentina Kang.
2: Animal.
1: Ostres.
3: És veritat que la vaig... És
4: no,
3: que
4: no, ho ha dit l'Àngel, eh?
3: No, la vaig rebatejar... Sí, la vaig rebatejar jo fa setmanes aquí al Tu Diràs. Però a l'hora de construir el relat d'una hipotètica marxa, no és el mateix dir abans de la final que marxaràs, si és que marxes al London City de Michel Kang i del grup al qual t'enfrentes, que dir-ho després, i depenent també de com ha girat el resultat. Jo crec que, és la meva opinió, que això ha condicionat bastant els timings i la cronologia del relat.
2: Perquè jo pregunto, si ara especulo, si acaba marxant al London City de Michel Kang, que per cert aquest any han quedat setenes o vuitenes, entenc que és per intentar fer un salt endavant, per intentar lluitar per la Premier anglesa, la Superliga femenina de futbol, i per intentar classificar-se per la Champions. Llavors, l'any que ve no s'enfrontaria al Barça, hipotèticament, si anés al London City. Per tant, ella podria fer, com va fer Giraldez, pel revés, un any al London City, i quan el classifiqués per la Champions, dir, jo no em vull enfrontar al Barça, me'n vaig al Washington Spirits el segon any. Vull dir que, com que té tants equips, pot jugar, no?, dins de l'Imperi Kang a anar on vulgui, ok? Sí, viure l'experiència londinenca i l'experiència americana. No sé, estic especulant,
1: sí, insisteixo. Sí, però experiència Kang.
3: Si Alexia acaba...
2: Dragon Kang, no?
3: Seria Dragon Kang. Si Alexia acaba al London City, no és per anar un any, perquè jo, pel que tinc entès, jo no sé si acabarà o no acabarà, que a mi em consta que té molts números. Però si acaba allà... I això sí que és una realitat. Michel Kang ha donat ordres als màxims executius del London City d'anar amb tot i a per tot clar, a que l'equip faci un salt important de qualitat. I està destinant molts diners, més dels que ha destinat fins ara, a reforços importants. Per tant, si s'acaba produint aquest fitxatge d'Alexia pel London City, no serà per una temporada, serà precisament per portar l'equip a la Champions i per elevar-lo encara un esgrau més tant a nivell anglès com a nivell europeu. Però clar, és que si ho, per bé o per malament, si ho hagués dit, no estaríem parlant d'això ara. I el problema és que estem a menys de 24 hores d'una final parlant del futur d'Alexia Putellas. Jo crec que això no beneficia
1: sí que,
3: ningú.
1: Sí que estaríem parlant d'això, però no estaríem especulant sobre el tema, que és
3: diferent. No, però Laia, ja, si fes tant temps que ho hagués dit, ja estaria molt manit, perquè ja ho hauríem parlat moltes vegades. I, vull dir, si ho hagués dit ahir, no, però si fes un mes que ho ha dit, ja estaria com massa... Al final, al futbol, aquestes coses, el que avui és una notícia i és una bomba mundial, demà ho és menys, passat una mica menys, i al cap d'una setmana, pràcticament... entre cometes, eh?
2: Sí,
3: ningú se'n
2: i potser al principi et sorprèn o t'emprenyes o et molesta i després vas païnt la notícia i tot es minimitza, no?
1: Però com t'has d'emprenyar amb que Alexia marxi?
2: No,
1: és supercomprensible.
2: Pots tenir una primera reacció de dir, home, per què? No? Però després pots arribar a entendre que, evidentment, amb 32 anys i veient el que puja del planter i veient tot el que ha fet, tingui
0: ganes
2: de provar una nova experiència.
0: I que s'ha guanyat fer el que vulgui.
2: I guanyar més diners. Doncs sí, s'ha guanyat el dret de guanyar més diners si li ofereixen més diners i de viure una gran experiència. Clar que sí. Bé, ja ens ho dirà després de la final de la Champions. Alexia demà titular, claríssim. De fet, demà si el Barça guanya la Champions és la gran favorita a la pilota d'or, una altra vegada. Que tindria molt mèrit després del que ha viscut amb les lesions, no? Tornar a optar a una pilota d'or. Hi ha molts dubtes a l'11 per això. Hi esteu d'acord?
0: Sí. Molts. Jo crec que l'any que l'11 sí. És menys clar, perquè comentàvem amb companys, tu quin 11 has posat? Tu quin has posat? I entre quatre, cap dels quatre
2: perquè
0: coincidia
2: Irene,
0: 100%.
2: Irene és dubte? Irene Paredes?
0: No, Irene jo crec que és una de les que jugarà.
1: Sí, sí jo crec que sí. Per poc que estigui disponible... La posaran.
0: I pel que ha dit per a roda de premsa, jo crec que tant Caro com Irene estaran
5: al
0: l'11.
5: Al final jo poso
2: sí,
5: per...
2: És que...
0: sí, sí.
5: Jo tinc molts dubtes tots aquests dies, per això, era com arribaven i les opcions, que si Pina, que si Salma, que si Vicky, però al final jo he optat per l'11.
2: O sigui que és Ona...
5: Amb tot, amb Cata, Ona Paredes, Mapi, Brooks, Patrice, Serra, Jordi, Alexia, Graham Pallor i Salma.
3: Això és amb
2: Graham
3: tot?
2: Graham Pallor i Salma.
3: Però això és amb tot?
5: Veient els últims partits importants és el que ha tret.
3: Sí, però de les que estan disponibles
5: no,
3: demà...
5: No, evidentment no, perquè tens
2: faries
5: Reitana,
2: algun
5: però,
2: canvi, tu?
5: Home, no la veig.
3: Jo particularment, anar amb tot demà és posar Aitana a titular.
2: Aquest és el dubte, perquè jo crec que Aitana no està per 90 minuts. A l'entrevista que li vam fer no va voler dir-ho i el que va fer és posar-se a disposició de l'equip. És així, de dir, jo estic pel que em necessitin. Si volen que sigui titular i jugar 60, 70 minuts fins que m'aguanti o fins que vegin des de la banqueta que ja no dono el rendiment que s'hauria de donar en una final, estic. Que volen que sigui suplent i que entri la segona part de revulsiu, estic. Clar, Àngel, no sé què és millor.
4: És que el dubte aquí és que Aitana no ha tingut un test de les característiques de la final de demà per tu veure que realment pugui estar a un nivell per jugar com a mínim 60 minuts.
3: Està clar que Aitana no està per jugar un partit complet. Això crec que estem tots d'acord. Aleshores, a partir d'aquí, tens dues opcions evidents, que jugui d'inici o que jugui des de la banqueta. Aleshores, jo penso que un partit com una final, que és la de demà, tan igualat amb jugadores de tant nivell i de tanta experiència, és molt important que donar el primer cop i començar amb la màxima contundència. Jo crec que Aitana, si està per jugar 40, 50, 60 minuts, els que sigui, la meva opinió, el meu parer, és que ho has de fer des de l'inici. Primer, perquè si ho fas des del final, és possible, Déu no ho vulgui, que ja no et serveixi de res. Llavors hauràs sacrificat un actiu com una 3 vegades pilota d'or en una final de la Champions. En l'hipotètic cas de que entri de suplent i ja el partit, pel que sigui, no et serveixi. És una opció que pot passar. Llavors, l'hauries sacrificat. Per tant, i després hi ha un factor psicològic que quan hi ha el passamans aquest, que les jugadores se saluden i tal, per Wendy Renard, per Dumorné, per Johans, per Hegerberg i companyia, anar donant-li la mà a les rivals i veure que tens Aitana Bonmatí al davant, l'única jugadora que ha sigut titular a totes les finals del Barça, amb dos MVPs a una final, amb tres pilotes d'or, home, doncs hi ha un punt també, de, entre cometes, d'acolloniment, de que no tens la mateixa nivell de respecte, d'atenció, de pressió, sabent que tens Aitana Bonmatí al davant que una altra jugadora. Aleshores, és molt respectable qualsevol opinió, vull dir, aquí hi ha dos parers, el que la posaria d'inici i el que la posaria després. Jo cremaria les naus d'inici, perquè crec que és més important, perquè al final Aitana estic d'acord que potser no té el ritme competitiu de la millor Aitana, però és que Aitana té un punt de clarividència i té un punt de capacitat de ser determinant que en una final, en els primers compassos, una passada, una jugada, un detall, un moviment, pot començar a decantar-te una balança.
2: Perdona, i a més té una motivació ara tan bèstia, perquè es veu que està tornant, que es menjaria el camp, no? I això també pot jugar a favor.
1: I no només final... això, sinó que també és una jugadora que les finals se li donen molt bé.
3: Correcte.
1: Li encanta. Sap
2: jo recordo la del Chelsea, que el Barça guanya 4-0 i arrasa, la primera per, de la història, va jugar...
1: Per mi, en totes, fins i tot en la de Budapest, que jo no donava un duro, perquè era una jugadora que era molt jove encara en aquell moment, i jo pensava que no la posaria Lluís Cortés a l'11, i la va posar, i per mi també va ser de les millors dins la destrossa d'aquell partit, però és que crec que és una jugadora que està potser al 70-80% de les seves capacitats, et dona moltíssim tot i així. Llavors, jo estic amb l'Àngel, jo la ficaria d'inici, que aguanti fins on aguanti, si l'has de canviar, jo què sé, al minut 30, doncs sempre estàs a temps de canviar-la, però és que crec que és una jugadora que et pot donar molt, que et dona més empaque a l'equip, i que si ella se sent que està per jugar, ho has d'aprofitar. Perquè és que és el que diem, és una jugadora que en finals rendeix, se li dona molt bé.
0: Jo crec que no pot sortir a una final amb un 11 on les jugadores que surtin d'inici no estiguin al 100%. I ningú dubtarà la qualitat que té l'Aitana, la motivació que té, ni el factor que deia psicològic, no l'Àngel. Però jo crec que el missatge ha de ser clar, és anem amb les millors que tinc. I jo crec que Aitana avui no està al 100%, no és la seva millor versió. Per tant, jo d'inici no crec que sigui l'aposta.
2: A dalt no teniu dubtes? Vull dir, és Salma, no és ni Vicky, no és ni...
5: Sí que hi ha dubtes.
0: També hi ha dubtes. És que tot depèn
5: també... Però si hem de triar...
0: Sí.
5: Val, o sigui, Espina va fer un gran partit l'altre dia.
2: Si el gran dubte és al mig i potser una de les acompanyants a dalt, no? Ara mateix. Per aquí, teniu alguna preferència o us és igual?
1: A mi Salma els últims partits m'està agradant com els està jugant.
0: És que està molt bé.
1: Està molt bé últimament. Jo crec que és el seu millor moment al Barça.
5: Que és una jugadora que l'has perdut en molts moments, amb la lesió, mentalment va haver un moment que estava fora, i ara que l'estàs recuperant una mica, jo crec que és una bona opció treure la titular demà.
2: A veure què fa Pere Romeu. Ara tocarem el Pere Aragall, eh?
1: I també, que amb Salma guanyes velocitat i guanyes una jugadora que és molt desbordant per les bandes, i crec que és una cosa que té l'Olímpic de Lyon i que tu, d'alguna manera, tenint a la Caroline una mica mig cas, encara que no sabem si jugarà o no jugarà titular, et pot donar aquest plus, també.
2: Mm-hmm. Anem a l'Olímpic de Lyon. A veure, Bonastre, des de l'hotel de concentració del Barça, abans de tornar cap aquí. Què ha dit avui Jonathan Giraldez, que n'has estat pendent?
6: Doncs, evidentment, una roda de premsa molt, molt marcada per les preguntes sobre el seu rival, sobre el Barça. Prèviament han parlat Wendy Renard i Ada Hegerberg. Renard ha dit que el favorit de la final de demà ha vingut a dir que era el Barça. Després, Giraldez ho ha matisat una mica i ha vaticinat una final molt igualada entre el que considera els dos millors equips d'Europa del moment.
7: Crec que són molt bon equip a nivell defensiu, a la pressió alta, a les situacions de transició, al joc directe, al joc de posició quan han de construir des del darrere. Crec que és un equip que accions a pilota aturada també domina molts registres del joc. Per mi no només hi ha una cosa. Crec que col·lectivament, com he dit abans en francès, el que hem de fer com a equip intentar dominar el partit de la manera que habitualment fem.
6: Elogiava a Giraldez l'equip de Pere Romeu, deia que demà hauran de ser un equip dominant si volen passar per sobre del Barça, un conjunt blaugrana que ell coneix a la perfecció, amb jugadores que ha entrenat, també ha coincidit, com hem explicat, amb Pere Romeu al cos tècnic. Tot i això, ha volgut deixar clar que en aquest temps, des que ell va abandonar la banqueta, hi ha hagut canvis, i que, per tant, hi ha diferències respecte al Barça que ell va entrenar.
7: Bueno, hi ha jugadores que són diferents. Crec que al final és important el perfil de la jugadora que tens a la plantilla per poder adaptar diferents situacions del model de joc. Fins i tot a la meva experiència ja, cada temporada era diferent perquè el perfil de davantera, no? Per exemple, que teníem era un perfil diferent. Ara mateix era un perfil molt diferent en Pajor, i crec que al final el que no ha canviat és la identitat. La identitat de voler dominar tots els partits...
6: un Olímpic de Lió, que és el gran dominador del futbol francès. De fet, aquesta temporada ja ha guanyat la Copa de la Lliga i la Copa de França. Aspira a guanyar també la 19a Lliga de les últimes 20. De fet, juga la final en els pròxims dies contra el París Futbol Club. Evidentment, ara busquen completar aquesta bona temporada amb la Champions. Deia Giraldez que, malgrat que porta un any, seria una excusa dir que necessita més temps per aconseguir aquest primer títol europeu. En qualsevol cas, ha posat en valor la temporada que està fent el seu equip.
7: L'evolució que hi ha hagut des del dia 1 de pretemporada ha estat espectacular. Jo estic molt content amb això. Després, analitzant tots els partits que hem jugat, les eliminatòries també, hem dominat els partits. I per mi això és el més important. No hem estat un equip només que ha contraatacat, hem estat un equip que ha dominat diferents situacions de joc, i crec que en aquest sentit l'evolució de totes les jugadores en funció de la posició, per entendre el rol, per atacar, per defensar i posar tot això per l'equip, per mi és el més important, i crec que col·lectivament hem crescut molt.
6: Un Olímpic de Lió que va fer una bona fase Lliga per darrere del Barça, que les fases eliminatòries no ho ha tingut fàcil. De fet, ha hagut de remuntar tant a quarts com a semifinals, a les semis contra l'Arsenal, i que ara es planta en aquesta final. Per cert, amb Diani, baixa per lesió de llarga durada.
2: Val. Més o menys l'11 del Lió el tens clar, tu, Bonastre, o què?
6: A veure, és que saps què passa? Que jo tenia una sèrie de papers que ara mateix no tinc a davant, però clar, és que...
3: Ja li donem un cop de mà,
2: No, però vull dir que no, són bastant faves comptades,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: L'11 Lió Àngel, més o menys, vull dir...
3: Sí, no, aviam, jo crec que és Endler a la porteria, amb Laurent Renard, Engen i Baca, o Batxa, no sé com es pronuncia, en defensa, Dumorné, Gibbs i Johannes al mig... Hegerberg i Brandt per l'esquerra, i el dubte és qui substituirà Diani per la dreta entre Vicky Beko o Katotó. Jo crec que escollirà Vicky Beko, però també pot optar per l'experiència de Katotó, que és una mica més gran i té més punx.
2: La veritat és que són noms que fa anys que sonen per Europa i que, no, és un equipàs, no ens enganyem, és així, no?, ara mateix.
0: Sí, sí, digue-li a Wendy Renard que porta ja la seva dotzena final, serà.
2: Dotzena final.
1: Que... Ada, però és que Ada té 30 anys, sí, sí, només, eh?
5: És veritat.
0: Sí, sí.
1: És que jo l'altre dia vaig mirar-ho pensant, ostres, sí, sí, estarà a punt de retirar-se ja. I més jove que jo pensant, ostres, tu.
0: Perquè són d'una generació on ja amb 15 anys estaven, sí, jugant, sí, finals. Llavors et fa la vida que porten la vida allà.
2: Què és el que més us preocupa d'aquest Olímpic de Lió? Que hi hagi Jonathan Giraldez a la banqueta o aquest equipàs que fa anys que juga i que ha guanyat, diria que són 8 Champions, no? Són
0: 8 Champions,
2: 8,
0: sí.
2: 5 de consecutives va fer, que és el rècord absolut. 5 de consecutives.
0: Sí. Jo crec que a banda de ser un rival... O sigui, amb unes jugadores d'una qualitat impressionant, i sobretot que venint d'aquest llegat que tenen, són jugadores amb molta agressivitat, amb molta fam, o sigui, tenen absolutament après el que és anar a mossegar a una final, i més contra el Barça, que és un rival al que li tenen moltes ganes, perquè no oblidem que el Lió és una llegenda a Europa, però el Barça, fent la meitat de la meitat del que ha fet el Lyon, ha tingut el doble de rendiment públic, no? de reconeixement mediàtic, i això ja vam veure, per exemple, a finals com la de Turín, que arribaven molt tocades per això de dir, i escolta, que nosaltres hem guanyat molt, i aquí estem parlant molt.
5: Sí, sí, crec que a la prèvia ho va dir, no sé si Herberg, sí, no sé qui va ser, que estàvem primer nosaltres.
0: Correcte. Sí, però de fet, que... jo crec que aquesta roda de premsa de Turín, jo a les finals sempre em guio molt a les sensacions de la sala de premsa, no? Del dia abans, de veure qui surt i com surt, quines cares tenen, com seuen. El dia de Turín, jo vaig passar por.
5: Sí.
0: Van parlar exactament les mateixes protagonistes que avui, eh? Van entrar Hegerberg, ostres, i Renard. Amb una actitud, amb una cara... O sigui, que et feia por preguntar, perquè deies, és que em fa por, perquè m'acaba Renard, vull dir...
2: Clar, més alta,
0: imponent. Feia por. Avui, ha acabat la roda de premsa, he mirat i pensat, uau, o sigui, hem guanyat la primera lluita. La moral l'hem guanyat.
2: L'actitud d'Alexia avui a la sala de premsa era de... Tranquils, ho tinc tot controlat.
1: Exacte. Sí, però us diré una cosa. L'any passat, us recordaré, sí, que anem a ser la roda de premsa, Aitana i Alexia, que jo vaig pensar, hem guanyat la final...
0: I és que l'any passat no hi era.
2: No va sortir res, l'any passat no va sortir res.
0: No. Però jo crec que això és una... A vegades és molt simptomàtic de l'estat de forma, no? I avui, al Barça, jo he vist calma, madurez... S'ha normalitzat estar en aquests escenaris, no? Per tant, no he vist eufòria, no he vist ràbia, no he vist un equip molt madur, molt tranquil i amb les coses molt clares, el qual m'ha donat molta tranquil·litat. I a l'altra banda he vist un equip que és que fins i tot físicament la posa de Renard ja era com el cap cap avall, la primera frase que ha dit Renard, 35 anys, 8 Champions, 12a final, és el Barça és el favorit. Jo no sé si està jugant a passar la pressió al Barça, que potser també perquè és veterana, però la forma en la que ho ha dit, són jugadores fantàstiques, són un perfil baix que jo no li havia vist al Lyon en els últims anys.
1: És que el Lyon també, diuen, vam arribar primer nosaltres, però és cert que van estar molts anys sense tenir un equip que tingués l'aposta que té el Barça, i per tant no tenien un rival com ara. Per tant, crec que era més fàcil i no els vull treure cap tipus de mèrit.
0: No,
1: però
0: era molt més fàcil.
1: Michel Aulas, el que va fer amb l'Olympique de Lyon, és la veritat, per treure's el barret, i de fet cada una de les Champions que es mereixen cada una de les Champions que tenen, però sí que és cert que no era el futbol femení com està a dia d'avui, que hi ha molta més competència.
0: Sí, no tenien europeu, competència, però algú havia d'invertir i algú havia de ser, i van ser elles, això és evident.
3: Això que ha explicat la Edurne ara, vam estar-ho parlant aquesta setmana amb ella en una de les eternes esperes que hem tingut aquesta setmana.
0: Ens hem vist molt aquesta setmana.
3: I estàvem molt expectant, Edurne, no ho hem pogut parlar en privat, però tenia molt expectant perquè em vas dir, jo em deixo guiar molt per les sensacions de la roda de premsa, i aquesta tarda et prometo que he pensat en tu i he dit, tinc ganes de saber les sensacions de l'Edurne després de la roda de premsa, perquè jo és veritat que jo ja sabeu que sóc una mica més de rauxa i més de metxa corta, i a vegades necessito una mica l'anàlisi reposada de la serenitat de gent com l'Edurne, i avui estava esperant una mica aquesta sensació, i m'agrada escoltar que aquest primer gol del que parlàvem entre cometes en aquestes esperes, sí, al que es referia, sí, sí, l'Edurne,
0: m'ha agafat per sorpresa, eh?
2: Per tant, a la porra d'Esport Recull, a la Manlleu Origen, que estem fent a Instagram, què posaries?
0: Avui sóc molt més optimista. Va. Tot i així, jo crec que patirem.
2: O sigui, les sensacions no et porten a un resultat. Les sensacions et porten a ser optimista, de moment. No. Va, no tens clar
0: victòria,
2: el resultat.
0: Victòria. Ajustadeta.
2: Molt bé. Perfecte. Bonastre, t'esperem aquí, eh?
6: Molt bé, ara ens veiem.
2: Vinga, recupera els papers. Fins ara, Pau Bonastre, el nostre company, que està tornant ja cap a l'hotel on estem fent aquest programa especial des d'Oslo.
5: Potser era el paper blanc aquest del peix.
2: Segurament.
3: A l'hotel han volat uns quants papers avui, a l'hotel.
2: Sí. Mira, ens queda, abans de trucar... els espàrrecs, sí. Abans de trucar el Pere Aragai, per acabar d'analitzar aquesta final, ens queda un document que és del president electe, Joan Laporta, que avui estava fort amb Florentino i també amb l'Olímpic de Lió.
5: Sí, perquè abans que parlàvem de com ho has dit això, Florentina Kang, o com ho has dit?
3: Florentina Kang.
5: Clar, que Laporta ha enviat un missatge apuntant directament al Lió, però jo crec que amb això que comentàvem del London City també apunta una mica cap a Michel Kang i una mica obsessió per les jugadores i treballadors del Barça.
8: Tenim moltes possibilitats de guanyar perquè tenim un equipàs. I la prova està que és l'Olympique de Lyon, que sempre va darrere les nostres jugadores, darrere dels nostres tècnics, darrere dels nostres treballadors. Bé, vol dir que estem fent les coses bé. Tenim més entitat que elles, i jo estic convençut que demà la conjura que es va fer a Lisboa, doncs jo crec que demà ens donarà el resultat de guanyar la Champions.
5: Recordem que a banda d'Engue, de Giraldes, també hi ha Markel Zubizarreta, que de fet ahir a l'avió que vaig volar hi havia Andoni Zubizarreta, meu pare, ha vingut cap a veure la final.
2: I va venir, mira, jo ho recordo perfectament, va venir a Eindhoven quan Markel Zubizarreta treballava pel Barça i el Barça va guanyar la segona de la història. Ho dic bé,
0: a qui animarà?
2: Sí, i va venir de també
0: fet,
2: Andoni.
0: Amb quin equip anirà?
5: Crec que vam escoltar, això em va dir la companya Maria Tiques de l'Esport, que una pregunta de amb qui vas, amb el Lió o amb el Barça?
1: I la resposta va ser...
2: Voy con el Barça, pero si gana mi hijo, pues también me alegraré.
3: Afegir, perdó, que la nòmina d'expoli de la Florentina Kang és més llarga, perquè sí. Márquez Zubizarreta...
2: Sí. I Mapi León té números, també.
3: No, i que Márquez Zubizarreta i Jonathan són els noms més sonats, però després està Gonzalo Rodríguez, que era la mà dreta de Márquez Zubizarreta al Barça i a la selecció espanyola, que és el màxim executiu del London City, i després està també alguns com el preparador físic Andrés González, que també va marxar del Barça rum a l'imperi de Florentina Kang. Vull dir que Kang va, com deia el president Laporta, Kang va picant de tot arreu i està intentant amb diners, pues una mica comprar el model exitós que Markel Zubizarreta des del 2015 va construir al Barça. O sigui, i com deies tu, Aleix, preparem-nos aquest estiu perquè igual aquesta llista es va fent una mica més gran.
2: Es va ampliant, sí, sí que és veritat. 7 i la mitjanit. Vinga, ara seguim des d'Oslo amb més coses.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'ametller origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
10: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
9: RAC 1. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'ametller origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
12: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
13: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
14: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadisbritish.es.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: RAC1 us està oferint Tu ho diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.

0: 3 i la mitjanit. Seguim des d'Oslo amb la Clara Rodergas, el Pau Bonastre, la Laia Cervelló i la Edurne Concejo fent tertúlia d'aquesta finalíssima de la Champions. I ara de seguida també començarem a analitzar la resta de l'actualitat esportiva, que com dèiem a l'inici del programa hem fet un repàs. Ha passat de tot avui, començant per l'anunci de l'adéu de Pep Guardiola, la prèvia de l'última jornada de Lliga Primera Divisió. Hem de sentir tots els equips catalans, els protagonistes d'aquesta última jornada, amb el protagonisme pel Girona, sobretot, que es juga la permanència, i moltes coses més. Abans de la final, m'agradaria que assuméssim a la taula el Pere Aragay, analista del Barça femení Juga-RAC1. Hola, Pere, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Aleix.
0: Com veus tu aquesta final que ara comentàvem aquí des d'Oslo?
1: Coincideixo amb tots. Crec que és una final molt igualada. Crec que serà un partidàs i que la gent tingui paciència, perquè crec que serà un partit que anirà llarg. No crec que es resolguin els primers minuts.
0: No? Tu també apostes, una pròrroga. Val.
1: Sí. No sé si pròrroga, Aleix, però...
0: Ah, llarg, sí, com... vols dir que anirà igualat fins al 90.
1: Sí, sí, val. Que, com ja va passar a Bilbao. O sigui, al final tots tenim un molt bon record de Bilbao, però el 2-0 d'Alexi arriba a l'afegit.
0: Sí, i l'altre és el 60, vull dir, una mica entrada, sí, ja a la segona part, el d'Aitana, sí, el primer. L'11 el tens clar, que ara discutíem aquí d'alguns dubtes. No. Tu què faries amb Aitana?
1: Jo, seguint en aquesta línia, jo Aitana la guardaria. És a dir, crec que és tan important les que comencin com les que puguin acabar el partit.
0: Ja, però estic amb l'Àngel, que si al minut 60 Déu no vulgui estar 2-0, què? Llavors, no?
1: Sí, però i si al minut 60...
2: Potser s'ha hagut de fer canvis abans.
0: Ja, és veritat que potser s'ha de fer canvis abans.
1: I si al minut 60 estàs 0-0, doncs potser prefereixo tenir Aitana fresca els últims 30 minuts i pensant també en si s'allarga la pròrroga. És a dir, si ens poséssim en l'escenari de pròrroga, i que són 2 hores de partit, potser prefereixo Aitana pels últims 60 que no pels primers 60. Després, per mi, en el dubte de Salma Pina, jo crec que Salma arriba amb un lleuger avantatge pel que hem vist a les últimes setmanes. És cert que Pina va fer molt bon partit a la final de la Copa, però Salma també li permet a Pere Romeu, en cas que en algun moment hagi d'optar pel que va fer amb Brooks a la tornada contra el Bayern, Salma crec que s'adapta molt més a mantenir el camp obert a la punta esquerra i que sigui Brooks la que jugui per dins.
0: I les claus d'aquesta final, Pere, tu que fas una anàlisi més tàctica, és a dir, veurem un mirall? Voldran tenir els dos equips la pilota? Això pot ser una de les claus del partit? Qui té la possessió, qui no? O per on pot anar la cosa?
1: Jo m'espero un Lyon que no canvi el que vulgui fer. No crec que variï tant com va fer el Bayern a les semifinals. I a partir d'aquí és veure quin equip és capaç de dominar més el joc. Crec que el Barça té molt més interioritzat i que Jonathan Hildir encara no ha aconseguit del tot que el Lyon sigui tan dominador com ho és el Barça. De fet, el Lyon va haver de remuntar tant als quarts de final com a les semifinals. Per mi hi ha un factor que pot ser determinant, Aleix, que és quines...
0: Ai.
1: És a dir, Siona i Brooks.
0: Perdona, i Brooks.
3: Era Michel Kang interrompent la línia. Perquè...
0: No, que s'ha tallat. T'has dit una cosa que per tu seria clau. Quina és? Perdona, Pere, que s'ha tallat.
1: És, no, que quines laterals faran treballar més a les accions rivals en defensa. És a dir, si veurem a Ona i Brooks fent treballar més a Brand i a qui completi el trident ofensiu del Lió, o si per contra haurem de veure Graham i si és Salma o Pina fent més esforços en defensa. Però crec que serà un indicatiu de quin equip està més còmode sobre la gespa i dominant més. Per altra banda, el Lió és un equip amb un poder ofensiu increïble, com el Barça, no ho hem d'oblidar, però sí que estem mirant una mica de dades també, més enllà del joc. I el Dio és un equip que acaba amb moltes jugades, però crec que a vegades no acaba de triar del tot bé. És a dir, que també molts cops prioritza finalitzar i ordenar-se per poder pressionar, però és un... O sigui, he mirat dades, el Dio ha fet 240 xuts en aquesta Champions, només 72 a porteria, que és un 30%. El Barça, per l'altra banda, n'ha fet 246, 98 a porteria, que és un 39%, pràcticament un 10% més dels xuts els ha aconseguit dirigir entre els tres pals. I després hi ha un altre nom, que és el de Dumorné, que s'ha reconvertit de punta a mitja punta i crec que es troba molt més còmode, amb més llibertat per moure's per diverses zones de l'atac, i aquí sí que serà important que el Barça la tingui controlada. És la màxima golejadora de l'equip francès a la Champions. Mm.
0: Si t'he de preguntar, el que més et preocupa de l'Olímpic de Lió, què és?
1: El que més em preocupa és que el Barça no estigui bé quan perdi la pilota, perquè són molt bones sortint al contraatac, són futbolistes ràpides, que tenen clar com fer-ho, i també el Barça, si pot evitar que Johannes, que per mi és la jugadora que ha permès també modificar una mica el Lió, la manera de jugar, una futbolista molt jove, procedent de l'Ajax, que juga al mig camp amb molta qualitat i molt bona presa de decisions, que participi poc al joc, però sobretot això, que el Barça en les pèrdues, i aquí Patri s'erigeix com a jugadora clau, sabem que és un dels seus punts forts, i demà el Barça la necessita molt encertada, més enllà ja d'un clàssic a l'eix contra el Lyon, que és la pilota aturada. És el poder aeri de l'equip francès. En aquesta Champions han marcat 6 gols provinents de llançaments de córner o de faltes centrades. Amb Renard com a pilar principal. Clar,
0: ho pot rematar tot el que vulgui, Renard, sí, sí. Amb l'alçada que té. No, ha dit un nom que ara m'ha vingut al cap, que va ser clau i que potser no la situes com a gran protagonista, tot i que és una jugadora espectacular, que és Patri Guijarro. A Eindhoven va ser clau en aquella remuntada, quan el Barça perdia 2-0 amb el Wolfsburg.
3: Però jugava en una altra posició.
0: És veritat, sí, jugava un pèl més avançada, no?
3: Feia d'Alexia.
0: Sí, però és una jugadora que té xut des de fora a l'àrea i que... Sí.
1: Sí, de fet jo patia l'eix perquè, bueno, en Paredes, no?, de si arribava o no arribava, jo tenia molts dubtes de si Paredes no arribava, que crec que sí que arriba i que demà ha de jugar. Perquè veia més, potser, a Patri de central que Aix.
2: I no seria la primera vegada, sí.
4: Sí, estic d'acord.
1: No, que ja va jugar alguna final també de...
2: Exacte.
1: De central, la primera. Jo a mi veig, a més, estic més tranquil sabent que Paredes sí que sembla que serà titular demà i que podem mantenir Patri al mig del camp, perquè ja et dic, sí, crec que és l'engranatge que el Barça necessitarà, més enllà de totes les habilitats que té amb la pilota i que per mi ha sigut la millor futbolista del Barça aquesta temporada. Espero que demà ho remati amb una gran final de la Champions. És la jugadora que és superintel·ligent, a on col·locar-se, quan anticipar-se, quan fer aquella falteta, o a vegades ni la falteta, contactar amb la jugadora que té la pilota rival, que intenta llançar el contraatac, que ja no pugui fer la passada còmoda, perquè si Paredes i Mapi han de córrer molts cops enrere, serà mal senyal per al Barça.
4: És que ara que parlem de Patri, deixa'm dir que abans deies a l'Eix tu a l'inici i que si guanya la Champions el Barça, Alexia és la favorita per la pilota d'or. Estic d'acord, però amb el matís de compta amb Patri Guijarro, eh?
0: Sí, però és com Busquets al futbol masculí, sí. Que no té la visibilitat, no té les xarxes...
4: Sí, però igual si demà Patri fa una final...
0: Però entre Patri i Alexia, aquí votaria la gent. Dic al futbol internacional.
4: Estic d'acord que hi ha un punt de màrqueting i hi ha un punt també, però vull dir, futbolísticament, si demà Patri fa una final potent i és determinant, jo crec que haurem de començar a parlar seriosament de si és d'una vegada per totes se li ha de donar la merescudíssima pilotadora Patri Guijarro d'una vegada, ja, perquè és que realment ja fa temps que en parlem, però no hem arribat a donar-li el punt aquest de verosimilitud, no? No ens ho hem arribat a creure.
2: Perquè tots sabem que aquí juga molt l'exposició mediàtica i Patri no ha tingut mai aquest interès de tenir els focus a sobre. De fet, cada vegada que se li pregunta és de les que amaga i diu, no, a mi això no m'interessa.
3: I a més també aquí s'ha d'explicar que potser la gent no ho sap, però evidentment els jugadors tenen al seu voltant un equip de comunicació, un representant, Patri no en té.
4: Correcte.
3: I això també juga molt a favor de ser jugadors. I es veu perfectament, a més, qui en té i qui no en té.
0: Té raó l'Àngel, que evidentment a vegades hi ha futbolistes que no són tan visibles, no?, al món global o a les xarxes o a nivell de màrqueting, però que ha fet una temporada espectacular. I això que està lesionada també, no?, si no recordo malament.
4: Sí.
0: Durant un tram. Sí,
5: 3 mesos.
0: Molt bé, Pere, vols afegir alguna cosa més? Estàs nerviós o no per demà?
1: Cada cop més, Aleix. Va increixent l'anaconda, ara a descansar aquesta nit, però ja et dic, moltes ganes demà, al final és, crec que és la final somiada per molta gent, coincideixo amb Jonathan Giraldo, en aquest sentit arriben a la final els dos millors equips. I també m'agrada, o sigui, m'agrada, coincideixo també amb l'Edurne, amb el que comentava a la roda de premsa, que a Turí van sortir a marcar terreny a les jugadores de l'Olímpic de Lió. Crec que fa uns anys tothom volia ser l'Olímpic de Lió i ara tothom vol ser el Barça, i això també és que ha de valorar, ho hem de valorar, i parla de tota la feina que ha fet el club i que han fet les jugadores els últims anys. Demà veurem una gran final. Ja tinc ganes que comenci a rodar la pilota.
0: Demà t'esperem, com sempre, a la transmissió. Gràcies, Pere.
1: Gràcies, bona nit.
0: Adéu, una abraçada. Ens queda una veu més, que a més és interessant, perquè és una exjugadora del Barça que ha guanyat dues de les tres Champions. I vas poder parlar, Clara, no?, fa uns dies, amb Anna Maria Txernogorchevich.
5: Sí, i que n'havia guanyat una altra amb el Frankfurt.
0: Ostres.
5: Abans de venir el Barça, sí, sí.
0: O sigui, en té tres al seu palmarès, ella.
5: Té tres.
0: Que poques jugadores poden dir això. Bé, a l'Olímpic de Lió unes quantes, però...
5: Sí, digue-li a Renat.
0: I al Barça també alguna, però perquè el Barça en té tres. Però sí, sí, té mèrit, té mèrit. Doncs això, amb Anna Maria Txernogorchevich, que va guanyar la primera de la història del Barça a Göteborg i la segona de la història del Barça a Eindhoven, després ja va deixar el club. On juga ara, per cert?
5: Ha estat a l'Estrasburg, a França. S'ha enfrontat al Lió.
0: Per tant, s'ha enfrontat al Lió, eh? Per sí, tant, sí. Ens ha fet un scout boníssim a RAC1. A Txernogorchevich, analitzant també aquesta finalíssima de demà.
6: ¿Cómo es el Olympique de Lyon?
7: El Lyon lleva muchos años siendo uno de los mejores equipos. Encima en la competición de la Champions es el equipo con más Champions. Así que siempre ha sido un equipo con mucho talento, con jugadoras muy poderosas, pero a veces tienen días y días, depende. Yo, por ejemplo, estuve en Londres cuando jugaron contra el Arsenal y se ve que se puede ganar contra el Lyon.
6: ¿Quiénes pueden ser las claves del partido?
7: Como el Barça, si puede tener el balón, no perder balones fáciles, pues ahí creo que ahí va a sufrir el Lyon mucho. Pero ojo los contraataques, los ataques rápidos, ahí hay que tener cuidado, pero para mí el Barça, obviamente.
6: Doncs el Barça favorit amb un element clau, la mentalitat.
7: Creo que es un equipo en esa sensación, el mejor equipo que ha estado, con la mente, con el foco de volvemos y sabemos qué hay que hacer para ser los mejores. Y eso, yo creo que eso falta. Muchísimos equipos, luego eso, el último paso para llegar a ser los mejores.
6: ¿Y es que s'aprèn de las derrotas a una final de Champions?
7: Pues muchísimo, obviamente, muy dolorosa, pero también dolorosa para mí porque viendo tanta gente viajando a Turín y luego no puedes estar a 100%, no jugar como deberías jugar y perder una final así, pues duele muchísimo. Pero después de eso era como, bueno, volveremos. Eso era justo. En el campo era como, vamos a volver, y la pretemporada y toda la temporada ha sido el objetivo más grande, y así hemos enfrentado toda la temporada para volver y ganar la Champions.
6: Els entrenadors, duel entre Giraldez y Romeu.
7: A ver, él obviamente es muy, muy, muy competitivo. Ganar quiere ganar todo. En plan, intenso, los entrenos, siempre está a tope, pero lo mismo casi, igual. Pero también como segundo entrenador, yo diría, yo conocía a Vera como tercero, segundo, ahí con Rafael, que un poco más tranquilo, pero los detalles con Pera ha sido siempre genial. Él lo vi todo, la forma como piensa de fútbol, cómo ve las cosas, es increíble. Obviamente son parecidos, pero al mismo tiempo muy diferente.
6: ¿Te imaginas un Barça sin Alexia?
7: Es complicado. Yo hace años que yo he dicho, para mí Barça es Alexia, Alexia es Barça. Es muy duro imaginarse una Alexia o un Barça sin Alexia, pero al mismo tiempo no sé si va a renovar o no, pero si se quiere ir, pues lleva muchísimos años aquí en el Barça, que también es normal salir un día y ver algo diferente o estar en otro país. También es algo de cosas de personal, de crecer personalmente.
0: Escolta, parla molt bé encara el castellà, no? Txernogorchevich, vull dir que... sorprès.
5: I entén el català.
0: I entén el català. I analitza molt bé. Perquè, bueno, clar, és futbolista, ha jugat a França aquest any i ha jugat al Barça molts anys. Vull dir que m'ha agradat molt la visió també que ens ha donat Anna Maria Txernogorchevich. Ens queda, per exemple... Voleu dir alguna cosa més del partit? Us ha quedat alguna cosa al pap? Àngel, Oriol, des de Barcelona o aquí, Clara... Edurne o Laia?
2: No, bàsicament el que hem insistit, un partit molt igualat, on jo crec que la clau estarà precisament als dos entrenadors, a les banquetes, que dèiem, si saben fer una bona lectura del partit, tant abans com reaccionar al moment, fer els canvis quan toquen i tenir aquesta capacitat de reacció, que no es deixin sorprendre com li va passar, per exemple, al Barça a l'Allianz Arena, doncs això contra un Lyon jo crec que té...
0: Ho pagues car, no? Vols dir?
2: Sí,
0: no.
2: Jo crec que ja no té tornada.
5: I la reacció, que crec que una mica és una de les coses que li hem requimint a Puig l'any passat. No moure prou la banqueta, deixar Vicky a la banqueta, a Schertenley, que havia aparegut l'any passat molt bé, que potser hagués pogut fer alguna cosa també a l'altre en final... Demà, si és l'11 que hem dit, home, tens una Itana, tens una Pina, tens una Vicky a la banqueta, que és un dia que també...
0: poden ser rebuts.
8: Sí, que tens recursos i versions per adaptar-te a contextos diferents. Aquí la clau està en saber-los interpretar bé i ostres, adaptar-te a les situacions que et toquin, perquè l'Olímpic de Lió segurament et posarà en situacions adverses i a les quals, evidentment, hauràs de saber reaccionar també.
4: Jo tinc molta curiositat per veure, perquè avui Pere Romeu ha dit en roda de premsa, si no recordo malament, no sé si és textual, però ha dit que tenen treballades diversos escenaris, tant per si van guanyant com per si van empatant, com per si van perdent, que ho tenen clar, que les jugadores saben el que han de fer i que són escenaris diferents i matisos diferents de l'equip. Llavors tinc molta curiositat per veure, a mesura que vagi evolucionant el partit, quina és aquesta transició, aquesta mutació o aquesta adaptació que fa l'equip a l'hora de poder aconseguir aquest títol. I per acabar, que no ho hem mencionat gaire, honor etern als 4.000 aficionats i aficionades del Barça que faran l'esforç de ser a Oslo demà per acompanyar l'equip, perquè era un desplaçament molt complicat, i els que hi siguin, doncs això, honor etern i una vegada més gràcies per seguir d'aquesta manera tan fidel a un equip que ens ha donat moltes alegries.
3: Esforç econòmic, especialment, eh?
0: Sí.
3: I som catalans, recordem.
0: No t'explicaré el que m'ha cobrat avui el taxi de l'aeroport a l'estadi, perquè segurament s'enfadarien a la direcció de la ràdio. Bueno, anem amb el Pau Bonastre, perquè el Pau avui ha intentat a veure si trobava aficionats. És que realment és una llàstima pel que veníem de veure. És que Eindhoven va ser també una marea blaugrana. Sant Mamés, ni us explico. Lisboa va ser una marea.
2: Jo tinc sentiments contraris. Aquí és veritat, eh? Vull dir, venim de finals amb unes mobilitzacions molt heavies i la sensació de que ara s'està perdent aquest tren. Però d'altra banda...
0: L'any que ve on és, perdona?
2: Varsovia, Polònia.
0: Bueno, ja serà més gran.
5: 58.000 espectadors.
2: Sí, sí. Però d'altra banda, jo crec que també, vull dir, s'ha d'acostar la Champions a diferents escenaris, i Noruega és la cuna del futbol femení per excel·lència, es juga al major estadi que hi ha al país, la seu on juga la federació, els equips de la selecció noruega, les entrades estan esgotades, i han insistit moltíssim, des d'Ada Hegerberg a Caro, de la transcendència que tindrà això per les nenes del país. Jo crec que Noruega és un país que fa molts anys que treballa molt bé el futbol femení, i si alguna cosa saben fer és treballar aquestes coses, no? Per tant, si hi ha 30.000 però es fa un rendiment de que d'aquí a uns anys s'inspiri a les noves generacions, doncs també és per això la Champions. Jo crec que sí, evidentment hem perdut un tren de fer aquestes grans mobilitzacions, però és que s'ha de repartir una miqueta per tot el territori també.
3: Sí, sí, a més que a mi Noruega crec que són exemplars amb el tractament de futbol femení, perquè l'altre dia quan estava a Trondheim parlava amb les companyes d'equip de la Ingrid Engen i em deia, i els deia, ostres, i com va ser per vosaltres fer jugar a futbol tan petites amb aquelles generacions? I em deien, què vols dir? Aquí és normal jugar, des que ets petit, tots els anys i les nenes juguem a futbol. És el més normal del món, és a dir, no és res que estigui establert per uns o per altres. Per això van ser la primera selecció aquí per a salaris, perquè estarà a un altre nivell en aquest sentit, i a mi, d'alguna manera, premiar-los fent una final aquí em sembla perfecte.
0: És una llàstima per l'afició, però sí, entenc el que voleu dir. Bonastre, a veure, has trobat aficionats blaugrana o no avui? Hi ha una fanzone, per cert, no? Tu hi has estat ja, Clara?
5: Sí. N'hi ha dues.
0: N'hi ha dues. Ah,
5: separades per res, minutets.
0: I són les dues del Barça o són fanzones oficials de la UEFA i poden anar qui vulgui? Sí. Poden anar qui vulgui, no? Entenc, val.
5: Sí, demà... És cert que hi ha un mural amb la frase "el nostre camí", que el Barça de tal, però...
0: Però s'hi poden anar. I estan aquí al centre de Oslo, eh? Si volen.
9: Aquí mateix.
0: Perfecte. I tu has trobat seguidors, Pau?
10: Sí, perquè n'han arribat al llarg del dia de manera progressiva. Ara explicàveu, no és una destinació fàcil, han hagut de fer mil i una peripècies per arribar fins a Oslo, fent escala a diferents aeroports europeus. Han anat arribant esglaonadament, però sí que hi ha aficionats del Barça per la capital noruega. Avui hem vist més samarretes del Barça que de l'Olímpic en aquesta fanzone que ara comentàveu al centre d'Oslo. I doncs hem recollit algunes impressions a poques hores per aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
11: Sí, vam anar a Lisboa, vam anar a Eindhoven, vam anar a Bilbao, vam anar a Torino, portem uns quants anys anant a la final.
12: ¿Sou optimistes per demà o no?
13: Sí, mucho. Bueno, mucho. Tengo un poco de miedo, pero para mí sí que el Barça va a ganar la final. Bueno, nosotros también tenemos un equipazo, así que a por todo.
14: Bueno, està disputat aquest any, però jo crec que guanyarem.
15: Toca guanyar, que l'any passat va ser un bon disgust.
12: Porra per demà?
16: 2-1 per al Barça.
17: Jo 3-1, estic superoptimista, a favor del Barça.
18: 4-2, va, que hi hagi molts gols.
0: Molt bé. Totes aquestes porres les podeu posar a Instagram d'Esport RAC1, per optar al regal que fem amb el Lleuri Gené, d'aquest restaurant Coixunca per a dues persones.
2: I que estem parlant molt de l'afició blaugrana, de l'estadi i tal, però no hem parlat de la del Lió, que tot i totes les Champions que té, és un club que mobilitza molt pocs aficionats.
0: A Sant Mamés, a Sant Mamés se'ls van menjar, però...
2: A tots, a Turín igual, pràcticament no mobilitza afició. A mi és una de les coses que m'ha sobtat tota la vida del Lyon, que tenint la història que té, els acompanyi tan poca gent.
5: L'any passat l'Arsenal, xapó.
0: Xapó, sí. Va omplir mig José el Balade, sí, de Lisboa, és així.
3: Desgraciadament.
0: Val, l'àrbitre, Pau, que no n'hem parlat, esperem que no sigui protagonista. Qui xiula demà aquesta final?
10: Doncs mira, és un àrbitre que ja ha dirigit un partit del Barça aquesta temporada, va ser la fase de grups en un empat contra el Chelsea, per tant el precedent d'aquesta temporada no és positiu. Sí que la temporada anterior va arbitrar doncs un duel d'eliminatori que sí que va acabar en victòria blaugrana. És l'àrbitre sueca Tess Olofsson amb el belga Bram van Driesch al VAR.
0: Doncs això, que no siguin protagonistes i que demà només ho siguin les futbolistes. I et queda alguna cosa més per explicar, Monastre, d'aquesta final?
10: Sí, mira, doncs que aquesta final de demà a les 6 de la tarda es disputarà a l'Olival Stadium, que és un estadi per uns 27.000 espectadors, que és un estadi centenari perquè es va construir fa just 100 anys i que és la seu de la Federació Noruega de Futbol, de les seleccions masculina i femenina. Per tant, Graham Hansen, que a més va viure durant molts anys a pocs minuts d'aquest estadi, també Ada Hegerberg, coneixen a la perfecció aquest estadi i efectivament doncs estava dient, sí, que és un estadi molt conegut per aquestes futbolistes, també lògicament per als jugadors de la selecció masculina de futbol, i que també en alguns moments ha acollit alguns clubs de la ciutat d'Oslo, ara mateix només de la selecció noruega.
0: Molt bé.
5: Està a només 3 hores i 17 minuts amb cotxe de el Gamla Ulevai, que és on el Barça va guanyar la primera fa 5 anys.
0: A Göteborg, no?
5: Sí, sí.
3: Anem a dir, tots tenen noms bastant similars,
5: sí.
3: O és que és desconeixença de l'idioma, sí. Que potser són...
0: Segurament.
3: Però les que s'assemblen i ja està.
0: Falta un aspecte important que pot condicionar el partit, que és el temps. El Martí Oliveres, meteoròleg de RAC1, m'ha dit que demà pinta pluja aquí a Oslo. Que... A l'hora del partit pot ser que plogui en algun moment, segons els seus mapes del temps, i que refrescarà. Això vol dir, avui estàvem al voltant dels 18 graus, doncs baixarem cap als 14 en les pròximes hores aquí a Oslo. Bé, una mica de fresqueta, sense més per això, totalment.
5: Després estem com estem.
0: Sí, sí.
3: Jo m'alegro perquè he portat l'anorac d'hivern-hivern, i tothom s'ha enrere de mi, i demà...
0: Encara l'estrenaràs, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Sort al Barça. Avui hem parlat i molt d'aquesta final de demà a les 6 de la tarda, que començarem a viure a RAC1 ja des de les 4, quan arrenqui el Superesports, i a partir de les 5 ja en farem una bona...
5: De 14 a 15, allà al Via Lliure, tot arreu.
0: Tot el, és veritat, amb el Bundó, també farem connexions des de les fanzones, i al Via Lliure, i el 14 a 15 al migdia,
5: l'última
0: hora, i a tot arreu, clar que sí. Clara, a descansar, cuidar-te la veu,
5: sí,
0: esperem que demà puguis cantar molts gols i el vent amunt.
5: Ja ens infiltrarem, si cal.
0: Del Barça. Bona nit, Clara.
5: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé. Bonastre, una abraçada, fins ara. Adéu,
10: vinga,
0: maco.
10: Fins ara, bona nit.
0: Adéu, fins ara, fins ara. I a la resta, us quedeu un moment, que m'agradaria que comentéssiu l'adéu ja confirmat de Pep Guardiola, sisplau, que és un mite. Vinga, sí, home, sí, és una de les notícies del dia, val? Fem una pausa i ara sentim què ha dit Pep Guardiola i com l'han acomiadat avui de Manchester. Demà dirigirà, demà no, diumenge, perdó, diumenge dirigirà el seu últim partit després de 10 anys a la banqueta del City. Serà un City-Aston Villa, amb un gran homenatge a l'Etihad Stadium. Ara en parlem.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi de Matlle Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella amb alfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Matlle Origen.
19: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Estelantis Fan.

0: t'hem programat un cap de setmana genial.
1: El 5, 6 i 7 de juny, els llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso.
0: Activitats per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El paisatge dels genis.cat.
2: Una mà de tot el territori, queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: RAC1 us està oferint Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
4: I dos quarts d'una de la matinada. Aquí seguim des d'Oslo fent aquest especial, tu diràs, prèvia de la Champions femenina. N'hem parlat durant una bona estona i ara el tram final del programa el dedicarem a la resta de notícies del dia. I us recordo que d'aquí a, 15 dies mal comptats, arrenca el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Viurem als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional? Doncs a Movistar, a través de DAZN. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu res. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City.
4: Així s'ha acomiadat Pep Guardiola avui amb un vídeo que em vaig a de les xarxes des del Manchester City. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
6: No tan bé com tu, lladre, Aleix Farisé i Milian. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Hi ha un munt d'imatges avui, de sons, i després, clar, ha hagut de fer la roda de premsa prèvia al City Aston Villa de diumenge, que l'ha fet avui, clar, dos dies vista.
6: Sempre ho fa dos dies vista. Fet, que avui s'hagi anunciat abans d'aquesta roda de premsa que no continuarà la banqueta la temporada que ve, és lògic, perquè si no hauria d'haver-ho dit ell, de motu propi, sol, davant dels periodistes, o no haver-ho dit i ho haurien d'haver anunciat en algun altre moment de les pròximes hores. Per tant, ho han triat així, i abans d'aquesta roda de premsa, Pep Guardiola ha anunciat, com ara sentíem en aquest vídeo, això era un extracte, 3 minuts de vídeo realment emotiu de Guardiola i sentit dedicat a l'afició del Manchester City. Són 10 temporades a Anglaterra de Guardiola, en les quals ha aconseguit 20 títols. El Manchester City, en els altres 136 anys d'història, n'havia aconseguit 18, o sigui que estem parlant, evidentment, en el fons i en la forma del període més llorejat del club de Manchester. I com dius, Guardiola ha hagut de parlar d'això a la roda de premsa prèvia al partit contra l'Aston Villa de demà passat. No s'hi juguen res, perquè ja són segons definitivament, i rebran el campió de l'Europa League amb un únic objectiu, que és acomiadar Pep Guardiola. Com va fer més o menys quan va marxar del Barça? Va dir allò, m'he buidat. Doncs avui, si fa no fa, ha dit el mateix.
7: Absolutament. La tenia, l'he tingut, però no la tindré. És simple. Sento que no tindria l'energia necessària per tenir les expectatives diàries de lluitar cada 3 dies pels títols i posar-me davant dels jugadors. Sé que tinc aquesta energia ara, però no sento que la tindré. La raó és simple. És el temps. Fa 10 anys que sóc aquí. No és perquè no tingui l'ambició o no vulgui tornar-ho a intentar. Simplement és que ja està bé després de 10 anys. Crec que no és bo que un club tingui gent durant tant temps. És bo s'accedir, deixar-se, moure's i tenir cares noves és realment bo per tothom.
5: It's good to shake, to move, and new faces. It's really good for everyone.
6: It's good to shake, to move, És que això és el que es fa els dissabtes a la nit a les discoteques. Shake and move, entre d'altres coses. Clar, ara tothom pensa, què farà Guardiola? Entrenarà? No entrenarà? Ell ha dit que vol continuar vinculat al City, tot i que segurament des d'un rol més relaxat, i ha deixat clar que a curt termini no entrenarà, tot i que aquest període és indeterminat perquè ni ell ha estat capaç de definir-lo.
5: No, rest.
7: No, descansaré. No tinc pensat entrenar durant un temps. Crec que no tinc l'energia ni les expectatives de poder lluitar per títols, així que durant un temps no entrenaré més.
6: I la gratitud del City i de l'afició és tan gran, Aleix, que la nova graderia, que s'estrenarà completament en el partit de diumenge contra l'Aston Villa, no es dirà

0: North Stand, com s'havia de dir, sinó que es dirà Pep Guardiola Stand. Per tant, serà una de les celebritats que tindrà no només una estàtua, que li faran d'aquí poc fora de l'estadi, sinó una de les graderies portarà el seu nom a l'estadi de l'Etihad.
1: Déu-n'hi-do, no? Acomiadat amb tots els honors. Què en penseu? Àngel, Edurne i Oriol, també, si vols opinar, Agut, Laia.
2: Jo...
1: Què pensaríeu de Pep? Què li diríeu a Pep Guardiola? O quines sensacions uns transmet que deixi el City després de 10 anys?
2: És a dir, a mi, i això potser és una mica egocentrista, però el que em ve molt al cap és per què no va saber trobar això aquí? Per què no va saber trobar aquest lloc on s'ha sentit tan bé a Barcelona? I d'alguna manera és el que sento que li està passant a Hansi amb Barcelona, és a dir, que a vegades s'ha de separar una mica emocionalment del club on vas o de que sigui, com per perdre el cap de manera positiva amb aquell club. I jo penso, tant de bo hagués sigut això amb Barcelona, no? És a dir, em crea una mica de sentiments contradictoris que sigui amb el Manchester City, no? que rebi tots aquests honors i que en canvi no hi siguin el que és casa seva, no? Però bueno, és així, és el que va decidir, segurament va ser pel millor per les dues parts i ja està, però realment el que deixa Guardiola a Manchester és un llegat i haver canviat el futbol no només del club, sinó jo crec que de tota la Lliga.
1: Ahir llegia l'estadística, crec que la vaig comentar dimecres a la tertúlia. Des que va arribar Guardiola el 2016, als equips anglesos, només equips anglesos. Des del 2016, el City 20 títols, el següent equip és el Liverpool amb 9. És molt bèstia el que ha aconseguit en 10 anys, no? L'hegemonia també que ha tingut de títols, vull dir, ja no només de futbol, sinó de victòries.
3: Però jo crec que va molt més enllà de títols, no? Jo crec que deixarà un llegat per la història del futbol. Vull dir, ha canviat moltíssimes coses, ha transformat aquest esport tant en la part esportiva com a mi m'agrada molt també tot el que fa fora de la part esportiva, el tracte que té, com respon sempre educadament als periodistes, l'honestetat de dir, escolta, fins aquí ja no tinc forces, no segueixo, vull dir, crec que sempre ha sigut molt, molt transparent i això a vegades és difícil de trobar un entrenador que ha canviat tant, que ha rebut tants elògics, podia tenir perfectament un ego molt més disparat i jo crec que sempre ha tingut uns discursos també molt coherents. Per tant, jo crec que és un personatge fantàstic i que li hem d'agrair tots el que ha portat al futbol.
4: I el tracte també amb els jugadors, perquè, per exemple, veia el missatge que li ha deixat Haaland, que li deia "We'll miss those pep talks", aquestes xerrades motivadores on the pitch, al camp. Vull dir que també sempre ha aconseguit, no?, que tots els seus futbolistes se'l creguessin molt, però...
1: Era intens, sí.
4: Sí. I a tenor del que dèieu...
3: que diu que se'l creguessin.
4: Clar,
3: és que tots parlen d'ells, dient, és que ell em deia una cosa i jo me'l creia. Jo crec que això és l'èxit més gran al que pot aspirar un entrenador.
4: I la influència...
2: Només hi ha un jugador que no se'l creia. I tots sabem qui és.
1: Zlatan.
2: Home.
1: Sí, sí.
4: I la influència que ha tingut en el futbol, no només a Anglaterra, vull dir, tu mires partits de futbol de fa 20 anys, del 2006 i 2007, 2008, i és que es jugava una cosa molt diferent. El futbol ha evolucionat i crec que, ostres, un factor disruptiu, un factor que l'ha fet evolucionar molt és tot el que ha portat Guardiola, justament primer aquí a la Lliga Espanyola i després a la Bundesliga i a la Premier. I des de la perspectiva Barça, tens la sensació que a mesura que va cremant etapes, perquè ara segurament després d'aquest impàs doncs vingui la selecció que sigui, perquè fa la sensació que voldrà donar aquest pas, veus que s'allunya una mica més, no? I que aquest somni humit de tornar-lo a veure algun dia a la banqueta del Barça, doncs cada vegada el veus més lluny, més lluny, més lluny.
0: Però això és impossible.
2: Però això dic... Jo no l'he tingut mai, aquest somni, ja, perquè ho ha dit ell claríssimament que no vol.
1: No, jo vull que torni al club d'alguna manera, no sé si a la Masia o... No sé.
0: Teniu somnis molt diferents, perquè la Laia no ho ha somiat mai i en Jové ho somia.
2: No, és a dir, a mi m'hagués encantat, però crec que era tan poc realista que no m'he atrevit a somiar amb això.
0: Un altre tipus de funció, en tot cas.
1: Però deia l'Oriol, jo també me l'imaginava, potser l'any que ve no, però d'aquí un parell d'anys dirigint una selecció. Però de moment serà com ambaixador, no?, del City i de la resta de clubs, tu i Miquel?
0: Sí, el cas és que això és una cosa com molt etèria, perquè ni ell mateix ha marcat un temps i un període determinat en el qual estigui de baix baixa. Quan va plegar del Barça, més o menys sabíem que seria un any sabàtic, no? És veritat que, clar, quan va plegar del Barça, doncs ja fa anys i ara és jove, però llavors encara ho era més i tenia molta més corda. I suposo que ara, doncs, d'alguna manera en té prou per un temps i, a més s'ha guanyat poder marxar quan vulgui del City, li quedava un any de contracte, i també s'ha guanyat triar quan tornarà a treballar. Però jo tinc la sensació que el següent pas hauria de ser una selecció. Jo tinc aquesta sensació. I ja veurem què passa, perquè al Mundial, si hi ha alguna selecció gran que s'estavella, doncs pot ser que pugui tenir opcions. Ara que, per exemple, la Laia comentava que Anglaterra s'ha sentit com a casa i que el Barça no va tenir aquest suport i aquesta continuïtat en el temps, ell, al final, allà s'ha sentit també que això és recíproc, i que estic convençut que l'afició anglesa veuria amb molt bons ulls que Pep Guardiola, si no anessin bé les coses amb Tuchel en aquest Mundial o en un altre moment, fos seleccionador anglès, per exemple. O sigui que ell allà s'ha adaptat molt bé i a ell l'han acceptat molt bé, i pot ser un lloc en el qual, des d'un punt de vista com d'ambaixador del City o com a seleccionador, per exemple, treballant per la selecció i no per un club determinat, pugui fer feina i tenir anys de trajectòria.
2: Ho porto fatal, això, jo us ho de dir.
5: Jo...
1: Tu, Àngel, com ho veus?
5: El llegat de Pep Guardiola és indubtable. Els que ens agrada el futbol és... O els que ens agrada el futbol que entén Pep Guardiola, perquè hi ha gent que li agrada el futbol, però que no li agrada el futbol que entén Pep Guardiola, com el del papà, aquest de Getafe, i aquesta gent que hi ha per allà. És indubtable el llegat. I jo estic una mica d'acord amb el que deia la Laia, que a mi m'hauria agradat veure el Barça, però el que passa és que la idiosincràsia del Barça fa... Que ha fet Pep Guardiola al City sigui impossible, amb Pep i amb qualsevol altre, perquè al final el que ha fet Pep al City és gràcies d'entrada que el City és un club privat, que té una propietat, que ha decidit apostar cegament en ell, vagin millor o vagin pitjor, que li ha donat pressupost, que li ha donat tota la llibertat, diguéssim, per agafar les regnes del club, per posar la seva gent, i que li ha mantingut la confiança durant anys. I després, no només a nivell de propietat, sinó que a nivell d'entorn, a nivell de premsa, a nivell de tot el que és l'entorn, valgui la redundància, que aquí al Barça ja sabem el que és, que no el canvio, eh? Vull dir, el Barça per mi és més que un club per lo bo i per lo dolent. En aquest cas, és la part dolenta de que hi ha un entorn i que estem constantment... Que si els ismes, que si cada 4, 5, 6 anys, segons els estatuts, van haver-hi unes eleccions i hi ha interessos personalíssims i personalistes, al City això no passa, perquè hi ha uns amos que simplement confien en Guardiola i en el seu equip i que li han donat la confiança. Per tant, seria molt difícil veure-ho al Barça, però amb Pep i amb qualsevol, perquè al final, si anem a la història més recent, Luis Enrique va durar el que va durar... I el nostre Hansi, Déu vulgui que ens duri molt, però veurem.
0: Sí, però també és veritat que el Barça, pel meu gust, això ho va gestionar molt malament, perquè a la roda de premsa de comiat de Guardiola, quan Guardiola està sortint per una porta, com si fos un vodevil per l'altra porta entre Tito Vilanova. Vull dir, jo crec que...
1: I el que va provocar això després d'un temps.
0: Sí, o sigui, jo crec que això es va gestionar molt malament i que en el cas del City li han donat les claus del club i que realment amb Xiqui Begiristain per sobre... Doncs això ha funcionat com una seda, i estic convençut que estan tristos a Manchester, perquè més enllà d'aquí hi hagi que tinguin equips competitius de cara al futur, que els tindran, estic convençut que estan tristos perquè els ha marcat, Guardiola els ha marcat segur, i el futbol que veuran d'ara en endavant no sé quin serà, però el futbol que han vist des de 2016 fins avui, comparat amb el que van veure abans, no hi ha color, i segurament el recordaran. Això ja no ho tornarà, això ja, com diria la Vicenç, no, això ja no ho veurem, doncs una cosa així.
2: Ara empatitzarem, se'l sabran el que portem anys sentint nosaltres.
1: Tot apunta que Maresca es farà càrrec del City. Te'n vas cap allà, no, Miquel, per viure una mica aquestes últimes hores de Guardiola, i també crec que hi ha una rua pels dos títols que han guanyat, no?
0: Sí, hi ha una rua que jo no sé fins a quin punt és una rua pels dos títols, o ja també formava part com d'un acte de comiat de Pep Guardiola pels carrers de Manchester dilluns, però a mi, si s'ha de fer una mica de shake, shake, shake, que diria Guardiola, doncs si s'ha de remenar, doncs cap allà que vaig i dilluns...
1: El primer remenador
5: farà shake, shake,
0: a Manchester. Sí, faré shake, shake. I a més, he vist la previsió del temps, que diu que és assolellada, o sigui que, escolta'm, serà fantàstic una rua assolellada. No me l'ha fet el Martí Oliveres, ho he mirat a la BBC, però vaja, suposo que deu ser fiable. Previsió assolellada i per celebrar dos títols, que no són els més grossos, però en tot cas, dos títols d'aquesta temporada, que en total 20 amb Guardiola allà, i a veure quina és aquesta reacció final i quin és aquest comiat com a entrenador del, del City, no comiat del City, perquè segur que hi haurà aquesta vinculació que dèiem, però com a entrenador sí que serà l'últim acte de comiat multitudinari, més enllà del que es pugui viure a l'Etihad en el partit contra l'Aston Villa d'aquest diumenge.
1: Sí, que serà interessant aquest diumenge, l'última jornada, en què hi ha molt poques coses en joc. Bé, si el Chelsea va a Europa o no, i si el Tottenham se salva, sobretot. Ara sentim què n'ha dit Mitchell, que forma part del City Football Group abans de la finalíssima que té el Girona contra l'Elx, i ens centrem ja en l'última jornada de primera divisió, que és demà a les 9. Déu-n'hi-do quin superdissabte tenim per endavant. Però, 12:40, deixaré marxar a la Laia Cervelló i a la Edurne Concejo, que s'han llevat avui molt... Bé, sobretot l'Edurne s'ha llevat molt d'hora, i mereixeu descansar per viure com Déu mana la final de demà. Així que ens veiem demà.
2: Hem de fer forces.
1: Clar que sí. Ens veiem demà a l'Uleval Stadium. Gràcies per haver vingut. I fins a la pròxima. Edurne, llegim a La Vanguardia i a la Laia de Atlètic. Vagi bé.
2: Bona nit.
1: Adéu, vagi bé. Àngel, res més, no? Des de Barcelona també, que demà no passis molts nervis.
5: Moltes gràcies i molt atents a la portada de Mundo Deportivo, que tenim una foto molt especial per aquest dissabte.
1: Ah, sí? No pots avançar alguna cosa?
5: Bueno, no, ja ha sortit publicada a xarxes. Vam juntar abans de volar cap a Oslo a Patria, Alexia i Eva Pellor. Les tres i vam fer una foto especial per seguir amb la tradició de Mundo Deportivo amb les finals de la Champions del Barça femení. I és una portada
4: amb especial. Amb la samarreta, les tres.
5: Amb la samarreta de la final d'Oslo. I amb pilota. La pilota, correcte. I, bueno, vam estar amb elles el dimecres i el resultat el podeu veure a la portada de demà.
1: Va, no m'ho perdo, ara ho miro a xarxes. Una abraçada, Àngel, moltes
5: una
1: gràcies
5: abraçada.
1: També. Vinga, adéu-siau. Una pausa molt ràpida i parlem de l'última jornada de Lliga. Déu-n'hi-do demà, finalíssima pel Girona, l'Espanyol amb opcions europees i el Barça, doncs, a tancar la seva Lliga com a campió amb una alegria a més talla.
6: RAC 1. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'ametller origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
8: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia fet per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. Qualis AR Motors.es.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
6: RAC1 us està oferint Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12:43 de la nit, aquí seguim des d'Oslo. Ja hem tancat tota l'anàlisi, totes les anàlisis de la final de la Champions femenina. Hem començat a sentir Pep Guardiola. Diumenge segur que en seguirem parlant quan veiem les imatges del seu comiat de l'Etihad Stadium. I ara ens volem centrar en l'última jornada de Lliga. Comencem pel Girona, que és qui s'hi juga més demà, amb Mitchell, evidentment, parlant de Guardiola, perquè també ha estat protagonista avui a la sala de premsa Montilivi, Miquel?
0: Correcte, sí. És una pregunta, l'última de la roda de premsa que li ha fet el director de l'esportiu, l'insigne Xavier Masachs i Pere Caula, altrament conegut com a Xavier Masachs, molts anys col·laborador amb nosaltres a les transmissions del Girona RAC1 abans del signe empats Marc Brugués i Collado. Doncs bé, avui en Xavi li ha preguntat per Guardiola a Mitchell al tram final de la roda de premsa i aquesta és la resposta del madrileny.
11: Per mi és el millor entrenador de la història, no solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
0: no només per resultats, sinó per tot el llegat que deixa, i diu Mitchell que espera que continuï a les banquetes Pep Guardiola. Tot això en la roda de premsa prèvia al partit de demà a les 9 a Montilivi contra l'Elx. Tan fàcil com guanyar igual a permanència, empat o derrota igual a descens. És tot el que s'ha de saber a la prèvia d'aquest partit. A les 7, rebuda als futbolistes convocada al davant de les portes de Montilivi. A un quart de 9, el club demana que tothom estigui a les localitats perquè a partir de dos quarts pugui aplaudir l'equip quan surti a escalfar-se i ja començar també a escalfar la caldera de Montilivi. I a les 9, xiulet inicial del partit. Ja fa dies que per aquest Girona Elx no queden entrades. Esportivament, Francesc i Estuani s'infiltraran per poder jugar i el dubte és Daily Blind. Després queden els lesionats de llarga durada que no podran ser a la convocatòria. Segons el tècnic, del que es tracta és de fugir de la sobreexcitació.
11: Sobreexcitació, lo que tenim és energia, lo que tenim és ganes d'afrontar-lo, lo que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
0: Això és el que diu Mitchell, que també ha explicat que s'han reunit amb els futbolistes diverses vegades durant la setmana per intentar que el que prevalgui sigui el futbol, que no facin massa voltes a la situació que els envolta a nivell anímic i tampoc el soroll que hi pugui haver a fora. Per mantenir els nervis a ratlles, què millor que pensar només en el partit sobre el terreny de joc com si fos un altre partit qualsevol.
11: De jugar a futbol. I sobre això hem parlat molt, de futbol. I les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar. I hem de mirar al camp i al futbol.
0: El Girona, que fins ara ha jugat només una vegada contra l'Elx a primera divisió, fa tres temporades a Montilivi, amb victòria per 2-0, un resultat que, evidentment, signaríem tots de cara al partit de demà. Sí, sí, i a més, diferència de dos gols, voldria dir que tampoc no has de patir de manera extrema fins al final, allò perquè t'empatin un gol d'un avantatge mínim i et puguin fer descarrilar el somni de la permanència. En tot cas, qui ho veu d'una altra manera és Eder Sarabia. No sé si han arribat a l'Eix, a Oslo, les llàgrimes d'Eder Sarabia. Que
1: no, va arribar al final de la penúltima jornada, va arribar l'espíritu de Pere Milla i de, sí, Pacheta, i ara llàgrimes.
0: Ara llàgrimes, sí. Avui li han preguntat què significaria per ell una permanència demà i s'ha emocionat.
12: Mi hija hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y bueno, no solo pensar en mí como entrenador y ser agradecido, y aquí pues eso, solo puedo estar agradecido.
0: Doncs les llàgrimes d'Eder Sarabia, ho he retallat una mica perquè si no hauríem començat un dia i hauríem acabat l'endemà amb la resposta. Roda de premsa, Aleix Modesta, més o menys 40 minuts de roda de premsa avui d'Eder Sarabia prèvia al partit. Demà a Montilivi, aquest Girona Elx, tercer pitjor local contra pitjor visitant. Avui hem sabut que arbitrarà el canari Hernández Hernández de la Gespa, és el representant de l'arbitratge espanyol al Mundial d'aquest estiu, i el VAR, el madrileny i el Cerro Grande.
1: Que no siguin protagonistes demà i que el Girona faci la feina. Per cert, l'Elx perdent té alguna opció de salvar-se. Vull
0: correcte.
1: Dir que demà podria haver-hi doble alegria a Montilivi.
0: Que sé que és, clar, és molt difícil, sí, perquè sí, com que són partits simultanis,
1: clar.
0: Si perd, se salvaria en cas de resultats favorables en els partits, favorables a l'Elx, del Mallorca, d'Osasuna, i me'n falta un tercer que ara no recordo.
1: Del Llevant.
0: I el Llevant, exacte. O sigui, serien, clar, i això sent partits simultanis, és difícil que puguis tenir-ho tot controlat com per entendre que amb una derrota et pots salvar, però vaja.
1: Sí, sí. Demà serà una tarda, nit de transistors també intensa, com són sempre aquestes últimes jornades. Que hi hagi sort demà i a veure si cantes una alegria, Miquel.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu, vagi
0: adéu.
1: Bé. Demà també l'Espanyol, a la mateixa hora, a les 9, rep la Reial Societat amb la feina feta, per tant, festa grossa a l'RC Stadium, Jové, i amb, per què no? Mirant,
4: sí,
1: de guanyar i a veure si es cola a Europa,
4: sí,
1: si hi ha la carambola. No?
4: Sí, sí, hi ha opcions d'entrar a Europa, són molt poques, però n'hi ha. I la carambola que s'hauria de donar és la següent. L'Espanyol ha de guanyar, evidentment, si no hi ha cap a casa. Ha de guanyar contra la Reial Societat, que no s'hi juga res de res. Per tant, bé, per aquesta part pot ser factible. Segona cosa que hauria de passar a partir d'aquí, si guanya l'Espanyol, és que perdés el Rayo. Motius per creure que això pot passar? Doncs que potser ara Vallecas tenen més el cap a la final de la Conference que no pas a la Lliga. També és veritat que si el Rayo no guanya la Conference necessitaria aquests punts per poder ser a Europa la temporada que ve. Però és un escenari que es podria donar aquesta punxada del Rayo a Vitoria. Per cert, juga a Vitoria el Rayo Vallecano. Tercera cosa que hauria de passar a partir d'aquí, recordo, victòria de l'Espanyol, derrota del Rayo, que el València empatés o perdés contra el Barça. Evidentment, és una cosa que pot passar, malgrat que el Barça, ara ho explicarem, no s'hi juga res de res. I quarta cosa, el Getafe també hauria de perdre. El Getafe juga a Europa, però se juga contra un equip, l'Osasuna, que no està salvat. Per tant, no. Podria ser que el Getafe perdés, i tant que podria ser. Ara bé, i aquí està la cosa, pot ser complicada, és que l'Espanyol li ha d'aixugar 5 gols al gol averaj general al Getafe. Això voldria dir, per exemple, que l'Espanyol guanyés per 3 gols de diferència a la Real Societat i que el Getafe perdés de 2 contra l'Osasuna. Sigui quin sigui el repartiment, hi ha d'haver 5 gols de neteja entre Espanyol i Getafe al gol averaj perquè l'Espanyol vagi a Europa. És complicat, és complicat, és una carambola, i per això avui Manolo González rebaixava una mica les expectatives.
13: Yo sobre todo lo que quiero mañana es que el equipo gane. Al final de ir a Europa, siempre digo lo mismo, cuando hemos dependido el día del Oviedo, dependíamos de nosotros para ganar y ascender. El día de las Palmas dependíamos de nosotros. Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen. Y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos. Sobre todo, repito, para afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
4: I Manolo, que també ha dit que s'espera que l'afició estigui amb l'equip, que malgrat que la segona volta ha estat un calvari, doncs dona per fet que la gent valorarà com de cara ha estat la permanència i que acomiadarà l'equip com cal aquesta temporada, en un partit que serà el comiat també de Carlos Romero. El partit el xiularà Munuera Montero amb Caparrós Hernández al bar. I sobre el seu futur, que evidentment és un tema recurrent en les últimes rodes de premsa, Manolo ha assegurat que encara no ha parlat amb Monchi, insisteix que l'última paraula la té el club i que en tot cas ell no és ningú per posar condicions a l'hora de seguir. Monchi, que per cert continua treballant, avui hem sabut qui serà la seva mà dreta, també la mà esquerra, perquè han arribat dues figures, d'una banda Fernando Navarro, que serà el director de futbol, i de l'altra Miguel Ángel Gómez, que completarà aquesta àrea esportiva.
1: Això pel que fa a l'Espanyol Reial Societat. Demà també a les 9, València-Barça, amb implicacions, com ara deia el Jové, en les possibilitats europees de l'Espanyol. El València hauria d'empatar o perdre perquè l'Espanyol tingui alguna opció en aquesta carambola. El Barça, doncs, que juga demà un partit intranscendent, i tot i que Hansi Flick vol acabar la temporada amb victòria, donades les circumstàncies. Els jugadors tenen permís per anar aquesta nit al concert de Bad Bunny i després ja, a partir de demà, pensar en aquest compromís de més talla. La roda de premsa de Flick l'ha seguit la Marta Ramon, com sempre, avui a Barcelona. Hola, Marta, bona nit.
14: Hola, bona nit, Aleix. Sí, Hansi Flick creu que es mereixen poder gaudir una mica tots plegats i aquests dies l'ambient al vestidor ja és de feina feta. Malgrat tot, ha deixat clar que vol tancar el curs amb un triomf a València i, a més, ha desitjat sort al Barça femení per la final de la Champions.
15: Wish all the best to the women's team.
16: Li desitjo el millor a l'equip femení. Han jugat una temporada fantàstica. El seu rendiment és extraordinari i els hi desitjo tot el millor i estic creuant els dits. I és clar, nosaltres també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. És sempre un bon senyal quan guanyes l'últim partit per acabar la temporada amb una victòria. És important i és el que volem fer.
15: It's important, this is what we want to do.
14: A Mestalla no hi serà Koundé, que amb molèsties no s'ha entrenat avui per no prendre riscos de cara al Mundial. I de fet, en aquest sentit, Flick ha tingut paraules d'escalf per Fermín. Un Flick que diu que no es veu fent com Pep Guardiola al Manchester City i no ha perdut l'oportunitat de reiterar l'admiració que sent cap a la seva trajectòria a les banquetes.
15: 10 years, I think you...
16: 10 anys! Crec que no em veureu aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo i crec que 10 anys en un club a aquest nivell és increïble. Sempre dic que el Pep és el millor entrenador del món. Ho ha demostrat els últims 10 anys, cada dia. I desitjo que pugui descansar una mica, que s'agafi el temps que necessiti per tornar a entrenar. Espero que ho faci. És prou jove com per fer-ho.
14: I després d'escenificar l'adeu de Lewandowski, ha cridat l'atenció l'aferador amb la que ha avaluat el futur de Ferran Torres, que acaba contracte el 2027 i està pendent de renovar.
16: No hem parlat d'això perquè té un any més de contracte i el club encara té temps. En parlaran en el moment correcte. El que vull d'ell és el que he vist les últimes setmanes, que ho ha fet realment bé. ha tingut una actitud molt positiva i és el que vull veure d'ell. El seu rendiment ha d'estar al màxim nivell al camp i això és el que ha demostrat en les últimes dues setmanes.
14: Flick ha detallat que cap jugador li ha demanat sortir. Pel que sabem a RAC1, ja ha parlat amb tots els jugadors de les seves situacions individuals i no té intenció de demanar directament a ningú que marxi aquest estiu, un estiu que des del Barça preveuen mogut i amb la prioritat de reforçar l'atac amb dues peces. L'entrenador està molt content amb la parella Cubarsí Gerard Martín, renovarà Christensen i, descartat Bastoni, la mirada està centrada en l'apartat ofensiu. Avui, per cert, s'ha acomiadat de la plantilla Thiago Alcántara, fins ara membre de l'estaf tècnic de Flick, deixa el Barça per centrar-se en els seus projectes.
1: Molt bé, gràcies, Marta. Demà aquest València-Barça a les 9, juntament amb els gironels, amb l'Espanyol Reial Societat, i com dèiem, també demà a les 9, a la Rayo Vallecano, Getafe Osasuna, Celta-Sevilla, Mallorca-Oviedo, Betis-Llevant i Madrid-Atlètic Club de Bilbao. Per diumenge quedarà el Villarreal-Atlético, que és l'únic partit intrascendent d'aquesta jornada i l'han separat de la jornada unificada. D'aquest Madrid-Atlètic Club de Bilbao, avui ha parlat Arbeloa per última vegada. Clar, és un partit que està enmig del procés electoral, no? Vull dir que a Madrid tenen molts fronts oberts. Dani Aguilar, hola, bona nit.
17: Hola, Aleix Parissé, bona nit. Sí, colabrots, et diria, fins i tot, eh? Més que capítols o casos oberts, tenen colabrots com, per exemple, saber què està passant amb Enrique Riquelme. Demà tenim dia absolutament clau, haurem d'esperar demà per saber si finalment hi haurà candidatura o no. Per què? Quan Riquelme ja havia fet el pas, s'havia pronunciat amb total confiança de tenir l'aval. Compte, perquè avui cap banc espanyol li ha volgut donar, tal com ha explicat Europa Press, la gran banca espanyola li ho han denegat, Banc Santander, BBVA, es dedueix des de Madrid també per pressions i per influència de Florentino Pérez, de manera que està buscant bancs a l'estranger per tal de poder articular aquest aval, amb aquesta xifra que ronda els 187 milions d'euros. Clar, s'ha publicat també des de Madrid, buscant-los a banca de Canadà o també d'Andorra. I aquí, a les últimes hores, és on s'apunta que ja hauria pogut estructurar aquest aval de 187 milions, o com a mínim està a prop en negociacions que està duent a terme Riquelme, amb Andbank, amb la banca andorrana que habilitarà l'estructura de l'aval. Això pel que fa a la qüestió electoral, però com deies, demà el Madrid diu adeu a una nova temporada per oblidar, rep l'Atlètic Club a les 9, amb aquesta notícia oficial que ja era oficiosa, l'adeu d'Arbeloa. Ho ha explicat avui, però diu que espera que no sigui un adeu definitiu.
18: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones y bueno, pues la voy a considerar siempre mi casa. Está claro que será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid. No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo y bueno, pues como he dicho antes, pensando en ganar.
17: Pensant en guanyar, cada vegada més a prop, a l'Aleix Parissé, de la nova etapa Mourinho, frisant perquè arrenqui ja.
1: Sí. Segurament a partir de la setmana que ve, si no hi ha eleccions. Si hi ha eleccions, ens haurem d'esperar uns dies a dirimir qui és el nou president del Real Madrid. Demà a les 9, doncs, aquest Madrid Atlético de Bilbao amb el comiat de Carvajal, i a veure si juguen algun dels mundialistes, Mbappé, Vinícius i companyia, i quin ambient hi ha al Bernabéu, que també serà interessant a veure com acomiaden el Madrid. Ara tanquem el Tu diràs amb un parell de coses més interessants que tenim aquest dissabte i també diumenge. Per exemple, demà, per si no en tinguéssim prou, a les 6, final de la Champions femenina, a les 9, jornada unificada de primera divisió, l'última, i a quarts de 7 de la tarda, en plena final de la Champions, tenim la última jornada unificada a la primera federació, amb tres equips catalans jugant-se coses. Pau Bombardó, hola, bona nit.
19: Què tal? Bona nit. Sí, jornada que es promet molt emocionant, perquè, com deies, els tres equips catalans, Sabadell, Europa i Nàstic, els espera demà un partit decisiu, cadascun amb les seves coses en joc, però tots ells s'hi juguen coses en aquesta darrera jornada de Primera Federació. Comencem amb el Sabadell. Ara mateix és segon a la classificació, ja sense opcions d'ascens directe, això sí, però amb el play-off assegurat. L'únic dubte és veure en quina posició acabarà la classificació, perquè això condicionarà el seu rival a la primera eliminatòria del play-off. Demà s'enfronten al Tarazona, un equip de la part baixa, per tant, una victòria que podria ser factible pels vallesans. Qui també ocupa ara posicions de play-off és l'Europa, però en aquest cas encara no tenen assegurada aquesta plaça de play-off. El punt positiu, diguem-ne, és que depenen d'ells mateixos, demà juguen contra l'Eivissa, i amb una victòria serien equip de play-off amb la cinquena plaça. Tot el que no sigui una victòria dependrà de la resta de resultats per determinar si finalment són o no equip de play-off. I qui també juga la vida en aquest cas és el Nàstic, el qual la victòria de la setmana passada contra l'Europa li va donar aire per lluitar per la salvació, fins al punt que ara mateix doncs depenen de si mateixos per salvar-se. Jugaran contra l'Hèrcules, en aquest cas fora de casa. La victòria també els podria donar la salvació, però bé, és a dir, la victòria els donaria definitivament la salvació, però en cas de derrota doncs ja dependrien de la resta de resultats. Per tant, ja ho veus, Aleix, última jornada clau a Primera Federació.
1: Sí, amb els tres catalans depenent de si mateixos per aconseguir els objectius, no? Ja sigui per l'ascens o per la permanència, i si no, mirant de reull d'altres marcadors. Per tant, demà interessant seguir a quarts de set aquesta última jornada a la Primera Federació amb Sabadell Europa i Nàstic de Tarragona. Gràcies, Bombardó. Fins ara.
19: Vinga, fins ara.
1: Ens queda l'Eurolliga.

0: Ho dèiem de passada a l'inici del Tu diràs. Ja tenim la final servida del millor bàsquet europeu, la final de l'Eurolliga, i serà un Real Madrid-Olympiacos, Dani.
1: Sí, segurament els dos millors equips abans que comencés aquesta competició o els dos grans favorits. Avui ha arrencat la Final Four, dues semifinals prou clares, sobretot la primera en què Fenerbahçe ha estat una ombra del que ha estat en molts trams de temporada, perdut 71-61 davant aquesta constel·lació d'estrelles que és l'Olympiacos, i a la segona semifinal ha arribat el duel ACB. Doncs bé, s'ha notat que hi havia un equip que té 11 Eurolligues, que avui ha sumat la quarta classificació en les 5 darreres finals, com ho és el Real Madrid, i que davant tenia un debutant com el València. Les coses com siguin, l'experiència i el saber estar dels blancs en aquestes cites és espectacular. 25 punts Gesonya, controlant l'encert, controlant el rebot, el València, que no ha mostrat la seva millor versió. Però compte, Aleix, perquè el Madrid ja havia perdut abans de la Final Four Tavares i Alex Len, avui ha perdut Ousmane Garuba, i compte que pot ser lesió, tot apunta, greu. D'aquelles que ja es veu clarament que és Aquiles, i que, insisteixo, pot ser greu. Els companys deien que ni tan sols pot recolzar el peu. Escariolo l'ha descartat, evidentment, per la final, esperant a veure les proves per saber l'abast d'aquesta lesió. Per tant, encara ho té més difícil a la final al Madrid, sense cap pivot. Ara bé, Escariolo ho té clar.
2: Ahora ha pasado lo de Ousmane, yo creo que responderemos. ¿Hasta dónde, hasta cuánto? Yo creo que nadie lo puede saber, pero caracterialmente yo creo que responderemos. Me extrañaría muchísimo que no lo hiciéramos. Pueden aplastarnos físicamente, bueno, esa es otra cosa, pero a nivel de karate yo creo que estaremos ahí.
1: I al davant avui la veu d'un català. Malauradament no ha pogut guanyar aquesta semifinal Pedro Martínez, entrenador del València.
3: El equipo yo creo que ha luchado, los jugadores han hecho un esfuerzo tanto en la preparación como en durante el partido, ser críticos con el partido que hemos jugado y ver que debemos de mejorar, ¿no? Que hay cosas que debemos de mejorar, y yo creo que eso es el mensaje que hemos de dar, ¿no? Que no damos la temporada por acabada.
1: Això diu Pedro Martínez, encara queda la CB. Divendres la gran final a les 8, aquest Real Madrid Olympiacos, abans a les 5.
0: No, divendres, no, diumenge.
1: Diumenge, perdó, Aleix, avui som a divendres. Diumenge, abans a les 5 veurem si el Barça juga la final de l'Eurolliga Júnior. Ho farà si guanya demà, dissabte, el Next Gen Team 3SSB, un equip farcit de joves promeses, i si guanya serà en aquesta final de l'Adidas Next Gen de l'Eurolliga Júnior. Recordo que ha perdut davant el Real Madrid els dos tornejos estatals, Campionat d'Espanya i Liga U22. El Madrid és a l'altre grup, l'altre gran candidat per ser a la final.
0: Doncs mira, com a mínim una alegria, sí, encara que sigui del júnior del Barça, a veure si ho aconsegueixen. Això del 3SSB,
1: jo crec que és un projecte que em fa l'efecte d'Adidas, que reuneix alguns dels joves talents del continent en aquests projectes, en aquestes acadèmies, que acaben formant equips per poder competir i formen equips per poder competir, sobretot en competicions europees.
0: Val, perfecte, doncs sort al Barça júnior. Per cert, a la Final Four d'Atenes hi havia Xavi Pascual, oi?
1: Sí, i d'ella avui n'ha parlat Joan Laporta. Pascual, que recordo aquest cap de setmana no té partit amb el Barça perquè precisament jugava contra el València, avui l'ha vist en directe amb un reguitzell de noms il·lustres que hi havia presents a l'OACA. Deixa'm dir-te una OACA, la primera part, el primer partit amb un ambientàs brutal, per bé que semblava el Pireu, amb entre 8.000 i 10.000 aficionats de l'Olympiacos, estava prou buit al final de la segona semifinal, fet que em sembla realment cridaner.
0: T'he de dir que la pista és xulíssima, sí, aquesta pista, sí, marró que han posat.
1: Sí, amb aquest, que és una pantalla, és una pista LED, amb aquestes imatges que es projecten, és espectacular. Com et deia, avui de Pascual n'ha parlat Joan Laporta. Abans l'escoltàvem al matí, primera vegada que escoltem el president electe parlar de l'entrenador gabanenc i del seu cas, ja sabem, tots dos s'han de veure a principis de la setmana que ve. En primer lloc, Laporta ha tornat a apel·lar a l'estreta relació.
4: A veure, aquí el Xavi Pascual és un entrenador top. És d'aquells del màxim nivell. Va venir l'any passat per ajudar a sortir d'un atzucat en el que estàvem. Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre, i sé que és correspost perquè tenim una relació molt, molt propera.
1: Ha recordat que encara al Barça li queda un títol en joc, la Lliga, i que té clar que el primer que vol guanyar-la és Xavi Pascual, i a partir d'aquí, a pregunta del Damià López, què passarà al futur, respon Laporta.
4: Segons m'han dit, arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga.
1: I aquí, a l'Eix, es desprèn també, pel que podem saber a RAC1, que els canvis poden no només quedar-se a la banqueta, que poden afectar també a altres departaments de la secció, com per exemple la cúpula esportiva. Per tant, haurem d'estar pendents de fins on arriba aquesta reestructuració de la secció del Barça de bàsquet.
0: Doncs n'haurem d'estar pendents.
1: Sí, sí.
0: Ve un canvi important, eh? A veure què passa amb Xavi Pasqual, però com a mínim ve un canvi important a la secció, amb augment de pressupost i, com dius, també que pot afectar a la direcció esportiva. Molt bé, Aguilar. A descansar, eh?
1: Una abraçada a tu també. Bona nit, Aleix.
0: Adéu, bona nit.
5: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Ens queda l'últim minut aquí a Oslo i també des de Barcelona amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què més hem de saber d'aquest divendres?
6: Doncs heu de saber que el Lens s'ha proclamat campió de la Copa de França després de guanyar el Nice per 3-1 a Itàlia. Fiorentina i Atalanta han empatat a 1 en un partit intranscendent pels interessos de tots dos en l'última jornada de la Sèrie A aquest dissabte. També sense res en joc, Bologna-Inter de Milà amb els Nerazzurri ja com a campions i Lazio-Pisa en el que serà l'últim partit de Pedro, l'ex del Barça, amb la Lazio. També aquest dissabte a Alemanya el Bayern de Múnich i l'Stuttgart s'enfrontaran a la final de la Copa Pokal. Aquesta nit en motor s'han disputat els lliures del Gran Premi de Canadà de Fórmula 1. L'anglès George Russell, de Mercedes, sortirà primer a la prova a l'esprint d'aquest dissabte. Carlos Sainz arrencarà a la desena posició i Fernando Alonso serà setzè. En handbol, aquest divendres s'ha disputat la penúltima jornada de Lliga. El Barça, que té el títol a la butxaca des de ja fa jornades, l'ha ofert a l'afició després de guanyar el Torrelavega per 36-24, i el Granollers també ha guanyat, en aquest cas el Bidasoa, per la mínima 31-32 en un final boig de partit, amb el gol definitiu dels vallesans a falta de 6 segons pel final, en un partit clau per les aspiracions europees del Granollers. En futbol sala, aquest dissabte comença la Final Four de la Copa del Rei a Càceres. Recordem que serà l'última edició de la competició després que la Federació Espanyola hagi decidit eliminar-la. El Barça s'enfrontarà al Gen a les 4 i abans a les 12 Cartagena-Valdepeñas. La final diumenge a les 4. La Solim Mataró s'ha classificat per la final de la Lliga Femenina de Waterpolo després d'eliminar el Sabadell a les semifinals. Les maramesmenques s'enfrontaran al Sant Andreu a la final. Ja acabem amb un apunt de ciclisme perquè l'italià Alberto Bettiol s'ha emportat la 13a etapa del Giro d'Itàlia, que encara domina Afonso Eulàlio, que manté la maglia rossa.
0: Sí, sí, li està resistint a Vingegaard, Eulàlio. Molt bé, Pau, gràcies també. Una abraçada.
6: Adéu.
5: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
7: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs. Les nits especials tenen un sabor únic. El del sushi d'ametller Origen. Elaborat cada dia amb recepta del xef Hideki Matsuhisa, distingit amb una estrella Michelin i preparat amb tonyina vermella balfagó i ingredients frescos de primera qualitat. Lleuger, saborós i preparat per gaudir-lo en qualsevol moment. És un sushi de Champions. Descobreix-lo a Ametller Origen.
8: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
5: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
7: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
10: Yeah.
9: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
10: Yeah.
9: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
10: Yeah.
9: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
11: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
5: RAC 1 us està oferint... Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
0: Aquí ho deixarem. que demà tornarà a ser un dia molt llarg i molt intens. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica a Barcelona, als estudis centrals, a l'estudi de RAC1. Gràcies a l'Enric Soto, que ha estat el nostre tècnic aquí a Oslo, fent un muntatge magnífic en aquesta sala que ens ha habilitat l'hotel de Noruega. I, evidentment, a tota la redacció d'Esports avui, en un dia complicat. Sempre que sortim de l'estudi és més complicat, així que gràcies aquí a Oslo, a la Clara Rodergues i al Pau Bonastre, i a Barcelona, a l'Oriol Jové, a la coordinació del programa, i al Dani Aguilar, al Miquel Agut, al Pau Bombardó i també al nostre estudiant en pràctiques, al Pau Espí, per la feina de poc han fet. Demà tornem amb més ràdio esportiva, com sempre, en un gran superdissabte, amb el Champions femenina, amb l'última jornada de Lliga a Primera, amb l'última jornada a la Primera Federació i amb moltes coses més. Moltíssimes coses més. Demà, des de primera hora al Via Lliure, estarem pendents també del que passi aquí a Oslo, a la fanzone, de les aficions, de l'última hora dels equips, ja a primera hora de la tarda, quan es dirigeixin cap a l'estadi, i a partir de les 4 al Superesports amb el Xavi Puig ho viurem intensament. I després farem un Tu diràs des de Barcelona, demà, esperem, amb un nou títol europeu del Barça femení, que busca la quarta Champions de la seva història. Descanseu, no passeu molts nervis, i us esperem demà, en aquest gran superdissabte, aquí a RAC1. Bona nit des d'Oslo, i gràcies per ser-hi, com sempre.
10: Tu diràs.
12: RAC1 vale. Us ha ofert Tu diràs, especial final de la Champions femenina amb Aleix Pariser en directe des d'Oslo, amb el suport de Manlleu Origen.
13: Bona nit, passant 11 minuts de la una. Aquest dissabte haurem de continuar pendents del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons la premsa del règim iranià, les forces militars estarien preparant per reprendre la guerra. Tant l'Iran com els Estats Units serien conscients que les negociacions no estan anant enlloc i per això s'estarien preparant per una tornada a les hostilitats. De fet, l'Iran ha tancat l'espai aeri a l'oest del país fa poca estona. Ho destaca la premsa del règim iranià, però també el Wall Street Journal, que diu que la represa dels atacs nord-americans i israelians és imminent. Tot plegat, mentre aquest cap de setmana Teheran acollirà una nova ronda de converses. Fa unes hores, un alt general pakistanès ha aterrat a la capital del país persa amb aquesta intenció. Tot plegat ho seguirà de prop el president dels Estats Units, Donald Trump. Aquest cap de setmana Trump té previst quedar-se a la Casa Blanca i no marxarà ni per anar al casament del seu fill. Trump ha explicat que té coses importants a fer aquest cap de setmana i que el país el necessita. Per cert, que els integrants catalans de la flotilla aterraran aquest dissabte al migdia a l'aeroport del Prat, després que les forces israelianes els capturessin en aigües internacionals. Han estat detinguts a instal·lacions del país hebreu i, finalment, Israel els va deportar ahir als 400 activistes a Istanbul, on van rebre atenció mèdica. Els familiars i l'entitat que els representa han denunciat maltractaments per part dels guardes de la presó. De fet, tres integrants van necessitar hospitalització i molts altres presentaven cops a braços, cames i costelles. Alguns també han denunciat tractes vexatoris i violència sexual. Encara en plana internacional, l'OMS ja descriu la situació sanitària del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo com a profundament preocupant. Els casos sospitosos s'han triplicat en una setmana fins a superar els 750 i ja hi ha 177 morts, 82 de confirmats. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, reconeixia aquest divendres la preocupació de l'organització.
14: El brot de la República Democràtica del Congo s'està estenent ràpidament. Prèviament, l'OMS havia avaluat el risc com a alt nivell nacional i baix a nivell mundial. Ara estem revisant la nostra avaluació de riscos i establim en molt alt el risc a nivell nacional, alt a nivell regional i baix a nivell mundial.
15: And low at global level.
13: Per cert, que el ciutadà dels Estats Units contagiat d'Ebola continua estable. L'home està ingressat a un hospital d'Alemanya des d'on es vigila atentament el seu estat de salut i, de moment, els seus familiars han donat negatiu a les proves inicials i tampoc tenen símptomes. I als Estats Units, fa pocs minuts, SpaceX, l'empresa aeroespacial d'Elon Musk, ha aconseguit enlairar la nau Starship V-3. L'enlairament havia de passar durant la tarda de divendres, però la primera prova ha fracassat i s'ha suspès per problemes tècnics. La nau, que hauria de ser reutilitzable, també hauria de servir com a prova per futures missions a la Lluna i també a Mart. És la nau més gran i potent que enlaira SpaceX i està previst que torni a la base d'aquí poc menys d'una hora. I acabem amb música perquè Bad Bunny ha tancat fa unes hores el primer concert a Barcelona amb el que estrena la part europea de la seva gira. El cantant de Puerto Rico ha fet diverses picades d'ullet a la cultura catalana, com el vídeo de presentació o elements de la cuina del país. L'artista també ha comptat amb la cantant Batllal, que ha sigut la convidada especial del concert. L'espectacle de la nit de divendres ha sigut el primer dels dos que farà Barcelona Bad Bunny. Demà repetirà mateix lloc i mateixa hora, l'Estadi Olímpic Lluís Companys a les 8 del vespre. I a les esports, amb Pau Espí.
6: El Barça jugarà aquest dissabte a les 6 la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió a Oslo. Irene Paredes i Graham Hansen han rebut l'alta mèdica i han entrat a la convocatòria. La d'aquest dissabte serà la 6a final de la Champions consecutiva del Barça, que buscarà el quart títol. A la vigília del partit, el president en funcions del Barça, en Rafa Juste, ha carregat contra Florentino Pérez per haver dit que els àrbitres han afavorit els blaugrana. Juste ha fet aquestes declaracions al Tu diràs especial des d'Oslo.
10: Que hi ha que guanyar gairebé els 38 partits per ser campió, nosaltres així ens ho hem fet, amb una lliga que hem sigut inexpugnables al nostre estadi, i això no es fa, escolta, com va dir el president aquest, comprant àrbits o comprant partits amb negreses o sense negreses. Això es fa en treball, això es fa amb actitud.
6: El Girona rebrà l'Elge en un partit a caixa o faixa. Si guanya, se salva, i si empata o perd, baixa. Mitchell podrà comptar amb Francesc i Estuani, que s'infiltraran per poder jugar. El partit començarà a les 9 a Montilivi i el podreu seguir a RAC1 també a les 9, i també a RAC1 Espanyol Reial Societat, un partit en què els blanc i blaus encara tenen opcions europees, i València-Barça aquest divendres. Pep Guardiola ha anunciat que deixarà el Manchester City a final de temporada després d'una dècada al club en la que ha guanyat 20 títols. El de Santpedor dirigirà l'últim partit amb els Sky Blues diumenge contra l'Aston Villa. I en bàsquet, Olympiacos i Real Madrid s'enfrontaran a la final de l'Eurolliga aquest diumenge després d'eliminar el Fenerbahçe i el València respectivament.
13: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana es mantindrà el domini del sol i aquest ambient de ple estiu, però podrien aparèixer alguns bancs de boira o núvols baixos en trams de la costa que frenarien la pujada de la temperatura arran de mar. A l'interior i al Pirineu la calor tornarà a ser molt intensa per l'època i la majoria de màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies raco.cat.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a rac1.cat.
16: El portal de RAC1.
18: RAC1.
16: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem la semifinal de la Copa del Rei de Futbol Sala Barça-Jaén. A les 6 des d'Oslo, final de la Champions femenina de futbol Barça Olímpic de Lió, amb la narració de Clara Rodergas. A més, l'última jornada a Primera Federació, Tarazona Sabadell, Europa Eivissa i Hèrcules Nàstic. I a les 9, l'última jornada a Primera Divisió. Una final per la permanència a Montilivi, Girona Elx, i també València-Barça i Espanyol Reial Societat. Per rematar-ho, tu diràs fins que faci falta. El Barça, l'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC1. Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
20: Ciutadans de Catalunya.
19: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
21: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15... No, des de la planta 3, perdó. Des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Hòstia, encara estem... Sort que és divendres. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
22: Vila de Gràcia.
23: Sí.
22: Oliana.
23: Sí.
22: El Clot.
23: Sí.
22: Bernadeu.
23: Sí.
22: Sant Andreu.
23: Sí.
22: Banyoles.
23: Sí.
22: Sant Esquerra.
23: Sí.
22: Nou Barris.
23: Sí.
22: Sant Antoni.
23: Sí.
22: Llívia.
23: Sí.
22: La Forgell.
23: Sí.
22: Igualada.
23: Sí.
21: La competència en programa d'humor basat en fet real. Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
24: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Noelia Caranezzi, Oriol de Balançó, Manel Vidal...
24: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
24: Heu de saber que el Parlament de Catalunya va votar ahir en contra d'exigir el nivell A2 de català a qui vulgui renovar el permís de residència a Catalunya.
21: Sí, molt bé. La meva pregunta és... I...
24: Ara,
21: a qui li interessa, això?
24: Sí.
21: Anem al tema, per favor.
24: El tema. Ja hi som. Cadascú té el seu tema. Quin és el seu tema? Sí. El tema quin és?
21: Que marxa l'entrenador del Real Madrid.
25: Arbeloa Berloa.
24: Eh?
25: Arbeloa Berloa.
24: Sí, Arbeloa Berloa. Sí.
21: Aquest. És que jo no m'atreveixo a pronunciar-lo.
24: Sí.
25: Arbeloa Berloa.
24: Sí, no és l'únic que no s'atreveix.
21: No m'atreveixo a pronunciar-lo perquè segur que ho dic malament.
24: És que ni ell mateix. Sí.
25: Arbeloa Berloa.
24: Sí, ni Álvaro Arbeloa diu bé el seu nom.
21: L'has dit bé. Enhorabona.
1: Si pregunta fer un esforç, que crec que m'he cagat a sobre. Així que, diga, era previsible que l'entrenador del Madrid no continuaria, però en tot cas estem parlant...
21: Escolta'm, jo només espero veure com mor en directe algun periodista intentant pronunciar se va Álvaro...
25: Árvalo a ver.
21: Això,
1: se va. Doncs que se'n vagi i bon profit i tal. Tornem al tema, exigir el nivell A2 per renovar els papers de residència. Expliquem-ho això, si ho podem explicar.
21: No cal, no cal. La gent no sap ni què vol dir el permís de nivell A2.
1: No és un permís,
21: que és el que serveix, el que et serveix per conduir camions en català.
1: No, és el nivell de català que et convaliden quan acabes quart d'ESO. Eh? O sigui, sap
21: aquest? O sigui, te'l donen sense saber català, perquè, vamos...
1: Més o menys.
21: Tu vas a una classe de secundària, fots un examen i no el passa ni Cristo, eh?
1: Vull
21: dir que... Però el Parlament no ho ha aprovat, això.
1: No ho ha aprovat, això.
21: No, hi han votat en contra PSC, PP, Vox, els Comuns, Esquerra i la CUP. Només Junts hi ha votat a favor.
2: Escolta, Junts volien denegar els papers i expulsar-te si no tenies aquest nivell de català?
21: Home, expulsar no ho sé, però no renovar-te el permís de residència, potser sí.
2: Però Catalunya té competències en immigració.
21: No.
2: Llavors com li pots denegar els papers a algú que els vol?
3: Esto manda España, esto lo lleva a Madrid,
21: No pots, això és competència del govern espanyol.
2: I llavors per què ho ha de votar el Parlament?
21: Mira, Mohamed...
2: El Parlament de Catalunya.
21: La gent aquí...
2: Mira, jo el Parlament de Catalunya de l'autonomia espanyola el rebatejaria com a sala petita del TNC, m'entens? I ara us dic una cosa, si vull teatre de proximitat me'n vaig al Festival de Tàrrega. Almenys que m'ho facin els professionals.
21: No, sisplau, no parlem més de les coses que ens separen, home. Us faig una proposta, a veure què us sembla.
1: No, a veure, un moment.
21: Que ho voti el Parlament.
1: Aviam,
21: per què no fem aquest programa de ràdio en castellà per respecte a tota la gent que ha vingut a aixecar el país per un mòdic preu?
1: A veure, per què no el continuem fent en català per respecte a tothom?
21: Mi, senyor Mohamed.
1: No, sóc l'Òscar Andreu.
21: Sí?
1: Sí.
21: De vegades els confon.
1: Sí, va, que al programa d'avui també estem atents a la reunió entre docents i el Departament d'Educació, que ha començat fa uns minuts.
4: Sí, a les 12 havia de començar. Aquesta reunió és la que continua d'una reunió d'ahir.
21: Són les 12 i 12, ja deu haver
1: acabat.
21: Ja deu
1: haver acabat. Sent divendres, 12 i 12, un quart d'una, pràcticament.
4: A la reunió d'ahir va acabar sense acord i els sindicats diuen que si la d'avui no avancen les coses, doncs trencaran les negociacions.
21: Bueno, i queda demanen ara els professors? Més fang perquè els alumnes de P3 facin cendrers?
1: Ho hem explicat per aquí.
21: Plastilina?
1: Sí, plastilina... Escolti...
21: Gomets?
4: Portem mesos explicant-ho.
21: Volen. Com que no es poden pujar notes, doncs li posem en lloc d'un excel·lent o un molt deficient, li posem una estrelleta.
1: I val per tot?
21: Si és de color verd, doncs és molt bé. Endavant. Josep Maria, vinga. Tu pots.
1: Sí, menys Josep Maria.
21: L'adreces adequadament. Molt bé. Quan tots sabem que el Josep Maria és un totxo. No fotrà res de bo a la vida.
1: Ho hem explicat.
21: Però ja té un gomet verd.
1: Ho hem explicat per activa i per passiva.
21: Sí.
1: Què volen els professors?
21: Què demanen?
1: Volen més diners, volen personal qualificat per atendre alumnes amb necessitats especials, reduir el nombre d'alumnes per classe i una pujada de salari, com hem dit abans.
21: Però
1: el que volen la majoria de treballadors, que són condicions dignes per poder fer la feina.
21: Ja, el del personal qualificat, això es deuen aconseguint, no?
1: Ah, sí?
21: Sí, home, mira, llegeix això, és que a mi me fa fàstic llegir.
1: Sí.
21: Mira aquest titular, què diu?
1: Diu, el govern espanyol i la Generalitat acorden el finançament necessari per fer créixer la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
21: Doncs ja tenen els professors, ja tenen personal qualificat.
1: No, home, sí, però...
21: Home, 25.000 Mossos, això són 25.000 mestres, eh?
1: Sí, no, home, no.
21: Sí, home, que ara els Mossos poden fer classe als instituts i a les escoles, que van a patrullar.
4: I assemblees i tot, eh? El Barça té la seva regla 1-1 i aquesta és la regla 1-1, és un mosso, un mestre, no?
21: Bé, en tot cas tenim l'Eudald Martínez de la Conselleria d'Educació, per si hi ha novetats, eh?
1: Sí, han començat a les 12, que diu que ha començat aquesta reunió. Espero que no hi hagi novetats abans de la 1, perquè això voldria dir que han trencat l'acord i probablement han trencat les cadires, les taules, les finestres, s'han endut les piles del comandament a distància de l'aire condicionat.
21: No, home, això no, home.
1: Que la gent això ho fa als hotels, eh?
21: Endur-se les piles.
1: Les piles. I hi ha aires condicionats que està la màquina enganxada a la paret, que està acollada a la paret, i hi ha gent que s'endú el tros de paret. Com que és universal, doncs és això.
21: Ja. Bueno, escolti'm, anem un moment, perquè hi ha notícia d'últim. Hem vist l'Albert Pedrol entrar aquí a l'estudi 1 de RAC1.
4: I pensava que s'havia deixat les ulleres o alguna cosa.
21: Però no, ha entrat amb cara de circumstàncies. Alguna cosa passa, Pedrol?
4: Sí, alguna cosa passa, i és que el Manchester City acaba de fer públic que Pep Guardiola deixarà de ser-ne l'entrenador la temporada que ve, però això sí...
21: Pedrol,
4: digues.
21: Treu la música.
1: A veure, un moment, que això és una breaking news, hem de vestir una mica.
21: Pedrol, dues coses.
4: A veure.
21: Primera,

0: aquestes coses,
1: però... No, bueno, no, cobra molts diners, eh?
2: Però no saben quina cara té, en general.
3: Sí, sí, sí. Afortunadament, perquè la cara tampoc és massa graciada.
4: Jo l'he vist, a Recent 5, que fa reels, també.
0: Ah, sí, és veritat, sí.
4: I avui t'has posat els ulls a conjunt amb la camisa.
3: Ah, sí?
1: Així és com expliquem a la competència que Pep Guardiola ja no serà entrenador del Manchester City.
0: Va, és que tampoc és que sigui com una supernovetat.
3: No, però hi ha una novetat que sí...
4: Que ens ha tingut els cabells i es fa roig.
0: Que se'n va al Madrid.
3: Que podem explicar a RAC1, és una novetat, que és que Pep Guardiola deixa de ser l'entrenador del City, però continuarà vinculat al grup City com a assessor. Segons ha pogut saber RAC1, Guardiola passarà a treballar i a donar un cop de mà a altres equips que formen part del City Football Group. En són 12, entre ells... El Girona.
0: Però també marxa Mitchell, no?
5: Un moment.
3: Jo, de moment, et dic el que fa Guardiola, que és que deixa de ser l'entrenador del City, però continua vinculat al grup i donarà un cop de mà, treballarà pels altres equips que conformen el conglomerat. Guardiola acaba de dir-ho en un vídeo, vídeo que ha sortit fa uns segons.
1: De l'Instagram,
3: I que, com que som tan ràpids nosaltres, hem tret un tall de veu, però això que s'entreu és Guardiola, parlant en anglès, però dient, bàsicament, que no em pregunteu per què he pres aquesta decisió.
6: Jo us ho tradueixo, que he fet el Duolingo. Mira, quasi.
7: Don't ask me the reasons.
6: Hola, dona, no em diguis. No em diguis. Li diu algo a la dona.
0: No.
6: Mira, torna-ho a posar. Diu, dona.
0: No, diu.
7: Don't ask me the reasons.
0: Don't ask me.
3: No em pregunteu. No em pregunteu, és això.
6: No em pregunteu.
7: Deep inside, I know it's
6: my time. El típic, no?, que marxaré.
7: Nothing is eternal.
6: No res és total, no?
3: No, deep inside és l'Atena molt endins.
1: La tenés a dins.
3: El que et diuen, el que
5: sopa de cabra deia, a sopa de cabra deia.
6: Bueno, total, ve a dir que se'n va.
7: Vigia.
6: Farà de vigilància, la vigilància. Serà de...
3: Guai.
6: Love. L'amor, Sempre és molt important, l'amor,
3: Sí.
6: Se'n va per amor.
0: No.
6: Ha conegut un altre xurri i, bueno, perquè està separat.
3: Però, t'estàs penedint d'haver entrat, no, Albert? No, sempre és un plaer, escolta, compartir l'estim amb tots vosaltres.
0: Bueno, molt bé, moltes gràcies.
3: Sí, simplement afegir una cosa, que és una cosa que també us podem explicar a RAC1, que és que a quarts de dues, no, hora catalana, hi haurà roda de premsa de Pep Guardiola i el City per explicar els detalls d'aquest acord perquè Guardiola continua vinculat al City Football Group.
1: Una pregunta.
3: Les que vulguis.
1: La meva pregunta és...
3: Sí?
6: I què?
3: Home, què vols dir? Que n'estarem molt pendents.
0: Jo crec que això serà un quart de dues, aquesta roda de premsa. Jo crec que...
6: Te la faré més concreta, la meva pregunta. I? Josep Guardiola se'n va.
1: Bueno, se'n va, al final no se'n va.
6: No se'n va.
1: Queda amb el seu germà, fa pinta.
6: Pues no se'n va, es queda, vull dir, em diràs tu. Aquesta és la notícia?
0: Se'n va, però com... És a dir, haurà de treballar menys, haurà de cobrar, suposo que el mateix, no sé de què va el rotllo, però continuarà tenint feina vinculat al mateix grup.
3: Sí, no, això és correcte.
0: Ara, dels 12 equips aquests...
6: Ara. Em pots dir quins equips té el grup aquest del Manchester Chiqui?
3: Ui, n'hi ha molts. Et puc dir...
6: A veure com d'ocupat estarà amb equips de fama mundial.
3: Mira, per començar, té el Girona. Té el New York City. Té un altre, Melbourne.
6: Melbourne City.
1: A Bolívia, em sembla.
3: A Bolívia també.
6: Bolívia City, molt bé.
3: A l'Índia també.
6: A on?
3: A l'Índia.
6: A l'Indian City.
0: Melbourne Heart, es diu... la cosa, Vull dir...
4: El Volví, també.
1: Sí, el Volví de Cerdanya.
0: Una segona divisió de l'Uruguai que es diu Club Atlético Torque.
6: Bueno, escolta'm, ja esteu o no del futbol? Perquè, nenes, és que ens estan aquí marejant amb el futbol.
0: Un moment.
6: I no heu parlat encara del, bueno, del tema de la setmana?
0: Sí, un moment, el tema de la setmana té...
6: Li fem un aplaudiment i deixem que se'n vagi?
0: Gràcies, Albert.
6: Gràcies, Raúl. Home, que teniu aquí retinguts.
0: Si es volia quedar.
6: Adéu, Pedrol,
0: Molt més entretingut.
3: Adéu, gràcies.
6: Uns ulls turquesa, és aquell blau verd tan maco, és aquell,
0: Ulleres noves, em sembla, Ara se'n va a veure el...
6: A continuar mirant l'Instagram. Bueno, escolta'm, la cosa com va? Vinga.
0: Com va de
6: nenes, ja està. Ja està, ja s'ha anat al futbol. Parlem de lo que interessa.
0: Parlem... Quina por em fa...
6: El tema de la setmana.
0: Sí.
6: Lo del fill del Mango.
0: No.
6: Ui, no, diu... Home, nenes, sí o no? Home, per favor.
0: No sé si...
6: El del fill del Mango. Com li diuen al fill del Mango? Manguito?
0: No. Es refereix a la investigació per la mort d'Isaac Endic. No hi ha gaire novetats. Vull
6: com dir que no hi ha novetats sobre el Jonathan Endic?
0: No.
6: Segur que n'hi ha. Mira a veure què n'Endic. Fixa't com és el llenguatge, Canvies una lletra i fas veure que...
0: Sí, miri, l'única novetat és que... Espera, que ara li ha arribat el Manel.
1: Sí. El de Pep Guardiola.
6: Sí.
0: L'única...

0: novetat, deia.
1: Fixa't que... tu, a Hisenda, quan aquest senyor vagi a renovar els papers i d'això, doncs el funcionari d'Hisenda, el que el crida, no? Han dit Jonathan... Sí. I ell diu, ah, jo també me'n dic. Sí. Jo també en dic Jonathan. Bueno, sí, saps que també
0: no sé com...
1: Ara vaig pensar en altres situacions en les quals aquest joc de paraules podria servir.
2: És un privilegi veure com es fa la màgia en directe.
1: Fixa't, a la classe, a la classe.
0: I com no entra la primera, però sí que dic, sí. Té el martell.
2: Saps aquelles
0: perquè...
2: peces que són triangles? Doncs el forat és rodó, però la peça és triangle.
0: Entrarà. Al final entrarà.
1: A la classe, el professor, quan era petit, a la classe que es passava en llista, que la professora deia, en dic Jonathan, i ell deia, jo també en dic Jonathan.
3: No, és la mateixa situació. Aquest era el mateix.
1: No, perquè un era Hisenda, i l'altre era l'escola. L'altre era l'escola a primer de primària.
0: Bueno, total.
1: Vinga, aviam si me sembla com un altre.
0: No, si tenim fins la una i descomptant els anuncis, jo que clic té...
1: Un altre de l'escola, però a segon de primària. El professor li diu, en dic Jonathan, passa llista, i ho en dic Jonathan, i ell diu, jo també en dic Jonathan, saps?
3: I el següent pot ser una professora, en lloc d'un professor.
1: No, perquè no és de P3, és de primària.
0: Només hi ha professores a P3.
1: És de segon de primària, sí.
0: Bueno, ja doncs,
4: no m'estranya que tingui un trauma, aquest nano.
0: Doncs ja està. La defensa d'aquesta persona ha contractat l'agència de detectius Método 3, d'acord? Aquesta és la novetat, si vostè vol que hi hagi alguna novetat.
1: Els defenses d'ell?
0: Sí, els defenses, els seus advocats.
1: Han contractat els detectius del Método 3, però aquests no són els que van posar el micròfon o el florero aquell de la Camarga.
0: Bueno...
1: Sí. Perquè van gravar una conversa entre l'exdona del Jordi Pujol Júnior i l'Alicia Sánchez Camacho, del PP. Aquella que era del PP. Ja no sé, no sé on deu parar. Alguna empresa, algun consell d'administració...
0: Bueno, no cal ser del PP, també. Esquerra i dreta és transversal.
1: Sí, està bé. És que també som un país petit, eh? Sempre les notícies, al final, són els mateixos, sempre. Miri, totes les notícies van sortint. No. Sí.
4: Segons la Wikipedia, ara ho miraré.
1: Alicia Sánchez Camacho?
4: És diputada de l'Assemblea de Madrid.
1: Va a l'Assemblea de Madrid,
4: sí, sent catalana, doncs miri, hi ha molts catalans a Madrid, eh?
1: Sí.
5: Que li facin un altre primer d'octubre a Madrid i acabi a Sevilla.
1: Bueno, escolta'm, deia que això, que sempre surten els mateixos noms a totes les notícies, aneu en compte de qui critiqueu, perquè segur que algun amic vostre és amic del que critiqueu i llavors s'embolica la troca, que a mi m'ha passat, això, que parlant amb la perruquera vaig criticar una amiga.
0: Sí.
1: A Conchitín.
0: Sí, però si ho fa per la ràdio, si ho fa públicament.
1: Perquè de vegades, pues, bueno, estem enfrontades. Va dies. Però aquell dia, pues, bueno, jo la tenia amb la Conchitín i la vaig criticar. I resulta que la peluquera és cosina de la tieta d'una veïna que es fa la manipèdia al mateix lloc que la dona el mecànic del marit de la Conchitín. Tu pots creure quina casualitat? No. Es coneixia? Però si hi havia un contacte aquí...
0: Hi ha 7 graus de separació, normalment són 6 com a màxim.
1: Ja no pots mal parlar d'algú amb tranquil·litat, és
0: així. Doncs miri, avui parlarem d'autobusos, també, la competència toca parlar de transport.
1: Perquè l'empresa d'autobusos Segalers fa la prova d'aprofitar els busos de línia per transportar paquets.
0: Oh, no sé per què, però jo ja me'l penso. Té truc això o com va?
4: No ho sé, miri, jo l'explico. El que volen és aprofitar els portamaletes dels autobusos per transportar-hi també paquets, perquè la majoria de trajectes que fan, en aquest cas estan fent una prova entre Mataró i Granollers, i la majoria de trajectes els portamaletes doncs van buits.
1: Què faran de recaderos ara, els autobuseros, o què?
4: Una mica així.
1: Tota llavors... la vida ha sigut lo recadero.
4: Doncs miri, si el meu vols
0: va començar a Amazon, amb 2 cavalls i una diligència. Sí.
1: Doncs mira, els autobusos.
4: Sí, la idea és restar vehicles a la carretera que fan paqueteria amunt i avall tot el dia i camionetes i això, i aprofitar els autobusos que van mig buits, almenys a la zona dels paquets.
0: Sí, una cosa, i la pregunta aquí, que és la pedra de toc, això, qui ho carrega i qui ho descarrega, això?
4: Doncs miri, hauria de ser els conductors dels autobusos.
0: Mare, tu has vist mai un conductor d'autobús carregant res? Pregunto.
1: Home, suposo que sí. No,
0: suposo quins collons. Ves a un autobús d'aquests interurbans i demanen al conductor si, a banda de conduir per aquestes carreteres de Déu, et pot obrir el portamaletes i després que torni a pujar i que baixi i que cada parada vagi pujant i baixant. Et farà mala cara i te l'obrirà, però d'aquí a que baixi de l'autobús per carregar-te les maletes...
1: Bueno, a veure, no generalitzi.
0: No, si jo estic molt a favor que la gent és molt pesada. Sí. Si jo estic a favor dels conductors, això és un altre preu, que hi ha passatgers que demanen al conductor, escolta, li importa tirar 500 metres més endavant de la parada i així em deixa a prop de casa amb ma mare?
1: aquesta parada sol·licitada.
0: Sí, però abans, si em pot esperar 5 minuters, que he d'anar a buscar les lentilles a l'òptica del carrer d'aquí al costat.
1: Home, això passa.
0: I tant que passa, sí? I tant que passa. O sigui, la meva solidaritat és pels treballadors que han de portar tots els xais cap amunt i cap avall. Sí. Món a favor dels conductors que miren a l'infinit mentre tu piques des de fora a la porta perquè t'obrin, després que t'hagin tancat els nassos, o una mica s'hauria de mirar al bar.
1: De vegades és veritat que hi ha arribades i fugides d'autobusos que dius, home,
0: no,
1: escolti'm,
0: no.
1: És que, demano el bar.
0: Escolti,
1: jo ja tenia un peu pràcticament dins de l'autobús.
4: Sí, hi ha gent que intenta fer contacte visual amb el retrovisor, és a dir, vas corrent molt a prop de l'autobús perquè et vegi i veus com la porta va fent...
5: A mi em va passar...
1: Això és l'Indiana Jones. Això és de la pel·lícula d'Indiana Jones, que està tanca la porta i passes per sota.
5: A mi em va passar un dia que se va quedar la Bamba a dins, va tancar la porta i va fer tot el recorregut circular. I
1: tu què?
5: Corrents darrere.
4: Amb un peu corries.
5: Sí.
4: Havies d'anar molt
1: ràpid. Déu-n'hi-do, això.
5: Però, bueno, se'm va desenvolupar molt la cama esquerra.
1: Sí. Uns bessons,
5: Bueno, un bessó que em va quedar el bessó i quan vaig arribar, doncs,
1: Què et passa, Jean-Paul?
4: No saps ni què anaves a dir, no?
5: És que no me'n recordo què va passar, perquè em va obrir la porta, vaig agafar les bambes, i em va dir, perdona, que no sabia el conductor que
1: es va disculpar. Escolta, es va disculpar.
5: Diu, on te porto? Diu, no, és aquesta la parada.
1: Però ja l'havies fet. Bueno, mira tot això que tens.
4: Perdó, perdona. Estic intentant que hi hagi una certa coherència en aquest relat, però no va obrir aquella porta tot el trajecte? És a dir, quina porta...
5: Era una línia de baixa densitat.
2: Era de mercaderies.
1: Era un semidirecte.
5: Era un semental.
1: Un autobús semidirecte, sí.
5: Semidirecte.
1: Bueno, deixem-ho aquí perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
1: Va, que hem de canviar de tema per parlar de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya.
0: Doncs sí, fa dies que el Papa travessa, fa dies que la ciutat es prepara per la visita del Papa els dies 9, 10 i 11 de juny.
1: Nenes, totes sabem com anirà la visita del Sant Pare, no?
0: Què vol dir?
1: Home, com voleu que vagi la visita d'un home solter?
0: Home, és un home solter.
1: Home, per l'amor de Déu, doncs aquest senyor, vindrà com l'altre papa que va venir a la Sagrada Família, que mentre oficiava missa, les monges, fixeu-vos per què serveixen les monges a la congregació catòlica, van netejar l'altar. Les monges amb glàcecs i coses d'aquestes anaven i els vitrals i tot, que quedés ben maco.
4: Ja es va criticar.
1: Pues quan, ara, quan vindrà aquest el Papa Lleó, pues vindrà amb la bossa de la roba bruta perquè les monges carmelites li posin les rentadores.
0: Però
1: això ho feu, els homes.
0: El què?
1: Perquè no sabeu llegir les etiquetes de la roba.
0: Què diu ara?
1: Home, us penseu que les icones que hi ha són jeroglífics egipcis?
0: No, però...
1: Feu com un gibrell amb una mà...
4: El papa més va de blanc.
1: I una línia ondulada, allò és l'aigua, Fixa't, fixa't. I un 30 que posen allà, no és prohibit anar a més de 30 per hora, no?
0: Amb la roba posada.
1: Allò és la temperatura. Que no sabeu a quina temperatura renta res, ni quin calaixet vol suavitzant. I alguns no sabeu ni com s'engega una rentadora.
0: Angelina,
1: ja vaig sortir amb un recient divorciat. Ai, nenes, l'hauríeu d'haver vist.
0: Un recient
1: divorciat que deia, bueno, aviam com surt aquest. Doncs bueno, jo ho vaig veure el primer dia a casa seva. No havia posat mai la rentadora. La feia servir de coctelera.
0: Què?
1: Per remenar els martinis i els mojitos. Ho fotia tot allà dintre i ho fotia centrifugat.
0: Era de càrrega superior. Bueno, deixis parlar del papa de Roma. Hòstia, un moment, la visita aquesta...
1: I això que la rentadora del papa són fàcils de posar, però només és roba blanca.
0: Exacte.
1: Vull dir, no té pèrdua.
4: Però està que molt, això, vull dir que has de posar molt de lleixiu.
5: No menja cirera el papa, per això.
4: No menja cirera ni gelats, no?
1: Ni pruna, sí.
5: I la pruna, però sobretot la cirera i el vi és una moguda. Perquè el vi forma part de la feina del papa i dels capellans. I aleshores...
4: I de tanta altra gent, eh?
5: Sí, si te cau una goteta, doncs mira, i no li pots dir, no, és culpa de Déu, perquè ve Déu, que tu ets el seu representant, que està... El papa és autònom?
1: Hòstia, mira, ara ho buscarem.
4: Jo diria és una pime, que es diu Església Catòlica.
1: Vaig a fer una consulta a la Hisenda Catòlica. Vale. Sí.
0: Doncs això, parlem del papa de Roma un moment, perquè el 10 de juny, deies, Noelia?
3: El 10 de juny el papa celebrarà una missa a la Sagrada Família en honor al centenari de la mort d'Antoni Gaudí i assistiran unes 8 8.000 persones.
1: No hi caben 8.000 persones.
3: N'hi haurà, 4.000 dins de la basílica i 4.000 a l'exterior.
0: O sigui, un dimarts qualsevol a Barcelona, no?
1: Perdoni, un dimarts qualsevol a l'interior de la Sagrada Família.
3: Exacte. O a l'interior del metro.
1: Té una altra Sagrada Família. No s'hi pot entrar. No s'hi pot entrar, i si entres per fer alguna foto, que vam anar amb la Consolín, l'Emperín, la Conchitín...
4: Sí, amb tota la comunitat.
1: Exacte, volíem fer una foto dels vitralls, que macos, tot allò.
2: Doncs
1: pues no vam poder, perquè estava tot ple de gent, aixecant el mòbil, és que és impossible.
2: Que és exactament el que volia fer vostè, d'altra banda.
1: Sí, però diferent. Jo ho feia des del respecte a l'art.
0: A l'art.
1: A l'art eclesiàstic, i la gent allà, doncs veus turistes que tant se'ls hi enfot. Saps que se fan selfies i tal.
4: Vostè sí que ho sent, eh?
1: Home, jo ho sentíem.
4: És com els concerts de Rosalía, que sempre...
5: Sí,
4: un...
5: sí. És que això, Gaudí, sí, va preveure moltes coses, perquè era un home avançat al seu temps, des d'un punt de vista, te diria, que de terraqui, o sigui, que és el...
1: Sí.
5: Vull dir que...
1: Terraqui.
5: Terraqui.
1: Sí.
5: Però, clar...
2: Un gran dictat, això, eh?
5: No.
1: Sí, fixa't, eh? Ojo. Segons haver d'explicar tres vegades, el lingüista.
2: Terraqui.
1: Globus terraqui.
4: I tu li deies, perdona, què dius?
1: Terraqui.
5: Pensava que era una
2: pudi.
1: Amb dièresi, eh?
5: Terraqui.
1: Dièresi a la U.
5: Val, doncs, o sigui que...
1: Sí,
5: acabar trobant la banda.
1: Si no, les columnes...
5: Sí.
1: Són arbres, eh?
4: Són arbres.
2: És veritat.
4: Troncs? Són com pot ser que siguin troncs.
5: Troncs?
4: Sí. Són troncs. És el tronc, és...
1: Ho havia pensat tot l'Antoni Dalí. Aquest.
4: Però és de primera...
1: El Dalí és molt, molt bo.
4: Gaudí, no el Dalí.
1: Això, doncs també, el Gaudí també.
4: També. Un consell.
1: Digui, avi, digui.
4: Això ha de passar el dia 10 de...
1: El 10, a la Sagrada Família al Papa, sí.
4: Un consell. El dia 10, fugiu de Barcelona perquè no s'hi podrà circular ni viure.
2: Sí, sí. És el dia de la selectivitat, vull dir que fantàstic.
1: Ah, sí?
2: Sí.
5: Ah, i el Papa què, se presenta o què?
1: No ho crec.
3: L'Eucaristia se celebrarà dins del temple i després el Papa en beneirà la Torre de Jesús a l'exterior. A l'acte hi assistiran autoritats eclesiàstiques i també polítiques, com ara Salvador Illa, Pedro Sánchez o Felip VI.
5: Perdona? A veure si ho entenc. 100 anys després de la mort de Gaudí, o un catalanista de pedra picada, ho celebrem amb espanyolitzant Gaudí, espanyolitzant Catalunya i la visita del Papa. Us he de recordar que Gaudí el van detenir per negar-se a parlar castellà a la policia.
1: Sí, recordem.
5: Si es commemora la mort de Gaudí rodejat del rei d'Espanya, del president espanyol, del representant d'Espanya a Catalunya, és una commemoració de la mort de Gaudí o una celebració del dret de conquesta? Què és això? És que vindrà Gaudí i us tocarà la cara.
1: Espera, ressuscitarà, sí. Encara més detalls d'aquesta visita del Papa.
4: Sí, a l'acte de la Sagrada Família, si no m'equivoco, culminarà amb un espectacle de drons.
1: A tu també t'agrada, eh?
4: Els drons, eh?
1: Tenim una nena aquí que ha fotut un bot.
4: Sí.
1: Que no sigui
4: pel crit que ha fet, és que pels drons. Pobre.
1: És tan maco, lo dels drons. A mi me dius una festa.
5: Fan cares,
1: eh? Que hi ha drons?
4: Sí.
1: Escolta'm, jo els drons...
4: Sí, m'agraden els drons.
1: Els drons de nit, perquè de dia perden.
4: Sí. Bueno, sí.
1: Un dia amb la llum no es veu tan bé. Sí, però de nit...
4: Com els focs...
1: Els drons, escolta, sí. Tot de llumetes, que fan dibuixos, sí. I aquell soroll infernal que fan els drons.
4: Sí. Sí, que sembla una licuadora.
1: És tan maco.
3: Doncs
1: què faran? Què faran els drons?
3: El que faran és dibuixar, per exemple, sí, la cara de Gaudí.
1: Preciós. Sí. La cara del Gaudí, eh?
4: Sí.
1: Com que la gent tampoc no el coneix gaire, doncs, bueno,
2: sí.
1: Si fan una cara amb una barba, doncs ja...
2: Sembla Josep Maldonado.
1: És el Gaudí.
5: Tant de bo acabin els drons, la cara es converteix en puta Espanya.
2: Sí. Segur que sí.
4: Segurament. Potser es pot caquejar, perquè ja està fet per una aplicació. Això suposo que porta un nen de 12 anys. Pues,
5: si finalment passa, la idea ha sigut d'Oriol Dibarat.
1: Ara sí, ara treus de sobre. Escolta, jo vaig portar la Pilarina a veure per primer cop un espectacle de drons.
4: Sí.
1: I escolta, va ser sortir els drons i la Pilarín va sortir corrents espaordida.
4: Ah, sí?
1: Es pensava que eren omnis extraterrestres.
4: Omnis extraterrestres.
1: O va començar a cridar omnis.
4: Sí.
1: La gent es pensava que parlava en llatí. Que estava posseïda pel dimoni, saps?
4: Sí.
1: Allò que parlen en llatí, això.
6: Germans.
1: Home... Mossèn Papiol, bon dia,
6: I Jesús digué, si tu vols passar prou bé, amb encant i d'allò més, només has de viure un estiu a la ciutat de Nueva York.
1: Però, escolti, n'estàs segur que això ho va dir Jesús o Bad Bunny?
6: És una cançó que ens parla d'obeir la voluntat del Senyor.
1: Ah, sí?
6: I aquella altra que diu, si tu me lo pides, yo me porto bonito.
2: Com ho interpretem, això?
6: Bueno, bonito és la traducció al reggaeton de facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
2: Si tu me lo pides, yo me porto bonito, sí senyor.
6: Me porto bonito.
2: Sí. Escolti, mossèn, està nerviós per la visita del Papa a Barcelona? No. Bueno, no. A Catalunya, que també passarà per Montse...
6: No estic nerviós. Home. El Papa de tothom...
2: Bueno, sí.
6: Només pateixo pel segrest, que se l'enduran un moment a Madrid per dir, bueno, esto también es nuestro.
2: Sí. Però escolti'm, diu que no està nerviós, però si és el seu cap, diguéssim. Quan ve el cap, passar a visita...
6: Ahir vam fer el comiat de solter d'un amic que no és mossèn, nosaltres en diem l'últim sopar.
2: Fer l'últim sopar,
4: El seu, l'alt del seu amic.
2: Però el noto una mica espès,
6: Una mica espès. Jo vaig veure una mica massa.
2: Ah, di...
6: Jo prefereixo dir la sang de Crist.
2: Sí. O sigui, vi, sí. Va veure vi, sí.
6: Que era del priorat.
2: Ja. Sí.
7: Com Jesucrist.
2: Sí. La sang de Crist del priorat.
6: Falset.
2: Sí. Tenia sang de Crist amb denominació d'origen.
6: Exacte, feu el favor de no cridar.
2: Però si no estem,
6: sisplau,
2: si no
6: cridem. Sisplau, que em fa mal de cap terrible, vaig caure mort al llit, i avui no, s'està implementant el diumenge de Resurrecció.
4: És divendres.
2: Encara continua mort,
6: Probablement perquè és divendres, exacte. Sant. Santa Turca. Estic com si m'hagués passat un tramvia per sobre, el Celci a Gaudí, germans... Sí.
2: Justament això li volia comentar, ja coneixem alguns detalls de com anirà la visita del Papa a la Sagrada Família, com ara que culminarà amb un espectacle de drons, no sé si ho sentia.
6: Això no és tot. Crec que també es muntarà una roda emocional.
2: Què és una roda emocional?
6: El Papa s'asseurà a terra amb tots els feligresos fent rotllana.
2: Hòstia.
6: I s'aniran passant una piloteta de goma.
2: No. Però què diu?
6: Qui tingui la pilota explicarà com se sent en aquell moment.
2: Però què diu?
6: Si està en pau, si sent la crida de Déu amb el 93 d'abans, si truques de fora de Barcelona, si li fa mal el genoll o el coxis, que molts ja tenen una edat per anar seguint a terra,
2: la qüestió...
6: al final el coxis és allà on hi teníem la cua, la del darrere, els homes.
2: La qüestió ja no és seure, sinó aixecar-se de terra.
6: Exacte.
2: Escolti, hi haurà 8.000 persones allà amb el Papa. No acabaran mai la roda aquesta.
6: I per acabar, hi haurà un pintacares.
2: Què? Però què ha de fer un pintacares? Amb el Papa?
6: Amb el Papa i la Marina Purpurina.
2: Però què és Marina Purpurina?
6: És una professional que es dedica a anar per les festes infantils fent què vols, el lleó? Jo et faig un lleó de fantasia.
2: Amb la purpurina,
6: La Frozen, també.
2: Molt bé.
6: Tots els assistents podran demanar que els pintin la cara del seu personatge preferit.
2: Ja.
6: En Chase, de la Patrulla Peluda.
2: Molt bé.
6: L'atat d'en Tió.
2: Del Tió.
6: Salvador Illa.
2: Del Tió. El Tió és un altre personatge mitològic.
6: Perdó.
3: Està de ressaca.
6: Perdó?
2: Està de ressaca, sí.
6: Exacte, gràcies, perdoneu.
2: Tot això s'ho inventa, no, mossèn?
6: Tu què saps? Jo tinc informació de primera mà. Tu tens el WhatsApp del Papa?
2: Home, no.
6: Jo tampoc.
2: Ah, doncs ja està.
6: Podeu seure.
2: S'ho inventa.
6: Voleu que ens passem una piloteta i xerrem una miqueta?
2: No.
6: Doncs
2: heu de deixar aquí perquè hem de canviar de tema, mossèn.
6: Doncs canviem de tema.
2: Canviem de tema. Podeu seure.
4: Sí, el govern ha paralitzat el rodatge, canvi radical de tema, el govern ha paralitzat el rodatge de la pel·li de Russell Crowe a Sant Cugat per la pesta porcina.
2: Hòstia, aquests són els titulars que ens agraden.
4: Sí,
2: senyor, pesta porcina, i passen més coses en aquest titular que en les 87 temporades del Com si fos ahir,
4: A veure, un moment.
2: El govern de la Generalitat, Salvador Illa, ha paralitzat el rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat?
4: Sí.
2: Per la pesta porcina?
7: Sí.
2: Ah, per la mort de...
7: Hi ha moltes capes, realment. Sí. En tot cas, sabem de fa mesos que Russell Crowe rodarà la seva nova pel·lícula The Last Druid a l'antic camp de golf de Sant Joan, tancat, això és a Sant Cugat, està tancat des de fa anys.
4: Encara hi ha més dades increïbles,
7: Sí, espera't, els veïns s'havien queixat perquè aquesta és precisament la zona zero de la pesta porcina africana i ells, els veïns...
2: Eren uns porcs senglars que estaven jugant al golf.
4: No.
2: Va començar tot per això.
7: Va començar tot, sí.
2: Home, si diu que és la zona zero, el camp de golf aquest...
7: Pitja empat, sí. En tot cas, els veïns fa 6 mesos que no poden accedir en aquesta zona i ara Russell Crowe havia de rodar una pel·lícula.
2: A Déu Satanàs, qui t'us va parir, carnusos!
4: Un moment.
2: Bocalatges! Cast!
0: castellans!
8: Un moment. Salvadoreta Calvajoco, bon dia i bona hora.
0: Bon dia, diu, que no tinc bons dies jo, que sóc pagès, hòstia santa!
8: Val, molt bé. A banda d'empipar-se i cridar molt fort, què vol?
0: Sí. Tu us vull dir que sou una cola de fluixos, una colla de fluixos.
8: Sí.
0: Que en este tema dels senglars no teniu ni punyetera idea.
8: Sí.
0: Sabeu com s'acaen, això?
8: A trets?
0: I caome. Aquí lo que n'hi ha que fer és fer petons al coll del senglar,
8: sí.
0: Dir-li que l'estimes molt,
8: sí.
0: Com feu la gent de Can Fanga, no et fot?
8: Però que això ho fa la gent de Can Fanga?
0: Està sent irònic, hòstia.
8: Ah, val, perdoni.
7: En tot cas, el rodatge havia de començar al juny, però el govern l'ha paralitzat després de detectar incompliments en les mesures de seguretat exigides amb motiu de la crisi de pesta porcina africana.
1: Vaja, vaja, no. Frank.
8: Sí.
1: Ara resultarà que... Sí. Bé, tindrem moguda.
8: Tindrem moguda, sí. Tindrem pel·lícula...
1: I perquè... com estàs,
8: sí, estic bé. Finalment, la pel·lícula, sí com sigui, es farà. I tenim...
1: Ja t'ho he dit. Què? Es farà.
8: Es farà, es farà.
1: Ah, no t'ho he dit.
8: No.
1: Però
8: no.
1: T'ho dic ara, Frank.
8: Es farà, però no es farà ara.
1: Em sents, Frank?
8: Sí, el sento.
1: Crec que em sents, però no m'escoltes.
8: Sí, no, cap de les dues coses, diria.
1: Em m'escoltes. Ni m'escoltes ni em sents.
8: La pel·lícula...
1: Vols sobre... un audiòfon?
8: La pel·lícula...
1: Guys?
8: Sobre...
1: Saps què és?
8: Sí, sí, però després de publicitat. Tornem a seguida.
1: Va.
9: Un gran programa, eh?
7: De dilluns a divendres.
10: Amb els Oscars.
11: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
15: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
16: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
17: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
18: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
17: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
19: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar Segura Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Pro Segura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
22: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
21: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics...
22: També a la web i l'app.
21: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
22: Consulten les condicions al corteinglés.es.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
24: Perfecte.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: competència, continuem a RAC1 i continuem parlant d'aquesta pel·lícula de Russell Crowe que s'havia de rodar a Sant Cugat, però que el govern ha paralitzat per la pesta porcina africana.
1: Ah, sí, Frank, ho havies dit abans d'anar a publicitat.
0: Sí.
1: Com estàs, Frank?
0: Hola,
1: malparit.
0: Sí.
1: Com estàs, camarada?
0: Bé, estic bé.
1: Com estàs, gamarús?
0: Sí, estic bé.
1: Com estàs, capsigrany?
0: Val, prou, ja.
1: Com estàs, fill de la gran bé?
0: Prou. Mira, parlem de la pel·lícula aquesta de Russell Crowe,
1: sí,
0: que l'ha de rodar a Sant Cugat del Vallès i de moment no pot. Vostè havia de doblar aquesta pel·lícula?
1: Esclar que sí, Frank. Mm-hmm. Després dels meus èxits, recordeu aquell The Last Senglar?
0: Sí, sí.
1: Recordeu salvar el senglar Ryan?
0: Sí.
1: Doncs ara arriba... No. Senglar Wars!
0: No, Senglar Wars... Com a Star Wars, però amb senglars.
1: Mira, sí, sí, si ho has entès tu, segur que ho entén tothom.
0: Ja. Yeah.
1: Amb aquesta pel·lícula ens forrarem, Frank.
0: Sí.
1: Vinga, ajuda'm a doblar-la, Frank.
0: Què he de fer?
1: Limita't a llegir el guió, Frank.
0: D'acord.
1: El tens aquí davant. És aquest d'aquí.
0: Sí.
1: Veus on diu, va, comencem.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Va.
1: Doncs va, comencem. Una galàxia molt, molt llunyana està dominada per l'Imperi Galàctic. Un règim totalitari liderat pel malvat de la pel·lícula, Darth Vader. Però, un moment, talla un moment aquí, sisplau. Talla,
0: estic passant malament.
1: Què collons és això, Frank? Què tens, asma?
0: No.
1: Estàs roncant?
0: No.
1: Darth Vader, no, porc Vader, no respira així.
0: Ah, porc Vader. Jo he pensat que com que també sóc un porc, així és com respiraria un porc Vader, no? Que és que...
1: Mira, sense que serveixi de precedent... Mira, fes-ho així. És ben bé que fins i tot un rellotge aturat diu bé l'hora una vegada al dia. M'has convençut?
0: Una o dues?
1: Calla, Frank. Hem de doblar la següent escena, sisplau.
0: Sí.
1: Comença aquí, en aquesta línia.
0: Aquí?
1: Sí.
2: Luke Skywalker, jo sóc el teu pare.
1: I per què fas la veu d'avi? No ho entenc, Frank. Què collons estàs fent? Para un moment.
0: Està fent el que pot.
1: Home, sisplau.
0: Però si m'ha enganxat a porta freda.
3: Quines ganes de trencar la quarta paret.
1: Tu ets porc, Vader.
0: I de ficar-me-la pel cul. No només la trenca.
1: La paret. No només la paret, sinó el pladur.
0: Tot. Què he de fer?
1: A veure. Tu ets porc, Vader, d'acord? Jo sóc Luke Skywalker. D'acord? Has de dir, Luke Skywalker, jo sóc el teu pare, d'acord?
0: Val.
1: Bé. Sóc... Música, sisplau!
2: Luke Skywalker, jo sóc el teu pare.
1: I uns collons, el meu pare no és un porc!
2: Però...
0: Un moment.
1: Què?
0: És el que diu el guió.
1: Ah, sí. Que el meu pare és un porc?
0: Sí,
1: bueno... Ah, clar, ets porc Vader, no?
0: Sí, clar, hòstia, sí...
1: Molt bé, passem a la següent escena, sisplau.
0: Però, a veure...
1: Comences tu.
0: Jo?
1: Aquí on posa soc en Luke Skywalker. Ah, no, sí, soc jo.
0: No,
1: jo soc Luke Skywalker.
0: M'estàs tornant boig.
1: Tu ets porc Vader.
4: S'entén tan poc com l'original, eh?
1: Sí.
3: Val, ja estem fent la tercera pel·lícula, que és la primera, però després ja anirem enrere.
1: Bueno, aquí ja no ens entrarem, ja no hi entrarem, perquè no hi acabarem, però bé.
0: Sí.
1: Molt bé, amb música, sisplau.
0: Sí.
1: Sóc en Luke Skywalker i destruiré l'Estrella de la Mort, que en el nostre cas és una trampa gegant per a senglars.
3: Ah.
1: I ho faré fent servir la força, que en el meu cas és l'olfacte. Molt bé, fas molt bé de Port Vader, Frank. Sí, ja t'hem entès, Frank. Frank, ja pots parar. Frank! Ah! Què fas?
0: Perdó, ara m'havia dormit de debò.
1: No s'ha acabat mai aquí, aquesta pel·lícula. És un desastre. La teva manca de fe em resulta molesta, Frank.
0: Perdona. Volia dir, anem a publicitat.
1: M'hem
0: passat els pulmons.
2: Anem a publicitat.
5: A Movistar, el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el teu paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Saps que han arribat al Freedom Day?